0: amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, una xifra que queda molt lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats.
1: El balanç de sinistralitat del cap de setmana llarg de la segona Pasqua ha deixat 5 víctimes mortals, 3 de les quals motoristes. Més de 300.000 cotxes han tornat a l'àrea de Barcelona en una operació tornada més fluida que en anys anteriors. La compra d'edificis sencers a Barcelona baixa un 31%, segons l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. A l'últim any s'han fet 149 operacions d'aquest tipus en blocs de més de 10 habitatges, una setantena menys que en l'any anterior.
0: Per l'Ajuntament, la forta regulació actual desincentiva l'especulació. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
2: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compra-venta d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
0: L'estudi també apunta que el preu del lloguer ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, a prop d'un 3% des que va entrar la regulació dels lloguers al març del 2024. Aquesta dada contrasta amb el preu de lloguer del metre quadrat, que segons la Cambra de la Propietat s'ha encarit més d'un 7% perquè ara hi ha pisos més petits al mercat.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamin Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
0: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanc i blau, en principi, descarta exercir.
1: En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar 3 puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
0: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Juste Josite marxa de l'equip.
1: I nova jornada amb partits de primera ronda al torneig de tennis de Roland Garros. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara De Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruth, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Munar, entre d'altres. En dones han superat la primera eliminatòria, favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko.
3: Fins aquí les notícies.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
5: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
6: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
5: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
7: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
6: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
5: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Catalunya Ràdio.
10: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
11: Aviam què passarà avui.
12: El Balandrau va ser aquells dies...
13: El Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. Hòstia, i tant.
12: Ostres!
13: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. Va. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va...
12: Va, Mercè, per la tele.
13: Ai, que bé la Núria,
11: La Núria Picas.
13: Núria Picas.
11: Valenta, I les aletes de busseig. Parlarem de les aletes de busseig.
13: Jo
11: me'ls poso de les mans, jo.
13: A les mans.
12: Va, calla, sí. Arriba, jefa. Calla, arriba.
14: Déu, Eduard.
15: He vist el baix.

0: La Renaixença.
1: Tot i que les aletes de busset...
2: Bueno, els peus d'ànec.
1: També es poden dir peus d'ànec.
2: Els peus d'ànec.
1: Peus d'ànec, sí. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
3: Però aquest en da Vinci aquest, el Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
1: Bueno, alguna cosa devia inventar.
3: Bueno, però portem 200 programes i només dius... Aquest, el Leonardo da Vinci va dibuixar-ho, là, ho va dibuixar... Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventar algú, tio.
1: Tens raó,
3: és molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
1: Que sí, que sí.
3: Llavors acabeu ser d'aquells que... Ai, veia merda d'invent. Fes-ho tu, t'han dibuixat, t'han dibuixat.
1: Inventa algú, Leonardo, és veritat.
2: No suporto. Ja et dic burro, Leonardo da Vinci.
3: No suporto jo aquest tio. No suporto jo aquest
1: tio. Molts dibuixos, molts esquemes.
2: Fes algú.
3: Fes algú, tio.
2: No devia saber ni cuina.
1: Bé, pel dia allà menjant pizza i anar-se remenant la cuca mirant l'April O'Neil.
4: L'April O'Neil? De què parlem ara, Peyu?
1: L'April és de les tortugues. Ninja, ets molt jove.
4: Sí, molt jove. Sempre estem.
5: Hi havia pessetes.
1: Sí.
4: Andes.
1: Qui inventa realment les aletes de busseig és un francès.
3: Collons de francesos. Sí.
6: A mi em sembla una peça de roba tan ridícula que, mira, ja m'està bé que l'esportin els francesos.
1: Sí que és veritat.
6: Sí, és ridícula, allò, eh? Tu li poses al tio més guapo del món.
4: Brad Pitt.
6: Per exemple, li poses al Brad Pitt uns peus d'ànec? Idiota.
1: Sembla idiota.
6: Sembla idiota, sí.
5: No sembla idiota, Brad Pitt.
1: En peus d'ànec, sí, Mercè.
5: No, en peus d'ànec.
1: És molt estrany.
5: No. Els submarinistes, a més, amb tot, amb les aletes...
1: Però els peus d'ànec.
5: Bueno, potser no és la més afortunada d'aprendre.
1: No ho sé. Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933, patenta, ell n'hi deia les aletes de propulsió.
2: Oh, collons, això és una altra cosa, eh? Home, si es diuen aletes de propulsió, per mi ja és una cosa bastant potent, això, eh?
1: Eren uns peus d'ànec, però...
2: Bueno.
1: Ell mateix va fer una demostració davant la marina francesa. Va nedar 6 hores, recorrent 8 quilòmetres, i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble. Els soldats van quedar meravellats, però van dir, aquesta merda te la poses tu. Nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Oh. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
5: Què dius?
1: Sí.
5: I a la pel·lícula aquella de Salveu el soldat Ryan, allà en portaven? No ho recordo.
2: Els que maten.
1: No ho sé.
2: Els que portaven són els que maten.
5: Ah, perquè després, quan arribes a la sorra, no pots córrer.
1: Jo no me'n recordo, però se'm va quedar eterna aquella pel·lícula.
3: És llarga.
1: Hòstia, si és llarga. Hi va haver un moment que t'ho prometo que vaig tenir ganes que guanyessin els nazis. Els matin ja, aquests pesats, i deixeu en Ryan aquest, que acabi la pel·lícula i vull anar a dormir, hòstia. Carles Juriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, i per alguns, boja de veritat.
0: Sí, sí que ho és.
1: La seva feina també és la seva passió, una passió que per molts és vista com una cosa gairebé impossible d'aconseguir. Segurament si les seves cames portessin un compte quilòmetres, ja passaria per més de 100.000. Ha corregut per tot el món i ha pujat les muntanyes de tots els continents. A més, és campiona del món d'ultratrail i doble campiona d'ultratrail World Tour.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença... Núria Picas!
2: Molt bé!
0: Bueno, amb aquesta entrada tan enèrgica que has fet, Núria, la pregunta és obligatòria. Què has menjat per esmorzar?
3: Doncs avui cafè amb llet i quatre galetes. Quatre. Galetes, Núria, per cert.
2: Bones.
3: No, no, no, no.
2: Bones.
0: Sempre menges el mateix per esmorzar, o no?
3: Faig un petit esmorzar perquè sóc de les que quan es lleva el primer que faig és obrir la nevera. Tinc una gana...
1: Fas autofàgia, no?
3: Sí, com?
1: Es menja ella mateixa.
0: Autofàgia.
3: Això no, encara no.
2: No.
3: Però clar, Núria. Però no, això. I després torno a fer un altre esmorzar més tard, sí.
0: Un entrepà o...
3: Un entrepanet, formatge fresc...
2: Callos, no? Callos mai, eh?
3: No, callos i aquestes coses no m'acaben de...
2: Ah, no.
3: No és per res, eh? No soc vegetariana, però, ostres, els callos em costen, eh?
4: I a primera hora, potser...
3: Sí.
5: Tens la teva primera hora? Fa pinta, a primera hora, que ja deus anar saltant així per casa teu.
3: Déu-n'hi-duret, sí, tinc energia.
5: Hòstia, hauríem durat dos dies. Hauríem durat dos dies.
2: Tu i ella.
5: Oh!
0: Tens comptat quanta estona pots passar asseguda al sofà?
3: Costa, costa. És allò que la cama em va a mil per hora. Sí.
0: Has d'estar fent coses tota l'estona.
3: Cosetes, sí.
0: I ara ets així, de petita, m'imagino.
3: Bastant. Sí, que has es posat nerviosos. La meva mare particularment... Tinc un germà gran que tot el dia estava a l'habitació i tocant la guitarreta i jo vaig sortir al revés.
2: Ja els conec, aquests.
3: Matrícula d'honor, per això.
2: Ah, mira. Sí.
0: Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
3: No del tot. Algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs, les més importants, Ultres Pirineus, aquella del Mont Blanc... Però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
0: I vas a vegades a alguna cursa popular, sense que et vegin?
3: Sí, sí, sí.
0: Ah,
3: i sí? Tant.
0: T'apuntes
3: sí.
0: Allò...
3: M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no?
2: Jo també, ho faig...
3: Però vas a guanyar allà.
2: Que no em vegi que ho faig.
3: No, allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé, a tenir contacte amb la gent.
0: Clar. Clar.
3: I això és molt divertit.
0: Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen.
3: Sí, sí. M'agradaria que no, eh? Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure...
0: T'han reconegut algun lloc del món que no t'ho esperessis, en algun país?
3: Mira, el 2022 em vaig apuntar una marató al sud de la Catalunya Nord,
0: sí.
3: A França, usat als peus de la Pica d'Estats, per l'altra banda, i no ho vaig dir absolutament a ningú, perquè no volia que em reconeixés ningú i era una prova que em feia a mi mateixa per veure en quin estat de forma estava. I quan vaig anar a buscar el dorsal, vaig veure algun cop de colze i quan vaig anar a recollir el dorsal vaig veure que tenia el número 1 i vaig dir, merda. No pot ser, ja m'han reconegut.
4: Clar.
3: No em va sortir bé.
0: No ho feu, això. No ho feu. Si veieu que van d'incògnit la gent, deixeu-los anar d'incògnit.
5: Pensava que deies d'anar a córrer maratons.
0: No, també.
4: I passa això, que donen els dorsals aquests, número 1, número 2, a la gent més...
3: Jo sí, es guarden els dorsals de l'1 al 20 o de l'1 al 15
0: sí.
3: I quan veuen algun corredor que és més conegut o que té doncs això, un palmarès més extens que els, sí. Que els altres, doncs...
2: El 312 tinc jo.
3: El 312.
4: Quina et donen a tu, Peyu?
0: Normalment, sí, més o menys com els d'en Xuri. Tampoc he anat a gaires, perquè no m'agrada gaire. No m'agrada anar a córrer pel meu compte, però no...
3: Pues estàs ben primet i ben maco, ara. Sí.
0: Perquè vaig a córrer una mica.
3: Bé, si segur que de callos no em menja.
0: No.
3: No tampoc... com tu. No
0: Ja, per Xuriguera, ja la tens.
2: Ja està. Bueno.
0: Són molt pesats la gent que van a córrer, no?
3: Sí, són bastant monotemes.
0: Sí. Que sí?
3: Moltes vegades a mi mateixa em parlen del que fan, del que deixen de fer, de les curses, i penso, hòstia, deixeu-me estar, tampoc m'agrada tant córrer, no ho segueixo pas tant.
2: No li digueu coses a la Núria Picas.
0: No, exacte, deixeu-lo en pau. Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
3: Doncs...
0: Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita, jo vull córrer...
3: No, al contrari, em vaig apuntar doncs, a la meva primera marató, a la Neto,
0: sí.
3: Que jo me'n recordo que sortíem de Benasque, fèiem el cim de la Neto i tornàvem, que deia, això és impossible, en un dia...
4: Uau.
3: No no ho farem, perquè jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb trampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat,
0: sí.
3: Clar, ja fa uns dies això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores... pujar la neto i baixar, i mira, em va agradar, vaig pensar, és prou divertit, clar, això, quan arribes tens... Veus? Encara et queda migdia per fer moltes més altres coses.
5: Sí. Que si no ho fas tens tot el dia, eh? Has pensat això també, que si no ho fas tens tot el dia.
2: Hòstia, és que pujar la neto i dir, que migdia, eh? M'ha agradat molt aquesta idea.
0: He d'anar a comprar,
4: I me vaig a la neto.
0: És una feina que no t'ocupa tot el dia.
4: Clar.
0: Escolta, sent de Manresa, la primera muntanya que vas pujar va ser Montserrat o no?
3: La primera muntanya que jo, com a dir, poso el cim en una muntanya va ser el Pedraforca.
0: Mira.
3: Sí, una muntanya preciosa que em té el cor robat del Berguedà.
0: Sí.
2: A quina punta s'ha de pujar?
3: Quan? Al Pollegó superior, si vols, arribar a dalt de tot. Però jo recomano que de feu el Pollegó inferior.
2: Te'l prometo que no en faré cap.
0: També està bé.
3: Sí.
0: I et quedarà el dia sencer. No, perquè tampoc és normal tanta afició a la muntanya, no? Ara.
3: Home, sí, la muntanya a mi és el meu modus vivendi.
0: Però vull dir que ara vas al cap de setmana al Matagalls i has de fer cua.
3: Ah, sí, això
0: com,
3: sí.
0: Com ho hem de fer, això?
3: Doncs, no ho sé, posar un parquímetre, com es diu això, no ho sé, fer pagar ja.
0: Sí, cànon.
3: Per sort, doncs, no ho sé, jo tinc sort doncs, que entre setmana m'ho puc muntar bé.
0: Clar.
3: I ho puc fer entre setmana al cap de setmana i és com aquell que diu quedar-se a casa.
0: I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
3: Sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que són més tranquils, i això penso, ostres...
0: Te vas, noi.
3: Sí, hi ha molta gent.
0: No els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben equipats, marxeu d'aquí.
3: No els he dit,
0: I per què es vesteixen tan llampants?
3: Però el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que dic, ostres, potser no toca, no?
0: Clar.
3: Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
0: Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com va anar?
3: Home, no existia ni el color groc fluorescent.
0: La gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya i anaves amb texans normal i corrent amb sabates.
3: Home, amb texans tampoc.
0: Però amb roba normal de casa, amb un xàndal.
3: Unes licretes, malla llarga, no? Sí. Era diferent, ara, hosti, és tot molt llampant, eh?
0: Sí. Escolta, en algun trail o algun ascens a alguna muntanya has dit, hosti, qui m'ha manat venir aquí? Has passat algun moment de dir...
3: Sí, home, i tant, sí, eh? Però això forma part. I has de preparar-te que això passarà. I quan passi, dir, estic al lloc correcte, no? O patir de mala manera, de dir, què carai estàs fent aquí? I estic patint com un animal, però anticipar-te això, de dir, és que si no fos així no estaríem al lloc correcte, no? Perquè és difícil gestionar una cursa de 170 quilòmetres.
2: 170, ja,
5: Aquí sí que no després tenim la tarda.
3: No, també em menjo una nit. No, és més complicadet. Amb una mica de sort la pots acabar en 25 hores, però...
5: 25 hores corrents,
3: sí, eh? Déu-n'hi-do, corrent, caminant a les pujades...
2: Si no pot ser, perquè hi ha 24 d'hores.
3: Ah! No.
0: Què menges?
3: No quadra,
0: quan
3: això.
0: Corres 170 quilòmetres, què menges?
3: Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sembla que siguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
2: Callos?
3: No, callos no.
5: Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest mirà una cantimplora tot el dia.
3: Fàstic.
2: Callos,
3: conill...
0: O sigui, una cosa és ingerir ens pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar, diguéssim.
3: Pixar, bé, si pots millor... Jo en el meu cas ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla.
4: Què vols dir?
3: Allò t'apartes una mica les calcetes i així... És que a vegades, si t'ajups, aixecar-te...
0: Clar, si fot...
3: Rasca!
0: Jo, home, ja et diré jo, que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixeco,
4: Jo tampoc.
5: Jo és que no em trenyi les calcetes, m'ho faig de sobre directament, 24 hores corrents.
0: I la caca?
3: Si bé caca és que...
0: Algú hem fet
4: això
0: malament.
4: Això sí que has de parar.
3: Sí. Normalment és abans de sortir, ja sortir allò que diuen cagat i pixat de casa, i en 24 hores, doncs...
2: Aguantes.
3: No és que aguantis, és que...
2: No,
3: és que si entens i, a més, no és de qualque xumbo, és que ja no anem gaire bé.
0: Malament.
3: Sí.
0: I què penses quan estàs corrent 25 hores?
3: Penso... Moltes vegades no penso.
0: No, res, eh?
3: No, tires, vas tirant i anar fent. Anar passant els quilòmetres... Escoltar música de tant en tant.
4: Ah, anava a preguntar.
0: Això sí,
4: és música o algo.
3: Sí, una mica de música, el país, bueno, el paisatge no, no, no,
2: no, tampoc. No, no, no, no tens temps de dir, oh, que maco.
3: Sí, no. Algun moment sí, però tampoc pots estar... La demà de rovellons que he deixat al bosc.
0: Clar,
2: ah, mira. Sí,
5: sí, és d'anar amb una bosseta, això.
3: Sí, sí. Sí. I mira, l'altre dia estava pel Callaràs i va haver una noia, justament era la Montse Venturós, havia sigut alcaldessa de Berga,
0: sí,
3: amb una bossa de gírgoles acollonants, tu. I jo vaig passar i dic, mira, tu,
2: i no,
3: quina enveja que em fots.
0: No et vas parar, no et vas parar.
3: Em vaig parar a saludar-la i d'això... I...
0: Però no pots carregar, llavors.
3: No, no, no, perquè aquella motxilleta no dona permès.
0: Hòstia, a mi se'm faria avorridíssim. No, no, no, si, jo, si corro més d'una hora... Ja trobo que, hòstia, ja està, ja ho hem fet, no?
3: Sí,
0: ja està.
3: Sí. No, no, jo estic anant a tu, eh? Ara ja, ja també estic ja fent el camí a la inversa.
0: Clar, clar.
3: Bueno, és natural.
2: Ja arribarem als callos, ja.
0: Sí. Sí.
3: Cap i pota.
0: I has patit mai per la... Quan dèiem això, algun moment de dir què hi faig aquí? En algun moment que hagis patit per la teva vida? De dir, aquí m'hi quedaré?
3: Sí, però també, no en curs, eh? Quan vaig estar a l'Himàlaia intentant escalar la cinquena muntanya més alta del món, el
0: sí,
3: Makalu,
0: sí,
3: vaig tindre un problema molt greu amb una pneumònia a 8.000 metres d'alçada i allà vaig dir, nena, encomana't a tots els sants perquè d'aquí segurament no en sortiràs viva.
0: Hòstia.
3: I mira, t'ho diu allò que com... diuen, mala hierba nunca muere.
0: Com s'afronta això? Què vas
3: doncs
0: fer?
3: No defallir. Per mi ha sigut una de les curses més importants de la meva vida, no? De defallir i lluitar i tots aquests coneixements que al llarg dels anys he anat adquirint de lluita, de resiliència, de donar-ho tot, en aquell cas ho vaig fer i vaig aconseguir arribar al camp base que estava 5.400 i bé, i d'allà evacuar-me cap a un hospital de Katmandú. Allò va ser un dels moments més delicats que sí que he pensat. I en curses, bé, a part de lo típic que alguna vaca t'ataqui,
0: ah, com sí?
3: Una cosa...
0: Això pot passar.
3: Sí. Cap,
0: t'ha atacat una vaca?
3: Sí, però és normal. O jo, a la que vas per darrere tens tots els números.
0: Clar.
3: I la vaca, patapam, patada.
5: Però que la vaca també corria o què passava? Vull dir,
3: no,
2: era allà.
3: Ella anava fent.
0: La vaca ja hi era, com van venir al runner.
3: Sí, s'estava fotent un platet de callos i vaig vindre allò per darrere.
0: Escolta, quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
3: Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i mira, avui mateix que no puc sortir al matí perquè estic aquí amb vosaltres, doncs aniré a escalar d'aquí una estona. He quedat amb una amiga.
2: Escalar.
3: M'he liat amb un gosset, ara tinc un cadell.
0: Ah, sí?
2: Mal fet.
3: Tornar a tenir fills. Les ulleres que foto, no puc dormir les nits.
0: Per què? Que et crida la nit?
3: Sí, es fot a plorar i ja hi som, serenata. Pues una cosa...
4: Jo també m'he complicat la vida, també n'he agafat un, sí, molt malament, molt malament.
3: Mato,
4: mala decisió,
3: no?
4: Sí.
0: Sí. No te l'emportis a córrer, pobreta.
3: Home, sí.
0: Sí, hòstia, ha de ser una putada ser gos i que toqui la Núria Pico.
3: Quina mala sort.
4: Vinga, avui farem 52 quilòmetres.
3: Aquest ho té clar, que aquest...
0: Has trobat algú, un humà, que no vulgui venir a córrer amb tu?
3: Un humà?
0: Diguéssim, algun amic teu que t'hagi posat alguna excusa de... Núria, no, és que jo no vull quedar aquesta tarda per anar a córrer.
3: No, home, no. O sigui, ja selecciono jo.
0: Ja t'ajuntes.
3: Ja més o menys, ja, amb el que em dic de convidar-lo, em dirà que sí. Sí, però bueno, també la gent té por, i tampoc és així. Perquè jo sempre ho dic, entrenant soc molt dolenta, molt. Realment, quan trec el millor de mi és quan competeixo.
5: És
3: allò de la màgia del dorsal.
5: Clar.
3: Em multiplis com el Son Goku, tu. Em multiplico per... Em venen els poders aquells, però, ostres, entrenant em costa molt, I a vegades fins i tot em fa vergonyeta de dir, hòstia, en quin estat de forma que estàs, no? Però quan competeixes et venen aquells superpoders... No?
0: Sí, sí, sí.
3: No sé, potser tu també et passes assajant, que de vegades no tens el dia.
4: Això passa molt.
0: Això li passa més a en Xuriguera. En Xuriguera li passa més.
2: Assajar costa,
0: Sí.
4: Costa
5: és
4: molt.
5: És de l'avorrit que hi ha.
0: No, és veritat.
3: Veus?
0: Bueno, en teatre, sobretot, quan no tens el públic a davant i has repetit l'assaig 20 vegades, és com o bé públic a veure'ns, o això és avorridíssim, tu, anar-ho
4: perquè repetint. Hi ha plus aquest d'adrenalina, no? També suposo que amb les curses, que és que et dona la força i l'impuls per arribar.
3: Això, la pressió, la fine line, a mi m'agrada molt...
0: El moment de travessar la meta, què sents en aquell? Allò sí que ha de ser guapo, allò.
3: És molt guapo, clar, no? És el més guapo. I encara els meus fills encara s'ho passen millor.
0: Encara venen? Home, perquè sempre hi ha una imatge típica teva, que és que arribes a la meta i arriben els teus dos fills allà.
3: Aquests són molt punyeteros, perquè aquests em foten 100 metres i arriben a la meta. Aquests ho tenen perfecte. Guanyen curses sense esforç, els putes. Ja els hi dic,
0: S'hi han aficionat.
3: I això no va així, això.
0: S'hi han aficionat.
3: No, ells juguen a bàsquet i a futbol, de moment.
0: Bàsquet
3: que és el que feia jo quan era petita.
0: Sí.
3: Vull dir, no els apreto gaire. Ara hi ha molts pares pares que tenen la falera aquesta de que volen que el seu fill sigui el Kilian Jornet i els estan collant i després aquests nanos quan tinguin 18 anys diran
4: perdran l'interès.
3: Això ja ho he fet, ara em toca.
0: I la gent, que el meu fill sigui en Kilian Jornet.
3: Jo faig una mica la inversa.
0: Kilian Jornet també viu a Noruega, i no sé.
3: Bueno, aquest menja d'un altre plat, però jo faig una mica la inversa. Deixo que facin el seu bàsquet, el seu futbol, esports d'equip. Anem a fer, ells han fet la Neto, i han fet algun 4.000 als Alps i tal, però amb molta calma, i això ja vindrà.
2: Quants 4.000 has fet, tu, Feixades?
6: Així, amb cotxe em preguntes o peu?
0: Tens ganes encara de pujar cims, per això?
3: Sí, clar, tinc moltes més ganes de pujar cims que de córrer curses de muntanya. Uh-huh. És a dir, cims amb tranquil·litat, allò que dèiem, no? Tornant una mica als crampons, al piolet, poc a poc, bona lletra...
0: Es pot explicar de què treballes a banda de córrer? Es pot dir això, no?
3: Sí, faig una mica de tot. Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
0: Fa de bombera,
2: Ah, sí, no ho sabia.
0: A tu pot passar, que estiguis al Berguedà, se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers i ve la Núria Piques a baixar-lo,
3: No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
0: Ah, Prats.
3: Però bueno,
0: el Lluçanès, és igual.
3: Estem molt a prop.
0: Els gats queden penjats a tot Catalunya.
3: A Lluçanès, al Berguedà i tot. També dono conferències d'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara hi ha viatges de muntanya. Soc guia de muntanya, mm-hmm, també.
0: Ah, mira.
3: I a la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no, t'avorriràs.
0: Farem tota aquesta.
3: Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja vull explorar.
0: De l'etapa de bombera, però, tens alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa que recordis amb carinyo?
3: Sí, i una que ara segur que tots us... El Balandrau, per exemple.
0: El Balandrau.
3: Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara tinc un liuda d'això. El Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat...
0: Ah, vas fer de mosso d'esquadra.
2: Mosso d'esquadra,
0: Espera't.
2: Deixa't alguna feina.
3: Espera't. Vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
0: Ah, no feies controls d'alcoholèmia aquí a la C-17?
3: No. Tot i que algun em vaig dir de pràctica. Sí, però era poli bueno, t'ho he de dir,
0: Sí.
3: Va ser una etapa molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
2: Tenim dues entrevistes, aquí.
0: D'esquadra, la bombera, la corredora...
3: Exacte, de tot, vinga.
6: El Balandrau va ser-hi aquells dies...
3: El Balandrau va ser-hi els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. Hòstia, i tant.
4: Ostres!
3: Sondant, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va sortir, amb el desglàs. I tant, sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, va ser una experiència...
0: I algú que l'hagis anat a ajudar a casa i t'hagi reconegut? Gràcies, una iaia que se li ha encès el microones o alguna cosa així. Gràcies, Núria maca.
3: Sí, això m'hi trobo. Sí. De bombera m'hi trobo molt. Llavors, mira, et demanen una foto i dius, ostres, però és que jo ara...
0: I primer, apaguem el foc, primer ja fem la foto després.
3: I després ja d'això, que si no el caporal em
6: empapa. El que trobo és que tu, Peyu, saps moltes desgràcies, Vull dir, un gat penjat, el microones encès...
0: Bueno, vull dir... L'altre dia se'm van encendre els ploms.
6: Ah, veus, per
3: això. Ah, sí? I vas avisar els bombers o no?
0: No, la meva xicota va fer una cosa que no s'ha de fer mai.
3: Aigua, fotre-hi aigua, mare. Déu meu, encara que no vas cremar tota la comarca.
0: Però en aquell moment, què fas en aquell moment?
3: Home, agafes una manta...
0: Una manta, Però clar, és el quadro elèctric.
3: Sí.
0: Fa cosa tocar-lo, saps?
3: És complicat, el quadro elèctric, però el 112. El primer 112 i després resa un pare nostre i a la vaig ser.
0: Vaig trucar a l'alcalde, que és electricista.
6: Ah, bueno.
0: Quasi bé, és el mateix. Escolta, Núria, algun somni proper ara? El proper objectiu? Aquest que, o sigui, quan veiem Núria Piques a les notícies, què hauràs fet?
3: Doncs tinc moltes coses al cap i tampoc cap en concret. Estic molt tranquil·leta i sí que tinc somnis relacionats amb muntanya, els Pirineus, sobretot a casa nostra, però de moment tinc un somni a casa que les nits no...
0: El gos, de moment el gos. De moment el titular és Núria Piques no pot dormir perquè té un gos. Ja veurem què fa.
3: Ja veurem què fa.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Núria, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
8: Vera!
3: Visca Vera, sí, senyor.
0: La paraula d'avui... Ets de Vera,
3: Sí, sóc de Vera.
0: Molt bé.
3: Molt bona gent.
0: Ja en som dos. Ja
3: els
0: som
3: de casa,
0: dos. I cada dia més. I
3: vinga, cada dia més. Va.
0: La paraula d'avui és albardà. A, albardà. Acció de gaudir, badar, admirar el moment en què el sol surt a primera hora del matí, a l'albada.
2: A mi m'agrada llevar-me quan encara és fosc. Fumo un calicanyo, bec un cafè amb llet i llavors em foto el bardà com surt el sol.
0: Preciós. Després vas a cagar directe, suposo. Bé, el bardà, soroll que fan els gossos quan criden. Bordar d'una manera activa i persistent.
5: El gos del veí es va fotre el bardà a les 2 de la matinada. Al final vaig agafar l'escopeta i vaig matar el veí. Perquè el gos, pobrot, no té cap culpa.
0: O C, el bardà, enganyar algú aprofitant la seva excessiva bona fe o el seu poc coneixement.
4: La Maite es va deixar el bardà pel seu home perquè, mentre se n'anava amb l'amant, no l'havia d'aguantar a casa, tu.
0: A, B o C?
4: C.
0: Sí?
4: C.
0: Hosti, ho has dit molt segura,
4: sí.
0: Eh?
4: Sí.
0: Doncs, correcte!
4: Intuïció! M'ha deixat impressionada, sí, aquesta seguretat.
3: Tenia claríssim.
4: Sí. Havíem dit, són molt difícils,
3: no,
4: avui.
3: No, perquè he llegit les mirades i... Soc molt intuïtiva, jo, eh? La meva mare una vegada em va dir, si no saps el que fer, segueix la teva intuïció.
0: I mira.
3: I...
2: Doncs mira, així sé que vaig jo.
3: És que el de bordar no cola.
0: No.
3: I la primera d'allò del...
0: Escolta, avui dediquem el capítol a les aletes de busseig, als peus d'ànec. Em fa servir? Em fas de busseig o no?
3: Ui, jo l'aigua no, eh?
0: No,
3: eh? Com els gats, eh?
0: Mira.
3: No, no m'agrada...
0: Mai, eh?
3: Fotre'm a l'aigua, no.
0: Hòstia, la Mercè sí que em fa submarinisme.
4: Sí, sí, sí, sí, però no us explicaré l'anècdota amb les aletes, perquè ja us l'he explicat i no cal, no cal. Us explico una anècdota millor,
0: sí,
4: eh? Que és bastant coneguda al món del submarinisme. Una anècdota protagonitzada per un apneista italià que es diu Enzo Mallorca.
2: Mallorca.
5: És mallorquí?
0: És italià.
5: És mallorquí?
0: És un apneista italià. Es diu Enzo Mallorca.
5: Mallorca.
4: Mallorca, no sé. Els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, sí, com sí, tots sí, els italians.
0: No ho sé.
4: En fi, és un apneista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió...
2: Sí. Sense bombona.
4: Clar, perquè és un apneista.
0: Clar.
4: Si amnies, baixen sense bombona.
0: La gràcia és aguantar la respiració.
4: Exacte. Sota l'aire.

0: ha patit un accident de cotxe, també. Se'l van descuidar en una benzinera. I el més greu és que l'han segrestat.
1: Han enviat en blanc i negre perquè es mori aquest gos. Poca de civil, aquest gos.
2: Amb tanta desgràcia deu estar curat d'espans. Sort n'hi ha perquè ens l'emportem a un dels segrestos més importants del segle XX.
1: El d'en Quini.
3: No, ja l'hem fet. Avui passegem el gos per Lima, Perú. És 17 de desembre de 1996.
4: Molt bé. A veure. Això és Lima, Perú?
3: Això és
4: Lima, Perú?
3: Lima, Perú, sí.
4: A mi em fot pinta de japonès, això,
0: eh? Sí, una mica, eh?
3: Mira, tens raó. La música és japonesa i és perquè, tot i que som al Perú, ens situem a casa de l'ambaixador del Japó.
0: Ah.
3: Ens hi ha citat perquè s'hi celebra la seva festa d'aniversari. Avui fa 63 anys.
5: Ostres, per molts anys, emperador. Sí.
3: Però emperador no, ambaixador, eh?
5: Ah, perdó.
3: És un altre nivell, és un altre càrrec.
5: Sí, veritat. Sí, com sigui, no s'hauria de posar com un límit a les festes d'aniversari, vull dir, 63 anys.
3: Què?
5: Ja està.
3: Escolta, s'ha de celebrar tot.
5: Bueno, ja t'hem vist.
0: Quan més en fas, més s'ha de celebrar.
1: Ja vindràs, ja vindràs.
6: Sí, que penses?
0: Això s'ha de tindre.
5: Vosaltres celebreu l'aniversari?
1: Vols veure que no en celebres cap més, tu?
3: El primer que ens sorprèn de la casa de l'ambaixador són les dimensions del lloc. Quin tros de palau, tu. Diria que en Velcro mai havia estat a un lloc tan gros, tan gran. I també ens sorprèn veure el nombre de convidats que hi ha. Sort que la casa és gran perquè hi ha més de 800 convidats a la festa.
1: 800? Jo fa 4 dies vaig celebrar els 56 anys, ho vam fer jo i ja vaig pensar que eren masses.
3: Manxuriguera, eh?
1: Manxuriguera? I jo dic, hòstia, eh?
4: Ocupo molt, això.
1: I va haver un moment que vaig dir, hòstia, Xuri, si pots anar marxant...
3: Els convidats són la flor i nata de la diplomàcia. Hi ha membres del govern, ambaixadors d'una vintena de països i tota mena de gent notable. Una llista de convidats tan selecta fa que, per accedir a la festa, s'hagi de superar unes mesures de seguretat molt fortes. Jo no hi podré entrar, jo, perquè sempre vaig amb la pallaresa a la butxaca.
0: No
1: us entenc. Tu, en Xuriguera, també. Què en feu, d'això?
3: Bueno...
4: Pelar les pomes.
3: Clar, exacte, qualsevol
1: algun
3: cosa.
1: Algun rato se us obrirà la butxaca?
3: No.
4: No
0: us fareu mal. Mare.
3: No, que a vegades prou costa d'obrir-la. Sí. Ens han d'escorcollar de dalt a baix. El pobre Velcro ha acabat ben rebregat. Sort que dins de la vigilància és més laxa, si no seria molt pesat ser aquí, eh?
0: Sabeu què us passa, vosaltres? Que no esteu prou acostumats a anar a festes d'aquesta selecta.
3: Ah, tu sí que hi vas, eh? Tu vas a festes de la jet set, Mercè?
0: No
6: sí,
0: sempre.
6: Sí, aquí deus anar.
3: Però alguna.
6: Ja fas pinta d'anar allà.
0: En sèrio, te'n faig pinta?
3: Mercè.
0: Fem una pallaresa, a mi també.
3: La festa comença i mentre nosaltres mengem canapés, en Velcro no suporta com la gent li diu Ewok. Més enllà d'això, tot sembla anar sobre rodes. Però de cop i volta un soroll ens fot un ensurt de mil dimonis.
0: Compte
3: que la situació s'ha complicat de valent, eh? Un grup armat ha rebentat la paret amb uns explosius i s'ha colat a l'interior de la casa.
6: Sí.
3: Van armats fins a les dents i ens avisen que estem segrestats.
6: Esteu segrestats!
3: Ah, sí?
6: Tothom! Esteu segrestats!
3: Està molt nerviós, senyor.
6: Bueno,
3: sí.
6: És que és la meva primera vegada que segresto.
3: Ah. Calma, doncs, calma.
6: Calma, tothom.
3: Tranquil.
6: Esteu molt segrestats.
3: No cridi.
6: Molt.
3: En total hi ha 14 segrestadors. Vostè és un dels 14.
6: Sóc el 13.
3: Molt bé. Els guerrillers són revolucionaris del moviment revolucionari Tupac Amaru. Tenen metralladores i explosius i amenacen de matar-nos a tots els hostatges si el govern peruà no accepta les seves peticions.
1: No. No les acceptem.
3: Eh?
1: No. Ni boig.
4: Home.
1: Rendiu-vos, desgraciat. No.
3: Un moment.
1: No.
3: A veure.
1: No.
3: Encara no les han explicat.
4: Home.
3: Vull dir, deixem que... A veure quines peticions tenen.
1: Sí, també tens raó.
3: I llavors valorem, no?
1: Vale. Que ho digui, jo m'ho penso.
3: Aviam.
7: Membres del govern peruà. Exigim l'alliberament dels 465 presos de la nostra organització que estan tancats a les presons peruanes.
1: No.
7: No, també exigim la fi del neoliberalisme que empobreix el país.
1: A veure, si no saps ni dir-ho.
7: Neoliberalisme, volem que s'acabi.
1: Et dic que no.
7: Demanem al govern que millori les condicions a les presons. El tracte rebut pels presos és inhumà.
1: Tampoc. Si no us agrada el tracte, cap a casa, us foteu.
4: Collons, digues alguna cosa que sí, eh? Home, tenim 800 segrestats, eh?
7: I per acabar... Exigim que ens pagueu un impost de guerra i que el segrestador se'ns ofereixi una escapatòria segura i sense represàlies.
1: Ni de conya!
3: Collons, Fel.
1: No!
3: Si ets molt intransigent.
1: Sí!
0: No anirem bé així, eh?
4: I un pecat...
1: Calla!
3: La situació és...
1: digues.
3: La situació és complexa pel gran nombre de persones segrestades que hi ha a l'interior d'aquella casa.

0: i pels càrrecs que ostenten. Ha estat un cop directe als alts estaments del país i això ha despertat l'interès de la premsa mundial. Podem dir que de moment la jugada ha sortit bé als segrestadors. Un dels seus objectius és denunciar que el president del Perú, Alberto Fujimori, està governant el país amb mà de ferro. Asseguren que és gairebé un dictador.
1: Mentida! Mentida! Sou escòria! Mentida, això!
0: Mentida tampoc seria, eh? En Fujimori està collant molt els peruans, però té alguns suports internacionals. El seu principal aliat és el Japó.
2: Clar.
0: Com que es diu Fujimori, saps? Perquè es veu que té un passat, té ascendència japonesa.
3: Ja.
0: Per això es diu Fujimori.
2: Es diria Xuriguera, ja hauria.
0: No seria japonès, no. És per això que els guerrillers han escollit la casa de l'ambaixador japonès pel seu cop. D'aquesta manera, rep el govern peruà i al mateix temps també rep el govern japonès. La primera nit arriba sense que hi hagi acord. En un acte de concòrdia, els segrestadors decideixen alliberar totes les dones que tenen retingudes.
4: Va! Vull totes les dones fora d'aquí. Fugiu i no feu ximpleria.
5: Carinyo! Carinyo, no, és que... No puc ser, amor! Maduixeta! Mira, m'ha sortit així. Que no puc sortir d'aquí sense tu. No me'n puc anar. Estimat.
6: Ara l'haurien de matar, eh?
5: Roseta de Pitimini, parla, que et toca. No pot parlar.
2: És que m'ha dit maduixeta.
0: Sí.
6: Ets un maduixot, eh, tu.
2: Marxa, carinyo. De veritat, marxa.
5: Veus?
2: Tu pots marxar.
5: I no l'he de tractar bé, aquesta.
2: Jo em quedaré aquí i tu salva-te que pots, salva-te.
5: Però si et passa res a tu.
2: Què vols que em passi?
5: Aquesta gent està molt armats. I ens han dit que si el govern no accepta les seves peticions, us executaran a tots.
2: Ah, collons. A veure.
5: Clar, què podem fer?
2: A veure, vist així.
5: A veure, maduixeta, com puc ajudar-te?
4: Va, coi de mossa, o marxes o et quedes aquí definitivament.
5: No, home, no, jo marxo. Carinyo, maduixeta, adéu, eh? Adéu.
2: Collons de dona,
0: Eloi.
2: Collons de dona.
0: Això, en situacions límit, és quan coneixes la gent, eh?
2: Sí, és veritat.
0: Sí.
5: Senyor segrestador!
0: Eh?
7: Què
0: és aquest?
7: Ara?
8: Què és això?
7: Ets una maduixeta?
8: Què és aquesta veu?
6: Ets una cirera.
5: Soc la cirereta.
0: Què vols fer-te passar per dona, per si t'alliberen?
2: Sí, aviam.
5: Doncs... A veure, prova-ho més fort, perquè no t'està sortint gaire.
0: No saps fer veu de dona.
5: No.
0: Les hores passen i ni els segrestadors ni el govern estan disposats a cedir terreny. Ens hem de fer la idea que estarem uns quants dies aquí tancats. Amb l'alliberament de les dones, unes 300, ara quedem mig miler d'hostatges. Per sort, amb el pas dels dies, els segrestadors en van alliberant alguns més.
2: Soc jo un d'ells?
0: No, tu no. Tu segueixes segrestat, Xuriguera. El que va començar com una festa d'aniversari ara és un malson. Passa el temps i seguim segrestats. Hem de dormir a terra, com en velcro. Passen 5 dies, 15, 20, i no hi ha acord. Això s'està fent molt llarg, eh?
2: Tu, senyor segrestador, és que ja ha portat mig mes aquí i potser que hauríem d'afluixar una miqueta. Vull dir, no podem alliberar algun... Vull dir, puc marxar?
4: No, em sap greu, però aquests del govern es neguen a negociar. Mira, ja ho veuràs, espera't. Escolta'm!
2: Oi.
4: I si en comptes d'alliberar...
9: No!
4: Què?
9: No, he dit que no!
0: Collons,
4: ho veus? És que no es pot parlar amb aquesta colla.
9: No! Yeah.
0: Fa tant temps que som aquí que s'han creat vincles entre hostatges i segrestadors. Es disputen partides d'escacs i es fan partidets de futbol per passar l'estona. Sí.
10: Home, això és un clàssic. Sempre hi ha el típic quillo que té una pilota de futbol al mateix cotxe.
0: Sí, que és veritat.
10: I no
0: tan quillo, jo conec algun...
10: Sí, jo em porto una, de fet.
5: Jo també em porto una.
10: I una petanca.
0: Ah, sí? Una petanca?
10: Sí, així depèn del que demani l'ambient, és surt petxanga o surt petanca.
2: Ben pensat.
0: No, està bé, millor això que drogar-se, escolta'm.
10: Sí.
0: Passen les setmanes i el segrest no se soluciona. Atenció, perquè ja fa 3 mesos que som aquí. Les peticions dels segrestadors continuen intactes i el govern peruà tampoc cedeix gens. De fet, està estudiant actuar per la força.
1: Ara veureu com ho arreglem, això.
0: Ai, Déu.
1: Ja veureu.
0: Com que els segrestadors han anat alliberant hostatges el 22 d'abril del 1997, ja només queden 72 persones segrestades. Ells seran testimonis de l'operació d'alliberament que s'està a punt de dur a terme. El pla de rescat és el següent. S'estan construint uns passadissos subterranis que permetin als militars peruans entrar a la casa des de terra, com si fossin talps.
2: Sí,
1: ja ens l'hem pensat bé, aquest pla.
0: No?
1: Et pinta una mica un pla una mica merda.
2: Bueno,
1: hòstia...
0: Té les seves complicacions.
2: Ah, sí.
0: Per exemple, clar, el fet que és una mica difícil construir un túnel sense fotre merder.
2: Clar.
0: En velcro s'està posant molt nerviós, eh?
1: El túnel.
4: Què collons estan cardant aquesta colla?
0: Per evitar que els segrestadors descobreixin el pla, el govern peruà instal·la uns altaveus enormes davant la façana de la casa i fan sonar l'himne del Perú a tot drap per dissimular el soroll de la màquina que acaba el túnel.
2: Oh, mare de Déu.
5: Ah, no.
2: Oh, mare de Déu. Apa, aquí.
5: Epa.
2: Segrestador. Digue'm, segrestador. Sisplau. Sisplau. Foti'm un tiro al cap.
5: Sí.
2: No puc suportar més aquest soroll.
1: Jo
2: plego.
0: De veritat que hi ha reunions que m'agradaria ser-hi.
1: Home,
0: el dia que van dir, com ens alliberem? S'aixeca un. Jo faria uns túnels per sota. I un altre. No, però és que ens sentiran. I llavors surt un beneit. Sí. Posem uns altaveus i fiquem l'himne tot hòstia, que així no sentiran com fem el túnel. I algú va dir que sí.
2: Sí, sí, sí.
5: Home, això també ho fan a les finals de la Copa del Rei, no? Una mica?
0: Sí, de fet, sí. Sí.
2: Fan túnels?
0: Es foten a fer
5: fan túnels,
0: obres.
5: Fan túnels,
0: fan túnels. Al costat de l'estadi, sí, perquè sí. No se senti com xiulen.
5: Exacte.
0: Amb els túnels acabats pot produir-se l'assalt. Es fa simultània... Voleu treure l'himne aquest? Sí,
5: prou.
0: Gràcies, hòstia. L'himne del
5: Perú. Bé, no?
0: Mira que el d'Espanya t'avala, però aquest, déu-n'hi-do. Es fa simultàniament des de diversos punts de la casa, des de baix mitjançant els túnels, des de dalt, a través de la teulada, i des de les bandes fent explotar les parets.
5: Ens caurà algú cap.
0: Gairebé morim de l'ensurt, sobretot amb velcro. La reacció de la Mercè, perdoneu, eh?
1: Sí.
0: Tu estàs enmig d'un segrest. Fa 3 mesos. Tiren unes bombes i entra tothom per tot arreu i surt una dona dient, ai, que ens caurà algú al cap. T'he vist amb una serenor increïble, Mercè. No.
5: Escolta, jo sóc una persona que en els moments difícils conserva la calma. Ah,
0: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Tota aquesta pols que han generat, què és això?
0: Què és això?
2: Què és aquesta merda?
0: Els qui menys ho pateixen són els segrestadors, perquè just en aquell moment, quan entren, quan hi ha l'assalt, els segrestadors estan jugant un partidet de futbol per distreure's,
2: tu. Bueno, no t'inventis les coses, Peyu.
0: No m'invento res, us prometo que és real. Suposo que s'havien de distreure, tu. La contundència amb què actuen és letal. Hi ha trets i explosions a tot arreu. Si feu una cerca ràpida per internet, ho trobareu, perquè la sala es cobreix en directe per mig món. L'operació acaba amb 17 morts.
2: Ole.
0: Un hostatge, 2 militars i els 14 segrestadors.
2: Tots, eh?
0: Tots morts. Sí, noi.
1: Punteria.
0: Sí. Ens queda saber si ha sobreviscut el nostre gos, amb velcro. I això està a mans d'aquí, Mercè.
5: Això està en mans d'una senyora d'aquí al públic. He buscat una senyora que es veu molt llesta.
0: Sí, que es veu.
5: Com et dius?
0: Sí.
3: Pilar. La Pilar, d'on ets?
8: De Manresa.
3: Vinga.
0: Pilar de Manresa.
3: Això ho tenim guanyat avui.
0: Els guerrillers formaven part del moviment revolucionari Tupac Amaru. Però qui era Tupac Amaru? A. Un raper. B. Un líder indígena que va lluitar contra els espanyols. O C. És el nom d'una província peruana.
2: A veure.
0: Tupac Amaru.
1: Uf.
0: Hi ha un bar aquí a Vic que es diu Amaru, que no sé si quan van posar el nom si sabien què posava.
3: S'estan tocant per sota de la taula.
2: S'estan
3: demanant el comodí del públic.
2: S'estan tocant?
10: Aneu a un motel.
0: A, B o C?
3: B.
0: B. B, amb velcro és...

0: En Velcro ha pogut tornar a casa. El quisso de la cellera de Ter ha superat la passejada, però s'ha de dir que les ha passat ben magres. Amb tant de tret i tanta explosió, ha quedat atordit. Sort que estava acostumat a les desgràcies, que si no hauria, bueno, engreixat la llista de morts. Per tant, podrà continuar aguantant els comentaris de la gent que li diuen Ewok. No li dieu Ewok, pobret,
1: no li digueu, home.
0: Sempre és millor que et diguin Ewok que no pas que et moris, que et moris.
1: Ah, bueno.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I anem a...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha emès una ordre internacional per retenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Aquest dilluns s'ha conegut el sumari del cas que apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero, per a la qual s'hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. A Zapatero se'l presenta com el líder d'aquesta trama, però els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar els moviments més compromesos. Arran dels efectes del cas, un altre expresident socialista espanyol, Felipe González, ha demanat aquest dilluns eleccions anticipades.
2: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: En canvi, l'actual president Pedro Sánchez ha aprofitat l'escenari macroeconòmic per argumentar que el més convenient és esgotar la legislatura.
3: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, però, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents per l'escola inclusiva. És el gruix de docents pactat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, una xifra, però, que encara queda molt lluny dels 6.400 professionals que demana la resta de sindicats.
1: Washington i Teheran confirmen avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent. L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
4: Presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res.
1: Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal.
4: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. A Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,6 graus, 2 graus més que l'anterior rècord del maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. Aquí, a Catalunya, la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egassen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
5: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
4: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
4: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir.
1: I el torneig en Roland Garros de tenis han passat a segona ronda, entre d'altres Rafa Jodar, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. Al quadre masculí destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera ronda favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Elina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
11: Inconfusible, però molt imitable.
13: M'ho faries tu, Lisenda?
12: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam, pam.
13: Mar Marvà, bona tarda.
14: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
14: Pam, pam, pam, pam.
12: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
15: No, jo no ho faria.
13: No puc millorar-ho.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
11: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam.
10: Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en rigorós directe, en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Quina prova podem donar als oients que això que acabes de dir és veritat?
0: Ah, mira, que són les 13:07 i 15 segons. A veure, posem
1: poden
0: de 3.
1: Poden dir insuficient.
0: Melero, mira, la Melero. Busca la millor croqueta de Barcelona.
1: D'acord, això potser estaria en 5 sobre 10 de prova de que som en directe.
0: A veure.
1: No. Mira, hi ha una prova claríssima, que és que truqui algú, que truqui algú i que pugui parlar amb tu. Mira, això seria una prova fefaent de que som en directe.
0: Helena, obrim telèfons, 93-201-7404. La primera trucada per xequejar que som en directe. Però clar, també podríem, de fet, podríem xequejar una trucada. O sigui, falsejar una trucada.
1: Sí, això seria 6 sobre 10.
0: Està fallant Matrix, eh?
1: Sí, sí. Està fallant. No sé quina manera hi hauria de demostrar, de veritat, Sant Tomàs, que som aquí en directe.
0: A veure, Estel Soler, aixeca la mà, salta el protocol. Què vols, Estel?
2: Heu de fer un directe a Instagram.
0: Ah, molt bona! Com es nota?
1: És que de veritat, les noves generacions.
2: Soc boomer, però aquí encara hi arribo, eh?
0: Bueno, et dic una cosa, faré entrar la Lívia o l'Alba o la... o la Viena, perquè no estic mirant aquí, no sé
1: veure,
0: fer directes a Instagram.
1: Ara fa un mòbil, la zapatófona. No.
0: Bé. @ElisendaCarot, ara de seguida farem un Instagram live.
1: Som en directe.
0: Som en directe. El control tècnic, com sempre, l'Albert Joder, la Peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gaza, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Ja l'heu sentida, la solucioneta es diu Estel Soler. Molt bon dia, estimada, com
2: bon
0: estàs?
2: Dia.
0: Has descansat?
2: Estrany.
0: Dilluns estrany, però millor, no?
2: Sí, a veure, quan la ciutat es buida tot és millor.
0: Tens la sensació de no treballar tant.
2: Exacte.
0: Que treballes exactament el mateix, però tens la sensació de fer-ho més relaxadament.
1: No, avui seria com el dia de la Mercè, una mica hormonant, no? És a dir, no és només la ciutat de Barcelona, sinó que hi ha una mica, doncs,
0: sí.
1: Una mica de Badalona, Baix Llobregat, una mica...
0: Correcte. Ric, perquè m'acaba de passar una cosa, tant dels nostres temps...
1: Ai, què ha passat?
0: Acabo d'entregar el telèfon a la Lívia.
1: Sí, molt bé.
0: I acte seguit,
1: per fer el directe
0: d'Instagram, @ElisendaCarot, i acte seguit, dic, ui, on tinc el telèfon? I m'acabo de tocar, palpar totes les butxaques del cos.
1: Ai,
0: ja estem en directe? Gràcies, Lívia. 3, 2, 1, però això és una foto? Ah, no, és un directe. Va, ja estem en directe. En horitzontal, heu de girar la cara.
1: Per que la gent sàpiga que avui som en directe a la Catalunya... A la Catalunya Ràdio.
0: A Catalunya Ràdio. Va, estem molt tontos avui, eh? Escolta'm, que l'audiència segueix allà, eh? No és que tinguem festa tots plegats. Avui us portem una solució pràctica. Avui parlem de canvis radicals de feina.

0: Veig que hi ha gent connectada i ens estan dient coses, però que tinc el mòbil molt lluny. Ara, mira, la Lívia i l'Alba estan entrant per veure... Ens faran un resum del que esteu dient a través d'aquest directe en els vostres comentaris. Avui ens volem preguntar com podem decidir canviar de feina? Com podem saber que una feina no és l'adequada per nosaltres? Decidim massa d'hora a què dedicar-nos a la vida? Quina és la millor manera de fer un canvi laboral? Per què ens costa fer el pas? Què és el més important a l'hora de fer aquesta passa? Un canvi de feina comporta inevitablement un canvi de vida o no? O què fem primer? Una voluntat de canviar la vida i això comporta un canvi de feina? Quin paper juga l'entorn quan ens plantegem deixar una feina? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra col·laboradora, psicòloga de capçalera de la solució. Helena Puig i Tart, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé. Com deia l'Estel, treballant menys, que és una ficció.
0: Avui l'Helena està fent una tècnica que la feia Hitler, eh? S'ha posat la cadira superamunt i la resta semblem superbaixets al seu costat.
2: Perdona, Hitler i Pablo Motos.
3: Ai, ai, ai, que acabareu
1: escriure. La veritat és que em sentia molt
2: baixeta. Això de la cadira, dic. Això de la cadira ho fa servir... És a dir, a veure, no descobreixo res que en alguns programes de televisió es fa servir una cadira una mica més elevada que la que fa servir el convidat o la convidada, que normalment, habitualment, es posa al costat, ja sigui en un sofà o amb una cadira que no està tan alta.
3: És això.
0: Ai, senyor, Helena Puigguitart, tu, a més de psicòloga, la nostra psicòloga de capçalera, que avui ens il·lustraràs, ets un testimoni del que és canviar de feina, perquè tu treballaves a l'empresa familiar, en el sector fiscal, diguem-ne? Podem dir fiscal?
1: No, fiscal no.
0: Comptable?
1: Si fos fiscal, els meus impostos anirien millor.
0: El sector comptable de l'empresa?
1: No, consultoria estratègica.
0: Consultoria estratègica.
1: Que és implantació d'empreses, creació d'empreses, aquest tipus de coses. Però no fiscal, per desgràcia.
3: És que per la Elisenda i per mi tot això
0: és el mateix. Jo ara que sento números dic, va, coses fiscals.
3: No.
0: Consultoria estratègica, disculpa'ns, Helena.
1: No passa res.
0: I tu, als 40 anys, agafes i dius, de consultora vull passar a ser psicòloga.
1: Exacte.
0: Uau. Per què ho vas fer? Què va motivar aquest canvi? Diries que va ser un canvi de vida que va portar unes conseqüències de canvi de feina o a l'inrevés?
1: Jo vaig estudiar econòmiques perquè l'edat que jo tinc, que en tinc uns quants ja d'anys, no era com ara, que hi ha 300 carreres per estudiar, sinó que n'hi havia 4. Jo volia fer sociologia, m'agradava molt sociologia. I per fer sociologia tenies diverses opcions, vaig escollir econòmiques. Vaig fer econòmiques, que hi havia una part que m'agradava, una part que em desagradava terriblement per acabar fent el segon grau de sociologia, però llavors vaig veure que era l'autònoma, que havia de fer un curs pont. Bueno, era tan complicat que ho vaig deixar estar. I em vaig dedicar a la consultoria, a l'empresa familiar, i als 40, de casualitat, però tenint en compte que a mi ja m'agradava tot això, de fet, a mi m'agrada molt la psicologia social, mira que m'encanta fer teràpia, va ser quan vaig conèixer un metge, vaig començar a formar-me en una sèrie de coses amb ell, i em va proposar tenir una titulació de Ciències de la Salut, i va dir... psicologia. I vam dir psicologia, però fer-ho en plan pim-pam. I no, el pim-pam va ser que em va encantar.
0: Uau! I allà va ser un canvi de vida, també.
1: Un canvi de vida.
0: Què és el que més valores de la teva nova vida, del teu canvi de professió?
1: Acompanyar persones, m'encanta. M'agrada molt. Em sento molt afortunada que hi hagi gent que vulgui que l'acompanyi en els seus processos de vida.
0: I hi ha molta gent, eh? De fet, no truqueu la consulta, que està petada fins aquí uns mesos, eh? De fet, truqueu i demaneu hora, eh? Això vol dir que qualsevol persona que ens estigui sentint ara mateix, que pensi que va tard, que no val la pena, està sempre a temps de canviar, o és una mica terrorista fer aquesta afirmació?
1: No, jo n'estic convençuda. De fet, els convidats d'avui segur que ho diran. Jo penso que no hi ha mai és tard per fer els canvis que tu vols i per viure d'acord amb qui ets en aquell moment. Perquè que jo, als 18, fos qui fos, clar, i m'agradés el meu de l'empresa, per exemple, perquè m'agradava, no vol dir que als 40, als 50 o als 60 o als 90, és que és igual, em continuï agradant el mateix. Jo he d'acceptar que sóc una persona que evoluciona i com a tal, que és el mateix que passa, per exemple, amb les parelles. Hi ha moltes separacions perquè la gent evoluciona diferent i hi ha un moment a la vida que dius, doncs amb aquesta persona, que als 20 o als 25 o als 30 i estava perfectament, ara no, doncs amb la feina és el mateix. Però venim d'una mentalitat de que abans la persona es posava, jo què sé, els 15 anys o els 18 en una empresa i s'hi jubilava. I ara això ja no és
0: I ja no així. Només això, i això és una reflexió que ara li passaré la pilota a l'Estel, sinó que també tendim, almenys fins la meva generació ha arribat, fins als millennials ha arribat, a definir-nos a través de la nostra feina.
1: Sí.
0: Que
1: sí.
0: Jo crec personalment i a aquestes altures, amb 40 i escaig, penso que és un error, eh? O sigui, l'exercici que jo estic fent personalment és si trec tota aquesta feina, la feina que jo he fet i que m'ha robat, perquè ara ho considero robar, no?, de vegades, tantes hores de la meva vida, qui sóc, no?, què queda? I allò sóc jo, no?, la meva feina, no? Hi ha un error també de confondre identitat amb el 100%, o sigui, equiparar identitat de feina amb la nostra identitat?
1: Sí, la identitat és múltiple, té moltes cares. És a dir, tu, per exemple, l'any passat vas adquirir una nova identitat amb en Guillem, no? El fet de ser mare transforma moltíssim la identitat. I com això, tantíssimes coses. El que passa que és que abans, o eres una persona d'èxit, i dic abans d'abans, perquè eres el metge, eres el farmacèutic, eres el polític del poble, l'Ajuntament, jo que sé, qui fossis, i si no, doncs treballaves, no? I tenies anaves fent o l'advocat, és igual, 40.000 coses. I fixeu-vos que la majoria les dic en masculí.
3: Sí, sí, tant.
1: Vale? I què passa ara mateix? Que ara mateix estem amb un aparador constant d'èxits. Qualsevol persona, allò que quan jo era petita era això als Estats Units és així, el somni americà de que tothom es podia transformar, ara això ja és a nivell mundial. Clar, quan tens gent molt jove que els hi dius què vol ser, el que vol ser és el de menys, perquè jo el que vull és viure molt bé. I això ha passat a ser el primer. Abans hi havia una cultura del sacrifici on a través de la feina es anava fent i s'acceptava que hi havia moltes renúncies a la vida. Ara la gent no vol renunciar.
0: Que em sembla molt interessant, però també fèiem amb la Cristina Sánchez Miret, recordo, sociòloga, un dia va fer una reflexió i va dir, és molt interessant això, però tampoc no li donem la volta al marcador i pensem, de vegades també genera molta frustració, dir, ostres, no em sento realitzat a la feina, hi ha uns tipus de feina que potser només ens aporten diners. I no, o sigui, només no és poc, eh?
1: No.
0: Que al final els diners ens aporten poder viure, no?
1: Sí,
0: ho dic per evitar el burnout, eh? Potser n'havíem parlat també amb tu
1: i
0: amb la Cristina,
1: Sí, i amb la Cristina una cosa que dèiem és que, per exemple, hi ha uns estudis que diuen que quan tu tens una feina que aparentment la pots etiquetar com una feina que no val res per mi, però aquests diners que em dona, a mi em permeten marxar cada cap de setmana a la muntanya o fer un cop a l'any un viatge amb la família o amb els amics, això a mi em compensa, perquè per mi aquesta feina té un sentit. La qüestió quan tenim problemes amb la feina és trobar-li un sentit. Per això a vegades realment esgotem el trobar-li un sentit on som i és quan fem aquest canvi de feina que n'estem parlant avui. Però sí, feines molt senzilles poden tenir un sentit per nosaltres. Em permeten conciliar perquè tinc nens petits. Perfecte. Doncs
0: perfecte. Compleix el briefing, no? Allò
1: exacte,
0: que diuen.
1: I tindrà una data de caducitat, segurament.
0: Estel, ara vaig amb tu. Abans, però, línies obertes, eh? Telèfon i WhatsApp.
2: Sí, com sempre, 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres i comprovar, efectivament, que avui som en directe, aquest 25 de maig de l'any 2026. I, si no, el WhatsApp del programa, que ja ho sabeu, és el WhatsApp que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19, on ens podeu explicar, efectivament, si heu fet alguna vegada un canvi, pot ser radical, fins i tot, de feina. El vaig canviar, estava en un sector i vaig anar en un altre
0: d'oposat.
2: Canvi radical, sí, exacte. Aquest lema que podria ser d'una manifestació, concretament. Doncs ens ho podeu explicar aquí a La Solució.
0: Ai, per cert, el canal de WhatsApp, estem a punt d'arribar als 600 usuaris. Increïble. Per tant, si voleu entrar a la nostra comunitat exclusiva, amb vídeos en exclusiva, amb informació en exclusiva, coses que després no surten a xarxes, que només ho compartim amb la gent que tenim al canal de WhatsApp de La Solució, és tan fàcil com ens escriu un WhatsApp, el número de sempre, ens dieu: vull formar part de la comunitat de La Solució. Us enviem un link en exclusiva i allà dins que hi sereu. Deixeu-me saludar la Carme. Carme, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carme?
4: Bé.
0: Tu ara estàs jubilada.
4: Sí, jo estic jubilada.
0: Però
4: i vaig fer un canvi radical bestial.
0: A veure, tu vas treballar durant 17 anys en què?
4: A la banca. A un banc.
0: En un banc? Què feies en el banc?
4: Sí. Pues feia de tot, les feines del banc, passava impagats, passava lletres, que llavors hi havia lletres, passava factures, passava tot. Treballar en un banc és molt, molt relaxat, de 8 a 3, i amb molt de temps. Tenint molt de temps, què va passar? Que la meva mare, que es dedicava a la sanitat, era infermera, diu, oi, per què no continues estudiant? Jo era molt joveneta, tenia 17 anys. Per què no continues estudiant? Ah, vale. Pues podries fer infermeria. Vale, pues sí, vale. D'acord, vaig fer infermeria, em vaig casar i el títol es va quedar allà, no el vaig fer servir mai perquè mai vaig treballar d'infermera. I llavors, vaig tenir fills i, clar, la conciliació familiar era bestial, no? Perquè pel matí, per la tarda sí que podies venir, però pel matí tenies que anar repartint fills i no podia ser. Jo, això de repartir els fills i criar-los així a mitges, entre el carrer, el col·le
0: no
4: i els pares,
0: tu, no
4: podia ser. No, jo tenia que ser la família, teníem que ser tots dos els que poguéssim apujar.
0: I aleshores què vas fer, Carme?
4: I aleshores, doncs, mira, ens vam ficar a dir que podríem canviar de puesto, de feina, I de tot, si ens n'anàvem fora d'aquí de Barcelona, ens vam anar a la Comunitat Valenciana. I en un poble. I allò va ser magnífic, perquè el meu marit va seguir amb la seva feina, que també treballava en un banc, i ell va seguir a la seva feina, però jo no. Jo vaig deixar-ho tot per estar amb els meus fills. Però va arribar un moment que els fills, això que estàveu dient, els fills ja es fan una mica grans i dius, ostres, tu i jo...
0: Sí.
4: Aleshores, doncs, vaig pensar, hosti, però si aquí hi ha un hospital, vaig a veure que jo tinc un títol.
0: Vaig imprimir el títol.
4: Jo vaig anar i vaig dir, escolti, que jo sóc infermera i voldria treballar aquí. I diu, pues molt bé, mira, ara arriba l'estiu i potser et contractaré. A partir de llavors, que allò era... el 2000 o així...
0: El cas ja... és, perdona que et condueixi, Carme, que si no a dos quarts em foten bronca.
4: Per tant,
0: acabes treballant en aquell hospital durant quant de temps?
4: Sí, doncs 20 anys.
0: Ostres, com a infermera!
4: Fins a la jubilació, tal qual, em vaig tenir que posar al dia, clar, el títol estava ja era antic, estava en blanc i negre.
0: Tu ara deies, deixa'm fer un disclaimer, perquè he de dir que la situació de la gent a la banca ara no és tan relaxada com era abans, vull dir que ara pobrets estan més collats que collats i quasi tot ho has de fer a través del caixer i les coses que queden per fer dins, pobres, quasi treuen la felpa a la boca. Però, d'aquestes dues professions, el banc o infermeria, quina creus que encaixa més o que casa més la teva manera de ser?
4: La d'infermeria, 100%. No me l'hagués imaginat mai que m'hagués canviat la vida tant. Perquè, no sé, jo sóc persona de cura de les persones.
0: Ja ho apuntaves quan parlaves dels fills.
4: I allà ja em vaig trobar, i 20 anys contentíssima, una infermera d'urgències com Déu mana i molt contenta, molt d'haver fet aquest canvi i una cosa que no m'ho esperava.
0: Ostres,
4: no,
0: Carme, de veritat, ni preparada això. Carme, t'agraeixo moltíssim aquest testimoni, 17 anys en un banc, 18 després d'infermera o quasi 20 d'infermera, allà jubila trobar la seva realment vocació, però fixeu-vos que ha passat d'un canvi de vida que l'ha portat a un canvi de feina també, Vull dir que també pot haver-hi els dos circuits. Helena, tu parlaves de l'altre sentit, ella parla del contrasentit.
1: I saps què passa? Que cura de les persones no va tenir mentre va tenir fills, fixa't, 17 anys treballant el mateix, i moltes vegades les dones, quan ja tenim els fills grans, ens permetem fer allò que ens agrada.
0: Nosaltres. Vull dir que treballant estaves, passa que no era remunerat.
4: Exacte.
0: Carme, gràcies per trucar, una abraçada bonica.
4: A vosaltres.
0: Fins ara.
4: Adéu, bona tarda.
0: Adéu, adéu. Doncs mireu, a la taula, l'Helena Puigguitart l'acompanya l'Estel Soler, però també hi ha dos convidats més. Estel, però tu em volies fer una reflexió molt interessant, que surt en el teu llibre. Crec que l'hem de recomanar una vegada més, Premi Ramon Llull, aquest tros de vida, on apareix precisament això,
5: Sí, la protagonista de la novel·la, en aquest cas, és una dona científica, investigadora, i el gran gir que fa el personatge durant la història, us ho avanço, però és que va d'això, és un canvi de vida / de feina. Però què passa quan la nostra feina és vocacional? En aquest cas, el personatge deixa la feina, i aquí entraríem també a veure com els diners que tenim al banc marquen la dignitat que podem tenir o lo valents que podem ser o no a l'hora de poder fer aquest canvi, no? Aquest personatge està precaritzat, com tots els científics, especialment les dones en el món de la ciència, i veu com allò que ella s'ha treballat moltíssim, aquell càrrec li acaben donant un home perquè això obrirà portes per un fons europeu. I, malgrat que no té diners, fa un acte d'autodignitat i decideix deixar, en aquest cas, doncs, les classes i la investigació a la pública, i fa un canvi de vida radical. Se n'acaben a viure a Occitània, en aquest cas, i acaba treballant en una agrobotiga, i hi ha un moment del personatge al final que li faig dir, havia oblidat que es podia ser feliç treballant, no? Que crec que és una cosa que tots hem oblidat. I molt sovint a les presentacions, mira, avui en faig una a l'Espluga de Francolí la tarda, en els clubs de lectura Espais Meravellosos, quan parlem d'això, generem un debat i els faig una pregunta a la gent que hi ha a la sala, que és, com us definiríeu si no poguéssiu dir de què treballeu?
0: Pues ara jugarem això, amb els nostres convidats. Ara jugarem això.
5: De pedra, perquè ens hem acostumat tant a que la feina ens defineixi que costa molt explicar qui som. Per tant, per mi, a fer aquest exercici, fer aquesta pregunta a la gent dels clubs de lectura, és interessant per entendre fins a quin punt la feina ens travessa, i especialment quan la feina és vocacional. Per tant, fins a quin punt pot ser estructural decidir deixar un motor que tu vas engegar amb ganes de vocació, no? En aquest cas, la ciència o totes les professions que poden ser vocacionals. Jo, d'alguna manera, manera vaig fer aquesta decisió també, jo era actriu, ho continuo sent, crec, però no exerceixo. Un moment que vaig dir, perquè jo hagi encès aquest motor i hagi volgut anar un dia a un lloc, jo l'he de continuar perseguint, si això ara em fa patir més.
0: Exacte.
5: Em fa patir més que em compensa, i em sembla d'una valentia absoluta amb la gent que decideix fer aquest canvi i sobretot fer-lo tard, que no és tard, que mai és tard. Estem morts quan morim.
0: Correcte.
5: Però no abans. Per tant, que bé la gent que ens dona exemple amb això.
0: Aquesta arenga de l'Estel Soler és molt interessantíssima. Tan interessant aquesta pregunta. Com et definiries sense parlar de res de feina, o has fet millor tu?
5: Sense poder dir la teva feina. Perquè fixeu-vos que fins i tot quan la gent es jubila, sobretot els primers anys post-jubilació, encara es defineixen dient, bé, jo he estat sempre gestor, jo m'he dedicat fins ara a
0: Boníssim.
5: Tal... No sabem, i al tanto que els homes encara els passa més, perquè al final les dones hem fet altres coses molt, amb molta menys visibilitat, però ell sobretot era, no, el pare de família, que és qui té aquella feina i qui porta els diners a casa. Per tant, quan se'ls treu això,
0: correcte,
5: ells que no han teixit tantes relacions socials, tants hobbies, tantes altres passions, no saben qui són, encara els costa més de dir qui són, no?
0: Interessantíssim i boníssima reflexió la de l'Estel. Mira, faré una cosa... Ara us presentaré dues persones que han canviat radicalment de feina, però farem l'exercici de l'Estel. Saset Nicolàs, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com estàs?
6: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Saset, com et defineixes sense poder dir res de la teva, de les teves feines?
7: Costa molt, costa molt.
2: Quina mirada.
0: Voleu anar a la publicitat i us ho penseu?
6: Vale.
0: Anem a la publi i a la tornada. La Saset, i mireu a l'altra banda, i tinc l'Òscar Clemente. Òscar, bon dia.
8: Bon dia.
0: Has de pensar com et defineixes sense passar per cap de les de teves professions.
8: Vale.
0: A la tornada us diem com es defineixen, qui són i què fan.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Us he posat deures, aquesta publi. De seguida saludem el Lluís, que el tenim al telèfon, una persona que també ha fet un canvi extraordinari en la seva vida. No pengis, Lluís? El tinc aquí o no? Lluís, bon dia.
10: Estic aquí, Elisenda.
0: Gràcies, Lluís. No pengis, estimat, que presento els nostres convidats d'avui i ara vaig amb tu, d'acord?
10: Molt bé.
0: Saset, a veure, com et defineixes? Sense passar per la feina.
6: Sense passar per la feina. El que sóc, jo considero que sóc moltes coses. O sigui, sóc incapaç de respondre aquesta pregunta amb una sola cosa, no? Llavors, bueno, com em defineixo? Pues, potser una persona propera i que li agrada fer sentir bé la gent que té al seu voltant, no?
0: Val.
6: Ho deixem aquí.
0: Òscar, com et defineixes tu?
8: Jo deixant de banda una peça de pernil, una pota de pernil que
0: no facis spoiler.
8: No? Oh.
0: Deixant de banda res.
8: Jo ho he fet. Em defineixo com algú que... Com un vehicle, com un nexe d'unió entre persones que hi ha en un moment en concret a un evento.
0: Val.
8: No puc fer més spoiler.
0: Val. D'acord. Saset, tu et dedicaves... Eres assessora bancària.
6: Bueno, empleada de banca.
0: Empleada de banca, com la Carme que ens ha trucat,
6: sí.
0: I ara què et dediques?
6: Soc coach personal i acompanyo especialment a dones a fer treball personal, autoconeixement i, bueno, tallers, xerrades...
0: Quan decideixes fer aquest canvi, aquest gir inesperat en la teva vida?
6: Doncs mira, la típica crisi dels 40 que a mi em va agafar una mica abans, els 36, 37, i, bueno, em vaig replantejar moltes coses i, bueno, vaig anar a una terapeuta que em va acompanyar una mica a ordenar tot això que m'estava passant, no?, tot el que pensava, tot el que sentia, i ella va posar sobre la taula, no?, aquesta possibilitat, no?
0: Va ser ella, eh?
6: Sí, d'acord. Ella va dir, no?, la va posar sobre la taula una possibilitat que jo... Fins aquell moment ni em plantejava, no? És el que passa, que no creiem que sigui possible, no? I bueno, va obrir una porta que ja no es va tornar a tancar, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig començar a buscar com em podia formar, vaig formar-me com a coach. Clar, quan em vaig certificar que, bueno, fas unes pràctiques i ja comences a exercir, i a partir d'aquí ja vaig començar a obrir el meu negoci paral·lelament encara... amb la feina del banc.
0: Quan la terapeuta et suggereix de dir, ostres, això potser és un tema de feina i has de fer un canvi, què s'obre davant teu? Quina és la sensació que recordes?
6: La sensació és dir, ostres, i per què no? És a dir, perquè jo li vaig transmetre, ostres, a mi és que el que m'encantaria és fer el que tu estàs fent, no? això, acompanyar gent, no? Ajudar-los a entendre's. I ella, pues, i va dir, per què no, no? Per què no comences a explorar aquesta possibilitat? Però és això, no? Quasi 40, família, no? Feina estable, és com que... En, el, no, en cap part del meu cervell en aquell moment es plantejava que podia fer un canvi com aquest. I ella pues, va posar aquesta llavor, diguéssim.
0: I tu ja tenies clar que et volies encaminar cap al món del coach?
6: Bueno, jo no vaig entrar a psicologia en el moment de triar estudis, no, que abans en parlàvem, perquè no vaig entrar per nota, i bueno, vaig anar a l'opció còmoda, no, a l'opció tindré feina segura, no, un sou fix cada mes, i això ho he tingut tota la vida.
0: Però és el que deies abans, sí. Helena, perdona que t'interrompi, Saset, sí. Però hi ha moments de la vida en què, en aquest cas de la Saset, li complia el briefing, aquesta feina.
6: Exacte.
0: Jo vull un sou segur, jo vull estar tranquil·la, no em costa dedicar-me a això, no? Vull dir que també podem fer una llista del moment, que no serà eterna aquesta llista, no?, de necessitats o de briefing.
1: Exacte, i sobretot quan ens culpem de per què hem perdut el temps o per què vam fer això, per què em vaig equivocar, hem de pensar que la Saset o l'Helena dels 18 anys en aquell moment va prendre la millor decisió perquè jo ara no tinc les emocions que tenia aleshores i que em pesava a l'hora de decidir. Per tant, sempre a tot el passat és molt fàcil de dir, és que em vaig equivocar. No, no et vas equivocar. Vas fer el camí que havies de fer en aquell moment i ara l'Helena dels X anys té unes altres necessitats, té uns altres valors.
0: Això és molt important, el confiar en el nostre jo del passat, sí. No? Perquè és molt injust revisionar el passat i dir, ostres, et vas equivocar. No, no, no. Primer que et va portar unes ensenyances determinades i que en aquell moment tu vas triar, segons la informació que tenies, el que més encaixava, encara que ara no t'ho sembli.
1: I t'ho dic sempre, tu m'has sentit moltes vegades dir-ho, jo sóc la psicòloga que sóc perquè vaig ser la consultora que vaig ser. És que ja com enfoco la teràpia, com enfoco la psicologia, per mi, moltes vegades molta gent m'ho diu, és que és molt aterrat, és molt de... Vinga, posem... Hi ha moltes corrents de psicologia, totes són vàlides. Però realment, treballo així, veig les coses així, acompanyo les persones així, perquè vaig treballar amb el que vaig treballar i vaig aprendre el que vaig aprendre.
5: Sí, que una altra cosa que a mi m'agrada burxar, la gent que ve als clubs de lectura, venen a sentir-me parlar a mi i jo els burxo a ells. Hi ha una altra pregunta que entronca amb tot el que esteu dient, i que em fa pensar que només no només ens neguem la possibilitat de canviar, sinó de preguntar-nos què ens agradaria fer. Aleshores, quan parlem d'aquest personatge, aquesta protagonista que decideix fer el canvi de vida, una altra pregunta que els hi faig és, dic, imagineu un mapa, que és la vostra vida, imagineu que hi ha un punt on diu vostè és aquí, sí? Però a sota, el que no veiem mai en aquests mapes, hi ha una pregunta que diu... És realment aquí on vostè vol estar? I el 80% de la sala
0: Boníssim.
5: Aixeca la mà i diu no, no és aquí on vull ser. En el sentit de feina, de parella. Per tant, només que ens permetem de preguntar-nos o de perdre la por de si realment som on volem ser, ja és moltíssim. Fins i tot diria que és revolucionari de cara a un sistema que ens té com anestesiats i que els hi va molt bé a les empreses, no? Que un dia has entrat aquí, aguantaràs carros i carretes i et quedaràs aquí i et pagui el que et pagui fins que et jubilis. Per tant, permetre'ns reflexionar si realment som on volem ser en tots els sentits, em sembla molt interessant i de molt valent.
0: Què és el que vas fer tu, Saset?
6: Clar, el que dèieu és veritat. Jo, clar, durant molts anys vaig estar a la banca i sí que és veritat que en el moment de voler fer el canvi sí que una mica no neix aquest retret, no, cap a les decisions del passat, però és el que dius, no? Fins... O sigui, allò em va portar on estic ara. I durant molts anys em va permetre, no?, conciliar, no?, les nenes petites, el que deies abans, no?, poder-me agafar una baixa sense por, una excedència, no? Vull dir que al final és el camí que havia de fer.
0: Però és una mica trencar amb aquest estereotip que ens posen a la CPU, no?, quan són petits, de tu ets això, per aquest mateix sistema capitalista que deia l'Estel, que va molt bé al sistema, tu ets això, forma't en això, perfecciona aquest teu això, seràs útil al sistema i no pots canviar, no?, d'aquest carril que has agafat, no?, que a vegades és una mica asfixiant. Per això deia, què vas sentir quan vas plantar aquesta llavor? Perquè jo a vegades quan m'ho plantejo de dir, un canvi de rumb a títol professional, no? No sé
6: clar,
0: si és...
6: El que sents és no sé, com una obertura de cop, de dir, és que hi ha infinites possibilitats, perquè molts cops com que la ment amb autosabotatge et posa a l'extrem contrari, no? Estaràs sense feina...
0: Em moriré de gana...
6: Exacte, no? I no, entremig hi ha moltes opcions, hi ha moltes maneres de fer aquest canvi, no cal tampoc llançar-se a la piscina de cop. Jo vaig estar combinant les dues coses durant un temps fins que al final vaig deixar el banc i...
5: I l'entorn? Ai, perdoneu, perquè l'entorn sol ser conservador.
0: Ah, aquí anava.
5: Quan tu planteges això, segons la gent de quina generació, els agafa, et traslladen el seu pànic, no? La seva por, perquè la gent és... No et moguis d'on ets, aquí tens un sou, i ara autònoma,
0: mira,
5: ara emprendràs.
0: Arran d'aquesta reflexió, Helena, què hem de fer amb l'entorn? Li hem de donar veu, vot, hem d'escoltar qui sabem que ens pot aconsellar.
1: És que el que ha dit l'Estel i després ha afegit la Saset, estem parlant de la por. I la por sempre és el convidat. Pel cervell és l'estrella. Si hi ha por, jo m'aturo. Mm. I l'Estel ha apuntat una cosa que és importantíssima, que és que el sistema necessita crear por. Perquè si crea por, la gent obeeix.
5: Clar.
1: Això és així. I a partir d'aquí és com ens expliquem una mica tots. I quan sortim d'allà, i quan l'Estel, tu preguntes, i el 80% et diu, no, jo no em pregunto res, no em pregunto res perquè fa molt de, molt de dolor, provoca dolor mirar allò que m'agradaria i que no sóc capaç de fer.
5: Sí, sí.
1: I aleshores, evidentment, ens anestesiem. I com? Doncs des de bevem fins a ens estem en pantalles, continuo treballant cada dia i em llevo cada dia sense preguntar-me res.
0: Òscar, tu eres dissenyador gràfic.
8: Sí.
0: On, en què treballaves? Què feies?
8: Doncs jo, total, o sigui, vaig estar 23 anys, des d'agències de publicitat, estudis de disseny gràfic, després vaig passar a l'entorn de l'empresa, al departament de màrqueting, i jo crec que al voltant dels 40 o pre-40, més o menys.
5: Que fort, eh?
0: Tots per allà, eh?
5: Els faig de 15 anys, eh? Estic participant un gran cop.
0: Jo estic allà, eh? A veure si me'n vaig a dir de dissenyadora.
2: No, no estàs allà. No estàs allà.
0: Mira, calla, Francisco,
5: eh? Ja ho vas passar, Lisa.
0: Ho he passat, però no fa tant, eh? Només fa 4 anyets.
5: Em conservo molt bé, estàs tallant.
8: I jo va arribar un moment que vaig fer un exercici bastant d'egoisme i em vaig visualitzar cap al futur i vaig dir... a veure, realment és molt cru pensar-ho, no? Però em voldré jubilar davant d'un ordinador amb els meus skills actuals que tinc.
0: És boníssima aquesta
8: reflexió.
0: O reflexió.
8: Les noves generacions del disseny gràfic i sobretot la tecnologia, que en aquell moment hi havia software, ja estaven automatitzant.
0: I també va ser una mica per necessitat de dir jo no vull estar batallant amb això, no?
8: Correcte. Correcte,
0: no? M'agafa en un moment que jo no vull desgastar-me.
8: Sí, és d'autoprotecció, potser, no? I llavors, en aquell moment, vaig dir, bueno, a veure, no puc fer un salto al vacío sense tindre... I em vaig cap a enfocar cap a, diguem-ne, a les meves habilitats, no? Jo de petit ja havia tallat...
0: Espera. Les seves habilitats, perquè actualment, Òscar, a què et dediques?
8: Soc tallador professional de pernil.
5: Mare.
0: Bravo! Oh,
2: bravo!
0: De dissenyador gràfic a tallador professional
5: de
0: pernil.
5: Sí, de inesperat.
0: O sigui, pèls de punta. O sigui, en quin moment, perdona'm, com si no fos aquí, Òscar, arriba un pavo que diu, jo sóc dissenyador, ara ho deixo tot i em dedicaré a tallar pernil. Per cert, una professió molt ben valorada, que requereix molta formació i que van buscats. Aleshores, Òscar.
5: Meravellós.
0: Digue'm. Com arribes a tallar pernil, fill meu?
8: A veure, ho tenia fàcil, perquè hi ha per antecedents familiars. Ma mare és extremenya i sempre hem tingut pernil a casa. Però potser em faltava la formació més tècnica, de la part tècnica sí que la tenia, la teòrica, i sobretot la part que de cop i volta lligava amb la meva, que era l'estètica, que era la formació amb emplatats artístics.
5: M'encanta.
8: És com fer...
5: Que fas coses com els dels hotels amb les tovalloles, tu fas amb el pernil, això?
8: Sí.
0: No m'ho crec.
8: Més o menys.
5: No ho puc creure.
0: De veritat, Òscar?
8: Es pot veure...
0: On ho podem veure, això?
8: O el perfil.
0: On et busquem?
8: El perfil d'Instagram es pot veure aquest...
0: Com et busquem? Com és el teu perfil d'Instagram?
8: És molt marketing.
2: A veure, el naming.
8: És molt fàcil, perquè és Cortador Jamón Òscar.
0: Cortador Jamón Òscar.
2: Bueno, està bé. Aquí
0: si poseu
2: que fet
0: Cortador Jamón / Òscar, però poseu Cortador Jamón Òscar i ja et surt Òscar. Ara se m'està carregant perquè no em va bé el wifi. Però ara poso seguir.
8: I clar, per mi era el gran repte de traslladar tota aquesta càrrega o trajectòria estètica cap al món del pernil i, sobretot, sense deixar-me influenciar amb el que en aquell moment ja existia la professió
0: però
8: del tallador.
0: Òscar, t'aturo, perquè tu dius, no, la meva mare era extremenya. Sí, a mi també m'agrada molt és extremenya. A mi m'agrada molt el pernil, però no m'he dedicat mai o sigui, no m'he plantejat mai dedicar-me. En quin moment tu fas el xip de dir... tallador de pernil.
8: Sí, això va passar en un viatge a una boda que vam tindre a Còrdoba i hi havia evidentment, hi havia un tallador de pernil a la boda i jo, veient aquell home tallant, em va semblar com molt màgic, com molt romàntic el fer servir les mans per fer en un entorn tan tecnològic actual, que de fer algú que s'apropa a l'artesania, no? A aquest moment de cerimònia, que al final també a mi egoístament, com el meu perfil psicològic em porta cap a algo així com molt transcendental de
0: fer alguna cosa que tingui sentit,
8: sí, i molt, molt lligada a l'emoció, no? Mm-hmm. que és el que al final acabo fent en els eventos, no? Quan tinc una pota pernil, abans que feia spoiler, mm-hmm. no la tinc davant, al final em sento com el nexe d'unió, no? Que sempre arriba a tothom i... Ah, ja ha arribat el joc més guai de la boda.
5: Me la vaig a jugar perquè aquí hi ha una coach i una psicòloga, però necessito fer el meu anàlisi psicològic.
0: Endavant, anàlisi Estel Soler.
5: 40. Tu buscaves l'amor de la gent perquè tothom vol anar al plat de pernil. A les bodes i a tot arreu. O sigui, és la persona més perseguida de la festa i la gent és la cua més llarga sempre.
0: Deixeu-me dir que, Òscar, t'han pujat 35 seguidors. El meu anàlisi...

0: La qüestió és que moltes vegades també m'agrada trencar el briefing d'un evento i el meu objectiu era preparar molts platets perquè eren 100 persones i em trobo que arriben els protagonistes de la comunió, que eren els dos fills...
1: Els nens?
0: Els dos nens que feien la comunió. I jo em vaig quedar allà i vaig dir, realment, aquests dos nens són els meus clients.
1: Mm.
0: No els pares que han pagat a l'evento, no? I a cop i volta, pues, bueno, em vaig, diguem-ne, que aprofitar d'aquella relació humana amb els nens que... Mm-hmm. Vinga, farem la cata, no? M'heu de dir si el pernil està bo o no està... o no estava en el seu punt de màxim de sabrós, no?
1: Uh-huh.
0: I va ser molt guai, perquè al final, un dels nens... Això estic improvisant, eh? Vull dir, un dels nens que hi havia animadors a la comunió per jugar a pilota, sí, globus, tot el rotllo, es va passar tot l'evento amb mi al costat.
1: Oh! És que era tortellador de pernil.
2: Era la seva piscina de boles.
0: I m'encanta. A mi em sabia greu, però dic, ja veuràs, perquè la mare em fotrà bronca, perquè, clar, el nen, que bueno... Puc dir el nom, no?
1: Perquè, home, digues el nom.
0: Eren dos cognom. Que es deia el Iago i el Juan,
1: mm-hmm,
0: però tothom li deia Juanito.
1: Mm-hmm.
0: El nen Juanito, realment, jo, de tots, d'un nen aprens, no?
1: Sí, tant.
0: I el tenies al costat i els animadors deien, no, Juanito, ven a jugar.
1: I Juanito dient, estoy mirando jamón.
0: I deia, no, és que estic ajudant al tallador.
1: Oh.
0: I... quan omplia els plats...
1: El repartia.
0: El repartia.
3: Boníssim.
4: Perdona, i perquè la canalla ja no veu coses que es fan amb les mans. Ho veu, a la pantalla. I de cop tu veus una persona tallant.
0: Correcte, correcte.
1: Deixeu-me fer una part, perquè, Helena, tu quan deies, quan ara ens explicava l'Òscar, deia, jo no em volia enfrontar això, no tenia ganes, potser em vaig protegir també amb aquest canvi de professió. Tu feies una cara. A veure.
5: Sí, perquè el que he dit abans, perquè hi ha la por que ens crea el sistema de les coses organitzades, el que toca... tota la vida. Hi ha una pregunta que m'has fet gràcia, perquè m'has fet gràcia, no?
0: Sí, sí.
5: M'has fet gràcia, vull dir que m'has entendrit, perquè és una cosa que treballem, que és que t'agradava fer tu de petit.
1: Ai, sí.
5: I jo, Òscar, en tu veig un sentit del gust, però, per exemple, el dissenyador gràfic, jo tinc de les meves tres filles, una que ha treballat amb això, què passa? Que una de les meves filles diu, és que no vull dedicar-me al gràfic perquè estic molt sola, perquè estic sempre davant de la pantalla.
0: Yeah.
5: I jo amb tu et veig aquesta necessitat, que apuntava una mica l'Estel, dels altres, de la comunitat, de la gent, sí. I això et falta. Ja has aplicat aquesta estètica, aquest gust, aquestes coses, però ja has afegit una part molt important, que és la relació amb els altres.
1: A tot això, deixeu-me dir que la Saset, escolta'm, si voleu serveis de coach, ha enfocat moltíssim a les senyores. Jo també vull saber el teu Instagram, ara mateix el tinc obert, a veure com és, com et busquem?
6: Saset Coaching.
1: Saset. Saset escrit Sachet.
6: Sí, Sachet.
1: Saset Coaching. Passa que no sé escriure coaching, ja, ara, jo?
7: Home, està...
6: Coaching.
1: No, sí, era broma.
0: No, perquè... No facis patir, eh?
1: Ai, Saset. Aneu parlant mentre que estic buscant.
7: Sí,
1: a veure, busca'm el tu, Fran, perquè sí, sóc una persona gran que no hi veig.
5: Hi haureu buscat cortador jamón Juanito.
4: Clar, en el futur, això ja està encaminat.
1: Ai, senyor.
7: Saixet, també.
1: Saixet, a veure...
4: Però, perdona, això que deia l'Helena també em sembla molt interessant. No, de que ni tan sols ens preguntem què ens apassionava de petits, perquè aquí hi hauria pistes per saber cap a on volem.
5: Molt,
4: i triem la carrera massa ràpid, no?
5: Sí,
4: i
5: sí,
4: massa,
5: sí,
4: pressionats.
5: Sí, sí, sí. Ho hem parlat a vegades aquí. Què fan a molts llocs de l'estranger a Europa? Entre el segon de batxillerat i el primer de carrera deixen un any
4: sabàtic.
5: Que és aquest any on tu rumies una mica què vols fer. Sí, perquè tens temps, bàsicament. Perquè no es tracta de tinc un any i m'he de posar a treballar 8 hores al dia, sinó acceptar que la gent jove necessita un any per pensar.
1: Mm.
5: Però pensar i tenir temps està mal vist.
1: Exacte, aquí a casa nostra.
4: Sí.
1: Sachet Nicolás, la trobeu, eh? Sachet, escrit Sachet, / coaching. Ses, com Sachet, perquè és més complicat el teu.
6: Sí.
1: Que no corta el jamón, Oscar.
6: Sí, sí.
1: Tot això, farem una pausa per la publicitat. A la tornada, no sé si el tenim al telèfon. Tenim en Lluís al telèfon. Ah, Lluís, bon dia.
8: Bon dia.
1: Gràcies per la paciència.
4: Sí.
8: De res, estic salivant.
1: Lluís, tu a què et dedicaves abans del teu canvi de feina?
8: Te l'explico ara o anem a la publicitat?
1: Digue'm només a què et dedicaves abans.
8: Perdona?
1: A què et dedicaves abans?
8: Ah, mira, jo soc enginyer informàtic i estava al món de la banca treballant amb consultoria internacional per tot el món.
1: A la tornada sabrem a què es dedica el Lluís. Apa, fins ara.
8: Fins ara.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 8 minuts els que ens queden per posar punt i final avui a La solució. Avui estem parlant de canvis radicals de feina. Se'ns fa curt, com sempre. Sí. Se'ns fa curt, com sempre. Helena Puigguitart, ara la Públi em deies, he de dir una cosa molt important, i això és molt important. A veure, claus per decidir si heu de canviar o no de feina, o si us esteu plantejant un canvi de feina, un exercici que us pot ajudar.
2: Bueno, saps que n'hi ha moltíssims, això és el primer que hem de dir, eh? Però buscar-te tu, el teu jo, en tres moments va molt bé. És a dir, ara mateix, si jo plantejo aquest canvi de feina, plantejo la meva situació actual, com em sento? Uh-huh. Aquí surten totes les emocions, perquè el que hi ha actiu en aquests moments són les emocions. Tinc por, em fa respecte, o no, sento alliberament, i hi ha gent que l'acompanyes i diu, no, és que si penso ara mateix em sento alliberada. Doncs ja t'has de donar molta informació. Val. Si han passat, i ho fan així 1-10-10, perquè així és fàcil de recordar, si han passat 10 mesos i has entrat a la rutina d'aquesta nova feina, o al revés, t'has quedat aquí, com te sentiràs?
1: Com te sentiràs a la teva...
2: Al teu dia d'aquí 10 mesos.
1: Tant si has canviat com si no.
2: I llavors pots fer una columna de em quedo, una columna de me'n vaig, i l'altra és d'aquí 10 anys, que això ja és brutal. D'aquí 10 anys és qui seré jo, què pensaré que hauria d'haver fet, estaré content del repte o realment estaré superfrustrada d'haver-me quedat. I és trobar-te tu mateix amb tres moments temporals diferents en el futur.
1: Per escrit, hem de fer aquest exercici per escrit.
2: Sí.
1: I aleshores anar, si tenim psicòleg, psicòloga, encara millor que millor, no? Portar el paper i ens acompanyen a fer aquesta lectura. Però realment és, quan has dit això aquí totes les cares, sobretot en els 10 anys, has fet, home, volem dir, clar, és que jo si em miro d'aquí 10 anys m'he d'estimar. En el fons és això, eh? M'he d'estimar i m'he de cuidar, encara que em faci por en l'actualitat, no?
2: Què em dirà l'Helena d'aquí 10 anys?
1: Que és una mica el que intuïtivament va fer l'Òscar.
2: Sí.
1: Va dir, jo no em veig jubilant-me aquí, no? Em veig aquí davant d'una pantalla?
3: No, pregunto, psicològica, coachament, la gent se'n penedeix més del que ha decidit fer o del que no ha fet?
4: Del que no ha fet, claríssimament.
3: Per tant...
4: Sí, sí, i el que deies abans, no?, de l'entorn que et frena a vegades, però la projecció aquesta de dir és que em queden 20 i pico d'anys per jubilar-me i jo no em veig aquí 20 i pico d'anys més, és la senyal que necessites.
1: Mira, l'altre dia parlàvem amb en Joan Soler, també un psicòleg que fa molta formació amb nanos joves, no?, i ell deia que estava de voluntari a una unitat de paliatius, i deia, jo no he sentit a ningú que es penedeixi d'haver provat de fer coses encara que hagi fracassat.
3: Totalment.
1: Tothom passa per, ostres, no vaig fer, no vaig provar, encara que s'hagin estavellat, no? Sempre deia, tothom es penedeix del que no va fer. A tot això, hem marxat de la publicitat parlant amb en Lluís, un dels nostres oients de La solució, ens ha dit, jo abans, bàsicament es dedicava a la banca, com molts dels que heu entrat avui a parlar, Saset inclosa. Lluís, a veure, tu et dedicaves a la banca, i quin canvi professional vas fer, per què, i quin va ser el detonant?
5: Doncs mira, jo estava dins de la banca, a la part tecnològica d'un banc, d'un gran banc alemany, i el destí que em van enviar va ser anar a obrir l'oficina de la tecnològica, que això era l'any 2008. Aleshores, bueno, no va arribar l'any, que va passar el que tots sabem, de la crisi. Aleshores, bueno, la tensió va ser tan bèstia que vaig sortir amb ambulància de la meva oficina, literalment. Aleshores ja no vaig tornar i vaig decidir doncs, fer un canvi al món corporatiu. Després de 15 anys ja ho havia donat tot i vaig pensar que... Bueno, jo em vaig pensar que em moria, de fet, i vaig pensar quina llàstima que no he intentat allò que jo volia fer, no? Que era estar més en el costat dels equips. Jo era molt bo portant equips, portant persones, i vaig fer el salt i m'ha fet gràcia el que dèieu, no? De que ets gran i l'entorn el que et diu. La gent em deia, ostres, 40 anys, Lluís, però si ets vell i amb els diners que guanyes aquí i tot. Bueno, vaig fer un salt al buit i, doncs, mira, 15 anys després, doncs ja he escrit 4 llibres, he fet conferències per tot el món. Wow. I ara també acompanyo la gent a fer salts. És a dir, tinc la part corporativa on faig treball de motivació, lideratge i el rendiment, i la part privada, per dir-ho així, on acompanyo, he acompanyat a més de 100 persones amb un mètode propi, a fer-ho d'una manera eficient. Jo ho vaig fer malament, perquè jo m'ho vaig inventar jo, i vaig equivocar-me, i vaig fer prova i error, i d'aquí surt un mètode, que és el mètode SALTA, que justament és això, de com fer el salt, no? Que és un acrònim de les 5 coses que jo penso que són importants.
1: De moment podeu consultar el mètode SALTA, Lluís Soldevila, també el podeu trobar a Instagram. Lluís, calla que no et fem venir algun altre dia. Et pregunto una cosa, arran del que dic ara...
5: M'encantaria, però que vingui el noi del pernil, l'Òscar, sisplau.
1: El noi del pernil, eh? Helena Puigguitart ens ha dit una cosa molt interessant, aquest exercici per fer, en cas que estiguem en un moment de dubte, no?, de decidir si canviem de feina o no. Si tu no haguessis canviat de feina, com se sentiria el teu jo d'aquí 10 anys?
5: des de l'algú absolutament amargat, absolutament frustrat, i estic molt d'acord amb el que heu dit, de que és que jo, a més a mi m'ha passat, o sigui, jo a l'ambulància pensava, si ara jo arribo a l'altre món i hi ha un porter, digui-li Sant Pere o digui-li com es vulgui, depèn del que creguis, i et diu, què, com ha anat? I tu dius, no, doncs mira, no ho he intentat. Ostres, quina llàstima, no? En canvi, no, dius, escolta, ho he intentat i eventualment no m'ha sortit, escolta, passa endavant, no? Per tant, jo estic d'acord amb la companya que deia que del que ens arrepentim és del que no hem fet. I a mi, doncs, m'ha sortit bé amb moltíssim esforç, evidentment, i treballant el doble del que treballava abans, però ara jo no tinc la sensació de treballar. I a més, el fet d'impactar la gent, el que deia la noia infermera, no comparis. Jo abans em dedicava a que un banc guanyés diners, ara em dedico a canviar la vida de la gent.
1: Un altre cop tornem al sentit, no? Que és el que ens deia la Lluïtat.
5: La S és de sentit.
1: Com?
5: Sentit, autoconeixement, lideratge, target, que és objectiu, actitud i acció. Per tant, si tens aquestes coses, doncs pots començar a treballar amb una certa metodologia, no? Que jo no, al final, jo no he deixat de ser enginyer. I aleshores intento fer les coses amb mètode i acompanyar la gent, no des del coaching com l'acompanya, sinó des d'una altra eina, que és més doncs, la mentoria. Jo m'autonomeno Xerpa, que és una cosa que m'agrada molt.
1: Va marcant el camí. Doncs el Lluís ha passat de ser banquer o bancari, en aquest cas, a ser, com diu ell,
5: Xerpa.
1: Lluís, ja parlarem. Lluís Soldevila, una abraçada bonic.
5: Gràcies i una abraçada a tots.
1: Adéu, adéu. Va, dos minutets per posar punt i final a la solució.
3: El que explica aquesta història és molt comuna amb gent que ha tingut atacs de cor o malalties que gairebé han mort. La gran majoria fan un canvi de vida en molts sentits, o marxar a un altre país o canviar de feina, i crec que aquesta gent que ja no pot tenir més por perquè ja l'ha passada tota, ens guien en aquest camí de la valentia.
1: Perquè
3: no?
1: S'han tret la por de sobre.
3: Totalment.
1: I perquè han fet aquest exercici que ens deia la Puig Guitart, l'han fet a marxes forçades, sí. Malauradament empesos per aquest estat de salut, no? A veure, Fran Domènech, un minut i mig, avui ens heu de disculpar tots els que sou a WhatsApp, al 677-387-19, no us heu pogut parar tota l'atenció que us mereixeu, però és que els testimonis que teníem aquí s'ho valien, eh?
6: Mira, dos exemples. L'Albert, que ha passat de ser director d'oficina d'assegurances, assessor financer a tècnic de cures a urgències de l'Hospital d'Igualada i formador sobre mobilitzacions segures als pacients mèrit. De l'hospital.
1: Una noia, 44 anys, ha trucat, fa 23, que compagina dues feines. Fa el seguiment del trencalós, una au rapinyaire, i mentre dona classes d'acordió diatònic. Guardem el telèfon, per favor, de tornar aquesta senyora.
6: Això és també, multitasking. I el Josep, des de Benaguasil, al País Valencià, treballava en un estudi d'enginyeria, dissenyava instal·lacions industrials, i ara treballa al camp i cull taronges, amb una empresa agrària local.
3: Jo només dic que de les cures a la banca no es passa ningú, eh?
1: Exacte. La reflexió final. Ai, senyor. Estel Soler, moltes gràcies, estimada. Helena Puigitar, gràcies per acompanyar-nos. I els dos convidats d'avui, gràcies per convertir el vostre testimoni, les vostres vides, la Cezet Nicolás i l'Òscar Clemente. Cezet, us ho dic tal com sona, Cezet/coaching, i l'Òscar Clemente, cortador, jamón/Òscar, allà els trobareu. Gràcies a tots dos, una abraçada.
7: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Fran Domènech, tornem demà, eh?
6: Fins demà, de què parlem demà?
1: En rigorós directe demà.
6: Ah, d'acord, perfecte. Doncs remà, refranys i origen històric.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les negociacions per un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran avancen, però s'allunyen les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això, també és part de la delegació del govern del governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.
2: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
1: A l'Índia, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington no es precipitarà. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure a prop d'un 6% el preu del petroli fins a un mínim de $97 al barril de Brent. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els nous detalls que es van sabent del cas que involucra Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez i també els de Sumar. Els seus aliats de govern no passen per avançar a eleccions. Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge.
3: El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers que estan ingressats amb febre a l'hospital.
1: Presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res. El papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial, assegura que no és moralment neutra i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
3: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
3: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social que té, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Esports, fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: A l'Espanyol, missatge d'acomiad de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol, cedit pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir.
1: En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens en l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
3: El torneig Roland Garros de tennis han passat a segona ronda, entre d'altres Rafa Hodder, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. El quadre masculí, destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera eliminatòria, favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Elina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: La solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Mitjà de sí o mitjà de no.
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
10: Tot costa.
11: La temporada del 10.
12: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
13: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
14: 10 temporades ja.
15: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Just aquest dimecres fa 50 anys que es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Va ser un dels primers actes de la transició totalment obert a la participació ciutadana. Per primera vegada es creava un fòrum de debat públic per parlar de les reivindicacions i demandes de les dones després d'anys de dictadura. Aquella trobada va servir per prendre consciència col·lectiva. Allà va començar el feminisme o ja feia estona que el sentiment i la lluita estaven entre les dones? Avui parlarem amb algunes de les seves protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I començam amb un hit d'aquella època. Aquesta cançó és de 1976, fa 50 anys. Aquesta cançó amb un so ja molt disco, perquè en aquell moment ja començava la discoteca, explica molt bé aquest sentiment, perquè el títol de la cançó és Young Hearts Run Free, que vol dir Els cors joves corren lliures. Això ho cantava la Candice Staton, que no havia vingut a Barcelona, però hi havia xiques joves amb molta energia, amb ganes de córrer lliures, i estaven al paranimf de la universitat. Així corrien les ganes, aquest sentiment de totes les dones que es van reunir i, doncs, fa 50 anys al paranimf de la universitat. Pensaven que serien quatre i la cosa es va desbordar. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I amb aquesta música, i quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio perquè a Barcelona és festa, però nosaltres treballem per Catalunya i aquí tothom està treballant. I penseu una cosa, hi ha una persona aquí a l'estudi, que és la Mercè Otero, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que ha vingut fins i tot sent el seu aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: Bueno, però la companyia és bona.
0: Exacte, és per la companyia. Hi ha moltes maneres de presentar aquesta dona, però d'entrada direm catedràtica de llatí, referent de la coeducació a Catalunya, activista feminista. Podríem fer... És un resum molt minso, però ja està bé. Felicitats, per l'aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: Avui és una mica l'aniversari de totes, perquè les que hi éreu fa l'aniversari justament aquesta setmana, era un dimecres, i aquest dimecres justament farà 50 anys d'aquell dia 27 de maig del 1976. També ens acompanya Roser Rius, que és il·lustradora i escriptora. Com estàs?
2: Bueno, més il·lustradora que escriptora, però bueno.
0: D'acord. I Mireia Bofill, traductora, editora i activista feminista, però si vols canviar els títols, Com estàs?
3: No, molt bé.
0: Escolteu, parlàvem de 50 anys, que es diu aviat. Han passat moltíssimes coses des de llavors, però parlem d'unes jornades que es van organitzar a les acaballes del franquisme i que, de fet, es van celebrar el 76 quan el dictador, com aquell que diu, encara estava allò... Ja estava mort, però estava calenta la cosa, encara. Es vivia en un món que encara era força masclista, repressiu, d'aquell moment, d'aquella Espanya, que encara, com dèiem, no?, el Franco estava allò gairebé de cuerpo incorrupto. Com recordeu aquella època? Com recordeu, ara no parlem encara de les jornades, però com recordeu que era aquella Barcelona?
1: Sempre es parla de que era grisa, molt grisa, començant per la policia, que també anava de gris. O sigui que, vull dir, veritablement, els canvis que s'han produït han estat molts, i ara quan ho recordes, vull dir, és allò que, vull dir, ni urbanísticament ha canviat, i sobretot el que ha canviat és socialment. O sigui, la pluralitat i diversitat de Barcelona actualment també és molt diferent de la que hi havia en aquell moment.
0: Clar, nosaltres ara estem fent aquest programa des del costat de plaça Francesc Macià. Abans era Calvo Sotelo.
1: Sí.
0: Vull dir, els noms del carrer ja explicaven alguna cosa, Infanta Carlota, Calvo Sotelo, aquests carrers Tercio de Montserrat, Déu-n'hi-do. Però a part d'això, dels carrers de la Fesomia, dèieu d'aquesta ciutat grisa, per vosaltres també ho era? Com la vivíeu vosaltres com a noies joves d'aquella època?
2: Bueno, jo personalment acabava de sortir de la presó. Havia estat un any i pico a la presó de Madrid, evidentment, per oposar-nos a la dictadura, per coses tan legals ara com pot ser associació i propaganda, no? Que en aquell moment ja ho eren a molts llocs d'Europa. Per mi, la tornada a Barcelona va ser un plaer. Vull dir, no sé, segur que era grisa, i al cap de 4 dies tornàvem a córrer amb els grisos al darrere, no? Demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però no deixava de ser un plaer.
0: Després de tot el que havies viscut,
2: exacte. I tornar a Barcelona, doncs Barcelona sempre, a mi sempre, Barcelona sempre l'he trobat l'única.
0: Quin any era quan tu tornaves? Era una mica...
2: El mateix 76, Sí, bueno, vaig sortir al final del desembre, perquè Franco va morir, de seguida va haver-hi un indult, i a principis del 76 ja estava aquí.
0: I Mireia Bofill, tu com ho recordes?
1: Bueno, ja per afegir, just, eh? És a dir, just aquells anys i després de la mort de Franco, eren uns anys molt contradictoris. Era molt contradictori perquè, per una banda, seguia havent-hi tota la repressió i, per altra banda, per exemple, i això a vegades ho oblidem, i a mi la que m'ho recorda sempre és l'Amparo Moreno, que ja havia començat lo del Destape, que la revista Interviu, per exemple, ja sortia. Era un moment contradictori en què, segons com, hi havia màniga ampla, van poder fer les jornades, però en canvi jo recordo que en els dies de les jornades, un dels dies, la Laura Tremosa va arribar i va dir: ostres, aquest matí quan he sortit de casa resulta que la policia estava allí i que em registrava el cotxe perquè jo veien que tenia uns papers i que era això, i m'han preguntat què fèiem. És a dir, la intimidació hi era. És a dir, era un moment
0: de molta barreja.
1: De començar una certa apertura, de saber que les coses podien canviar, però al mateix temps molt contradictori. I he dit lo d'això del Destape i tal, perquè això també era una cosa que ens afectava molt directament les dones. És a dir, resulta que un dels primers alliberaments era que les dones es convertien en objectes, no?
0: És a dir,
1: i que hi havia com un alliberament, sí, però un alliberament que a nosaltres més aviat no ens alliberava. No? És a dir, i no és estrany que a les jornades el tema de la sexualitat fos un tema de debat, justament, de quina és la sexualitat que volem nosaltres. No?
0: Això us anava a preguntar, després parlarem d'això, perquè hi ha molts temes, no ens ho acabarem això en aquesta hora, però què era el que vosaltres us preocupava més d'aquest món que us deia la faldilla més llarga, però la portada de la revista de la Interviu era la senyora ensenyant-ho tot, però vosaltres algú us deia la faldilla més llarga o us miràvem malament, potser si fèieu determinades coses, no teníeu la llibertat que tenien els homes, està clar, en aquella època.
1: Bé, vull dir, esclar, vull dir, haver estat educada en el nacionalcatolicisme, vull dir, doncs, tota aquesta repressió, vull dir, estava, vull dir, a l'ordre del dia, vull dir, ja la teníem com interioritzada, no? Vull dir, esclar, de tota manera, jo sempre faig una cronologia, vull dir, perquè les coses, si no passen de bones a primeres, no? Doncs, si en el 62, Concili Vaticà II, comença a haver-hi un ajornamento, any 68, maig francès, hi ha una altra situació, o sigui, hi ha unes etapes que van passant, no? Vull dir, i aleshores, és clar, l'element crític, vull dir, va entrant, o sigui, encara que estigués tot tancat i barrat i amb la repressió, vull dir, però ja anaves veient que les coses podien anar canviant i que hi havia unes escletxes, evidentment, no?
2: Sí, no, estic completament d'acord. El que sí que és cert és que, com deia la Mireia, això era tan contradictori que, per exemple, els nostres avanços amb la qüestió sexual, per part d'alguns homes, inclús d'esquerres, van ser entesos com que era una apropiació més lliure per part d'ells de nosaltres.
0: Clar.
2: I això ens...
0: O sigui, la vostra llibertat els anava més bé a ells que a vosaltres. Els hi semblava.
2: Els hi semblava.
0: És a dir, cremeu sostens, que ja ens va bé a nosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte. Qualsevol qüestió era de dir, no és que la llibertat sexual sigui per nosaltres, sinó per ells, envers nosaltres.
0: Ja,
2: tenies que dir, alto, companyero.
0: Que la llibertat sexual també és per
2: que
0: mi.
2: És meva.
0: Exacte.
2: Soc jo la que trio sempre. Mm-hmm. Però això és curiós, perquè era... O sigui, semblava que la repressió sexual s'acabava quan ells tenien més drets sobre nosaltres. I no.
0: Ho hem entès molt clar. 932017474. Si vau viure aquestes jornades i teniu ganes d'explicar-nos alguna cosa, tenim els telèfons oberts, i si no, doncs, passen 2 minuts d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i avui fem repàs d'aquest moment, dels 50 anys de Jornades Catalanes de la Dona.

0: tenen moltes ganes de parlar, és normal, perquè van passar moltes coses, com dèiem, aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. Estem amb Mireia Bofill, Mercè Otero i Roser Rius, cada una explicant una mica el que va significar per ella aquest moment. A mi també m'agradaria que sabéssim o expliquéssim una miqueta com era la vostra vida llavors, és a dir, com era la feminitat, quina era l'herència femenina que teníeu a casa, perquè hi ha històries diferents aquí, no? La Mireia Bofill, per exemple, els teus pares s'havien exiliat a Xile després de la guerra i allà van ser acollits per molta gent, però es van haver de buscar la vida. I tu venies d'aquesta família que ja venia d'haver estat exiliada. Això m'imagino que ja marcava un abans i un després.
1: Bueno, sí, clar. I per altra banda, una mica també marca que no tens la mateixa història, no? La Mercè parlava de l'escola i clar, aquesta escola nacional que tu visites, jo no és la que he anat jo. Clar. Jo, de fet, vaig anar, clar, amb una escola laica i amb una escola que era coeducació. Aleshores, en certa manera, també tenia la visió del que després vam veure, que l'escola coeducativa no volia dir que fos igual i en certa manera, segons com, les nenes potser de vegades estaven millor soles. Sobretot quan arribava l'adolescència i tenies tots aquests nois per allí que et torturaven.
0: Diguéssim que venies
1: sí,
0: ensenyada...
1: Sí, que no tot era fantàstic. En canvi, ja. Nosaltres vam passar una etapa que vam reivindicar molt la coeducació i després vam veure que amb la, bueno, com amb tot. És a dir, que amb la coeducació no n'hi havia prou,
0: però sí que
1: sinó canviàvem des dels continguts fins als comportaments.
0: Sí, però dic, sí que venies d'un país i d'una escola laica. En el cas de la Mercè Otero, per exemple, tu expliques que tu et va marcar molt l'ambient de la teva mare, la lleteria i les dones que hi anaven.
2: Sí, vull dir, però per això és una cosa que he repetit moltes vegades, que, esclar, jo vinc d'una família que era una àvia, una mare i una germana, perquè el meu pare estava molt absent, perquè era d'això, de la comercial, i viatjava, i podia passar 3 mesos, 6 mesos fora de casa.
0: També no? Com molts homes de l'època.
2: Sí.
0: I els homes eren una mica un animal mitològic,
2: sí.
0: Perquè les dones deien, ja veuràs quan arribi ton pare a casa,
2: sí.
0: I deies, quan?
2: Sí. No, en aquest cas vull dir, hi ha una visió d'aquest tipus, no? I a més, el tenir l'àvia i la mare, vull dir, una gran gelateria, vull dir, en què tot el públic era, totes les clientes eren dones, aleshores allí, vull dir, es creava, vull dir, una complicitat, i jo el que veia era que anaven parlant entre elles, anaven intentant solucionar els problemes econòmics, problemes de relació amb els marits, també això, absents i no absents, etcètera, no? Les dobles morals, totes aquestes qüestions.
0: Les querides de l'època.
2: Per això dic que és...
0: Ara es diu per allò oberta. Abans es deia querida.
3: No,
0: home, no, faig broma.
2: No, i aleshores això, vull dir que vas veient que les dones se'n surten, que les dones són capaces de trobar això, les complicitats entre elles, etcètera. O sigui, i això va creant, vull dir, tot un pòsit.
0: Podríem dir que va crear una mica la llavoreta de pensar que aquesta idea de col·lectivitat podia funcionar.
2: Sí, seguríssim. Jo en aquest cas, vull dir, ja dic que ho he explicat més d'una vegada perquè veritablement això un cop ha passat i tu mires des de lluny, dius, ostres, però sí que hi havia una base en aquest sentit, no? Uh-huh. I aleshores també el fet d'anar a una escola que era això, com si diguéssim, era un grup escolar, o sigui que era una escola oficial de l'època, però clar, és que la meva mare era molt partidària dels serveis públics, o sigui, educació pública, sanitat pública, aleshores fins i tot, encara que ens va portar amb un grup escolar, vull dir, deia, bueno, ja ho arreglarem a casa, per dir d'alguna manera, que tingui un bon pati i després ja veurem què és el que hem de fer, no?
0: M'estàs parlant d'una dona bastant avançada al seu temps, per
2: exemple. Sí.
0: No? Vull dir que veníeu una mica amb la feina feta a la casa, em fa la sensació.
2: Sí, justament.
0: Sí?
2: No, bueno, perquè després parlant del 76, vull dir, justament la meva mare, vull dir, estava en la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i justament era una de les persones que més ho treballava, vull dir, en aquest sentit. No?
0: I també va ser-hi a les jornades, aquestes jornades?
2: Sí, seguríssim. No seguríssim, vull dir que...
0: Vull dir que és... I tu no feies allò de persona jove, de no vull que em vegui ma mare, no vull estar mateix paranimf que la meva mare?
2: No, en aquest sentit, vull dir, en absolut. Vull dir, a més, vull dir, jo en aquella època, justament parlant de dones universitàries, jo era professora no numerària, era PNN a la universitat. I aleshores, en la facultat, justament a la facultat de lletres, que en aquell moment encara eren filosofia i lletres, etc. I, esclar, jo anava entrant i sortint de classe cap al paranimf. Entrava i sortia de classe cap al paranimf, vull dir.
0: Uh-huh. I la Roser, per exemple, sí que venia d'una família, podríem dir, cristiana. Sí. Però i quin ensenyament tenies, per exemple, a casa, amb la família? Com era la teva família amb les dones, per exemple?
1: Bueno, la meva família, la meva família el que marcava més és que eren molts. Això marcava molt, perquè ser 11 germans vol dir, i sense ser rics, i viure al Raval, doncs marca. Llavors, a casa meu, la meva mare era una dona que era cristiana, però no era reaccionària. Era mestra, havia après, quan la Maria Montessori havia estat a Barcelona, ella havia anat a conferències i s'havia comprat llibres i tal, perquè li interessava l'ensenyament dels petits, i llavors, amb els fills va posar una miqueta en pràctica. I nosaltres, jo no vaig anar mai a escola. O sigui, jo vaig estar sempre a casa. La meva mare pensava que les escoles aquestes públiques al meu barri eren un desastre. Les monges, que ella hi havia estat interna, tot i la cristiana que era, no la convencien. I
0: es va ensenyar a casa, ella?
1: I ens va ensenyar a casa. El que passa, la diferència, és que els nois, que eren 8 nois i 3 noies, els nois al fer els 10 anys anaven a l'institut. I les noies, doncs, no. Era la gran diferència. Que no volia dir que la meva mare pensés que ens havíem de casar. No, jo crec que no ens ho va dir mai. Però pensava que ens en sortiríem. I que els homes, si no se'ls ajudava, no se'n sortien. O sigui, en el fons... No. A veure, ella se n'havia sortit òrfana amb 8 anys de pare i mare.
0: Clar.
1: I la seva germana, igual.
0: Llavors, dir, aquestes noies són molt espavilades, faran el que vulguin.
1: Si ens n'hem sortit nosaltres, també se'n sortiran elles. O sigui, no era un punt de vista tancat. Però, clar, molt bo, molt
0: però
1: bo.
0: No et va anar tan bé com els teus germans en el
1: exacte,
0: sentit d'aprendre coses, no?
1: Exacte.
0: Però vas posar-te les piles després.
1: Sí, no, les teves germanes ens les vam posar, però ens va costar més.
0: Creieu que, per exemple, situacions com aquesta o d'altres, què és el que va marcar la vostra consciència feminista? O no sé si llavors fins i tot us dèieu així, perquè hi ha una cosa que em crida a mi l'atenció, que són els 50 anys de les jornades de la dona. Però no es parla de feminisme. Feminisme encara és una paraula lletja? És com un herpes o què?
2: No, és un problema d'ignorància gairebé. O sigui, no se'n havia parlat. Vull dir, tot aquest temps de silenci, tota l'època franquista, vull dir, tal, hem hagut de recuperar justament les feministes una genealogia. Vull dir, hem hagut de fer allò les dones del 36... O sigui, les dones de la República, etcètera, etcètera, i anar més enllà, a la Bonmaison, a la Montcerdà, o sigui, i anar tirant cada vegada més enrere, per dir-ho d'alguna forma. O sigui que, vull dir, en aquest sentit, doncs, la paraula feminista, vull dir, no era... Jo també penso, no, el de la dona, que també s'ha parlat molt, perquè, clar, és la dona com a essència. Vull dir, avui en dia, és clar, parlem de les dones, Institut Català de les Dones, o sigui, és clar, tota la pluralitat i diversitat de les dones, vull dir, això és molt important, no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir, aquest canvi...
0: Però estàveu aprenent, avui en dia, en aquella època.
1: Jo diria que sí que hi havia una certa intencionalitat de que fos... que tothom ho considerés seu.
0: Sí,
1: jo crec que en
0: sí,
1: aquest aspecte no era casualitat. O sigui, sí que hi havia algunes dones que ja ens consideraven feministes, però ni volíem... De fet, van venir moltes dones a les jornades que no s'hi consideraven. O sigui, van convertir, per dir-ho d'una manera. O sigui, van tenir un canvi. I algunes ni això. Però vull dir, jo recordo, per exemple, que les primeres vegades que vaig formar un grup de dones, en aquell cas era Madrid un altre cop, vam dir dones, precisament perquè volíem atraure's totes les dones. Si haguéssim dit, som un grup feminista del barri de les Àguiles de Madrid, ens haurien quedat soles. O sigui, un grup de dones, i aquelles dones es van anar convertint en feministes.
3: Clar, nosaltres volíem parlar dels temes que en realitat consideràvem que afectaven a totes les dones. Per això crear les vocalies de dones, crear espais, era potser el més important, eh? És a dir, crear espais on les dones poguéssim parlar i poguéssim doncs, explicar com vèiem el món, com sentíem, i sí que teníem com molt adients del tema aquest que el personal és polític. És a dir, que d'alguna manera els temes que vivíem com a problemes personals, no? Que en aquell moment, per exemple, doncs, el model de família, no? Tota la repressió sexual, en la sexualitat que hi havia, etc., que això no eren problemes que afectaven a cada una, sinó que, de fet, eren problemes que ens afectaven a totes i que tenien una traducció política. Evidentment, la traducció política és el feminisme, en realitat, és el moviment que vol fer tots aquests canvis. Però estàvem, era com ha dit la Roser, és com el pas abans. El que volem és posar-nos d'acord i mirar què és. I, de fet, a la jornada va haver-hi una cosa que és molt bonica, que al final, a les conclusions, diu no donarem una definició de feminisme, és a dir, que la paraula feminisme allí almenys surt, però diu no donarem una definició de feminisme perquè ho hem de definir entre totes, el que és. És a dir, no volíem que digui, doncs, feminisme és això i una sèrie de principis, no?, com un que ja has de seguir i vol dir això, no. Tot havia de ser molt obert perquè havia de recollir l'experiència real de les dones i el desig de les dones.
0: Exacte,
3: no?
0: I que la cosa seguís i es mogués i continués fins avui.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Sí, sí, el programa que escolten els homes perquè volen aprendre com eren aquelles jornades feministes que, per cert, aquelles jornades de la dona de fa 50 anys hi van a homes, també, tinc entès.
2: Sí.
1: I em sembla que això va aixecar una mica de celles, no va agradar gaire. Com va anar això? Bueno, com va ser això?
2: No, vull dir, el moviment feminista sempre ha reclamat un espai propi, o sigui, és l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, no? Vull dir, en aquell moment també veníem d'haver viscut assemblees i assemblees, assemblees en què la paraula, vull dir, l'eliminaven els homes i poques veus femenines se sentien, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, vull dir, donar prioritat a les dones, la veu de les dones, el pensament, vull dir, el sentit i el desig de les dones. Vull dir, encara avui en dia passa, no?, que quan es diu que es fa una cosa de dones, vull dir, d'homes en venen poquíssims. I moltes vegades, vull dir, els temes, doncs, jo què sé, com per exemple el propi tema de la violència masclista i tal, vull dir, els hi toca tant de prop o més que nosaltres mateixes. Vull dir, és el tema.
1: És el tema. És el tema. Parlem de temes, perquè ara la Mireia parlava de sexualitat, parlava de la idea de família. Quins temes més es van parlar, preocupaven? Va bé, també va fer la qüestió del treball, també. Però quins temes eren els que més punyents i els que teníeu allò que hi reflexionàveu molt i teníeu ganes de parlar-ne?
2: Bueno, sempre passa allò de que l'urgència moltes vegades també fa que l'urgent passi pel davant de lo que és veritablement més important, no? Però, esclar, en aquell moment hi havia unes urgències bestials. Vull dir, per exemple, els canvis de legislació de la pàtria potestat, vull dir, dels anticonceptius, vull dir, tot això, no? I lo d'igual treball i igual salari, vull dir, aquesta...
1: I la legislació també,
2: bueno, perquè... Clar, és que tot això, vull dir, quan parlo de la pàtria potestat i tal, tot això és el que venia de...
1: Les dones eren adúlteres i ells...
2: Clar, o sigui, no hi havia, si no hi havia el divorci, si no hi havia res de tot això, o sigui, és clar, hi havia unes coses molt, molt clares, no? O sigui, la llei de vagos i maleantes també, respecte a l'homosexualitat, vull dir, tota una sèrie de qüestions.
3: Perillositat social, era ja.
2: Sí, sí. La perillositat social, sí, evidentment.
3: Sí.
2: Doncs, vull dir, és clar, tot això... Vull dir,
1: és que teníeu molt a fer.
2: Sí, la feina no... Bueno, no era qüestió de bueno, era qüestió d'anar de pressa.
3: De fet, després... les primeres grans lluites que hi van haver van ser, no?, contra... O sigui, perquè s'eliminés la penalització de l'adulteri, no?, totes les lluites de jo també sóc adúltera, no?, que vam sortir al carrer amb un cas concret, no?, d'una persona que realment va estar molt a punt de que li prenguessin la filla i condemnada i tal, però de fet era una de les coses que havien sorgit de les jornades, era, no?, era... aquest aspecte
2: amnistia
3: de canviar.
2: Amnistia per la dona.
3: Amnistia per les dones.
1: Vosaltres éreu adúlteres i ells feien amancebamiento. És a dir, i a més, moltes vegades ni se'ls castigava, no? I vosaltres, fins i tot, doncs, us podia passar coses greus.
3: Clar, podien, com sí. Aquest cas d'aquesta dona i moltes altres. Bueno, jo a la presó havia estat amb preses comuns per adulteri, per avortament, evidentment per drogues i prostitució moltíssimes, però sí, sí, per qüestions que un home no entrava.
1: Qui hi havia allà? Perquè algú pot pensar que potser només éreu universitàries. I no, qui hi havia allà en aquelles jornades de la dona?
4: No, en absolut. És a dir, en realitat una part important... Van venir moltes dones universitàries, també moltes dones de barris, també dones treballadores, obreres joves, perquè no totes les joves són universitàries. Van venir moltes, però s'ha de dir que les jornades es van començar a preparar més d'un any abans, aprofitant que l'any 1975 Nacions Unides havia convocat l'any internacional de la dona. I unes de les que van moure molt tot això van ser les dones democràtiques, que eren dones que venien treballant d'abans, dones, vull dir, properes a partits d'esquerres, que ja venien treballant, que havien ja molt més endarrere, no?, i que després s'oblida, i perquè una mica les joves trobàvem que aquestes eren com una mica massa tradicionals i que més políticament potser estaven molt per una reforma i parlaven molt dels canvis aquests legals que hem parlat ara, però en canvi parlaven menys d'altres canvis que moltes de les més joves veiem que no n'hi hauria prou només amb una reforma i amb canviar unes lleis. És a dir, moltes pensàvem que hi havia d'haver uns canvis socials molt més importants. També, per exemple, en l'organització del treball, amb una sèrie de coses. És a dir, moltes en realitat estàvem... i també hi havia la idea del patriarcat, que no és que només que tinguéssim una dictadura, sinó que vivíem amb un sistema que era capitalista, que era patriarcal, i que això implicava, doncs, una sèrie de coses. I algunes ho vèiem, i moltes, potser les més grans, malgrat venir de l'esquerra i malgrat estar properes al PSUC, al Partit Comunista, clar, potser per la seva història, etc., estaven més per una idea gradual i, de moment, mireu, de moment les llibertats democràtiques i canviem aquestes lleis i després ja anirem a poc i les joves, com sempre, tenen pressa, no?
1: Això t'anava a demanar, que em fa la sensació que l'esquerra estava pendent d'altres coses i era una mica primer... S'havien d'aconseguir uns drets i les dones ja vindran després. És la sensació que tinc, però desmentiu-me-la si és així. Si no és així.
2: No, vull dir... A veure... Sí, justament. El problema és que tu pots canviar les lleis, però els canvis de mentalitat tenen una altra... Vull dir, tenen una altra cronologia, sí, no? I aleshores, és clar, vull dir, en aquest sentit, doncs el que calia no tan sols era canviar la llei, sinó canviar... I això és una de les coses que hem vist que no ha anat tan de pressa, que en un moment determinat, la mentalitat de la gent en aquella època podia ser fins i tot més progre que les lleis que hi havia. I en canvi ara tenim unes lleis que són fantàstiques, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi, bueno, fantàstiques, amb el bon sentit de
1: millors.
2: La paraula. Sí, justament. Sí. I en canvi la mentalitat sembla que no va en la mateixa direcció, no? Aquest és el problema.
1: De fet, mira, anem a recordar una mica com era, per exemple, el món aquest de l'any 74 en un fragment de televisió espanyola de l'època.
5: ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer?
6: Hombre, porque no me gusta.
5: No
6: le
5: gusta.
6: El hombre es lo mismo, la mujer es la mujer.
7: La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre.
8: No tengo ni idea, gracias.
9: La mujer se debe más a la casa, tiene más ocupaciones.
10: ¿Usted está de conforme, usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
9: Yo sí, mucho.
10: O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
9: Puede... Más libertad.
10: ¿Y la mujer menos?
9: Menos.
11: Yo creo que se debe de respetar al hombre, en todo. Para eso se ha casado uno, para respetarle, y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así.
1: El cabeza de família, com hi anem? Com era aquest món, Era així. O com a mínim això era el que es deia al carrer. Quina concepció llavors es tenia, per exemple, de la família? Quin lloc ocupaven les dones? Això era un tema, m'imagino, que vau parlar moltíssim.
3: Bueno, sí, és clar.
1: A les jornades.
3: Les jornades es va discutir molt quin tipus de família. En realitat, molta gent estava en contra de la família tradicional. I es parlava, o sigui, per exemple, jo recordo que en algun moment, quan es va parlar del divorci, hi havia grups de dones que estaven en contra de fer una campanya pel divorci, perquè fer una campanya pel divorci no deixava de ser institucionalitzar que el matrimoni era el que s'havia de fer i després ens divorciàvem. O sigui, nosaltres jo crec que estàvem... tant anys lluny del que volíem fer, que estava una miqueta massa lluny i tot, ja. No, vull dir que la família tradicional, jo crec que la teníem... que s'havia de canviar totalment i, per tant, no solament tenia que canviar, o sigui, la manera de fer dels homes, sinó que no ens teníem que unir en matrimonis, que no deixaven de ser aquesta...
1: Ho sento, i estem parlant de fa 50 anys, i algú pot pensar, aquestes dones són més modernes que les d'ara. O com a mínim es preguntaven més coses.
3: Es preguntaven moltes coses.
1: Sí.
4: Però vols dir que sempre no ens hem preguntat? Perquè ara quan diem, però en realitat... en els anys de la República, el que m'explicava la meva mare, també van ser uns anys en què es van qüestionar una sèrie de coses. El que passa és que van ser 3 anys, van ser molt curts, i, a més, amb una guerra pel mig, i, per tant, amb moltes dificultats, però que volien canviar el model de família. També el volien canviar, que volien un altre tipus. Moltes coses ja eren aleshores. Clar, jo això... Abans m'has preguntat per la meva família i tal. Jo això sí que ho tinc molt clar, perquè, clar, jo de petita vaig viure, doncs, en un ambient de persones exiliades i, per tant, de dones, la meva mare i les seves amigues, que eren dones joves que havien viscut aquells anys. Entens? I clar, que es van trobar a l'exili i es van trobar que havien de treballar i finalment es van trobar ficades també amb un model de família, es van casar i van tenir criatures i no era tan fàcil, però el desig de canviar allò i el desig de viure d'una altra manera sí que hi era, tenien aquella memòria, i jo crec que aquella memòria d'alguna manera m'ha quedat ficada a dintre, em va quedar ficada, doncs, aquells berenars amb la mare i les amigues.
1: Jo estava pensant ara, això que dèiem, no? Ella parlava de la seva mare, però, d'alguna manera, aquestes jornades de fa 50 anys van canviar com viuríeu la vostra vida, diríeu? O és dir massa?
3: Jo crec que sí. Jo crec que ja estàvem canviant-la, eh? Sí. Ja teníem... O sigui, les persones que vam anar... Ara parlem de nosaltres, no de totes, esclar.
1: Sí, heu de parlar de vosaltres.
3: Segurament ja...

0: I altres, doncs, com si es van trobar amb una persona, home, no tan dúctil o no tan comprensiu o no, amb unes idees tan avançades, es van haver de divorciar.
1: No? Mercè.
0: O sí. Buscar altre tipus de relacions molt bones, que aquestes sí que estaven, no? Potser se'n podria parlar una mica, no? De lesbianisme i això, no? Que aquestes sí que van ser també un pas molt endavant de les jornades.
2: Sí, vull dir, bueno, jo per una banda, quan es parlava això de les famílies, jo com sempre sóc allò que tot ho havia après en els llibres, vull dir, me'n recordava molt doncs, dels hippies, de les comunitats, vull dir, de la K2 de Berlín, etcètera, etcètera, vull dir, quins eren els models, no? Vull dir, clar, teníem uns models que no eren d'aquí propis ni de cap de les maneres, però que clar, també eren allò, no? Fins i tot els kibbutz d'Israel, vull dir, que avui en dia tothom està així tan d'això, no? Per desgràcia, vull dir, tan criticats i tot. Però vull dir, això per una banda, vull dir que o sigui, que hi havia altres maneres de veure-ho. I en el cas del moviment LGTBI, que també es va posar en marxa, vull dir, el moviment feminista i el moviment de lesbianes i gais, vull dir, també surt en paral·lel. Vull dir, perquè el patriarcat també està allí present. Aleshores, vull dir, l'element aquest de...
1: Però potser era un dels primers llocs on podien parlar aquestes dones.
2: Sí, no, és evident.
1: Vull dir, això era molt important. Aquestes dones poguessin expressar...
0: I es van obrir de seguida, aquestes dones.
2: Això va sortir en aquell moment perquè, bueno, jo mateixa, no? Vull dir, allò amb més pluma o menys pluma, vull dir, ja no dintre mateix del Paranimf, però en el passadís, vull dir, ens reconeixíem i sabíem doncs, que les opcions sexuals podien ser d'una altra manera i, bueno, i així han estat, no?
0: Sí, aquest va ser un dels grans avançaments, penso jo, de les jornades. Siempre.

0: Eren les greques, això, les greques que sonaven també l'any 76. Com ens agrada sentir aquesta música, recordar també com vibrava el món. Vibrava d'una altra manera, però era una mica la llavor de moltes de les coses, que, de molts dels drets que tenim ara. Ho estem parlant amb Mireia Bofill, amb Roser Rius, Mercè Otero, tres dones que van ser en aquelles primeres jornades catalanes de la dona. M'agradaria també que m'expliquéssiu una mica... Tu abans ho explicaves una mica, que eres, estaves treballant allà a la universitat i anaves i venies. Com s'ho feia la gent, que les dones que estaven a les jornades per anar allà quan algunes treballaven? I era, va durar tres dies. Com
1: va començar divendres a la tarda, eh?
0: Ah.
1: Va començar divendres a la tarda, dissabte i diumenge.
2: Bueno, quatre dies, doncs, perquè va ser...
0: Que va tenir molta...
2: Era un pont. Va ser el pont de la Puríssima.
1: Ah, era el pont de la Puríssima.
2: Que ara no existeix. Va ser el pont de la...
1: El pont de la Puríssima.
3: Puríssima.
2: El de la... Com es diu el que hi havia a la primavera?
1: Corpus.
2: Que allò Corpus. De los tres jueves allà en el any.
1: L'Ascensió.
2: És que allà veieu
0: un lloc
2: d'educació catòlica poca.
0: No anem bé, però avui també és Corpus.
3: No, avui no és Corpus, avui és la segona Pasqua.
0: La segona Pasqua, això. Anem fatal aquí, eh?
2: Hi ha jueves, el Corpus, exacte. El Dijous Sant i aquest dijous.
1: L'Ascensió.
2: Que és l'Ascensió.
0: No ens desmarxem. Parlem de les jornades catalanes de la dona.
2: Bueno, van ser quatre dies.
1: Van ser quatre dies. Però era agafar una festa.
3: Molt bé. Va haver-hi, és que quan es parla que si érem 3.000 o érem 4.000, és que clar, era un rotatiu de dones.
1: Sí,
3: les
1: sí.
3: que venien a primera hora, deixaven les criatures a l'escola, després havien d'anar a fer el dinar, després tornaven a la tarda, venien les altres.
1: Sí.
3: Enteneu? Vull dir, les que treballaven segons els horaris de mitja jornada, jornada sencera, etc. O sigui que, esclar, podem parlar de 3.000 i fins i tot de 4.000 perquè era aquest rotatiu.
0: Clar, sí. Les jornades, a part de tot el que dèiem, no?, que vau parlar de milers de coses, vau acabar amb una manifestació, amb unes pancartes, 500 dones amb pancartes i consignes, per exemple, que reclamaven doncs, l'alliberament de la dona, els anticonceptius lliures, gratuïts, la igualtat entre dones i homes. Com recordeu allò? I també com us va rebre el carrer?
3: Jo és que el que recordo més és la manifestació de les guarderies, que avui en dia no es poden dir guarderies, no? Vull dir, de les llars d'infants, perquè aquest sí que era un tema que veritablement, o sigui, per les dones que treballaven, etc. Vull dir,

0: era una necessitat ja urgent i que no hi havia manera, no? I aleshores jo recordo sortir una de les nits, vull dir, amb la manifestació aquesta, que va ser reprimida fortament. O sigui, que vam sortir a plaça Universitat i vam anar a parar fins a la Diagonal, vull dir, pujant per això, però que va ser... Que encara
1: important.
0: Era... Sí, va ser important i, i va ser veritablement allò... I a canvi aquesta que dius tu, amb pancartes d'aquest altre tipus, no sé per què no la tinc present, però devia ser una altra...
1: Però
0: una
1: també
0: altra
1: va haver manifestació, per exemple, per l'adulteri, que va ser molt famós, amb aquelles pancartes.
0: Sí,
1: jo també sóc adulta, això és després.
2: Les que van estar molt bé també van ser totes les manifestacions que es van fer a la presó de la Trinitat, perquè demanàvem l'amnistia per totes les dones. O sigui, no solament que acabessin de sortir les polítiques, que algunes no van sortir fins al 77, sinó per totes les dones. I llavors en van fer bastantes manifestacions. Anàvem els... No sé si era dissabte o diumenge, ara no recordo bé.
0: Diumenge al matí.
2: Diumenge al matí era.
1: Nosaltres estàveu tot el dia de manifestació, eh?
2: Bueno,
1: no?
2: Tot el dia no, però...
1: Bastant.
0: Si no estàvem d'assemblea, estàvem de manifestació.
2: Això mateix.
1: Aquí, en aquestes jornades, van passar moltíssimes coses. Com us sentíeu vosaltres? Quina sensació era la que teníeu? De que estàveu fent història? O teníeu por? Com ho vau viure, això?
2: Jo crec que teníem una satisfacció impressionant, una alegria, por, no? Jo no recordo haver tingut gens de por.
0: No, vull dir, jo el que em va agafar va ser la consciència aquesta de que havia de... O sigui, tot el que havia après, vull dir, ho havia de deconstruir i havia de tornar-m'ho a aprendre tot. Vull dir, que hi havia una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de viure el món, una altra història, una altra literatura, una altra filosofia, o sigui, i que això és el que havia quedat completament amagat, no? Vull dir, invisibilitzat en tota l'època franquista, en els currículums i tot. I aleshores, per mi, va començar una etapa d'empullar, vull dir, tot el
1: tornar
0: que...
1: Tornar a aprendre-ho tot. Exactament. Perquè m'han explicat un món que no és el que
0: Exactament.
1: És. No? Ara que parles de literatura, estaria bé parlar de La Sal, que és l'editorial que també surt d'aquestes jornades, i una mica, doncs, està passant, i feu molta feina. Us dediqueu a traduir coses que no s'han traduït mai aquí. La gent pot llegir Simone de Beauvoir, moltíssimes coses que eren difícils de trobar, i més si no parlaves l'idioma. Com hi viu, això?
3: Bueno, ui, ara quantes coses alhora, no? Perquè les jornades, en realitat, van obrir una possibilitat, perquè fins aleshores t'havies trobat amb grups petits, no? Amb grups petits, o bé, doncs, les que militaven en algun partit o el que sigui, més aviat, doncs, les companyes de militància en el partit, o en el sindicat, o en el barri, o el que fos, i altres, simplement, doncs, el grup amb les que compartíem, doncs, això, desitjos, inquietuds, etc. I les jornades, de cop, et van obrir la possibilitat de comunicar-te amb moltes i de fer moltes coses. És a dir, allí es va crear la coordinadora feminista en la qual estàvem diverses. És a dir, va ser com trobar les altres. És a dir, tu pensaves que eren quatre i érem quatre, ja durant la preparació ja va ser, de fet amb la Roser ens vam conèixer durant la preparació de les jornades, ja era una mica això anar-te obrint, però després de les jornades, clar, moltíssimes possibilitats, i aleshores va obrir la possibilitat, doncs, per exemple, que es va crear el Bar La Sal, que era un projecte que la Maria Jordà ja tenia d'abans, i que quan fèiem reunions aquestes sessudes de llegir textos, ella ens deia el que hem de fer és un bar, i aleshores li dèiem, calla, quines tonteries.
1: Un bar va
3: ser importantíssim, sí. Es va obrir la llibreria de les dones, que això també està lligat, és a dir, la possibilitat d'una llibreria on trobaves ja seleccionats tots aquests textos que t'interessaven o que et podien interessar i que si no potser no hauries ni sabut que existien, i les edicions La Sal van néixer una mica després, doncs, també del desig aquest de compartir i de compartir les idees, ja no en el petit o gran grup de debat, sinó de poder fer publicacions i que poguessin arribar, doncs, a moltes més. Perquè la idea de parlar, de debatre, era importantíssima.
1: Mireia, què publicàveu, per exemple, a La Sal? Jo he dit Simone de Beauvoir, però vau publicar
3: no,
1: moltes altres...
3: Nosaltres no vam publicar. No, Simone publicar. De Beauvoir va publicar edicions 62.
1: Sí, però què vau publicar, doncs, vosaltres?
3: Nosaltres, bueno, coses molt diverses. De fet, vam tenir moltes col·leccions de poesia, vam publicar una mica més endavant, no immediatament després de les jornades, les clàssiques catalanes, que això va ser sumament important, perquè resulta que hi havia una obra que es deia una col·lecció que es deia les millors obres de la literatura catalana i hi havia, em sembla, dos o tres dones dos i llibres, nosaltres, doncs clar, era recuperar una sèrie d'escriptores i, a més, llegides per altres autores d'anes i totes amb una introducció.
1: És que jo crec que no se n'ha parlat prou de la feina que vau fer.
3: Clar.
1: Perquè és molt important en aquell moment, les dones no estaven al cànon de la literatura.
3: Ja.
1: És així?
0: Doncs, efectivament. Vull dir, a veure, aleshores també hi havia els quadernos inacabados, que eren més textos més teòrics, vull dir, importantíssims. I pel que fa a la literatura, doncs, esclar, vull dir, si parlem d'aquest tema, doncs, esclar, el cànon oficial, vull dir, te'n vas de Shakespeare a Cervantes i aquí...
1: Tots senyors.
0: Exactament. Aleshores, esclar, recuperar lo de les clàssiques catalanes i saber, vull dir, jo què sé...
1: Víctor Català.
0: Home, Víctor Català, primera i principal, però, vull dir, ara mateix, Clementina Arderiu, per exemple, no? I, bueno, o per exemple, altres tipus de llibres, com la primera cosa que es va publicar van ser les cartes d'Estefania de Requesens. Importantíssim. O sigui, perquè, esclar, vull dir... una cosa és la literatura de creació i l'altra cosa també és la documentació. Exactament, l'assaig, etc. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, això que us deia, no? Vull dir que havíem de tornar
1: a
0: estudiar una altra vegada la literatura catalana des d'un altre punt de vista.
1: Escolteu, ens queden 3 minuts. Ja. Jo us volia fer la pregunta de si... Creieu que el món havia canviat molt? Com veieu el feminisme d'avui? I m'esteu dient ja que munteu unes jornades. Quin mes? El mes de juny?
2: Ara, el juny,
1: sí.
2: 12, 13 i 14.
1: Des de la Fabra Coats, justament, estareu fent unes jornades 50 anys després, les torneu a celebrar, i jo espero que podem anar a fer el programa des d'allà, que m'encantaria.
2: Estaria molt bé.
1: I que ens ho expliquéssiu en directe. Però, què veureu allà o què fareu allà?
2: Penseu una cosa, les maneres que no s'han deixat de fer jornades, se n'han fet moltíssimes, no són les segones. El que passa, aquestes són les dels 50 anys, se n'han fet moltíssimes. Allà es tornarà a debatre de tot, em sembla a mi, no? O sigui, tenim un... Són unes jornades molt obertes, no? Així és com nosaltres estàvem totes juntes en un lloc i discutíem totes a la vegada el mateix. Aquí hi haurà molts temes, però en diferents llocs, en diferents àmbits, no? No serà allò, totes avui ara toca això. No, tu pots triar, buscar això,
0: sí,
2: buscar allò...
0: Sí, això serà avantatges i inconvenients de la simultaneïtat. O sigui, tenim tanta riquesa i tanta oferta que aleshores jo avui també m'estava mirant el programa i estava desesperada, per dir que si a les 10 he d'estar aquí i a les 10 i mitja ja vull estar en una altra banda... No, vull dir, a veure, de jornades se'n van fer sobretot unes altres importants en l'any 96, que en l'any 96 va ser també, ja feia 20 anys de les primeres i aleshores també ja va ser una mica un abans i un després. Després érem tan optimistes que en l'any 2006 vam dir, les dones sabem fer i fem saber, pensant que ja ho teníem tot fet. Ve la crisi i aleshores ja les del 2016 es van convertir en unes jornades radicalment feministes, perquè una cosa era les arrels i l'altra ja era la projecció cap a la ment feminista. I ara avui ja estem en feminismes en revolta, perquè tenint en compte com se'ns estan apropant allò mals temps amb aquestes qüestions, vull dir, doncs els feixismes com avancen i tota aquesta sèrie de reaccions...
1: Està clar
0: doncs,
1: que heu d'estar, que teniu molta feina.
0: Exactament.
1: Moltíssimes gràcies a les tres, a la Mireia Bofill, a la Roser Rius, a la Mercè Otero. Crec que heu de venir 3 programes més, o 15 o 25, perquè només hem explicat 4 coses, però us dono molt les gràcies, sobretot a la que fa l'aniversari.
0: Gràcies.
1: M'agrada molt que hagis vingut avui. I nosaltres, moltes gràcies, ho deixem aquí, aquest programa que hem fet també una colla de dones i algun home. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà anirem a entrevistar la poetessa Dolors Miquel, que acaba de publicar el llibre El pit adormit, un llibre que també és preciós, que jo diria que no és un llibre, que és una catedral, que explica a través del pit de les dones tota la història d'amor i també de vida i de poesia d'aquesta gran poeta. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre. I Roser Parera Moragues, que m'està mirant com dient, m'acaba ja, que hem d'anar a dormir. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar el suborn.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la conferència est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de la Plec del Cargol 2026, Marta Viana. Molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, quan ho direm, això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com doncs ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Mentrestant, pels que us interessi el temps.
0: Va,
1: avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
2: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
2: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
2: Tenim una setmana ja.
0: I què em portes avui?
2: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: És Are You Gonna Come Away, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way? Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes, 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: però
2: l'afrontarem amb optimisme i alegria, perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets generós. Un home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual. Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim,
2: per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot
2: l'actiu.
0: Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre de Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts i tot contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de les joies de Zapatero.
2: Què et semblen?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà totes les proves a dins d'unes bosses?
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Tota anàlisi. Vols venir a l'Àgora amb la taxadora.
0: Si m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada mentre no cometi il·legalitats que faci el que vulgui.
0: O de portes en fora.
2: Poses un collaret
0: i tant. Exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Dos minuts, un quart de sis del matí. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure...
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha aconseguit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres, poden fer-ho en un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut, ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i, sens dubte, contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Va, molt bé.
5: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica bé. Es diuen Jocs Millorats, són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'un i do, està permès, i es veu que hi participen doncs medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, sobretot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant.
0: Tossega.
5: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadet, eh?
0: Ara a veure...
5: Torno a estar enganxadet, eh? A veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs no anava dopat. I darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
5: I clar,
0: a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Donald Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No saben on fotre els diners. Com pugen, eh?
0: Serien només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Lara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin als pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món... complicat que tenim amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
0: A mi em fa un...
5: Oh, a mi m'encanta aquesta
0: cosa. Jo aquest posava al càmping i feia una mica
5: sí.
0: de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de
7: sí.
0: càmping.
7: I s'acaba de fent tot, també us ho dic.
5: Sí, sí. Però m'agrada.
0: T'agrada aquest
5: olor? És com un olor com mig de sauna, mig de tòxic. M'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que estranya sí, no que ets. A vegades tens uns cops amagats que jo...
5: Sí.
0: O sigui, amb mig tòxic, mig de sauna t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira,
0: bé.
5: M'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar... Home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos, es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido, pues, esas palabras, ¿no?, entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabéis, eso ya lo sabéis, eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen y me encanta, ¿eh?
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Home, això, i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
5: al món
0: de Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser.
0: Sí.
5: Jo... Ara no, però en un temps.
0: No,
5: jo en el
0: home, no.
5: Els he vist, us he de dir, molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
7: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys, ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot dit
5: no
0: i tot.
5: Però no ho sé.
0: Llepat.
5: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
7: Por interés te quiero, Andrés.
0: Sí, l'altre. Bé dites populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
7: El calvo està fatal.
0: Ja
5: bueno, està molt punxat.
7: Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. També, el cor també batega a Batgeu.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és en el moment en què Bad Girl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la, i de fet ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat, explica que a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia, i ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu, aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Bad Girl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi també quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Bad Girl parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Bad Girl el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
7: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny, on fa 10 concerts.
10: 10 concerts, una residència.
7: Ja veuràs, les casites hi ha hòsties a Madrid.
10: Allà anava a dir, el famoso de Madrid pot ser tremendo.
7: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però ja et dic jo que serà Los es Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que en 7 minuts arribem a 6:15.

0: I la música de Page Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio, també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música fins que doncs, va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si The Page Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, voleu-vos. Estigueu tranquil·lets. No,
0: i a més a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això
3: i per això
1: bé.
3: Hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida, arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51. I a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol atreure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus.
0: Millor.
1: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. Sí, i encara ens queda.
1: Sí.
0: La ciència.
1: Hem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periòdico, i un Zapatero, la casa del qual la UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs amb banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar, encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus mangats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i als seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica. No refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitabilitat.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periòdico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa, repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem OK Diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: I ja està.
8: I això d'on ve?
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística de la Complutació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha concedit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciutat Real, Còrdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Rans, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant, això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
6: Demà s'estiu i tot. podríem arribar.
0: No. Aquí no ens, tenim la Marta, Diana i a mi no.
6: De les setmanes més càlides.
0: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I amb 5 minuts arribem a 6:15 del matí amb la Marta Viana. Com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què em sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Que nostàlgica que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
0: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
8: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Ara aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: Molt, molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala.

0: L'esperem.
1: Moltíssimes gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: Fent camí ja cap a 6:45 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I també avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
3: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las juergas y las marchas de aquellos tiempos?
4: Pues queda por nosotros y...
3: ¿Y las juergas y las marchas?
4: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros. Ya no, eso no nos lo va a quitar nadie, eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
3: Y... Que nos quiten lo bailado.
4: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas. Por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época de Veneno, pues fue la época de Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Lo que creamos música y pasándolo muy bien y ya está.
1: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valldorcia, Montepulciano, Chianti... Són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt. I és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
6: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De
1: sí,
6: manera
1: perquè aquests tastos de vins vas fent copeta, copeta. Sí.
6: No, s'ha d'escopir.
1: No,
6: ningú
1: sí,
6: escut,
1: clar,
6: ja ho sabem,
1: sí.
6: Ja ho sabem.
1: No, no, escolta, anar fent, amb moderació.
6: I alegria.
1: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li van trobar. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el Papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després, amb Xavi Sala i Martín, comentarem l'actualitat econòmica i, a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després, re, una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
1: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint, la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i, més concretament, en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Mayol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix. També la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
6: Mariol. Avui és molt fàcil.
1: Sí,
6: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
1: Va, anem pels presidents catalans, clar.
6: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
7: Això va, Canàlies, vas dir ahir que ho sabia.
1: I no ho vaig mirar, més a més, que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
7: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
1: Una mica més, jo diria.
7: Més?
1: 100.000.
7: Va, Vas,
1: noies,
7: més,
1: vinga, va.
7: Més.
1: Vinga, més, que som, som un país d'abundància.
6: 1.120.
7: 69.000.
6: Doncs la persona que...

0: S'ha costat Smart Aviana perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros. Us explico.
1: Jo també, doncs,
0: us explico, us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. Val. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
2: doncs imagina,
0: uns quants anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
2: Molt bé.
0: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el conseller d'administració de Nagas. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
2: El que hauria de ser.
3: Home, què mena, això ens
2: sembla molt bé. Els catalans, és que de veritat, eh? Com som?
3: Com som els catalans?
2: La pela, tu. Treballes a un altre lloc,
3: fora.
2: Una empresa privada, fora, està bé.
0: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
3: Sí, no, hauria de ser normal.
0: Si tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
2: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
0: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
2: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó. Ja
0: home, t'havien els camps rasos, rasos.
2: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Gyal fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
6: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
3: Ja ho sé.
6: Que és,
3: lo mateix que la IA.
6: Que tots els pobres siguin delinqüents.
7: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
8: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
9: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
10: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
11: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que canta somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
12: Em van passant coses.
11: Sí.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
5: Torna Crims amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
14: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
5: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
15: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
14: Per darrere espera i pam, pam, pam...
5: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
18: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
19: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
7: Com volguen dir si volien aprendre algo.
19: Sí, vaig dir que no el coneixia ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
8: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Els matiners.
9: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
2: sí?
9: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
3: Molt bé!
9: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
2: Eloi, tu no ho estàs veient, però Lara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
9: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
2: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
5: Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Vinga, va, que mica a mica, com sempre, a poc, arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
1: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana.
2: Clar.
1: Que si per aquí vitamines, que si per allà vot, m'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica otra vez a les dones primes de forma extrema.
12: Una mica no. Artificial, fins i tot,
1: absolutament.
12: No?
1: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
12: Persones
1: que diré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
12: Sí, sí.
1: A mi això m'interessa.
12: La Carulla fins l'últim dia.
1: Ai, la Carulla.
12: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
1: Mira, se m'ha posat la pell, és que clar, va ser la meva primera àvia.
12: A mi em van dir a Madrid que em posés botox, perquè tenia arrugues aquí. Em van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
1: No.
12: Em vaig posar ulleres.
2: I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio a col·lapse amb Jordi González a través de 3CAT. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta a la història de Bad Gyal.
20: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él siendo el artista más influyente ahora mismo pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
2: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal una vegada més, que és que... Cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta, m'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa, Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Digue'm,
21: bon dia,
2: matiners. Bon dia,
3: bon
2: matinera.
3: Bon dia.
2: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants... Tot això ja està...
21: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
2: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
21: Doncs a 2:45 de la matinada.
2: Mare de Déu, santíssima. Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar aquesta hora?
21: Bueno, com que visc bastant a la vora, em llevo a les dues. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, correrem cap a la feina.
2: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no entenc, Ariadna?
21: I tant, total.
2: Clar, perquè...
21: Dormir 6 hores al dia.
2: Clar, si et lleves aquestes hores, a quina hora marxes a dormir?
21: Doncs entre 7 i 8 de la tarda.
2: Encara dorm... Però sense migdiada ni rep al mig?
21: Sí, la migdiada sempre cau.
2: Perquè...
3: És inevitable.
21: Sí, no aguanto.
2: I no sé si és migdiada molt perillosa, perquè a vegades nosaltres ho comentem amb l'equip del programa, que hem de vigilar, que has de controlar la migdiada, que si te'n va una mica de les mans ja has begut oli.
21: En el meu cas no, perquè no sé què em passa, però jo dormo hasta dreta. Vull dir que puc dormir a 9 i mitja, despertar-me a les 6 i a les 7 m'arriben a dormir.
2: I això ho fem de dilluns a divendres, Ariadna?
21: De dimarts a diumenge.
2: Uf, Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do.
21: El cap de setmana és quan és més dur, perquè hi ha més feina.
2: Sí. Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge, tarda, dilluns, que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
21: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... Ara, veient com estan les carreteres un diumenge, horrible, no sortiria.
2: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
21: Correcte.
2: Molt bé.
21: És fantàstic.
2: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
21: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
2: Home, molt bé.
21: Us molt de tenir.
2: Molt bé, molt bé.
21: Gràcies.
2: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
21: Igualment.
2: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
9: I bona hora.
2: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Pues cada dia m'hauries d'explicar una microhistòria.
9: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
2: No m'ho diguis.
9: Bastant bé, sense
3: clar.
9: El gall.
3: Home, clar.
9: Ara estic esperant a veure si els hi tornen a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
3: Què dius? Que agressiu.
9: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
2: Però, Eloi, però una cosa,
9: ja
2: és a dir...
9: observant a veure què passa.
2: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
3: Ah!
9: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
2: Sí?
9: N'hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
2: Sí?
9: I una altra així mig.
2: Pobres, de veritat.
3: Però pelades, les tres que tenia.
9: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà
2: de
9: on el gall enganxa les
2: marcava.
9: Potes, les urpes, per enganxar-se... Doncs allà és on quedaven pelades.
2: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
9: No, crec que ponen els mateixos ous. Però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar. Està com més descol·locada.
2: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
9: La que no pillava.
2: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella.
3: En silenci.
2: La vida és això, és que les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades. Gràcies.
9: Adéu, Marta.
2: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
9: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
2: Déu-n'hi-do.
9: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 les més altes a Ponent, més de 30 la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
2: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
9: Adéu-siau, fins
2: ara.
9: Que vagi
2: bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons. S'engega el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu un bon dimarts.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 21 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 13 graus a Tremp i 11 a Granadella. Després del que per molts ha estat un cap de setmana llarg, avui tenim reunions del govern català i també de l'espanyol, amb carpetes molt diferents sobre la taula. A Palau, un cop encarrilats ja els pressupostos, el govern té pendent encara resoldre el conflicte amb els professors. I a la tarda hi ha nova reunió, que avui coincideix amb una vaga d'un dels sindicats d'estudiants. I a Madrid només es parla de Zapatero i del sumari del cas Plus Ultra.
1: Són joies que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: És el portaveu de l'expresident. Luis Arroyo explicava així a la SER les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui, amb nosaltres serà Luis Arroyo també, el portaveu de l'expresident en temps d'àgora, i amb, també amb una gemòloga, que parlarem, i taxadora, d'aquestes joies que s'han trobat, i també amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix que en la idea que situa en Zapatero com el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus a demanar eleccions anticipades, ara també dins del socialisme. Al matí de Catalunya Ràdio avui hem parlat amb l'exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
2: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: Sentirem més reflexions de Corbacho en temps d'agora, qui, per cert, admet que no sap a dia d'avui si unes eleccions votaria a Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment...
0: Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. Parlem amb Francesc Torralba, que és una de les persones que l'ha assessorat a l'hora d'escriure aquesta encíclica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington s'assegura que s'estan defensant pròpiament i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques del plegat també amb el professor Xavier Sala i Martín. I a les 11 entrevistarem l'historiador i hisperista Ian Gibson, que acaba de publicar un llibre sobre Federico García Lorca. Es titula No me encontraron.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. I amb què ens portem aquest matí?
2: Amb el ple del Congrés, que avui vota si tramita la llei perquè les reunions de veïns, les reunions de comunitats de veïns, es puguin fer de manera telemàtica. La llei incorpora que el llibre d'actes es pugui fer també amb suport electrònic. És una proposta del PP que ja va passar pel Senat, on va superar, i de fet per unanimitat, un dels primers filtres.
1: I a Brussel·les?
2: En plena pugna amb la Xina pels cotxes elèctrics, Ferrari ha presentat el seu primer cotxe 100% elèctric. Es diu Luce, l'ha dissenyat Johnny Ive, que havia treballat per Apple. De fet, el cotxe té un cert aire al minimalisme d'Apple. El Luce de Ferrari costa 550.000 euros i té una autonomia de 530 quilòmetres.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb un reportatge del New York Times sobre les reunions de Donald Trump amb el seu gabinet, bàsicament el que ha fet el diari és analitzar hores de gravacions de trobades per veure què es diu. Una de les conclusions, els membres del govern dediquen una part important del temps a ensabonar el president. De mitjana, diu, una de cada 6 frases és per afalagar Trump, aplaudir-lo o criticar els seus rivals polítics.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el principal organisme de control de valors del país, que ha anunciat una sanció a 3 cases de borsa per fer negocis de valors transfronterers de manera il·legal. Bàsicament, facilitar les operacions de valors estrangers per clients xinesos. D'aquesta manera, l'estat xinès vol mantenir i fins i tot reforçar el control de capital.
3: Avui és dimarts 26 de maig, ens hem despertat amb 21 graus ja a Mataró, 12 graus a Valls i 8 graus a Esterri d'Àneu. Avui es preveu un altre dia de sol, un altre dia amb temperatures molt altes per l'època de l'any, molt semblants a les d'ahir, de fet, com a mínim a les comarques de l'interior. Se superaran a gairebé tot arreu els 30 graus, poden arribar als 34 a Ponent, i avui la novetat és que a la costa també s'arribarà als 29 o 30 graus. Per tant, aquí serà on pujarà més la temperatura respecte a la d'ahir. De cara a demà, ja arribarem als 35 a Ponent, dijous podríem arribar als 37 a les zones més càlides també de l'oest de Catalunya, i sembla que divendres podrien envareixer algunes tempestes de tarda al Pirineu.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: Isidre Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava. Fa uns dies, l'escrit del jutge situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
6: L'empresa de les filles era clau en el cobrament de suposats suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències pertinents a organització criminal i blanqueig de capitals.
7: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en total són més de 2.000 pàgines d'un sumari que també detalla el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero i la influència del seu entorn sobre Venezuela. Ara hi girà el Robert.
8: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara com ara, els nous detalls que es van sabent del cas Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez, ni tampoc els dels seus aliats del govern, sumar que no passen per avançar eleccions.
9: Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la gestió econòmica.
10: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
9: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de fer-se públic el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats.
1: I el Partit Popular veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta també la pressió sobre el PNB.
6: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
4: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez sempre. Diu que no es creu que Zapatero tingui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
5: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball amb Zapatero entre el 2008 i el 2010, s'afegeix a Felipe González i reclama eleccions anticipades a l'Estat.
9: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat constata que Pedro Sánchez no ha pogut aprovar pressupostos en 3 anys i que la fragilitat parlamentària li dificulta tirar endavant iniciatives al Congrés.
11: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que al cap i a la fi el poble, en la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
9: En la seva última etapa a la política, Corbacho va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls en el seu intent de convertir-se en alcalde de la capital catalana.
1: En temps d'agora aprofundirem més en la seva valoració de la imputació de l'expresident Zapatero. I, a banda de tot això, avui també us expliquem que la Guàrdia Civil conclou ara que la càtedra que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid, complia la normativa legal.
6: La Unitat Central Operativa del Cos reconeix que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez ni indicis que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Complutense als 2 anys de la càtedra. Tampoc han pogut aclarir si va explotar comercialment el programa creat per als estudis. Sí que obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquest programari. Recordem que l'organització d'ultradreta Azteoir li demana 24 anys de presó. La Fiscalia, però, vol l'arxivament del cas.
1: I 5ª reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
9: Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà avui mateix la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
12: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra Republicana i els Comuns.
6: Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
13: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la d'Interior, Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars del sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
9: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
1: De fet, com veiem, les negociacions de pau avancen, tot i que l'acord no és imminent.
6: En qualsevol cas, una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
14: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
6: Segons ha filtrat, l'acord de pau inclouria, més de la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions internacionals. Les mateixes fonts diuen que l'equació nuclear es deixarà per a una fase posterior. En aquest sentit, Donald Trump ha admès a la seva xarxa Truth Social que l'urani enriquit de l'Iran podria ser destruït en el mateix territori iranià. Fins ara, recordem que afirmava que Teheran els hauria d'entregar aquest material i que ells el destruirien. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure el preu del petroli fins als $95 al barril de Brent.
1: I el Kremlin ha amenaçat Ucraïna amb una onada d'atacs contra el capital de Kiev, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i també delegacions diplomàtiques.
9: Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. La diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa, mentrestant, ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin.
1: I el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial i assegura que no és moralment neutra i recorda que ha estat i ha d'estar al servei de la dignitat humana.
6: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
15: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
6: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social de la IA, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Un fet que contrasta també amb un altre fet, que és que l'Església no ha vist fins ara cap problema en comprar valors a la indústria i a la intel·ligència artificial. Per tant, potser està molt bé fer encícliques, però també aplicar-ho. I un dels convidats a la presentació de la primera encíclica del Papa Lleó XIV va ser Christopher Ola, que és cofundador d'Antropic, una de les principals empreses dedicades a la intel·ligència artificial.
9: Des del Vaticà, Ola va defensar que el desplegament i la difusió de la intel·ligència artificial no depenguin només de les grans multinacionals del sector.
16: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir. És un problema que no hem resolt. It is an unsolved
9: problem. Anthropic, fundada per Olag i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa.
1: Ara són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
17: Bon dia.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
18: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta roja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. A casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge el termòmetre del Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sarah Hessen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
19: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
18: Aquesta pujada de temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
20: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara l'han portat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes.
1: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, Viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que hauria provocat 220 morts.
17: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà. A tots dos se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
1: I el Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident de trànsit.
18: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals del cap de setmana, 3 eren motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
21: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
18: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 20 de les quals són motoristes.
1: I Comissions Obreres i la UGT reclamen que el salari mínim es revisi cada 6 mesos.
20: Els dos sindicats apunten que l'escalada de preus que ha provocat la guerra a l'Iran està fent que els treballadors estiguin perdent poder adquisitiu. En aquest sentit, recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Per això, creuen que no s'hauria d'esperar a finals d'any per revaloritzar el salari mínim. Comissions Obreres i la UGT han traslladat aquesta proposta durant la reunió amb el govern espanyol i la patronal d'aquest dilluns per valorar les mesures anticrisi. El sindicat les volen mantenir més enllà del 30 de juny.
1: I la pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria interromput la seva galeria d'art.
17: En un missatge publicat ahir a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i hauria robat una peça. Bonet recorda que fa 10 dies que va quedar en llibertat provisional l'home que l'assetja des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat, després que el juny assaltés el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental, però la sentència li va imposar un tractament psiquiàtric durant 4 anys i un ordre d'allunyament de l'artista durant una dècada. Bonet, que assegura que fa un any que intenta fer vida normal, diu que no farà més declaracions sobre el cas.
1: I comoció al Partit Nacionalista Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros, amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe.
18: Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon, que ha dit que no en sabia res.
1: Anem cap a Londres, Quim Olivares.
22: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
23: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
22: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tenim una última hora que afecta Girona.
18: Sí, una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra amb epicentre en aquesta demarcació. Sembla una operació dedicada a explicar a la policia el cultiu de marihuana, també a la distribució de substàncies estupefaents. També es relaciona amb la tinença d'armes i amb el blanqueig de capitals. Hi ha, pel cap baix, 600 efectius dels Mossos treballant ara mateix.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
1: La primera. La Machina!

0: sobró.
1: Mishima apareix per sorpresa a la festa de comiat de Pep Guardiola com a entrenador del City. El grup ha interpretat la cançó Tot torna a començar, mentre de fons es projectaven vídeos i imatges del pas de Guardiola al capdavant de l'equip, entre el públic, Noel Gallagher d'Oasis.
2: I la segona.

0: I la colombiana Karol G triomfa als American Music Awards 2026 amb els premis a l'excel·lència internacional artística i també el millor àlbum llatí per Tropicoqueta. El premi li ha entregat John Legend durant una gala que s'ha celebrat al Garden Arena de Las Vegas.
1: I la tercera.

0: I Joan Manuel Serrat rebrà avui el Premi d'Honor a l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. La gala se celebra aquesta nit a Madrid.
1: Se conoce y se teme, ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
2: Presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de selecció espanyola.
3: Nou catalans, Luis de la Fuente convoca Joan García, Cubarsí, Eric García, Lamine i Olmo del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Gavi i Ferran Torres completen la convocatòria que té nou jugadors del Barça. No hi ha cap jugador del Madrid. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
2: I el tècnic del Girona, Mitchell, llença un missatge en què diu que el club és immortal.
3: A través de les xarxes socials admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes, i afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal.
2: I missatge també de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
3: A través d'una pantalla gegant al final de la rua que el City va fer per acomiadar el tècnic.
4: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
3: I Jordan el va felicitar per la seva carrera, li desitja sort al golf i que la mantingués recta. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Guardiola eufòric va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats i la ciutat.
5: Connection that this club... For Khaldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
3: Ramon Terrats deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió i els quarts de la Lliga d'Hockey Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
6: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
8: Bon dia. Avui us proposo, com a motiu per llevar-vos, que m'ajudeu a respondre una pregunta que em ronda pel cap des del cap de setmana, i és la següent. Això de la casita dels concerts de Bad Bunny no us grinyola una mica? Suposo que sabeu de què parlo, perquè ha sortit absolutament a tot arreu, però per si de cas us ho explico. Als concerts del Bad Bunny hi ha una caseta, així amb estètica humil, porto-riquenya, al mig de la pista, des de la qual ell canta algunes cançons. I aquesta caseta està habitada, diguem-ne, durant el concert per persones famoses, convidades per l'organització i també altres persones. Quines altres persones? Doncs pel que he pogut saber, abans del concert hi ha una sèrie de senyors que es passegen entre el públic buscant gent guapa per estar a la casita. Tu sí, tu no. Amb criteris, diguem-ne, estètics, bàsicament. O sigui que la casita, que representa els concerts del Bad Bunny, una caseta humil de Puerto Rico, d'humil no en té res. Hi ha bàsicament gent o molt rica o molt famosa o gent triada del públic per guapa. I no ho sé, em sembla una forma de classisme bastant hipòcrita, tenint en compte la temàtica del concert.
2: I avui cançons sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial.
3: On va dir, entre d'altres coses, que els humans són imperfectes i finits, i és per això títols imperfectes, títols incomplets, és a dir, títols de cançons, que tenen alguna manera una frase a mitges. Per exemple, If You Could Read My Mind, si poguessis llegir-me la ment, aquí a la versió que es va fer per la pel·lícula Studio 54.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Comencem amb una informació de darrera hora. Ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona.
1: El desplegament policial compta amb més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicada al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El cas sota secret de les actuacions contempla diverses entrades a immobles de la demarcació gironina.
0: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
2: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
2: Segons la secretària de l'expresident, les joies provenien d'una herència de la dona de Zapatero i de regals de viatges.
0: De moment, els plans de Pedro Sánchez i els seus socis de Sumar no passen per avançar eleccions.
1: Una possibilitat que defensa el Matí de Catalunya Ràdio l'exministre socialista Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: I a l'Àgora sentirem algunes reflexions més de Corbacho. També parlarem amb el mateix Arroyo, amb la gemòloga Eva Gómez, i també analitzarem amb el periodista Ernesto Ekaizer i els analistes del Matí de Catalunya Ràdio el que està passant. I aquí avui, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'Educació per intentar desencallar el conflicte.
2: Mentrestant, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. El gran gruix per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
0: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
1: Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Unes hores abans, el Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeixia avenços en les negociacions.
6: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: I Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
2: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
7: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt. It is an unsolved
0: problem. I quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
1: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La ministra Sara Ajeksen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
8: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
0: El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts.
2: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
0: En parlarem també aquest matí amb la coordinadora d'Emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. I la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
1: Una investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de les portades.
9: Sí, el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara. També Zapatero, les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela, i El País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, una de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir a la capital britànica els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El papa és l'altre gran protagonista de la premsa premsa amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text. Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periòdico que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: Avui a Sant Feliu de Llobregat es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, en tenen 13, màxima prevista de 33. Aquesta setmana la temperatura continuarà pujant cada dia una mica més. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui on més es notarà la pujada serà el litoral. A diferència d'aquests últims dies, avui a molts llocs de la costa ja fregaran o arribaran els 30 graus. I a l'interior encara s'arribarà entre els 30 i 34 graus. Tot això en un dia de sol que repetirà també demà dimecres i dijous.
0: I ara que s'ha fet públic el sumari del cas Plus Ultra, pel qual ha estat imputat José Luis Rodríguez Zapatero, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Els espanyols s'han fotut tots solets en un embolic a base d'obrir la veda sobre la situació econòmica dels seus expresidents. El pobre ZP li ha muntat un judici per cobrar quatre comissions mal comptades, com si fos el Capone. I a hores d'ara la situació s'ha fet tan grotesca que l'UDEF li ha requisat fins i tot les joies que guardava la seva dona. Dic que s'han empatullat fatalment perquè ara, si volen ser conseqüents, també els caldria investigar com Felipe González ha acabat viatjant sempre en avions privats i assessorant empreses de l'IBEX, o com José María Aznar va entrar en consells d'administració americans quan no sabia dir ni quatre frases en anglès. Si continua així, el poder judicial pot començar una guerra que debiliti i molt l'estat espanyol. Jo del president Sánchez aguantaria fins al final, perquè quan més resisteixi, més carnisseria veurem. Tan bonita, tan morena, tan gitana como
0: era. La flor que siempre quise en mi jardín. I amb què et despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
12: Bon dia, avui amb la música d'Antonio Flores i Alba, la cançó que va dedicar la seva filla. I és que tal dia com avui, un 26 de maig, però de l'any 1995, el cantant va oferir l'últim concert de la seva vida al pavelló Anaitasuna de Pamplona. Aquesta actuació va marcar el retorn de l'artista als escenaris després de la mort de la seva mare, Lola Flores, només 10 dies abans. Durant el recital, davant d'uns 2.000 assistents, Flores va presentar el seu àlbum Cosas Mías i va dedicar el directe a la seva mare mirant al cel en diversos moments de la nit. Només 4 dies després d'aquest esdeveniment, el 30 de maig del 95, Antonio Flores va ser trobat mort a la residència familiar de Lerelle a Madrid.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, aquest matí la Tosa ha jugat una mala passada a Marta Viana.
13: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant.
12: Tossega.
13: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadet, eh?
12: Ara torno a estar l'altre.
13: Torno a estar enganxadet, eh? A veure quan duro.
14: Ai, tornarà a perdre la veu.
13: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? M'ho dic a mi mateixa, eh?
0: Sí, clar.
12: Hi ha la maldat meva d'anar posant efectes de so.
13: Sort que ho dius, guapo.
0: I avui són festes on?
12: Doncs mira, avui festa major de Sant Salvador, votat de Golmés. A les 10 del matí.
0: Allò de les Pobilles i els Hereus.
12: Sí, i tant. I saps que, a més, van acompanyats per la Copla Montgrins.
0: No ho sabia.
12: I la xaranga, com sona, a 11:45 hi haurà ofici solemne.
0: Sardanes, també?
12: Sí, serà un quart de dues, en aquest cas, amb la Copla Montgrins. Uah. I acabarà a les 6 de la tarda. Això sí, amb concert i ball amb...
0: L'Orquestra Montgrins.
12: Sí, senyor.
0: Molt bé. Plat rodó, avui, doncs.
12: Perfecte.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
13: Doncs la reacció del centrecampista del Barça, Gavi, quan sap que ha estat convocat per la selecció per jugar al Mundial. El vídeo l'ha publicat Lamine Yamal a les stories del seu Instagram. Se'l veu a ell mirant la televisió i plorant i abraçant-se amb els fisios del Barça. Recordem que Gavi ha estat lesionat gairebé 2 anys i aquesta temporada només ha jugat 13 partits oficials.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge d'Alicia Palau, de l'Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó, a Barcelona. L'entitat demana a l'Ajuntament una modificació en el recorregut de diversos autobusos per fer més fàcil el desplaçament fins a centres de salut, com els centres d'atenció primària de la zona o l'Hospital de Sant Pau.
17: Això escurçaria la distància de gent o que no es troba bé o amb mobilitat reduïda, que si va a l'hospital és per alguna raó. I si surt de l'hospital i vol agafar l'autobús per anar a la part alta del barri, a Mare Déu de Montserrat, doncs encara més. Del CAP a l'hospital no tenim una connexió directa, hem d'anar a peu.
16: L'Ajuntament ha convocat una reunió el 15 de juny amb l'entitat veïnal i també amb TMB per abordar la demanda. Els veïns esperen que la trobada sigui efectiva.
15: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio, 636 360 609.
14: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
13: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del barril de petroli de Brent s'estabilitza al voltant dels $95, amb les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units ben encaminades. Tot i això, els atacs d'aquesta nit dels Estats Units a objectius militars al sud de l'Iran desestabilitzen les borses asiàtiques. Aquest matí, mentre que els índexs de Hong Kong i Seul registren guanys, els de Tòquio i Xangai cauen lleugerament. Ahir les borses europees van tancar amb avenços sòlids davant la possibilitat d'un imminent acord de pau. L'IBEX va sumar un 2,24% i obrirà des dels 18.387 punts. A Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq també van tancar amb crescudes superiors al 0,5%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
19: Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
18: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
20: És que fots cada segon de tallo, de veritat.
21: És dels entrevistes lleig que s'ha de vist.
20: Avui estic...
19: Perdona, que no t'ha això, però... És que no tinc una resposta.
20: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
19: No.
15: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
23: A la República del Mediterrani. Terrani, compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
24: Aneu massa de listos.
25: I els valencians?
24: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
23: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
26: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
27: Has sentit el que acaba de dir?
28: Que a Mallorca no feu l'amor.
15: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
15: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ho estem seguint i en marxa una operació dels Mossos per detenir els membres d'una organització criminal estable amb epicentre a la demarcació de Girona.
2: Una organització dedicada principalment al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també se la relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. El dispositiu preveu diverses entrades a immobles en aquesta demarcació amb un desplegament policial que compta amb més...

0: pertinència a organització criminal i blanqueig de capitals.
1: En total són més de 2.000 pàgines de sumari.
0: Sí que recull el gran poder d'influència de Julio Martínez Martínez, en qui suposat testaferro de Zapatero, sobre Caracas. El jutge creu que fins i tot hauria pogut incidir en l'alliberament de presos veneçolans. Ahir li van trobar més de 280.000 euros en efectius repartit per llocs de la casa com un radiador. El sumari també inclou un dinar amb Zapatero, Mávalos i Koldo García després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra.
1: I la part més vistosa, en el registre del despatx de Zapatero hi van trobar una trentena de joies a la caixa forta, més d'agendes i discos durs.
0: En concret hi havia collarets, braçalets, arracades, penjolls, cadenes d'or i rellotges. Segons la secretaria de Zapatero, les joies eren d'una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i també de regals de viatges.
1: Tot i els nous detalls, Pedro Sánchez no es planteja avançar eleccions.
0: De fet, afirma que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge dimarts que ve, 2 de juny. Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala per la seva gestió econòmica.
2: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: Mentrestant, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'Audet de conjectures i disbarats.
1: El PP, mentrestant, augmenta la pressió sobre el PNB per fer caure Sánchez.
0: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
3: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez. Diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però també vol eleccions anticipades.
1: Aquí, govern i sindicats de l'educació es tornen a reunir per cinquena vegada per desencallar el conflicte. Demà hi torna a haver vaga a tots els centres de Catalunya.
0: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè es basava en increment dels complements per tenir tutories. En paral·lel, el govern aprova avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals més al curs que ve, la majoria per a l'escola inclusiva. I mentrestant, aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament els pressupostos. Engegarà el conseller Albert Dalmau i demà al matí serà el torn d'Esther Niubó.
1: I en clau internacional, els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
0: Sí, han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Mentrestant, les negociacions avancen, tot i que l'acord no és imminent, com diu el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
4: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
1: Més notícies. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
0: La investigació liderada per IESTA Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe avisa que aquesta malaltia continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de la salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdre les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, com per exemple, fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre l'alcohol i millorant la vigilància i la detecció precoç.
1: L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard.
0: Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'ICS i l'IDI Vell conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients.
1: Cèlia Forment.
5: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la pneumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model
6: funcionen bé juntes. Formació específica de la

0: atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
1: La fibrosi pulmonar provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. La falta d'aire o la tos seca persistent sovint es confonen amb altres malalties respiratòries, fet que en retarda el diagnòstic. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la crònica cultural d'avui la comencem amb un comiat.

0: Perquè ha mort als 95 anys Sonny Rollins, saxofonista i una llegenda del jazz, Marta Viana.
1: La notícia de la seva mort arriba hores abans de la commemoració del centenari del naixement de Miles Davis, que és precisament avui. El músic va ser un dels genis de la improvisació i un dels últims supervivents de l'edat daurada del jazz. Rollins ha mort a casa seva, a l'estat de Nova York, segons ha confirmat el seu representant. Les causes de la mort no s'han fet públiques, però des del 2014 que estava retirat per problemes de respiració. Rollins va guanyar 2 Grammys, a més d'un altre Grammy d'honor a tota la seva carrera. Va ingressar a l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: Ara parlem de teatre perquè Ice Age Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve.
1: De moment han ampliat funcions amb 3 noves funcions per aquest divendres i aquest dissabte. L'obra està escrita per Joan Llago i parla de la solitud i el pas del temps entre dues persones que havien sigut parella, Joan Negrier, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: És una història molt més profunda i autònoma i que parla del pas del temps i de com aquell amor que va sentir una vegada doncs no s'acaba mai i tampoc dura per sempre.
1: Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
2: És algo inèdit en el teatre català i que s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin, més tard.
0: I atenció si sou fans dels videojocs.
3: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
0: Bones notícies, perquè el nou videojoc de James Bond, que surt demà a la venda, s'ha desenvolupat a Barcelona.
1: La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
4: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula, però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. La manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
0: I els esports, Robert Prat.
5: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit. Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
6: El Manchester City ha estat 48 hores acomiadant Pep Guardiola, una 10 a l'altura del millor tècnic de la seva història. I no és fàcil, aquí ho sabem bé, i si no que li diguin a Messi, acomiadar les llegendes. A les pròximes hores s'ha de resoldre el futur d'Alexia. I si el club no ha aconseguit fer-la canviar d'opinió, no n'hi pot haver prou amb un modest adeu al Johan Cruyff. La figura d'Alexia transcendeix el camp de futbol i el Barça té al davant l'oportunitat de demostrar-li a ella i al món com d'important ha estat en aquesta revolució social i esportiva que ens ha portat el femení blaugrana.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
8: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
7: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
8: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
9: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 13 graus a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, 14 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i ja tenen 22 graus a Cabrera de Mar, al Maresme. Precisament avui a la costa serà on més es notarà la pujada de la temperatura. Avui ja s'arribarà en punts del litoral entre els 29 i 30 graus, i a l'interior es mantindran molt semblants a les d'ahir, per tant, entre els 30 i 34 graus, amb un dia que serà assolellat a tot arreu. Demà dimecres encara podria pujar un grau més la temperatura, dijous un altre grau, divendres un altre, això vol dir que a finals de setmana les temperatures poden arribar als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent, amb algunes tempestes de tarda al Pirineu que reapareixeran a partir de divendres.
10: Filla, quan era el teu aniversari?
11: Un altre cop, papa.
12: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
14: És que està molt bé. Pam, pam,
11: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Lisenda?
13: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam, pam.
14: Marc Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
14: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria.
14: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
12: De dilluns a divendres de 4 a 7...
11: La millor hora del dia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Pam, pam, pam, pam.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
18: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
19: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
18: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
12: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A 8:45 obrirem l'àgora fixant-nos en l'encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial. En parlarem amb el teòleg Francesc Torralba.
2: A partir de 9:00 analitzarem les novetats de la causa judicial contra Zapatero. Trucarem al periodista Ernesto Ekaizer i l'exassessor del president espanyol, Luis Arroyo, que ara li fa de portaveu institucional. També parlarem amb Eva Gómez, gemòloga i textadora, sobre les joies que hi havia a la caixa forta de Zapatero.
1: A partir de 10:00, amb el professor Xavier Salai Martín, abordarem les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Iran.
2: A 11:00, entrevistarem l'historiador i hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que ha publicat un llibre sobre Federico García Lorca, No me encontraron.
1: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Pep Guardiola deixarà el Manchester City després de 10 anys al club anglès i ahir va venir a temes pendents per explicar-nos com se sent i per què ha pres aquesta decisió.
5: And we have to see in front and the past...
4: Què vol dir que sí?
5: Past is... Well...
6: Hem de mirar endavant, vol dir.
4: Ah. The past is...
6: Sí. El passat,
7: past is well.
4: Past... Sí.
8: Però no pot parlar en català o què?
5: No, i tant que sí, Armin. Per vostè el que faci falta. Ah. Això, Manchester, I feel that... I feel empty myself and now I need to feel because I'm empty.
6: Yes.
5: I was full in the beginning in here, yes.
4: Què?
5: But slowly, the match on...
9: S'emociona.
5: Match on Sunday, match
6: on... Què és el que t'ha buidat?
5: Match on Sunday, Wednesday, the match clar, again,
4: Molts partits, no?
5: Dimecres, dimecres... Wednesday
6: and Sunday, sometimes... Però és que són molts
5: Sundays i Wednesdays. So at the end, I empty, you know.
4: Sí.
5: Work, players, the fans, the tactics, they take the ball as the ball, they take the ball as the ball.
4: Sí.
5: It's so much pressure. I need to stop. And a famous poet in my country is Michael Martin and Paul.
4: Sembla un grup de country. A partir de 11:45, més temes pendents.
3: Gràcies, Jovany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
10: Avui és un bon dia per recordar la importància de fer el que ens diu l'esperança. Les coses quasi mai surten com les planegem, però amb una actitud oberta, joiosa i una mica atrevida, la vida continua sorprenent-nos. Diumenge, Bad Bunny sortia de l'hotel a 11:45 del matí, va fer una salutació general i es va ficar un cotxe a direcció a la Sagrada Família. Jo darrere, amb la moto. Un cop allà, sota el temple, m'hi vaig a pensar, li vaig donar un missatge polític, em va prémer la mà i em va donar les gràcies. Poca cosa, però més que res per una fanàtica del jove porto-riqueny. Avui, continueu perseguint el que voleu, moguts per la il·lusió raonada. En altres paraules, amb el seny i la rauxa. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
11: Sempre costa tornar de festiu i encara més quan fot aquesta calorada que va de les pedres. El ciment calent de la ciutat em posa trista i només penso, a partir d'ara tot anirà pitjor perquè farà més i més calor. I el que frenaria el canvi climàtic, que és la desacceleració, no sembla que tingui molts adeptes, si més no, entre els poderosos. En dies com aquest és un bon dia per posar un himne primigeni de Valius com és Camps. On són els camps?

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un altre dia amb temperatures de ple estiu i amb previsió que continuïn pujant de cara als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, segurament a l'interior cada dia que passi la temperatura pujarà un grau més i aquesta escalada es mantindrà fins divendres. El que passa és que avui sí que notarem una pujada més marcada de la temperatura a la costa, on podrien arribar els 29 o 30 graus en facilitat, tot plegat amb un dia de sol a tot arreu.
0: I tenim en marxa ara mateix un ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona. Es tracta d'una banda dedicada al cultiu i a la distribució de marihuana i al blanqueig també de capitals. Última hora, Girona. Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra que ha començat a primera hora del matí amb l'objectiu de desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi ha treballant 600 agents dels Mossos de diferents unitats operatives, en les que també hi ha gossos ensinistrats i mitjans aeris. Estan fent l'entrada i registren diversos immobles. A més de la droga, també es relaciona aquesta banda amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
0: Gràcies, Fèlix Martín. De seguida ampliarem aquesta última hora que ens arriba des de Girona. L'actualitat, per això, continua marcada per les joies de Zapatero.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: Ell és Luis Arroyo, és el portaveu de l'expresident, explicava així a la SER l'origen de les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui parlarem amb ell, en temps d'àgora, i també amb una gemmòloga i també taxadora, i amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix en la idea que situa Zapatero com a líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles, diu, les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus en demanar eleccions anticipades al govern socialista, ara també dins del mateix partit. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb un exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: En temps d'agora en parlarem, sentirem més reflexions de Corbacho, que, per cert, admet que no sap a dia d'avui si en unes eleccions votaria Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
5: Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Lloc 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington asseguren que ha estat en defensa pròpia i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques que està tenint aquest conflicte. Ja són extremes amb el professor de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martín. I en esports, Anglaterra, comiat amb accent català i amb sorpreses aquesta nit per Pep Guardiola al City.
6: Mishima!
0: I és que Mishima s'ha colat en l'homenatge. I també un dels esportistes més grans de la història.
7: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just wanna...
0: Michael Jordan ha felicitat a Pep Guardiola per una carrera, diu, increïble. Tot això avui que Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts del matí i a Pardines, al Ripollès, es pondrà a les 9 i 16 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Sara González, Ana Grau i Pere Rossinyol. Serà a partir de 9:15, però abans, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: S'estrenya el cercle.
10: Les 4.000 pàgines de sumari del cas Plus Ultra afiança la tesi del jutge de situar José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Les decisions es prenien des del despatx, però les més sensibles es tractaven directament des del domicili de Zapatero. La policia, de fet, va demanar al jutge un ordre per escorcollar casa seva, però no la va obtenir.
11: El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amagats.
9: La policia va trobar 286.000 euros en efectiu a casa de l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Estaven repartits entre radiadors, un necesser al lavabo, una bossa de golf o sobres en inscripcions en xinès.
10: El jutge també destaca el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero, que emetia factures per encobrir pagaments.
0: Àlex Giral Robert.
12: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions anticipades.
11: Per ara el PP no fa el pas cap a una moció de censura, però sí que convida els socis de Sánchez a passar de les paraules als fets. Borja Semper.
13: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
9: Felipe González s'ha sumat als qui consideren que la situació és insostenible. També el ministre en l'últim govern de Zapatero, Celestino Corbacho, que veuria raonable convocar eleccions generals aquest any 2026 i admet no tenir clar el seu vot. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Què votaré? No sé, encara no sabem. Si em quedo en la proposta del president Sánchez, pues això, les eleccions seran l'any que ve. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama.
0: Amb el papa.
10: Pedro Sánchez comença avui un viatge oficial a Roma que el portarà demà al Vaticà. Es reunirà amb el pontífex quan queden menys de dues setmanes perquè visiti Espanya.
11: Després d'aquesta trobada, Sánchez té convocada una roda de premsa. Serà el primer cop que se li podrà preguntar al president espanyol pel cas Zapatero. Fins ara només n'ha parlat en sessió de control al Congrés, on va tancar files amb l'expresident.
0: És un perill.
9: El papa Lleó XIV precisament demana desarmar la intel·ligència artificial, assegurant que no és moralment neutra i que recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
10: En la seva primera encíclica també ha advertit que cal establir normes de control públic per contrarrestar la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial, que pot generar més desigualtats i manipulació.
5: Nuclear disarmament remains a service.
14: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
11: Per cert que precisament el Consell de Ministres aprovarà avui un projecte de llei pel bon ús de la intel·ligència artificial. Es preveuen multes de fins a 35 milions d'euros per qui la faci servir de forma perversa.
0: Cinquè intent.
9: Nova reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació, només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya.
10: La consellera arribarà a la reunió d'avui després que el govern aprovi la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
15: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de Secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València, a les 10 del matí, a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desfilen.
11: Amb el suport d'Esquerra i els Comuns sota el braç, avui els consellers comencen a compareixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Els primers a fer-ho aquesta tarda, Albert Dalmau i Núria Parlon.
9: Per cert que Junqueras parla avui d'aquest acord amb el PSC en una entrevista. El Nació assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
16: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya i que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entrar al govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
0: Atacs defensius.
10: Els Estats Units han reprès aquesta nit l'ofensiva contra objectius militars al sud de l'Iran. Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. No hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
11: La treva, de fet, continua les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades, tot i que l'acord no sembla imminent. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
17: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Reunions de veïns telemàtiques.
9: El Congrés debat avui si accepta tramitar una proposta de reforma de la llei de propietat horitzontal que permetria celebrar aquestes reunions de veïns online. El text proposat pel Partit Popular també contempla que es puguin fer notificacions relacionades amb la comunitat per correu electrònic.
0: Nou positiu.
10: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a Espanya. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius.
11: El pacient que ha donat positiu en l'últim PCR no té símptomes, se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament. En els últims dies, com els altres 13 que segueixen donant negatiu, havia començat a rebre visites, però el Ministeri assegura que tot s'ha fet seguint els protocols i mesures de seguiment requerits.
0: S'estén.
9: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. L'OMS reconeix que l'epidèmia està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control.
10: Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. També Itàlia. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà.
0: Tràgic.
11: És com es qualifica el Servei Català de Trànsit el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accidents de trànsit. 3 són motoristes. Ramon Lamiel.
18: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: En marxa.
9: La campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany s'ha avançat arran de la pressió dels pescadors. Es calcula que es podrien arribar a pescar més de 4.000 tones. És una dada superior a la de l'any passat. Pere Vicent Valfagó és copresident de la companyia líder del sector, la Brenca Vallfagó.
19: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
0: Assaltada.
10: La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria irromput a la seva galeria d'art només 10 dies després que l'home que l'assetja des del 2019 quedés en llibertat. Portava en presó des del juliol, just després d'haver assaltat també el taller de l'artista. Ho ha denunciat la mateixa Bonet en un escrit a les xarxes.
0: Gira i temporada.
11: I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trona de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve. De moment han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona.
9: Fa 10 anys que el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
20: Algú inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: Premi d'honor.
21: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
10: Jo Joan Manuel Serrat rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
0: I adeu a una llegenda.
11: Ha mort als 95 anys del saxofonista i compositor Sonny Rollins. Va guanyar 3 Grammys, va formar part de l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, potència mundial.
1: Catalunya aporta 9 jugadors a la selecció espanyola de cara al Mundial de Futbol. Destaca la presència del blaugrana Gavi.
21: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez, futbolísticamente, no tengo que descuidar a Gavi. La versatilidad que también te das.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 26 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut en Pep, amb 3 quilos 940 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i en Luca, quan passaven 5 minuts de la mitjanit a casa seva, a Figueres. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Centelles, 14 a Martorell i 20 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Sense incidències destacades a les carreteres, això sí, força retencions, les habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
25: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, al Baix Llobregat s'han adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. A la línia R2 de Rodalies es tracta de doblar la via actual.
26: És una de les actuacions més destacades previstes al pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments als de Rodalies i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud.
27: Els estudis adjudicats per 1,2 milions han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2032. L'estudi també es fa per ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants.
25: Atenció, veïns de la ciutat de Barcelona.
26: Les biblioteques comencen una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en un punt mort.
25: Barcelona, Montse Pujol.
28: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària, a la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi, i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la Ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: Més notícies. L'Hospital de Bellvitge crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar.
27: Una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard, l'estudi també conclou que millora el pronòstic dels pacients.
25: Cèlia Forment.
29: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la neumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model...
30: Funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
29: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: El Maresme, al port d'Arenys de Mar, tindrà un nou accés per vehicles i vianants per la riera d'en Bareu, una de les principals artèries del municipi.
26: Les obres començaran després de l'estiu i tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats al 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat.
25: I al Baix l'Ajuntament de Manresa respon la CGT que compleix la normativa del reciclatge de cartró.
27: Segons explica el Regió 7, el sindicat denuncia que la totalitat d'aquesta fracció procedent del centre històric podria estar sent eliminada sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca.
25: I cultura avui al Palau de la Música. Sons de la Terra, homenatge a Antoni Gaudí, amb Daniel Blanc al piano. A les 7 de la tarda, entrades fins als 52 euros. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
26: Són les 7 i 20 minuts, ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, un dia més, amb Zero com a tema principal. La Vanguardia assenyala que el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama. Un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periòdico. I segons l'Ara, la UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I el País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, onada de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb una gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El Papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa, és la principal del periòdico, que va acompanyada del text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periòdico, que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
4: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: El 3 de desembre del 1934.
4: I el número de la sort, el...
5: 2.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Set i 22, un nou estudi confirma la desaparició de les dones de més edat al cinema. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia, sí, s'ha destacat diverses vegades el poc interès de Hollywood, especialment de Hollywood, vaja, en els papers femenins d'una certa edat. Sempre es diu que de Meryl Streep només n'hi ha una, però ara ha aparegut un informe de l'entitat Age Without Limits, Edat Sense Límits, que fa justament campanya contra l'anomenat edatisme.
7: ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven. Esto es la sustancia.
6: Aquest estudi el que ha agafat és mirar les 100 pel·lícules més taquilleres estrenades al Regne Unit els últims 3 anys. Primera conclusió, una pel·lícula taquillera té 4 vegades més de probabilitats de tenir com a protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys.
12: Las serpientes llevan sin poner un pie en Zootrópolis toda la vida.
13: Si queréis hablar con un reptil, yo soy vuestra chica.
6: Insistim, eh? 4 vegades més de probabilitats de tenir de protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys. De les 100 pel·lícules, 5 estaven protagonitzades per una dona d'aquestes edats, 20 presentaven criatures que xerren. Aquesta és una de les conclusions. La segona, entre les 100 pel·lícules més taquilleres dels últims anys, n'hi ha més protagonitzades per un actor que es diu Chris... Sí. Que no pas per una dona de més de 60 anys.
14: Si nosotros no protegemos la galaxia, ¿quién lo hará?
15: Te seguiremos.
6: Tot això és aquest estudi que ve avalat per altres informes que s'han fet recentment. Per exemple, n'hi ha un del Centre d'Estudis de les Dones de la Televisió, que té seu a San Diego, als Estats Units, que diu que les dones de més de 60 anys representen un 2% dels papers protagonistes. Els homes d'aquesta edat són el 8%.
0: I Europa?
6: Sí, fa no fa, la veritat. Hi ha un estudi belga molt interessant que ha analitzat pel·lícules entre el 45 i el 2022, pràcticament 100 anys de pel·lícules. Diu que la conclusió principal és molt evident, les dones desapareixen abans que els homes i si reapareixen són àvies o estereotips. Mentre que els homes, si surten homes grans, homes de més de 60, doncs home, tenen més varietat de papers. Insistim, que no és una gran novetat, el que passa és que el context actual ho fa una miqueta diferent.
16: Yo estaba esperando ese sitio.
31: Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas.
16: Soy la señora de Cleo Threadgood, una viuda de 82 años.
6: Ja vam dir que l'assistència als cinemes està per sota dels nivells previs a la pandèmia, però és que al Regne Unit, un de cada 5 assistents al cine té 55 anys o més. Aquí, a Catalunya, una de cada 3 persones d'aquesta edat ha anat al cine en els últims 3 mesos. És menys que en altres franges d'edat, però és un sector que ha dit diverses vegades que un dels motius pels quals va poc als cinemes perquè troba a faltar històries seves. En un altre sondeig, un de cada 6 enquestats diu que aniria més al cine si tingués una protagonista femenina d'una certa edat.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: I dilluns l'Enigmàrius feia la mena d'òpera que apaga espelmes, i la resposta era bufa. L'òpera bufa és un gènere líric de caire còmic nascut a Nàpols, i qui bufa les espelmes d'un pastís pretén apagar-les. Avui dimarts, un Enigmàrius d'estrena. S'estrenà repartint bombones. De sis lletres. S'estrenà repartint bombones. Sis lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, 4 minuts per dos quarts de 8, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre les declaracions del futbolista Marcos Llorente i també del càncer de pell.
9: La setmana passada, el futbolista Marcos Llorente va negar a l'Hormiguero que prendre el sol estiguera associat amb el càncer de pell. Ahir, l'Associació Espanyola de Comunicació Científica va demanar una rectificació al programa per lo perillós que és donar opinions personals sobre temes tan complexos carregant la evidència científica. És de veres que Pablo Motos li va replicar prou, però també és de veres que el problema pot ser és donar-li la possibilitat de dir la seua en estos casos a tipus com Llorente.
0: I a la recomanació del dia avui, que l'actriu Helena Bonham Carter fa 60 anys, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de la Lluita.
10: Tot un clàssic de David Fincher que molts espectadors de la generació millennial no només ens va posar al mapa Bonham Carter, en la pell d'una antiheroïna grunge, caòtica i magnètica, sinó que ens va fer enamorar encara més de Brad Pitt i Edward Norton, que després de grans títols com Seven o American History X, aquí es posaven al capdavant d'un club de baralles clandestí per canalitzar un malestar existencial i la destrucció de les convencions socials. El Club de la Lluita, una obra de culte que podeu veure gratuïtament a Rakuten i amb subscripcions a Netflix i a Disney+.
11: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya.
11: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, prima.
18: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
19: Bon dia, Guardiola.
20: Thank you so much.
21: Diga Saga, diga Saga.
20: And now
21: Digui.
20: Always I will have the rest of my life something on my heart.
21: Dala.
19: L'exjugador i exentrenador del Barça, Pep Guardiola, és protagonista del dia després del multitudinari comiat que va rebre ahir als carrers de Manchester perquè se'n va del City després de 10 anys.
22: Yes, 10 years it is said very quickly.
0: Sí, es diu molt ràpid. Sí, sí. Pep Guardiola, bon dia.
22: Yeah, good morning. 10 years, it's quickly, but it's not like this. No, Ricardo, it's not 10 years, and no, it's done, it's done, finished, no. No. It's 1 year, then the second year, the three, and the four, and the five.
0: Pots parlar en català, perquè estem a Catalunya Ràdio.
22: And like this until you know it's 10.
19: Catalunya Ràdio, Pep.
22: Oh, of course, yeah, sorry. Són tants anys que a vegades ja no sé, bé, no, i 10 anys es diu molt de pressa. No,
19: així ho hem entès, Pep. Gràcies per l'aclariment. No. Et va agradar l'homenatge d'ahir per part del City, de la seva afició?
22: No, yeah, it was very emotional. In my country, in Catalonia, we have an expression, you know, a refrain.
19: Sí, l'anglès, Pep.
22: Is of ungrateful people, the hell is full.
0: De desagraïts, l'infern és ple, no?
22: Sí. Yes.
19: The hell... Ens estàs dient que al teu país tens un refrany, que som d'aquí, Pep.
22: The hell is full. M'he deixat el pronom.
19: Ah, no, Nisful, molt bé. Però escolta'm una cosa, però a partir d'ara què, Pep?
22: No, a partir d'ara no ho sé jo. Ja, si vols que t'ho diguis, m'he buidat, I feel that me sento que m'he buidat un altre cop.
19: Sí.
22: I have to fool myself. Molt bé. Veurem què passa.
0: Michael Jordan et va desitjar sort als camps de golf.
22: Oh, yeah.
19: No? Potser va Michael, per aquí la cosa.
22: My friend Michael. Yeah, it's the possibility that I will dedicate to plugging holes.
19: Em dedicaràs, eh?
22: Tapar forats.
19: Ah, tapar forats, molt bé.
0: I tornar a entrenar, no?
19: Ahir una emissora de Madrid et proposaven com a possible seleccionador espanyol.
22: No. By the moment, because never is, you know. Mm. You know? Never is, you know. So you have to think about that and plug in the holes.
0: Sí,
19: no,
22: Michael,
19: seria
0: molta sort, Pep. Segur que el que faràs segur que anirà bé.
22: Why you love me so much?
0: Sort, Pep.
22: Gràcies. No tornareu res.
23: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un...
2: Per on anàvem? Ah, sí, amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia. Des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Són 8:15. I a Girona, aquesta hora, continuem pendents de la macrooperació dels Mossos contra un grup criminal dedicat al cultiu i al tràfic de marihuana. Actualitzem la situació des de Girona. Fèlix Martí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, estan fent l'entrada i registren diversos immobles d'una dotzena de poblacions, sobretot a les comarques del Gironès i la Selva, en concret a la mateixa ciutat de Girona, en dos habitatges al barri de la Font de la Pòlvora. Però més, hi ha registres a Cassà, Llagostera, Quart, Celrà, Sal i Bescanó. També a Sils, Caldes de Malavella i Riudarenes, i a l'Alt Empordà, al municipi de l'Escala, han confirmat al Matí de Catalunya Ràdio. El primer objectiu és desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi estan treballant 600 agents als Mossos d'Esquadra amb unitats operatives de gossos ensinistrats i mitjans aeris.
0: El cas Zapatero, que planarà també avui en la primera reunió del Consell de Ministres i després també del viatge oficial que el president Pedro Sánchez comença avui a Roma i que demà el portarà a veure's amb el Papa. L'aixecament del secret del sumari ha confirmat la tesi del jutge, que Zapatero era el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. També hem sabut que la policia ha trobat gairebé 300.000 euros en efectiu a casa del suposat seu testaferro, Julio Martínez, i també un centenar de joies a la caixa forta del despatx de l'expresident.
5: Són joies que proceden de herències tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial d'entre 30.000 i 50.000 euros.
0: El que sentim és a la cadena SER, el portaveu de l'expresident Luis Arroyo. Avui el sentirem també ell en aquest programa, perquè parlarà avui amb nosaltres al Matí de Catalunya Ràdio en temps d'àgora. I a casa nostra, després d'un cap de setmana llarg, els consellers començaran aquesta tarda a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Això mentre Educació es tornarà a reunir amb els sindicats per buscar un acord que acabi amb les mobilitzacions. I pel que fa als esports, Robert Prat...
7: 9 jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit, i Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem amb aquest episodi de calor avançada. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, avui la massa d'aire que tenim és uns 4 graus més càlida del que és normal en aquesta època de l'any, i de cara a divendres, que continuarà pujant la temperatura, la massa d'aire serà uns 8 graus més càlida del que és normal en aquesta època. Per tant, continuarà pujant el termòmetre. Avui, on més es notarà aquesta pujada, serà sobretot a la costa, poden arribar ja als 29 o 30 graus, i a l'interior encara tindrem temperatures molt semblants a les d'ahir. De cara a dimecres, dijous, divendres, a Ponent es podria arribar entre els 37 i 38 graus, fins i tot divendres podrien reaparèixer algunes tempestes al Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui amb retards a l'R2 Nord. Maria Fernández Noguera, bon dia.
24: Bon dia. Hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu que provoca problemes amb la senyalització, segons informa Adif. Renfe assegura que els retards superen els 30 minuts i, de fet, alguns usuaris de l'R2 Nord ens expliquen que hi ha trens que han arribat una hora més tard del previst. A l'R11, que també passa per aquest punt, es veu afectada per aquesta incidència i també per un altre problema a la infraestructura que hi ha hagut entre Figueres i Llançà, en aquesta línia. Els retards poden arribar als 40 minuts. Mentrestant, a l'R12, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3/4 d'hora de retard.
0: I a les carreteres, sense incidències destacades, això sí, hi ha ara mateix força retencions. Clàudia Serra, bon dia.
25: Bon dia, sí. Direcció Barcelona. Hi ha retencions en punts com la C58 de Terrassa-Sabadell, la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol i la C32 des de Viladecans. També trànsit molt dens a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a la hora del matí, Vicenç Sánchez, Sara González, Ana Grau i Pere Rossinyol. Serà d'aquí a una hora, però abans... Connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades del dia amb Maiol Roger i Pol Prada. Bon dia.
26: Bon dia.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en aquests editorials dels diaris.
26: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre que l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
27: Comencem pel Papa. La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica, Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus magnats.
26: Diu el diari del Grup Godó que el punt Pontífex referma la seva posició a l'escena política enfrontat a Trump i als seus aliats.
27: El País titula Lleó 14 contra els tecnooligarques. Destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el papa també pren partit sobre altres temes que no tensionen la política mundial.
26: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
27: El Mundo destaca que estem davant d'un papa amb vocació d'influir.
26: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els excessos de qui la controla.
27: I l'ABC subratlla que el papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
26: El diari de Vocento afegeix que cal que els governs estableixin marcs reguladors capaços de protegir drets fonamentals davant els perills de la intel·ligència artificial.
27: I canviant de tema, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge.
26: Exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a la manca d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
27: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder comprar un pis o una casa. Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
26: I lamenta que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: Augmenten els nens que necessiten una pantalla per anar al bany o per menjar. Així titula La Vanguardia un article en què pediatres i psicòlegs expliquen els perills d'aquesta dependència que ja té nom, xumet digital. Si el nen menja veient dibuixos, no aprendrà a alimentar-se. I si va al bany amb el dispositiu estarà més temps del que toca, i això té riscos físics i higiènics fins i tot, perquè els bacteris poden arribar a impregnar el mòbil. Ells no fan més que imitar el seu entorn adult, i si no que aixequi la mà qui no agafa el mòbil per tal d'esperar o evitar l'avorriment.
6: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portava en el seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
8: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
12: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
13: Sou molt bona gent!
14: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
15: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
28: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què no ensenyen les escoles oficials d'idiomes d'Andalusia?
27: Doncs ni català ni euskera ni gallec, cap dels candidats a les eleccions andaluses ho incorporava tampoc als seus programes. Es dona el cas que un irlandès sí que pot aprendre'l a l'Institut Cervantes a Dublín, però un sevillà andalusia no. Argumenten que és per falta de demanda. De fet, hi ha 7 comunitats que encara no han introduït les llengües cooficials a l'oferta de les escoles d'idiomes. Ho llegim al periòdico.
0: La gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
24: Es tracta de Cora Noguer, de la secció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers, és adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior, amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Ara.
0: I aquí han perdonat 1 milió d'euros?
27: A un matrimoni de jubilats del Segrià, que tenia un deute amb Vicenta per aquest import. Un jutjat els ha concedit el perdó a través de la llei de segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos de persones que s'acullen a aquesta mesura s'ha disparat un 70% en un any.
0: I què no s'entén?
24: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgics de Franco. Són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Ranz, que cita el diari, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: La notícia que afecta els que esquien a Belter.
27: que Setcases ha avalat per unanimitat el projecte Vallter 365 i això vol dir que dona llum verda definitiva a un telecabina que enllaçarà Setcases i l'estació d'esquí. Argumenten que així s'impulsa un model turístic sostenible. Ara serà el torn dels informes urbanístics. Si no hi ha entrebancs, podria començar la temporada 2027-2028. Ho veiem al diari de la Neu.
0: I el misteri d'una empresa que compra llibres vells.
24: Una companyia del Canadà ha irromput a llibreries de tot el món comprant milers d'exemplars de llibres que ja no tenen recorregut comercial. Els llibreters denuncien que el seu objectiu és entrenar la intel·ligència artificial. Ha comprat llibres a la Fènix de Badalona i a la segona comanda el seu propietari va començar a sospitar. Es van endur exemplars en català que porten anys al magatzems, tots de no ficció, una història que explica el diari japonès.
0: Ara entenc perquè hi ha molts llibres aquí a la ràdio que
27: desapareixen.
0: Que desapareixen. No saps on van a parar.
27: Doncs mira...
0: I ara els destacats en Internacional Economia amb Frederic Pincé i Lara García.
3: El New York Times publica un reportatge sobre les reunions de Donald Trump amb el seu govern, amb el seu gabinet. El diari ha analitzat hores i hores de gravacions de trobades i hi ha una principal conclusió, que és que els membres del govern dediquen una part important del seu temps a fer la pilota, a ensabonar el president. De mitjana, una de cada sis frases, diu el New York Times, és per afalagar Donald Trump. Molts diaris avui, evidentment, destaquen també l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial, incloent-hi per descomptat l'Observatori Romano, el diari oficial del Vaticà, que posa en portada un primer pla del pontí firmant el document. També ho ressalten els diaris de tendència més aviat conservadora, com el francès Le Figaro, que en el seu editorial diu que el crit d'alerta del Papa s'entén davant de la feblesa dels dirigents d'abandonar la regulació en nom de la prosperitat. I justament sobre les noves tecnologies, el Times cita una vista de l'Acadèmia Mèdica del Regne Unit que avisa: les xarxes socials són el nou tabac, en el sentit de les addiccions. Pressionen així el govern perquè avanci en el projecte per prohibir les xarxes als menors de 16 anys.
25: I en plan econòmica, l'Economista titula que Espanya perd el tren europeu del treball d'alt valor afegit per la precarietat de mestres i docents. Diu que són dos sectors dèbils per la seva dependència de l'administració pública, on els contractes concentren una elevada de taxa de temporalitat. Encara en àmbit laboral, l'Expansió publica que més d'1,6 milions de persones treballen només 21 hores setmanals, tot i voler una jornada completa. Assegura que és un fenomen que afecta especialment dones i joves del sector dels serveis. L'Ona Economia es fa ressò d'un estudi de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre el sector farmacèutic. Conclou que si Espanya s'impulsés l'ús de fàrmacs genèrics fins a arribar als nivells europeus, s'aconseguiria un estalvi anual de 1.800 milions d'euros. L'organisme proposa flexibilitzar la regulació sobre la propietat de les oficines de farmàcia, l'accés a l'activitat i el seu exercici.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
9: Selecció espanyola o selecció catalana? De la Fuente convoca 9 jugadors catalans per jugar amb Espanya al Mundial. Soc català.

L'Esportiu parla de potència mundial. Per La Vanguardia és una llista amb missatge. 8 jugadors del Barça, cap del Madrid, amb Gavi com a 8è passatger. A un jugador del rècord, Clemente va convocar 9 culers al 1994. Per Joan Josep Pallàs és una derrota colossal del Madrid. El periòdico remarca que, per primer cop a la història, Espanya no comptarà amb jugadors del Madrid en un mundial.

0: Cuesta vestit amb unes bermudes roses fetes de ras inflamable. Fins aquí fa esgarrifar, però és que també porta la seva inseparable gorra, amb més capes d'ADN que la moqueta d'un crim, les sabatilles crocs i uns mitjons color de gos com fuig que farien vomitar una cabra. Esperem que la parella tingui una bona vida conjugal i que Frank Cuesta aprengui que una aigüeta no fa cap mal.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
2: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter.
1: 62.
2: Mira, 60 clavats. Sí. També fa anys el cantant Lenny Kravitz.
1: 70!
2: 62, Ricard!
1: Sí.
2: El cineasta Fernando León de, de Aranoa.
1: 60.
2: 58. I acabem amb el cantant Raimundito Amador.
1: 75.
2: 67. Ui, una mica...
1: Santoral.
2: Una mica fred, això. Avui a Sant Zacaries va ser un sacerdot jueu, marit d'Elisabet, cosina de Maria, la mare de Jesús i pare de Sant Joan Baptista. En l'Evangeli, segons Lluc, l'arcàngel Gabriel se li va aparèixer i li va anunciar que tindria un fill, Joan. Zacaries va dubtar de la paraula del missatger diví perquè Elisabet era una dona gran i estèril. Com a càstig per la seva incredulitat, Zacaries va perdre la capacitat de parlar i alerta només la va recuperar en el moment en què Sant Joan va ser circumcidat. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Zacaries.
1: Xat! I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 26 de maig del 2026. Ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
4: 26 de maig de 2006, Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC, adverteix públicament al president Pasqual Maragall que no doni per fet que ell tornarà a ser el candidat socialista. Diu que això no és una decisió personal, sinó de partit. A Maragall també li toca el rebre les jornades del Cercle d'Economia. El seu president, José Manuel Lara, li demana que no se li acudeixi repetir un govern tripartit. I ara fa 20 anys s'estenia a Catalunya la preocupació per l'onada de robatoris silenciosos de nit i en domicilis particulars. Una banda de romanesos eren detinguts al Baix Camp acusats d'assaltar més de 100 cases. Es demanava més policia i un enduriment de les lleis. Acabo amb una entrevista de La Vanguardia al sociòleg Zygmunt Bauman, amb un titular que val pel 2006... i encara més pel 2026. Vivim amb la por d'una amenaça constant, sense saber ben bé de què.
1: Avui és 26 de maig del 2026, és el dia 146 del calendari. Falten 26 dies per l'estiu, 29 per Sant Joan i 2 setmanes exactes per la visita del Papa a Catalunya. I així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva.
6: Debería haberlas, o sea, debería haberlas ese año.
7: En aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals.
8: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Es un éxito, por tanto, a continuar.
9: El cambio climático sigue avanzando y no da tregua.
10: Es tracta d'una aposta clara per enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
11: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Transhumanisme.
12: Corrent de pensament que defensa la millora de la condició humana a través de la ciència i la tecnologia, mitjançant l'eliminació de l'envelliment i l'augment de les capacitats físiques i mentals de l'ésser humà. El Papa qüestiona el transhumanisme en la seva encíclica sobre la intel·ligència artificial.
1: Sinistralitat.
12: Tot i que ho puguem associar com a sinònim d'accidents de trànsit, la sinistralitat ve de sinistre, greu dany o pèrdua produïts per un incendi o un naufragi, especialment tractant-se d'assegurances, una definició gairebé burocràtica per una sinistralitat que pot ser dramàtica, com els 5 morts que hi ha hagut a la carretera aquest cap de setmana llarg.
1: Desarrelament.
12: Acció de desarrelar o desarrelar-se. L'efecte, establir-se, fixar-se en un lloc, especialment adquirint-hi béns arrels, és el que vol dir arrelar-se. La política de fitxatges del Madrid l'ha desarrelat d'Espanya fins al punt que per primer cop en gairebé 100 anys cap jugador del Madrid representarà el país al Mundial.
1: I ara posem-hi 3 xifres. Lara García, 1.800.
13: El govern aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 nous docents al curs vinent al Gran Gruix per l'escola inclusiva. També avui hi ha la 5a reunió entre l'executiu i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
1: 4.045.
13: Són les tones de tonyina vermella que els pescadors preveuen capturar al Mediterrani. Avui comença la campanya de pesca. Enguany s'ha avançat després de la pressió dels pescadors. Les previsions són superiors a les de l'any passat gràcies al clima i també a aquest avançament de dates.
1: 3,5.
13: Són els anys de presó a què la justícia d'Indonèsia ha condemnat el capità del vaixell turístic enfonsat on van morir 4 membres d'una família valenciana el desembre passat al Parc Nacional de Komodo. El jutge el condemna per negar

0: diligència perquè en el moment de l'accident el capità no controlava el timó.
1: I ara el veig, tres imatges pel foradada. A la primera imatge hi veig diverses fotografies, una al costat de l'altra, i apareixen collars, braçalets, veig arracades, són majoritàriament platejats, força ostentosos i amb pedres d'un color vermellós. Cada peça apareix amb un número identificatiu i el segell també de la Policia Nacional.
2: És part del que la policia va trobar la setmana passada a la caixa forta quan va escorcollar el despatx de Zapatero, un botí d'un centenar de joies, inclosos també rellotges de luxe, que molts van córrer relacionat amb els suposats cobraments irregulars que investiga el jutge, però un portaveu de l'expresident espanyol ha assegurat que majoritàriament formen part d'una herència de la dona de Zapatero i que en conjunt estarien valorats entre 30.000 i 50.000 euros.
1: A la segona veig el Papa Lleó XIV, que mira un quadre emmarcat, un quadre on hi ha una pintura. Qui conegui bé la zona de Balmes Diagonal de Barcelona i podrà reconèixer l'edifici del Círculo Ecuestre. I al costat explicant-hi què hi diu, en una inscripció, hi ha el president de l'entitat, Enric Lacalle.
2: El pontífex va concedir ahir una audiència privada a la junta d'aquesta selecta institució amb motiu del seu 170è aniversari. Lacalle va explicar després que va poder compartir amb el papa la trajectòria del Círculo, la seva vocació, diu, de servei a Barcelona i la voluntat de continuar sent espai de diàleg, de convivència i de reflexió.
1: I la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Girona. Es tracta d'un adhesiu rodó de color taronja, amb un no en vermell ben gran, i en blanc hi ha un dibuix d'un tren, si llegeix el lema "No pagarem per un servei indigne". On el trobem, aquest adhesiu, Núria Paraire?
3: Doncs el trobem als vagons dels trens de la línia de Rodalies R11, la línia que va entre Portbou, Girona i Barcelona. Els usuaris han començat una campanya per enganxar els adhesius als seients. Demanen que el servei torni a ser gratuït perquè encara no funciona correctament. Diuen que hi ha retards constants. Ho promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que està recollint signatures.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells els governin, reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia, Santiago Abascal, ho diu en exclusiva en una entrevista al mitjà de comunicació BKN+. De fet, és habitual que Abascal utilitzi mitjans poc coneguts per introduir els seus temes de debat. En aquesta entrevista, el líder de Vox diu que Espanya s'està fent gran i que el sistema de pensions no és sostenible tal i com està configurat actualment. Sobre els viatges de l'Imserso, diu Abascal que el país no pot sostenir una xarxa de viatges quasi gratuïts, proposa estudiar fórmules perquè les persones grans tornin a cotitzar d'alguna manera. El periodista que ha fet aquesta entrevista, Abascal, recorda que Vox va ser l'únic partit a tot el Congrés que va votar en contra de la revalorització de les pensions el passat mes de febrer.
1: I això és real o fals?
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
5: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells governin reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso és una notícia falsa. Ni Abascal ha fet mai aquestes declaracions ni tampoc ha donat cap entrevista exclusiva a un suposat mitjà de comunicació que es diu BKN+. De fet, aquest mitjà de comunicació tampoc existeix.
1: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
8: És tant entre amb mi, di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
9: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
1: Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. En marxa un ampli dispositiu policial contra una organització criminal en 12 municipis de la demarcació de Girona.
10: L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicat al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El desplegament policial el formen més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra.
1: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
0: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al desplegament despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
11: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: De moment, Pedro Sánchez no preveu avançar eleccions, com li reclama Felipe González o l'exministre socialista i exregidor de Ciutadans, Celestino Corbacho.
1: I aquí, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'Educació per intentar desencallar el conflicte.
10: Serà abans d'una nova aturada a tots els centres demà. Mentrestant, el govern aprova avui incorporar gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per l'escola inclusiva.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
0: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en defensa pròpia unes hores abans. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en negociacions.
1: Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
10: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
12: En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort.
1: I s'activen les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
0: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
1: El director general de l'OMS viatja avui al Congo pel brot d'Ebola,
10: que ja hauria provocat 220 morts. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
13: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
14: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb temperatures molt semblants a les d'ahir a l'interior de Catalunya, per tant quedaran entre els 30 i 34 graus, i en canvi sí que pujaran notablement a la costa, on es podria arribar als 29 o 30. Demà, dijous i divendres, continuarà fent sol i encara pujarà més la temperatura, tot i que a partir de divendres es preveu que es formin algunes tempestes de tarda al nord del país.
13: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, aturades en diversos punts en direcció a Barcelona. Clàudia Serra?
15: Sí, molt complicada aquesta hora la circulació cap a la capital. Hi ha retencions a la majoria de les vies principals que connecten amb Barcelona, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Densitat també a la P7, a la Roca i Santa Perpètua, sentit sud, a la C58 de Terrassa Sabadell i a la C59 a Caldes, també sentit sud.
1: I ara que falten 14 dies exactes per la visita del Papa, inaugurem un nou espai al Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia us explicarem detalls d'aquesta visita amb l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
16: Bon dia. Abans de ser papa, entre 2001 i 2013, Robert Prevost va ser prior general dels Agustins. És per això que en aquella època va visitar els seus companys d'ordre religiós a la parròquia de Sant Roc de Badalona. El 10 de juny, Lleó XIV acudirà a la parròquia de Sant Agustí, ubicada al Raval de Barcelona. Es retrobarà amb el pare Faustin, amb qui havien coincidit a Tanzània el 2003. És el rector de la parròquia i fa un any a TV3 recordava així el pontífex.
17: És una persona muy simple. Siempre se baja a las personas muy pequeñas, a las personas simples. Vive con todos.
16: Actualment a Catalunya hi viuen 4 agustins, 2 d'origen tanzà i 2 filipins.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui, Canalies, bon dia.
19: Bon dia de nou. Què tal, Ricard? Com estàs?
1: Marcarem el telèfon del Julià.
19: Del Julià, sí.
1: Julià.
19: Que fa anys. No sabem quants en fa, però l'intentarem preguntar.
1: A veure si respon.
19: És el mateix que en faci 18 que 80.
1: No.
19: 18 pot ser que encara dormi.
1: Sí. I amb 80 també.
19: I amb 80 també.
1: Sí.
19: Tens sí. Tota la raó. Sí.
1: Fa 40 ja és diferent, però...
19: No sé,
1: avui el Julià
19: 80...
1: no agafa el telèfon.
20: Se te ha
1: redirigit. Sí, doncs res. El trucaven de part dels seus pares, no?
19: Sí, de Marcel, i també perquè, evidentment, li volen desitjar per molts anys i el volien dedicar aquesta meravellosa cançó que interpreta Manu Guix de Beatles, que es diu Hey Jude.

0: Oh, però quina meravella, aquesta cançó. Julià, doncs ja ho saps, a part dels teus pares i d'en Marcel, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. També recordar-vos que si voleu que en Manu us dediqui una cançó o...
1: De cara ja, de cara al curs vinent.
0: Sí, perquè anem planíssims.
1: Aquest curs ja està la cosa plena.
0: El 636-36-06-09, 636-36-06-09. Deixeu el vostre missatge o ens envieu un WhatsApp i en Manu Guix us cantarà una fantàstica cançó en directe al matí de Catalunya Ràdio.
1: Estarà un fantàstic.
0: Fantàstic.
1: Una fantàstica cançó.
0: Una fantàstica cançó.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir el jutge del conegut cas Plus Ultra va entregar el sumari a les parts. Són un total de 8 volums, prop de 4.000 pàgines, i situen l'expresident del govern espanyol Zapatero al centre de la diana. El jutge l'acusa de liderar una trama organitzada per obtenir beneficis il·lícits. L'acusa d'intercedir davant d'instàncies públiques a favor de l'aerolínia Plus Ultra i també d'altres empreses vinculades a Venezuela i la Xina. El sumari presenta una imatge molt tèrbola de Zapatero, un entramat de missatges i d'empresaris molt ben connectats i de societats també fantasma i favors polítics a l'ombra. Fins i tot l'ús de l'empresa de les seves filles per suposadament encobrir cobraments. Segons el jutge, una maquinària dissenyada per aprofitar els fils de l'expresident als ministeris. Són fets que, en cas que es confirmin, tindrien una gran gravetat. Cal esperar que la justícia faci la seva feina, però d'entrada calen moltes explicacions i aclariments per part dels protagonistes. Enmig de les 4.000 pàgines, l'element que ha acaparat titulars aquestes últimes hores ha estat la troballa molt visual de 100 joies i rellotges que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. Aquest és un fet que s'haurà d'aclarir, per molt que l'entorn de Zapatero s'hagi afanyat ja a parlar de regals i també d'herències. Però compte, encara no sabem quin valor econòmic tenen aquestes joies i ni tan sols si tenen cap rellevància en aquesta investigació concreta. Posar-hi massa atenció en aquest moment és apartar-se del més important. El moll de l'os és el conjunt d'evidències que recull aquest sumari judicial. Són indicis prou sòlids perquè la justícia hagi de seguir el seu camí fins al final. I, sobretot, fan absolutament necessari que qui hagi de donar explicacions les doni. Perquè més enllà del codi penal, parlem de la dignitat del càrrec més alt de la política espanyola. Aquest escàndol obre la porta a revisar a fons també el que és l'estatut de la figura de l'expresident. Cal deixar clar que és el que es pot fer, diguéssim, i que és el que no. Fins on arriba aquesta feina privada? On comença també la temptació d'aprofitar-se'n? Perquè en política, l'òptica i les aparences també són fonamentals. A Espanya, els expresidents tenen dret a una pensió vitalícia que paguem tots. Un mecanisme pensat, precisament, per garantir la seva independència econòmica un cop estan fora del poder. Les imatges de la setmana passada ataquen tota dignitat institucional. Veure el despatx d'un expresident escorcollat per la policia provoca una vergonya democràtica. És fonamental, per tant, que la ciutadania pugui confiar-hi. Les explicacions han de ser públiques, han de ser clares i transparents, sobretot per esvair sospites que, ara per ara, i amb el sumari a la mà, tenen fonament.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimarts 26 de maig, ens despertem amb unes temperatures encara prou fresques, malgrat que avui serà un dia de sol i de molta calor. A Bagà, al Berguedà, tenen 9 graus, 10 a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, que contrasten amb els 21 graus que ja hi ha a la ciutat de Barcelona. Precisament a la costa, avui serà on més es notarà la pujada de la temperatura, poden arribar als 29 o 30 graus a molts llocs del litoral, i a l'interior encara seran molt semblants a les d'ahir, entre els 30 i 34 graus les més altes. Demà dimecres encara pujarà una mica més la temperatura, dijous continuarà pujant, divendres també, entre dijous i divendres a les zones més càlides arribarem als 37 o 38 graus a Ponent i sí que divendres formarà ja alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'historiador Ian Gibson, un dels referents en la recerca de la Guerra Civil. Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fossa de l'Orca, crònica de un olvido. Es tracta d'un retrat dels 4 mesos que va durar la recerca oficial de la localització de les restes de García Lorca. I parlarem a partir de les 11 del matí. I com dèiem ara, el tema central continua sent la investigació de Rodríguez Zapatero. El cas Plus Ultra planarà sobre el viatge que avui comença Pedro Sánchez a Roma. El president espanyol té prevista per demà una roda de premsa després de reunir-se amb el papa i allà se li podrà preguntar per aquesta imputació. De moment, Sánchez s'ha limitat a dir als periodistes que està tranquil. I també ha apuntat això.
3: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: A continuar. Deia Pedro Sánchez, parlant dels resultats econòmics espanyols. Uns resultats que, per cert, molta gent no nota a la seva butxaca. En tot cas, el cas Plus Ultra continua movent-se també entre les parts estrictament judicial i també la política, i a la judicial el sumari mostra que la UDEF situa la casa de Zapatero com el nucli de gestions sensibles, mentre que qualifica el despatx de l'expresident de centre de direcció d'operatius. Allà han trobat, com dèiem, un centenar de joies. Són les joies de Zapatero. Àngels Lafuente.
4: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Així explicava la presència d'aquestes joies al mateix Arroyo aquesta nit a la SER. I parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. També ho comentarem amb la gemòloga i taxadora Eva Gómez. I en tot cas, les joies constitueixen un dels punts més destacats d'aquestes 4.000 pàgines de sumari. 4.000 pàgines on l'UDEF apunta que l'empresa de les filles de Zapatero haurien ocultat suborns amb factures falses. Àlex Giral Robert.
5: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre el que hem sabut del sumari, el comentari de la col·laboradora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera.
6: El que fins ara s'ha realitzat en el sumari que involucra el president Zapatero són el que s'anomenen diligències prèvies. En aquest cas, inclouen els informes policials ja conegut, les actes del registre acordat pel jutge i la citació del president en qualitat d'investigat per al dia 2 de juny. Al llarg del temps, abans i després d'aquella data, s'aniran acumulant altres actuacions, potser algunes estan encara sota secret sumarial, i sols al final de tota aquesta instrucció podrà dictar-se eventualment l'auto de processament contra l'expresident. Queda, per tant, encara molt per saber, molt per fer, i ja s'hauria de demanar molta prudència.
0: Però a més del sumari hi ha, com dèiem, la part política. Aquí la pressió a Pedro Sánchez perquè avanci eleccions es va intensificant.
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: I ell va pronunciar d'aquesta manera Felipe González, que no és el primer cop que es desmarca de Pedro Sánchez. En aquest cas, però, no és l'únic. Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball amb Zapatero, també reclama eleccions anticipades. Ho ha dit en declaracions en aquest programa.
8: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que al cap i a la fi el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
0: Celestino Corbacho, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, diu que ni tan sols garanteix si votaria el PSOE a les properes eleccions generals. El sentirem d'aquí a mitja hora en detall en aquesta conversa que hem tingut amb ell. A la seva última etapa a la política va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls. I al marge, però, de les figures històriques del socialisme, un dels punts clau també en la pressió per convocar eleccions és què fan els socis de la investidura de Pedro Sánchez.
9: Hala ere, esan nahi dudana da, gauza bat da oso kritikoak izatea Sánchez.
0: El portaveu del PNV al Parlament Basc deia que criticar Pedro Sánchez no vol dir que donin suport a Feijó. Sumar també manté de moment el suport al govern espanyol. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
10: Bon dia, sí, el PNV ja reclama eleccions anticipades. El canvi de to agrada al PP, que pressiona perquè facin el pas definitiu de sumar-se a una moció de censura. Borja Semper.
11: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
10: Però el PNV no està en aquest escenari i els populars mantenen que fer ara una moció de censura per perdre-la seria un regal a Sánchez. Per tant, tot i que la situació s'ha endimoniat pel cas Zapatero, el PSOE manté l'estabilitat per governar també gràcies al soci de la Moncloa, Lara Hernández de Sumar.
12: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
10: Una situació alertant Sumar i d'altres socis que es pot capgirar com un mitjó si en algun moment el PSOE surt empastifat en aquest nou cas de corrupció.
0: I dues coses més. La primera, avui també sentirem Aznar. L'expresident té un acte a Mèxic amb el Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica. I la segona és que Pedro Sánchez agafa una mica d'aire amb el cas de la seva dona. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia. Sí, la Guàrdia Civil ha conclòs que la càtedra que Begoña Gómez va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid complia la normativa legal. Diu que no ha trobat pagaments opacs ni tampoc indicis que la dona del president espanyol s'enriquís de manera il·lícita. Ara bé, sí que obre la porta a possibles irregularitats amb dues empreses que van desenvolupar un programari creat per aquests estudis.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: I l'altre tema del dia és l'encíclica del Papa, un document que es considera un dels ensenyaments més significatius del Pontífex. Lleó XIV l'ha centrat, la seva primera encíclica, alertar dels riscos de la intel·ligència artificial. Avisa que s'ha de desarmar perquè corre el risc de ser una nova torre de Babel.
1: Sí, és una carta que té més de 42.000 paraules, recorda que la intel·ligència artificial no és humana i alerta que pot carregar-se, en canvi, els drets dels treballadors, diu específicament aquesta qüestió. De fet, el text del Papa diu que els resultats de la intel·ligència artificial s'han de valorar en relació amb moltes coses, per exemple, la dignitat dels treballadors i el dret a una remuneració suficient. Textual. Per això diu, cal regulació i cal control públic.
2: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
1: Lleó XIV avisa també que el control de la intel·ligència artificial per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i més manipulació. És molt destacat també que el text es fa ressò explícitament d'estudis psicològics. Diu que ha quedat demostrat que si els més joves abusen no només de la intel·ligència artificial, sinó de les xarxes, això genera problemes de son, d'atenció o de control de les emocions.
0: Aquestes són les línies generals de l'encíclica del Papa, però això té una altra cara. Mentre el Papa diu això, el Vaticà inverteix en intel·ligència artificial.
1: Sí, el Banc del Vaticà gestiona actius per valor de pràcticament 6.000 milions d'euros. Un 10% d'aquest pressupost va a obres caritatives, però bona part de la resta s'inverteix. No sabem exactament on, però sí que sabem els valors que, segons l'opinió de l'Església, són aptes per invertir, bàsicament perquè es van publicar dos índexs, un europeu i un altre dels Estats Units, amb aquestes empreses, les empreses que l'Església considera bones per invertir-hi. Què hi trobem aquí? Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, és a dir, Google, o Nvidia, el principal fabricant de xips de tot el món per intel·ligència artificial.
0: D'això en parlarem també a l'Àgora, en aquest cas amb el filòsof, teòleg i assagista Francesc Torralba, que dirigeix la càtedra Edros a la Universitat de Ramon Llull. De moment, per això, comentari de Jordi Selles.
3: Amb Magnifica Humanitas, el Vaticà es posiciona i orienta el pensament de milions de persones sobre la intel·ligència artificial. És bo que el focus se situï en els valors, la dignitat humana i els riscos de la tecnologia militar automatitzada. Fins aquí, tothom d'acord. Allà on no tothom estarà d'acord és en com s'aborda del transhumanisme. Històricament, l'Església i la ciència no sempre s'han entès bé quan una tecnologia ha redefinit els límits humans. Recomano llegir, a més de l'encíclica, el discurs del CEO d'Antròpic durant l'acte de presentació. Entre tots dos textos s'intueix un futur molt més desconegut i inquietant que qualsevol de totes aquelles intrigues vaticanes de final inesperat que hagueu vist fins ara.
0: Doncs sobre això que diu el Jordi, què és Antròpic, Frederic?
1: Antròpic és una de les grans empreses d'intel·ligència artificial i volen ser els bons. Com a mínim van d'aquesta història, de dir nosaltres som els que volem fer les coses bé, són els que demanen més regulació i més control. I posen dos exemples. Un, Antròpic va arribar a un contracte de 200 milions de dòlars amb el Pentàgon, però en un moment determinat se'n va desmarcar i ara té un conflicte obert amb l'administració de Donald Trump perquè no estava d'acord amb determinats usos de la intel·ligència artificial en conflictes, per exemple, per espiar americans. I dos, ara fa uns dies Antròpic va treure un nou programari que és capaç de detectar forats en sistemes informàtics que no s'havien trobat mai en els últims 30 o 40 anys, i Antròpic diu que és tan perillós que no el farà públic. De moment només l'ha donat algunes empreses com la banca JP Morgan precisament perquè s'hi preparin.
0: Per cert, que justament avui el Consell de Ministres té previst també aprovar un projecte de llei per bon ús de la intel·ligència artificial que posa multes de fins a 35 milions d'euros als que utilitzin aquestes tecnologies de manera perversa. Aquests són els principals temes del matí. Repassem ara els bàsics del matí.
4: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador. Admin! Admin! Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8 i 16. Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solàs, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Marc Corada, Lara García i Anna Algèsica. Bon dia.
10: Bon dia.
1: És notícia d'ara mateix. Protecció Civil activa el pla Seccat per una possible fuita de clor a Manresa. Diversos operatius s'han traslladat fins a la presa Aqualim, situada al polígon Bufalvent. Protecció Civil demana no acostar-se al polígon i que tothom que hi sigui a prop es confini. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. Si voleu explicar-nos la situació, si l'esteu vivint en directe, línies obertes per explicar-nos aquesta afectació de diversos operatius que estan treballant ara mateix a l'empresa Aqualim. 9-3-2-0-7-4-7-4. I també d'aquesta mateix matí continua aquest macrooperatiu policial contra el cultiu i la distribució de marihuana a Girona. Hi ha fins a 600 Mossos desplegats. Última hora, Fèlix Martín, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, ens hem desplaçat fins un dels punts on en principi estaríem fent aquests escorcolls. Som al barri de la Font de la Pólvora, a la mateixa ciutat de Girona. Estem voltant per aquest barri, però de moment no hi hem sabut veure cap moviment policial on estaríem fent aquests registres. Per tant, normalitat aquí, en aquesta zona. A més, d'aquí al barri de Girona, de la Font de la Pólvora, recordem que també s'estan fent registres a poblacions com Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Salrà, Sal i Bescanó. També a Sils i Caldes i Riudarenes. A banda de l'operatiu policial, aquests agents estan treballant també amb un grup de gossos ensinistrats i el que es busca seria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona, dedicada a la distribució de marihuana, la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
1: I l'altra novetat de la nit és que els Estats Units han atacat objectius militars al sud de l'Iran. Això enmig de les negociacions per acabar amb la guerra.
12: Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines a l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i de legítima defensa.
1: Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
12: No, de fet, les dues bandes diuen que les negociacions de pau avancen. Una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on, de fet, hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals.
1: I també aquesta nit, Israel ha ordenat intensificar els atacs contra Hezbollah.
12: Així ho ha demanat Benjamin Netanyahu després que membres d'extrema dreta del seu govern li han exigit tècnicament i en vigor un alto el foc, però la pràctica no han parat mai els enfrontaments.
1: Són les 8 i 18. I avui es reprenen les negociacions entre el govern i els sindicats d'educació. És només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. Maria Costa.
13: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. Un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua. Avui s'hi afegeix la que ha convocat el sindicat d'estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les últimes hores hem conegut un informe que alerta de la factura que es podria pagar si s'apliquen d'alguna de les mesures que demanen els docents.
14: Per exemple, la baixada de ràtios beneficiarà sobretot les escoles amb alumnes més rics de la pública i la concertada. L'informe a la FETESAVE calcula que reduir el nombre màxim d'estudiants a primària i l'ESO costarà 28.000 milions d'euros en 10 anys.
1: I avui tenim protesta dels alumnes.
14: Sí, el sindicat d'estudiants dels Països Catalans han convocat per avui dimarts una jornada de vaga secundària i també les universitats de Catalunya i el País Valencià. Volen mostrar així el suport a les reivindicacions de mestres i professors. Hi ha convocades manifestacions a Barcelona i València.
1: I des d'avui tenim també vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona. Montse Pujol.
15: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària, a la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi, i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de la Ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I amb el pont de la segona Pasqua acabat, trànsit alerta de l'augment dels accidents mortals. 5 persones han mort aquest cap de setmana llarg.
16: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals del cap de setmana, 3 eren motoristes.
1: I un altre avís.
0: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus.
16: Sí, com França, el Regne Unit i Portugal. El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament, a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en alerta groga. A Barcelona, al Raval, la nit de diumenge la temperatura no va baixar dels 20 graus i mig.
0: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
13: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a Madrid arran del brot del creuer. Segons el Ministeri, el pacient no té símptomes i és un contacte estret.
0: I un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
13: La investigació, liderada per ISG Global i publicada avui a The Lancet, avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma progressiva durant més de mig any, en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només per darrere de la cardiopatia isquèmica.
0: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol. Albert Prat.
10: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i la d'Interior, Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa.
0: I avui també sentim Oriol Junqueras sobre aquest acord.
17: El líder d'Esquerra en parla avui en una entrevista al Nació. Assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
18: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya i que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entrar al govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
0: I també avui el ple del Congrés vota si tramita la llei per canviar les reunions de veïns.
17: La idea és que es puguin fer de manera telemàtica i que el llibre d'actes es pugui també fer amb suport electrònic. El text és una proposta del Partit Popular que ja va passar pel Senat, on va superar per unanimitat un dels primers filtres.
0: I comoció del Partit Nacional Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe. Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeonson. Tim Olivares.
19: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès admès davant l'alt tribunal d'Edimburg, que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
20: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
19: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra investigació. La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria irromput a la seva galeria d'art.
17: En un missatge publicat a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i, de fet, n'hauria robat una peça. I això coincideix, recorda Bonet, amb el fet que fa 10 dies quedés en llibertat provisional l'home que l'assetjava des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat, després que el juny hagués assaltat el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental.
0: 8 i 25 i parlem també de teatre perquè el I Say Potato, la comèdia escrita per Joan Iago amb Anna Moliner i Joan Negrier i que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada vinent.
21: Sí, de moment, però han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona. Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
22: Algú inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: You Say Tomato, and I Say Potato. I avui hem de parlar d'ell, de Joan Manuel Serrat. Ara que

0: Perquè el cantautor català rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
1: Dius, com vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar.
2: Són les 8:26.
3: I en expirar, deixem anar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot.
7: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
8: Van descobrir que era un superdotat.
9: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
10: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
9: El petit paó, nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat gràcies a les seves 5 o 7 places i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa als esports, presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de la selecció espanyola. Robert Prats.
14: Nou catalans. Luis de la Fuente convoca Joan García, Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Ferran Torres i Gavi completen la convocatòria, que té nou jugadors culers.
15: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez, futbolísticamente, no tengo que descuidar a Gavi. La versatilidad que también te das.
14: No hi ha cap jugador del Madrid. És el primer cop que passa en tota la història. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
2: Missatge de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
14: Sí, ha aparegut a través d'una una pantalla gegant al final de la rua que ha fet el Manchester City pels carrers de la ciutat per acomiadar el tècnic.
16: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
14: Jordan, que el felicita per la seva carrera, li desitja sort al golf. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Un Guardiola eufòric que va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats i amb la ciutat.
17: Connection that this club was Haldun Al Mubarak and all the people and with all the city fans that connected with word from the first minute. So...
2: I el tècnic del Girona, Mitchell, llança un missatge en què diu que el club és immortal.
14: Sí, no es pronuncia obertament a través sobre el seu futur, a través de les xarxes socials. Admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes. Afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè diu que és immortal. Ramon Terrats, que deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió, i als quarts de la Lliga Hoquei Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada, Voltregà i Calafell-Reus.
2: Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... El macrooperatiu policial contra el cultiu i la distribució de marihuana a 12 municipis de Girona. Hi participen 600 agents dels Mossos d'Esquadra. Anem cap a Girona, Fèlix Martí, bon dia.
18: Hola, bon dia. Un operatiu que fa poca estona s'ha enllestit ja en algunes de les localitats on s'ha fet des de primera hora del matí. Aquest és el cas del barri de la Font de la Pólvora, on estem en aquests moments. S'han fet registres en dos habitatges. També han fet registres en diverses poblacions de les comarques, sobretot del Gironès i la Selva, a Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Saltrà, Salt i Bescanó. També a Sils, Caldes i Riudarenes. Hi estan treballant, i han treballat des de primera hora, més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra. Alguns ja han acabat aquest operatiu, com hem explicat. El que es buscava seria desmantellar una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona, dedicada a la distribució de marihuana i al blanqueig de capitals. Fins aquí una estona no faran balanç d'aquest operatiu.
2: I pendents també d'una possible fuita de clor a Manresa. Redacció, Marc Jurado.
19: Sí, Protecció Civil ha activat el Placecat, afecta l'empresa Aqualim del polígon Bufalvent, que fabrica productes químics com, per exemple, productes per piscina. Salines. De fet, tot apunta que l'incident s'ha produït a un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Emergències demana a les persones que estan a prop d'aquest centre que es confinin.
2: I ho acabem de saber. El Ministeri de Consum obre expedient sancionador a les plataformes d'apostes Polymarket i Calci. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Què tal, bon dia? Són plataformes que fan prediccions d'esdeveniments futurs, per exemple, eleccions, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot fenòmens meteorològics. A diferència d'apostes tradicionals, els usuaris aquí operen entre si. Segons el Ministeri, aquestes dues plataformes no tenen llicència per operar a Espanya i per això, i mentre resol l'expedient, els ha bloquejat les seves webs.
2: I el govern ha endarrerit fins a 6:15 de la tarda la nova taula de negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats. Dia també de moviment al Parlament, on a primera hora de la tarda arrenquen les compareixences dels consellers per explicar els pressupostos. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
20: Hola, bon dia. Desfilada de tots els consellers aquesta setmana al Parlament per presentar detalladament els pressupostos dels seus respectius departaments. Les compareixences arrencaran aquesta tarda amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. La tramitació dels pressupostos continuarà la setmana que ve, quan es farà el debat i la votació de les esmenes de rebuig, que previsiblement presentaran tots els partits de l'oposició, excepte Esquerra i els Comuns, els dos socis d'investidura que permetran l'aprovació definitiva dels comptes a principis de juliol.
2: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
21: Bon dia. Doncs aquest matí hi ha molts retards a l'R2 Nord i a l'R11 a causa d'un problema a la senyalització entre Granollers Centre i Cardedeu, derivat, segons Adif, d'un robatori de cable. La informació oficial de Renfe és que els retards superen els 30 minuts, però diversos usuaris ens expliquen que el seu tren ha sortit més d'una hora més tard del previst. L'R11, a més, també està afectada per un altre problema a la infraestructura entre Figueres i Llançà. I, per exemple, el Regional Express, que va de Barcelona a Sants a Portbou, circula més d'una hora més tard.
2: I pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia.
2: Punts vermells?
22: Doncs en tenim diversos, eh? Ens quedem amb la Ronda de Dalt en tots dos sentits i la Litoral, sobretot sentit Llobregat, i també la C33 i la C58 d'entrada cap al nus de la Trinitat.
2: Algun punt roja?
22: A l'AP7, de Mollet a Badia, sentit sud. Aquí hi ha hagut una avaria que complica encara més la circulació i que talla un carril.
2: De seguida parlarem de l'encíclica del Papa, també, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
23: Doncs parlarem del cas que afecta Rodríguez Zapatero, farem amb Luis Arroyo, portaveu de l'expresident del govern espanyol, també parlarem de la bola, i avui tindrem l'economista Xavier Salai Martín per parlar d'economia. Avui també conversa amb l'historiador Ian Gibson.
2: Abans de les 9 del matí escoltarem també Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor, i també Celestino Corbacho, exministre de Treball amb el govern de Zapatero. A l'Àgora, amb Vicent Sánchez, Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol.
24: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
25: Bon dia.
2: Puja la temperatura, eh?
25: Sí, seguim amb aquestes temperatures disparadíssimes a tota la meitat oest d'Europa, eh? No només aquí. Avui ja amb màximes de 30-34 graus a tot l'interior, aquestes seran molt semblants a les d'ahir, però en canvi sí que pujaran més a la costa i ja podríem arribar als 29 o 30 graus amb facilitat. I la idea és que anirà pujant cada dia una miqueta més, cada dia 1 o 2 graus més, dimecres, dijous, divendres, segurament divendres tocaran sostre, i en alguns llocs de Ponent divendres podria arribar als 37 o 38 graus.
2: O sigui, veu posar el focus a dijous, es desplaça més cap a divendres ara mateix.
25: Entre dijous i divendres.
2: Dijous i divendres.
25: Al final hi haurà un grau de diferència i, a més, es mantindrà alta durant tot el cap de setmana. El que passa que sí que a partir de divendres hi haurà les tempestes de tarda, com a mínim al Pirineu i en alguns llocs del nord, i alguns llocs podria començar a refrescar una mica, però no passa tot arreu.
24: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
26: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
27: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
28: Ahir, la mena d'òpera que paga espelmes era l'òpera Bufa. Avui dimarts, un Enigmàrius d'estrena. S'estrenar repartint bombones de 6 lletres. S'estrenar repartint bombones 6 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
3: El balcó gastronòmic és un lloc...
4: Que bo.
3: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
4: Parella, què us podem partir?
3: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
7: Les notes del nen, les obres a casa...
5: El manteniment del cotxe...
7: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
27: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Avui a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periódico de Catalunya Sara González i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
9: Doncs és el primer cop que la Sara ve després del seu flamant viatge per Califòrnia amb el president Salvador Illa i entre històries d'aquell viatge, horaris, reunions més o menys conegudes i coses que si vol la Sara explicar al públic.
10: No, ha estat un viatge intens i, sí, i divertit, i cada dia ens llevàvem, sí, a les 5 del matí.
2: Clar, perquè ella la diferència horària és de 9 hores.
10: 9 hores, i ja sabeu que al president li agrada matinar, a més el trànsit allà a San Francisco, Los Angeles, és el que és, i per tant, sí, ens ho hem passat bé, hem treballat molt, i hem matinat molt també.
29: Molt bé, doncs...
30: Un viatge absurd. Home, no, han estat en Disney i no han entrat en Disney.
10: Això és jo, veritat.
30: Per què t'empàs tu a Califòrnia?
2: Però val la pena anar a Orlando? Sí.
30: Clar que val. Sí.
10: Bueno, era Disney Company, eh? Eren les oficines de Disney.
30: Bueno, jo he estat a Orlando. Però ja et donem passes per anar al bat.
8: I he estat a Orlando i espero que quan em mori no em toqui tornar-hi en forma d'anar a l'infern.
2: Sí, però no vas suportar-ho. No
8: va... Oh, és horrorós, allò... fer 3 dies de cua per pujar amb una atracció 40 segons.
30: Als pobres els passa això.
8: Sí.
30: I li explica per què. Perquè avui en dia en Disney traus una coseta que una ja vas una volta en la vida, sí, ja, pues ara anar-hi, això és igual que anar a un gran restaurant de luxe, sí, una volta
2: però
30: en la vida...
2: Però pagues 100 i pico d'euros al dia, no? A banda dels 400 euros d'entrada.
30: No, pues sí, però per dia, tampoc no cal estar allà 2 mesos.
2: Ja.
30: Però pagues un premi, un d'això...
8: Tu te'n recordo que em pagaves a l'avui?
10: Això ho paga tothom? Això deixa de tenir
30: no, no ho paga tothom. Perquè ells van més que tu. I tu només vas una volta en la vida.
10: Clar.
2: Va, doncs estava treballant, vull dir que tampoc podria haver-se
10: tirat. No. Per... Vam disposar de poc temps lliure, però bé.
30: O sigui, que
10: interessant.
30: Mickey Mouse s'ha trobat a fer.
10: Sí. O jo, ell.
30: Sí.
2: Bé, comencem l'hora avui parlant d'intel·ligència artificial. Ho ha fet el Papa Lleó XIV en la seva primera encíclica.
31: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
2: El Papa Lleó XIV, que fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial, dedica aquesta seva primera encíclica a denunciar la concentració de poder que genera en diferents empreses d'intel·ligència artificial, en grans empreses, i a reclamar també que aquesta tecnologia estigui al servei de la humanitat. Saludem aquesta hora Francesc Torralba, filòsof, teòleg i director de la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada a la Universitat de Ramon Llull. Senyor Torralba, què tal? Bon dia.
32: Bon dia, com esteu?
2: D'entrada, li ha sorprès aquesta primera encíclica del Papa Lleó XIV, que fos dedicada a un dels grans perills que tenim ara mateix com la intel·ligència artificial?
32: No m'ha sorprès, perquè de fet ja estava anticipat aquest tema. És el tema del nostre temps, és una tecnologia disruptiva i genera molts interrogants. Hem de recordar que aquest papa és matemàtic i, per tant, aquests temes els coneix des de dins, ja va anunciar que certament aquest tema ocuparia la primera encíclica, que és aquesta, que té com nom Magnifica Humanitas.
2: Ens consta que vostè l'ha ajudat, l'ha assessorat.
32: Sí, no només jo, aquí hi ha un conjunt de persones, des de teòlegs, a filòsofs, a matemàtics, a enginyers, que assessoren doncs, el papa quan ha d'elaborar un document i finalment ell naturalment el signa i l'elabora, però certament hi ha moltes persones darrere que l'ajuden a discernir i evitar de caure en els extrems, perquè és veritat que critica el mal ús de la intel·ligència artificial i com pot ser, vaja, un instrument inclús per destruir la democràcia, però l'altra vegada també mostra tots els beneficis que comporta un bon ús d'aquesta tecnologia.
2: Mm. Vostè a quin accent hi posaria en aquest text? És una encíclica dura també contra aquests perills que vostè deia de com s'està desenvolupant la intel·ligència artificial, però també en posar en valor la condició humana, no? Que és potser la cosa més apreciada d'aquest text, que sí. La tecnologia no ens pot reemplaçar allò que és humà.
32: Exacte. És un text molt lúcid i molt moderat, perquè en el fons vull dir que la intel·ligència humana no pot ser reemplaçada, que la intel·ligència artificial ens capacita per unes habilitats extraordinàries, velocitat de càlcul, velocitat d'emmagatzement de dades, però que nosaltres som irreemplaçables, que hi ha un tipus d'experiència humana i un tipus d'evidència que són irreemplaçables. Això no vol dir que no les hagin d'utilitzar i que no s'hagi de llegir aquest text com a tecnofòbic. Aquest és un text que ens ajuda a discernir quin bon ús hem de fer. I per això refereix al principi del text quins han de ser els criteris de discerniment, des de la dignitat, a l'equitat, a la solidaritat. I, esclar, moltes d'aquestes intel·ligències estan en mans de grups privats i, certament, la tecnologia no és neutral. Allò que en diem és neutral, depèn de l'ús que en fem. Home, molt sovint el que porta ja és introduït una sèrie de valors, eficàcia, eficiència, velocitat, i això pot ser molt excloent.
2: Vostè diria que la intel·ligència artificial podria arribar a predir o demostrar l'existència de Déu en algun moment?
32: No, jo crec que no. Jo crec que ens pot ajudar a moltes funcions, per exemple, en l'àmbit de la ciència, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de l'economia, però demostrar que Déu existeix o que no existeix, això ultrapassa els límits de la tecnologia.
2: Li preguntava perquè...
32: El papa critica el paradigma tecnocràtic, sí. Que vol dir creure en el poder omnipotent de la tecnologia. La tecnologia té límits. I en situacions humanes hi ha la vulnerabilitat, hi ha la fragilitat que l'hem d'assumir com a una característica pròpia de l'ésser humà. I jo crec que no. Jo crec que no té aquesta capacitat de demostrar ni que Déu existeix ni que Déu no existeix.
2: Ja. No li preguntar perquè segur que recordarà Dalí, no? Quan va predir en la seva etapa més mística que els xips i l'ADN eren la demostració final de la creació i de l'entrada a l'eternitat, no?, d'alguna forma. No sé si també
32: sí, home,
2: va cap aquí.
32: Perquè sí, l'etapa, sí. Que tu deies, mística, que ens deixa obres extraordinàries, com el Christus Hypercubicus,

0: som els bons de la intel·ligència artificial, nosaltres som partidaris de la regulació, nosaltres som partidaris que se'ns controli, i sí que és veritat que hi ha dues coses que han passat últimament amb Anthropic que avalen una mica aquesta tesi. Primer, tenen un conflicte obert amb el Pentàgon. Anthropic va firmar un contracte amb el Pentàgon de 200 milions de dòlars, però en els seus termes de servei el que posa és que la tecnologia d'Anthropic no es pot fer servir, per exemple, per construir armes autònomes o per fer segons què. Arran de la detenció de Nicolás Maduro, que va transcendir que s'havia utilitzat el software d'Anthropic, Anthropic va dir, ep, que això no és el que vam quedar, que això és, no, en principi no podeu fer servir la nostra tecnologia per això. I llavors va sortir el secretari de defensa de Donald Trump per dir això.
1: Department of War AI will not be woke. It will work for us.
0: Va dir que el Departament d'Intel·ligència Artificial dins del Departament de la Guerra, el Departament de Defensa, com es deia abans, no serà woke. El Pentàgon va dir, si no ens deixeu fer servir el vostre software pel que volem, us posarem una etiqueta que és risc per la cadena de subministrament. Això es fa habitualment als Estats Units amb empreses estrangeres, que es considera que és arriscat que tinguin accés a segons què. Això vol dir que no poden treballar mai més pel govern. Això ara mateix està als tribunals. Ara mateix això està empantanegat als tribunals. Però hi ha una segona cosa interessant d'aquesta empresa que es diu Anthropic.
2: Anthropic has decided not to release its latest AI model called Claude Mythos.
0: Va anunciar que no posaria a disposició del públic el seu últim model d'intel·ligència artificial, que es diu Mythos, perquè és capaç de trobar forats a tots els sistemes informàtics amb els que s'ha trobat. Clar, això van dir, això, si acaba a mans equivocades, pot ser terrible, perquè algun ciberdelinqüent pot tenir accés a qualsevol cosa. I és per això que Anthropic diu, fem una cosa, només el donarem a un grapat d'empreses, a Apple, a Google o a Goldman Sachs, i els hi donarem perquè s'hi preparin, perquè mirin exactament com va això. De fet, només l'han donat a empreses americanes i del Regne Unit. I això el Banc Central Europeu va dir, home, deixeu-nos-ho.
3: Hola.
0: Exacte. I, de fet, avui mateix el Financial Times va dir que el Banc Central Europeu té previst una reunió amb els bancs europeus per dir, mirem-ho, perquè els riscos de la ciberseguretat amb això de l'intel·ligència artificial ja són descomunals.
3: Per tant, Francesc, també aquesta encíclica, presentar-la al costat del cofundador d'Anthropic, amb aquesta història que està explicant el Frederic, doncs també té un missatge polític.
4: Sí, té un missatge polític que és necessària una regulació ètica, una regulació legal, que no s'hi val tot, perquè estem davant d'una tecnologia que pren decisions. Aquesta és la novetat. És a dir, un cotxe dirigit per intel·ligència artificial pren decisions. Hi ha programes que prenen decisions respecte a qui ha d'entrar en una empresa, qui no, qui ha de tenir un permís. I, clar, aquestes decisions no són mai neutres. S'hi han introduït uns algoritmes, i en aquests algoritmes hi ha uns criteris introduïts. I, per tant, en efecte, és bàsic, és clau la transparència i la responsabilitat en l'ús d'aquesta intel·ligència. I això és el que el Papa Lleó XIV expressa en aquesta encíclica, per l'altra banda, que és molt clara, molt endreçada.
3: Francesc Torralba, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
3: Home, significatiu que el Papa parli d'un tema tan important com la intel·ligència artificial. Pere.
5: Sí, sí, òbviament és el gran tema de la nostra època. A mi em xoca, de totes maneres, aquest exemple que heu donat, no?, d'Anthropic, no? Anthropic, ho ha explicat el Frederic, que òbviament és una mica diferent, però una mica diferent, eh? O sigui, estem parlant d'una empresa, és com si diguessis, no, McDonald's i Burger King. Burger King és molt més salvatge. McDonald's a vegades et dona alguna amanida. I anem a fer una presentació, una encíclica contra el fast food amb McDonald's. Ostres, cap dels requisits que el Papa
3: seria,
5: té...
3: Seria en Viena. una cosa més
5: no ho sé,
3: cuidada.
5: Però cap dels requisits que el Papa diu ho compleix Anthropic, perquè és una empresa privada, amb ànim de lucre, això que ha fet amb Mythos, amb el tema de la ciberseguretat, hi ha molta gent que hi veu una estratègia comercial darrere, etcètera, etcètera. Per tant, ostres... Quedo bastant estupefacte,
3: que ha, no? Més que això que també, Pere, el que sí que hi ha és que mentre el Papa diu això, el Vaticà inverteix, sí. Crec que són gairebé 6.000 milions d'euros, que és un 10% del pressupost que va a obres caritatives, en aquest cas invertint intel·ligència artificial. Per tant, bueno...
5: No, i després hi ha una altra cosa, vull començar...
3: Quan dic inverteix, vull dir que inverteix en Meta, en Microsoft, en Amazon, en Nvidia...
5: No, i voldria, que abans no ho he dit, o sigui, em sembla superbé que ho faci, i a més, vull dir que hi hagi una autoritat global que posi l'accent en aquesta cosa que és tan important, això em sembla molt bé, Però alhora, a part del tema d'Anthropic, i això que has comentat, que també em sembla molt rellevant, també m'agradaria dir que el Vaticà no ha sigut mai... Un gran entusiasta, diguem, un gran defensor de la democràcia. Per començar, és una teocràcia ella mateixa, les dones no hi tenen paper, el 50% de la humanitat s'hauria de dedicar, si els escoltéssim, a servir a l'altre 50%. En fi, que tot em sembla molt bé, però que no diria, diguem, que la democràcia estaria millor guardada

0: en mans del Vaticà.
1: Sí, jo comparteixo part d'aquesta anàlisi, sobretot aquesta afirmació final, no? Al final, és veritat que el papa s'ha convertit en una mena d'antagonista, una nèmesi a escala mundial de les polítiques de Donald Trump, però no hem d'oblidar que al final l'objectiu del papa no és tant posicionar-se políticament en contra de Donald Trump, sinó sobretot preservar la religió i la fe catòlica de, em sembla que són 1.400 milions de creients que hi ha arreu del món, no? I que, per tant, el seu discurs va orientat a això, i que no podem obviar que també la religió ha tingut una vocació històrica de controlar el pensament social. I això que el Pere apuntava, doncs és una realitat que comparteixo. Per altra banda, sí que és veritat que sorprèn, perquè aquesta encíclica, que al final una encíclica el que busca és fixar doctrina, orientar la fe, no? d'aquests 1.400 milions de catòlics, sembla que tingui molt més a veure amb la política que no pas amb la religió. I sí que em sembla rellevant que el papa sigui capaç d'assenyalar ja no tant la intel·ligència artificial, sinó les empreses que hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial i el seu projecte de poder, que busca directament a través de l'algoritme hackejar cervells per condicionar l'opinió pública i moldejar en funció dels seus interessos el vot de la ciutadania. Estem davant d'això. És veritat que no som plenament conscients. Mira, en aquest viatge justament a Califòrnia vam anar fins a Silicon Valley, vam parlar amb catalans que treballen en empreses com Google, Meta, Facebook. Ells mateixos comparaven l'impacte que pot tenir la intel·ligència artificial a la nostra societat a nivell de canvis a l'època de la revolució industrial. Ells mateixos, que estan contribuint a crear aquesta intel·ligència artificial, ens deien que patien per les conseqüències que això pugui tenir sobre els seus propis fills. És a dir, que els propis creadors són conscients també dels riscos d'allò que estan contribuint a crear, i hi havia un debat molt viu sobre la necessitat de la regulació, perquè per una banda hi havia el discurs aquest de és necessari regular, és necessari posar límits a la gran capacitat que té aquesta intel·ligència artificial de transformar la nostra societat, però a la vegada deien, ha de ser una regulació que no vagi en detriment de la innovació. I aquest és un equilibri altament complex. I, de fet, allà un dels objectius de les reunions que va tenir el govern a la seva agenda era també treballar per com generar una intel·ligència artificial que no depengui d'empreses ni xineses ni americanes, com crear una intel·ligència artificial europea amb responsabilitat social, i es van signar convenis amb el Barcelona Supercomputing Center justament per això, no? Però clar, estem a les beceroles. Realment la innovació d'intel·ligència artificial que hi ha a Estats Units o hi ha a la Xina està a anys llum del que estem ara en aquests moments a l'hora d'abordar la creació d'una intel·ligència artificial responsable, no? Perquè realment la qüestió és que canvia no cada any, sinó cada setmana. Estem veient noves aplicacions d'aquesta intel·ligència artificial i que, per cert, allà ja s'estava traduint en moltes pèrdues de llocs de treball, començant pels taxistes, els taxis, no? Aquests taxis que circulen sense conductor o repartidors, perquè veien fins i tot pel carrer robots repartint la compra dels supermercats, al centre de San Francisco, que ens explicaven doncs, persones que viuen allà, que s'està buidant, s'estan tancant els comerços perquè la gent ja no va a comprar físicament a les botigues, sinó que tot li porten a casa, i per tant vèiem una mica, va ser un viatge al futur, no? Que potser això és el que ens vindrà si no hi ha una regulació i una protecció que pensi realment en la protecció del sistema democràtic i en els drets de la ciutadania.
2: Vicent, és que això és més vell que anar a peu, i quan se va inventar l'impremta ja s'estava discutint això, i si ho veus Oppenheimer, quan es comença a treure la bomba atòmica, Einstein ja se tirava les mans al cap. Si és que això és bellíssim. El que passa és que tu pots mirar, i per això m'agrada aquesta encíclica, perquè jo crec que el papa s'ho mira és un papa modern, aquest. El 14 és un papa modern. No s'ho mira des d'una manera catastròfica i postapocalíptica, que és com s'ho ha mirat el cine fins ara. Tots els futurs, totes les utopies futures són distopies, totes, absolutament totes, preveuen un món horrible, i tampoc s'ho mira dient, bueno, la bondat humana ens salvarà, sinó atenció, atenció i atenció. I això crec que està molt bé. És a dir, al final és buscar equilibri. Qualsevol innovació tècnica que s'ha generat en la història de la humanitat sempre ha generat llocs de treball.
0: Moviments, sí, sí.
2: Moviments que s'han perdut. Sí, sí. Quan s'inventa l'impremta, Gutenberg ja sabia que moltíssima gent es quedaria a l'atur. Que vivien als convents. Però alhora també sabia que hi hauria gent que treballaria en aquelles impremtes. I quan s'inventa la màquina de vapor, ja se sap que moltíssima gent que vivia d'oficis antics quedaria... O tota la indústria tèxtil que era manufacturera se'n va anar tota en orris. Tota, absolutament tota. Per tant, això, i les lluites ludites, etc. Això ha passat sempre. Sempre. I ara la història és que, per ara, l'impacte és tan bèstia que només que tenim la tendència a mirar les coses negatives i no mirem el que se podria derivar d'això si això anara mínimament bé. I, per tant, tot el que signifique reflexions a l'entorn d'això, que no diria debats, perquè Catalunya és el país dels mil debats, tot el dia obrint i tancant debats, però reflexions a l'entorn d'això, benvingut sigui. El Vaticà té una funció específica, que és el que has dit, i una altra, que és finançar-se també. I,
1: també,
2: per tant,
1: sí, sí.
2: I per tant ha d'invertir en empreses, moltes vegades venen a veure on i en el món actual ves a saber on inverteixes.
0: Hi ha de vendre immobles.
2: Clar. I després una altra, que hi ha este papa i l'anterior sí que han fet molt bé, papa Francesc, que sí que han fet molt bé, que és conservar equilibris. Equilibris, el sentit comú, perquè en moments així és molt fàcil perdre'ls. I quan ve el primer impacte d'una cosa com l'hem viscut, la por sempre hi és.
0: Ara...
3: Jo recomano complementar la lectura de l'encíclica del Papa amb unes novel·les molt interessants.
2: Isaac Asimov.
3: Isaac Asimov, jo robot, el meu germà robot, el meu cosí robot, etc.
2: Un cunyat robot.
3: A veure, unes novel·les que es van publicar als anys 70, si no recordo malament, i que anticipaven un món, bueno, robòtic, amb robots interactuant amb els humans, vivint a casa i tal. I una i altra vegada hi havia una constant, que és que els humans tenien por dels robots, de que els robots dominessin el món, i finalment els robots eren més bona gent que els humans. O sigui, a veure, jo crec que el repte de la intel·ligència artificial... O sigui, el repte és en quin moment deixem de parlar d'intel·ligència artificial per parlar de consciència artificial. En quin moment, diguem-ne, és una, allò és d'haver autoconscient i és capaç de prendre el control de les nostres vides. Però, diguem-ne, de moment és una eina que, evidentment, com bé diu el Papa, millor que no caiguin mal les mans, perquè que el problema són les mans, no és l'eina. I si en un moment donat l'eina tingués l'opció realment de prendre decisions que nosaltres no poguéssim controlar, jo no descarto que prengués decisions més sensates, menys corruptes, perquè la intel·ligència artificial no hi guanya res, diguem-ne. No. La intel·ligència artificial no hi guanya res.
0: Sí.
3: Traficant influències, blanquejant capitals... La intel·ligència artificial no es presenta a les eleccions, no necessita guanyar eleccions, no necessita comprar vots, necessita comprar primàries. O sigui, no té mala llet la intel·ligència artificial. Bueno, llavors ens aniria millor. Llavors jo dic que, veure,
2: com...
3: que aterrem el tema, evidentment, modificarà el nostre món, com ja ho he explicat.
0: Una aixada tampoc té mala llet, diguéssim.
3: Exacte. Depèn de qui la fa servir. Llavors, home, jo crec que el Papa, aquí, tornant a l'enfrontament, a la topada Papa-Trump, no oblidem que abans que s'inventés el PSOE, a l'Església Catòlica era el partit polític més professional de la història, però la religió és la prepolítica, el que organitzava la vida. I abans, diguem-ne, com que els reis ho eren per dret diví, més els hi valia que el Papa no els desautoritzés. Ah, no és ben bé així, però el Papa pot fer molt de mal amb determinat electorat de Donald Trump, i bé, ja veurem com acaba això.
0: Haig d'anar a publicitat, de seguida parlarem de Zapatero, que a les eleccions si presentés la intel·ligència humana ja en tindríem prou. Ara tornem.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat. Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat. MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
5: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
6: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
7: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
8: Dimecres, Quanta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
9: Sargento Tomás Morado Muñiz.
10: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
9: Què dius?
10: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fent a lluitar amb l'exèrcit franquista.
11: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
8: Quanta guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 9. L'altre gran tema del dia continua sent Zapatero. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
0: Avui tenim Consell de Ministres, internament el govern espanyol i el PSOE continuen tancant files amb l'expresident.
14: Sí, perquè sembla que ha passat un segle, però ha passat només una setmana. Des de llavors, la Moncloa ha mesurat les paraules en públic, però Sánchez ha estat clar, tot el suport a Zapatero. Ahir sortia d'un acte amb periodistes i ens deia que estava tranquil, per suposat, afegia de moment, però els detalls del sumari no els ha valorat. La Moncloa tindrà avui opció de fer-ho. El discurs fins ara és que del tot el que han vist i han pogut llegir, ens deien ahir fons del govern, no ens ho veuen, indicis dèbils, agafats amb pinces, ens deia un ministre, i que tenen moltes ganes, estan desitjant, ens deia un altre ministre, que dimarts que ve pugui declarar ja davant del jutge i que pugui donar totes les explicacions. Avui, com deies, Consell de Ministres, veurem si evoluciona el discurs de la Moncloa, i demà roda de premsa del mateix Sánchez, que està de viatge a Itàlia, i segur que aquest tema continua centrant l'agenda política.
0: Saludem aquesta hora el periodista Ernesto Kaiser. Ernesto, què tal? Bon dia.
15: Molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. En les últimes hores hem conegut el contingut d'aquest sumari del jutge Calama, del cas Plus Ultra. Vostè veu prou indicis sòlids per acabar-hi incriminant a Zapatero?
15: No, ninguno. Lo que veo es una política que, bueno, ha quedado anoche al descubierto. Anoche ocurrió un hecho muy, muy, muy importante, y es que una de las compañías que, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, coló al juez José Luis Calama en el auto del pasado martes, ha quedado al descubierto. Este hecho es que en ese auto y en las informaciones, en los informes de la UDEF, se decía que la compañía Summerwind, que es un conocido broker aeronáutico, había sido tapadera de la trama Zapatero y que había recibido de Plus Ultra 3,9 millones de euros. La compañía se personó anoche a las 22:30 en el juzgado y presentó un escrito con todas las pruebas diciendo que era exactamente al revés. Summerwind pagó como broker automático por fletes hechos por Plus Ultra 3.245.000 euros. Digo este dato porque para mí ya era evidente que estamos ante una chapucería golpista, como la llamo yo, donde la UDEF cuela toda la información, el juez afea la información de la UDEF en su auto, pero no hace de juez de garantías.
0: El jutge aquí diu que veu prou indicis per apuntar que era Zapatero que liderava aquesta trama, però també el que destaquen des del PSOE és que d'aquestes 4.000 pàgines del sumari no hi ha cap conversa, no? Ni cap missatge del mateix Zapatero.
15: No hay absolutamente nada que implique a Zapatero en las negociaciones para conceder el préstamo de 5,3 millones de euros, de 53 millones de euros, perdón, a Plus Ultra en el año 2021. Ningún indicio. La ley, el artículo, reprodujo varios artículos hoy en el periódico, la ley establece que si tú tienes la capacidad de prevalecer ante una persona o personas que están decidiendo sobre un asunto y por lo tanto tienes esa capacidad, eso tiene que ponerse de relieve. Ese es el artículo 428 del Código Penal, tráfico de influencias de un particular. No hay ningún indicio, Ricardo, ninguno. Solo dicen que diuen de Zapatero, es decir, dicen que Zapatero tiene que hacer esto, dicen que Zapatero va a hacer esto. Eso puede ser un indicio blando, pero no puede ser un indicio para decir que Zapatero es el líder de una trama montada estructuralmente con él como organización criminal. Lo que realmente ha pasado aquí es que una instrucción policial, que no judicial, apoyada por la fiscalía y apoyada por el juez, han convertido en titular la trama Zapatero. Esto es lo que yo digo en mi artículo de hoy, que es aquello que tú lo conocerás, que viene de una película que se llamó La soltera pícara, o El soltero pícaro, mejor, que consistió en una denuncia de la prensa sensacionalista norteamericana, eso fue en el año 1964, donde salió el famoso adagio periodístico: no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Entonces aquí lo que tenemos es una policía, en este caso la UDEF, a cargo de un hombre que ahora el comisario que va a salir en los próximos días, el señor Alonso, que ha aportado lo que Aznar pedía. El que pueda hacer, que haga, porque realmente no hay indicios contra Zapatero. Hay unos pagos que recibió Zapatero, unos pagos de 1,9 millones de euros, él y una sociedad de sus hijas. Esos pagos van del 2020 al 2025. Esos pagos tienen que ser investigados, pueden ser investigados, deben ser investigados. Pero esos pagos nada tienen que ver con Plus Ultra, o por lo menos, Ricard, no es lo que demuestra la UDES ni el juez.
0: Seria el punt on vostè posaria un interrogant i diria a veure què és el que és aquests diners que hi ha a l'empresa de les filles.
15: Eso tiene que explicarlo escrupulosamente Zapatero.
0: Sí, sí.
15: Pero Ricardo, el problema consiste en que ya tiene la presunción de inocencia destruida.
0: Sí, sí, la creu, sí, sí.
15: Han conseguido la trama Zapatero. Cualquier titular en cualquier periódico hoy va con el sello del juez Calama, de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción. La trama Zapatero. Es tremendo lo que ha ocurrido. Yo no sé, usted sabe, el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que los informes de la policía judicial son denuncias, no son ni indicios, no son pruebas, son denuncias. Y aquí lo que ha pasado es, como dijo el fiscal general en la época de Mariano Rajoy, fue en el 2014, Eduardo Torres Dulce, en un ataque de sinceridad, lo dijo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Voy a ser sincero, los jueces en este país no instruyen. Los que instruyen son los cuerpos de los cuerpos y organismos de seguridad. Ellos son los que precocinan la información que llega al juez. Esto que está en las actas del Congreso de los Diputados es del año 2014. Desde entonces, desde que lo dijo Torres Dulce, que él lo dijo porque él señaló que había que cambiar este sistema, que no podía seguir así, esto se ha degradado a un punto que hemos visto, como le señalaba al comienzo de nuestra conversación, que ayer una de las compañías que dicen que es una tapadera es un broker aeronáutico que se ocupa de fletes, es decir, una compañía realmente existente que en el informe, en los informes de la UDEF aparece como tapadera de Plus Ultra. Resulta que ayer se persona el señor Lledó, que es el propietario de esta compañía, en la Audiencia Nacional y dice: oiga, que mi compañía no es una tapadera, mi compañía es real, y a nosotros Plus Ultra no nos dio 3,9 millones de euros como dice el auto del juez. Lo que le hemos es pagado por unos fletes de Cubana de Aviación 3.245.000 euros. Ricardo, esto es un escándalo.
0: I entenc que l'estratègia sigui no parlar fins que vagi a declarar dimarts de la setmana que ve davant del jutge?
15: Bueno, ahí puedo decirle sin vulnerar confidencialidad que ha habido un lógico debate. El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero se llama Víctor Moreno Catena, es un hombre que es un especialista, un catedrático de derecho procesal, que no penal, procesal. Y por lo tanto es muy respetuoso de los plazos. Usted tiene que tener en cuenta que el auto fue dado a conocer de una manera muy peculiar el martes pasado. El auto no fue hecho público no fue hecho público ni notificado públicamente, sino que se hizo un comunicado en la Audiencia Nacional diciendo lo que decía el auto. Con lo cual, el Departamento de Prensa de la Audiencia Nacional colocó el titular que quería, sin haber distribuido a los periodistas el auto. Esto es muy importante porque muestra cómo han operado, porque han querido colocar el titular de la trama Zapatero antes de difundir el auto. Más tarde difundieron, efectivamente, se dio a conocer el auto. Entonces, el abogado Víctor Moreno Catena quiere tener mucho cuidado con este tipo de situación procesal donde hay manifiesta vulneración de los derechos fundamentales. Y por tanto, mientras algunos aconsejan a Zapatero haber salido y no esperado hasta el martes próximo, el día 2 de junio, pues otros, y sobre todo su abogado Víctor Moreno Catena, en cual él confía porque tienen una amistad de larga data, Víctor Moreno Catena ha trabajado en algún gobierno del Partido Socialista, no me acuerdo si en el gobierno de Zapatero, pero bueno, trabajó también en el tema de los ERES de Andalucía, él prefiere que Zapatero vaya ante el juez Calama y le explique cada uno de los pagos que recibió y desmenuce esos 1,9 millones en particular, incluyendo el pago a la sociedad de sus hijas, ante el juez. Después Zapatero pues probablemente haga una rueda de prensa y explique lo que ha desarrollado primero ante el juez, ante la opinión pública.
0: Que serà interessant d'escoltar. Ernesto Kaiser, periodista, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis un bon dia.
15: A vosaltres, adeu.
0: Adeu. Hi ha la branca judicial, que ara ho comentarem amb els agoristes, que té els seus terminis, i després també hi ha la branca política, que acostuma sempre a anar molt més accelerada. I al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb un exministre de l'últim govern de Zapatero, Celestino Corbacho, que creu que seria millor avançar les eleccions generals. Qui va ser ministre de Treball amb Zapatero entre els anys 2008 i 2010 admet estar sorprès per la imputació.
16: Jo no m'imaginava, no, que el president Zapatero pogués estar involucrat en temes d'aquesta naturalesa. Més enllà de que és evident que estem en un moment processal en el que tots són indicis i, per tant, haurem d'esperar el dia 2 de juny. Mentrestant, com no podria ser d'una altra manera, hem de mantenir la presumpció d'innocència, no?
0: El també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat celebra que, a diferència d'altres casos, el PSOE no hagi sortit a desacreditar la feina del jutge, com sí que ha passat, per exemple, en el cas del fiscal general o de la dona de Pedro Sánchez. I s'apunta als que creuen que no té sentit allargar aquesta legislatura.
16: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que, al cap i a la fi, el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
0: I fins i tot l'exministre defensa que l'alternança política és positiva i no garanteix que el seu vot en les eventuals comicis a l'Estat aposti pel PSOE.
16: Què votaré? No sé, encara no sabem. Si em quedo en la proposta del president Sánchez, pues això, les eleccions seran l'any que ve. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama.
0: I Corbacho proposa un estatut de l'expresident, més transparència també en la gestió dels lobbies, i quan se li ha preguntat si posaria la mà al foc per Zapatero...
16: Jo la mà al foc la poso per la meva dona i per mi, i per ningú més. Jo amb el president Zapatero fa 8 o 9 anys que no tinc relació amb ell. I clar, no, en aquest moment seria molt aventurat per la meva part fer una afirmació en un sentit o en un altre.
0: De seguida, amb nosaltres també, Luis Arroyo, assessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero. Abans, agoristes, causa i conseqüències del que pot passar amb el que estem veient. Com veieu la causa, Pere?
17: Doncs jo estic bastant d'acord amb el que ha comentat l'Ernesto, que crec que ha portat algunes dades molt importants des d'un punt de vista, diguem, de la causa processal. Una altra cosa és l'impacte polític. L'impacte polític, per part meva, em sembla bastant evident que acabi com acabi això, doncs això pues, fa un mal terrible a les esquerres i, en part, com a conseqüència d'uns negocis que encara que siguin legals i legítims, o legítims no ho sé, però legals segur, doncs des d'un punt de vista, diguem, de l'estètica de les esquerres és estranyíssima i, per tant, el Zapatero com a actor polític s'ha acabat i això és una cosa que a mi em sembla molt clara. Però, simultàniament, també em sembla que hi ha elements per pensar, sobretot en aquest marc que ha descrit l'Ernesto, per mi, correcte, que és el que està operant a Espanya en els últims anys, en què instrueix en la pràctica la policia. El jutge es dedica, bàsicament, a recollir el que li diu la policia en una fase inicial, en què no és precisament pulcre, perquè l'Ernesto ha explicat el cas d'aquesta empresa que ha aclarit molt rotundament la seva implicació suposada, però és que hi ha altres casos, que també ara Luis Arroyo segur que ens ho explicarà també, però vull dir que en el moment en què hi ha un informe policial que posa dubtes de que el Zapatero hagi pagat, hagi amortitzat una hipoteca en cash, 500.000 euros, i no posa en el mateix informe que resulta que acabava de vendre un altre pis i que, per tant, ha generat el cash suficient com per pagar-ho, ostres, és molt difícil pensar que això és neutre, no? I com que és veritat que d'indicis del que seria el tràfic d'influències no n'hi ha, doncs estem en una situació processal estranyíssima, que és molt difícil, deixant clar, com he dit, de que em sembla molt impresentable alguns dels negocis, que encara que siguin legals, però processalment, penalment, doncs no justifica de cap de les maneres la situació en què estem, que ja és irreversible amb aquesta imatge que ha quedat instal·lada d'un gran corrupte anomenat Zapatero, ja passi el que passi en la instrucció.
1: Sí, seguint d'aquest fil, jo crec que queda clar que hi ha motius per investigar, però que hi ha moltes acusacions per acreditar, i crec que els antecedents ens obliguen a ser escèptics. Escèptics perquè ja hem vist massa vegades en aquest país informes policials que acaben assemblant-se al final més a un guió de ciència-ficció que no pas a la realitat, i podem citar antecedents com el del cas Xavier Trias amb el compte Suïssa, cas com el de finançament de Podem a través de l'Iran, que va resultar ser absolutament fals, o si ens n'anem als antecedents del procés, doncs sumaris com el de Tamara Carrasco, no?, que va ser acusada de formar part d'una organització terrorista, ni més ni menys, no?, que és una de les acusacions més greus que hi ha en el Codi Penal. Deia, ens obliga a ser escèptics, cosa que no vol dir que aquí hi hagi també una sèrie d'elements molt grandiloquents que efectivament haurà d'explicar el senyor Zapatero per estratègia de defensa. Serà el dia 2 de juny, però sí que és veritat que cada dia que passa, doncs, la bola de neu es fa cada vegada més gran. I estic d'acord també amb aquesta prudència, perquè sí que hem vist també, i ara citava tots aquests antecedents, de massa vegades jutges que compren acríticament els informes policials quan la feina del jutge hauria de ser de posar-ho tot en quarantena, no? I tots els indicis que són aportats, doncs, veure quines són les diferents vies per poder-los explicar. Però és que des del moment en què es compren acríticament informes policials, ens trobem amb l'anomalia que qui dicta sentència no és el jutge, sinó que acaba sent quasi directament la policia. Per tant, prudència. Ara, en termes polítics, la situació de Zapatero és letal pel Partit Socialista. Per un Partit Socialista que, de fet, ja fa un any que la legislatura va d'esma, que és una legislatura de resistència. Les legislatures tenen sentit quan hi ha un projecte legislatiu que pot ser viable, i fa un any que té les majories curtcircuitades al senyor Sánchez, però deia, la situació és absolutament excepcional, no? Si els socis no deixen caure el govern de Pedro Sánchez, perquè al final la capacitat de decisió de si continua o no continua la legislatura està en mans d'aquells partits que li donen suport, és perquè saben quina és l'alternativa, i perquè saben també que és veritat que hi ha hagut casos com el cas Ábalos, cas Santos Cerdán, que realment estan fent molt mal al Partit Socialista, però també hi ha casos que s'estan acreditant de guerra bruta, com pugui ser el cas que afecta a la dona de Pedro Sánchez, no? I aquest totum revolutum fa que al final sigui una argamassa perquè els socis de la investidura diguin, d'acord, si aquí no es demostra que hi ha un finançament irregular del Partit Socialista, o si aquí no es demostra que hi hagi un cas que afecti directament els ministres de Pedro Sánchez, aquesta legislatura continua, perquè ningú dels seus socis, o la pràctica majoria dels seus socis, no li interessa que en aquests moments hi hagi eleccions.
0: Ana.
3: Bé, a veure, vagi per endavant. Al respecte de la presumpció d'innocència de tothom, també demanaria respecte per la presumpció de bona fe dels jutges. L'últim cop que varen parlar d'aquest tema face to face, l'Ofer avall, l'Ofer amunt. Bueno, a veure, si el jutge Calama se li acut aixecar la llebre en plenes eleccions andaluses, en plena romeria del Zapatero, vull dir que, vaja, un cert fair play hi ha hagut. A veure, jo coincideixo amb l'El Kaiser que hi ha coses molt difícils de provar. Per, ara, indicis n'hi ha, en aquest cas. Proves, jo no sóc qui per dir-ho, és veritat que a mi no s'ha provat res, però indicis n'hi ha. Per menys d'això, hi ha hagut gent que li han demanat un milió d'euros de fiança. Llavors, home, jo, si hagués de fer una valoració política, que no judicial, perquè no em pertoca a mi...
0: Per menys o per més, eh?
3: Diria que, i aquí coincideixo amb l'Ernesto, el tràfic d'influències és un delicte molt difícil de demostrar. O sigui, o vas molt fort amb les proves o queda en fum. Una altra cosa, el blanqueig de capitals, en aquest cas. A veure, jo crec que l'error d'en José Luis Rodríguez Zapatero pot haver estat, a veure, ser lobista és legal. Clar, potser haver intentat ser lobista d'amagat. O sigui, potser
0: és que
3: intentar...
0: aquí hem de diferenciar la part ètica, no?
3: Sí, exacte.
0: De llavors... la part legal.
1: Exacte. No descobrim ara, que sí. Els polítics es dediquen
3: no,
1: a fer...
3: No, però que potser si en,
0: tots per...
3: si en Zapatero hagués dit obertament sí, jo sóc un lobista i cobro per fer determinats serveis, doncs ara no tindria al marge de la qüestió judicial el totalment. Desgast reputacional que tindrà i que si li van pagar això, si li van regalar unes joies, etc. Quan dius, home, potser doncs, havent anat de cara... Però vaja, això és una opinió personal... Políticament, jo crec que sí, poden fer-se paral·lelismes entre la destrucció d'un actiu de la... Això em coincideixo amb el Pere, i el que va passar amb en Pujol, o sigui, de fet... Però compte, perquè a vegades aquestes coses tenen retranca. Vull dir, igual que en Zapatero va matar el pare, va matar el felipisme, no m'estranyaria que ara Zapatero faci de boca expiatori de totes les coses antiètiques i antiestètiques del PSOE, perquè vaja, no m'estranyaria que en Sánchez en un moment donat digui, bueno, escolta, jo me l'he cregut fins que he pogut i el faci servir de contenidor. O sigui, igual que l'ha fet servir abans, diguem-ne, quan l'he convingut com un actiu electoral i per aixecar, diguem-ne, els vots d'Andalusia, en un moment de dir, ai, mira, qui s'ho havia d'imaginar? I que el Zapatero pagui legal o reputacionalment els plats trencats de tothom. Per tant, l'alegria amb que els enemics del PSOE donen per fet que anem una dimissió en bloc del govern, un avançament electoral, vull dir, jo seria una mica més prudent i esperaria esdeveniments.
0: Vicent.
2: Bueno, jo ara alteraré la senyora Grau i diré que jo la presumpció d'innocència per tothom, menys per alguns. És a dir, segons...
3: Sí, vostè
2: segons,
3: és molt lliure de...
2: I tant, per això li dic, ja m'imaginava jo, segons quins cossos policials i segons quina policia, i sobretot en l'alta judicatura, no hi ha presumpció d'innocència. Massa sovint, i per desgràcia, presumpció de culpabilitat. Mm. Perquè actuen amb unes directrius que en ocasions són patriòtiques i en altres ocasions són polítiques. I aquestes alçades de la pel·lícula, que algú no crega que hi ha realment una altra trama, a part de tot el que pugui haver-hi a l'entorn de Zapatero, que se dedica a erosionar-lo i a buscar els seus col·laboradors directes, amb raó o sense, però a buscar-los perquè avança eleccions i per destruir-lo absolutament i per facilitar l'arribada al poder del PP amb el suport de Vox o sense, és que és molt ingenu. Això existeix. El fet de que... jo, Mark Twain, no? El fet de que jo siga un paranoic no vol dir que no
3: persegueixin. Doncs sí.
2: Pues és que exactament això. És a dir, hi ha una gent que està disposada a fer-los la vida impossible. I el senyor Zapatero és un referent polític i ètic ara mateix del PSOE en tots els nivells internacionals.
3: Però Vicent, a veure, quan un es dedica a la política, amb el primer que ha de comptar és amb això.
2: Ja, home, ja, però a veure, és que en segons...
3: I quin, per això t'has d'esforçar en segons
2: quins llocs... Mira,
3: jo quan era
2: Espanya,
3: diputada no em fumava ni un porro.
2: A Espanya, ah, sí, ara parlarem d'això. Deixem acabar. A Espanya, per desgràcia, això dedica-se a la política...
0: Això vol dir que
3: ara sí.
2: Ara és terrible. A Espanya, el fet de dedicar-se a la política s'ha convertit en una tortura xinesa i tampoc no sé si és això el que li convé a la política espanyola.
3: No.
2: Però dit això, les repercussions polítiques estan clares. Jo crec que Sánchez pot dir... jo aguante, perquè... I acabarà la legislatura, però com acabarà la legislatura? És el seu problema. En fi, evidentment, ja les té repercussions polítiques. Ara, dir tot això, a veure, va ser Zapatero qui va rebaixar el seu sou quan la crisi del 2010. Va ser ell, Aznar, els que van dir que un president espanyol havia de cobrar 70.000 o 80.000 euros. Van ser ells els que van posar un president del govern espanyol a l'alçada d'un tècnic mitjaníssim o baixíssim d'una empresa. Com és, i després és veritat que tenen el seu vitalici. Molta gent dirà, hola, 80.000 euros. Home, jo no sé si un president d'un govern com és l'estat espanyol amb 80.000 euros...
0: 1.000 euros més l'oficina, més el...
2: Sí, sí, tot el que vostè vulgui. Però jo no sé si amb això aquestes persones podem mantindre un cert estatus. I jo en aquest sentit
3: home,
2: crec que...
3: Jo crec que no arriba a final de mes, tinguis una mica d'empatia.
2: Pues clar que tinc empatia, però també la gent ha de veure quines són les responsabilitats de cada un. Jo, és tan fàcil dir aquell miserable que tant de bo, és tan fàcil dir això. Escolten, aquí hi ha una gent que com a conseqüència d'això estan justificant un lobisme que jo crec que és absolutament obscè. És a dir, un president, això que ho facin als Estats Units, ja s'ho faran. Ja s'ho faran, com és aquell país. Però un president del govern espanyol, un president de la Generalitat, que es dedica a fer de lobista després, i a través de tota l'experiència que té, dels contactes que té i dels ressorts que té, aconseguir coses per a empreses, pot ser tot lo legal del món. Però a mi em sembla que és una barbaritat. Ja està. I per tant, ara podríem afegir d'això d'encara li passa poc. Clar, encara li passa poc, perquè una persona que té 80.000 euros vitalicis no sé si pot manejar els diners que maneja ell. I també una ultimíssima cosa. Carai, és que al final també la premsa, el tresor de Zapatero en la seva caixa forta.
0: La joia de Zapatero.
2: No, jo he llegit ja el tresor. Ni que fora, per l'amor de Déu, ni que fora Barbarossa, el pirata, tu... A veure, ja han trobat quatre joies que igual resulta que sí que són la deixa de la dona, tu.
0: És el que ha acaparat més titulars, més de 100 joies i rellotges que la policia va trobar la setmana passada a la caixa forta que recordem que va escorpullar en el despatx de Zapatero.
2: Ja que ho fan tan bé, home, sí, perquè les caixes fortes moltes vegades estan als despatxos.
0: Però vostè, com a director de TV3, tenia una caixa forta?
2: Jo una caixa forta?
0: No, pregunto.
2: Jo tenia una caixa com rellotge de Dalí.
0: I si tingués una caixa forta i hagués portat les seves joies personals?
2: Però si tenia una caixa forta en el meu despatx,
0: sí,
2: no en el de TV3.
0: El seu despatx. No, el de TV3. És un despatx de l'expresident Zapatero.
2: Bueno, perquè és el despatx que li correspon professionalment.
0: Sí, és un despatx que paguem entre tots.
2: Sí, és un despatx que paguem entre tots, on té una caixa forta.
0: Val, i vostè hi tindria les seves coses personals a un despatx?
2: Mire, jo no sé si les tindria en casa o no les tindria a casa. Tinc un parent que les tenia en casa i se li van emportar la caixa forta sencera. Suposa que el despatx està més ben vigilat. Val. No ho sé. El que sí que sé, en tot cas, és que vinga un taxador, ja que fan això, ja que ens donen tota la informació, que vinga un taxador i que les taxe.
0: Doncs mira, aquí tenim a Eva Gómez. Què tal, Eva, com estàs?
18: Hola, què tal, bon dia.
0: És taxadora de joies, és Gemma. És veritat que no les ha pogut tenir les mans, per tant,
18: no,
0: hi haurà dificultats per saber de què estem parlant. Sí. Però amb les fotografies que hem vist d'aquest centenar de joies, què ens pots dir?
18: A veure, primer de tot, tinc que dir que no es pot tassar, no es pot fer cap peritatge si no es disposa de les joies. És importantíssim que ho faci un perit taxador ben acreditat, amb coneixements gemològics. Pot ser designat per la mateixa administració, per la Policia Nacional, o pot ser un advocat de les parts. Crec que hi haurà més d'un, almenys en un cas d'aquesta envergadura solen haver més d'un. Té que estar acreditat probablement per l'Associació Espanyola de Tasadores de Alhajas. Bueno, té una feina molt important. Per què? Perquè el que tenim ara és un informe, bueno, un inventari que ha fet la policia, però en cap cas és un peritatge judicial. I el marge és abismal, o sigui, pot ser un marge de 10.000 euros o 5 milions d'euros.
0: Ja.
18: O sigui, què veig?
0: Veig que ja són 103 peces, no?
18: Sí.
0: Hi ha 41 penjolls, 15 collarets, 11 braçalets, 8 anells, 8 rellotges i altres 20 objectes de luxe.
18: Sí, jo ho dividiria bàsicament en dos blocs molt importants. Un són les joies, diguem, importants, que són tots aquests conjunts que hi ha 3 collars, 3 pulseres i diversos conjunts de arracades i anells. Això pertany a una col·lecció independent. No són col·leccions que tu te vagis fent al llarg de la vida, perquè són un estil molt repetitiu, molt diferenciat. I l'altre sí que jo veig que és una col·lecció particular que tots podem tenir a casa, amb uns rellotges de gamma mitjana, amb unes cadenetes, amb una posa José Luis Rodríguez en Zapatero, bé gravada, amb collars de perles, amb coses que sí que poden ser part del que podem tenir a casa al llarg de la vida, o per herències, de familiars, el que sigui. El grup important d'aquestes peces és un grup molt homogeni. Són peces importants que venen amb molta diamant, si és diamant, és una pedra incolora, hasta aquí puc llegir perquè no ho sé si ho són o no, i pedres de colors principalment blaves i vermelles, que tampoc puc dir si són rubis o sàfirs, perquè s'ha de veure. Podrien ser que fossin sintètiques i no tindrien cap tipus de valor. Perquè
0: clar, però si no tens una caixa forta, entenem...
18: Entenc que no sóc de fireta, clar, però
0: no ho sabem.
18: Existiria diversos escenaris.
0: Perquè si fos de diamant...
18: A veure, podrien ser... aquí l'important, a part dels diamants, és la pedra de color. Són pedres de color grans, o sigui, no tinc cap escala, perquè les fotografies no venen amb una escala, no tinc cap referència, però poden ser en els collars peces de 15-20 quilats, segur, i en les pulseres o en les arracades entre 3-6 quilats. Són pedres importants. Què pot passar? Pot passar que siguin de qualitat comercial baixa, pot passar que siguin de qualitat comercial alta, o pot ser que siguin super, super top, o sigui que siguin uns safirs de Caixmira o uns rubis de, que vienen de Birmània.
0: Si fossin
18: surten,
0: super top, per posar
18: si
0: l'exemple...
18: Si fossin super top, d'aquests que surten a les, sí, a les subhastes de Sotheby's, estaríem parlant àmpliament dels 3 milions d'euros, segur, en aquest conjunt de joies. Una altra cosa és que siguin escenaris de joieria més comercial, que podríem estar, pues, si fossin de qualitat alta, pues, un milió i mig, i d'aquí cap avall o d'aquí cap amunt. Són orientacions, però no podem concretar més perquè l'informe gemològic és vital.
0: Perquè el procediment a seguir per taxar una joia, què és el que feu? O sigui, quan us arriba una joia, què és el que feu?
18: A veure, nosaltres primer de tot el que fem és pesar-les, saber el pes total, contrastar el metall, saber si en aquest cas és or blanc, per exemple, o és platí, o un altre metall noble, i després anem a lo que és tota la part de les gemes. Tenim que veure peça per peça. O sigui, començaríem amb els diamants, comptant els diamants, medint els diamants, veient la qualitat d'aquests diamants, i després les gemes de colors, que són bàsiques. És a dir, una part importantíssima del valor d'aquestes peces és determinar què són aquestes gemes de color. Com es fa? Pues tenim molts aparells, tenim que veure l'índex de refracció, tenim que veure l'espectre, tenim que veure les inclusions microscòpiques. A mi m'estranya que peces com aquestes no vinguin certificades. Vull dir, normalment quan compres unes peces d'aquest valor tenen que venir recolzades per un certificat gemològic. Són molt compatibles amb joies que se'ns regalen en visites que fas d'estat a un president o a la seva esposa, i tenen una estètica similar a les que poden ser països àrabs o Venezuela o Marroc. Per tenen tant, una estètica característica de peces d'estat.
0: Encaixa, però, a veure, encaixa.
18: El primer que ha de fer el pèrit és contrastar, perquè Patrimoni Nacional té que tenir registre de tots els regals que es fan als presidents en el seu mandat.
0: Clar, però si no hi ha el registre, doncs aquí és on hi ha...
18: Aquí no ho sabem, igual sí que existeix aquest registre.
0: Igual sí. Clar, qualsevol regal que es fa a un president, bueno, o un director general...
18: Té que estar registrat.
2: Això s'ha fet més accentuat i més sever en els últims anys. Això fa...
18: Vols dir que en aquell moment...
2: Vull dir que en aquell moment no n'estic segur. Però el que sí que és que després sí, després de la crisi sobretot, i després de les diferents reflexions que han anat fent, segons quins partits polítics, però de la diferència de fa 30 anys al que era càrrec públic, al que hi ha ara...
3: Bueno, però aquests eren rojos, no? Eren molt d'esquerres.
18: Oh, sí, home, m'estranya que en un viatge oficial te regalin aquestes joies, arribis al despatx i les deixes en un calaix.
3: I te les apalanquis,
18: no? Sí. Sense cap tipus de...
0: No perquè sé... es pot traçar l'origen d'una joia?
18: Es pot traçar fins a cert punt. És a dir, podríem veure ara...
0: Si és herència o no, per exemple...
18: Si és herència, no. A veure, tindríem que saber si la família de la dona del Zapatero realment ve d'un passat, doncs...
3: Esplendorós.
2: El recent, no. És a dir, el seu pare i el pare del pare, no.
18: A veure, si té un avi que igual va viure en un altre país i allí va fer molta fortuna i tal, i qual. De totes maneres, una cosa que sempre demanem són fotografies. És a dir, ensenyen fotos de les teves àvies en aquestes bodes, el que sigui, que alguna les portava.
2: El pare, que era Rafael Espinosa, era un militar, però no un gran militar espanyol, no era el gran capità. I igual sí que la família cap enrere era més això, però immediata no. Ara, tot això ara són especulacions.
18: Són especulacions.
2: Que només que li fan que mal a ell.
18: A veure, si després me dius que aquestes peces igual tenen 300 anys, per la manufactura no ho sembla. Vull dir, podem tirar enrere...
2: No, 300 anys no, però 100 anys pot ser, sí, no ho sé.
18: 100 anys podrien
3: Home,
18: ser.
3: Home, també sí, fins i tot, jo me'n recordo, per exemple, quan el Corcuera, un ús que va fer dels fons reservats, que li va costar un disgust, era com que no li deixaven, com per pujar el sou als guàrdies civils, havies d'anar al Congrés i aprovar-ho i guanyar-ho, en aquell moment, doncs, diguem-ne, no tenien suport. Llavors el que feia era regalar-los un detall a la senyora, una joia, i tirant de fons reservats per comprar la joia. Jo no puedo regalarle no tengo un detalle con la mujer de este tío que se juega la vida. Ara, clar, ho dic perquè, a veure, els regals poden no haver estat només en visites oficials, poden haver arribat, doncs, per altra gent agraïda.
0: Sí, vas a veure el teu president, té una joia per la seva dona.
2: Clar. Jo crec,
0: clar,
2: que tornaria a cobrir una caixa forta i ensenyar-ne el contingut, i sense haver fet primer un peritatge...
3: Amb això estem d'acord.
2: Jo crec que és absolutament obsè.
0: Benvingut.
2: Benvingut, no, perdona.
0: Però llavors vol dir que hi ha una intencionalitat política darrere.
2: Evident, absolutament.
0: Però una cosa o l'altra.
2: El que jo denuncia això no vol dir que me n'estranyi. Jo ja no m'estranyi de res i menys d'això. Però vull dir que estaria bé que algú haguera dit, bueno, ja que això és dins, mirem primer de fer un peritatge, mirem que la dona porta el tal, i després ho ensenyem.
0: Si
2: no, sembla que siga una exhibició de munició terrorista.
3: Sí.
2: I tampoc hauria de ser.
0: Absolutament.
3: Sí,
0: aquestes joies, què passarà? És a dir, poden acabar a subhasta o es retornaran a Zapatero?
2: Amb això depèn.
18: Uf, hi ha d'haver molts de tràmits previs abans d'això. És un correcte peritatge judicial gemològic sobre aquest tema pot trigar setmanes. I després la veritat és que no sé...
2: Sí, depèn de la sentència.
18: Exacte, depèn de la sentència, quan... no sé què és el que...
2: I espere, perquè quan vinga una sentència... Jo m'he trobat...
0: Però si no es troba l'origen, per exemple, de la joia, també? Depèn de la sentència?
18: Dependrà si està patrimoni nacional, també registrat, i és patrimoni nacional.
0: I si no ho està?
2: I si no ho està, si la sentència diu que aquest senyor ha de pagar tant i no pot fer front amb el seu...
3: Doncs se li quedaran les arracades.
2: I llavors passa un problema, que ha passat moltes vegades. Això entra en un laberint judicial que pot ser llarguíssim. Perquè conec, per exemple, herències renunciades, una persona deixa una herència i els seus hereus diuen, com que també deixa deutes, no l'acceptem. I, per exemple, deixa llibres. I poden passar 10 anys, 15 anys, 20 anys, fins que el jutge decidisca alguna cosa. I mentrestant allò es va podrint. I aleshores, això pot estar com l'arca aquella d'Indiana Jones, com magatzem, pot estar no se sap quant de temps, immobilitzat, i ja veurem després què passa.
0: Doncs ja ho seguirem. Eva Gómez, gemòloga i taxadora de joies, gràcies per acompanyar-nos.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una pausa i de seguida amb nosaltres l'exassessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo.
19: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
20: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
19: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
20: Que bé!
19: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
23: Blanco de verano, Don Simón.
24: Blanco de verano, Don Simón.
23: Nou blanco de verano, Don Simón.
25: Doncs això. Necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
26: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
27: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en skoda.es.
28: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
29: Tots els marroquins roben,
30: ens treuen treball.
31: Com a trans, et veuen com un monstre.
32: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
33: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
34: Una soledat, la gent gran.
35: Són gent que roben.
36: Paràssim, marimatxo.
37: Existir solo.
38: Automono.
39: Terroristes.
40: Menjar plata.
41: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
42: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
43: Evitem el soroll.
44: Ens allunyem de les estridències.
45: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
46: En sap més, ens ajudi a entendre els perquès.
47: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
48: Un informatiu sense presses.
49: Per donar context als grans titulars.
50: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Avui, a l'Aura del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau. I quan són les 9:38, podem saludar a aquesta hora Luis Arroyo, exassessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero, que li està fent, en aquest cas, de portaveu. Senyor Arroyo, què tal? Buenos días.
51: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Y gracias por acompañarnos. ¿Cómo está viviendo Zapatero la imputación y la publicación del sumario?
51: Bueno, asistiendo a lo que es claramente un gigantesco error por parte de la UDEF, que es en ese informe presentar conjetura tras conjetura y con, no diré con ganas, porque nadie tiene ganas de plantarse delante de un juez como imputado, ¿verdad? Pero bueno, al fin, asumiendo la situación, con ganas de expresarse y de poder finalmente explicar, desmentir esas conjeturas, ¿no? Él no es una persona precisamente cobarde, si más bien lo contrario, es el presidente que plantó el no a la guerra, el presidente del diálogo con ETA hasta su final, ¿no? El presidente de la crisis financiera, y por tanto no se queda debajo de una mesa, ¿verdad? Pero, bueno, con preocupación se le ha abierto en canal su vida, la de sus hijas, la de su familia, la de su oficina, y esto no es cómodo en absoluto, claro.
0: Es una causa política de la UFER.
51: Él no dice Lofer bajo ningún concepto. Yo no he oído nunca hablar de Lofer en este caso. Pero sí identifica que, por supuesto, sí es consciente de que él es un personaje, una personalidad política de primera dimensión en el Partido Socialista, como alguien ha dicho, que sería el corazón del PSOE, y por tanto sí sabe que, por supuesto, hay motivaciones políticas en su imputación. Claro que sí, lo sabe.
0: ¿Y cree usted que tiene relación con su relación con personas del independentismo?
51: Perdón, pero esa parte no la he entendido.
0: Sí, sí. Si cree usted que también tiene relación por el hecho de que Zapatero ha sido una pieza clave también dentro del PSOE negociando con partidos independentistas.
51: Bueno, seguro. No solo eso. Es un hombre que ha desarrollado, ha mediado, por supuesto, en causas muy, muy complejas. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también pues con entre el gobierno y la oposición venezolana en causas complejas. Bueno, ya digo, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se le llamó se dijo que había traicionado a los muertos. Hubo manifestaciones en las calles contra él, se le acusó de destruir a la familia, literalmente, por haber aprobado el matrimonio homosexual, etcétera. O sea, es un, para mucha gente, Zapatero es un vendepatrias, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, estando siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor, claro.
0: Entre otras cosas, en estas últimas horas hemos conocido que la policía ha encontrado joyas en una caja fuerte de la oficina de Zapatero. ¿Se sabe dónde vienen estas joyas?
51: Sí, esas joyas vienen de herencia familiar, tanto de la madre del propio Zapatero como de la madre de su esposa, Sonsoles Espinosa, y también de alguna tía, y de algunos regalos. Y están en una caja fuerte en la oficina de Zapatero porque ellos vendieron uno de los disparates de los errores del informe de la UDEF, es decir, que se canceló una hipoteca, esto está literal en las ochenta y tantas páginas del auto, ¿verdad? Se canceló una hipoteca de manera apresurada porque entraron 500.000 euros. Claro, lo que no se dice es que esa cancelación de la hipoteca viene porque se vendió una casa. Ellos vendieron su casa, compraron un solar en el que construir su nueva vivienda, estaban en ello y mientras tanto están de alquiler. Estando de alquiler, se llevaron la caja fuerte en la oficina del presidente. Y ahí es donde estaban estas joyas. Ustedes pueden imaginar lo desagradable que es encontrarse en los recuerdos familiares metidos en una bolsa de plástico con el sello de la UDEF y encontrarse las fotografías en la prensa, ¿no?
0: Como si fueran armas, ¿no? Digamos, sí.
51: Sí, exactamente. O sea, el cuerpo del delito, la pistola humeante, ¿no? Esa trama delictiva en la que él lideraba. Esa trama, en fin, se pueden imaginar que se habla con toda la ironía, ¿no? Esa trama estructurada y estable en la que él lideraba y en la que era la estratega fundamental. Es un monumental error y el presidente lo defenderá ante su señoría.
0: ¿Porque el valor estimado de estas joyas lo sabe?
51: Pues él calcula que es entre 30 y 50 mil euros.
0: ¿Y por qué guardaba las joyas en la oficina del expresidente?
51: Ya le digo que porque ellos están en una casa de alquiler temporalmente mientras se construía su casa.
0: Ya, pero, o sea, no las guardaba siempre ahí, ¿eh?
51: No, que va, no. De hecho, vamos, aquí hablo por lo que he leído en el acta de la UDEF, que por cierto ha sido publicada ilegalmente, como han señalado algunas fuentes judiciales,
0: sí, sí, sí.
51: ¿No? es ilegal, pero bueno, ya en este país ya da un poco, en estas cosas ya son lo de menos, ¿no? Porque se filtra todo, ¿no? Pero decía que, según dice la secretaria, cuando se presentan allí los agentes, explica que esas joyas son de la casa, o sea, esa caja fuerte, perdón, son de la casa del presidente Zapatero, ¿no? Uh-huh. O sea, que la caja es llevada a la oficina por razones de seguridad, por lo que sea, ¿no?
0: Uh-huh. El sumario también dice que la empresa de las hijas de Zapatero era una sociedad pantalla utilizada para canalizar las comisiones ocultas. A Zapatero ahora mismo le preocupa que la causa pueda afectar a sus hijas o también a su secretaria.
51: Claro, claro que me preocupa. ¿Cómo no? A todos nos preocuparía que nuestras hijas o nuestras secretarias se vieran de pronto interrumpidas en su vida, cuestionadas como parte de una trama delictiva, lo digo con todas las comillas del mundo, ¿no? Las hijas del presidente trabajan.

0: connectada, amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
1: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
4: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
3: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
5: És que pots cada fer un detall de veritat.
6: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
5: Avui estic...
4: Perdona, que t'he de dir això, però... És que no tinc una resposta.
5: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
4: No.
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Amb Vicent Sánchez, amb Anna Grau, amb Sara González i amb Pere Rossinyol. Acabem de sentir a Luis Arroyo, portaveu de Zapatero. Sí, en la línia, diguéssim, que sentíem ara també d'Ernesto Kaiser. Veurem què és el que passa. No descartava cap escenari, fins i tot presó preventiva, el dia 2 de juny. Sara.
9: Qualsevol cosa és possible, ha dit.
8: Ha dit
9: i
8: això.
9: Amb aquesta frase ens quedem, malgrat que després ha dit que Zapatero creu que pot tenir tots els elements per defensar-se el proper dia 2. Però sí que hi ha alguns elements de contradicció, no?, en el discurs de Luis Arroyo, perquè deia l'error de la UDEF. Bé, doncs un error seria una cosa fortuïta, no? No una cosa proactiva. Entenc que és molt gros, no?, que un expresident del govern qüestioni la policia del propi país on ha governat, però és que venim de molt enrere i venim de moltes experiències en què s'ha laminat la qualitat democràtica d'aquest país amb la persecució política, el que l'Estat entén com a dissidència. I deia, per una banda deia error de l'UDEF i per una altra banda deia que hi ha motivacions polítiques i que Zapatero és una peça de caça major. I és veritat que, malgrat insistir en que hi ha elements que motiven que hi hagi una investigació a Zapatero, sembla una casualitat molt gran, no?, que Santos Cerdán, negociador de Junts, hagi estat a la presó i estigui encausat, i que ara el nou negociador, José Luis Rodríguez Zapatero, doncs tingui oberta una causa judicial i totes les persones, diguem-ne, importants en la vida política i personal del president Pedro Sánchez resulta que tenen una causa judicial oberta. Les casualitats de la vida existeixen? Sí, poden existir, però, ostres, en són moltes. I, per tant, jo em torno a acollir a la prudència i a l'escepticisme amb els antecedents que hem tingut en aquest país, insisteixo, perquè no és la primera vegada que veiem un cas construït de persecució política. Ho hem vist amb altres sumaris temps enrere. Ara bé, és veritat que tots coneixem, i ja ho deia abans, no és una sorpresa, els expresidents en aquest país exerceixen de lobistes. Busquen influir també per tenir, per fer negoci i tenir benefici propi. Bé, doncs això ens obre una altra carpeta, i és com regular les activitats dels expresidents. Si amb diners públics els hi paguem un sou vitalici, tenen una oficina i tenen un equip d'assessors, doncs té lògica també, que és lògic que es pauti també fins a on pot arribar la seva activitat, que n'han de tenir, perquè tampoc els podem condemnar a tenir les mans lligades i no poder exercir cap tasca professional, però sí que ha d'estar limitada i sobretot està sotmesa a un rendiment de comptes alt davant de la ciutadania, que crec que és el que falta.
10: Vicent. No, a risc de semblar cínic, jo només compararia la situació d'un expresident del govern espanyol amb la del cap de l'Estat o dels caps de l'Estat emèrits. És a dir, no, jo no estic d'acord amb el senyor Arroyo, i ja sé que molta gent dirà, però què estàs dient i com és possible? Però jo crec que una persona amb un nivell que necessita una seguretat i que té una representativitat, etcètera, doncs... 80.000 euros a l'any no són diners, ja està, només dic això. I si algú es tira les mans al cap, pues em sap molt greu, i evidentment jo no sé si els cobre ara, no ho sé, però vaja, és si passa això, a partir d'ahí pot passar també qualsevol cosa, qualsevol desviació. I aquí vaig a la gran incoherència i la gran contradicció, que és la que sembla més terrible. Entre fer de lobista i cobrar comissions, fins i tot per accions humanitàries, i després fer els discursos d'ètica i anar pel món d'estadista regenerador de la política actual. És una, i això sí que no ho resol un jutge. I això és una qüestió de consciència. Però em sap molt greu, senyor Zapatero. Vostè no pot anar pel món donant lliçons de com ha de ser el món futur i al mateix temps fent l'egipci o no, o amb la cara descoberta i cobrant diners per la feina humanitària que està fent. Si vostè està intentant que hi hagi un pont de connexió entre Venezuela i el món i entre Venezuela i Espanya, després no pot vostè anar a Venezuela a cobrar per aquell servei. I no sé si una cosa porta l'altra, perquè jo crec que no. Jo crec que si tu no estàs d'acord en la paga que t'ha tocat, doncs pues, denuncies, però clar, que el senyor Arroyo diga no, és que fan de lobista i estan tan contents. Home, sí, és veritat. Però encara no he vist el senyor Aznar ni el senyor Felipe González, que considera dos grans cínics, donar lliçons d'ètica i de com ha d'anar al món i estar al servei de les millors causes del món. El dia que ho facin dirà, mare de Déu, senyor. I fins ara el senyor Zapatero ho feia. Ara ja veurem si pot continuar fent.
8: Anna.
11: Home, sí, jo coincideixo bastant amb això. A part que, bueno, regalos a Sonsoles Espinosa, regals de qui? És que la qüestió és qui fa aquests regals. Clar, dius, a veure... I, no, sí, vull dir, a veure, aquí comentàvem abans a micro tancat, doncs, que s'ha arribat a rumorejar, doncs, que Zapatero havia cobrat per gestions humanitàries, inclús per intercedir per presos polítics a Venezuela, que jo no sé si és veritat, però si és veritat em sembla molt lleig, Dit això, dius, jo discrepo, Vicent, ho sento, jo crec que per ser 7 anyets president del govern, del 2004 al 2011, que et caiguin 80.000 euros morts a la resta de la teva vida. A més, Zapatero va arribar a la presidència molt jove i la va deixar molt jove, o sigui que és una vida llarga. I es poden fer moltes coses per complementar aquests ingressos. Es poden donar conferències, vull dir, un expresident del govern pot cobrar el que vulgui per donar una conferència, per fer un màster, per fer una TED Talk.
10: No ho discutiré.
11: Llavors,
10: l'única cosa que demana és que la figura del cap d'estat es col·loca al mateix nivell que la del cap del govern.
11: Ja sí, però, vale, però dius, a veure, el cap d'estat de moment a la pràctica està exiliat, no sé, però
10: la pràctica està exiliat,
11: vull dir que el senyor,
10: Zapatero
11: des del primer moment s'ha venut amb una autoritat moral que potser ja ens podríem remuntar a com va arribar a la presidència del govern el senyor Zapatero, sí, i en virtut de què? O sigui,
9: de les mentides del Partit Popular.
11: I de les mentides del Partit Popular i de la manipulació del partit. Que jo hi era.
12: Va guanyar unes eleccions, ara tots hi érem.
11: Va guanyar, sí, va guanyar unes eleccions perquè el Partit Popular va gestionar fatal.
10: No, va mentir.
9: Va guanyar unes eleccions.
10: I va induir a la mentira.
11: I el PSOE també... Jo hi era, jo ho vaig cobrir.
12: Tots hi érem.
11: No, perquè jo estava a Madrid. Allà no se salvava ningú. El Partit Popular va fer una gestió fastigosa de l'11M i el Partit
10: Socialista també va mentir, però va guanyar una gestió fastigosa, va mentir i va posar en perill a tothom, perquè quan tu apuntes cap a un lloc que no han estat els autors d'aquell atemptat i mentre estat els autèntics autors,
11: si vols podem fer un especial però que el Partit Socialista va gestionar allò com... es poden donar detalls bastant fastigosos de les dues bandes, sí. Llavors,
10: però
11: a veure,
10: tenien la responsabilitat del poder i de dir el que era i d'alertar les autoritats europees del que estava passant i es van limitar a mentir.
11: I els altres es van dedicar també a activar una sèrie de ressorts que ells tenien dins de l'administració, doncs, per provocar també uns determinats efectes. Allò va ser un espectacle lamentable per les dues bandes. El partit de ping-pong
12: va guanyar les eleccions i al cap de 4 anys va ser ratificat.
11: Mira, a mi m'entraven... Jo en aquell moment cobria informació a Madrid. A mi em van entrar pel mateix telèfon que m'entraven, pel mateix WhatsApp que m'entraven les convocatòries de premsa de Ferrat, m'entraven convocatòries a anar a fer una cacerolada a Banda Génova. I allò va ser un joc d'ous, sincerament.
10: No és equiparable.
11: Sincerament.
10: No és equiparable.
11: I, bueno, el Dezcallar va acabar d'ambaixador a Washington per algú, també. Però,
10: no és equiparable.
11: Llavors jo penso que sí. Sabent com va anar tot, penso que va ser bastant lamentable. Llavors dius, a veure, clar, el senyor Zapatero, i d'altra banda, per exemple, jo lamento il·lusionar alguns, vull dir, l'independentisme català no és el malic del món. Jo no crec que en Zapatero li estigui passant això per les seves bones relacions amb l'independentisme, crec que té més a veure amb les seves bones relacions amb el chavisme, amb Venezuela. O sigui, a veure, jo diria que això és fer una imatge molt romàntica del que realment està passant. Dit això, probablement, igual que dic que el senyor Zapatero hauria d'haver cuidat més l'ètica i l'estètica, també els ciutadans han deixat mamar-se el dit i entendre, doncs, que diguem, els polítics són de carn i ossos i són així, són així.
12: Sí, i Anna deies, regals a les onsoles, no sé quins, perquè estem parlant, aquí segons la versió del Zapatero, a través del Luis Arroyo, totes les joies valen entre 30 i 50 mil euros, inclou totes les herències familiars. O sigui, que no sé quins regals estem parlant de les onsoles.
11: Quan no, parlem és de... que el que vull ser no, és que qui els... Ja... Quins regals, exacte, això és el que quins són... regals
12: però
11: i de part
12: parles
11: aquí...
12: de regals de les onsoles?
11: No, ho ha dit el senyor Arroyo.
12: I, però entre tot, sumen, entre totes aquestes joies, entre 30 i 50 mil euros, i inclou totes les joies. Bueno,
11: Sara,
12: i tenim un cap d'estat...
11: Per ell, 50 mil euros
12: perdona.
11: És xavalla. Anna. I per l'altre, 80 mil euros és el sou mínim interprofessional.
12: Cosa, el cap d'estat...
11: Digueu els gossos, no amb llangonissa, sinó amb foie, no?
10: Interprofessional d'un president d'un govern de l'estat, d'un estat que es considera important.
12: El cap d'estat... rei emèrit, va cobrar un únic regal d'Aràbia Saudí, 100 milions de dòlars.
11: Sí, sí.
12: Al cap d'estat. I aquí no se li ha obert cap investigació.
11: No se li ha obert cap investigació.
12: Home, va ser només pel delicte fiscal a instàncies de Suïssa.
11: Exacte, aquí, que és el que li pot passar aquí, a Zapatero,
12: 100
11: també.
12: 100 milions de dòlars,
11: si l'enganxen, li obrin per delictes fiscals o per blanqueig de capital.
12: Ara deixem parlar, sisplau. 100 milions de dòlars.
11: Sí, sí.
12: I no hi ha hagut cap investigació.
11: Sí, hi ha hagut investigació. Que
12: no,
11: que
12: no, hi va haver un tema fiscal que aquí no es va investigar. 100 milions de dòlars.
10: Que no és cap investigació, una regularització fiscal que és...
11: Però és que...
12: I a canvi de què li van regalar 100 milions de dòlars? 100 milions de dòlars, un país àrab. O sigui, és increïble.
11: Perquè va fer de lobista, exacte.
12: No, doncs, escolta, això, que jo no ho sé...
10: Bueno, en l'exercici de la professió, no quan ja s'havia jubilat.
11: Sí, sí, però...
10: Que té nassos la cosa.
11: Per això dic que al Zapatero li pot passar igual, que per l'acció del lobby o per haver rebut, no hi hagi manera d'això, de convertir-ho en un delicte, excepte si trobes una irregularitat fiscal o un blanqueig de capital, que és l'única cosa per la que jo m'atreviria pronosticar que el podran enganxar penalment. Una altra cosa és el desgast.
12: El pronòstic és el teu, jo crec que penalment en aquell aquest auto no s'aguanta, però ja ho veurem. En tot cas, el que sí que crec que val la pena és deixar constància de quins són els mecanismes que funcionen a Espanya, sobretot en els últims anys, en què hi ha una policia que sembla ser, perquè es repeteix, a la causa d'Avalos van dir que hi havia un pis a Colòmbia de 300.000 euros i resulta que era un terreno de 3.000 o de 300 euros. No de 300.000, sinó de 300. O sigui, hi ha una investigació prospectiva de la policia, un jutge que, d'alguna manera, s'ho menja íntegrament i ho posa bonic, i una pota, que no hem parlat, que són uns determinats mitjans de comunicació, que cada vegada són més, que no fan com hem fet avui, de que escolten a totes les parts i tothom, i a més opinions diferents, sinó que agafen com si fos ja una sentència aquest primer auto, i ho propaguen per construir un relat. I aquests mitjans de comunicació, alguns dels quals ara xisclen per aquests regals que no sabem ni quins són, no tenen cap problema.
11: Jo no xisclo, jo pregunto.
12: No, jo no dic, tu no ets un mitjà de comunicació, tu ets una periodista.
11: Home, però modestament hi treballo amb els mitjans de comunicació.
12: Sí, home, però jo també, però hi ha alguns mitjans de comunicació que xisclen i els seus directors no paren de rebre regals, perquè en aquest país és públic, que Iberdrola cada any et convidava determinats periodistes al Mundial i els hi pagava una setmana de somnis a Sud-àfrica quan Espanya va guanyar, que el Banc de Santander s'emportava els directors d'alguns mitjans a veure carreres de la Fórmula 1 a Brasil.
10: Regalaven telèfons mòbils
12: etcètera,
10: a congressos.
12: Etcètera, etcètera. I aquests mitjans, alguns dels quals han rebut diners del Bárcenas directament, perquè està en el sumari i ja és un fet provat, doncs xisclen sense contrastar, xisclen donant per fet i contribuint a establir un relat que és el que els interessa, amb l'únic objectiu de tombar el govern.
9: Jo crec que una de les principals condemnes, amb independència de com acabi aquest cas, que ens podem trobar, que no tenim la resolució entre si això és una activitat de lobista o una activitat delictiva fins a 10 anys, 15, perquè estem parlant de l'Audiència Nacional, amb independència d'això, la principal condemna que està pagant ja Zapatero és el de l'opinió pública. Perquè amb independència de com acabi aquesta situació,
10: està
9: ja s'ha empaltat, empaltat en l'opinió pública la trama però... Zapatero. I per tant...
10: Però és que això passa... Però, perdona, sí, per posar un altre exemple, i no té res a veure, però Jonathan Antic, hagi comès o no aquest delicte...
12: Per suposat, també. Perquè forma part de la mateixa mecànica...
10: És que és igual el que digui el jutge, si hi ha proves, no hi ha proves, és un fet que han passat amb ell sol, amb el seu pare, i per tant, si ha vist morir el seu pare, el que està vivint ha de ser horrorós.
13: Dit això, que és veritat, per desgràcia, la manera d'exercir justícia a Espanya és obscena, perquè és excessivament pública, en detalls escabrosos...
11: Totalment d'acord. Sí,
13: això
11: no hauria de ser així de cap manera.
13: Això també, mira, i aquí li donem una mica raó, o del tot, a la senyora Grau quan diu que es ve plorant de casa. Vull dir, quan Zapatero,
9: sí,
13: quan Zapatero fa de lobista, perquè és el que està dient el senyor Arroyo,
8: jugant,
13: que sí que és un lobista,
9: sí,
13: confés.
9: Sí, sí, sí, sí.
13: Quan està,
8: sí, el que Vicent ho ha fet, tots els expresidents espanyols que estan vius ho han fet. Llavors...
13: Però tots els presidents espanyols ni han negociat amb ETA, ni han aconseguit que ETA deixara les armes, ni han anat a Venezuela, ni han fet intermediaris en Puigdemont. D'acord? Sí, dir, quan una persona té aquest currículum, sí, i a més és el referent, perquè s'ha constituït en el referent ètic,
11: amb la mare Teresa,
8: ideològic, no juguis amb foc, que et cremaràs.
13: Clar, tu ja saps que...
9: Jo crec que tu estaves relatant com Zapatero representa com tot l'anticrist, no?, de la dreta i l'extrema dreta. El que volia insistir és la influència i la condició que aquests casos tenen en l'opinió pública. I, de fet, abans, quan... Jo no sé com esdevindrà aquest cas, però els antecedents que tenim en el cas Trias, en el cas Podemos, el que es buscava era condicionar l'opinió pública de cara a les eleccions. I en el cas de Podem, per exemple, és molt significatiu, perquè després dels reiterats intents de judicialitzar el finançament del partit, un estudi que van fer a la interna del partit a finals del 2016, que era quan Podem havia aconseguit la irrupció amb una màxima representació que mai abans s'havia vist d'un partit nou, el resultat d'aquest estudi era que la meitat de la població creia que s'havia finançat il·legalment a través d'Iran i Venezuela. Per tant, totes aquelles informacions apòcrifes que mai van arribar a provar absolutament res, és més, es va provar absolutament el contrari, que no hi havia res irregular, va acabar tenint una influència en l'opinió pública i Podem va començar a caure des d'aleshores, no només per aquesta qüestió, també per mèrits propis, òbviament, hi ha hagut una lluita caïnita i una mala construcció del partit, però és un element més que va condicionar-hi molt, òbviament.
8: Un partit que, per cert, han sortit també algunes veus ex-treballadors denunciant les condicions laborals que han tingut en Podem, o també amb la Tuerca, o el Canal Red de Pablo Iglesias. Sí. Són figues, sí, sí, d'una...
13: paradoxes de la vida.
8: Un altre paner.
11: En Casa del Rojo, progressismo de palo.
12: Són les... públicos lo que va passar, sí.
8: 10 i 7. Mentrestant, ja són 220 les morts sospitoses per Ebola al Congo i l'Organització Mundial de la Salut alerta que l'epidèmia d'Ebola els està superant. Són paraules textuals. Incorporem a aquesta hora la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. Bon dia.
14: Buenos días.
8: I gràcies per acompanyar-nos. Vostè ha viscut altres brots d'Ebola, en aquest cas la República Democràtica del Congo. Per què aquest brot del que estem parlant és especialment preocupant respecte d'altres anteriors?
14: Bueno, es un brote que lo está produciendo, es una epidemia de ébola que lo está produciendo el virus Bundibugyo, que es muy poco habitual. Entonces, es verdad que la detección se ha hecho muy tarde porque no sirven los métodos habituales de detección de ébola cuando la transmisión ya está muy... cuando ya está muy, muy, bueno, muy disperso, ¿no? Probablemente el virus lleva circulando ya varias semanas, incluso un par de meses. Entonces, el número de casos es mucho mayor. Y todavía es eso, como decimos, tanto los métodos diagnósticos como el tratamiento, incluso las vacunas que se han desarrollado en los últimos años, pues no está probado que sean eficaces contra este virus en esta epidemia. Aparte de la inseguridad, por supuesto, del contexto de Congo, que no ayuda.
8: Perquè ara mateix, quines dificultats tenen els equips sanitaris per treballar sobre el terreny?
14: Bueno, como hemos dicho, es eso, en una zona bastante remota de Congo, donde llevan años de conflicto, donde hay mucha población desplazada, entonces el acceso incluso para nuestros equipos es complicado, el llevar suministros es complicado y lleva bastante tiempo, son zonas remotas, y luego es eso, donde hay mucho desplazamiento de personas y donde hay violencia, donde moverse de un lado a otro, de una provincia a otra, es bastante difícil.
8: Si no hi ha vacuna disponible... què és el que estan fent per intentar frenar aquesta propagació del virus, d'un virus com l'Ebola?
14: Bueno, realmente la clave es poder identificar lo antes posible los casos para poder aislarlos y luego de cada uno de esos casos que están confirmados se hace como una lista de contactos para y el seguimiento diario de los contactos que ha podido tener para es eso, para de nuevo identificar los casos lo antes posible y evitar la transmisión. También poner medidas de control de infección en todas las estructuras sanitarias, centros de salud, hospitales, de manera que si llega un enfermo se proteja la transmissió dentro de los centros sanitarios.
8: Amb tot això que estem explicant, com està afectant la desconfiança a la població local? És a dir, per exemple, no sé si fa que hi hagin famílies que puguin amagar malalts pel descontrol que hi ha, que rebutgin anar a certs hospitals per tractar-se d'altres malalties, és a dir, que al final també no només estem parlant d'un virus, sinó dels efectes que produeix en les vides d'aquestes persones la presència inquietant d'aquest virus.
14: Sí, está claro que un virus como el ébola, bueno, cualquier pandemia, ¿no? Pero un virus como el ébola, que tiene mucho estigma, tiene mucha tiene una mortalidad muy alta, causa mucho miedo en la población, ¿no? Entonces, hay que hacer simple desde el inicio, desde el día uno, comunicación y educación en la comunidad para que se entienda bien qué es esta enfermedad, cómo se trata, por qué se necesita aislar tanto a los enfermos. Por ejemplo, una de las grandes problemáticas que la población a lo mejor no entiende, ¿no? Es el tratamiento de los cuerpos de la gente que ha fallecido, que hay que enterrarle de una manera segura. Entonces, bueno, pues al final todo esto que trastoca, ¿no? La cultura y las costumbres, yo creo que hay que tocarlo con las comunidades desde el inicio para evitar esto.
8: Perdó, la comunicació amb Esperança. Ara sí.
14: Digui. No, que estaba diciendo, ¿no? Un poco, o sea, este miedo y este estigma, o sea, yo creo que al final es algo que es normal, ¿no? Y que nosotros hemos vivido. O sea, en la pandemia del COVID, cuando no se sabía y demás, la gente tiene miedo, la gente, pues reacciona de una manera, cada uno no sabemos cómo vamos a reaccionar contra el miedo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que lo importante es la comunicación y la educación con las comunidades desde el inicio.
8: Pues te diría que com a coordinadora d'emergències de Metges Sense Frontera i pel que has viscut, per la seva experiència, que hi ha risc que aquest brot pugui arribar a altres països també o a altres continents.
14: Yo creo que hay que estar alerta, sabemos que hay una epidemia de ébola en el Congo, pero la mejor manera de evitar que esto llegue a otros países es tratarlo en origen, ¿no? Es poner todos los recursos en el Congo para realmente que se contenga esa epidemia en el lugar de origen y así no llegue a las no salga de ese territorio, ¿no? Ni dentro del país ni a otros países. Ya hay medidas de control en los países limítrofes, sobre todo en Ruanda y en Uganda, que tienen la frontera muy cerca del epicentro de la epidemia, pero bueno, yo creo que tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
8: És Esperança Santos, coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres. Gràcies per contactar amb nosaltres i seguim en contacte.
14: Gràcies a vosaltres.
8: Que vagi bé. Adéu-siau. Vicent Sánchez, Joan Benagrau, Sara González i Pere Rossinyol. Li hem tancat l'àgora, però abans sí que crec que és important l'avís que fa l'OMS, alerta de que aquesta epidèmia podria estar superant, diguéssim, les seves circumstàncies i eleva ja a 220 les morts, en aquest cas, al Congo. Sara.
9: Sí, poc més a dir, després del que ha dit Esperança Santos, no?, que és l'experta en la matèria, però en aquests casos, com ja tenim l'experiència de la pandèmia, s'han de seguir les recomanacions sanitàries i en aquest cas, molt important, no?, la convicció que s'ha d'invertir els recursos, tots els que calguin, perquè al final invertir els recursos allà és també la prevenció de tota la resta del món. I ho dic perquè en un moment en què està qüestionada, no?, les inversions que fan els països més rics respecte als més pobres, crec que s'ha de reflexionar sobre aquesta qüestió, perquè té un impacte, acaba tenint un impacte directe el que passa allà amb el que acaba passant aquí en un món tan globalitzat.
8: Anna.
11: Totalment d'acord, no tinc res a afegir. És que ho has clavat, Sara.
8: Però
12: sí, només afegir que agrair la feina que fan Metges Sense Fronteres en aquests llocs, amb independència de si ens impacta a nosaltres o no, perquè moltes vegades sempre sembla que ens preocupem quan poden arribar les coses aquí, no? I estem parlant de milions de vides en joc, en un lloc que si no ens afecta, o si no hi ha el perill que ens afecti, fem com si no passés. Per tant, doncs gràcies als que estan allà amb independència sempre de si això arriba aquí o pot arribar aquí.
8: Vicent.
10: Per desgràcia per als congolencs, el Congo no és el millor país del món on tallar una epidèmia en origen, per les situacions econòmiques, socials, de conflictes bèl·lics, etc., que pateix.
8: De violència, sí.
10: I de violència que pateix.
12: Tot i que és esponsor del Barça.
8: Bé, també és una zona que hi ha molts desplaçaments massius de població allà. Sí. Per tant,
10: sí, no, perquè és una zona que està...
8: Sí, sí. Però clar, imagina't el que suposa controlar una pandèmia, una epidèmia...
10: I per tant, bé, escolta, sí que caldran realment recursos i més que recursos per a tallar-ho. I després, finalment, que és veritat que sempre actuem quan una cosa ens pot caure damunt, però també és veritat que avui en dia ens pot caure tot damunt. I com que es pot caure tot damunt, doncs bé està que ni que siga per egoisme intentem solucionar els problemes d'origen, evidentment.

0: Tanquem la roda d'avui amb Sara González, en Pere Grau, en Pere Rossinyol i Vicenç Sánchez. Abans, Marisa Gil, pel Foradada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què més fem avui al matí de Catalunya Ràdio?
2: De seguida, amb l'economista Xavier Salamartín, parlarem del preu del petroli, que sembla que s'estabilitza, però, això sí, a un nivell força elevat. També analitzarem el paper que està jugant la Xina en un possible canvi estructural de l'ordre econòmic mundial.
3: A partir de les 11, conversarem amb l'historiador i hispanista Ian Gibson. A punt de complir-se 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca, Gibson publica Nomen Contrarum, un exhaustiu assaig sobre els intents de recerca de les restes del poeta.
2: I arribarem a les 12 amb bon humor. Primer amb el particular repàs de l'actualitat que fan Jovany i companyia, i després amb el concurs pendent del Joel. Per participar-hi heu de trucar primer al 93-201-7474.
3: I avui a la Renaixença entrevistaran una persona que ha aconseguit convertir la seva passió infantil en la seva professió. Es tracta d'Òscar El Garrista, un enginyer que dissenya les muntanyes russes i les atraccions de parcs com PortAventura.
0: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
4: Hola!
0: I què, i què, i què?
4: Doncs mira que avui tothom parla de les joies que la policia va trobar en una caixa forta al despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero diu que són joies procedents d'una herència de la família de la seva dona, i el portaveu autoritzat de l'expresident deia ahir a la SER que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Bé, doncs a veure què han dit les emissores de Madrid aquest matí. Comencem per la cadena COPE. Carlos Herrera no parla de Sisi Emperatriz, però sí de Catalina la Grande.
5: Por un número de joyas que atribuye él y su secretaria, las que han sido encontradas en su caja fuerte del despacho, a una herencia. Sería una herencia de Catalina la Grande, porque las joyas valoradas, 103 joyas, dicen los expertos que entre 1 y 4 millones de euros seguramente no son de una herencia, pero los investigadores suponen que esas joyas son en realidad pago en especie.
6: Sí, claro.
4: Aquí estem parlant de 4 milions d'euros, no de 50.000. Després ve el Jorge Bustos, per acabar de rodonir l'exageració.
7: El dia va de joyas, efectivamente. No habíamos visto tantos collares, Carlos, desde que la mujer de Franco salía en el nodo, la collares.
8: ¡Hala!
4: Venga. Per tant, ja tenim Sisi Emperatriz, Catalina la Grande, la Carmen Polo, ara canviem d'emissora, Onda Cero. Carlos Alsina afegeix una nova aristòcrata a la llista.
9: Que en la caja fuerte de su despacho guardaba una colección de joyas que parecía aquello la alcoba de Eugenia de Montijo. O sea, esto si lo llegan a saber los ladrones del Louvre, en lugar del museo, asaltan Ferraz 35.
10: Venga, va, home.
4: I, finalment, Federico Jiménez Los Santos torna a la referència inicial de l'emperadriu Sisi, però ell la versiona.
11: Y las joyas que han aparecido, bueno, que son, las piedras son muy buenas, son carísimas, las piedras son tráfico de piedras. Eso no son joyas, son horteradas. Pero las piedras, eso sí vale dinero. Son soles, y es verdad, iba así, iba discreta. Nunca ha llevado sus joyones ridículos. No son de Sisi Emperatriz, esos son de Sisi contrabandista.
4: I deixem acabar amb una joia, precisament, però procedent del Chiringuito. Com creieu que ha encaixat la caverna el fet que no hi hagi cap jugador del Madrid a la selecció espanyola pel Mundial i 8 del Barça? En Roncero diu que ho ha encaixat bé, amb esportivitat, i que ho viu amb calma, fair play.
12: ¿Tú no quieres cagar España? ¿Qué vas a donde sean los jugadores? No, no, no. 8-0 al Real Madrid. O sea, España te importa una nariz. Mira con Luis Enrique cómo nos fue. Marruecos y Japón nos humillaron por no sacar a los del Madrid. Un respeto al Real Madrid. No he respetado al Real Madrid. Pero yo moriré por España porque yo soy español. Pero no he respetado al Real Madrid.
0: Y a las charlas, Joel, ¿qué han dit? Va.
4: Doncs mira, comencem a les Corts d'Aragó. Ahir era la primera compareixença de la consellera d'Educació i va explicar els seus plans per la legislatura, però un altre diputat li va robar el xou. Va ser el senyor David Arranz, portaveu de Vox a Aragó, que es va centrar sobretot en criticar la dieta proteica dels alumnes de les escoles aragoneses.
13: Mucho cerdo. Me gustaría ver mucho cerdo en los comedores escolares. Así es posible de nuestros productores aragoneses y siempre producto nacional. Suprimiremos la aplicación del programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí. Sí, es que el cerdo es un alimento muy nuestro, muy de aquí. Entonces es mejor no seguir con esa lengua árabe y cultura marroquí, porque si lo que queremos es integrar a la gente que viene aquí, tendrán que aprender nuestras costumbres, no las de Marruecos.
4: No és cap secret, Ricard, que a Vox no li agraden els menors que venen del nord d'Àfrica, el que ells anomenen menes, i fa una setmana, justament a l'Assemblea de Madrid, el diputat de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, els va trolejar amb bastanta gràcia explicant el cas d'un menor immigrant molt conflictiu
1: amb el que els senyors de Vox no tenen cap problema.
6: Yo no sé en qué persona están ustedes pensando, en quién están hablando. Y pienso, un chaval descendiente de una familia extranjera que nace en un país fuera de España y cruza la frontera por Portugal para ponerse al servicio de un criminal, vivir de las paguitas en una casa de protección oficial, como han dicho. Luego tiene una adolescencia muy problemática, empuña las armas, tiene un accidente e incluso mata a alguien, pongamos que de su familia. Luego toda su vida sin trabajar ni dar palo al agua, pero viviendo de las paguitas, empieza a cometer delitos que no se juzgan precisamente por su origen, como siempre denuncia Vox, y al final cuando se le pilla, se va del país. Bueno, he narrado la biografía del rey Juan Carlos, al quien ustedes apoyan sistemáticamente y piden que venga a España.
1: Hugo Martínez Abarca és un dels arxienemics d'Isabel Díaz Ayuso, que la veritat és que ha tornat a Mèxic més en forma que mai. La primera entrevista després del viatge la va donar a 4 amb el Nacho Abad i es va defensar atacant, com li agrada a ella, de les acusacions d'haver-se pagat unes senyores vacances en diners públics.
8: Porque esta señora de Más Madrid se piensa que uno llega... Es que hasta de paletos hablar así. ¿Tú qué te piensas? Que vas a un lugar que está en la costa y estás de vacaciones. Mi agenda ha sido impresionante, que va muchísimo más allá de lo que hacen muchos de sus líderes cuando viajan. Yolanda Díaz se fue a Hollywood, ¿a qué? Si no patrocinaba nada, yo por lo menos los premios platino los patrocino así.
10: Así que usted se ha venido y ha suspendido el viaje para que no pongan en vista libres a empresarios que sí. Se han reunido con usted.
8: Sí, sí.
10: Se ha vuelto a Madrid también por una cuestión de seguridad personal.
8: Sin ninguna duda.
10: Porque le han lanzado a personas contra usted.
1: Ayuso se sent forta, Ricard. Les enquestes li amplien la majoria absoluta i això la reafirma en el seu estil de fer discursos que cada vegada s'assembla més a un xotis. Molta xuleria, molta rima fàcil i un nou concepte per definir la seva doctrina política, el palantismo.
14: Aquí no se están juzgando valores, y mucho menos valores progres. Aquí se juzga corrupción. Hemos pasado de la ceja a la bandeja.
1: Toma.
14: Y se pondrán todos los victimistas. Van a por el carnet por puntos. No, perdónenme. No, se juzga corrupción. Por eso el palantismo les pone muy nerviosos.
0: No sabía si era Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso, ¿eh?
15: Chularía.
16: Madre mía.
17: O la vermella de la paloma.
0: Sí, sí, però vull que veig que s'està esperancitzant,
16: no?
0: Eh?
16: Sí, sí, el to de la paloma.
1: Home, on diria sí. Que li ha copiat, no?
0: Sí.
16: Pot ser.
0: Quan les coses funcionen, és per alguna cosa. Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, gràcies per acompanyar-nos.
1: Vosaltres.
16: Bon dia, bona hora.
0: Vagi molt bé. Farem una pausa i de seguida nosaltres, Xavier Sala i Martín.
18: Torna la festa de la bici i la bicicletada a Barcelona.
19: Un recorregut pels carrers de la ciutat amb final al passeig de Lluís Companys, on hi haurà tallers, circuits i un intercanvi gratuït de bicicletes de segona mà.
18: Aquest diumenge 31 de maig t'esperem a les 10 del matí a Aragó en passeig de Sant Joan.
19: No hi faltis. Ajuntament de Barcelona. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Avui l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se i si repartir bombones bé podrien ser debutar. 1497 dels 1542 participants l'han encertada i per tant avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Roger Sánchez Esteban, de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona. I avui també ens heu dit encetar, apropar o engegar.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
23: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
22: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
23: Papa.
22: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
2: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
15: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
3: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
15: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta amb les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
17: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
24: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
17: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
24: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
25: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
26: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
27: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
26: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
28: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
27: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
26: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
21: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.

0: Les negociacions entre Washington i Teheran avancen a bon ritme. Davant d'un possible acord de pau, el preu del petroli està caient aquesta setmana i aquesta hora volem analitzar-ho tot plegat i també intentar entendre el punt en què ens trobem amb la classe magistral d'Economia, amb l'economista i professor catedràtic de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martí. Professor, què tal? Bon dia, com està?
1: Hola, molt bon dia, com anem?
0: Avui sembla que el preu del petroli s'està estabilitzant, $95 al barril de Brent. Tot i així, hem de dir que continua molt elevat, però no sé si creu que el preu del petroli s'estabilitza ja, podem dir-ho, o mai se sap en aquests temes de guerra?
1: A veure, mai, tot depèn de com s'acabi la guerra, quan s'acabi la guerra. A veure, el que està passant és que arran dels atacs d'Estats Units a l'Iran, la resposta de l'Iran ha sigut molt intel·ligent, des del punt de vista de l'Iran, òbviament, que ha sigut, doncs, com que la major part del petroli dels països àrabs, incloent Aràbia, han de passar per l'estret d'Hormuz, i l'estret d'Hormuz nosaltres controlem la meitat, l'altra meitat la té Oman, l'altra banda la té Oman, i tots han de passar per aquesta llenca d'aigua. Doncs el que fem és amenaçar qualsevol vaixell que passi per allà, vam enfonsar-lo, òbviament els vaixells no passen, òbviament tota la producció de petroli i de qualsevol altre producte, però en aquest cas de petroli que ha de passar per allà, doncs s'atura i el mercat mundial no rep tot aquest petroli. Per tant, cau l'oferta de petroli i tots sabeu que si l'oferta baixa, el preu puja. La pregunta, única pregunta des del punt de vista econòmic és quan durarà això? En el moment que la guerra s'acabi o en el moment que aconsegueixin que d'alguna manera el petroli torni a fluir, torni a poder passar per l'estret d'Hormuz, l'oferta tornarà a pujar i el preu tornarà, jo crec que acabarà sent més baix del que era al principi, perquè una de les conseqüències d'aquesta guerra ha estat que un dels països importants de l'OPEP ha marxat de l'OPEP. L'OPEP, recordeu, és el cartel que el que feia era evitar que la producció fos molt gran. Tots els membres del cartel, tots els membres d'aquest club, deien, doncs mira, jo produeixo una mica menys, tu produeixes una mica menys, ell produeix una mica menys, entre tots produïm menys i això fa que el preu pugi. Si els membres es barallen, doncs el que acaba passant és que tothom vol produir més i els Emirats ja han dit que ells marxen perquè volen produir 5 milions de barrils quan el cartel només deixava produir 2 milions i mig. Doncs al final, quan el petroli torni a fluir, l'oferta serà més gran que no pas era al principi i això farà que el preu baixi. Però fins que no passi això, doncs mira, l'oferta és més baixa, el preu és més alt i mentre es duri seguirà sent així.
0: Perquè, clar, a Catalunya estem patint les conseqüències. Fa dies, per exemple, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors ens deien que la fruita i altres aliments s'encariran de manera imminent un 30%. Això per l'encariment dels combustibles. Ens deia que aquest encariment no és fàcil de revertir. És a dir, més enllà que el preu del petroli baixi de cop, aquí hi haurà uns costos que durant un temps s'haurem d'amortiguar, sí, diguéssim, no?
1: Exactament. O sigui, el petroli es fa servir per moltes coses, Una de les coses es fa servir per fer plàstics, es fa servir per fer tot tipus de productes, però una de les dels components més importants és el transport, no? I, per tant, en la mesura que la benzina o el gasoil siguin més cars, o el querosè, els productes que es fan servir per escalfar, que es fan per transportar, tot això fa que els negocis, les empreses, els productors que necessiten transportar, que necessiten calefacció, que necessiten allò, tot això serà més car i, per tant, tot això ho repercuteixen en el client final. I òbviament, com tu dius, un cop baixi el preu del petroli, clar, tots els que ja hagin pagat el petroli els preus anteriors, doncs no aconseguiran baixar els costos, i per tant tot això seguirà uns mesos, però a la llarga tot s'arreglarà. Però insisteixo, fins que no s'aturi la guerra o fins que no, diguem, encara que segueixin en guerra, fins que no s'aconsegueixi que tot el petroli que ara mateix no es pot distribuir, tot el petroli que s'està produint, que s'està fent, però que no el deixen sortir de l'estret d'Hormuz, i això estem parlant del que ve de Kuwait, el que ve d'Iraq, el que ve d'Aràbia, perquè Aràbia, encara que Aràbia té moltes costes i sembla que podria treure el petroli per l'altra costa, doncs no, la major part del petroli la treu per la costa est, igual que els Emirats, igual que Qatar, igual que Kuwait, igual que Iraq, igual que el propi Iran, i tot aquest petroli ha de passar per l'estret d'Hormuz. Fins que no s'obri l'estret d'Hormuz, no hi ha res a fer.
0: Clar, quan diu ha de passar, vol dir que no es pot replantejar el trànsit de mercaderies que arriben a Europa, és a dir, no hi ha un model alternatiu.
1: A veure, el trànsit de petroli es podria, si tu mires el mapa de la zona, no? Es podria intentar fer un oleoducte que travessés Oman. Oman fa com una mena de punxa que podria, si tu atravessessis, i de fet ja hi ha un petit oleoducte que va parar a la costa sud d'Oman i allà pots treure petroli per allà. Però el primer que van fer els iranians quan va començar la guerra va ser bombardejar el port aquest que anava al sud d'Oman i, per tant, limitar la sortida del petroli. Els iranians van ser molt llestos perquè en el sentit que tenien aquesta estratègia, si a nosaltres ens ataquen pel tema del urani i de les bombes nuclears i tal i qual, nosaltres el que farem serà, diguem, perjudicar a tota l'economia mundial perquè no pugui entrar el petroli. I llavors el que van fer va ser bombardejar el port en el qual anava l'oleoducte que no havia de passar per l'estret d'Hormuz, de manera que tothom ha de passar per l'estret d'Hormuz. I si tothom ha de passar per l'estret d'Hormuz, aleshores això ho controlem nosaltres, pensaven els ayatoles. Per tant, es podria fer, no?, una caravana que travessés, no?, des d'Aràbia o des dels Emirats, no?, que travessi Oman, una caravana amb camells, però, clar, això no es pot fer, diguem, ni seria vigent, ni es pot fer d'un dia per l'altre. Tu no pots fer un oleoducte, i Aràbia també podria fer un oleoducte per treure el petroli per l'altra banda, pel Mar Roig.
0: Ho dic en el sentit també que al final posa de manifest la vulnerabilitat del sistema, no?, que som molt interdependents i, per tant, quan falla una baula, doncs ens perjudica a tots a escala mundial, no? No sé si també aquest sentit seria interessant plantejar obrir-se nous mercats. Penso en la D.O. Montsant, que és la primera, per exemple, que ha apostat per Amèrica Llatina, no?, per exportar el seu vi, davant de la caiguda de vendes als Estats Units, per exemple, o al nord d'Europa, no? Aquí també juga un paper clau la política arancelària de Trump, que ha fet que les empreses s'espavilin i es mobilitzin i busquin nous mercats. Però creu vostè que és una bona iniciativa, en aquest sentit, d'espavilar-se, de no caure en aguantar aquests anys de Donald Trump, o de situació d'incertesa en una guerra, i d'avançar-se i anticipar-se en nous mercats?
1: Sí, a veure, hi ha dues coses aquí. Primera, quan cau el mur de Berlín, el món es va hiperglobalitzar. Vam entrar en un món hiperglobalitzat, tot el món era com un sol mercat, i aleshores tots els països es van especialitzar en produir les coses que millor els anaven amb ells. Però no els productes, sinó els components dels productes. És a dir, tu agafes una bicicleta té 300 components, i el que passava era que, el plàstic del manillar es produïa en un país, el ferro de no sé què en un altre país, el coure de no sé quant en un altre país, el pedal, no? Llavors els components anaven amb aquests vaixells, el símbol de la globalització eren aquests vaixells amb aquests milers de containers anant d'un país a l'altre, i clar, tot això feia que tots depenguéssim de tots. Jo no podia fer una bicicleta. Jo, per fer una bicicleta, necessitava a 30 països diferents. Els components de la bicicleta anaven amb aquests containers amunt i avall i tot anava perfecte. Tot això es va trencar amb la pandèmia. Recordeu la pandèmia, que miràvem les imatges de centenars de vaixells tancats en el port de Xangai, perquè, com que hi havia pandèmia, a Xangai estaven tots tancats, o a Xile estaven tancats i per tant no podia sortir el coure, i si no hi havia coure, doncs a Barcelona no podien fer la part final de la bicicleta, no? Tots depeníem de tots i tothom va veure que això era un món molt eficient, va funcionar, va haver-hi milions, centenars de milions de treballadors pobres del món, sobretot d'Àsia, que de sobte van assolir nivells de salaris no europeus, però gairebé europeus. És a dir, els pobres del món van sortir molt beneficiats, però El problema és que això era extraordinàriament fràgil i la pandèmia ens va ensenyar el primer pas de la fragilitat. El segon pas de la fragilitat és que, després de 200 anys de tenir presidents de color blanc, els americans n'escullen un de color negre i després n'escullen un de color taronja. I aquest de color taronja és un boig que comença a perjudicar aquesta xarxa, és a dir, a posar aranzels, si el vaixell ve d'aquest país li fotrem un 40%, si ve d'aquell altre país un altre 30%, no? I això fa que el món aquest globalitzat en el qual tots depenem de tots, de sobte es trenca, i això perjudica, jo crec, sobretot en els països més pobres, que depenen d'aquesta xarxa, també els països rics. Si nosaltres depenem de vendre vi, com dius tu, als Estats Units, doncs els productors, els fabricants de vi, els productors de vi, o els productors de joguines, o els tèxtils, o el que sigui, no? Tots s'han de buscar la vida. I, escolta, el mercat americà ja no és de fiar, perquè mai sabem què dirà aquest senyor de color taronja, i aleshores ens hem de buscar la vida en un altre lloc. I el que estan fent tothom, no només els productors de vi catalans, els fabricants de cotxes canadencs, els xinesos, tothom està intentant buscar-se la vida perquè ja no podem dependre dels Estats Units, perquè les empreses necessiten predictabilitat, no? No només quin preu de petroli o quin preu de combustible hauré de pagar, sinó hauré de pagar arancels, sí o no. Si els Estats Units no ho tenim ni idea de què passarà, perquè depèn de com es llevi el senyor Taronja, doncs no podem confiar en el mercat americà i, per tant, ens busquem la vida. I aquests estan, doncs, ara intentant obrir mercats d'Amèrica Llatina, perquè ja fa temps que no depenem només del mercat local. Totes aquestes empreses diuen, no, espera, a Catalunya no vendrem tot el vi que produïm. Necessitem els mercats internacionals. Però, clar, si no és el mercat americà, ha de ser algú altre, i això fa que tot el món s'estigui reorganitzant, no de la manera més eficient, no venent en el país on jo guanyaré més diners, sinó en el país on jo pugui confiar que podré vendre. Que segurament no guanyarem tants diners com si anem al mercat americà, si ara anem a Argentina o anem a Brasil, no guanyarem tants diners, però almenys...
0: salvarem els mobles, sí, sí.
1: Si tindrem una certesa.
0: I una estabilitat, que al final és el que volen, com deia vostè, les empreses, no? I això porta per això un canvi estructural de l'ordre mundial econòmic, no? L'acostament també entre Trump i Xi Jinping, no sé què hi veu vostè en això, si veu uns interessos econòmics per no fer-se mal, és aquell típic pacte de no agressió. De fet, diuen que vindrà una estabilitat estratègica, no? Ve una nova era, diuen, d'estabilitat estratègica. Vostè s'ho creu, que un personatge com Donald Trump i Xi Jinping donaran estabilitat en aquest ordre mundial?
1: No tinc ni idea. O sigui, parlar d'estabilitat i de Trump són coses incompatibles, no? Mai se sap, perquè no té un plan. No és que és un senyor que té un pla diabòlic i dolent i l'executa, no? Si tingués un pla diabòlic i dolent, doncs mira, seria millor, perquè
0: sabríem de què va.
1: Sabríem de què va. El problema és que no té pla, no sabem què podrà.
0: Diuen que el pitjor mal és l'estupidesa, no? Que el mal, mira, doncs almenys saps per on petarà, no? Però l'estupidesa és del tot incerta.
1: Exacte, tu pots predir que farà un dolent, no? Però el que no pots predir que farà un idiota que ara es lleva i diu faig això, ara es lleva i fa el contrari. Això en les situacions que requereixen estabilitat, com és una empresa. O sigui, tu quan decideixes fer un contracte amb el Brasil, doncs tu t'has de tenir una predicció de què passarà en els propers 2 anys, predicció de quins seran els preus del petroli, predicció de quins seran els impostos, predicció de quin serà la mida del mercat. Clar, si tu no pots fer aquest tipus de prediccions, perquè tot depèn de com es lleva el senyor Trump, doncs aleshores les empreses tenen un problema, i el que fan les empreses quan tenen un problema és encongir-se, és a dir, no fer res. Si no faig res, doncs escolta, no expandeixo la producció, si no expandeixo la producció, no contracto treballadors, si no contracto treballadors, aquests treballadors no tindran diners, i si aquests treballadors no tindran diners, doncs no compraran carn, i el sector de carn, que no té res a veure amb el Trump, doncs també sortirà perjudicat perquè els hi cau la demanda. És a dir, tot això genera una incertesa que acaba generant una crisi econòmica que potencialment pot ser molt més greu del que no pas seria simplement perquè hem pujat els preus del petroli o simplement perquè ha pujat l'aranzel del Trump, no?
0: I aquesta mirada esperançadora cap a la Xina per buscar estabilitat econòmica en aquest context internacional marcat per les guerres, la crisi energètica, vostè com ho veu? Perquè, clar, al final estem parlant de la Xina, que és un país que, d'acord, és comunista i, per tant, també la planificació, diguéssim, és una bandera que durant molts anys ho ha fet, no? Hi ha una planificació molt, molt controlada i això porta l'ha portat a l'èxit econòmic del que estem parlant. Però vostè, com a país, si fos un dirigent d'un país europeu, creu que és una bona aposta europea mirar cap a la Xina?
1: A veure, no és la millor aposta, no és el que faria en un moment, diguem, si tot anés bé, però és allà on t'estan portant els Estats Units. És a dir, el teu amic principal, el que figura que és el teu aliat, per exemple, d'Europa, t'està dient que no volen ser amics teus, no? Que ells marxen de l'OTAN, que no volen defensar Europa, que posen arancels a Europa. És a dir, els teus amics, i no només a nosaltres, els europeus, sinó li està fent a Canadà, li està fent a Mèxic, que tenen un pacte comercial, és a dir, tenen una mena d'Unió Europea, una unió de mercats, una cosa que es deia NAFTA, que el mateix Trump va trencar i que ell en va introduir una altra versió del NAFTA, doncs aquesta que ell mateix va introduir en el seu primer mandat, doncs ell ara l'està destruint, està dient no, és un tracte fatal, és un tracte horrible, i per tant posen aranzels a Canadà i a Mèxic quan ell mateix s'havia compromès a no fer-ho, per tant està perjudicant els enemics. I com et deia abans, clar, si tu ara perds el mercat americà, si tu ara perds els components que venen d'Amèrica o la possibilitat de vendre a Estats Units, doncs tu t'has de buscar la vida, tu, vull dir, les empreses, tothom s'ha de buscar la vida. I en aquests moments, doncs, un mercat emergent que està sorgint, que encara no és ric, és la Xina. Encara no és ric vol dir, fixeu-vos, els Estats Units tenen una quarta part de la població de la Xina. La Xina té 1.400 milions de ciutadans, els Estats Units tenen 350, és a dir, quatre vegades més xinesos que americans. ¿Vale? El PIB total, és a dir, la riquesa que generen un país i l'altre és més o menys la mateixa, més o menys la mateixa. El PIB, si tu calcules tot el que es produeix a la Xina i tot el que es produeix als Estats Units, el valor de tot això és més o menys el mateix. Però clar, si el que produeixen és el mateix, però un té quatre vegades més població, vol dir que la renda per càpita, el que guanya cada xinès, és una quarta part.
0: Sí.
1: És a dir, els Estats Units en aquests moments són quatre vegades més rics. Els xinesos han crescut. És veritat que venien de l'època del Mao, que eren el país més pobre del món. 50 milions de persones van morir de gana als anys 60 i 70, just al final del Mao, va haver-hi una crisi brutal que va matar 50 milions de persones de gana a la Xina. Per tant, eren extraordinàriament pobres, pitjor, més pobres que l'Àfrica. Han aconseguit créixer, fins a tenir el mateix PIB dels Estats Units, però encara estan una quarta part de la renda per càpita. És a dir, tenen la renda per càpita de la República Dominicana, que ningú diu que és un gran èxit econòmic. Però, diguem, han estat creixent, i com que són molta gent, doncs resulta que són un mercat poderosíssim. I llavors, és veritat que és una dictadura, és veritat que tenen problemes amb les minories musulmanes del país, etcètera, etcètera. Tenen problemes de llibertat d'expressió, tenen problemes d'espionatge per part del govern, tot de tipus de problema que tenen sempre els països comunistes. Però, clar, si no tens el Trump, doncs què fan els europeus, no? Què fa el Pedro Sánchez, no? Ostres, doncs, gairebé...

0: cel, perquè també pot ser una amenaça per la indústria local comunitària.
1: Sí, jo ho miraria amb recel, però és un altre exemple de l'adaptació de la Xina. La Xina són gent que ara, diguem, després de que es mor el Mao i comencen les reformes, doncs ha sigut un país extraordinàriament flexible, que, com he dit, ja ha pujat molt, encara no són molt rics, però ha pujat moltíssim, són els que més creixen, però són molt llestos i molt flexibles, han fet unes grans inversions en educació, tenen gent que pensa molt i que són extraordinàriament flexibles, i ells han vist diverses coses. Primera, que Europa, en el tema del vehicle elèctric, de fet, l'Europa en gairebé tots els temes, diu, escolta, els xinos fan trampes. Els xinos no utilitzen els estàndards salarials que tenim els europeus. No han de pagar les seguretats socials que paguem els europeus. No tenen els estàndards mediambientals que sí que han de fer servir els europeus. Per tant, la reacció dels europeus quan han vist que els xinesos fabricaven cotxes i els començaven a enviar cap a Europa va ser de posar-los uns aranzels. És a dir, com que vosaltres no pagueu els salaris decents i vosaltres no teniu estàndards mediambientals com tenim a Europa, quan teniu un cotxe europeu, un cotxe xinès que vol venir a Europa, haureu de pagar més, simplement perquè veniu de Xina. I els aranzels eren del 38%. A més, Europa ha volgut potenciar pel tema del canvi climàtic, ha volgut potenciar la indústria dels cotxes elèctrics a Europa. Si tu fabriques cotxes a Europa, el govern et regala diners. Si ara mateix aneu a qualsevol pàgina web de qualsevol empresa de cotxes que ven cotxes elèctrics, veureu que hi ha un preu i que llavors a sota posa si teniu en compte els subsidis que vindrà del govern, no serà aquest preu, sinó que serà 7.000 dòlars menys, no? O 100.000 euros menys, per exemple. Això ve dels subsidis d'Europa. Llavors, què han fet els xinesos? Diu, bueno, com que els aranzels només els paguen si el cotxe es fabrica a la Xina, el que farem serà, doncs, fabricar-lo a Martorell. I llavors no paguem aranzels.
0: Sí, sí, sí.
1: I és més, si venim aquí i fabriquem, vol dir, el posem junts els components, La bateria la segueixen fabricant a la Xina, tot segueix a la Xina, però venen aquí
0: però
1: i ho munten
0: aquí. I així no hem de pagar, no hem de pagar
1: aquí tant. Aquí s'estalvien els aranzels, no hem de pagar el 38%, i a més, escolta'm, tindrem els subsidis, que els europeus són tan generosos i regalen calés a qui fabrica cotxes europeus, doncs nosaltres també. I per tant venen i agafen els diners dels contribuents. I això és un exemple de flexibilitat, no? El govern posa unes normes, els xinos s'adapten i pum, s'emporten els calés de la Unió Europea.
0: Sí.
1: Això, diguem, ha sigut una resposta intel·ligent per part dels xinesos. Jo no sé si això és una resposta intel·ligent per part dels europeus, perquè clar,
0: l'únic que traiem és llocs de feina.
1: Tenim uns llocs de treball, però els fabricants europeus doncs deixen de...
0: Clar, les empreses d'aquí doncs es van quedant petites.
1: Exacte, i a sobre el que passarà és que ara això estem jugant els primers moviments de la partida d'escacs, perquè clar, si amb això el que aconsegueixen els xinesos és arruïnar a totes les empreses europees, hi haurà un moment que tindran la paella pel mànec i diran, mira, saps què? Nosaltres tornem a la Xina.
0: Ja me'ls compraràs, els cotxes perquè no en fabriques.
1: Exacte, i llavors no podràs posar aranzels, perquè si poses aranzels et quedaràs sense cotxes, no tindràs plan B, no tindràs indústria perquè ja te l'hem arruïnat. I això és el que hem fet amb moltes indústries. Per exemple, amb la indústria tèxtil, no? Abans aquí a Catalunya hi havia muntanyes i muntanyes d'empreses, ara estan totes a la Xina. Si ara els europeus diguéssim no volem comprar tèxtil xinès, comprarem tèxtil català, diran quin tèxtil català, si no existeix, no hi ha res, ara depens totalment dels xinesos, no? I per tant, en les primeres moviments de la partida sembla que tots hi sortim guanyant perquè generen uns llocs de treball, etc, etc, però al final de la partida, quan ells tinguin el monopoli, serà quan tots patirem.
0: Per cert, has sentit o has llegit l'encíclica del Papa?
1: No.
0: Parla de la intel·ligència artificial i perquè m'ha recordat molt el seu llibre Entre el paraís i l'apocalipsi, de la lectura que feia, que era gens dramatisme sobre la intel·ligència artificial, i m'ha recordat algunes de les coses que diu, com que al final tot dependrà de l'ús que en fem nosaltres, no tant de l'eina en si. En fi, li dic perquè si s'ha tirat reflectit amb el que vostè fa temps que predica. Professor Xavier Sala...
1: Sí, per això li dic. Està reflectit amb les...
0: Ves, no se l'hagi llegit, per això li dic. Igual identifica alguna frase literal, Vull dir que...
1: Igual s'ha copiat.
0: Mira això. Això del ChatGPT ja ho sap com va.
1: Sí.

0: Hola, Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres, a reveure.
2: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: Hola, vaig al súper del Corte Inglés, que aquesta és la setmana de les ofertasses. M'enduré un pernil de 7 quilos, d'ensavall ibèric, 50% raça ibèrica per 149 euros. I te'l tallen gratis. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Ho aprofitem, no?
4: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig. A la botiga, web i app.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Ocasión Plus.
7: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: A la República del Mediterrani compartim llengua. Però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
10: Aneu massa de listos.
11: I els valencians?
10: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
9: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
12: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
13: Ha sentit el que acaba de dir?
14: Que a Mallorca no feu l'amor.
15: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: Torna el Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat.
18: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat. A Catalunya Ràdio.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 7 minuts seran les 11. Tenim una última hora que ens arriba des de Madrid. Pau Brujats, bon dia.
19: Què tal? Molt bon dia.
0: I és que Begoña Gómez està citada pel jutge el 9 de juny.
19: Sí, el jutge Peinado, que posa la directa per enviar la dona de Pedro Sánchez a judici, diu Peinado que ja està tot investigat en aquesta causa i per això el que fa ara és que cita Begoña Gómez dimarts 9 de juny a una audiència prèvia, perquè us en feu una idea, una sessió preparatòria per al judici, i el que li diu Peinado a Begoña Gómez és que aquest cop hi ha d'anar en persona i que si no ho fa l'adverteix que li portaran per la força. És a dir, Peinado amenaça amb cridar la policia perquè porti la dona de Sánchez al jutjat aquest dia 9 de juny, i això ja és un tràmit final d'aquesta causa per la càtedra que dirigia Begoña Gómez a la Complutense, l'últim pas abans d'enviar la causa a l'audiència provincial. Per tant, el 9 de juny, Begoña Gómez citada de nou al jutjat davant del jutge Peinado, per cert que hi ha d'anar 7 dies després de que vagi a declarar l'expresident Zapatero.
0: Gràcies, Paula.
19: Adéu.
0: I un dia abans de la visita del Papa, no? Bueno, de fet, aquell dia ja va a Madrid, em sembla, no, el Papa?
19: Se'n va de Madrid. El dia 9 de juny, al matí, arriba a Madrid dissabte al matí i està dissabte, diumenge, dilluns, que té aquella sessió al Congrés amb senadors i congressistes, i després hi ha el 9 de juny a les 11, que se'n va cap a Barcelona, Ricard, cap aquí amb vosaltres.
0: Gràcies, Paula.
19: Adéu.
20: Bon dia, Ricard Ostrell.
0: Hola, Fel Feixedes.
20: Què tal?
21: Salutacions, Ricard Ostrell.
0: Hola, Soriguera.
20: Ei, què tal?
0: Hola, Peyu, hola.
20: Què passa?
0: Bé.
20: Bueno, hòstia.
21: Els sinus creixen. Els sinus creixen estem...
20: Bueno, creixen com tothom, no? Tots creixem.
21: No, això és el que no entenc.
6: No m'interessa aquest tema, la veritat.
0: Ah, no, no m'interessa fins que, clar, aneu mirant cap a una altra banda i després, pam.
21: Sí.
6: No, però no, jo estic aquí que... Estic preocupat perquè he posat el cotxe aquí en una zona, això, renten el cotxe, saps? Això, sí, que entres un túnel, sí, d'aquests.
0: Sí. I has de baixar, has de baixar, no t'hi,
6: sí,
0: pots quedar,
6: no,
0: a dins, eh?
6: No, és d'aquests, ah, no? que vas, no, a dins, vas a dins, vaig a dins.
0: No t'hi, sí, pots quedar a dins, home.
11: Però si és el,
0: sí,
11: més divertit del món.
0: Sí,
11: jo sempre hi fico les meves filles allà, sí, dintre, i tots a dintre, tota la família, és el més, oh, divertit del món.
6: I fas, no, un vídeo des de dins i l'envies, sí, a la família, i mira un soc, saps? I d'on fa ha, ha, ha, ha, saps? És molt divertit. Però fa molt rato, i dic que no acabem, diu, escolta, tenies molt brut. I m'ha mirat amb una cara, ho vam dir, noi, saps?
11: Sí, aquests
21: que es deixen cotxes. No és el cotxe brut. Aquesta gent no sap el que és un cotxe brut. Hauríem de veure,
11: no,
21: alguns cotxes.
11: No, bueno, jo no sé per què, sempre que, sí, vaig a, que porto el cotxe a rentar amb algú, sempre, sí, la tarifa inicial són 70 euros. I llavors, a veure, 70 euros, a veure, i llavors mira, ui, cotxe grande, 120, eh?
6: Però que muy, fan xapa muy, i tot, o què?
11: Muy, 120. Muy sucio, eh? 150, eh? Ui, esta tapicería hay que hacer el oxi no sé què.
21: Però que canvia 200, el boli, també.
11: O sigui, de 70 acabes a uns 250, 300 euros. Jo? No sé què passa.
6: Però, aquest que et fa la neteja, que és aquell home, és família d'aquell en Ponset?
11: No, no sé de qui és família.
6: Has
11: no
6: fet
11: sé,
6: un accent com en Ponset, amb aquesta imitació. Sí, ara l'he vist rentant el cotxe, aquell home, pobre home, que el sigui.
0: Sí. Sí.
21: És
0: no, que és mortal, en Ponset, va dir que no es moriria mai.
6: Sí, doncs guita.
0: Sí, pues, bueno, no ho sabem. No, tu ho has, sí, vist, tu ho has vist amb els teus ulls?
6: Sí, estava parlant de no.
0: Bueno...
11: No sabem.
0: No ho sabem.
21: Deu ser Tenerife, sí.
6: Ara sí, exacte.
0: Pobre.
21: Sí, sí. A mi em passa una cosa amb els cotxes que em fa... Bueno, dues coses.
11: M'agrada molt aquest silenci.
6: Sí, sí, sí.
0: Són radiofònics, són radiofònics.
6: Hi ha amb qui renca, hi ha amb qui renca.
21: Per cert, deixeu-me... Bueno, és per no entrar amb el pare d'en Fel, collons.
0: Sí, no. Fer un parèntesi...
11: Què passa, una altra última hora?
0: Sí. Tenim una altra última hora. Silvia Solanes, ja, bon dia.
14: Calleu. Bon dia.
0: Atenció, perquè Jonathan Andic plega de mango.
14: Sí, en una carta que ha fet canviat en la junta directiva, explica que l'atenció i el focus que s'està girant entorn de tot el seu cas fa que s'hagi de centrar en la defensa del procés judicial i en aquest moment, diu, no el permet mantenir-se al capdavant en el seu rol que tenia a Mango i per això diu que es desvincula temporalment de la companyia. Diu que s'està construint un relat públic amb una visió parcial i descontextualitzada i transversada i que ha generat una percepció de culpabilitat que ell s'esforçarà a desmuntar. Per això diu que mentre duri aquest procés de defensa s'aparta del seu compromís a Mango.
0: Ho fa convençut per, diguéssim, protegir, diguéssim, la companyia. Eh?
14: Exacte.
0: Tot, aquesta és l'última hora que us avancem des del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sílvia.
14: Fins ara.
6: Gràcies, Sílvia.
21: Gràcies, Sílvia.
11: Això de Mango...
0: De Mango o d'en Dic? Perquè ara ja no té res a veure, una cosa.
11: No, jo parlo de la botiga. La botiga.
0: Ah, la botiga.
11: Que ho tenim molt interioritzat, lo de Mango, però el dia que vam fer la reunió de quin nom li posem a la botiga i un tio va dir Mango i els altres van dir vale.
0: Bueno, suposo que abans algú devia dir Albocat.
11: Sí, no, però és que estàs posant... I el verb de robar, de mangar coses, no?
0: Ah,
11: fotre-li a una botiga Mango, que és com, hòstia, ara perquè ja ens ho hem menjat amb patates, però el primer dia, ho trobo sorprenent que algú digués que sí. Bueno, sí.
6: I incitava molt això. Conec gent amb
21: nervosies. Una empresa que es diu La Manchester, ja m'explicaré, sí. I conec una altra que es diu El Corral.
0: Escolta, La Manchester es diu perquè Sabadell era la Manchester catalana. I qui perd els orígens, perd el seny. I tot.
11: Ara. Clar, i El Corral,
6: sí, senyor, que maco,
11: El Corral pel mateix.
0: Ah, clar.
21: Mac, conec una altra que es diu Taxi Joan. Vull dir que...
0: Sí. Bueno, és que a vegades
11: a mi m'agraden molt les empreses aquestes que demostren... desgràcies. Viuda de Don Antonio.
6: Això s'ha perdut.
11: Això m'agrada molt.
6: Perdut.
21: Sí, veritat.
11: Jo, la pròxima productora que monti serà viuda de...
6: Bueno,
0: del
6: la
0: Corral.
6: La primera que vam muntar amb en Xuriguera era Fills de Xuriguera, Feixedes i Mas Ferrer.
21: Hòstia, no hi havia prou full per emplenar.
6: Quan fèiem una factura ens faltava tinta sempre.
21: Però moltes vegades acabaves posant Fills de...
6: Sí. Sí. I aquí cadascú planava com volia.
0: Hi ha un xinès, que no recordo on és, que es diu Tan Dao Bien.
11: Molt maco, també.
0: Entres allà i quan surts, diu, què tal tan dao bien, saps? Sí, és un xinès vietnamita, em sembla, sí.
20: Hòstia, boníssim.
0: Bueno, avui què, a la Renaixença?
11: Doncs avui entrevistem a l'Òscar Algarrista, que és un català que viu a Suïssa i treballa, és enginyer de l'OSI, els enginyers que calculen les forces del Dragon Khan, dels parcs d'atraccions, diguéssim.
21: Perquè... Un entusiasta, eh?
11: Sí, hòstia. Mira que... Al final és física, eh? I són números, i ha de ser una feina avorridíssima, al meu entendre, però ell ho explica amb una passió increïble.
20: Sí.
11: I dediquem el capítol al megàfon.
0: Molt bé.
11: Que és una cosa
0: I
11: que...
0: I tant. Bueno, troba a faltar les manifestacions, a vegades.
11: Sí, sí. I s'ha de saber fer servir, també, que hi ha gent que
20: sí,
11: no...
20: Sí, això és important.
0: Mira, hi ha un oient que ens diu que a Berga hi ha una botiga que es diu Aroma de Berga.
11: Aroma de Berga. Molt bé. Venen marihuana.
0: I hi ha un altre que ens diu... Bueno, tampoc cal...
20: A mi m'havien dit...
0: Sangria marca conyo.
11: Déu meu, senyor.
20: Això no. A mi m'havien dit que a Osona hi havia un fotògraf que es deia Pena, en Josep Pena, i que a la botiga hi posava foto Pena.
0: Veus?
11: No ho sé.
0: I Zorrilàndia, que es veu que és un parc infantil. Molt bé.
11: A la C-17 hi ha Ferros Tous, que sempre va fer molta gràcia.
0: Sí. Hòstia, no sé si dona Autoscola, si Dios quiere.
11: Mira.
0: I Herpes Pizza, també, ens diuen que existeix.
11: Doncs...
20: Bueno,
21: que podem estar aquí fins al dia. Hi ha Mel Gibson, que ho sapigueu.
11: També?
20: Ah, sí.
0: Home, i tant.
11: Sí, que la gent tan creativa, a vegades, déu-n'hi-do.
20: Sí, només que treballi.
0: Bueno. Sí. Que vagi bé. Cuideu-vos. Fins ara.
11: Adéu.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia, els informa Joan Bota. L'endemà de la filtració del sumari del cas que situa Rodríguez Zapatero al capdavant d'una trama de tràfic d'influències i comissions il·legals, el seu antic assessor i ara portaveu Luis Arroyo ha assegurat que tot plegat és un error gegant ple de conjectures. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Arroyo ha defensat que per alguns sectors vinculats a l'expresident espanyol amb la corrupció, fer aquesta vinculació diu que seria un triomf i no les té totes, que no acabi a la presó vist el que ha passat en altres casos.
22: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
2: En relació amb les joies que la UDEF va decomissar la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx, Arroyo ha detallat que aquesta caixa forta es va portar de casa a l'expresident quan la va vendre i va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Més notícies, Natàlia Ramon.
23: El jutge que investiga la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, l'ha citat el 9 de juny a una vista prèvia abans de portar-la a judici. El magistrat Juan Carlos Peinado vol que la dona del president espanyol assisteixi de manera presencial als jutjats de Madrid per comunicar-li que serà un jurat popular qui la jutjarà i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil, el pas previ per jutjar-la de malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. En aquest informe, la Guàrdia Civil no ha trobat cap símptoma de tots aquests delictes.
2: Dispositiu policial aquesta matinada i matí contra una organització criminal dedicada al tràfic i cultiu interior de marihuana a Girona i en una dotzena de poblacions de l'entorn. S'hi han mobilitzat més de 600 Mossos d'Esquadra. Anem a Girona. Laia Claret.
24: Bon dia. La policia relaciona aquest grup criminal dedicat al tràfic i cultiu de marihuana també amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. A Girona ciutat, al barri de Font de la Pólvora, han entrat en dos pisos i, com a mínim, en un, hi haurien trobat una plantació interior. En aquest punt, l'escorcoll ha acabat. A banda, l'operatiu policial també ha actuat en diversos punts del Gironès, com ara Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Sal. També a la comarca de la Selva, altres municipis com ara Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i a l'Escala a l'Alt Empordà. Alguns dels escorcolls han acabat, però l'operació no està tancada, segons els Mossos d'Esquadra, i encara no hi ha un balanç oficial. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
23: Activat en alerta el pla SECCAT, el risc químic a l'empresa Aqualim, al polígon Bulfalvent de Manresa, al Bages. 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que ha fet reacció. Protecció Civil ha recomanat a la població que es trobi pròxima al polígon, que es confini. Manresa, Natia Dell, bon dia.
3: Bon dia. La situació està controlada, tot i que molt pendents de com evolucioni el vent al migdia perquè el núvol tòxic no vagi cap a zones poblades. Hi ha una zona de seguretat acordonada per evitar que la gent passi, bàsicament els treballadors del polígon, i s'està monitoritzant el núvol i mesurant-lo. L'Abdur Rahman treballa a l'empresa afectada Aqualim, que fa pastilles de clor per piscines.
4: Solo salía humos atrás y hemos intentado apagar. No es dentro, es fuera. Humo, es un humo que sale en donde la basura.
3: El SEM ha atès 9 persones. 3 han estat lleus, se les han endut a l'Hospital Altaia. Natia Dell, Catalunya Ràdio, Manresa.
2: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill del fundador d'aquesta companyia de moda ha anunciat en una carta oberta que deixa, de moment, el càrrec de vicepresident, però que conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i socials de l'empresa. A Jonathan Andic el van detenir la setmana passada per la mort del seu pare i va quedar en llibertat sota una fiança d'un milió d'euros. Esports, Marta García.
5: El Barça femení té encara al davant 2 partits de Lliga per acabar esta campanya. Demà contra la Reial Societat en casa i diumenge en el camp del Madrid Club de Futbol. Abans de tancar la temporada, ha parat el tècnic Pere Romeu novament sobre el futur d'Alexia.
7: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
5: A les 7 el Badalona Women rep el Madrid en la penúltima jornada de la Lliga F. Qui segur que s'acomiada del seu equip és Ramon Terrats, que ja ho ha fet amb un missatge a les xarxes. El jugador de l'Espanyol va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. Este migdia, per cert, presentació de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a director general esportiu. En bàsquet, l'Uni Girona acaba de fitxar la balear Juana Camilion, que arriba de l'Estudiantes i firma per una temporada. En la CBS juguen els 20 minuts que queden pendents del Joventut Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes en el marcador electrònic. I a més, també està prevista una reunió entre l'encara tècnic del Barça, Xavi Pascual, i Joan Laporta per parlar del seu futur i en lo que lliga tercers partits de play-off de quarts de final que ja determinaran els semifinalistes. Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reu, tots a 8:45. El primer classificat ja per a semis és el Liceu Gallec.
8: Fins aquí les notícies.

0: mira, és que ets portes.
1: Això és el mono.
0: Ha dit moni.
2: No.
0: Es porta un cabreig monumental amb en Cesc, ara mateix. Cesc, no, eh? Ara sí, Cesc, ara sí. Molt bé, bravo, bravo. Molt bé. Això que sentiu és la Paula Jornet.
1: Ens agrada molt.
0: Sabeu qui és la Paula Jornet? Que és actriu,
1: sí.
0: Però
1: sí,
0: alhora és cantant, també. Sí, sí, i ara sí, sí, torna, després de 6 anys de silenci.
1: Això sona molt bé, eh?
0: 6 anys
1: molt
0: bé, sona.
3: 6 anys de silenci.
1: Això una mica, saps? Que ho sento...
3: 6 anys de silenci.
0: 6 anys de silenci motivats per Paula Jornet. Per una crisi creativa que va tenir, no li sortien les coses.
1: Ara
0: per
1: fi
0: té nou single i ha anunciat disc de cara a l'octubre i concert al Primavera Sound. Just per aquelles dates, a més, traurà el segon avançament. Aquesta, la primera, es diu Somebody to Everybody.
1: Hòstia.
0: Escolteu-la, mola molt el beat, mola molt la...
3: sí, sí, està guapo,
0: el mood i el missatge polític que hi ha darrere la cançó.
3: Epa, cuidado, eh?
1: L'escoltarem. Gràcies, Albert.
0: A vosaltres.
3: Sí, el Primavera Sound.
4: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quios. Què ens queda pendent?
5: Tres collars, tres pulseres i arracades i anells.
6: Sí, és verdad.
5: Amb uns rellotges, amb unes cadenetes, amb uns José Luis Rodríguez Zapatero, gravada.
7: Efectivament, te habéis acertado.
5: Collars de perles, diamants.
6: Mentira!
5: I pedres de colors, principalment blaves i vermelles. Són pedres de color grans, fins a 20 quilats, segur.
6: No!
5: Les arracades entre 3 i 6 quilats són pedres importants. Rubis que vénen de Birmània. Estaríem parlant àmpliament dels 3 milions d'euros, segur.
8: Oiga, no, que no. Sí, ahora ya. Oiga, no.
4: Que no falte el bon humor, mai.
7: Muy bien, muchas gracias.
1: Benvinguts, seran les 12 del migdia, és l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Villamata i Xavi Espinosa. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
10: Doncs molts temes, Ricard, perquè déu-n'hi-do com està l'actualitat de calenta.
1: Ui, calenta,
10: i no ho
1: calenta.
10: Dic només per la temperatura.
11: Els 11 anys, per cert, més càlids des que es tenen registre, són tots al segle XXI.
10: Mauri, no, és que no vull saber. Per què no ho vols saber, Jovany?
1: No, és el negacionista, Jovany.
11: Cada dia
10: estem igual.
11: Perdona, és que hem de ser conscients...
10: Cada dia és el dia més càlid de la vida.
11: Sí. Oh, és que cada any
10: és el més càlid.
12: Que callis, cony! Va!
10: Armínia.
1: Armínia, què és?
12: Va, ja està bé, home, és que cada vegada que ve per dir alguna cosa però... que no sigui el temps que farà demà és per avisar-nos d'algun desastre.
10: Bueno, Armínia, però les coses estan
12: no!
10: així.
12: No!
10: Jo, mira, estic d'acord amb l'Armínia.
12: És que ja està bé.
11: Sí, però jo, vinc a fer la meva feina.
12: Els anys més calents de no sé quan que són els més calents. Ahir diguem que aquest estiu hi haurà sequeres per culpa de la calor, encara que tinguem els pantans plens. Calla!
10: Això ho vam dir ahir.
11: Pel que fa als indicadors...
10: Tenim els pantans plens, però hi pot haver sequera...
11: Bueno, és que una cosa no treu l'altra.
10: No, Francesc, mai tenim res bé.
11: Una cosa no treu l'altra.
12: Mirant la Sílvia, tancarà el Mauri a la presó.
1: La Sílvia tancarà el Mauri a la presó.
10: Quina Sílvia?
12: Quina
10: Sílvia?
12: Calla ja!
1: Quina Sílvia?
3: La Sílvia Abril.
12: La Sílvia. Quina Sílvia vols que sigui?
11: No estic parlant.
3: Ah, ja sé quina Sílvia.
1: La Sílvia Oriols.
3: No.
12: Això m'ho has dit tu.
3: No mentis, la innombrable.
11: Temperatura, Ripoll, per cert...
12: Que m'importa un pepino, home! Mira, obro la finestra i m'obro els pulmons de TV2 o com es digui.
11: CO2. Indicadors de CO2.
3: Armínia, calma. No entenc per què us fa tanta ràbia que el Francesc Mauri digui simplement les coses com
11: no,
3: són.
11: I que faci la meva feina. Jo no critico la teva feina de poeta o la feina de l'Armínia de no sé ben bé què.
3: No, de res.
11: De res.
3: De res.
11: Jo faig... Vinc a fer la meva feina com la fa el Cordomí, com la fa l'altre.
10: Tomàs Molina.
11: L'Agustí.
10: Sempre aneu a buscar la cosa per posar la por al cos.
12: Ara!
10: Molt bé, doncs...
11: És que hem de tenir por.
3: Seguiu mirant cap a una altra banda.
11: Hem de tenir por.
3: Morireu calcinats.
11: Mira el carrer.
3: El Mauri i jo no.
11: No.
3: Anirem a viure al Pol Nord.
11: Jo, a més, practico nudisme, això és sabut des de fa temps.
3: Sí,
11: és un mètode de termorregulació totalment nostrat i... Vull dir...
3: El teu nudisme, Francesc, inclou aquesta part que ara està bastant de moda, que és la de prendre el sol...
11: Parlant-nos... Correcte.
3: Sí, també
11: sí,
3: ho
11: fas. De fet, tot s'absorbeix millor parlant-nos. Això sí, sí. És sabut. Té una...
10: Qualsevol cosa s'absorbeix
1: millor. Qualsevol cosa.
10: És incorrecte
1: el
10: perquè...
1: problema.
10: No, el punt de partida és incorrecte perquè no s'ha d'absorbir res a través de l'anus.
3: Bueno. Per exemple, Jovany, un suc de taronja.
12: Un suc de taronja.
1: Un suc de taronja.
3: Un suc de taronja.
11: Sí, sí,
3: les vitamines.
1: Un tallat.
3: Un tallat.
11: La pell de la taronja.
1: Tu ho poses allà i ell mateix ja absorbeix.
11: Hi ha un punt, hi ha un punt de no retorn.
10: Per què necessites absorbir res parlant?
12: Hi ha un punt... És que l'any no és d'entrada, és de sortida.
1: Això ho han ensenyat a petit.
3: Armínia.
11: Bueno, sí.
1: És el que insisteix que sigui d'entrada.
12: Exacte.
1: És un lloc de sortida.
12: Exacte.
3: És un lloc de sortida.
11: Tot depèn de com ho miris.
3: Bueno, no, o no.
11: La boca, què és, d'entrada o de sortida?
1: D'entrada.
11: I bé que surt vòmit.
3: Sí.
10: Però perquè hi ha alguna cosa que no funciona bé quan vomites.
11: Estàs dient que qui s'introdueix coses per allà dins vol dir que algú no funciona bé? Has dit això?
3: Carai, Joan. Carai, has quedat ben retratat, eh? Molt bé, molt bé.
11: Bueno, doncs aneu fent, aneu fent.
12: Molt bé.
11: Bueno, jo me'n vaig, que estic amb pilotes.
10: Sí, si t'has anat afullant.
1: Més temes d'actualitat. Vinga, va.
10: Sí, deia que hi ha molts temes importants per abordar, temes que preocupen la gent.
1: Exacte. Com, per exemple, el tema que va passar...
12: La vaga de la Biblioteca de Barcelona, per exemple.
1: Vostè, perdona, qui és?
12: Si poguessis fer el favor de no cridar, sisplau, que estàs molestant els teus companys.
1: Perdona.
12: Sí. I apaga la música, que això no és una discoteca.
1: Fora,
10: Cesc. Sí, Cesc.
12: A veure, què necessites?
10: Treu el piano, que la senyora s'enfada.
12: Què necessites?
3: De moment, diria que Ricard Ostrell, el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, és qui és.
12: Maria Callas, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
3: Portaveu baixa, eh?
12: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
3: Bé,
12: no,
3: això és molt bé, Maria Callas. Sí, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
12: Estàs parlant molt fort.
3: Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
12: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
3: Ella parla fort. És que ella parla fort.
12: Bueno, perquè soc la bibliotecària.
3: Vale, d'acord.
12: Per cert, aquí em surt...
10: I està fent vaga, d'altra banda.
12: Joel, que vas venir a buscar fa 3 mesos l'últim llibre de l'Albert Espinosa i encara no l'has tornat.
10: Ah, sí? Llegeixes els llibres de l'Albert Espinosa? L'Albert en una biblioteca... Imagina't Albert Espinosa en una biblioteca.
3: Era per un amic, no era per mi.
12: Sí, mira,
3: era per un amic que està passant un mal moment.
12: És que bueno, ja està bé, no? De veritat, que... Bueno, mira, si no tornes al llibre et parteixo les cames.
3: Bueno, doncs què és aquest soroll?
12: Ha vingut Albert Espinosa a fer una presentació.
11: Pic, i... pic, pic.

0: vas concentrar...
1: No saps concentrar, clar. Prova de llegir alguna cosa, Joan, a veure.
0: A veure, per exemple, pues ara estic llegint això. Ai, merda, he perdut el fil. Sí, sí, és
2: horrorós.
0: La tos realment no et permet llegir.
2: Clar, la gent, sí, jo m'acabo enfadant sempre. La gent que té molta tos...
0: Sí, bueno, i el teatre, és que...
2: I el teatre.
0: En general, la gent que tos...
3: La gent que riu també,
2: La gent que té tos.
0: Mira, jo recordo molt...
2: I la gent que té un accident petit... a la ronda de dalt, a mi em fa enfadar molt.
0: Sí, però això ja és culpa de la gent que la va dissenyar sense com es diu allò?
2: Sí, però tu ja ho saps. Voral. Tu ja saps que la ronda de dalt no té vorals. Per tant, no tinguis un accident.
0: Clar, és que la gent és poc previsora amb això. Ho
1: acabat?
4: Sí, una vegada, el dia sense cotxe,
0: vas agafar el cotxe
4: i em vaig quedar... Em va començar a treure fum al cotxe al mig de la ronda de dalt a les 8 del matí.
2: No...
4: Quants quilòmetres.
5: Ah, eres tu, eh?
4: El dia sense cotxe per culpa meva.
0: Imagina't que t'arriben a fer una foto i surts al premsa.
1: És que clar.
5: Ricardo Estrell.
4: Però...
5: Obstrucció de trànsit.
4: Vaig parar a la vorera.
2: Però si no n'hi ha, si acabes...
4: Hi ha una mica de vorera.
2: Hi ha una mica de vorera, però acabes molestant a tothom.
4: Bueno, anem al principal tema pendent del dia.
0: ¿Quién es el
4: problema de Zapatero?
0: Ah, d'acord, sí, no, tant.
6: El capo de la mafia, claro, el sicario venezolano.
0: A veure,
6: el Cejas.
0: Federico.
2: Cejas.
6: Esa especie de tenutrio.
7: Pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí?
8: ¿Qué pasa?
7: Y ya, pues que vayan tomando nota.
9: Venga, va, home, sisplau.
4: L'actualitat continua marcada per l'obertura del sumari del cas Plus Ultra amb l'expresident del sumari, l'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com a principal imputat en el sumari.
2: Sumari.
0: El sumari
2: del
0: Faro.
2: Nous detalls del sumari del cas, per exemple, que la policia va trobar una quantitat important de joies en una caixa forta al despatx de ZP.
0: Sí, senyor Jovany, ets un home informat. I veu que són unes joies que, segons va explicar la secretària de Zapatero a la policia, la seva assistenta personal, que és una senyora que es diu Gertru, pels amics, provenien d'una herència, d'una mena de deixa.
1: Així és.
2: Tenim amb nosaltres la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar.
0: Hola, Gertrudis.
1: Hola,
2: bon dia, buenos días.
1: Me puede llamar Gertru.
2: Gertru.
0: Sí. Molt bé, Gertru. Escolti, vostè coneixia l'existència d'aquestes joies a la caixa forta de Zapatero, Gertru?
1: Claro, hasta incluso guardo las llaves porque el Zapas es muy despistado.
0: Perdoni, com li ha dit?
1: El presidente Zapatero, ¿no? Entonces yo guardo las llaves de todo y sí, sabía que estaban las joyas de la señora ahí, ¿no? Incluso a veces me las probaba y todo.
0: Vostè es provava les joies?
4: Para un moment, per un moment,
0: ara para la música.
4: Jovany.
1: Sí. Todas a la vez, sí. Parecía...
4: Val que anem apurats de personatges, però que l'Armínia hagi de fer...
1: Ah, ja ho he dit jo. És que ja li he dit.
2: Ho hem parlat. Però
0: Armínia, Armínia, no surtis del paper.
1: Ara doncs no posem...
0: No,
4: sí. A veure, és que
0: Armínia... No, Armínia, la gràcia és que tu no surtis del paper. Tu has de seguir sent la Gertrudis.
4: Jo li dono una oportunitat, però ja li dic que no comprarem més cap persona. Si vostè ve aquí, encara no sé per què ve. Però no es foti a sobre fer la feina dels altres.
0: Jovany està buscant noves... Noves possibilitats amb l'Armínia.
2: L'Armínia era dalt, que no estava fent res.
1: Clar.
2: Que puja allà a la redacció i comença a parlar allà amb l'un, amb l'altre, i va molestant.
0: Doncs que faci de Gertru.
2: Fes alguna cosa.
4: Ja, bueno,
1: però... Bueno, puc fer de Gertru, si quieres, jo puedo hablar castellano.
0: A veure, Armínia, provem-ho.
4: Surti del personatge.
1: Vale.
0: A veure, vostè, Gertru, estem parlant amb la Gertru.
1: Sí, soy Gertru.
0: Gertru, vostè s'emprovava les joies de Zapatero.
1: Sí, me las ponía todas a la vez y parecía un Latin King.
0: Ah, molt bé.
2: Molt bé. I són una herència, ens diuen, aquestes joies.
1: Sí, bota aliança. Bueno,
4: no, a veure, Armínia,
1: no.
4: A veure,
1: pensava que estava...
4: Gertru no és d'aliança.
0: A Gertru no pot votar aliança. És una senyora de Castilla-La Mancha.
1: Pues sí, me gusta. La Sílvia me gusta. ¿Qué quieres que te diga? No, me parece interesante.
0: Armínia.
2: Gertrudis.
1: No? Es que, no sé, es muy popular, ¿no? Y votar Aliança Popular, ¿no?
4: Aliança Popular.
2: Aliança Popular.
1: Sí, bueno...
2: Però bé, sent la secretària de Zapatero, tampoc hauria de dir que aquesta... Bueno, escolta'm.
0: Va, Armínia, seguim parlant amb la Gertrudis.
2: Posis en el paper, Gertrudis.
1: Sí.
0: Que si són una herència, això. Les joies.
1: Bueno,
0: són una herència.
1: Esto es lo que me contaron los señores, ¿no? Claro. Como comprenderá, yo tampoco fui a comprobar si había muerto la abuela de la señora.
2: No, clar. Vostè s'ho havia de creure, que allò és una herència, i està sense fer preguntes. No?
0: Claro, però escolti'm una cosa, senyora Gertru.
1: Sí.
0: Tot això que s'està investigant de Zapatero com el líder d'una xarxa de tràfic d'influència, d'això és molt greu. Vostè què en sap?
1: Yo de todo esto no sé nada.
0: Ja m'ho imaginava.
1: Porque al fin y al cabo soy una mandada y hacía lo que me pedía el señor.
0: Estàs fent molt bé, Armínia.
1: Me decía, guarda este collar de rubias y zafiros en la caja. Y yo, pues, lo hacía sin preguntar.
0: Molt bé, molt bé.
1: Me decía,

0: necesito un informe. Pues no sé, analizando la situación socioeconómica de Venezuela, yo ponía Venezuela en el Google y hacía un informe, Aliança clar, bien.
1: I aquest informe després Albania.
2: Aliança bien, que bé.
1: Aliança, quina aliança?
0: No, l'empresa de les lligues,
1: colant missatges subliminals.
0: No, jo no la vendia, Era l'empresa
3: no, això l'anava a dir. Vostè feia aquest informe després d'Albania.
0: Sí. No, l'empresa de les niñas.
3: Ah, les filles del Zapatero.
0: Sí, perquè a vegades m'encarregaven coses,
3: Com ara, quines coses li encarregaven les filles del Zapatero?
0: Les cabezas de cabra, no, o pelo de vírgenes para hacer sus rituales, sus cosas,
3: bueno,
0: no?
3: Bueno, sí que és veritat que eren noies que tenien aquella aparença una mica gòtica.
0: Sí, bueno, però són bones persones, I la Sílvia Orrels també és bona persona.
2: Gràcies. Anem al concurs pendent d'aquí a un minut. Avui concurs amb nosaltres Jordi Pujol. Ara el sentirem.
3: Què dius?
4: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
5: Tot costa.
6: La temporada del 10.
7: Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
8: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
10: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
11: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Per molts anys i que feu molts més.
12: Som 3cat.
13: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
2: Avui ens truca el Jordi Pujol. Jordi, bon dia.
14: Bon dia.
0: Hola, Jordi.
2: Com estàs?
14: Molt bé, molt bé.
0: Com està la Marta?
2: No, la Marta.
14: La Marta està perfecta. Ens ho repassem uns dies.
3: La Marta no està perfecta. Armínia...
1: Jo tornaria a començar.
3: I a tu també, Enric.
2: Calleu.
13: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
2: A veure, truca el Jordi. Jordi, bon dia.
14: Bon dia.
2: Jordi Pujol, es diu vostè,
14: Sí.
2: Des d'on truca, Jordi?
14: Des de Sabadell.
2: Ah!
3: Ojo, Jordi Pujol de Sabadell,
2: Pujol de Sabadell,
3: Aviam, no ets el... No és el president, no?
2: Sí, home, creu que no, que no sigui rejuvenint la veu.
15: Tites, no?
3: No ets el Tites.
2: Tens relació parental, parentesc?
14: No, jo crec que no, tot i que sóc el tercer Jordi Pujol.
3: Ah, vens d'una llarga nissaga de Jordi Pujol.
2: Molt bé.
14: Jordi Pujol, el meu pare és Jordi Pujol.
2: O sigui, ets el júnior.
14: Jordi Pujol.
2: Jordi Pujol, júnior.
3: Series el júnior. El dels Ferraris, no, una mica? Sí. Jordi, què, et fas la primera pregunta o no?
14: Sí, vinga, dispara.
3: És la que et donarà dret a guanyar una magnífica cantimplora del 3CAT. Espero que no estiguis gaire nerviós.
14: Va, normal.
3: Vinga, doncs va, que t'enfrontes a la categoria de cultura i esports. Els esports són cultura, Jordi, ràpid, sí o no?
14: Sí.
3: Vinga, continuem. Jordi Pujol, com segurament ja deu saber, a no ser que visquis a 200 metres sota terra, Luis de la Fuente ja ha donat els noms dels 26 jugadors que representaran la Roja al Mundial de Futbol.
2: Ja, tots amb la Roja.
3: I del que més es parla és que no hi ha ni un sol jugador del Real Madrid. És una cosa inaudita, Jordi Pujol, que es veu que no havia passat mai a la història, que a més es veu agravada pel fet que del Barça n'hi van 8. Curiós, Jordi? El club esportiu que millor i més espanyolament representa l'espanyolitat espanyola no aporta jugadors a la selecció espanyola i, en canvi, el club que pitjor la representa, el club que defensa els interessos de centenars de milers de sediciosos que volen trencar Espanya, n'aporta 8. I, clar, els aficionats madridistes viuen immersos en un mar de contradiccions i els hi venen flaixos horribles, com els veterans del Vietnam. Jordi, els hi venen records dolorosos de fa 15 anys, quan una selecció espanyola que bàsicament era el Barça amb 4 patates fregides de guarnició va guanyar-los un Mundial i es van veure obligats a celebrar-ho. I si en aquell moment tenien el Ramos i el Xavi Alonso a l'equip i ja ho van passar malament, Jordi, imagina't ara. Imagina't haver-te passat tota la temporada dient-li moro de mierda al Lamine Yamal i puto catalufo al Cubarsí i subnormal al Gavi i ara, quan comenci el Mundial, vegin que aquests mateixos jugadors porten al pit la mateixa bandera que ells porten al canell, a la solapa del polo, al maletero del cotxe, al balcó de casa i segurament també a la goma dels calçotets. No ha de ser fàcil, Jordi, i de fet ja em consta que molts madridistes estan prenent decisions dràstiques. N'hi ha que ja li demanen al Florentino que creï un Mundial ell, al marge de la FIFA, on el Madrid pugui exercir de selecció espanyola sense espanyols, i altres ja han decidit que aquest Mundial aniran en Portugal, perquè hi juga Cristiano Ronaldo, que representa molt millor que qualsevol jugador català els valors de l'Espanya madrilenya, que, com saps, és l'única Espanya legítima. I ara, Jordi, la pregunta. Estàs atent, Jordi?
14: Sí.
3: Doncs vinga, som-hi. Fa dos mesos, la Roja va tornar a jugar després de molts anys a Catalunya. Ho van fer encoratjats per aquest clima de concòrdia i de pau social que respira últimament al país, i el lloc triat va ser, com no podia ser d'una altra manera, tractant-se de la selecció espanyola, al camp de l'Espanyol. En aquell partit que enfrontava els espanyols a la selecció d'Egipte, els aficionats rojigualdos van insistir en un càntic molt concret. Quin va ser aquest càntic? Et dono quatre opcions. Opció A va ser independència. Sí. Opció B va ser sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Opció C va ser nosotras parimos, nosotras decidimos. O opció D va ser vote, vote, vote, musulmán el que no vote.
2: Temps.
3: Què cantaven?
14: La D,
3: eh?
2: Resposta...
3: Però un moment, un moment, un moment. Però això no tindria sentit, Jordi, havent-hi la mínia mal que és musulmà i jugador de la selecció espanyola jugant al camp. Això no tindria sentit, Jordi.
14: Aquest és un país amb poca coherència.
2: Resposta correcta.
3: Sí, senyor.
2: La coherència... Bueno, també. També.
0: La coherència. Va,
2: coherència. Sí, ja tens una cantimplora del Trescat. Anem per la segona pregunta. Aquesta puntuació ja et donarà opcions a venir a concursar divendres.
14: Molt bé.
2: I anirem després del butlletí de les 12. Però abans donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Diverse, saludem l'actor i director de teatre Martí Torres. Martí, bon dia.
5: Hola, Ricard. Sabies que les expectatives i oportunitats dels infants en les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques comencen a construir-se des de ben petits? I que en entorns socialment vulnerables la bretxa científica i tecnològica continua creixent i afecta especialment les nenes? Davant d'aquesta situació, és necessari vetllar pel dret universal dels infants a una educació de qualitat, promovent l'equitat i la justícia social. De Tecla, un programa d'innovació pedagògica creat per FabLab Barcelona i la Fundació Divers, impulsa l'aprenentatge de les STEAM des de l'educació maker, fomentant l'equitat i la inclusió. Durant quatre cursos, De Tecla acompanya escoles de primària promovent aprenentatges significatius amb què els infants aprenen fent, experimentant i creant. Alhora, ofereix recursos formatius, metodològics i tecnològics per empoderar les comunitats educatives. Descobriu el programa De Tecla a fpdivers.org.
6: Fundació Divers.
9: Al radar de Trescat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
6: El radar, el podcast diari de notícies a Trescat Info, amb Eloi Barrera.
9: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
6: Som Trescat. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
6: Som Trescat.
15: Som Trescat.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. Un tren ha xocat amb un minibús escolar aquest matí a Bugenhout, al nord de Bèlgica. Segons les primeres informacions, 4 dels 9 passatgers de l'autobús haurien mort. Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Hola, bon dia. 2 dels morts són estudiants. Les altres víctimes són el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els adolescents. Això és el que acaba de dir el ministre de Transports belga a la televisió RTL. L'accident ha tingut lloc en un pas a nivell. El gestor de la xarxa de trens belga ha explicat als mitjans locals que en el moment del xoc, la barrera del pas a nivell estava abaixada i els llums en vermell, segons diu que mostren les càmeres de seguretat de la zona. Per això, ara per ara, desconeixen què és el que ha pogut fallar. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
15: Partit Popular i Vox tanquen un acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Són els primers comptes del president popular, Pérez Llorca. El pacte inclou el concepte de prioritat nacional, inclòs per Vox, que els espanyols, vol dir, tinguin preferència a l'hora d'accedir a les ajudes públiques. València, Alba Barbosa, bon dia.
17: Bon dia. És un acord que també inclou mesures en seguretat que Vox vincula amb la migració irregular. El pacte per als pressupostos l'ha anunciat l'extrema dreta i el Consell el presentarà divendres. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, destaca els tres eixos del pacte.
18: Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y, por supuesto, algo esencial, que és la prioritat nacional.
17: La previsió és que els pressupostos s'aprovin a finals de juliol a les Corts. La ministra i secretària general dels socialistes valencians, Diana Morán, exigeix que PP i Vox facin públic l'acord i lamenta que el futur dels valencians depengui dels interessos d'Abascal. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
2: Ho acabem de saber. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, demana a l'Audiència Nacional un ajornament de la seva declaració prevista pel pròxim dia 2 de juny. Això l'endemà de la filtració del sumari del seu cas. D'aquesta manera, la defensa demana més temps per poder analitzar aquesta documentació i poder fer aquesta declaració amb més garanties. Ara el tribunal haurà de decidir si accepta o no aquesta petició.
15: Junts per Catalunya presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat. Tot i el rebuig del principal partit de l'oposició, els comptes tiraran igualment endavant amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns i quedaran definitivament aprovats al Parlament el mes de juliol. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
19: Hola, bon dia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha oficialitzat avui que registraran una esmena a la totalitat als pressupostos perquè creuen que són dolents per al país i la constatació d'un govern en fallida.
20: No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
19: Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
2: El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot amb l'objectiu d'incorporar el diagnòstic de l'ull gandul a les revisions dels nens i nenes de menys d'un any i mig. Fèlix Martín, bon dia.
21: Hola, bon dia. L'àrea bàsica de salut de Salt fa del laboratori de proves i han citat les famílies de 120 nens i nenes per fer la revisió de ben petits, ha explicat Belén Pérez, adjunta a la direcció de l'àrea bàsica de salut.
22: Fem aquests 120 nens d'aquesta mostra per després saber realment tenir dades i la idea és que més endavant ho incorporarem a la revisió de creixement en salut dels 15 mesos i si això funciona entenem que altres centres s'acolliran a aquest projecte.
21: Si se'n fa el tractament a temps, l'ull gandul es pot revertir, afecta entre un 2 i un 5% de la mainada. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Esports, Marta García.
19: L'Espanyol presenta este migdia Ramon Rodríguez Verdejo Monchi com a nou director general esportiu. Qui s'acomiada Ramon Terrats, el jugador va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. En la Lliga F a les 7, el Badalona Women rep el Madrid en la penúltima jornada. Demà el Barça rebrà la Real Societat i el tècnic Pere Romeu comenta que si Alexi acaba marxant se li haurà de fer l'homenatge que mereix. També demà l'Espanyol visita el camp del Deportivo. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la balear Juana Camilion, que arriba de l'Estudiantes i firma per dos temporades. En l'ACB a les 8 se juguen els 20 minuts que queden pendents del Juventut Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes en el marcador electrònic quan dominava la penya per 20 punts. I en lo que lliga tercers partits del play-off de quarts de final. A dos quarts de nou, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
6: Fins aquí les notícies.
13: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Jordi, ets aquí.
14: Sí, estem aquí.
2: Doncs bé, anem per la segona pregunta, Joel, que és de puntuació.
3: Sí, i la puntuació és relativa a com ho facis davant del repte ètic i moral que ara et plantejaré. D'acord, Jordi?
14: Molt bé.
3: Atenció, perquè avui reversiono un dels pitjors dilemes de la història d'aquest concurs. Jordi.
23: Bones i màgiques nits.
3: Gràcies, Sebastià.
23: Ah, no? Perdó.
3: És que tu sona una mica de música New Age i ja... Jordi, posa't en situació, insisteixo. Tanca els ulls, si cal, a no ser que estiguis conduint o caminant pel carrer. O sigui, tanca els ulls només si estàs parat a poder ser assegut i a poder ser sol, perquè si estàs amb gent i tanques els ulls molta estona, Jordi, amb el telèfon a l'orella és possible que pensin que estàs de lulo. A la situació que et plantejo, Jordi, estàs a casa teva i és diumenge. Tens bastanta ressaca, Jordi, perquè ets un tio que t'agrada fer els teus cubates, i has decidit passar el dia a casa, prendre't un ibuprofeno i estirar-te al llit en silenci amb els ulls tancats, aviam si et relaxes i pots dormir una estona. I més o menys ho aconsegueixes, Jordi, amb l'ajuda, per què negar-ho, de dos diazepans, una mica de cannabis i una infusió de valeriana i passiflora. Hermínia, calla. Estàs relaxadíssim, Jordi, pràcticament al nirvana. Estàs ja que et floten les cames i comences a mig somiar quan tota la teva pau interior se'n va de cop a prendre pel sac. Perquè de cop, Jordi, sents una música a un volum infernal. De fet, sents això, concretament. La reconeixes ràpid, aquesta cançó, eh? No. És Jetem, d'aquell cantant francès.
0: Que et va
3: fer conèixer aquella nòvia francesa que vas tenir fa 20 anys. Te'n recordes, no?, d'aquella noia francesa?
14: Sí, sí.
3: Que et va deixar per una altra noia francesa. Però ara no ve a cuento, això, Jordi. La cançó t'agrada, Jordi, però no ara. No ara, que estàs amb una migranya intentant descansar i, per suposat, no aquest volum. Però el que et sorprèn més, Jordi, és d'on ve la música. Ve del pis del costat, del tercer primera, del pis de la Maria Antònia, que és la teva veïna de tota la vida. I tu ho saps tot de la Maria Antònia. Maria Antònia, 63 anys, divorciada des d'en fa més de 13, i això ho saps perquè t'ho ha dit ella, que està una mica deprimida perquè busca l'amor i no el troba. I quan dic amor, Jordi, i això també ho saps perquè t'ho ha dit la Maria Antònia, em refereixo a treure una mica el ventre de penes, perquè la Maria Antònia fa 13 anys que no està amb cap home, Jordi, bíblicament parlant. Deixem-nos d'eufemismes. Total, que vas a trucar a la porta de la Maria Antònia perquè baixi la música i puguis relaxar-te, i també perquè pateixes que no li hagi passat alguna cosa. Perquè amb la Maria Antònia fa... No.
4: Ja m'he perdut jo, eh?
3: És que el GTM aquest...
4: Gràcies. Molt, eh?
3: Perquè la Maria Antònia mai fa soroll, Jordi. Tu la coneixes, has conviscut amb ella moltíssims anys i no fa mai soroll. Llavors, quan estàs davant de la seva porta, just a punt de tocar el timbre, sents uns crits que venen de dins. Poses l'orella a la porta i no són crits, Jordi, són gemecs de la Maria Antònia. Gemecs molt forts. Sents això, Jordi. És evident que 13 anys després la teva veïna Maria Antònia està tenint un orgasme. Un orgasme molt sorollós. L'està tenint cridant fortíssim i amb la música insuportablement forta, també. Justament el dia que tu t'estàs morint de la ressaca i tens el cap com si tinguessis a dins tots els membres de l'Elèctrica d'Arma tocant desafinats. I ara la pregunta, Jordi. No sé si entens el dilema, Jordi. Has de decidir entre molestar la teva veïna Maria Antònia, que tu saps que fa 3 anys que no folla i ara per fi ho ha aconseguit, o no fer-ho i seguir patint.
2: Què fas?
3: La migranya, amb la música, els gemecs de la Maria Antònia.
2: Què fas, Jordi?
0: Jordi, va.
3: Sí, Jordi.
14: No fer-ho.
3: No fer-ho, eh?
14: La Maria Antònia potser es passa 3 anys calladeta només per aquesta disfrutada.
3: Home, sí, senyor. Sí, senyor.
2: Puntuació,
3: sí, senyor.
2: Garriga.
3: Bravo.
4: 9,5.
2: 9,5.
3: Sí, senyor.
1: 9,3.
3: 8,7.
4: El pudor, no?
3: Va, Ricard.
2: 28,7.
3: Ui,
2: com a 5. 28,5. No està gens malament. Potser vens a concursar divendres. Jordi, gràcies.
14: Vinga, potser.
2: Adéu, Garriga. Fins després a la tarda.
4: A les 4 ens hi posem. Sí, sí. Avui Lídia Dedi, Eloi Vila, amb la Rebeca Renco posem el dia de Jonathan Andic.
3: Sí. I tu, Garriga,
4: jo
3: i tu.
4: Jo també, a les 4.
2: Adéu.
0: Vale. Sí.
7: Catalunya Ràdio. Som 3K.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
23: Imagina't-ho. Brian Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
5: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
10: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
5: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
10: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
11: Sou molt bona gent!
12: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
24: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
26: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
27: Aviam què passarà avui.
28: Qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
29: Sí.
28: I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i, tot i així, cada edifici és diferent. Mm-hmm. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
29: Sí, eh?
28: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir...
30: Para la tele, Mercè, va.
31: Vinga,
30: va.
32: M'encanten els parcs d'atraccions.
30: Sí, sí, l'Òscar, sí. És un dissenyador collonut, aquest tio.
31: I el megàfon, sí, sí. En Peyu ens parlarà del megàfon o...
32: Però no ens parlarà amb un megàfon.
30: Va,
32: perquè a mi m'atabala.
30: Calleu, sisplau, corribo, jefe. Va. Déu vos guard.
33: I visca Holanda!

0: La Renaixença.
1: Ja us ho avanço, abans que feu cap comentari vosaltres, sí, també el megàfon és un d'aquells invents que ja existien a l'antic Egipte.
2: No. Collons d'egipcis, eh?
1: A veure, evidentment, no eren electrònics com els actuals, simplement eren objectes cònics que servien perquè la veu fos més entrenadora i arribés més lluny.
3: Bueno, per parlar més fort.
1: No, exactament, no. Un con no amplifica el volum.
2: Apa que no. Jo vaig estar dies enrere quan va guanyar el Barça la Lliga, vam anar amb un cunyat a Barcelona, allà a la Rambla, que està fotent obres, i vam anar al Plaça Catalunya.
3: Fan obres a la Rambla?
2: Sí, fan obres. I vam agafar un con d'aquell de les
1: obres,
2: i vaig posar allà... El teu deporte...
1: Silenci.
4: Una mica de festeta, no?
1: Una mica sí, però tampoc va guanyar la Lliga del Barça ahir, diguéssim, fa uns dies.
5: Però deixa'm celebrar. Les coses bones s'han de celebrar.
1: No, som catalans. Com més celebrem, llavors més patirem. No amplifica el volum.
3: Ah, no l'amplifica?
1: No l'amplifica, no. Sona més fort, però no és que s'amplifiqui. El concentres, evites que es dispersi. Ja. Tècnicament s'hauria de dir així.
3: Ah, collons. Sí. I així es fan obres a les Rambles?
1: Sí.
5: Nosaltres sí que ens dispersem bastant. Sí.
6: I per què volien els megàfons als egipcis?
1: No sé.
6: Per les seves manifestacions? Tipo, Romà, cabró, saluda al faraó. No? Sí. Bote.
1: No sé què deien en aquell moment.
6: Bote.
1: No eren uns quillos, els egipcis, tampoc. Vull dir que no... Ho feien servir, suposo, per donar ordres, per coordinar treballadors a les piràmides quan les construïen, no? Més enllà d'aquestes primeres aproximacions, el pare del megàfon és Samuel Morland, al segle XVII. Era un enginyer que feia d'espia pel govern anglès i va fer uns megàfons cònics, metàl·lics, de grans dimensions, amb un plantejament purament militar. Tu podies parlar a un quilòmetre de distància. Ojo, I també podies sentir què deia l'enemic.
2: Sí, el feien servir per escoltar, també.
1: Sí, inicialment tenia dues direccions al megàfon. Suposo que després de posar-hi l'orella, abans de fotre-hi la boca i passaven un drapet...
2: Sisplau.
1: Suposo. Ah.
3: No se sap mai, això, eh?
2: Netegeu-vos les orelles, porcs!
1: T'has quedat amb el megàfon posat, tu, Àlex.
6: Sí.
3: No, qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com més important, eh?
1: És veritat, és més reivindicatiu.
3: Sí, senyor.
5: Sí, total.
3: Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
7: Oh? Xuriguera, afluixa la cartera.
1: Està bé.
7: Que no pagues mai.
1: He de dir que el so característic aquest del megàfon arriba quan arriba l'electricitat. A partir de 1920-1930 és quan aquest invent es fa popular a les manifestacions.
7: Qui vulgui treballar, que entengui el català. Alerta, Manuel, un cafè amb llet. No és un cafè amb gel.
1: Manuel, has dit, eh?
2: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
1: Manuel.
2: Si hagués dit Rafel,
1: no.
2: És que semblava que m'ho deia a mi mateix.
3: Mira. No els amazons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
7: Ara. Ni Putins, ni Trumps, ni Netanyahus, volem dirigents una mica més majos.
2: Majos?
5: Jo què sé, és que és difícil rimar amb Netanyahu.
1: Netanyahu no té la rima fàcil.
5: No.
1: Carles Xuriguer, Rafael Feixades, Laia Luc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un enginyer qui de ben petit va quedar fascinat amb les atraccions dels parcs temàtics i d'això n'ha fet el seu ofici. Gràcies a ell, quan puges a una muntanya russa, no acabes sortint disparat i aterrant a l'aparcament. Un especialista de l'adrenalina, tècnic del vertigen, coordinador de la caiguda lliure, l'home que domestica la por.
0: Avui s'asseu a l'escola de la Renaixença, Òscar Algarista!

0: Òscar, què has menjat avui per esmorzar?
1: Viatge entrepà ràpid de pernil.
0: Entrepà, viatge, dius viatge perquè...
1: Perquè estic aquí i allí, llavors aquests esmorzars no són les que m'agraden de seure amb calma, però...
0: On vius habitualment, tu?
1: Jo estic a Suïssa.
0: Suïssa, eh?
2: Oh, sí. Has esmorzat a Suïssa aquest dematí?
1: No, aquest dematí ja estava.
0: Ah, ja havies arribat aquí.
1: Sí.
0: A Suïssa per algun motiu en concret, per la teva feina?
1: Sí, de fet, és curiós perquè... Exacte. Les empreses que treballen en el meu sector doncs estan moltes a Suïssa. És una cosa molt curiosa.
0: A Suïssa remenen les atraccions de tot el món.
1: És un hub molt important d'aquest tipus d'empreses i, curiosament, Suïssa no és un país que destaqui per tenir cap part d'atraccions gran ni rellevant.
0: No.
1: És una d'aquestes moltes curiositats que hi ha pel món.
0: Sí que a Suïssa sí que és veritat que surten molt les imatges aquestes d'aquests tobogans integrats a la natura. Hi ha com unes muntanyes russes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenen...
0: Allò és ben parit, allò, eh?
1: Allò està superxulo, tenen un turisme de muntanya, clar, el seu, a banda d'una part d'indústria, etc, una part molt important de tota Suïssa és justament la natura, no? I llavors en aquesta natura, en aquestes instal·lacions de muntanya, instal·len tobogans, algunes... coses per atraure no només el turisme d'esquí, que és el que tothom tenim en ment, sinó també per atraure un públic familiar, que pugui haver algunes instal·lacions més pels més petits, per poder obrir tot l'any. És força interessant el plantejament.
3: Jo una vegada vaig anar a Suïssa i plovia sempre, agafes un tren, t'enfiles a dalt a la muntanya i paren el sol allà dalt.
1: Espectacular.
0: Què dius ara?
3: T'ho prometo.
0: Per sobre dels núvols, digues.
3: Exacte. I era com si estiguessin a la platja. A baix està plovent i es topen així. Bueno, a dalt també és vera, però paren el sol a dalt i són tots allà dalt.
0: Collons de Suïssa.
3: Parita. Tu una cosa, portes maletes amunt i avall?
1: Sempre.
3: Per fer-te un encàrrec.
1: Que no parlem, si és aquí. Escolta,
0: Òscar, anem a explicar bé la teva feina. Tu ets enginyer industrial i has enfocat la teva carrera cap al món de l'enginyeria de l'oci.
1: Sí.
0: Per dir-ho d'una manera suau, o sigui, la teva feina és que un parc d'atraccions no aparegui al Telenotícies, bàsicament.
1: Que sempre apareguin per coses bones i no només pas d'atraccions, sinó són tots els professionals que hi ha al darrere del sector de l'oci, que és molt més ampli. No només pas d'atraccions, que seria un percentatge molt... vull dir, molt conegut, però sobretot hi ha una part d'altres instal·lacions d'oci molt més desconegudes.
0: Per exemple?
1: Per exemple, estem parlant des de parcs aquàtics, tota aquesta part és la que ja coneixem més, però després està tot el tema, per exemple, d'escenaris. Qui hi ha al darrere? A banda dels artistes meravellosos que esteu a l'escenari, algú ha de certificar que tot allò no caigui. Algú ha de fer uns plans d'autoprotecció. Tot aquest...
0: concert dels Guns N' Roses que surten foc i tot això.
1: Justament aquests són els elements que... Tot això perquè arribi a dur-se a terme necessita que hi hagi un tècnic que verifiqui, que certifiqui que tot això està funcionant correctament, que tot això compleix les normatives. I aquesta és una part de la nostra feina. En aquestes instal·lacions, fora de l'habitual, que no són ni cases, que tot això està com a molt definit i molt estandarditzat, totes aquelles instal·lacions fora de lo normal, en l'àmbit de, diguem, lúdic, en aquestes és on estem doncs, aquest perfil molt més ampli i divers d'enginyers de l'oci.
0: Els inflables de la canalla que salten, també.
1: Per exemple, els inflables. Sí.
4: Podries haver vingut a l'estrena de La Bella i la Bèstia, que van triar els baratos, els que ho feien més barat, en comptes dels que ho feien bé.
0: Què va passar?
4: I vam baixar el taló 7 vegades, crec.
0: Per què?
4: Doncs perquè no funcionava res. Perquè hi havia molts automatismes i res funcionava.
0: Ostres, tu. Com et neix aquesta vocació? D'on et surt, això, tu?
1: Jo vull pensar... Fixeu, jo sóc de Tarragona. Hem de reivindicar Tarragona, perquè realment és un lloc meravellós.
0: Port Aventura molt a prop.
1: Exacte. I llavors, jo justament, quan Port Aventura s'estava construint, jo tenia 5 anys, que és aquest moment en el que comences a tenir consciència de les coses, no? I jo crec que vaig tenir molta sort de créixer en paral·lel amb el parc. De tal manera que vaig tenir grandíssima sort de poder visitar el parc.
0: Aquí estem veient ara una foto de quan eres petit amb els teus pares a Port Aventura.
1: Ha canviat una mica, l'Òscar.
0: Sí, has perdut els cabells com jo, digues.
1: Però la il·lusió és la mateixa, és molt xulo. Aquest era un projecte molt xulo perquè abans que el parc estigués obert, per una manera, una estratègia d'apropar el parc a la ciutadania, el que van fer va ser el trenet de vapor, va ser la primera atracció que es va construir molt abans de que s'obrís el parc, i feien tours amb entitats culturals, socials del territori per apropar el projecte, que la gent també el sentís seu.
0: O sigui, tu vas anar amb el trenet per dins de Port Aventura quan encara estava amb obres?
1: Correcte. Correcte, correcte. Oh. Sí, sí, sí, sí. Va ser una pensada molt bona del director de projectes que va tenir en aquell moment.
3: Ara s'entén tot.
1: Sí, sí.
0: I has acabat treballant a Port Aventura?
1: No, a Port Aventura no he treballat mai. Jo he estat, vaig començar a Madrid amb una empresa que porta parts a tot el món i al final doncs, el món em va portar cap a Suïssa, on hi ha una branca, com us deia, molt minoritària de tot aquest sector, que són els fabricants d'atraccions. Uh-huh. Això és una cosa molt, molt, molt específica.
0: I quina és la primera feina? La primera feina que fas, sí, que va ser?
1: Bé, justament en aquesta empresa de Madrid, en aquest operador, que tenia un parc aquàtic just al costat de Tarragona, uh-huh, no sé si puc dir el nom, a l'Aquapolis Costa Daurada.
0: Aquapolis Costa Daurada.
1: Sí, sí,
0: no hi he estat.
3: No ho havia sentit mai, tampoc.
1: Home, heu de venir més a Tarragona. Sí, hem de reivindicar Tarragona. Sí, és molt important.
3: Sí, d'acord.
0: Però és que en Xuriguera en un parc aquàtic no me l'imagino.
3: No. Quedo tancallat.
0: Això s'ha de comptar, també.
3: S'ha de comptar,
0: s'ha de comptar, també.
1: Sí, sí. Doncs allà vaig tenir la grandíssima sort, entrant ja de becari, de poder encarregar-me d'una àrea aquàtica. Suposo que vam veure... Aquest noi és un motivat. Anem a... Perquè jo crec que aquest és un valor molt important, el fet de que aquí és on hi ha aquest paràmetre que es diu el friki. No, jo sóc enginyer de l'oci i, a banda, a la meu temps lliure, em dedico a visitar els parts del món. Per tant, porto un bagatge, tant jo com tota la gent amb perfils similars, portem un bagatge que aportem des del dia 1 a la feina i no has de formar a la persona, no? Jo crec que això és un valor molt afegit i, en el cas aquest, jo crec que l'empresa va valorar molt això, que coneixia perfectament el parc, etc, perquè el projecte n'és super.
0: Llavors, rodat. Entenc que t'agrada pujar a les atraccions i no et mereixes, no...
1: M'agrada pujar. Jo no he dit que no mereixi.
0: Et mereixes?
1: Sí. Amb el temps m'he donat compte, i això és una cosa que suposo que la biologia ens passarà a tots segurament, m'he donat compte que em mereixo amb determinats moviments.
0: Sí. Sí.
1: Però és amb l'edat. De petit em podia pujar 50 vegades.
5: És amb l'edat, això?
0: Sí.
1: Jo crec que sí, però no ho dic de manera negativa, sinó que el cos evoluciona. I per tant,
4: jo m'he arribat a prendre biodramina per anar a un parc d'atraccions, sí. I tant. Mm. Si no, no podria pujar enlloc.
0: Hòstia.
4: Sí, sí.
0: Escolta, i... Quan dissenyes una atracció, bueno, que tu no la dissenyes, però quan la supervises, diguéssim, sí, sí, i fas tot això, què mireu exactament? Quines forces es calculen? Què calculeu?
1: Mira, és molt fàcil. Una atracció, el que tenim al cap, un carrusel, una caiguda lliure, una muntanya russa, tot això no es dissenya de blanc, diguem, començant de zero, sinó que ja hi ha uns estàndards europeus, uh-huh, que diuen moltes coses, moltíssimes, tantes, que realment el que és, té molt de valor és fer que cada atracció sigui diferent sempre i quan compleixis aquell estàndard. Per fer un símil molt, molt senzill que la gent entendrà és qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
0: Sí.
1: I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i, tot i així, cada edifici és diferent. Uh-huh. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
0: Sí, eh?
1: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir el passatger.
0: Uh-huh. I a part de protegir-lo, però que s'ho passi bé, també. I l'adrenalina aquesta, no sé si teniu calculat, vosaltres deveu dominar com fer-nos-les passar putes, diguéssim, en aquest sentit, no? Què és el... Ara com ho farem perquè aquest pateixi una mica?
1: Mira, és curiós perquè la normativa això no ho parla. La normativa, com són documents tècnics, això és molt important, parla de paràmetres tècnics, mesurables, quantificables. Per tant, la percepció personal és molt relativa. Jo em marejo amb un bus, potser altres amb un cotxe o no.
0: Sí.
1: Llavors, entra tot dins a unes gràfiques, a unes acceleracions. Bàsicament, el que fem és... moure les persones dintre d'unes acceleracions acotades, superiors, inferiors, etc, per garantir de que tot estigui dintre dels límits que aquesta normativa ha considerat com estàndard.
5: I una feina així, què cobres al mes, més o menys?
1: Mira, jo crec que al final els diners és una part que potser és el que veiem més, però a mi m'agradaria donar el valor realment a la seguretat que aporta que hi hagi un tècnic al darrere d'un esdeveniment... Sí.
5: Això vol dir que guanyes calés.
0: Està forrat.
5: Això,
0: sí.
1: Vull dir que això realment és el que hem d'estar tots molt contents de que pugui haver aquests professionals,
0: sí,
1: amb perfils molt diversos.
0: Aquells tascons de fusta de sota els autoxoques, eh? Allò... allò hi ha d'anar, allà.
1: Sí. Fixeu-vos que jo estic d'acord que estèticament allò en particular pot donar una sensació estranya. Vosaltres imagineu-vos una atracció de fira, que són les més complexes de dissenyar, les més, perquè no només...
3: El tren de la bruixa, per exemple, el tren de la bruixa.
1: Totes les atraccions de aquestes són les transportables, sí, tenen un factor addicional a les atraccions fixes, i és el fet que estan desmuntades i es transporten. Per tant, no només tenen la fatiga i les dinàmiques amb situació d'operativa, sinó també les tenen quan es transporten amb camió.
0: És a dir... Com es nota que és tècnic, eh?
3: T'estaria escoltant hores i hores,
2: eh? No entenc res, però ho parles tan bé.
1: Però és molt xulo. És un sector
3: xulo,
1: realment molt xulo i que és molt apassionant, de veritat.
0: Però n'hi ha dels de la fira, d'aquestes mòbils, que fan patir una mica. Les veus i dius, ai.
1: Fixeu-vos una cosa. Com sempre, jo vaig a la part tècnica, a les normatives.
0: Sí.
1: Hi ha unes normatives per construir un edifici que tothom ha de complir. Amb el sector de l'oci tenim una particularitat, no?, que és que, com les instal·lacions nostres són molt minoritàries, no tenim, per exemple, a Espanya, una llei que obligui a complir determinades normatives, en aquest cas la d'atraccions, etc. Què significa això? Que són insegures? No. Que quedi molt clar. De fet, la gran majoria d'operadors, de firaires, de parcs, ja estan molt per davant del que demanen les normatives,
0: sí,
1: per molts temes, però principalment perquè és el seu propi negoci.
0: Clar.
1: Evidentment, malauradament, hi ha una minoria molt petita, que a vegades és aquesta minoria que fa molt de soroll, perquè a vegades, quan succeeix qualsevol cosa, de seguida surten. Però tingueu en compte que, repeteixo, portant-ho a lo tècnic, tot això està ultraestudiat, tenim unes estadístiques i el nivell de risc del sector de l'oci és extraordinàriament baix, està molt, molt, molt a prop del sector aeronàutic i, per tant, molt lluny del sector de transport rodat. És a dir, que ens hauria de preocupar més pujar el cotxe de cares a anar, perquè aquí realment és on tenim un problema.
0: Sí.
1: L'altre no està perfecte, però ho està millorant.
0: Però no hi ha una ITV de les atraccions de firaires?
2: Sí.
3: Doncs prepara't el de l'entrevista una mica.
0: Tu què sabies de la ITV dels firaires?
3: Ho sap tothom, aquesta home, no ens preparem les coses, llavors el programa queda com queda.
2: Ara, és així.
0: M'ha semblat pertinent preguntar-ho, perquè és una cosa que jo em pregunto.
3: Si no vols respondre, no responguis.
1: Perquè es quedi tothom tranquil, i això és una cosa que s'ha de saber a Catalunya per instal·lar qualsevol instal·lació, no només fires, sinó també un escenari, un food truck, qualsevol cosa, s'ha de complir un decret concret on s'ha d'entregar una certa documentació. D'acord? Nosaltres, jo parlo per mi, no parlo per ningú, evidentment, nosaltres, com a fabricants, quan entreguem una atracció, és com un rellotge, com una nevera, com un cotxe, és a dir, és una cosa que està ultra verificada, no només per nosaltres, nosaltres verifiquem que està correcte, és lògic. Aquí tenim unes entitats, que són els inspectors externs, que són els que ens diuen ells, externs, no som nosaltres qui els hi paguem, que diuen que això està...
3: Com una
0: auditoria.
2: Te'n compraria una, d'atracció. Per tenir a casa, eh?
1: Parlem-hi.
0: Una última pregunta.
3: Vigilem què pregunta.
0: Però del Dragon Khan, per exemple, quina és la peça més important? Allò que diguis, hòstia, sense aquesta peça això no funciona.
1: Mira, per exemple, les atraccions, sabeu que són, parlant del Dragon Khan, és una atracció que va per gravetat.
0: Ah, sí?
1: És a dir, no té cap motor, només hi ha un motor...
0: Amb l'embalada de la primera baixada?
1: Exactament.
4: Ja dius?
1: Això és important, perquè això significa que tota l'atracció va per gravetat, hi hagi o no hi hagi electricitat fins al final.
0: És sostenible.
3: I podria fer energia, doncs?
1: Bueno, un altre dia parlant de les lleis de l'energia, que potser no aniria...
4: O sigui, que si se'n va la llum no es queden els usuaris penjats de cap per avall.
1: No, això no passa. Això és també molt important. Per exemple, en un cas d'una muntanya russa, hi ha llocs que, evidentment, es necessita un sistema de tracció mecànica per pujar...
0: El que et puja.
1: Fins a dalt, en aquest cas, el lift, la cadena, d'acord? I en tots els punts en els quals es pot parar el vehicle, el tren, són punts que estan determinats per fer-ho, és a dir, la zona de frenades, una zona intermitja que s'utilitza perquè hi pugui haver més d'un tren al recorregut, la zona del lift, però si se'n va la llum, no hi ha problema, perquè el vagó segueix i tots els sistemes de frenada sempre estan en posició de normal tancats. És a dir, que de fet s'ha de energitzar-lo, se'ls ha de posar energia, se'ls ha de posar, diguem, necessitem electricitat per desbloquejar els frens. Per tant, podeu estar segurs que...
0: O sigui, els frens van al revés. De per si estan activats. Si marxés el llum, allò frenaria igualment.
1: Aquest és el cas d'una atracció concreta, que és aquesta, però hi ha d'atraccions, hi ha milers, i després tenim tobogans aquàtics, atraccions d'aigua. Vull dir que és tan gran aquest avantatge.
0: És un món
1: món molt, molt interessant.
0: I tant.
3: Molt ben parit.
0: Molt ben parit.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Òscar, abans de que marxis, diem una paraula, tres definicions, si l'encertes, l'has anat perdent al català, no, a Suïssa?
1: Estic preocupat, a veure. No. No, a Suïssa no, tenim un col·lectiu allí dels Catalan Engineers Worldwide, dels enginyers industrials.
0: Catalans?
1: Sí.
0: Fixa't.
1: A Suïssa hi ha un munt de catalans i tenim aquest grupet i és espectacular. Us sorprendreu la quantitat de catalans que hi ha a Suïssa.
3: Que raro.
0: I d'algun espanyol, també, a vegades.
1: Sí, hi ha de tot arreu. La veritat és que la gent és molt agradable i ens han acollit molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Com nosaltres també acollim.
0: La paraula d'avui és xamicar. Xamicar, aixafar completament, destrossar.
3: Duia el telèfon, un mòbil, a la butxaca de la camisa i traient el cap per la finestra em va caure baix al carrer i se'm va bé xamicar.
0: Bé, xamicar, fer gemecs de manera constant, ja sigui de plaer o per dolor.
5: No hi ha res que m'emprenyi més que anar d'hotel i sentir-se de l'habitació al costat xamicar tota la nit.
0: C, xamicar, acció de netejar la xemeneia just abans de començar l'època més freda de l'any.
4: L'Antonio està en garrepa que per estalviar-se 90 euros de xamicar a la llar de foc se li va encendre la xemeneia, tu.
0: Òscar, pensa-t'ho bé, perquè si l'encertes t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
3: Plena!
0: A, B o C?
1: Amb la resposta demostraré que no sóc de lletres, eh? Perquè a mi m'ha semblat que és l'última, la C.
0: Doncs t'ha semblat malament, perquè és la primera. Oh. Xamicar, aixafar, completament destrossar. Em sap molt greu perquè, a més, ell ha vingut de Suïssa i ens ha dut xocolata, i ens ha dut un formatge...
4: A veure, dona-li,
0: li regalem. Ara vindran tots els convidats amb coses.
1: Sí. Jo em comprometo a millorar sobretot la part de català, perquè a vegades l'oblidem una mica i aquest és meva culpa. Per
0: doncs si has parlat
4: era
0: perfecte.
4: Era difícil.
1: Sí.
0: Mercè, aviam, avui dedicàvem el capítol al megàfon.
4: Megàfon, que és un dels elements més icònics en la indústria del cinema de Hollywood, no? Per exemple, ara ja s'utilitzen altres sistemes de comunicació, però recordeu, no?, la mítica imatge del director amb un megàfon donant indicacions amb un rodatge molt gran.
0: Sí, senyora.
5: Home, òbviament, que hi ha que un director et doni ordres amb un megàfon, a mi ja em dona pel sac que em donin ordres i m'he fet amb un megàfon, saps?
4: No m'imagino donant-te ordre a tu. Segur que em tires alguna cosa pel cap.
5: Tireu a la dreta. Calla, borro!
4: Doncs quan la càmera... Fem el megàfon? Em poseu amb el megàfon?
0: Posem
4: el megàfon. Ara. Quan la càmera s'acosti un metre, figurant número 4, el 4, passes per darrere. Engegueu els ventiladors perquè amb ella li volin els cabells,
3: A mi no.
4: I una mica les faldilles, que així vendrem tíquets, perquè és una pel·lícula d'una altra època, això. I us feu un petó. Sobretot que quedi natural,
0: Difícil, entrar en situació. Imagina't. Si donen l'ordre amb el megàfon.
4: Imagina't.
0: Difícil. Escolta, Òscar, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. I anirem, anirem seguint no sé on.
3: No.
0: Però almenys quan pugem a una atracció...
3: Jo pensaré amb ell.
0: Jo pensaré amb ell, sí. Tota l'estona.
3: M'has donat molta seguretat.
4: Sí.
1: Això està bé. Està bé que coneixeu. I gràcies a vosaltres, sobretot, per l'oportunitat de poder visibilitzar aquest sector, que és molt desconegut, però sobretot és molt professional.
3: Molt bé.
1: I és una manera de mostrar-ho i de...
3: Ara ja està l'entrevista,
1: Sí, ja ho sé. Gràcies.
0: Òscar Algarrista, molt aplaudiment.
7: Bravo.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
0: El megàfon, Arnau, Laia, què? S'ha fet servir en el món de la música, el megàfon, no?
8: On es fa servir molt sovint és als camps de futbol.
0: Sí, senyor.
8: Allà sempre hi ha algú que diu barbaritats amb el megàfon.
0: Sí.
8: Però també hi sona música als camps de futbol.
0: També.
8: Sonen els himnes, justament, correcte, dels equips de futbol. Així que a la secció d'avui us parlem d'himnes de clubs de futbol.
0: Molt bé.
5: Bravo.
8: I ara, bé, seria fàcil parlar d'himnes de grans equips catalans com el Barça, l'Espanyol o l'Arbúcies.
0: Sí.
3: Aquí hi ha el president.
5: Sí, gràcies, Arnau.
8: Però no parlarem d'aquests grans clubs del país, sinó que sempre ens agrada anar una mica més enllà i buscar coses no tan mediàtiques ni tan previsibles.
9: Som una mica antisistemes, l'Arnau i jo. Així que avui us hem seleccionat diversos himnes de clubs de futbol que tenen la peculiaritat de ser d'un poble o nucli amb menys de 2.000 habitants.
0: Bravo.
4: I tenen himne,
9: Festa grossa avui, Sí.
8: No, himnes majúsculs, Mercè.
9: Comencem amb l'himne de l'agrupació esportiva Monells. De Monells, el Baix Empordà.
3: Home, el conec.
8: Sí. Un himne ben singular perquè té una sonoritat folk. Qui va escriure aquest himne és el grup de música folk festiu La Puça i du per títol Un equip valent. Sona així.

0: Això són els de Monells, eh?
1: Monells, eh?
0: És aquella... És la plaça.
1: Al costat de la carretera el veus, el camp.
2: Sí.
1: La,
2: sempre hi ha el lololó, eh? Sí.
3: Funciona molt, funciona molt.
0: Monells és el poble on es va rodar la pel·lícula de 8 cognoms bascos.
1: Sí.
3: Ah, sí?
0: Aquella plaça
3: sí. Que bonic. És molt bonic.
1: La plaça Punxada.
0: És un lloc ben bonic i aquella plaça es veu que tot és segona residència, ja? La gent del poble han d'anar a viure cap a fora.
4: Bueno. Però si fa teatre un cop l'any aquella plaça.
0: Sí,
5: Podem seguir amb la secció de música?
0: Sí, sisplau.
3: Ara viatgem fins a la Garrotxa per conèixer l'himne del club de futbol de les Planes, de les Planes d'Hostoles. Passem del folk al punk rock i ja veureu que queda com molt allunyat dels típics himnes que potser tenim al cap, que són així com més corals i simfònics.
5: Qui va escriure i qui interpreta l'himne de les Planes és el grup Mel, una banda que es defineix a si mateixos com a un grup de punk rock de la Garrotxa amb poques expectatives, però amb moltes ganes.
3: La sinceritat sempre porta
0: bastant. I tant que
5: sí.
3: Escoltem-lo.

0: imatges, entres al camp amb un altre aire, eh, Maribel?
1: Sí, i tant. Blanc i vermell, eh?
0: En efecte, continuem amb el contrast estilístic. Si hem tingut una mica de folk i una mica de punk rock, ara us presentem un himne que té algun ressò de reggaetó.
2: Ai.
0: I de certa música pop llatinoamericana.
3: Ai. Per conèixer-lo haurem d'anar fins a l'Albi, a les Garrigues. El 2023, per celebrar els 100 anys d'història del club de futbol de l'Albi, van compondre aquest himne.
0: Amb la lletra i la veu del cantautor Jordi Ninus i la composició i producció d'Edim Williox, la peça també té uns cors enregistrats pels mateixos jugadors del club.
3: Top.
0: Sona així. No,

0: Que puja això. Puja, només xamacos. I ara no anirem gaire lluny, passem de les Garrigues del Segrià per arribar a Puigverd i conèixer l'himne del club de futbol puigvertenc. L'autor de l'himne és en Josep Rosinach i qui el canta és en Sergi Poc.
1: I és un...
2: Què et passa a la boca avui?
0: Estàs bé, Laia? Sergi Poc. Com costa dir-ho?
1: Estàs bé, Laia Cluc?
3: Club Futbol Puigvertenc. Sí. L'autor és Rosinach i el canta Poc. Déu-n'hi-do, Sergi Poc.
1: I a més és d'un estil que encara no hem tocat. En algun moment ens podria recordar lleugerament a l'escà per l'accentuació que hi ha als contratemps. Mireu com sona.

0: I ara anem cap al sud, a les Terres de l'Ebre, per conèixer l'himne de la Unió Esportiva Tivenys, que, per cert, el 2023 també va celebrar el seu centenari.
1: Molt bé.
0: I aquest país és... Fa 100 anys no sé què va passar aquí.
2: Però jugàvem a futbol.
0: Hi havia un gran país.
3: Sí. Va morir en Gaudí, de tot.
0: Els autors d'aquest himne són un grup local anomenat Tibetium.
4: La peça incorpora percussions contundents i fins i tot guitarres elèctriques distorsionades amb afinacions més greus del que és habitual, no, Arnau?
0: Sí, sí, una mica de metall, amics.
4: Aviam. Hem escoltat folk, punk, reggaetó i ara toca una mica de metall.

I per acabar, tornarem fins a la Garrotxa per descobrir un dels himnes més peculiars i atractius del futbol català. L'himne del Jovenetes Futbol Club. Creieu-me que tot el que us pugui explicar serà superflu davant la possibilitat meravellosa i llaminera d'escoltar-lo. Tant la música com la lletra no tenen pèrdua. Música, mestre.

0: Els cantants són una cosa increïble.
1: Perquè sigui model per tothom, Joanetes, és el teu nom.
2: Bravo, Joanetes.
3: Bravo,
2: bravo, Joanetes. Ens fem socis la setmana que ve, tots, dels Joanetes. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
4: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui us porto en Lucky, o Lucky, no sé, en Lucky...
1: S'escriu Lucky, es pronuncia Lucky.
2: Es diu Lucky.
0: És de, és de Vic. No sé com es pronuncia.
1: Vicky, és de Vic, Lucky.
0: Lucky, doncs el Lucky. És un dàlmata de 12 anys i és d'en Josep Antoni, veiem-lo.
1: Aviam, en Josep Antoni.
0: Oh!
2: Vigatà,
0: vigatà. És preciós.
1: Aquest terra l'havien tingut a casa els meus avis, aquest terra.
0: Sí, és molt comú, aquest terra.
2: És molt sofert.
1: Sí, no es veu brut.
3: Hem de parlar del gos, no, terra.
0: Sí, parlem del gos. Aquí se'l veu amb cara de bona persona, tranquil·let. Un gos bona persona, que ens agrada molt.
2: Sona que és un gos bona persona.
0: És un gos bona persona, que fa cara de bona persona, vaja, però no ho és, perquè és racista com una mala cosa.
1: Ai, Déu.
0: Es veu que aborda qualsevol persona que no sigui blanca. Per tant, traieu les vostres pròpies conclusions.
1: Ell és blanc i negre, ell. Sí. Que ho té
0: és ben bé que se li hauria de plantar un mirall a la cara.
1: Ara.
0: En fi, us he de dir que el Lucky, Lucky, té molta experiència en avions i això ens interessa.
1: Molt bé.
4: Ens emportem el dàlmata racista a un lloc que coneix bé, al cel. El pujarem a un avió i al costat d'algú que no sabem si li acabarà de caure gaire bé.
1: Avui passegem el gos per Mogadiscio, Somàlia. 2 de febrer de 2016.
2: Molt bé.
1: Què passa?
0: Com m'agrada la música.
1: Aquesta és més baiana que el Rei León, aquest tipus de cançó. Però vaja, és igual.
3: No sé de què.
1: Mogadiscio, no us sona Mogadiscio? Ja hi vam fer-hi a principi de temporada.
3: Me'n recordo. I tal com va anar el capítol, no sé per què hi tornem.
1: Bueno, perquè una mala experiència no ens ha de fer...
3: No ens arronsa qualsevol.
0: No.
1: Tu a Barcelona ve que ja has anat tornant, també.
2: Jo sé que fa temps que no hi vaig.
0: No, tu no hi vagis.
3: El teu és greu.
0: Millor que no hi vagis.
2: No hi vagis, que no hi arribo.
1: Aquella vegada va anar malament, però això no és motiu per no tornar-hi. És ben maco, Mogadiscio. Seria un error jutjar-ho per una mala experiència.
0: I tant.
3: Ho coneixes bé, tu?
1: Mogadiscio hi ha estat ara no sé si un cop o cap. Bé, tornem-hi. Aixequem de nou la vista al cel perquè avui l'eix central torna a ser un aparell volador. Aquella vegada eren helicòpters.
3: Sí.
1: Avui parlarem d'un avió de passatgers. Som a l'aeroport de Mogadiscio i portem en Lucky lligat curt. Ja sabeu que és un gos racista, així que imagineu-vos com s'ha posat només d'arribar a Somàlia.
0: No.
2: Ai.
0: És que clar.
1: Hi ha una gentada a l'aeroport i entre ells hi hem de trobar un home de 55 anys anomenat Abdullahi. L'únic que sabem d'ell és que camina amb bastó, perquè és coix com una perdiu. Serà difícil trobar-lo entre la multitud. Però al final ens el trobem. En Lucky li fa mala cara i ell sembla nerviós, però... No està nerviós pel gos.
3: No?
1: L'Abdullahi està nerviós per una altra cosa. Està nerviós per culpa del vent.
3: Ah, fixa't.
2: Sí. Com el cony de vent, eh? Justament avui s'havia de posar a bufar, hòstia.
1: Sí, noi, el vent bufa amb força i això està provocant retards i cancel·lacions.
2: No, això sí que no, eh? Ja no em foteu, eh? Avui cancel·lacions no, eh? Vull dir, he pagat el bitllet i jo vull volar.

0: teatre. Ara esperem el xulo i bueno, esperem un overbooking, però, creio.
1: Si, també
2: si hi ha 300 butaques, tu en fots 400 a la venda. Sí. I ja està, i llavors que s'apanyin, tu.
1: Això, veus, és una...
2: Ja ho farem, ja ho farem.
1: Per investigar-ho.
2: Afortunadament, per l'Abdulai, ell i la resta de passatgers són recol·locats en altres avions. Els fan lloc a un aparell de la companyia d'Alo Airlines.
1: D'Alo Airlines?
0: Sí. Ai, difícil de dir.
3: Avui no és el meu dia de sort, eh?
2: No, no hi has, no hi has volat mai. Eh? No prejutgis,
3: però
2: no sabem.
3: Però n'he sentit a dir moltes coses, eh?
2: Sí?
3: Ah. Pa, el bitllet és brato. Després comencen a dir, la maleta, ja, passa de mida, sí. 50 euros.
2: Vols dir que no és Ryanair, això?
3: Ah, hòstia, sí.
2: El dia ha començat malament per l'Abdulai. Li han canviat la companyia i, per si no n'hi hagués prou, fa estona que un vigilant li busca les pessigolles. Abdulai, tot bé o no?
4: Què?
2: Abdulai.
4: Què, com diu el narrador? Que, no, no, si no, no, no portem cap bomba ni res. No...
1: Eh? Què dius? Oh,
2: què dius?
1: Què dius?
2: Què diu aquest?
1: Què dius d'una bomba? Està boig aquest tio. Què diu? No passa res, home.
4: No, no
1: està revisant l'ordinador per si m'ha d'instal·lar una cosa que hi hagués alguna cosa estranya. Ah, està revisant.
2: Ah, només t'està revisant l'ordinador. Sí. Ah, llavors això rai, cap problema.
4: No, això rai. Només faig això per la, revisar l'ordinador i per posar-hi una bomba.
2: Què diu de la bomba? Què?
1: No.
4: Del
1: buscamines.
4: Del buscamines.
1: Del buscamines.
4: Ah, sí.
1: A mi m'agrada molt jugar al buscamines.
4: Ah, no una bomba d'explotar, un avió.
1: Apa, boig, que hem de
2: fer... Li has instal·lat el buscamines.
4: El buscamines i una cosa per fer explotar l'avió.
1: No!
2: No hi tornis. Jo ja faig veure que no ho entenc. No m'ho posis tan difícil. O sigui, la bomba no n'hi ha
4: posat. No n'hi ha cap de bomba.
1: A buscar mines.
4: Busca bombes.
1: Busca mines.
4: Mines.
2: La situació ha sigut una mica estranya, de manera que optem per quedar-nos a terra, ja que voli el gossi de casa. Els passatgers del vol 159 de Dalo Airlines pugen a l'avió. Nosaltres hi enviem el nostre Lucky de Vic. Estan tots una mica nerviosos pel tema del vent.
4: Com sí, que... bueno, la gent es posa molt, molt nerviosa. Quan entra als avions, la gent la veus allà que està...
2: Jo em poso nerviós.
4: Sí, sobretot si portes una bomba a sobre.
2: Sí, clar. Però tu no portes cap bomba, no?
4: Una bomba?
2: No.
4: Qui va dir de bombes?
2: De fet, tu no ets ni a l'avió.
1: Ara anava a dir que ja has de venir a fotre tu l'avió.
2: Tu ets el vigilant de baix.
4: Exacte, sóc el vigilant de baix.
2: Que li has posat un buscamines.
4: Ni puta idea de qui sóc jo.
2: Bé, ja tenim els passatgers a bord de l'aeronau i les hostesses estan a punt de fer aquell discurs, allò que maco, de les instruccions de seguretat.
1: Ah, sí.
2: Allò és preciós, allò. Allò és molt maco.
5: Senyors passatgers, col·loquin l'equipatge als compartiments superiors, deixant lliure els passadissos.
1: Que m'estic posant tonto.
2: I molt bé els tècnics que han ficat el filtro exacte de que se senti com el cul.
0: Sí. Que és allò, fes allò.
5: El que es tracta és que parlem molt i no ens entén ningú.
2: Ah, exacte.
5: És això,
0: allò
5: una
0: de
5: mica.
0: Les portes, Mercè. Allò,
5: sí, allò de les portes. Té 8 sortides d'emergència clarament senyalitzades amb la paraula èxit. Les poden trobar aquí i per tot arreu. I també tinc aquella cosa de bufar, que això m'agrada molt, que això, aquell, per
1: ara
5: inflar.
1: Ara fa molt mal efecte, això, per... que fas amb gest.
5: No, però és que fan això, fan, inflen com dos canotets, així fan...
2: Sí. Tot apunta que el d'avui serà un vol sense complicacions, més enllà del vent que bufa a l'exterior. Però poc abans d'enlairar-se, la tripulació es troba que un dels passatgers sembla descontent amb el seient que li han donat. Sabeu quin és el passatger que està donant la nota?
4: Sí,
2: doncs l'Abdulai.
1: Senyoreta, li dic que no, jo he pagat per tenir un seient a la finestra. I picaré si em dóna la gana.
0: Relaxi, sisplau, perquè ja li he dit que totes aquestes localitats ja estan
1: plenes. A mi se m'empixa que... el que m'hagi dit. No, aquest avió no s'aixecarà fins que no em dongueu la meva cadira a la finestra, senyoreta.
0: Que... Això s'està molt malament.
2: Havia pagat, finestreta.
1: He pagat finestreta, i si he pagat finestreta jo me'n vaig a seure a la finestreta. I no sé aquest puto avió no s'aixecarà fins que jo m'assenti a la finestreta.
2: I què l'han posat, al passadís?
1: M'han posat al passadís.
2: Home, això no hi ha dret.
1: Volem anar a finestreta.
2: Un moment.
4: Molt pesat, aquest.
2: La insistència de l'Abdulai li serveix per sortir-se amb la seva. Un passatger que seu al cantó de la finestra decideix cedir-li amablement el seu seient.
6: Vostè, imbècil!
1: Hòstia, amablement!
6: Segui el meu lloc i deixi de donar pel cul a la gent, sisplau.
0: Home, ja.
2: Ara...
0: basta.
2: L'Abdulai està content amb el seient que li han donat, finalment. Ja ho tenim tot a punt perquè l'avió es pugui enlairar. S'enlaira mentre en Lucky, el gos de Vic, racista, el va abordant. En aquests moments, sempre hi ha tensió, el moment de l'enlairament.
4: Sempre.
2: Tothom passa el moment com pot, els uns més tranquils, altres més nerviosos, i l'Abdulai es distreu amb l'ordinador,
4: Sí, és l'ordinador aquell que he manipulat jo abans,
2: Sí.
0: Se'l busca mines.
2: Sí.

0: Oscar.
1: Per la cara que fa l'Abdulai, crec que s'ho està passant bé. Se'l veu content. Un problema de pulmons.
2: Prefereu-vos per cremar l'infern, colla d'infidels.
3: Disculpi, senyora hostessa, l'home a qui li he canviat el seient fa coses sospitoses.
1: I tant. I tant que fa coses sospitoses. Amics meus, l'Abdulai està a punt de cometre un atemptat contra l'avió. És un terrorista.
4: Hòstia!
5: Ostres!
4: I pèl!
5: Ostres!
4: Ostres!
5: Terrorista, eh?
1: Terrorista.
5: No m'ho hagués imaginat mai, eh?
1: Oi? El pitjor de tot és que en aquests moments encara no ho sap ningú a l'avió. Us podria dir que en Lucky li borda perquè intueix alguna cosa, però ja sabeu que borda qualsevol que no tingui la pell blanca com la llet. Realment, el gos no té cap mèrit. Mentre l'aparell s'enlaire, tenim temps per explicar què és el que passa. Us en recordeu que l'Abdulai parlava amb un vigilant de seguretat?
5: Clar que me'n recordo, eh? Era jo.
1: Sí. Sí. I us en recordeu que estaven remenant l'ordinador de l'Abdulai?
5: Collons, si me'n recordo. Fa 5 minuts ho he dit.
1: Sí,
5: sí. Sí.
1: Què li has ficat allà?
5: Una bomba.
1: Doncs sí.
5: No.
4: Les camines.
1: No, sí, és igual.
6: Ja no pots dir-ho.
1: Ja ho explico jo, ja.
5: Vale.
1: Resulta que l'Abdulai i aquell home estaven instal·lant una bomba a l'ordinador del nostre amic. Tots dos són terroristes.
7: No. Hòstia, això és una sorpresa, eh? Sort que ho has explicat perquè no ho he vist venir jo, eh?
1: Per això l'Abdulai insistia a seure al cantó de la finestra. L'explosiu va ficat dins de l'ordinador, és petitó i té poca intensitat. S'ha d'assegurar de seure on l'estructura rebi el màxim de danys.
5: Val. Mm-hmm.
1: 10 minuts ja fa que l'aparell s'ha enlairat. Encara falta perquè l'avió arribi a la màxima altitud, però les ganes d'atemptar de l'Abdulai són massa fortes.
2: Oh, quins nervis, va, puja avió, puja amunt, hòstia.
4: Prenta alguna
2: cosa. Calla, que vull atemptar.
1: No pot esperar, així que decideix detonar l'explosiu immediatament.
2: No puc estimar, hòstia, a tomar pel cul, que exploti tot.
4: Ja està.
5: Què és aquesta merda, Fel?
1: Això que heu sentit és una bomba.
5: Això és una bomba?
1: Tan petita que en comptes de rebentar l'avió només obre un trist forat de 2 pams a l'estructura. I atenció al detall, el forat fa la mida justa perquè hi passi una persona. Em seguiu una mica?
5: Sí.
4: O sigui, peio.
1: Si algun passatger no portés el cinturó posat, la pressió el podria succionar i llançar-lo al buit. I sabeu quin és l'únic passatger que va deslligat?
4: No.
1: L'Abdulai?
2: Merda!
1: L'Abdulai, el terrorista, és l'única víctima mortal de l'atemptat terrorista.
7: Molt bé.
5: Que burro.
1: La combinació de l'explosiu poc potent, anar deslligat i detonar la bomba a poca alçada, el fa sortir disparat de l'avió a 3.500 metres i es mata.
5: Mira...
1: Molt bé, nano, bravo, Abdulai.
7: Així tot.
5: Porta un moviment.
7: Això deia, Arnau, cabron!
5: No, com a amic, ets una meravella de persona, eh?
7: Sí, gràcies.
5: Com a terrorista, ets lamentable.
7: Sí.
1: La resta de passatgers sobreviuen. El pilot aconsegueix aterrar d'emergència malgrat el forat que hi ha a l'estructura de l'avió i tothom surt il·lès de l'atac. Déu-n'hi-do, eh?
7: Desastre, eh?
5: Déu-n'hi-do.
1: T'has lluit, eh, Fel?
7: Ja es veia, eh? Sí. Diu que aquest tio m'instal·lés una bomba...
1: Malament.
7: Ja es veia. Malament. No veia.
1: Bé, hem de veure si sobreviu el nostre gos de Vic, el dàlmata racista, en Lucky. Mercè, qui ho decidirà, això?
4: Això ho decidirà...
8: En Joan.
4: En Joan, i d'on ets, Joan?
8: De Santa Agnès de Malanyanes.
1: Mac, molt bé. Mac,
4: doncs mira, Joan, de Santa Agnès de Malanyanes, si no tens prou pressió, aquí tenim una nota de veu de la filla del responsable del dàlmata.
1: Aviam.
9: Hola, sóc l'Eugènia, i la meva gosseta es diu Lucky. I si us plau, us ho suplico, salveu-la.
1: Salveu-la.
9: Perquè a casa tenim un gatet que es diu Fuet, i som un amic si juguem sempre. I si es mor, doncs... En Fuet es quedarà sol i tampoc vull que es mogui, perquè viurà 40.000 anys. Adéu.
1: Fent servir els menors d'edat per...
4: Sí. S'ha emocionat,
1: per pena,
4: eh?
1: Per fer pena. Sí,
7: sí. És racista, també, el gos, eh?
1: Sí? Sí, sí, això ho has de tenir en compte, també.
8: Saps què passa? Jo també tinc un gos de 3 quilos i mig, que és un d'allò, un pastor alemany.
1: Pastor alemany, eh?
8: Un jersey, volia dir, collons, m'he equivocat.
4: Estic iguals, eh?
1: Quin pastor alemany més raro, de 3 quilos i mig.
4: Doncs va, anem a salvar-lo.
1: Joan, digues. Hem parlat del Buscamines, que és un joc que es va fer famós als anys 90. Per quin motiu Microsoft el va incloure als ordinadors Windows? A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí? B. Per demostrar la potència gràfica del sistema, o C. Per error.
8: No ho sé, perquè no sé el que és el Windows.
4: He triat molt bé.
1: Has triat perfecte, Mercè. Joan, A.
8: Ja.
1: L'A?
8: L'A no.
1: L'A no? L'A segur que no?
8: Segur que no.
1: Hi ha una menor d'edat a darrere, eh?
8: Així és l'A.
1: L'A. per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí en Lucky Speed.

0: El dàlmata de Vic ha tingut una sort increïble. Ui, dues vegades, sí, de fet. Sí, sí. Com la resta de passatgers del vol 159 de Dialo Airlines, tots han tingut una sort increïble. És un miracle haver superat un atemptat com aquell. De fet, els que teniu por a l'avió, que sapigueu que amb un forat encara es pot volar, eh? Per sort, tot ha acabat bé i hem pogut tornar en Lucky amb el seu propietari. Ara torna a passejar per Vic, on, per sort, l'ensurt petit ha fet que d'una vegada deixi d'abordar la gent de pell fosca. I fins aquí la... Hòstia, merda, perdoneu.
1: Vols que l'agafi
0: jo? No, ja l'agafo jo, ja l'agafo jo.
2: La polai, potser.
1: Perquè tu vols, Peyu?
0: Un moment.
2: A veure.
0: Sí.
3: Nen?
0: Ei, mama, què passa?
3: Ha sigut entretingut aquest nano dels parcs d'atraccions?
0: Sí, molt interessant, la veritat.
3: Li podies haver demanat aviam perquè no hi ha més vàters a PortAventura.
0: Bueno, ma, ell és enginyer d'atraccions, mama. Els vàters ho deu portar un altre, el dels vàters.
3: És que no tenen vergonya. Bé, hi vam anar un any a l'hivern i, bueno, vaig baixar del Dragon Khan.
0: Tu has pujat el Dragon Khan?
3: Clar que sí, com en Jordi Pujol.
0: Sí que és veritat que hi va pujar en Jordi Pujol, sí.
3: Quan el van inaugurar, quan aquest país encara s'inauguraven coses grosses...
0: Va, ara també s'hi deuen inaugurar
3: ja
0: coses.
3: Ja pots contar, què ha inaugurat l'illa, Què ha inaugurat la Biblioteca de Centelles?
0: Mama.
3: Sí. Ui, van venir els de la BBC a gravar-ho. Sí.
0: Mama, sisplau, eh?
3: Doncs vaig pujar al Dragon Khan, vaig quedar ben marejada, tu. Sí. I volia vomitar, i els lavabos de la Xina tancats. Cago amb la mare que els va parir.
0: Bueno, mama, perquè era temporada baixa i les coses les tenen...
3: Oh, el preu de l'entrada no em va pas semblar que fos de temporada baixa.
0: Mama, se'ns enfadaran els de PortAventura, eh?
3: Vaig haver d'anar a vomitar al Far West, allà. Bueno, vaig fotre una glopada a la Xina i fins al Far West, corrent amb les galtes plenes com un hamster.
0: Oh, quin fàstic, mama, per favor.
3: I quan tu eres petit, una vegada vam anar a Eurodisney.
0: Ah, sí, vam anar a Eurodisney.
3: Vas voler fer una foto amb en Mickey Mouse. Ah. Jo, al moment de la foto, en Mickey em va tocar el cul.
0: Què dius, en Mickey Mouse?
3: Bueno, era un ninot, eh? Em va tocar el cul al guarro que hi havia dintre.
0: Mama, és molt gros això que estàs dient.
3: I vaig fotre un cop de puny a la boca.
0: A la boca?
3: Bueno, a la boca del ninot, però al de dins em sembla que li vaig trencar el nas.
0: Pobre home,
3: mama. O perquè em tocava el cul, tu. Va caure a roda terra, eh? Sota la canalla plorant, cridaven... Mickey is dead!
0: Bueno, mama, penja, va. Que... No ho sé, adéu, penja. Adéu. És aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros per ajudes per millorar les zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits del país. Palau de la Generalitat, Jordi Canal, bon dia.
2: Bon dia. Són aquests 200 milions d'euros d'entrada que el govern confia poder ampliar fins a 300 són diners per ajudar, com en la primera convocatòria, una vintena d'ajuntaments a millorar les condicions de vida en els barris vulnerables dels seus municipis a través de actuacions urbanístiques, ambientals i socials. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Són zones dels nostres carrers, de les nostres zones urbanes i rurals, que han quedat fora de les grans transformacions i que requereixen aquesta actualització i posada a punt.
2: Com dèiem, l'any passat ja es van concedir 20 ajuts d'aquest tipus dins la primera convocatòria de la Pla de Barris per valor de 230 milions d'euros. Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
1: Més notícies amb Joan Bota.
4: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a carregar contra els socis d'investidura de Pedro Sánchez l'endemà de saber més detalls sobre la investigació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Feijóo acusa els socis del PSOE de donar aire a un govern esquitxat per la corrupció.
5: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: El govern espanyol ha reformat la jubilació flexible per tal d'incorporar-hi els autònoms. Per tant, els jubilats podran tornar a treballar com a autònoms i continuaran cobrant part de la pensió, com ja passa amb els assalariats. El Consell de Ministres d'avui aprovarà una reforma de la jubilació flexible a través d'un reial decret, per tant, no haurà de passar pel Parlament, i entrarà en vigor 3 mesos després que es publiqui al BOE. Ho ha explicat la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz.
6: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
1: La Seguretat Social vol incentivar que més pensionistes abandonin el retir i es reincorporin al mercat laboral combinant els nous ingressos amb part de la seva prestació de jubilació.
4: Han desarticulat una banda internacional amb ramificacions a Barcelona i Sitges que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. La Policia Nacional, l'Europol, la Policia de Hannover i autoritats franceses han deixat al descobert el mètode del frau i l'entramat per blanquejar els diners a les estafes a través de la compra de criptomonedes. La banda facilitava a altres delinqüents eines i credencials bancàries robades perquè fossin ells els que executessin el frau a través de canals de missatgeria. Aquesta organització enviava l'accés als anomenats kits de phishing, que incluïen bases de dades bancàries i credencials de les víctimes. D'aquestes operacions, la banda en cobrava una comissió. Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: Ja ha començat la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder en aquest sector, l'ebrenca Balfagó, són bones. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
1: Fins quan es pesca la tonyina vermella?
7: Doncs mira, està molt regulat i com a molt ho podran fer fins l'1 de juliol. La seva pesca es fa a la zona de les Balears. Enguany, Balfegó, que és una empresa ebrenca líder en aquest sector, en pot capturar unes 4.000 tones superior al que va poder fer la campanya passada. Pere Vicent Balfegó és el copresident de la companyia.
8: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 10% més que l'any anterior.
7: La tonyina vermella, com dèiem, la pesca en el sud de Formentera, però és una espècie que viu i creix a l'Atlàntic Nord. Un cop pescada, es transporta fins aquí a la costa ebrenca.
8: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a la Mella de Mar, on estan doncs, durant uns mesos, on deixa des d'aquestes piscines davant de la costa de la Mella de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins que el dia doncs, que hi ha una comanda.
7: L'actual trini de pesca està vigent fins al 2028. L'any passat, Balfegó, que té més de 300 treballadors, la majoria a la Mella de Mar al Baix Ebre, va facturar 119 milions d'euros.
1: Esports, amb Marcos García.
9: L'Espanyol presenta aquesta hora el nou director general esportiu del club, que és Monchi, a banda del seu projecte en clau blanc i blava, i aquestes línies mestres estem pendents de saber si Monchi fa alguna valoració sobre si Manolo González segueix o no a la banqueta la propera temporada. De moment, qui ja s'ha acomiadat de l'Espanyol és Ramon Terrats, que ha fet un missatge a les seves xarxes socials. A la Lliga F, a les 7, Badalona Women, que rep el Madrid. És la penúltima jornada de la Lliga. Demà el Barça rebrà la Reial Societat i el tècnic Pere Romeu admet que si Alexia Putellas marxa haurà de rebre l'homenatge que mereix. També demà a la Lliga F l'Espanyol visita el camp del Deportivo. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la balear Juana Camilion, arriba de l'Estudiantes i firma per a dues temporades. A la CB avui a les 8 es juguen els 20 minuts pendents del Joventut Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic. I a l'Hockey Lliga, tercers partits al play-off de quarts de final, a dos quarts de nou, Barça-Noia, Igualada Voltregà i Calafell Reus. Els guanyadors passen a les semifinals, on ja espera el Liceu de Galícia.
0: Fins aquí les notícies.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
11: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé. Pom, pom, pom, pom.
10: Inconfusible, però molt imitable.
12: M'ho faries tu, Elisenda?
11: Jo sempre.
12: Va. Pom, pom, pom, pom. Marc Marvà, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
13: Pam, pam, pam, pam.
11: Molt bé.
12: Com ho faries, Òscar?
14: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
12: Pam, pam, pam. Veus?
15: De dilluns a divendres de 4 a 7...
10: La millor hora del dia.
15: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Pam, pam, pam, pam.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Com està vostè?
1: Doncs mira, aquí posant una mica d'ordre al galliner.
0: Avui estem una mica descontrolades,
1: eh? Hem vingut avui dos alumnes que no es coneixien. I, clar,
0: no es coneixien, però sembla que es coneguin. Sí, i ara sembla que estiguem a l'última fila de l'autobús.
1: I els haurem de separar, perquè a vegades els tutors han de tenir aquell ull clínic per dir, no puc ajuntar Paquito i Paquita perquè me la liem.
0: Mira, Paquito i Paquita, Paquito, que el tinc a la meva dreta, encara no l'hem presentat. Porta 25 anys fent ràdio i ja he sentit un sí. A veure, Pérez Esquerdo, molt bon dia, estimat. Com estàs?
2: Ja saps que jo sóc oient d'aquest programa.
0: Tu ets aquells que li parles a la ràdio,
2: no? Sí, m'hauria de sentir a casa que diu aquesta boja ara. Ara trucaria i li diria quatre coses.
0: Hem de dir que en Xavi Pérez Esquerdo és una de les últimes adquisicions pel que fa a col·laboradors de La Solució. I l'hem hagut d'adquirir sí o sí, perquè...
2: Per deixar d'escriure el WhatsApp del programa.
0: Perquè ens escrivia cada dia com a oient i vam dir, calla, paguem-li uns duros a aquest senyor que vingui aquí a fer una mica el...
1: Robava minuts a altres oients.
0: Ai, senyor, un aplaudiment. Avui és dimarts, Xavi Pérez Esquerdo, entre vosaltres. Per favor, eh?
2: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. Que, per cert, si voleu conèixer-les, si les voleu conèixer, acabo de fer un vídeo, perquè he agafat un vídeo i dic, aquesta gent ha de conèixer aquestes mosses que hi ha aquí al darrere, les nostres estudiants en pràctiques, que ho donen tot, i de veritat, La Solució no seria el que és sense elles. Entreu ara mateix al canal de WhatsApp, si és que ja en sou membres, i si no sou membres del canal de WhatsApp, ens escriviu un WhatsApp al nostre número de sempre, el 677-387-19, i ens dieu, vull formar part de la comunitat exclusiva de La Solució. Us passarem un enllaç a l'exclusiva, allà entreu i podreu veure coses que només s'expliquen per aquell canal. En aquest cas, us he presentat a totes les estudiants en pràctiques en un vídeo en exclusiva que no sortirà a xarxes, no sortirà enlloc més que en aquest canal de La Solució. Ja trigueu, som quasi 600.
1: Sí, li hem dit de tantes maneres, canal, grup...
0: Ja, ho faig fatal.
1: No, ahir va haver-hi un oient del programa, disculpeu que no recordo el nom ara mateix, que va dir, vull formar part del club.
0: Sembla bé.
1: Magnífic, sí, perquè no, és una cosa privada.
0: Fem una cosa, diguem-li al Club de La Solució.
1: Sí, al Club de La Solució.
0: El
1: Club de la Mitjanit, amb el Xavi Campos.
0: Correcte.
1: Els diumenges
0: i el
1: Club de La Solució.
0: No parlem de futbol.
1: No.
0: Va, que avui és tard i vol ploure. Avui us portem una solució relacionada amb el passat i les expressions populars. Avui parlem de l'origen històric dels refranys. Refranys i expressions populars. Per què de vegades ens salvem per la campana o donem carbasses? Per què daurem la píndola? O per què carreguem el mort a algú altre? Quin és el context històric on neixen aquestes expressions populars? Encara són vigents avui en dia? Doncs mireu, té la solució a aquestes preguntes un especialista en la matèria, refranyera nacional de Catalunya, la nostra col·laboradora, Marta Pérez Verge. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
3: Contenta, com sempre que vinc.
0: Et poses florejada. Bueno, avui portes fruites, vas a fruitada.
3: Sí.
0: És una mica
3: sí,
0: Celia Cruz, azúcar. No? Hem de fer una foto? Mira, farem una foto. Avui estic obrint moltes crides, eh? Us ensenyarem la camisa que porta la Marta Pérez Verge. D'on l'has treta, nenes? Preciosa.
3: Aquí, al barri de Gràcia.
0: De veritat?
3: Sí.
0: Comprada al barri de Gràcia.
3: Sí.
0: Farem una foto de la Marta i de la seva camisa. Si voleu veure la camisa i la Marta, doncs ja ho sabeu, al 677-387-19. La Marta és periodista, és estudiosa de dites, refranys, cultura popular, i ha recollit la seva feina, el seu llibre, que es diu Peti qui peti, ja trigueu a comprar-lo. Marta, les expressions amb origen històric han perdut en la majoria dels casos el seu sentit original?
3: Moltes d'elles sí, perquè al final, com que oblidem d'on van venir, van derivant, es van modificant segons l'ús que se'n fa, i a vegades quan anem a buscar l'origen veiem que van néixer amb un significat i que avui dia el fem servir per un altre.
0: Ai, senyor, avui parlem de l'origen històric d'algunes expressions populars i, com sempre, hi podeu dir la vostra a través de les diferents vies de contacte.
1: Mira, farem una cosa. Avui, com que hi ha el Xavier Pérez Esquerdo i no sé què pot passar en aquest programa, jo li reservo a ell la via tradicional, jo li reservo al Xavier Pérez Esquerdo el telèfon del directe, de moment li reservo, i em quedo per mi els missatges de WhatsApp avui.
0: Epa,
1: què et sembla?
0: Avui dividim.
1: Jo li reservo, no sé què vol fer, però m'ha dit, avui el telèfon em dones un tant per cent? Vinga, et quedeixo el telèfon. Missatges de WhatsApp al 677-387-19 si ens voleu explicar, tot i que alguns ja ho estan fent, una expressió popular i l'origen que té aquesta expressió, és a dir, que ho sapigueu.
0: Expressió popular, refrany, dita, més origen. Això al WhatsApp. Per tant, el telèfon el guardem per en Xavi Pérez Esquerdo, el 93-201-7474, perquè avui torna el concurs que no enganya. Si voleu participar al concurs que no enganya, que és un concurs on no hi ha premi, simplement és parlar amb nosaltres.
2: És un premi que parlar amb nosaltres per antena.
0: 93-201-7474, 93-201-7474, truqueu, parleu amb nosaltres i en Xavi Pérez Esquerdo us farà preguntetes sobre refranys, no entenc?
2: Sí, us donaré tres refranys i un és mentida.
0: D'acord, has fet una mica de Marta Pérez Verge.
2: Pensa que a l'hora d'inventar-me'ls pensava, calla, que sembla real, vaig a buscar si existeix de veritat.
0: Ets la Marta Pérez Verge del Mercadona.
3: Podria ser, perquè a vegades varien una miqueta.
2: Sí, i heu estat buscant el lloc oficial i tot. Fantàstic. Marta, jo voldria preguntar-te una cosa.
0: No li donis bola a tu, en aquest.
2: Jo puc fer-te una pregunta? Sí. Vale. Com podria fer que una d'aquestes que m'he inventat pugui arribar a ser real?
0: Fent-la servir.
3: L'has d'utilitzar. Ha de tenir realment una solidesa com perquè la gent li vingui al cap. Tu l'has de començar a fer servir molt a diferents àmbits, que cali. I llavors es anirà fent gran.
2: Això serà uns anys de dir, mira, a partir de 4 anys...
3: No, pensa que estem parlant que és el refrany és allò més viral de la història, perquè parlem de centenars i centenars i centenars d'anys. Per tant,
2: és
3: la
2: el
3: proporció...
2: hashtag de llavors.
3: Exacte.
0: Per tant, si tu vols que un refrany es posi de moda, comença-la a fer servir, intenta que els altres el facin servir i a veure si ets capaç de crear aquesta tendència si ets un trendsetter. Va, anem al tema. Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys i la Marta vol començar parlant d'una expressió que fem servir quan volem culpar algú.
3: Sí, és allò que diem, li hem carregat el mort. Per explicar d'on ve, hem d'anar molt cap enrere, hem d'anar més o menys cap a l'edat mitjana, i quan es produïa en un terme municipal, a una vila, un delicte greu, quan hi havia normalment un assassinat, una agressió violenta que acabava amb la mort, i no es podia identificar el culpable, què passava? Que hi havia unes lleis que deia que si no se sap qui ha sigut el que l'ha matat, tot el terme, tots els veïns n'assumien la responsabilitat i havien de pagar la multa.
0: Ostres, clar, això no es fa.
3: No. I clar, què passava? que això és una apareix recollit en diverses lleis de diversos territoris europeus, i llavors quan passava això, que apareixia el cadàver i no se sabia qui era el culpable, els habitants tenien dues opcions: o bé assumir-ne ells la responsabilitat econòmica i pagar la multa corresponent, o bé agafar el mort, carregar-lo, el cadàver, i traslladar-lo a la població veïna.
0: No!
3: A un altre terme! I culpar, i així és aquella població, la del costat, on havíem carregat el mort, qui se n'ha de fer responsable.
0: M'encanta aquesta explicació. O sigui, bàsicament és col·locar-li el mort al poble veí, carregar-li el mort. És boníssim, això. M'encanta aquesta explicació. Per favor. El que ens apropa la Marta Pérez Verge amb els seus refranys i l'origen històric d'aquest refrany.
3: I a més, amb els refranys ens adonem que la mort no feia tanta por d'anomenar-la i de parlar-ne, perquè tenim moltíssims refranys, moltes expressions que ens porten cap a aquest terreny, perquè podem dir, per exemple, quan fou mort el combregaven, és allò quan es critica la poca diligència o que es posa remei a un problema en molt poc temps, diem això, o li diu al mort el degollat qui t'ha fet eixe forat, que això ho diuen molt pel sud i per les terres de valencianes, que és allò per assenyalar que algú critica els defectes dels altres sense veure els seus, i hi ha moltes expressions i molts refranys que ens hi porten i que ho diem en un àmbit molt col·loquial i no hi ha aquell pes a sobre, no?, d'ara parlar de la mort, que ens costa una mica.
0: Aclareixo, el telèfon, el 93-201-7474, per participar al concurs del Xavi Pérez Esquerdo. Us fem una pregunta i ens doneu una resposta per passar-nos-ho bé. 93-201-7474. Si voleu dir refranys i origen històric, això ho heu de fer a través de WhatsApp, al 677-38-77-19. A veure, Marta, quines teories hi ha al voltant de l'origen de l'expressió popular salvar-se per la campana?
3: Doncs mira, no ens allunyem gaire de la temàtica, perquè seguirem parlant justament de la mort. Hi han diverses teories que ens diuen d'on ve, però començaré per la que més em va sorprendre a mi quan me la van explicar. Aquesta teoria té a veure amb la tafofòbia, que és aquesta por a ser enterrat viu.
0: Això té un nom i es diu tafofòbia.
3: Sí, si anem al terme cat, trobarem el seu significat.
0: Perdona, però jo li dic sentit comú, Vull dir, a veure, qui no té por que l'enterrin viu? Tafofòbia,
3: Per fortuna, per sort, avui és molt difícil que passi, perquè doncs la medicina ha evolucionat, hi ha també els seus timings a l'hora abans d'enterrar, però sí que antigament era un risc molt comú. I llavors, què passava? Que moltes vegades aquella persona se l'enterrava pensant que era morta, més endavant s'obria el taüt perquè s'hi anaven a posar altres familiars i es veia que a la tapa hi havien esgarrapades
4: o
3: cops d'algú que havia estat enterrat viu i que s'havia despertat.
2: Volia sortir.
3: Exacte.
2: Que estava ofegant, que volia sortir, clar, que...
3: Clar, i no sap què ha passat, no sap què ha passat.
4: Un catalèptic, un narcolèptic.
3: Ah, exacte.
4: Oi, mare, de quin mal rotllo.
3: Clar, què va passar? Que aquesta por es va anar fent extensiva perquè era més comú del que semblava i es van començar a inventar mecanismes de seguretat que servien, que s'havien d'incorporar als taüts i permetien, doncs, a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. Aquesta teoria té a veure amb una corda.
2: Ai, la campana!
3: I aquesta corda es lligava en un extrem del dit o del canell de la persona que havia estat enterrada a una campana, esperem que sí, a una campana que hi havia a l'exterior. Si aquella persona que havia estat enterrada es movia i hi havia qualsevol moviment, la campaneta sonava.
4: Clar.
3: I llavors la persona encarregada del cementiri sentia la campaneta i anava, feia treure el taüt, i aquella persona se salvava a l'últim moment, se salvava per la campana.
2: Ara que passi l'enterrada de morts per allà.
4: Home, clar.
3: Normalment als cementiris hi ha aquella persona que fa...
4: Espero que fessin torn 24/7. Però si no et balla amb la campana, com quan et quedes tancat a l'ascensor, que comences a picar. Oiga!
2: Hola!
4: Oiga!
2: Sisplau!
1: Que
3: no
1: hi ha ningú.
4: Ai, senyor, jo em pregunto, a Catalunya, això de la campaneta lligada als dits es feia? Hi ha constància d'això? Doncs mireu, parlem amb una autoritat en la matèria. Adrià Terol, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: L'Adrià Terol és historiador, és gestor cultural a cementiris de Barcelona. Adrià, no sé si has sentit ara la història que ens explicava la Marta, que ha pogut documentar diferents orígens, no?, d'aquest salvat per la campana. A tu et consta si a Catalunya antigament es posava una campaneta dins dels taüts per evitar enterrar gent viva, com diu la llegenda?
5: Doncs la veritat és que no. No ens ha arribat cap testimoni de cap taüt de seguretat, no?, que se'n deien, no?, amb aquests sistemes de fils amb campaneta. Ho he preguntat fins i tot als més veterans, però no, m'han dit que no tenim cap constància d'això, no.
4: Per tant, a Catalunya no es feia, o perquè teníem millors metges, que això també pot ser, sí. O perquè jo, parant-m'hi a pensar, potser és que a Catalunya tampoc no hem tingut gaire tradició d'enterrar a terra i ho hem fet més en vertical, o això m'ho estic inventant, Adrià?
5: Bé, l'enterrament en vertical apareix el 1819 amb la fundació del cementiri del Poblenou, el primer cementiri de Catalunya i tot l'estat. Anteriorment sí que s'enterrava a terra, s'enterrava més aviat en fossars parroquials, no?, que és on s'enterrava pràcticament el gruix de la població. Jo no m'imagino molt, doncs, enterrar en taüts de seguretat, però vaja, si la llegenda ho menciona, doncs serà perquè algú de raó tindrien.
4: Home, si algun té constància, m'estranyaria, perquè l'Adrià és una eminència en el tema de cementiris, si algun té constància que ens ho faci saber també, el 93-201-7474. Adrià, no em pengis, perquè Marta, et volia preguntar per una altra expressió relacionada amb els enterraments, que és arribar a les tres pedretes, què és això?
3: Sí, arribar a les tres pedretes és una expressió que la fem servir justament quan algú està a punt de morir i és perquè antigament hi havia el costum de formar sepultura amb diverses pedres a terra formant una caixa que envoltava el terra, feien la forma,
4: tota la forma
3: amb aquestes pedretes.
4: Però del cos, Marta?
3: No, de la sepultura, de l'espai, del taüt que havia d'ocupar. I llavors és per això que fins i tot la quantitat de les tres pedretes, hi ha llocs que en diuen les cinc pedretes, arribar a les cinc pedretes, però vaja, és perquè...
2: O sigui, seria el que ara és, li queden tres telenotícies.
3: Exacte.
4: Sí, telediari. M'agrada molt que ho has adaptat, Sempre dèiem tres telediaris, sí, que és el de Televisió Espanyola. Aquí el TN.
2: El 3CAT.
4: Li queden tres cruanyes. Sí. M'encanta. Aquesta l'havia sentida, Adrià?
5: Doncs la veritat és que no, és la primera vegada que ho sentia i resulta interessant, però no l'havia sentit mai.
4: En tinc una altra per la Marta i després et preguntaré una cosa, Adrià. Fer criar malves,
5: sí.
4: No sé si...
5: Sí.
4: D'on ve aquest origen?
3: Clar, aquest, si busquem l'origen, veurem que la malva, aquesta planta, creix en terres, en sòls molt nitrogenats i fèrtils. Llavors,
4: ostres,
3: antigament era habitual trobar-ne al cementiri justament per aquesta elevada presència del sòl de fosfat de calci, que és un element que constitueix la major part de l'esquelet dels vertebrats.
4: Això podem xequejar també, eh? Adrià, et consta que hi hagi malva en els cementiris de Barcelona? No. Aquesta planta?
5: Actualment no, però sí que havia sentit aquesta teoria. M'imagino jo, doncs, amb cementiris, quan s'enterrava a terra, cementiris més aviat de poble, no? Sí, sí. Això sí que m'havia arribat, sí.
4: Per tant, tindria tot el sentit, clar, criar malves. Tu, sí, al final acabes fent de matèria per criar la malva, eh? Jo ara no tinc present gaire la malva, com és l'herba de la malva o la flor de la malva. Algú la té present?
1: No, ara mateix la malva no té present. A veure...
4: Mira, ara
3: que té aquesta flor
4: com lilosa, eh?
3: Sí, sí, que la veurem amb molts marges i que és bonica.
4: Amargeres, eh? Amargeres d'autopista sense voler dir res de cap mena de dada. Adrià, escolta, hem començat parlant de campanes. Les campanes i els cementiris han estat antigament companys de viatge. Cada cementiri té campanes? I si és que sí, quantes?
5: Doncs sí, els cementiris més antics, com és el cementiri del Poble Nou, sí que encara té una campana i encara la utilitzem per donar avís al tancament del cementiri.
4: Mm-hmm.
5: O quan arriba l'hora de tancament, en aquest cas és a les 6 de la tarda, fem sonar la campana perquè qualsevol visitant la pugui sentir i sortir.
4: Per tant, avui en dia sonen les campanes només per avisar del tancament, però històricament per què es fan servir les campanes del cementiri?
5: Exactament, només per avís de tancament. No tots els cementiris els conservem, en alguns ja no donen ús, però sí que les mantenim com a element singular del cementiri.
4: Però abans per què es feien servir, Adrià, més enllà d'avisar del tancament?
5: No, simplement per això, per avisar tancament de cementiri. Exactament, les campanes s'utilitzen en altres situacions, en esglésies, per tocar morts, però en el cementiri pròpiament doncs era un avís de tancament.
4: Mm-hmm. Adrià, ja que et tinc aquí, m'has parlat del cementiri del Poble Nou, aquest m'has donat una dada, el 1819, que es construeix, entenc que és dels primers cementiris a Catalunya. Quina és la tomba més antiga que hi ha als cementiris de Barcelona?
5: A veure, seria difícil de documentar, però segurament algun panteó que tenim al departament segon, són panteons de la burgesia catalana que es van voler enterrar amb distincions i feien ús de l'art i de la cultura com a distinció social, i alguns d'aquests s'han pogut conservar i els estem mantenint perquè són llegats doncs, històrics i molt, molt antics. Alguns d'aquests podrien ser els més antics. Mm. I després tenim alguna tomba a terra d'alguna família, per exemple, la família Bonaplata, que van ser els iniciadors de la Revolució Industrial, doncs ja els seus oncles van ser els que van començar doncs, a primer fer les Amèriques, no? Aquells indians, i després doncs, els que van començar a viatjar a la Gran Bretanya, importar les maquinàries. Conservem alguna d'aquestes làpides antigues.
4: De la família Bonaplata. Hem de fer una cosa, Adrià, has de venir un dia.
1: Home.
4: Hem de parlar de cementiris. Home, em faràs aquest favor, no?
5: I tant, sí, m'encantaria, sí.
4: Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies i ens veiem aviat. Una abraçada, bonic.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Fins ara, adéu, adéu.
1: No, és que a més al cementiri de Poble Nou hi ha el Santet del Poble Nou, que és un lloc de peregrinatge per a moltes persones que van allà al Santet i li fan ofrenes i li demanen coses. Vull dir que...
4: Li preguntarem pel Santet del Poble Nou.
2: Quin Santet és?
1: Veus? El Santet del Poble Nou.
4: Com és que hi ha un sant i tu no el coneixes? Ai, senyor. Va, tu posa't en marxa, que tenim concurs, sant pel concurs.
2: Va.
4: Som-hi? Anem al concurs? Josep Manuel, bon dia. Josep Manel, et sento. Hola.
2: Està menjant.
4: Josep Manel?
1: Toca la campana.
6: Sí.
4: Ara. Ah. Ai, nano, treu el mans lliures, que si no ens sentirem com si estiguéssim trucant a Marc.
6: Aviam, digue'm.
4: Has tret el mans lliures, Josep Manel?
6: Sí, no tinc mans lliures. El que passa és que estic caminant, ara em paro.
4: Ah, amic. No he entès res, però...
1: No estava caminant.
4: D'acord, caminant ja
1: es
4: para. D'acord. A veure, anem al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Una pregunta, una possible resposta correcta només. Quin és, Xavi?
2: Ja, Manuel, jo et donaré tres... És Manuel o Manel?
4: És Josep Manuel.
2: Què he dit?
4: Jan.
1: Has barrejat allà França i Catalunya. Jan Manel.
2: Josep Manel. Et diré tres refranys, tres expressions, tres dites, entesos?
4: Vinga.
2: Una d'elles és mentida. La primera és... Aigua de maig, i ara què faig? La segona és... Pel maig, faves a raig? O la tercera opció és... Maig arribat, hivern acabat.
4: Tu demanes quina és la que no existeix, quina és la inventada, oi?
2: Sí, hi ha una que és de mentida.
6: La primera...
2: La primera. Estàs segur, eh?
1: Vols dir?
2: No vols canviar?
6: Bueno, la segona.
4: No, a veure, escolta una cosa. T'has de deixar portar una mica per la teva intuïció, sí, eh, Josep Manel?
6: Aviam, la primera quina era? Ara què faig, no?
2: Sí.
6: I la segona quina era?
2: Faves de raig.
7: Digues la primera.
4: Tria, quina és la inventada?
6: La primera.
2: Molt bé, molt bé.
8: Sí,
2: clar que sí.
8: La primera intuïció.
4: Perfecte. Josep Manel, gràcies per participar al concurs que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució. Ja ho saps, eh? Passa-ho cada dia a la una del migdia amb servidora de vostès, Elisenda Carot. Una abraçada bonica. Adéu, adéu.
6: Adéu, adéu.
4: M'ha encantat. Diu, la primera quina era? Ara què faig?
2: I la segona què faig?
4: I la segona quina era? Per cert, Marta, ara que parlàvem de salvat per la campana, hi ha una altra expressió que ens salva, que és salvar-se pels pèls. Quin és l'origen d'aquesta?
3: Sí, mira, ara t'explico l'origen de salvar-se pels pèls, però l'Adrià deia això de que amb ell no li constava aquesta teoria dels taüts, sí. Per aquella gent que tampoc li consti i que no se l'acabi de creure, hi ha una segona teoria, que és molt curteta, sobre l'origen de salvar-se per la campana, que és una mica més, ens porta cap aquí, que ve del món de la boxa. Mm. I ens hem d'imaginar justament el moment en què el boxejador es troba a punt de ser noquejat, però sona la campana que indica que ha acabat la ronda. Per tant, es salva l'últim moment. I llavors és gràcies al so de la campana. I molta gent diu que l'origen real ve del món de la boxa.
4: M'agrada aquesta també, eh?
3: I deies ara d'aquest de salvar-se pels pèls, que l'utilitzem, el fem servir també amb el mateix significat que salvar-se per la campana, que és allò, sortir-te d'aquella ocasió a l'últim moment, i hem de dir que aquest origen és mariner.
2: Mm.
3: Antigament, per enrolar-se en una embarcació, no calia saber nedar, però sí que anava molt bé portar els cabells llargs.
4: Per què?
3: Perquè si un mariner queia a la mar, ràpidament, com que no sabia nedar, els seus companys el podien agafar pels cabells i aixecar-lo cap amunt. I direu, i pels cabells? Home, doncs sí, perquè l'aigua amb la pell rellisca i és molt difícil agafar, la tela es trenca, s'esquinça, i els cabells era la manera més còmoda per poder agafar. Clar, sabent que ve dels cabells, podríem dir que no és massa correcte utilitzar-la en català, perquè nosaltres dels cabells no n'hi diem pèls.
4: N'hi diem cabells.
3: N'hi diem cabells, en plural. Sí que podem dir un pèl del cap, per dir-ne un, o un cabell, per dir-ne un, però quan parlem de la melena, dels cabells, no n'hi diem pèls. Per tant, potser que
4: salvem la campana. També pels pèls.
3: Exacte.
4: Salvem l'expressió salvar-se pels pèls, també pels pèls. Escolteu, el 677-38-77-19, expressions que conegueu el seu origen històric. I el telèfon, el 93-201-7474, el concurs, que no enganya. De fet, tenim gent que ja està trucant pel concurs. M'agrada molt que la gent truca sense que hi hagi premi, que això és l'esperit de la solució.
2: Tant, sí.
4: Àlex, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Com estàs, estimat?
9: Molt bé.
4: Vols jugar al concurs que no enganya del Xavi Pérez Esquerdo, oi?
9: Vull jugar al concurs. Bé. I, si em permeteu, una anècdota relacionada amb els cementiris.
4: A veure, digues.
2: Ah, sí, home.
9: Sabeu que l'arbre emblemàtic del cementiri...
4: Però, és el moment, Àlex, és que he de fer una cosa. Posa'm la cinta de crims, perquè amb aquest accent, sí. I començant amb, sabeu què?
2: Quedeu-vos amb aquest detall.
4: Quedeu-vos amb aquest detall, vull explicar una cosa dels cementiris. Àlex, des d'on truques?
9: Des de Linyola.
4: Des de Linyola. Endavant quan vulguis. Quan vulguis, Àlex.
9: L'arbre emblemàtic dels cementiris, en xiprer,
4: sí.
9: Té una raó i un simbolisme conegut des de l'antiguitat, que és el de la connexió entre la terra i el cel, però també és arbre del dol. Però és que sembla ser que té una raó pràctica als cementiris. Que l'origen de, bueno, l'origen dels cementiris nous, de quan va sortir la normativa, si no recordo malament, a finals del segle XIX, que obligava a entrar els cementiris dintre el poble per portar-los a fora, per sanitat,
4: sí.
9: Doncs l'arbre emblemàtic en general ha sigut el xiprer. Doncs com que originàriament enterràvem a terra, a terra també hi ha un bitxo, sí. que ho rosegue tot. Sembla ser que les arrels de xiprer són repel·lents de rates i ratolins.
4: Amic! I per això posaven xiprers als cementiris, perquè bàsicament no arrosseguessin els cadàvers.
9: Sembla ser que podria haver aquesta relació també coneguda des de l'antiguitat.
4: Mira, ara digues, espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
9: Espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
4: Bravo, Àlex!
2: Bravo, Àlex!
4: El nou Carles Porta.
2: Bravo.
4: El nou Carles Porta. Escolta, si mai es posa malalt en Carles Porta, truquem, Àlex.
2: Cove. Jo tenia entès que el xipre era perquè se lavaven les ànimes.
4: També pot ser, és molt simbòlic.
2: A
4: tot això ens estan enviant dubtes, perquè això podem fer en una nova edició de la Marta Pérez Verge. Ens pregunten per què vomitar es deia canviar la pela, per què es diu això de com és el mercat de Calaf. Sembla el mercat de Calaf com a sinònim de desorganització. Ens ho anotem. Si hi ha temps a final de programa, ho resumem, i si no, a la nova edició de la Marta Pérez Verge. Va, el concurs que no enganya. Què li preguntes a l'Àlex?
2: Àlex, et dono tres opcions de refranys o dites i una d'elles és mentida. Entesos?
9: Entesos.
2: A. Olla vella fa bon caldo. Olla vella fa bon caldo. Bé,
9: sí.
2: A la taula i al llit, el primer crit.
9: En l'opció C,
2: patata i pop, menjar de Wallapop.
9: Bueno, se m'escapava el riure, però aquesta em sembla que l'última us ho tret de la patilla.
2: Estàs segur, Àlex? Tu pots pensar,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, pensa.
2: Segur?
9: No et seguré, sí.
2: Correcte!
0: Bravo!
2: Bravo!
0: Porta.
2: Aquesta és la que volem que sigui
0: l'oficial.
1: La que vols fer créixer, no?
2: Hem de fer créixer aquesta.
0: Ai,
2: sí, com que Wallapop troba les coses bé de preu, doncs digueu patata i pop, menjar de Wallapop. Que sigui
0: patata
2: barateta.
0: I pop, menjar de Wallapop. Àlex, gràcies per trucar-nos, estimat. Una abraçada. Passa el missatge, ja ho saps, cada dia a la una la solució. Petons bonics.
9: Molt bé. Adéu, moltes gràcies, adéu. A veure.
0: Ai, senyor.
2: Mira, ja ha calat, això, eh? Ja
0: ha calat, eh? Sí. Escolteu, seguirem parlant de refranys, d'una carabassa, d'on carai surt això d'una carabassa, d'aurar la píndola, d'on surt això de daurar la píndola, i seguirem parlant de campanes, eh? Per què fer campana? D'on ve l'origen de fer campana? Fem una pausa de minut i mig, no marxem més, minut i mig i ara tornem.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
11: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
10: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
11: Tu perdràs?
10: Més informació a futurfest.cat.
12: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió. Fantàstic, t'està esperant. Fantàstic.
13: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
14: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
15: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
14: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
16: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
17: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
19: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
18: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
19: Fes del Palau el teu ritual.
10: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem fent una edició especial refranys amb la Marta Pérez Verge, amb en Xavi Pérez Esquerdo. Avui, de moment, anem de refranys relacionats amb el món de la mort, de les campanes. Hem començat...
3: Sí, ens està quedant una mica així,
0: sí,
3: eh?
0: Hem començat amb allò de carregar el mort, després hem anat a salvar-se per la campana, amb aquest origen dels cementiris, després hem anat a salvar-se pels pèls, i ara jo li deia a la Marta, ostres, per què fer campana? Sabem l'origen de fer campana? Podeu seguir trucant, eh? Agafeu tant del 93-201-7474 per participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo. Per aquest concurs que no enganya, i el 677-38-77-19, digueu-nos si coneixeu alguna expressió i el seu origen històric. A veure, fer campana, què en sabem de l'origen, Marta?
3: Aquest, ara potser ens costaria una mica d'imaginar-nos-ho, però hem de tornar a tirar enrere en el temps, perquè antigament els nens acostumaven a estudiar o aprenien a les rectories de les esglésies. Molta educació venia de les esglésies. I llavors, molts d'ells també feien d'escolans en el mateix temps.
0: Tu havies fet d'escolanet mai, Xavi?
2: Tota la vida.
0: Sí? Anava a dir que...
2: Sí. Ho sé, tota la litúrgia. Però i em sona això de la campana, que explicaràs.
3: A perquè veure. Potser et va passar.
2: Clar, perquè jo el que volia era anar a tocar la campana.
3: Però en aquest cas, clar, tu t'ho passaves bé.
2: Sí.
3: Doncs en aquest cas era un càstig, perquè quan un alumne faltava a classe sense motiu, el capellà el que feia era castigar-lo fent-lo anar a tocar la campana de l'església durant un o diversos dies.
0: Ostres, sí, tu, comptant amb...
3: Físicament.
2: Perdona, potser m'estava castigant. Però ja m'ho passava.
20: Acabem a tocar.
3: Doncs en teoria era una tasca, es relaciona com una tasca pesada, molt dura, molt cansada, i llavors doncs era més pròpia dels adults, que estaven més forts, que no pas de les criatures. I llavors els alumnes intentaven evitar aquest càstig tant com podien, i d'aquí ve el haver de fer campana quan, quan faltaven, havien d'anar a fer campana. Hem de dir que aquest, amb el temps on s'ha anat, ha anat evolucionant, la fem servir per referir-se a aquesta absència voluntària de no anar a, bueno, de no anar a classe o d'altres obligacions, i a més és una expressió que m'agrada molt perquè la potser més coneguda és fer campana, però depèn de la zona. Hi ha moltíssimes maneres diferents. Per exemple, hi ha fer fugina, fer fotja, fer toris, a Mataró en diuen fer toris, fer rodó. Hi ha moltíssimes maneres diferents de dir fer campana segons la zona.
4: A tot això, 93-201-7474, el concurs que no enganya amb en Xavi Pérez Esquerdo. Arel, bon dia.
20: Faig el concurs i diré la teva.
4: Digue'm. Arel.
20: Hola.
4: Hola, bon dia, Arel. Escolta'm, va, anem al concurs. A veure, Arel, en Xavi et fa una pregunta, a veure si l'encertes.
20: A veure.
2: Mira, Arel, estigues atent. Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Gos que lladra no mossega. Cavall cansat no mira marge.
4: Quin és el que ens hem inventat? Quin és el refrany?
20: Crec que el tercer.
2: Pensa-t'ho.
4: A veure?
21: Torna a dir el segon, a veure.
2: El segon? Vols dir que no és...
4: No, digue'ls tots. A veure, el primer?
2: Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.
4: Ui.
2: Gos que lladra no mossega. O cavall cansat no mira marge.
20: Tercera.
3: Clar que sí, inconvenciment.
4: La tercera.
2: Molt bé, correcte.
4: És correcte.
2: Molt bé. Bueno, és la incorrecta, però és correcta.
4: La incorrecta és correcta.
2: Molt bé,
4: Arel. Arel, has encertat i per aquí de fons em deien que volies demanar-nos l'origen d'una dita. L'apuntarem i a veure si la resolem un altre dia. Quina és?
20: N'hi ha per llogar cadires.
4: N'hi ha per llogar-hi cadires. Sí. Doncs Arel, l'apuntem, juntament amb les que ens estan fent arribar a través de WhatsApp. Intentem donar resposta en algun moment de manera breu, a menys que ja la sàpigues, Marta, que em feies aquí un senyal.
3: Sí, perquè antigament, quan es anava a fer un espectacle, un show, moltes vegades la gent es portava la seva cadira. I així es guardaven la plaça. Llavors el que feien, si no, era agafar les cadires. O sigui, quan hi ha per llogar-hi cadires, és una cosa de dir, ostres, Déu-n'hi-ho, perquè és ve d'aquest moment d'haver de portar la cadira...
4: Ah, de llogar-hi cadira, és a dir, n'hi ha per fer que et posin una cadira allà, no? Per reservar la plaça.
3: Exacte, que és una cosa que té molt de pes.
4: Et ve a dir, Arel, que bàsicament és perquè és tan bona la cosa que és per portar-te la cadira de casa o inclús llogar-la per reservar l'espai i no perdre l'espectacle.
3: Ah, exacte.
4: Arel, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada.
20: Moltes gràcies.
4: Fins ara. Adéu. Va, que abans parlàvem de la mort, eh? La mort és greu, però en català hi ha una expressió que es fa servir per dissimular precisament la gravetat d'una cosa per fer-la més acceptable. Estem parlant de l'expressió daurar la píndola, Marta.
3: Sí, exacte, eh? És allò que aquell moment de voler presentar una cosa que és desagradable sota un aspecte favorable o fer acceptar una cosa...
4: El Mary Poppins, no? Una miqueta?
3: Exacte.
4: Con un poco de azúcar.
3: Moltes vegades els polítics dauren la píldora també, per allò,
4: i toquen el violí.
3: També. Doncs d'on ve això? Doncs antigament molts medicaments s'elaboraven a partir d'extractes de plantes que contenien aquella substància activa que és la que ens ajudava a curar-nos. Doncs aquestes pastilles que es feien amb aquests extractes acostumaven a tenir un gust molt desagradable. Les plantes que es feien servir tot, aquestes amargors, aquests gustos...
4: Encara passa ara,
2: Sí, anava a dir que n'heu trobat alguna pastilla que tingui gust de maduixa?
4: No, tu fota't un ibuprofen i desfesta-la a la boca.
2: No?
4: O un Olotil, una cosa d'aquestes.
2: No. Fixa't, a mi la meva àvia me la desfeia amb sucre. Amb una cullereta, i així em passava més ràpid.
4: L'aspirina és l'única bona.
2: Era incapaç d'empassar, encara em costa.
4: Encara costa, eh?
2: Faig aquells cops de cap horrorosos.
3: Que sembla que...
2: I pensava, tant de bo fos aquí la meva àvia per desfer-me la pastilla i posar-m'hi sucre.
4: Hi ha dos tipus de persones, eh? Sí. Els que saben, o sigui, hi ha gent que fot les pastilles a cabassos, i tu i jo, nano, que hem de fer una litúrgia abans d'empassar.
2: No, i que no em miri ningú, per favor.
21: Em mires com si tinguessis un animal perillós a davant, no?
3: Doncs hem de dir que la teva àvia... feia una mica... està relacionat amb l'origen d'aquesta expressió, sí. Perquè feia una mica el que va decidir fer un apotecari, que va tenir la bona idea de recobrir-les amb una capa ensucrada que amagava el mal gust i facilitava que aquell extracte fos pres. Llavors, aquesta cobertura era dolça, recobria la pastilla i li donava aquest aspecte daurat. Si ens imaginem el sucre quan el fonem, que fa aquest color daurat.
2: Sí.
3: I llavors aquest to daurat és el daurar la píndola, que és per una cosa amarga fer-la passar.
4: És boníssim, això,
3: millor, l'ensucrava, la daurava.
4: El primer que tocava la llengua era aquesta cobertura de sucre daurada.
3: Exacte, no? I a més, com que es fa llis, era més fàcil d'anar cap endins.
2: Te l'has d'empassar,
3: Sí, perquè si no, si vas...
4: Tampoc no pots estar aquí marejant la píndola, saps què vull dir?
21: Però és una mica el que fan molts pares i mares amb la verdura. Verdura amb ganxitos, de tota la vida, per amagar el sabor de la verdura.
4: Tu has donat mai a les teves criatures verdura amb ganxitos?
3: Amb ganxitos?
21: A la criatura no li agrada la verdura, li poses alguna cosa que sí li agrada i llavors fas aquest recobriment, no? Que seria el sucre que posaven al ganxito.
3: A mi em feien un volcà, coses d'aquestes així, però la verdura era la verdura.
4: La verdura.
3: Ni ketchups ni coses d'aquestes.
4: A mi se t'hi veien, en lloc de posar-me la llafa amb una cara somrient, em somreien com a molt els meus pares i deien, si no tocaves per dinar, tu tindràs per sopar.
21: Vinga.
2: I no t'aixequis.
4: Ai, nosaltres ens hem preguntat, arran d'aquest daurar la píndola, les pastilles actuals, encara avui en dia, porten aquesta cobertura dolça? Doncs hem trucat al nostre metge de capçalera. Jordi Mestres, molt bon dia.
5: Bon dia.
4: En Jordi Mestres és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, coneixes aquesta història que ens ha explicat la Marta?
5: Sí, no, i de fet existeixen encara. Els comprimits recoberts de sucre són les grajees actuals.
4: Vull dir, estan
5: millorades, Vull dir que no és les d'antanyo, sinó que estan millorades, però això existeix encara.
3: Aquestes no fan tant de mal els queixals.
4: I més enllà d'això, no sé si avui en dia entenc que les pastilles estan recobertes, perquè quan nosaltres les posem a la boca són com finetes, no? Tenen com una pel·lícula al voltant.
5: Sí, hi ha diversos tipus, Les que tenen la pel·lícula acostumen a ser aquests comprimits, que són les dures, no? Que és una pols dura, que és el que té el principi actiu. Imagineu-vos el paracetamol, que si el mastegueu és horrorós.
4: Horrible.
5: I moltes vegades van embolicats amb una pel·lícula molt fina, que són polímers, no? Que són molècules com del midó o de cel·lulosa, que el que fan, a part d'intentar que l'empassar tingui un efecte més lubricant i, per tant, sigui més fàcil d'empassar, que no tinguin tan mal gust, perquè si no és horrorós. I si ho mastegueu, encara pitjor.
4: Entenc que aquest recobriment ja no està fet de sucre, no, Jordi? De què està fet?
5: No, actualment les principals són això que deia, no? Uns polímers o de cel·lulosa, per exemple, que són d'origen vegetal, o midons, no? Que el midó surt, per exemple, doncs, a la patata, entre altres, no? I fan aquest recobriment que és milimètric, i que fa doncs, aquest efecte doncs, com lubricant. Alguns porten inclús alguns que són molt grans, porten inclús una miqueta de lubricants que ajuden a... que sigui com efecte lliscós, no? que ajudi a empassar.
4: Després hi ha uns altres, que són com uns... A veure, perquè m'entengueu, normalment són aquelles pastilles que tenen com dos colors, no? D'una banda, l'omeprazol, sí. Això ho té, no? El que jo recordo, una persona que no puc dir qui és... Que són, això són pastilles microperforades, que entenc que tenen un foradet molt petit i a través d'aquest foradet molt petit es va alliberant, no?, el principi actiu. I recordo una persona que l'obria, es fotia allò de dintre, i jo li deia, home, però això t'has de fotre el plàstic, perquè si no et deixen i em deia, ja, és que me'l menjo després el plàstic.
2: No,
3: perquè li agrada! Per parts.
4: No, volem dir, no, si està el plàstic allà ja farà el seu efecte. Això no va així ben bé, oi, Jordi?
5: No va així. De fet, no s'hauria de fer. És a dir, les úniques amb les que podríem fer alguna cosa similar és amb les que tenen ranura, que les pots partir, per tant, pots assegurar-te que més o menys els mil·lígrams de medicament està ajustat. Si no porta ranura, no es pot partir. Aquestes que dius tu són les càpsules, que és la típica de l'emoji del mòbil.
4: Exacte.
5: És de dos colors, sí. Aquestes poden ser dures o toves i normalment és un recobriment de gelatina. I algunes d'aquestes sí que són microperforades. Aquí hi ha molta varietat. Algunes són microperforades i, per tant, tenen diversos sistemes, no? que el que fan és un alliberament que va a poc, amb la qual cosa el que assegurem és moltes vegades que l'efecte no sigui immediat, sinó que es vagi com repartint al llarg de les hores i requereix menys quantitat de dosis, no? Per entendre, no ve de repetir tantes vegades. I d'altres sí que s'absorbeixen a l'estómac o no i fa l'absorció la que toca. Per tant, les càpsules no les hauríem de tocar ni les hauríem d'obrir. Algunes porten com unes boletes a dintre, que a vegades noten, que la idea és la mateixa, és a dir, aquelles boletes es van desfent a poc i per tant van alliberant aquell principi actiu perquè vagi fent efecte al llarg de les hores, no del moment. Clar, si ho fem una miqueta doncs, alegrament, doncs no estem garantint la dosi que toca, que és la que està pensada.
4: Per tant, no feu merdangues, empasseu-vos les càpsules tal com venen en el paquet i com molt aquestes que porten la ranura, aquesta ratlla al mig que ja indiquen que pots

0: Ara no ho identifiques, però era l'antiga capella.
1: Sí, et portarem una campana.
2: Avui havia de ser el programa.
1: Avui havia de ser el programa. Jordi, gràcies com sempre per atendre'ns i formar part de la solució. Adéu,
3: Bastons. Adéu, adéu.
4: Clar que surten tots curats d'allà.
1: Demana la verge. Escolta'm, 12 minuts per posar punt i final a la solució d'avui. Ja ho sabeu, 93-201-1-7474. Últimes trucades pel concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Izquierdo. Parlarem amb vosaltres, què esteu fent? I us proposarem aquesta pregunta d'en Xavi. 93-201-7474. El 677-38-77-19 ens heu de dir refranys dels quals conegueu l'origen històric.
5: Hem de dir que abans parlàvem dels cementiris i de l'expressió fer malves o criar malves, i la Teresa va anar a collir malves.
1: Ah, sí?
5: Sí, per fer ratafia. Perquè és una de les flors que es fa servir per fer ratafia, i ens ha enviat una fotografia.
4: Ah, pensava que ens havia enviat la ratafia.
5: No, això també. Mira, quan la faci, Dolors...
1: M'estaria bé, eh?
4: Sí, per tant.
5: Mateix, si en fas, doncs, un litro. Afegeix un litro més per les flors. Un litro, però bé.
1: Un litro mínim, sí.
5: Un litre mínim per la solució. Mira, el francès diu, tens les orelles a cal ferrer. Havíeu sentit mai aquesta expressió? Vol dir que et sort com una tàpia. L'origen sembla ser que és que fa anys, de tant picar, el ferrer del poble es tornava sort. I, per tant, d'aquí va néixer aquesta expressió de tens les orelles a cal ferrer.
2: Que, de fet, també diem d'estar sort com una campana. I també es diu que del so de la campana...
4: Era una tortura, això, havia vist en alguna
2: part. I tu, en canvi, t'ho passava superbé tocant la campana.
1: Diu, era una tortura. Home, si fot el cap dintre una campana i que la toquin, nano.
4: Home, rebentava tot.
1: 93-201-7474. Últimes trucades. Res, 11 minuts per posar punt i final a la solució. Fem l'última pausa i a la tornada. D'on ve això de donar carbassa? Flipareu amb el donar carbassa.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
9: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, sona, no?
10: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
11: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
6: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
11: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
12: Som 3CAT. A Catalunya Ràdio. Postdates. El bosc té mans i em tapa els ulls. De Mamut, d'Eva Baltasar. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: 9 minutets. Avui estem parlant de refranys, de l'origen històric dels refranys. Ho fem, com sempre, amb la Marta Pérez Verge. Avui edició especial refranys a la solució. I ens queda repassar el donar carabassa. Marta, d'on ve donar carbasses?
2: Doncs mira, hem d'anar cap a un vell costum de la pagesia, que durant el festeig ens hem d'imaginar una parella que estava festejant i arribava el moment que s'havien de fer els tractes amb la família, entre les famílies. Com a regla general, el noi i els seus pares havien d'anar a casa de la noia per parlar del dot que els progenitors d'ella podien oferir. De fet, hi ha refranys relacionats amb el dot, que és la filla amb bon dot a casa dura poc. Oh, perquè si tenen molts diners...
1: És el que valíem abans.
2: Clar, a l'olor del dot acudeix el borinot. N'hi ha uns quarts, aquests, eh? Doncs bé, el dot de què estava format? Estava format tant de diners com de béns materials, que podien ser terres, cases, animals... Aquests dos es posaven sobre la taula i s'acordava tornar a veure's més endavant, al cap d'unes setmanes, a una segona visita entre les famílies, un cop cada casa hagués fet les investigacions oportunes de la família de l'altra. S'haguessin informat i haguessin decidit si el dot els hi era bo o no. Què passava? Que si els progenitors d'ell

0: no veien bons ulls aquesta unió, aquest casament, buscaven una excusa perquè no es fes, no es dués a terme aquesta segona visita, aquesta segona cita, a aquesta segona trobada.
1: En plan, ai, no ens va bé perquè hem de portar la nena al podòleg.
0: I llavors ja s'entenia que no estaven interessats en la seva filla. Però si a la família d'ell sí que volia i era la família d'ella la que no, el rebien a casa.
1: Ai.
0: Però, com que no ho volien dir en paraules, perquè era massa incòmode, quan arribava aquest dia pactat, se servia a taula un plat amb carbassa als visitants. Si la família del noi veia que li havien servit carbassa, ja volia dir
2: ni
0: que...
2: Ni preguntaven ja.
0: Exacte, ja sabien que era una negativa.
1: També et dic que incòmode quan et posen allà davant. A veure què serviran avui, a veure què serviran.
2: Crema de carbassa.
1: Crema de...
0: Que la més extensa és la carbassa, però també hi ha altres aliments. També perquè, per exemple, a Lleida es fan servir d'una garronada, perquè en aquell cas doncs, el que se servia era un guisat de garró. Vull dir que, o en molts llocs també es diu d'una pota, perquè al final el garró és una part de la pota del bestiar, el turmell.
1: La carbassa estava associada a alguna cosa negativa, en aquest cas, que no et volguessin comprometre a veure si ho dic bé, el seu fill amb la teva filla, oi? Venia a ser
0: exacte,
1: una negativa per part de la família paterna.
0: Per part de la família
1: paterna.
0: De la dona. De la dona.
1: Ah, de la dona.
0: O sigui, si la família de l'home no volia, ja no anul·laven la cita.
1: D'acord.
0: Si era ella, la família d'ella es servia carbassa.
1: Per part de la família de la dona.
0: Exacte.
1: Però volem saber nosaltres què passa avui amb la carbassa. Ha canviat la percepció de la carbassa amb els anys? I, com sempre, això ens ho respon el nostre xef de capçalera, col·laborador de La Solució, xef del restaurant Cuina Sant Pau de Sant Pol. Un aplaudiment per en Raül Balam. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Hola, senyor Balam, com estàs?
4: Meravilla.
3: Molt bé, i vostès què tal?
1: Molt bé, meravilla. Estupendo. Escolta, ens veiem dijous, eh?
3: Dijous ens veiem aquí com un clau.
1: Dijous.
3: A la 1:05 aquí estic.
1: A la 1. Arriba a la 1, nen, que a veure si encara
3: no estarem a punt. No, a la 1, però esclar, primer hem de fer les notícies, saber com està el món.
1: Correcte. En Raül Balam el podreu sentir al complet el dijous, que ens visitarà i farem punt de sal. Però avui hem volgut parlar amb ell, perquè avui en dia la carbassa també s'associa amb quelcom negatiu, Raül?
3: Home, jo crec que ara la carbassa és un tresor. Jo crec que hi ha tot hortalissa, tota verdura, tenir-la, poder-la gaudir i menjar-la, és un luxe, un lujo, com et deia jo l'altre dia. Pensa que és una fruita que té molta vitamina, sí que és de tardor, però és clar, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, les Bs, les que vulguis, fins i tot la K. Pensa que en consumim molta també a l'estiu de carbassa. Ens en fem uns farts. Meló i xíndria són cosins germans de les carbasses.
1: Ostres, que clar,
3: una carbassa són aquestes verdures que la mata s'extén doncs, per al terra i bueno, va agafant hectàrees de terra i van creixent. I el que són cogombres, el que són els carbassons, els melons, les xíndries, doncs tot això és un moment que ara ho disfrutarem moltíssim.
1: Ara et sentia dir les vitamines B, les deies, ara entenc perquè tanta canalla ens fan fer-los el puré de carabassa. Per tant, avui en dia, si ens donen carabassa, és un regal, no?
3: Home, és un regal. A mi també s'associava molt amb l'escola, que et donaven, li han donat carbasses.
0: Sí, exacte, una assignatura.
3: A mi me les van donar totes, les carbasses. I cada cop que hi havia carbassa, jo li deia, em queixava de la carbassa, la mare em deia, haguessis estudiat, potser no en tindríem tantes de carbasses.
1: Raül, ara quin seria l'equivalent, és a dir, un element denostat de la cuina, l'equivalent a la carbassa com antigament? Hi ha algun aliment que ara no estigui de moda, diguéssim?
3: Bueno, jo crec que tot el que és un aliment és un gran regal, des d'un cereal a una fruita que tingui una durada molt, molt curta. No et podria donar, quin símil hi hauria, però, per exemple, jo que odio les bledes, a mi si em donen bledes, doncs és una cosa, aquí ja cadascú que es faci la seva, no?
1: Les bledes
3: però
1: no són gaire populars.
3: Però a mi em donen bledes, ja te les tiro jo pel cap.
1: Escolta'm, senyor Raül Balam, ens sentim dijous. Gràcies per aquesta explicació sobre la meravellosa carabassa, que avui en dia no té res de donar carabassa, sinó que és un regal.
4: Bravo.
1: Dijous parlarem de no passar calor a través de la cuina, per tant, crametes fredes, cuina de coses
3: sí,
1: fresquetes.
3: Sí, totes aquestes cosetes. Sí,
1: gràcies,
3: sí.
1: Bonico, gràcies per atendre'ns, meravella. Adéu, adéu.
3: Una abraçada. Adéu.
1: Va, i acabem amb el concurs que no enganya. Ui. Última participant, en aquest cas la Teresa, que vol parlar amb en Xavi Pérez Esquerdo. Som-hi amb el concurs. Teresa, bon dia.
5: A veure, bon dia.
1: Com està vostè, Teresa?
5: Molt bé.
1: Preparada per respondre al concurs?
5: Val.
1: Tot Déu, va.
2: Va, som-hi, Teresa. Et dono tres opcions, tres dites, tres refranys, un d'ells és mentida. Entesos?
5: Sí.
2: Has entès la mecànica, Teresa?
5: Sí, però ho sento una mica malament, eh? No sé què es barreja per aquí al mig.
1: Baixarem la música, va.
2: La primera opció és... Riu-te'n del mort i et sortirà tort. La segona opció és... Qui riu últim, riu millor.
5: Sí.
2: I el tercer és... Acudit repetit fa amic divertit.
4: Molt bé.
1: I ara jo... La incorrecta. Quina creus que és la incorrecta, Teresa?
4: Una se l'ha inventat ell.
5: No sé, la primera, potser.
2: Riu-te'n del tort... Perdó. Riu-te'n del mort i et sortirà tort?
5: Sí. És que no ho sé, aquesta no l'havia sentit mai, jo.
1: Marquem aquesta.
2: Marquem aquesta. Segur, sí. Eh?
1: I és...
4: Nervis.
2: És correcta, però és incorrecta per tu.
1: Oh, no és la inventada. Oh. Quina era la inventada,
2: també
1: Xavi?
2: També es pot dir riure's del mort... I d'aquí al vetlla.
1: Oi, però... Teresa, escolta'm, igualment jo t'agraeixo moltíssim que hagis trucat al concurs, que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució, així que marxem amb un aplaudiment fortíssim per la
4: bravo,
1: Teresa. Gràcies,
4: bravo.
1: Teresa.
2: Per cert, l'inventat és acudit repetit fa amic divertit.
1: Aquest és l'inventat per en Xavi Pérez Gerdó. Doncs fins aquí la nova edició dels refranys. Has de tornar, Marta, perquè sí, hem de parlar del mercat de Calaf, de mil expressions que ens demanaven per aquí pel WhatsApp.
4: Content com un gínjol, per exemple.
1: Clar, per què? Perquè estem contents com un gínjol,
4: com
1: si el gínjol
4: ser?
1: És una planta,
4: sí,
1: no?
4: Exacte, un fruit.
1: Per cert, Marta, avui presentació a Vilafranca del Peti qui peti. On i hora?
0: A l'Escorxador de Vilafranca del Penedès. Ai, a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda.
4: Més mort.
0: Avui m'acompanya la temàtica. Que acabi bé.
1: Senyora Marta Pérez Verge, ens veiem aviat. Gràcies, bonica.
0: Moltes gràcies.
1: Xavi Pérez Esquerdo, d'aquí dimarts que ve no l'altre ens tornem a veure i sentir, eh?
2: Ai, que patiré. Us escriuré per WhatsApp.
4: Sí, home, sí.
2: El club de la solució.
4: El tema de demà t'interessa també.
1: Uau.
2: Quin és?
1: Demà, amb en David Balaguer i la Cristina Gutiérrez Leston, parlarem de pessimisme. Què vol dir ser pessimistes? És una forma de protegir-se emocionalment? El pessimisme es contagia? Totes les respostes demà a la solució.
6: El jutge ajorna la declaració de Zapatero 15 dies. Ara els dies 17 i 18 de juny, tal com havia demanat l'expresident del govern espanyol. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
6: Ho hem sabut fa tot just uns minuts. El jutge José Luis Calama, que instrueix el cas Zapatero, accepta la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol i n'ajorna 15 dies la seva declaració, Joan Bota.
8: El cita, com deies, els dies 17 i 18 de juny perquè els advocats de Zapatero puguin estudiar amb garanties els més de 1.000 fulls del sumari que es va filtrar ahir. Al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, admet preocupació per la possibilitat que l'expresident del govern espanyol acabi a la presó tenint en compte alguns precedents.
9: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
6: Mentrestant, el govern espanyol continua tancant files amb Zapatero. Les últimes hores, a xarxes socials, José María Aznar ha reivindicat, però, la seva idea de qui pugui fer alguna cosa contra l'actual govern espanyol, que la faci. Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
10: El govern de Pedro Sánchez no es mou ni un mil·límetre, defensa la innocència de Zapatero i no pensa en anticipar les eleccions com reclamen alguns socis. La Moncloa diu que el sumari no aporta dades que demostrin la culpabilitat de Zapatero ni el seu rol a la trama, i els ministres Elma Saiz i Óscar López, que acaben de parlar, confien que la justícia demostrarà que és innocent.
11: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
12: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
13: Mentrestant, Aznar creu que té més sentit que mai, diu tornar a fer bandera d'una frase que va usar el 2023 per intentar mobilitzar tothom i evitar la investidura de Sánchez. Suma forces així amb Feijó per intentar que els socis deixin caure el govern de Sánchez, però de moment ningú es mou.
14: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país,
6: Mentrestant, al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per poder-se centrar en la seva defensa.
8: Ho fa després de ser detingut la setmana passada per la mort del seu pare i fundador de la companyia, Isaac Andic.
6: I també ens fixarem en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que els Mossos d'Esquadra han fet avui a les comarques gironines. Hi ha 26 detinguts i 600 agents mobilitzats, Laia Claret.
15: Sí, ha estat un dispositiu amb epicentre a la ciutat de Girona i s'han fet 27 escorcolls a una dotzena de municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. S'han intervingut armes de foc, curtes i llargues que la policia científica està analitzant i desmantellat 11 plantacions de marihuana i s'han intervingut grans quantitats de diners en efectiu, segons els Mossos d'Esquadra textualment.
6: Tot plegat el dia en què el govern ha aprovat 200 milions d'euros per la segona convocatòria del Pla de Barris. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
16: Sí, bon dia. Nova convocatòria d'aquestes subvencions per millorar les condicions de vida en barris vulnerables del país a través d'actuacions urbanístiques, ambientals i socials. El govern preveu arribar a una vintena de municipis, com en la primera convocatòria, amb aquests 200 milions d'euros que confia poder ampliar fins a 300.
6: I aquesta tarda, el govern i els sindicats de l'educació es tornaran a reunir per intentar desencallar el conflicte que hi ha al sector. Demà hi ha convocada una nova vaga general a tot Catalunya.
8: Mentrestant, a pocs dies dels exàmens de selectivitat, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han començat una vaga indefinida per reclamar millores laborals.
6: Més detalls, Òscar Callau.
17: La primera jornada de vaga indefinida del Servei de Biblioteques de Barcelona ha començat amb una concentració d'unes 200 o 300 persones a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Si la situació no es desencalla, la pròxima data important al calendari és el 5 de juny, quan ja ha convocada una vaga de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
6: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
0: Bon dia.
6: Pendents del futur d'Alexia Putellas.
0: Avui s'espera que la capitana del Barça anunciï la decisió que ha pres i que tot apunta que serà deixar el Barça aquest estiu, després de 14 temporades al club. Demà juguen l'últim partit de la temporada al Johan i seria una bona oportunitat per fer-li un gran homenatge. En bàsquet s'han reunit avui el president electe Joan Laporta amb Xavi Pasqual per intentar convèncer-lo que segueixi sent l'entrenador del bàsquet l'any que ve. L'Ernest Macià ens donarà els detalls de com ha anat aquesta reunió i també del futur de Juan Carlos Navarro. I el nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha confirmat la continuïtat de Manolo com a tècnic per la temporada que ve.
6: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia. A aquesta hora hi ha dos punts amb trànsit dens a la P7 a Subirat, sentit Tarragona, per unes obres, i a Mollet, sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. A Barcelona, circulació densa a la Ronda de Dalt, de Pedralbes a la Vall d'Hebron, en tots dos sentits, i a la Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
6: I ens falta el temps.
19: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Francesc Mauri, bon dia.
20: Bon dia.
6: Seguim amb la setmana plenament d'estiu.
20: Sí, una setmana anòmala. Estem a 26 de maig i tenim un ambient de juliol o d'agost, com a mínim en hores centrals del dia. Avui el termòmetre pràcticament estable, això sí, s'enfila 2 o 3 graus respecte a alguns punts de les comarques gironines. La tarda serà contundent de sol a tot arreu i per dijous i divendres els mapes continuen mantenint l'amenaça de valors de fins a 38-39 a Ponent, cosa que suposaria, si s'assoleixen i dependrà dels observatoris, nous rècords històrics pel mes de maig. Haurem d'esperar, però ja portem des del dia 20 i probablement acabarem el mes amb una anomalia molt marcada.
6: Gràcies, Francesc. Bon dia.
20: Bon dia.
19: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Les 2:06. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol havia de comparèixer dimarts de la setmana que ve davant de l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la petició de l'exlíder socialista de tenir més temps per poder estudiar el sumari i ajornar la seva declaració dues setmanes. La deixa els dies 17 i 18 de juny. Un temps que se li pot fer llarg al govern espanyol, que insisteix en defensar la continuïtat de la legislatura i la innocència de l'antic secretari general del PSOE i un dels principals suports de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
21: Què
10: Què tal? Molt dia. Bon dia. Si les explicacions a Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes més per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional, seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Diuen que les revelacions del sumari no alteren la seva versió. Asseguren que no hi ha cap prova que assenyali la culpabilitat de Zapatero i els ministres Elma Saiz i Òscar López confien en la seva innocència i diuen que s'acabarà demostrant.
12: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
11: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
10: A la Moncloa diuen que el sumari no porta cap dada que demostri la culpabilitat de l'expresident a la trama, mentre treuen ferro a la possibilitat d'una moció de censura. El govern espanyol diu que treballa per acabar la legislatura i, tot i la pressió de socis com el PNB, la Moncloa fa orelles sordes. No hi haurà ni eleccions anticipades ni tampoc moció de confiança. L'objectiu és seguir fins a l'estiu del 2027 buscant suports per tirar endavant.
12: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno, y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
11: El gobierno va a seguir peleando, el camino no es rendirse.
10: Era la idea que llançava la Moncloa més enllà de defensar un altre cop la innocència de Zapatero. Pedro Sánchez, que per cert avui no era al Consell de Ministres, és a Roma, on demà reuneix amb el papa Lleó XIV, el president del govern espanyol, per tant, que capeja la tempesta a distància i que emplaça la roda de premsa que té prevista fer demà al migdia al Vaticà per donar més explicacions sobre el cas Zapatero.
6: En una línia semblant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat també la seva confiança en Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia a La Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
3: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos. Aquí estamos.
6: I enmig d'aquesta tempesta política, pel cas Zapatero, reapareix l'expresident José María Aznar per insistir en la seva frase, aquella de "el que pugui fer, que faci". Creu que la situació és insostenible i que tothom s'ha de moure per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Se suma a la pressió del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, cap als socis del PSOE per forçar un canvi. A dins del PSOE, Emiliano García Page fa seva la tesi de Felipe González i demana o qüestió de confiança o avançament d'eleccions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
13: Què tal? Bon dia. El PP no troba la manera per decantar la balança i aconseguir que socis com el PNV o Junts els ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura. La presó s'ha sumat ara a José María Aznar. Diu que té més sentit que mai tornar a fer bandera de la seva famosa frase "del que pugui fer, que faci". Ho ha fet amb un vídeo penjat a les xarxes.
14: En esta situación insostenible de España, esa frase de "que el que pueda hacer que haga" cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
13: Una frase que ens remunta al 2023 en el context de les negociacions amb l'independentisme per investir Pedro Sánchez. Ara Aznar busca sumar forces amb Feijóo. El líder del PP posa pressió als socis i els ataca per incoherents.
21: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
13: Però avui Junts ha tornat a tancar la porta a una eventual moció de censura. En això el PSOE està tranquil, però en el sí del seu partit creixen les veus que exigeixen fer alguna cosa. Ho ha dit ja l'expresident Felipe González, que aposta per avançar eleccions. S'hi ha sumat avui Emiliano García Page.
22: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
13: El president Manchet critica Sánchez per posar per endavant els interessos seus i no els del partit.
6: I és que Rodríguez Zapatero té al davant una llarga i complexa investigació que neix amb un suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic íntim Julio Martínez, amb branques en el mercat de l'or, del petroli Venezuela o la Xina, Pilar García?
2: Sí, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal ha d'analitzar tot el material que va intervenir al despatx de l'expresident, agendes, telèfons, discos durs, i el jutge ha demanat també tot el contingut dels correus de l'expresident des del 2020 fins ara, i també els de l'empresa de les seves filles, que segons les investigacions generava facturació per donar cobertura formal a les operacions de l'entramat de tràfic d'influències. Les investigacions, com dèiem, van més enllà i vinculen Zapatero i Julio Martínez amb empreses a l'estranger, com ara les Illes Verges Britàniques, i amb moviments opacs amb la compravenda d'or i de petroli. També la possible participació en decisions del govern de Venezuela, com l'alliberament de presoners i si seguien ordres d'algú.
6: L'antic assessor de Zapatero i ara el seu portaveu, Luis Arroyo, ha assegurat avui al matí de Catalunya Ràdio que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures.
2: I ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria un triomf.
4: Ha mediado causes muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
2: I quan Zapatero declari davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, Arroyo no les té totes, que no acabi a la presó, vist el que ha passat en altres casos.
4: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
2: I en relació amb les joies que l'UDEF va decomissar de la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx, Arroyo ha detallat que la caixa forta es va portar de casa de l'expresident quan va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros.
6: Per cert que amb aquest cas Zapatero obert, els pròxims dies també seran claus per Begoña Gómez, la parella de l'actual president espanyol Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar Gómez d'aquí a 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui l'acabarà jutjant. A més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe de la investigació de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. I encara la crònica política abans de la publicitat, però ara centrada en el País Valencià, Vox ha forçat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per tal d'aprovar els pressupostos d'aquest any, un concepte que els populars, aquest de prioritat nacional, ja han acceptat en els pactes del govern a l'Aragó o a Extremadura. València, Alba Barbosa.
5: El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
23: Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y por supuesto, algo esencial, que es la prioridad nacional.
5: Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
24: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
5: Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
25: La Generalitat Valenciana del Partido Popular és lamentablemente la primera en plegarse a la prioridad nacional para sacar unos presupuestos autonómicos. Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
5: Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
6: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
26: Catalunya migdia.
27: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
28: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
16: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya.
16: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, prima.
18: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
6: Catalunya migdia. Passen 3 minuts d'un quart. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per poder-se centrar en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia, Mireia Sala.
29: El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té a veure amb la realitat.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques de Girona. Més de 600 Mossos d'Esquadra han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Girona, Laia Claret.
30: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
6: Mentrestant, els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros en ajudes per millorar les zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per tal de fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
31: Bon dia. Els consistoris podran presentar els seus projectes a la convocatòria a partir del 6 de juliol. Els escollits rebran ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros per abordar aquestes millores en l'espai urbà i la cohesió social. La previsió és que seran una vintena de municipis els que es beneficiaran d'aquests 200 milions d'euros que dèiem en total, tot i que el govern preveu poder ampliar-los a 300 quan disposi de pressupostos. Diners que contribueixen a millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons destaca la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
32: Connecten 3
3: tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
31: L'any passat, la primera convocatòria del Pla de Barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran executant els pròxims anys i els va concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris, com la Part Baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró.
6: Més coses. El govern i els sindicats d'educació tenen una reunió clau aquesta tarda per arribar a un acord i acabar amb les protestes. Serà la cinquena trobada i arriba el dia abans que reprenguin les aturades amb una vaga general prevista per demà a tot Catalunya i amb la possibilitat d'intensificar-les i fer-les coincidir amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny, Sara Canyete.
29: Sí, els sindicats que mantenen les protestes diuen que si el departament no porta una proposta que contempli una pujada de sou per a tothom més enllà dels 200 euros ja aprovats, s'aixecaran de la taula i esperen que aquesta tarda es pugui avançar en aquesta direcció. De moment, el departament condiciona la millora de sous a complements per als docents que assumeixin més tasques. A l'espera de veure quina és la proposta que es pot posar aquesta tarda sobre la taula, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies. Avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
3: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
29: En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar aquest capítol, el de les retribucions, ells prioritzen la recuperació del deute dels estadis, un complement salarial que es comença a cobrar a partir del sisè any de docència i que durant anys es va endarrerir, cosa que va perjudicar els treballadors.
6: I parlant de vagues...
4: I la Bíblia està fatal!
6: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat, Òscar Callau.
10: El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de CGT, al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
11: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
10: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la biblioteca Gòtic Andreu Nin a la Rambla.
12: Hi ha alguns llibres, també algú de música, ha fet servir bastant la biblioteca. Com que sóc soci, pues... però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i estan farts.
10: Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
6: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. 30 segons de publicitat i la informació internacional.
26: Catalunya migdia.
13: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
6: Catalunya migdia. Anem, doncs, a la informació internacional. Comencem per un accident. Almenys 4 persones, dos d'ells infants, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar aquest matí a Wiegenhout, al nord de Bèlgica. La col·lisió també ha deixat 5 menors ferits en estat greu i crític que s'han traslladat a l'hospital. Totes les víctimes anaven a l'autocar que ha creuat les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Wiegenhout, Bruno Fortea.
2: Hola, bon dia. La Fiscalia belga ha obert una investigació per esclarir què hi feia el minibús accidentat enmig del pas a nivell, en un moment en què les barreres estaven abaixades i la llum del semàfor dels cotxes també estava en vermell. Com a mínim això és el que acrediten les càmeres de videovigilància de la zona, segons ha dit l'empresa gestora de la xarxa de trens. Aquí, però, al lloc dels fets, alguns veïns, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de seguretat que diuen que hi ha a la zona del pas a nivell on hi ha hagut l'accident.
5: That crossing over there is not...
14: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. El sol surt per l'est i queda just de cara als semàfors. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
5: The safety could be better.
2: El cert és que aquest poble, Wiggenhout, és una localitat partida per les vies del tren i en la majoria de trams es poden creuar sense gaires obstacles, amb molta facilitat. Alguns veïns també ens deien que estaven estranyats que això, que una cosa així no hagués passat abans. Ara mateix, aquí, al lloc dels fets, hi ha un ampli dispositiu d'emergències inspeccionant la zona i el tren accidentat. També s'ha habilitat un espai per donar suport psicològic a les famílies de les víctimes. Els menors que anaven al minibús escolar eren alumnes d'un centre d'educació especial. Els dos infants morts tenien 12 i 15 anys. També han perdut la vida el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els menors.
6: Els Estats Units calculen que caldran encara dies per tancar un acord amb l'Iran després d'atacar de nou aquesta nit objectius militars del règim de Teheran. Les negociacions continuen, però ara enmig de tensió i sense perspectives d'acord immediat. L'Iran assegura als Estats Units que han violat l'alto el foc i que es reserven el dret de represàlia, Jordi Baró.
17: Els Estats Units han atacat aquesta nit rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho han justificat com una acció de defensa pròpia. L'Iran, per via del ministre d'Afers Estrangers, assegura que hi respondrà i que ha abatut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. Els Estats Units i l'Iran continuen, mentrestant, negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
19: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
17: Al front del Líban, Netanyahu ha promès bombardejar més la milícia xiïta de Hezbollah i l'exèrcit israelià ha instat a evacuar una nova localitat al sud del país. Els nous atacs i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el preu del petroli fins als 98 dòlars al barril de Brent, després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat.
6: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna treu ferro a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa. Ningú ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat el sud, amb un mort a Odessa, segons fonts oficials, Albert Manyà.
19: El portaveu de Putin avui només ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix que sempre. Per això les ambaixades occidentals han mantingut la activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
20: Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
21: Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. Visc a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré aquí.
19: El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, i representants de 24 països que li han fet costat. Una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, Brussel·les ha convocat el responsable de l'ambaixada russa per dir que aquest tipus d'amenaces són inacceptables.
6: Més coses, ara ja fora de la informació internacional. El Ministeri de Consum ordena bloquejar els webs de les plataformes de predicció nord-americanes Polymarket i Kalshi i els obre expedient sancionador perquè han vist que operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Aquestes empreses, juntes, tenen el monopoli mundial dels mercats de prediccions. Els usuaris hi poden apostar sobre absolutament qualsevol cosa. Els resultats d'unes eleccions, d'una guerra, o també si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans que s'acabi aquest mes, Riera.
0: Avui encara estan actives. De fet, ho poden estar uns dies més fins que s'executi l'ordre de bloquejar-les. Després, Consum elaborarà un informe i, segons els experts, és fàcil que els acabin denegant la llicència de joc per operar a Espanya. El motiu és que la legislació europea sobre el joc és molt més restrictiva que la nord-americana en termes de protecció del consumidor, especialment del menor. Ana Jiménez Arco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
1: A no ser que tingui un control parental, des d'un mòbil es poden connectar. Aleshores, el que estan intentant és, com a mínim, per temes de protecció als menors o persones que no tinguin potser aquesta capacitat de... Aquesta és la idea.
0: De tota manera, els usuaris catalans, espanyols, podran continuar jugant-hi si canvia el domini o es posa una altra VPN. És molt complicat, diu Jiménez, posar tallafocs al món digital. Per cert, que no és que Espanya hagi inventat res ara. Aquestes webs ja les han prohibides a països de Llatinoamèrica i l'Àsia pel perill justament d'addicció que representen, sobretot pels menors.
6: Els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a la República Democràtica del Congo han donat negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, l'epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis, Mònica Mas.
7: Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar a Uganda amb febre, vòmits, diarrea i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible amb la Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'Hospital de Sacco de Milà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí. Segons sembla, el responsable dels símptomes seria un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
8: Però bueno, yo creo que tampoco hay que, o sea, tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
7: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
6: I atenció a això, Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència per culpa de la mala gestió i per no haver reduït les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència l'any 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera a Marriera.
9: El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. Ho ha explicat a 3CAT Info José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directors de Serveis Socials.
15: Catalunya en el año 2026 recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
9: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, segons aquest informe. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit les xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
22: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
9: Segons aquest informe, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i molt lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més inverteix.
6: Passen 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
26: Catalunya migdia.
23: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
24: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
25: Ei, ¿eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
3: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics.
25: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
10: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
3: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
25: Oh, fixa't com sona.
6: Catalunya migdia. Passant 6 minuts a 2 quarts. L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí a poc temps podria ser tard. Ho explica en el seu llibre No me encontraron, la fossa de Lorca, crònica d'un olvido, que acaba de publicar, i també ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Marc Garriga.
11: Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat d'estat.
12: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional, y el hispano dice, bueno, sabemos.
11: Gibson creu que en el moment que governin Espanya el PP i Vox serà impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que diu que li remou l'estómac. Per això considera ridícules les excuses que es posen per no indagar en el lloc que l'enterrador li va assenyalar fa 50 anys.
12: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georadar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
11: Diu que són milions les persones que volen saber on és, perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat mai.
6: Un altre escriptor? Richard Ford adverteix del perill que corre el món cultural dels Estats Units, governat per Donald Trump, de qui ha dit que té por de la vida intel·lectual. L'escriptor nord-americà visita Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas, que defensa que l'espai públic i l'àmbit privat no són compartiments aïllats i que la política es filtra en la intimitat de cadascú. Barcelona, Montse Camps.
16: A través de les novel·les protagonitzades pel seu celebrat personatge Frank Bascom, Richard Ford ha descrit l'Amèrica del segle XX amb mirada crítica irònica. Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries i considerat un dels principals escriptors nord-americans, assegura que llegir és clau en la vida i els llibres ens ensenyen la veritat. En aquest marc parla del moment actual al seu país i diu que cal fer front a la por que Trump té a la vida intel·lectual.
18: Trump. Trump,
17: i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
16: Als seus 82 anys, Ford publica En palabras sencillas, un assaig on fa un recorregut per la seva vida i les seves primeres passes com a novel·lista i on reflexiona sobre com la literatura i la política s'entrellacen i es pregunta com es pot viure amb decència en un món en què la política tendeix a ser deshonesta. En parlarà aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
6: I abans dels esports, recordem dues morts il·lustres. La primera, aquesta. La llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys, segons que ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofó i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va col·laborar amb altres figures del gènere com Miles Davis o Charlie Parker, on alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental pel disc This Is What I Do, entre altres premis. Els seus problemes respiratoris el van fer retirar-se dels escenaris l'any 2014. I també ha mort el dibuixant i humorista gràfic Jordi Amorós, més conegut sota el pseudònim Ja, que ha mort als 82 anys. Amorós va ser un dels figurants, una de les figures destacades de l'humor gràfic durant el tardofranquisme i durant la transició, també. Va desenvolupar gran part de la seva carrera en publicacions com ara El Papus, Barrabàs o El Jueves, on tractava temes tabú dels últims anys del franquisme. Va ser dibuixant gràfic, guionista, animador, cineasta i publicista, sempre amb obres plenes de crítica social i també crítiques polítiques. Com a realitzador, va ser també responsable de pel·lícules d'animació com Històries d'amor i massacre o Despertaferro, entre d'altres. L'Acadèmia del Cinema Català va anomenar-lo membre d'honor el juliol de l'any 2020.
2: Catalunya migdia.
6: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Amb protagonisme per Alexia Putellas.
5: Perquè estem pendents un dia més de l'anunci sobre el seu futur.

0: Demà el Barça juga a l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, i serà un partit que pot servir de comiat d'Alexia Putellas i d'altres jugadores que no seguiran l'any que ve. Però, com dèiem, seguim pendents d'aquesta decisió que ha de prendre la capitana, Ruth Vilà.
1: El vestidor del Barça té en clar que Alexia mereix un gran homenatge, ho assegurava avui Pere Romeu en la prèvia d'aquest partit contra la Reial Societat.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Pot ser l'últim partit al Johan Cruyff d'Alexia Putellas i ho serà segur el Dona Valla i Mapi León. També continua pendent de firmar l'oferta de renovació que li ha fet el club al mateix entrenador, Pere Romeu. Al Barça li ha ofert una renovació de com a mínim dues temporades. Romeu, que ha tingut dubtes durant la temporada de si continua al Barça o marxar, en principi tancarà la seva continuïtat a les pròximes setmanes.
2: Els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
1: Doncs demà a les 7, últim partit del Barça de les 4 copes al Johan Cruyff contra la Reial Societat, és el penúltim partit de la temporada. I també de futur s'ha parlat aquest matí al Barça de bàsquet, perquè avui hi ha hagut reunió important. S'han reunit Laporta i Xavi Pasqual amb la continuïtat del tècnic sobre la taula. Ernest Macià, la reunió s'ha acabat. Què passarà amb Pasqual?
3: Doncs, si no s'ho repensa, Xavi Pasqual no seguirà. Ha sigut una reunió cordial, prop del Palau, però no dins de les instal·lacions, perquè Laporta encara oficialment no ha pres possessió com a president, i per tant, aquesta reunió era per decidir, per temptejar la situació. Laporta tenia encara una mínima esperança, però Pasqual ja té la decisió presa, i si no hi ha cap canvi, perquè han passat coses en aquesta reunió, que t'explicaré ara, doncs, en principi, Pasqual tenia i té la idea de marxar en el projecte L'Orient Mitjà. Mm-hmm. Què ha passat en aquesta reunió al marge de la cordialitat? Doncs bé, que Juan Carlos Navarro, el director tècnic, no seguirà. Ja està decidit que no continuï. De fet, ja fa dies que doncs, no exerceix com a tal. No, l'assemblea de la Lliga CB de la setmana passada ja Juan Carlos Navarro no hi va assistir. Va assistir Mario Bruno Fernández i també Xavi O'Callaghan, però no Juan Carlos Navarro, i la idea és que aquesta setmana o la que ve es prengui aquesta decisió, que Navarro vagi fora de la secció, es liquidi l'any que li queda de contracte encara a raó de mig milió d'euros net. El paper de Mario Bruno Fernández, que ha sigut l'home que ha fet la feina bruta aquests anys, tot i no tenir les mateixes atribucions que Navarro, és que segueixi dins del club, però no està definit encara. La idea, però, és que es desplaci, que per tant entri un nou director tècnic, un nou director esportiu al Barça de bàsquet. Pasqual, doncs, si no s'ho repensa, no seguirà, i ara s'obre la travessa amb els successors de Xavi Pasqual, un dels quals, Xavi Ballesteros, avui l'ha publicat, és Zeljko Obradovic, el tècnic amb més Eurolligues a la història, n'ha guanyat 9, actualment està sense club, s'ha de pensar si vol tornar a entrenar o no aquest mes de juny, té 67 anys, i en tot cas, doncs, això es decidirà aquests propers dies, però el que sembla clar, després d'aquesta reunió avui entre Laporta i Pasqual, és que Navarro això segur no seguirà, i Pasqual és molt probable que deixi ja la banqueta del Barça un cop acabi aquesta temporada.
0: Doncs aquesta és la informació que ens explica l'Ernest Macià aquí al Catalunya Migdia, després d'aquesta reunió que s'ha produït al matí entre Joan Laporta i Xavi Pasqual, i també al voltant d'aquesta decisió de Navarro, que no segueixi el club la temporada que ve. Ja que estem amb tu, Ernest, seguim amb bàsquet. El Barça encara podria acabar segon a la Lliga regular, i qui té partit avui és la sisa de Joventut, que a més organitzarà la Supercopa.
3: Sí, avui s'ha sabut, aquest mes de setembre, el Joventut que va organitzar l'última Champions League, la Final Four de l'última Champions League, però no hi va poder ser, doncs sí que serà en aquesta Supercopa, almenys com a club anfitrió. Això es farà al setembre. I em preguntaves per avui la penya, que també juga, i juga aquell partit que es va haver d'ajornar perquè el marcador no funcionava. El descans, 53-33, per tant és molt probable que la penya guanyi. L'Average també sembla que ja no està en discussió, en el sentit que la penya tindrà més victòries que l'Unicaja, i per tant doncs serà el penúltim partit de la penya a la fase regular. Té algunes opcions de ser cinquè, remotament quart, el més probable però és que acabi sisè aquesta fase regular.
0: Doncs això al voltant de la penya. Podem sentir un
3: Adam dels... Hanga,
0: si et sembla bé. Sí. Sí.
4: Nos queda, bueno, un partido y medio, ¿no? Este partido y medio de contra Málaga. Y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo, hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff. Pero, como he dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
0: I el Força Lleida, que passarà a dir-se, i l'Erna Lleida, a partir de l'1 de juliol, és un acord de patrocini que han tancat avui per les pròximes 3 temporades, i a la competició femenina l'Uni Girona incorpora per a les 2 pròximes temporades la balear Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. Tornem a parlar de futbol. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Monchi, Ramon Rodríguez Verdejo, com a nou director general esportiu, i una de les primeres decisions que ha pres, Sergi Andreu, és la continuïtat del tècnic.
5: Sí, era la principal incògnita aquest migdia a l'Auditori Segura Palomares, el que tothom volia saber, per bé que Manolo González tenia un any més de contracte. L'arribada de Monchi, però, feia pensar en un canvi a la banqueta. El nou director general esportiu ha estat clar en aquest sentit.
6: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
5: Com a línia mestra, Monchi aspira a donar solidesa al nou projecte de l'Ampeis intentant ser el més ambiciós possible. Pel que fa al mercat d'estiu, demà mateix es reunirà

0: Monchi compaginarà, per cert, el nou càrrec a l'Espanyol amb la presidència del club de la seva ciutat, el San Fernando de Cádiz, de la tercera divisió andalusa. Avui ha estat presentat al costat de l'Ampeix enmig d'una gran expectació amb l'auditori Segura Palomares ple a vessar.
1: I a Girona comencen a assimilar la situació i després de les paraules del capità Stuani a les xarxes, ara ha estat el tècnic Mitchell qui també ha dit la seva, Eduard Solà.
2: El Girona de futbol encara no s'ha fet públic el futur de la banqueta si el tècnic Mitchell que acaba contracte renovarà o deixarà el càrrec. Les pròximes hores seran decisives perquè Mitchell i el director esportiu Quique Cárcel s'han de trobar cara a cara i decidir què fan. I mentrestant, com deies, ahir a la tarda Mitchell va fer una publicació a les xarxes socials on diu textualment: és un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes. Fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem, ho diu parlant en primera persona, perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit. De moment no hi ha hagut cap comunicació per part de representants del club, que espera prendre la decisió sobre el futur de Mitchell i convocar una roda de premsa per donar explicacions. Ahir també hi va haver una publicació de Tomàs Lemar, que de moment és l'únic que s'ha acomiadat i deixa clar que marxa.
1: I hem començat el repàs de l'actualitat esportiva parlant d'Alexia Putellas, del seu futur i de l'últim partit que tindran a casa el Barça aquesta temporada, que juga demà, però avui juga l'Ona Badalona, que rep a la tarda el Real Madrid. És la penúltima jornada de la competició de la Lliga F, amb tot ja pràcticament decidit, Maria Chacena.
3: Sí, amb un Barça ja campió i el descens també tancat, l'únic al·licient que queda a la classificació és la lluita per la segona posició. El Real Madrid vol cesallar avui mateix aquest subcampionat que estalvia una ronda prèvia de la pròxima Champions. Les de Pau Quesada, però, necessiten la victòria perquè tenen a només 3 punts la Real Societat, que juga demà contra el Barça. Amb aquest escenari, el Badalona buscarà fer-se fort a casa. Les de Marc Ballester ocupen la desena posició i encara tenen opcions d'acabar la temporada entre els 8 millors equips. Ballester parla així del duel i de l'aturada de la competició durant aquests dies.
4: Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
3: És l'últim partit de la temporada davant de la seva afició en una jornada de la Lliga F que es completarà demà al vespre amb el Deportivo Espanyol.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... Després de gairebé 3 dècades, els Knicks tornen a una final de l'NBA.
5: Catalunya migdia.
6: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
7: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
9: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
10: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
11: Vas imposable, retencions, percentatges...
12: Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Fiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
14: Dimecres, quanta guerra. La família d'Olalla Moreno.
15: Sargento Tomás Morado Muñí.
16: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
17: A ell l'investiguen per comunista.
15: Què dius?
16: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
15: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
14: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: A l'NBA, els Knicks tornaran a disputar una final després de més d'un quart de segle i ho han fet a més eliminant per la via ràpida 4-0 els Cleveland Cavaliers. Jan Ortuzar.
4: Els Knicks han guanyat per 93-130 Cleveland per superar en contundència les finals de conferència en l'est. Els de Nova York fa 27 anys que no arribaven a unes finals de l'NBA quan ho van aconseguir amb jugadors com Patrick Ewing o Latrell Sprewell al planter. Es van enfrontar els San Antonio Spurs de Tim Duncan i David Robinson encara que van perdre per 4-1. Els únics campionats guanyats pels Knicks daten de 1970 i 1973, quan hi havia jugadors com Willie Reed o Walt Frazier. L'MVP de la final de la conferència, Jalen Brunson, ha dit que tornar a portar unes finals als Knicks significa molt per ell.
5: Significa molt per mi. Tampoc seria aquí sense els meus companys. La confiança que han tingut en mi, els entrenadors, els aficionats, sense ells, res d'això és possible.
4: Nova York espera a la final un rival entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder, una final de l'Oest empatada a 2 ara mateix.
3: Avui es decidiran les semifinals de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. Ja hi ha un equip classificat, el Liceu, i avui se'n decidiran els altres tres que sortiran d'eliminatòries que enfronten sis equips que l'any
6: serà. Serà la que juga en Calafreus. Del Bac a banyar primer per el banc d'un 0.
3: Classificat, el Liceu, i avui se'n decidiran els altres tres que sortiran d'eliminatòries que enfronten sis equips que l'any
6: serà. Serà la que juga en Calafreus. Del Bac a banyar primer per el banc d'un 0. El Reus va guanyar 2 bocés. Té part avui a la Calafreus. Així ho aguantem, portem dit ballar.
7: Al final, mira, dic, ha guanyat tres partits de premis, però bueno, és el que ens toca, és el que hem d'anar a buscar i vam forçar el tercer partit, per això vam guanyar i anirem allà totes perquè és una final, és tot o res.
6: Qui guanyi avui, Reus o Calafell, s'enfrontaran semifinals al Liceo. A l'altra banda del quadre, les eliminatòries també estan empatades a un triomf. Els partits Barça-Noia i Igualada-Voltregà decidiran qui accedeix avui a les semis. Els blaugranes, actuals campions de Lliga, volen fer valer el factor Palau. Ricard Ares, tècnic del Barça.
8: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
6: I l'Igualada, que ahir celebrava els 75 anys d'història, rep el Voltregà a les Comes. Tots els partits són a 8:45 del vespre. Les semifinals de l'hoquei lliga masculina començaran aquest divendres.
3: I l'arquera del Catllà, Elia Canales, ha guanyat la medalla de plata a l'europeu de tir amb arc d'Antàlia, de Turquia. D'aquesta manera, Carles Vila revalida el segon lloc aconseguit a l'europeu d'ara fa 2 anys.
9: Canales va perdre en una final molt disputada contra la russa Nuriniso Makhmudova per un resultat de 6-4. També va guanyar la medalla de bronze a la competició per a equips mixta, formant parella amb l'aragonès Andrés Temiño.
10: La veritat que les expectatives doncs, han sigut les que són i el resultat, la veritat que molt contenta. Sí que és veritat que, òbviament, m'hagués agradat guanyar la final, però quan no és, no és i al final jo no puc controlar el resultat i sí que és veritat que vaig donar tot el que podia donar i després per mixtes, doncs molt contenta també, vam guanyar la final del bronze.
9: Elia Canales afronta ara la temporada a la Copa del Món abans de centrar-se en altres competicions internacionals amb l'equip espanyol, com per exemple els Jocs Mediterranis al mes d'agost.
3: I avui recuperarem un espai on al Catalunya Migdia parlem de llibres i documentals esportius. A veure, Marta García, què és Jamie Vardy and Toll?
11: Doncs és un documental centrat en la figura d'este jugador d'ara 39 anys, nascut a Sheffield, que repassa la seva insòlita vida. Va començar jugant a futbol com a aficionat mentre treballava en una fàbrica amb 20 anys, una fàbrica de pròtesis ortopèdiques. 5 anys després, fitxa pel Leicester City i ja amb 28 anys debuta amb Anglaterra per acabar guanyant la Premier, una fita

0: de la que en este 2026 se compleixen 10 anys. El documental parla del canvi que experimenta la seva vida, de ser una persona senzilla, conèixer la fama i l'èxit, però a qui no aconsegueixen canviar. Bardi d'una vida pot ser poc professional, però molt rentable sobre el terreny de joc, a més de mostrar també aspectes personals importants d'aquest documental, com per exemple quan descobreix que son pare és realment el seu padrastre. Les coses han canviat i ara el Leicester, després de 2 descensos consecutius, militarà en la tercera divisió. A més, Bardi ha consumat un altre descens enguany, amb el Cremonese italià que ha baixat a la Sèrie B. El documental de 90 minuts i estrenat amb motiu d'aquest 10è aniversari del títol de la Premier League del Leicester ja el teniu disponible en Netflix.
1: I acabarem repassant altres qüestions del dia. Marta, comencem pel motor.
0: Sí, perquè el campió de MotoGP, Marc Márquez, vol reaparèixer este cap de setmana en el Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El Tro de Cervera té hora este dijous per veure els metges del Mundial i espera que li donen el permís per disputar la 7ª cita de la temporada. Márquez està de baixa des de l'accident del 9 de maig passat en França, quan el va obligar a passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta. I qui encara en té per a dies és el seu germà Àlex, subcampió, que també va passar pel quiròfan uns dies més tard per operar-se d'una fractura en la clavícula.
1: Doncs comencem i acabem amb motor i el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Zapatero demana ajornar la seva declaració pel cas de suposat tràfic d'influències que es l'esquitxa de ple. Una petició que ja ha estat escoltada pel jutge que l'ha d'escoltar en aquesta declaració i que ha retardat 15 dies la seva declaració. Estava prevista pel dia 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, i finalment seran els dies 17 i 18 de juny. Aquesta petició arriba l'endemà que la filtració del sumari del cas. En aquest context hem sentit el predecessor de Zapatero com a president del govern espanyol, José María Aznar, insistint en la seva idea d'aquella frase que ja va dir fa temps de qui pugui fer alguna cosa que la faci en contra de Pedro Sánchez. Ha insistit i ha defensat que, efectivament, qui pugui fer alguna cosa que ho faci. També ens hem fixat en el pas al costat temporal de Jonathan Andic com a vicepresident de Mango. Això una setmana després de ser detingut en relació amb la mort del seu pare. I ens fixarem també en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que ha mobilitzat avui 600 Mossos d'Esquadra a les comarques gironines. Tot això us ho hem explicat a aquesta hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que Junts i Esquerra descarten sumar-se a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. La líder juntaire del Parlament, Mònica Sales, demana al PSOE que s'expliqui amb celeritat sobre el cas Zapatero, i la portaveu dels Republicans, Esther Capella, creu que el primer que ha de fer Pedro Sánchez és complir els acords.
3: La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas i que siga immediata.
4: Jo crec que el president Sánchez haurà de convocar eleccions quan arribi i esgoti el seu mandat, o en tot cas, primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
2: A tot això, la Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. El govern torna a endarrerir la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà aquesta infraestructura a punt fins d'aquí 3 anys. Anem ara al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
5: Què tal? Bon dia. El govern ha mogut fitxa abans que Esquerra reobri el meló de la hisenda catalana al Congrés i ha presentat un pla per fer créixer l'Agència Tributària de Catalunya. A dia d'avui, al marge del debat polític, l'agència no està en condicions per gestionar el tribut més important i la consellera portaveu Sílvia Paneque ha anunciat la nova data perquè sigui factible.
6: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
5: A banda de fitxar més personal, formar-lo i ampliar les instal·lacions, la portaveu ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
2: També tenim novetats sobre el cas Elena Jubany. El principal acusat, Santi Laiglesia, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada des del terrat del bloc on vivia el sospitós a Sabadell, segons fonts jurídiques, quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa. L'advocat de la Iglesia ha demanat una ampliació del termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per aquest assassinat d'Elena Jubany. El cas es va reobrir, ho recordareu, fa 6 anys. I el pilot d'Iberia, que portarà en avió el Papa Lleó XIV de Madrid a Barcelona, ha explicat avui que intentarà passar prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica. Se'n diu Pablo Martínez Núñez, que com a creient ha dit que per ell aquest viatge és un regal.
7: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y esta una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
2: Declaracions del pilot des de la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, on s'han donat més detalls del viatge del pontífex d'aquí uns 10 dies. Sobre la visita a Brianzo, el papa es trobarà amb una 80 de reclusos i dues preses li explicaran el seu testimoni. D'altra banda, avui el govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals als patrocinadors del viatge del papa. I és que aquesta visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic, fet que permet activar els incentius fiscals.
0: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponés. Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
11: Molt bona tarda.
0: Tot bé?
9: Sí, ara pensava, si... És que ara me'n recordo, els dos dies que ve el papa aquí...
0: Sí.
9: Ens toca tertúlia.
0: El dia 10 segur que no, perquè farem programació especial i, per tant, canviarem...
9: Clar. No, era per si també teníem algun incentiu o desgravació. No. Si venim aquí, ens tocarà parlar del papa, dic, igual tenim alguna cosa.
0: Vols dir que no sabries capaç?
9: Contentes, contentes.
0: Ah, només faltaria. Ara ho miraré, igual sí que és un dimarts, eh?
9: Podem mirar.
11: Ara t'ho diré.
0: Sí, és dir, el dia 9 és dimarts, eh? 9 és dimarts, eh? És el dia que aterra, eh? I ja va a la catedral de Barcelona.
9: Llavors venim o no? Ja ens ho diràs.
0: Fa pinta que sí. Fa pinta que igual dimarts encara us toca, encara us toca. De moment, el que haureu de fer és escoltar qui ens ha de proposar el primer tema. Que ja sabeu que els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
0: No sé si també estàs interessada si et toca o no el dia del papa.
12: Ai, mira, no sé, jo el papa i tota l'església, cremem-ho tot, saps?
0: Ui.
12: No sé.
0: Però aquest papa, abans ho dèiem en una reunió interna que teníem per preparar aquest viatge, és un papa que genera un punt de, anava a dir, conflicte, perquè els que en teoria estan en contra de l'església potser veuen que en el discurs d'aquest papa veuen reflectides algunes idees que els hi poden fer bona música, sí. I en canvi gent que habitualment està en contra de l'església, no? Ara devem pensar que... No?
9: Sí, ja passava amb el davant.
0: Sí, amb Francisco també passava.
12: Sí, però bueno, aquí el problema és el problema de fons, saps? De tota aquesta enganyifa, saps? No.
0: Però m'interessa mantenir...
12: El problema és l'enganyifa de fons.
0: Carlota, m'interessa mantenir unes bones relacions amb la Conferència Episcopal, com a mínim fins que passi aquest viatge, que hem de preparar uns quants programes especials i tot plegat, i no m'interessaria trencar relacions ara, eh?
9: Deixes que la Carlota sabia que venia el papa,
0: sí.
9: Ja té aquesta relació amb l'actualitat.
12: Sí, mira, perquè avui una amica estàvem buscant data per quedar i m'ha dit, quedem tal que ve el papa. Dic, mira, doncs no ho sabia, eh? Vull dir que
0: doncs
12: això...
0: Bé. Sí. Doncs el tindrem aquí dos dies i mig, eh? 9, 10 i 11, l'11 marxar cap a les Canàries. No pensaves parlar del papa, eh? La teva
12: no, no pensava parlar això, del papa, no pensava parlar del papa. Avui us volia parlar de l'assetjador de l'artista Paula Bonet, que, bueno, que en realitat no és només l'assetjador de l'artista Paula Bonet, sinó que també és l'assetjador d'unes quantes dones més, no? Us poso un antecedent. Fa 7 anys que la Paula Bonet va patir, bueno, des de fa 7 anys, perquè això no s'ha acabat, l'assetjament d'un tal Víctor G. No tenim el cognom, eh? Però podem veure la foto del paio a internet, cosa que sempre està bé, perquè està bé veure la cara, saps? Si te'l creus pel carrer o si no, està bé saber quina cara fa aquesta gent. Bé, doncs el senyor Víctor G. L'assetjava, no? De la manera que ella la va obligar a alterar la seva vida, canviar de local, a portar escolta policial, el paio li deixava missatges que afirmava com el violador, l'amenaçava de matar-la i esquarterar-la, bueno, saps? Anava a casa seva, picava... Bueno, una cosa com molt desagradable i molt terrorífica. El 2002 el van condemnar, però a tractament psiquiàtric, perquè es va considerar que tenia un trastorn, cosa que és bastant evident, i que llavors no podia anar a la presó. Aquí la cronologia se'n perd, perquè sembla que després va tornar i rompre el taller de la Paula i sí que el van condemnar a presó, però vaja, el van considerar culpable, en tot cas, d'assetjament de manera presencial i a través de xarxes, amenaces de violació, d'esquarterament i de mort, i de trencament continuat de mesures cautelars, perquè ja tenia ordres d'allunyament que incomplia sistemàticament, no? El cas és que fa poc ha tornat a sortir en llibertat i al cap de 10 dies de sortir en llibertat algú ha entrat al taller de la Paula Bonet, ho ha regirat tot, se li ha endut una peça petita i clar, sospitem, diguéssim, que és la mateixa persona. De fet, en un mitjà llegeixo que el paio ha tingut els pebrots de fer un post a Instagram amb una foto d'un martell i el text, un text que diu: la finalitat de l'agressió és el domini, no la destrucció. Bueno, a mi tot això m'inflama molt, saps? Vull dir que els protocols liles estan molt bé, preservem-los, però també necessitem que hi hagi intervencions més clares, contundents, directes, en casos com aquests, no? Perquè, o sigui, jo m'imagino la vida de la Paula Bonet, que ha de ser un infern, pensant que aquest paio està qualsevol cantonada, no? Vull dir, com pots viure així, tranquil?
0: Jo vaig llegir la notícia ahir i també se'm van posar els pèls de punta, però tenim tres convidades per comentar-la.
11: Sí, la veritat és que probablement aquí necessitaríem un advocat o no, algú que ens expliqués de quina manera es pot modificar, no sé si és la legalitat o els sistemes de control, o no sé molt bé quina és la fórmula perquè una dona no hagi de viure espantada, que és com deies tu, no? Com segurament viu la Paula i com viuria qualsevol que estigués en aquesta situació, però no és acceptable que algú hagi de viure així. El que no sé és com es pot resoldre des del punt de vista legal, eh? No, no, no.
10: Sí, no ho sé. Tot i que la normativa ha anat canviant molt, és cert que moltes vegades no és efectiva, no? És a dir, al cap i a la fi, la normativa contra la violència contra les dones pretén protegir les dones, i bé, últimament a més hem vist casos doncs, horrorosos que demostren que no està sent suficient. Segurament falta tota una part, diem a vegades, cultural, de formació, que també s'ha de treballar. Per exemple, a Catalunya, tot i tenir la mateixa normativa en aquest sentit, el Codi Penal és el mateix a tot Espanya, és de, si no la comunitat autònoma, de les comunitats autònomes on menys ordres d'allunyament es dicten, per exemple. Per tant, segurament a vegades hi ha una qüestió també de formació de la judicatura, no? De conèixer quines són les realitats, quines són les mesures més adients per un tipus de crims que, evidentment, no són els mateixos que qualsevol altre del Codi Penal, i que l'element del masclisme doncs, s'ha de tractar com s'ha estat fent. Per això hi ha, diríem, jutges específics, no? Diríem, jutjats específics de violència contra les dones, però cal seguir, perquè aquest és un exemple de que no estem fent suficient per protegir les dones.
0: Perquè, a més, en aquest cas, és evident, és a dir, aquí no hi ha sorpresa. No. És a dir, és algú que ja ha demostrat que és reincident, que ho ha fet diverses vegades, que no només ho ha fet amb la Paula Bonet, sinó que ho ha fet amb altres dones, i que no ha mostrat cap mena ni de penediment ni de voluntat de no tornar-ho a fer. I llavors, davant de tot això, que continuï amb tota llibertat i que pugui entrar a la casa de la Paula Bonet, si és que ha estat ell o no, que continuï fent-li les amenaces que li fa a través de xarxes o en persona, clar, és a dir, dius, no hi ha manera d'evitar això. És que, clar, és que és un infern per la Paula i perquè qualsevol que se senti doncs amenaçat per personatges d'aquest perfil que no han fet cap mena de mostra de penediment ni de cap mena de ganes de deixar de fer-ho.
11: Sí, perquè a més problema... a més, com que s'ha apuntat que hi ha algun problema mental en aquest cas, però això, és a dir, pot ser algun tipus d'eximent en no sé quina sentència, però això no pot servir com a argument perquè no se'l pugui allunyar d'alguna manera de... primer d'una víctima que ja és reconeguda i com tu dius, d'altres, no? Mm.
10: El problema és que els índexs de reincidència són molt alts, no? Hi ha estudis que parlen de fins a un 41% d'índex de reincidència en assetjament a dones o en violència de gènere. I, per tant, clar, el tema és què fas amb aquestes persones, no? Avui parlem de la Paula Bonet, però la setmana passada vam haver de lamentar una víctima a Figueres, sí. Quan aquesta persona havia anat dos cops a l'hospital, em sembla recordar, sí. Aquella mateixa setmana, i a més el senyor l'havien detingut i l'havien deixat anar. Mm. Aleshores, és evident que és una manera de funcionar d'alguns assetjadors el tornar a assetjar a les seves víctimes o a d'altres, no? I per tant, el sistema de prevenció i el sistema penitenciari hauria d'estar preparat davant de aquesta realitat que és molt, molt palmària, no? que és molt clara. I sembla que no ho està. És a dir, suposadament, perquè hem de dir suposadament, aquest senyor pot haver tornat a assetjar a la Paula Bonet, i d'alguna manera això s'ha de prevenir.
0: Mm. El que és evident és que la Paula Bonet no pot viure tranquil·la ara mateix.
10: No, ni la Paula Bonet, ni tantes
0: sí, altres. Sí, tantes altres. Bueno, clar, perquè utilitzem aquest exemple, ara, perquè parlem d'aquest exemple. Sí, però és evident que és un exemple d'una cosa que està passant de manera habitual.
10: No, i alhora és cert, per això, totalment d'acord, diríem, les mesures no estan sent suficients, el cas de Figueres era el pitjor que hem vist recentment, però també és veritat que hi ha eines, per exemple, en les condemnes, les persones condemnades per agressions sexuals que segueixen tractaments a la presó, l'índex de reincidència és molt baix. Mm. Per tant, sí que hi ha elements que funcionen, però evidentment hi ha qüestions que no estan funcionant, cal seguir avançant, perquè el que no pot ser és que, diríem, el cas de Figueres és una cosa que no hauria d'haver passat mai a la vida, com és el de la Paula Bonet.
11: Per exemple, la setmana passada, quan en parlàvem, no, jo vaig buscar també les dades. A Catalunya només funcionen 80 polseres de seguiment, i quan parles amb advocades de violència de gènere et diuen és que és molt difícil que aconseguir que un senyor assetjador li posin una polsera. Bé, doncs això no hauria de ser tan difícil, perquè si aquesta persona surt al carrer, que està bé, és a dir, el sistema penitenciari hauria d'estar fet i pensat perquè la gent es pugui reinsertar en la societat, i per tant, si pot haver una mesura de seguiment d'aquesta persona, malgrat és veritat que és coartar la seva llibertat, però bé, en tot cas, si tens un historial, no? Doncs hi ha unes mesures que et poden permetre que et segueixin i que tu et reinsertis tranquil·lament, si és que vols fer-ho, no?
10: El que és evident és que la xifra de dones mortes per violència contra les dones l'any 2026 a Catalunya, ja no parlo ni d'Espanya ni d'altres països, és absolutament inacceptable, diríem. Totes les mesures són insuficients.
0: Mm. Doncs és el tema que ens proposava la Carlota Gurs. Carlota, gràcies, bona tarda.
11: Sí, a vosaltres.
0: Pràcticament un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria als temes del dia, que avui, una vegada més, com tota aquesta setmana i l'anterior, està marcat per aquest cas Zapatero.
8: Catalunya migdia.
13: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
15: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
14: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
15: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
16: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
17: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
16: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
17: Fes del Palau el teu ritual.
18: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
19: Van descobrir que era un superdotat.
20: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
21: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
20: El petit paó, nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Catalunya migdia.
23: Tot costa.
24: La temporada del 10.
25: Mateu la hoz mentre xiula, gaudeix del joc.
26: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
23: 10 temporades ja.
27: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
28: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
27: Per molts anys i que en feu molts més.
8: Som 3CAT.
29: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
0: Passant dos minuts d'un quart de quatre de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. S'ha ajornat la declaració davant del jutge de José Luis Rodríguez Zapatero. Ara serà els dies 17 i 18 de juny. Estava prevista per la setmana que ve, el dia 2, però els advocats de l'expresident espanyol ho han demanat aquest matí a l'Audiència Nacional per poder preparar millor la seva defensa. I és que ahir a la tarda es va filtrar el sumari de la causa plus ultra, 4.000 pàgines i desenes d'informes que ara els advocats de Rodríguez Zapatero volen estudiar-se en profunditat. El sumari, que, com dèiem, vam conèixer ahir a la tarda, es referma en el que ja deien els informes de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals, la UDEF. És a dir, que Zapatero estaria al capdavant del suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquesta hipòtesi del jutge Calama s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes suposadament vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic Julio Martínez Martínez, i amb branques en el mercat de l'or, el petroli, a Veneçuela o a la Xina. Ara bé, aquest ajornament en la declaració de Zapatero, 15 dies, pot ser que se li faci encara més llarg al govern espanyol, que deporta ja fa dies que diu que cal esperar les explicacions que l'expresident donarà davant del jutge. Pel govern, això sí, el sumari no ha aportat res que els faci canviar d'opinió. Avui mateix els ministres Elma Saiz i Òscar López han tornat a fer evident la seva confiança en Zapatero i han tornat a dir que ni moció de confiança ni eleccions.
30: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno, y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
31: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
0: Quedem-nos amb la primera part, el sumari que vam conèixer ahir, totes les informacions, les fotografies de les joies que t'han aixecat a polseguera. No sé què us sembla tot plegat.
11: Jo, No m'he llegit tot el sumari, però suposat són 4.000 folis, sí que em vaig llegir l'auto i he llegit algunes coses del sumari, i més tot el que els companys de tribunals, des d'aquí tota la solidaritat a totes les seccions de tribunals i tots els mitjans que porten des d'ahir cremant-se les pestanyes llegint.
1: Aquí hem fet una mena de joint venture, hem cedit redactors d'altres seccions,
11: sí,
1: perquè per partir el sumari, perquè a 4.000 pàgines els pobles de tribunals pararien bojos.
11: Sí, sí. Bueno, ja, nosaltres t'he de dir que, parèntesi, el diari ja fa temps que ho fem, perquè en aquests sumaris és tan important la visió del company d'un company de tribunals com un d'economia, i
1: sí,
11: per
1: sí.
11: tant ja estem acostumats a que en aquestes lectures col·lectives
1: sí, sí.
11: doncs hi hagi companys de tribunals d'arreu d'Espanya, perquè els de Madrid sol no arriben, i després gent d'economia. Bé, dit això, jo crec que jo vaig fer una cosa que va ser escoltar-me la darrera entrevista que ha concedit a l'expresident Zapatero, que va ser a Carlos Alsina, a finals de març. Un altre parèntesi, trobarem a faltar les entrevistes d'aquest periodista, perquè crec que se les prepara molt bé i donen molt bon resultat.
1: I ha anunciat que deixarà el tram informatiu del seu programa Más de Uno a partir del setembre.
11: Doncs en aquesta entrevista, que se li pregunta per algunes d'aquestes empreses, que no totes, perquè algunes no es coneixien, no? Ell hi ha un moment que diu que és víctima d'una mena d'operació política i que la seva trajectòria ha estat impecable. D'acord. Doncs jo, sense saber si els pagaments que ha rebut ell personalment o l'empresa de les seves filles per part d'algunes d'aquestes empreses, una d'elles, que jo crec que és la més sospitosa, sense seu i amb un sol treballador, no? Sense saber si aquests pagaments van ser correctes per feines encarregades correctament i per tant, que podrà explicar-ho, que no ho sé, crec que la seva trajectòria ja no pot dir que és impecable, perquè més enllà de la derivada judicial, que això serà llarguíssim i ja veurem en què acaba, jo crec que la relació entre el president Zapatero, determinades empreses, que són algunes de les que surten al sumari, i per tant determinats negocis, i el que s'espera d'un comportament ètic del que ell feia gala i molta gent hi creia, crec que això serà molt difícil de revertir. Un company meu deia, tu no pots ser Mujica al matí, no? El president Pepe Mujica, i al vespre està fent determinats negocis, per legals que siguin, i crec que tampoc l'argument no pot ser és que Felipe González i José María Aznar han fet negocis similars, molts més i amb més diners. A mi això no em sembla un argument. O sigui, l'argument no pot ser si algú ha fet més negocis o menys, o si el president et cau, o l'expresident en aquest cas, et cau millor o pitjor. Jo crec que no. I per tant, en el cas de Zapatero, crec que el que costa més d'entomar per part de votants, no només socialistes, sinó doncs gent progressista o fins i tot independentistes, pel paper que va tenir en les negociacions, per exemple, amb Junts, doncs costa d'entendre, costa molt d'entendre, i per això crec que ha creat més sorpresa. I del que he llegit jo fins ara, crec que el que ha d'explicar molt bé és aquests pagaments, a què responien, i sobretot si el tràfic d'influències és molt difícil, això tots els tribunals t'ho diuen, no? Però encara que no hi hagués el tràfic d'influències, quin tipus de relació tenia amb aquestes empreses?
2: Sí, efectivament, bé, hi ha diversos també delictes, no, que podrien imputar-se-li segurament. Jo crec que la qüestió clau és la que apuntava la Neus, és a dir, en política la línia de l'ètica no té per què ser la del Codi Penal. Per mi la línia de l'ètica política ha d'estar molt abans del Codi Penal. I jo crec que aquí és cert que a vegades, bé, la corrupció, normalment parlem d'escàndols de corrupció, no? Per tant, tenen ràpidament aquesta lectura. És cert que hem vist unes fotos d'unes joies que jo personalment no sé d'on venen, no sé quin preu tenen, no sé, diríem que segurament moltes vegades fem tots conjectures fàcilment, amb poca informació, no? Evidentment jo tampoc m'he llegit el sumari i també no està molt clar, bé, quin nivell d'informació hi ha sobre quin era el rol exacte de Zapatero, pel que estan dient alguns experts en aquesta trama. En qualsevol cas,
1: perquè vegem moltes converses en què es fa referència a Zapatero,
2: però no
1: surt ell,
2: no?
1: El Pana, Zapa, o el Zeta, entre d'altres coses, però és veritat que no hi ha cap frase seva d'ell, però sí que hi ha molta gent que fa referència a Zapatero, al Pana, o a reunions que tenen amb ell, tot plegat. I sobre aquestes joies, l'entorn de Zapatero diu que tindria entre 30 i 50 mil euros, seria el valor, i diuen que són herències familiars i algun regal. El dubte si aquest regal és mentre era president del govern o ja un cop havia deixat de ser president del govern. Si era mentre era president del govern, probablement haurien d'haver anat a Patrimoni Nacional. Però bé,
2: és cert que en aquest país hem vist, diríem, casos de lawfare evidents a molts nivells diferents, no? És a dir, els hem vist segur amb el procés, els hem vist a l'Ajuntament de Barcelona infinits, vinculats a Podemos, però això no ens ha de fer ser menys exigents amb l'ètica política. Clar. És a dir, en aquest cas sembla evident que si Zapatero no ha de respondre davant del Codi Penal, i això ja ho veurem, i segur que serà un procés llarg i sortirà molta informació, jo crec que davant de l'ètica política totes les informacions que surten apunten a que està claríssimament suspès. El que és inacceptable és que qualsevol càrrec públic, inclòs per descomptat el president o expresident d'un govern, faci servir els seus contactes per fer negocis. Per tant, aquí podríem parlar en tot cas també doncs, de les normatives, de les incompatibilitats. Jo crec que tenim una norma d'incompatibilitats que no serveix, que a vegades persegueix el petit funcionari i li fa la vida impossible, i en canvi veiem aquests casos, però el que és evident és que, diríem, s'hauran de donar explicacions davant del jutge, però davant de la ciutadania, a mi em costa de creure la veritat que Zapatero sigui capaç, diríem, de netejar l'atac en la seva credibilitat que ha generat les informacions dels últims dies.
3: Jo crec que aquest cas ens alarma molt a tots, perquè del president Zapatero, diguem-ne, en teníem com un concepte bo, no? Se li havia construït un perfil que era un home bo. Un home que, no, fins i tot durant el procés doncs va mediar perquè els presos poguessin, no, rebre l'amnistia, etc, etc. I per tant, ens alarma molt veure el que estem veient en les portades dels diaris, perquè no teníem aquest concepte d'ell. O almenys no l'havíem construït, no? Potser amb d'altres polítics.
11: No, i ell tampoc l'havia construït,
3: ell, tot ell el contrari. Ell segur que no l'havia construït, però...
1: De fet, havia treballat per construir-se el perfil contrari.
3: Exacte. Vull dir que, així com d'altres polítics, doncs potser era més fàcil construir-se doncs, el perfil de corrupte, no? En aquest cas, no l'havíem fet, no? Per tant, partint d'aquí, crec que és evident que tot ens alarma molt. Perquè avui veure les joies a les portades dels diaris, doncs, ostres, no ho sé, a casa vostra no ho sé, però a casa meva segurament mai, bueno, segurament no, segur, mai hi haurà una herència d'aquest tipus. I, per tant, això és fàcil de comprovar, perquè al final, si són una herència, entenc que el dia que vagin a jutjat trauran el testament i diran la tieta fulaneta o la mare d'aquesta o la mare d'ell, doncs ens van deixar aquestes joies en herència, no? Això és fàcil, és fàcil, són dades, no? Vull dir que avui, preguntat al senyor portaveu, no sabia si hi havia dades o no hi havia dades. Per tant, hi haurà coses que seran més fàcilment demostrables o altres, però, que d'altres, però crec que se li farà llarg a molta gent. Se li farà llarg al govern de Pedro Sánchez, però també se li pot fer llarg a Zapatero, malgrat ha estat la seva defensa qui ha demanat que s'ajorni la declaració, perquè si els 4.000 folis van generant notícies dia rere dia, doncs fins que no arribi el 17 i 18 de juny, doncs pot sortir de tot i més. I pot sortir de tot i més perquè, entre d'altres, Aznar ja està dient quien pueda hacer que haga, no? I, per tant, aquí hi ha un sainet alimentat, perquè és evident que el PP i Vox tenen ganes d'eleccions, o el PP, sobretot, té ganes d'eleccions, i, per tant, tothom abonarà el que hi pugui haver. Jo sempre acabo dient una mica el mateix. La línia entre la diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències és molt fina, extremadament fina, i per tant seria interessant que d'una manera o d'una altra això es regulés, perquè expresidents n'hi haurà sempre i exdirectius n'hi haurà sempre.
1: Sobre un fil que estirava la Mònica, hem sentit com des del govern espanyol s'assegura que no, que l'objectiu és acabar la legislatura i que aquí ningú no es planteja avançar eleccions, però des del Partit Popular és evident que l'estratègia és atacar els socis d'investidura de Pedro Sánchez per intentar que li retirin el suport, sobretot després que el PNB el diumenge deixés entreveure que per ells també era una irresponsabilitat intentar estirar la legislatura fins l'any 2027, és el que va dir Aitor Esteban. Avui Alberto Núñez Feijóo ha dit directament directament als socis del PSOE que no donin més aire a un govern que ell considera que està demostrat que està esquitxat per la corrupció.
4: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: I, com deia la Mònica, Feijóo ha comptat amb el suport de José María Aznar. Ahir va reaparèixer per recuperar aquella frase que ell mateix va utilitzar l'any 2023 i a través d'un vídeo de les xarxes socials. No ho diu exactament així, però ha tornat a utilitzar allò de qui pugui fer alguna cosa que la faci.
5: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
1: Ciudadanos responsables y comprometidos con nuestro país.
11: Jo no sé si és molt intel·ligent per part del senyor Feijóo atacar al PNB i a Junts si el que vols és convèncer-los de que deixin caure el govern. És a dir, fins ara no li ha funcionat aquesta estratègia.
1: Com a mínim perquè li donin suport a una moció de censura.
11: Sí,
1: això
11: però
1: és evident, perquè Junts per Catalunya ha tornat a dir que
11: evident,
1: no.
11: Evident.
1: I el PNB també.
11: I primer, el PNB està governant amb els socialistes allà, el president Puigdemont encara no està aquí, per tant, si li han d'acabar donant suport, que no sé si ho faran, ara encara no. Però em semblaria com més intel·ligent plantejar-ho, doncs no sé, no sé si és convidar-los a una reunió, si utilitzar, com abans parlaves de la diplomàcia, no? Doncs en aquestes, com va passar ja l'anterior moció, no? Doncs sempre hi ha persones en els partits que poden fer aquest paper de xerpa, no?, en les negociacions per anar explorant. Per tant, no em sembla que atacar el PNB i Junts sigui l'estratègia en fi, que millor li pot funcionar al PP. Dit això, home, tu abans deies que se li farà llarg a tothom, també al govern, perquè quan escoltava abans la portaveu, la raó d'un govern és poder governar. I aquesta pregunta jo crec que en algun moment allà a la Moncloa o a Ferrar, d'on sigui, se l'han de fer. És a dir, estàs en condicions de poder governar o no? Jo crec que cada cop és més difícil, perquè una cosa és que Junts no doni suport a una moció de censura i una altra és que t'ajudi a governar, i està clar que això no està passant. El PNB, doncs, a poc a poc va marcant distàncies, tenen les eleccions municipals, allà tenen les diputacions forals, per tant, bé, doncs no, segur que no, que lluny d'anar-li facilitant la vida, probablement no, se la complicarà al govern i se la complicaran una mica tots, no?
3: Que passa és que és normal que el PNB o que qualsevol partit pugui prendre distàncies, però també sabem en aquest país com fa els informes l'UDEF. És a dir, hem sentit barbaritats de l'UDEF que després han quedat en molt poquet, no? I els partits independentistes catalans, diguem-ne, la lliçó ja la tenen apresa, no? I per tant, clar, del que estem veient ara, el que pot acabar passant al final del procés, que serà molt llarg, doncs ja veurem en què finalment acaba aquesta causa. Això és motiu, és a dir, el que estem veient ara en aquests moments, en aquests 4.000 folis i de l'informe de l'UDEF, és motiu per fer caure un govern i convocar eleccions? Doncs veient el panorama que hi ha de futur, diguem-ne, jo, si fos el PNB, doncs segurament em retiraria i seria prudent, però tampoc marcaria, forçaria res, no?, en aquest sentit.
2: I deixant clar, com he dit abans, que crec que s'ha de ser absolutament implacable en exigir explicacions amb l'ètica política amb tothom, caigui qui caigui i sigui qui sigui la persona acusada en cada cas. Però també deixeu-me dir que em sembla que no hem d'oblidar que és com a mínim diríem que crida l'atenció sentir líders del Partit Popular parlant d'aquesta manera de la corrupció.
11: A la sentència de Gürtel, primer.
2: Exacte. A la sentència del cas Gürtel, recordem que el Partit Popular, l'únic motiu pel qual no va ser com a partit polític condemnat per delictes de corrupció és perquè la llei no ho permetia en aquest moment. Per això va ser condemnat només a títol lucratiu, és a dir, que es va endur diners, es va beneficiar de la corrupció. Per no parlar, diríem que aquí sí que hi ha hagut casos de finançament irregular del partit, de campanyes polítiques del partit, o de d'aquest M. Rajoy, que tothom ha semblat, no?, tota la judicatura, que no trobava motius pel qual havia d'estar relacionat amb Mariano Rajoy en els papers de Bárcenas.
3: A més a més, Aznar és un personatge, no?, em sembla que no, la frase diu ciudadanos ejemplares o algo així, no? És un senyor que ens va abocar a una guerra, és a dir, ja no cal parlar de corrupció, però és un senyor que ens va abocar a una guerra amb els peus a sobre de la taula, no?, quasi, quasi, per tant, doncs no sé si això tampoc és un ciutadà, no, sí, molt exemple.
2: Creia que ningú li havia de dir si podia conduir begut o no.
11: No, no, jo crec que en el cas de Zapatero hi ha un nom que ens hem après tots, el Julio Martínez Martínez. Sí. Julito, que no sé en quin moment es va decidir que aquest senyor, suposo que deu ser, no sé, un àlies que utilitza. No?
1: Bueno, però en Madrid utilitzen molt aquests diminutius a vegades, eh?
11: Sí, no sé, bueno, en tot sí, cas, aquest senyor...
1: Sobretot de premsa esportiva, que és... Antoñitos... Ja. Sí, sí,
11: doncs el senyor Julio Martínez Martínez sí, és, jo crec que és la peça fonamental i el problema principal que té Zapatero a l'hora de poder-se explicar, perquè clar, un senyor que és amic teu, però que, en fi, pot passar que algú que tu pensis que és amic teu en realitat està treballant-se aquesta amistat per un interès espuri, no? Això pot passar i és normal que la gent que té tant poder doncs al voltant tinguin gent que pot tenir uns interessos que vagin més enllà de la pura amistat. Per tant, ja veurem com s'explica Zapatero. Però aquest senyor, per exemple, això que hem vist avui, que tingués unes llibretes on apareixia informació política rellevant de, per exemple, de com portar determinats polítics venezolans a Espanya, no? És estrany perquè què pinta un empresari tenint informació en principi confidencial o de la que mouen només informació reservada entre estats, tenint ella aquest tipus d'informació. Per tant, quan diem que això serà llarg, és que primer hi ha una causa, hi ha una part que encara és secreta, que és la que, segons sembla, està investigant també totes aquestes més ramificacions venezolanes, la part d'aquesta dels Estats Units. Per tant, és una causa que nosaltres ens estem fixant molt en Zapatero, perquè és el que toca, però que va molt més enllà. I per
3: de fet, aquí l'han obert perquè venia als Estats Units.
11: Exacte, exacte. Dels Estats Units a Bin Laden, no dels Estats Units a Trump, que també és una de les coses que havia circulat inicialment, no?
1: De Joe Biden, De Joe Biden. És que has dit Bin Laden.
11: Ai, de Biden, perdó.
1: No, sí, sí.
11: Ai,
1: perdó. Perdó. Sí, sí, no, per això.
11: He fet un... Sí. No, de Joe Biden. Llavors... Quan tu, Júlia, explicaves molt bé, que la Júlia és una experta en això, potser els nostres oients no ho saben, però és una experta en transparència i en lluita contra la corrupció, podem dir així. Quan tu deies, clar, el que estem veient és com funciona la relació entre el poder econòmic i polític d'una manera molt matussera, no? Sí, és així. I per això la decepció és més gran. Per això la decepció és més gran. I jo insisteixo, que pugui ser legal no vol dir que sigui ètic. O moralment ha de poder ser reprovable. Sobretot si tu has estat donant lliçons.
2: Totalment.
3: I després... anava a dir, el problema és que tot el que hi ha al darrere, diguem-ne, de la manca d'ètica, del fet de que pugui ser reprovable, no? Doncs que sigui moralment acceptable, etcètera, etcètera, crec que en el moment que estem a l'estat espanyol i a Europa en general, tots aquests discursos que van aquí sota, no?, i les crítiques del tots els polítics són corruptes, tothom es fot calés a la butxaca, que això ho sents al carrer cada dos per tres, sempre alimenten el mateix, que és l'extrema dreta. I sempre alimenten els discursos que en aquests moments està fomentant l'extrema dreta. Per tant, diguem-ne, no? Anem alimentant.
11: Clar,
3: allò
11: que els experts contra... en transparència, amb la Júlia, l'altre dia llegia un article que val la pena escoltar-lo molt, el Joan Linares, no?
2: Sí.
11: Un expert, va portar l'oficina antifrau a la Comunitat Valenciana.
2: Molt perseguit per la feina que ha fet.
11: Molt perseguit per la feina que ha fet, perquè a més va fer una feina molt lloable a l'oficina antifrau d'allà. I clar, ell explicava, escolta, els que ja, no deia els experts, però bueno, s'entenia, fa temps que reclamem que es pugui d'alguna manera establir què poden fer i què no els expresidents, no? Jo, personalment, ja sé que alguns doncs, arriben a aquesta figura d'expresident a una edat que no és la que hi va arribar doncs, el president Pujol o el president Felipe González, i, per tant, han de poder tenir una trajectòria professional. No dic que no. Ara hi ha coses que ho sento molt. Ets una institució. No ets només tu. Representes a una institució. Hi ha coses que no haurien de poder fer.
3: Jo estic clar, però per això, jo abans apostava perquè això es reguli.
11: Yeah.
3: És a dir, quan el president, ara poso un exemple per edat, no perquè tingui res a veure amb corrupció, però quan el president Aragonès, amb 40 anys, deixa de ser president, ell serà president tota la vida, perquè és la institució, però clar, amb 40 anys...
1: Li queden 25,
3: continuar treballant, però li queden 25 de vida laboral, sí. Diguem-ne, com a mínim.
11: Però en el seu cas, no? En fi, si fa alguna cosa malament, doncs espero que algú ho sapi i ho puguem explicar. Però en el seu cas sabem que es dedicarà a portar una empresa que està en el sector turístic, hotel i no sé què. Per tant, ja sabem què fa. El dubte és quan es dediquen a fer això que deies tu, no? La frontera entre lobista i tràfic d'influències i que, per tant, parlant en plata, no saps què estan fent.
3: Sí, però que els telèfons, diguem-ne, de qualsevol president hi ha molts contactes, clar. Això ho sabem. Mm. Facin...
11: Per haver estat presidents,
3: facin,
11: el tenen, eh?
3: Per haver estat presidents, és a dir... Però també passa amb... No sé, per posar un altre exemple que no té res a veure amb la política, també passa amb els rectors de les universitats. És a dir, qualsevol que ha tingut un càrrec rellevant... o qui ha sigut president de la Corpo, no? O qui ha sigut president del Grup Godó, m'és igual. O
11: que arribarà
3: sigui,
11: director d'Informatiu. No?
3: Espera que arribarem al president d'Informatiu.
1: Bueno, és evident que com a cap d'Informatius tinc alguns telèfons que no hagués tingut si no ocupés aquest càrrec, evident.
3: Però això ens passa a tots. La Júlia també té telèfons, o jo tinc telèfons aquí, que els tinc per les feines que he desenvolupat i pels contactes que he anat tenint. A algú li poden interessar els contactes que jo tinc al meu telèfon? Segur que sí. Segur. I jo sóc molt mindundi, diguem-ne, al costat de tots els que estem dient. Però és evident que les agendes... Jo una vegada, quan treballava a UNESCOCAT, vaig conèixer un senyor d'una entitat bancària que em va dir, tu has d'entendre que existeix una ciència que segurament no n'has sentit parlar mai. I li vaig dir, ah, sí, perdoni, disculpi, expliqui'm de quina ciència estem parlant. I em va dir, la contactologia.
1: Mm-hmm. Tenir contactes, no?
3: I és tenir contactes. I els contactes, al final, es paguen, es valoren, no? La cosa és, si tu els utilitzes bé o els utilitzes malament, no? I quan has tingut un càrrec com president del govern espanyol, doncs això és molt delicat.
2: Mm-hmm. No, i jo crec que, diríem, és molt interessant amb tot el que comentàveu, com s'ha d'enfocar la regulació. Jo crec que una regulació estricta amb l'ètica política ha de partir també, diríem, d'una anàlisi doncs, sossegat i en profunditat. Per exemple, hem de deixar els arguments de l'antipolítica i potser un expresident del govern no ha de poder treballar de res i no ha de poder cobrar de res més en tota la seva vida laboral, però, esclar, llavors li hem de pagar una paga pública. Clar. I segurament ha de ser una paga doncs, correcta al nivell d'un expresident d'un govern. Bé, jo crec que el debat sobre la regulació de la corrupció no és fàcil.
1: No, i...
3: No, perquè llavors ve el debat de... Sempre tenen la pagueta.
1: Sí, per això... També hi ha qui diu que els polítics cobren massa poc, perquè això fa que els que són realment molt brillants no vulguin anar a la política, sinó que prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè no se sotmeten a aquesta... diguem-ne, el fet que es miri fins a l'última lletra del patrimoni que tenen, si s'han enriquit, si no, una exposició pública que des de la privada no tenen, i per això fa que els més brillants no vagin a la pública i prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè això, perquè no els hi surt a compte, entre cometes. Si,
3: I
1: aquí diu que si cobressin més, potser seria més rendible o els seria més atractiu.
11: I perquè, com deia la Júlia, perquè després, per tornar a la privada, en alguns casos, no sé, és molt enginyers, arquitectes, és complicadíssim. Mm.
2: També és cert, només que els sous públics, això m'agradaria dir-ho, són molt variats. És a dir, és cert que un ministre cobra uns 80.000 euros i que a vegades un alcalde, no? Avui mateix Xavier Trias deia que hi cobrava 120.000 euros quan era alcalde.
11: Era l'alcalde d'Espanya que més cobrava. Però, per exemple, un dels sous més alts a l'administració, que potser la gent no ho sap, i molt preuat, per cert, és el de president o presidenta de Paradors. Molt més que el president del govern.
1: D'aquí 17 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb un altre tema.
6: Catalunya migdia.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
9: Què bo?
7: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
9: Parella, tots podem partir.
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
10: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Ja m'entens.
13: Un programa d'un altre gènere.
14: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
15: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
16: Amb David Ávila.
15: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
24: Catalunya migdia.
29: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olor. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
32: Molt bé.
29: Arribarem a tot?
32: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
33: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
34: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
35: Esclat. Tota comunitat necessita un cor.
32: Un cor? Per què?
35: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
32: I reforçar la identitat?
35: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
36: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
37: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
38: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
39: Tots els marroquís roben.
40: Ens treuen treball.
41: Com a trans, et veuen com un monstre.
42: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
43: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
44: Una soledat, la gent gran.
45: Són gent que arruben.
46: Paràcid. Marimatge.
47: Existir solo.
48: Com no?
49: Terroristes.
50: Ve a menjar plata.
51: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
52: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
24: Catalunya migdia.
53: Evitem el soroll.
54: Ens allunyem de les estridències.
53: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
54: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
55: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
53: Un informatiu sense presses.
54: Per donar context als grans titulars.
55: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
24: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
24: Som 3Cat.
15: Som 3Cat.
1: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Seguim al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Hem parlat sobre aquest cas Zapatero, però avui el Ministeri de Consum ha bloquejat les pàgines web de plataformes d'apostes de prediccions, com ara Polymarket i Kalshi, perquè operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Són plataformes que fan apostes sobre prediccions, ja siguin resultats electorals, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot guerres i operacions militars. Ara mateix, per exemple, pots apostar si Pedro Sánchez continuarà al càrrec de president del govern el 30 de juny, d'aquí una mica més d'un mes. El govern espanyol recorda que els mercats de predicció estan considerats jocs d'atzar perquè es fan apostes sobre resultats incerts i, per tant, cal tenir una llicència específica. Ara el Ministeri de Consum els ha obert un expedient i mentre resol aquesta investigació els ha bloquejat el web. Saludem a Sílvia Pardo, que és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyora Pardo, bona

0: els diners, no? Ho pot fer amb targeta bancària, ho pot fer amb una transparència, o també ho pot fer amb criptomonedes, no? Aquí és on entra també el tema més delicat. Llavors, pots ficar una pregunta, no? Aquesta predicció, no? Tema d'eleccions, tipus d'interès, etc. Inclús de guerres. Una vegada ja has fet aquesta pregunta, no? Comences a interactuar amb altres usuaris, que és el que t'interessa realment. Perquè si aquesta aposta que has fet o aquesta predicció és molt, molt assídua, tindràs més gent que vulgui comprar el teu sí o el teu no. Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí és on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta. Això és el que dona fruit, és que puguin entrar doncs, màfies, etc. I és un mecanisme també de blanqueig de diners. Mm.
1: Quina diferència tenen amb les plataformes típiques d'apostes en línia, en la que hi ha molta gent que aposta, per exemple, a quin serà el pròxim gol en un partit de futbol?
0: Pues, primer de tot és la normativa, no? Les apostes que coneixem, la casa d'aposta que coneixem, està sota la normativa espanyola o qualsevol normativa estatal dels altres països europeus. Primer tenen una llicència, és a dir, que si hi ha una fallida, tu, pues, aquella cartera que pots tenir amb els teus diners, recuperes, no? Aquelles inversions, aquells diners. El segon és que tu, en la típica plataforma de jocs d'atzar, el que estàs interactuant directament amb la casa. Són ells qui fixen el que val aquella quota, no? Mm. I, en canvi, en aquestes plataformes que són mercats de predicció i també amb un vertent financer, el que estàs interactuant és amb la resta d'usuaris. Són ells els que fixaran el preu del valor d'aquella resposta. Llavors, bueno, per això entrem aquí una mica en mercat financer. Mm. I el tema també és el risc, no? El risc que tens d'aquella valet, si no pots entrar, no recuperaràs mai aquella inversió, aquells diners que tens, i no tens tampoc, com aquí tenim a Espanya, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, que estigui darrere i que d'alguna manera doni aquella garantia, no?, a l'usuari.
1: I aquí diu que poden arribar a manipular, per exemple, els preus d'un producte per interessos d'aquestes plataformes.
0: Sí, evidentment. Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, per al sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat. És a dir, si hi ha algun... Doncs, pot ser una persona amb molts diners, un milionari, o el que dic, màfies, que inverteixin molt per un resultat en concret, això pot ser que determini el resultat i que la gent doncs, es decanti per una resposta o una altra.
1: I, per tant, acaben manipulant l'opinió pública, per exemple, sí, davant d'unes eleccions.
0: Evidentment, molta gent creu que això són mercats d'informació i realment no. No hi ha cap control d'informació previ per cap organisme.
1: N'hi hauria més? És a dir, el govern espanyol pot tenir algun altre que pugui també intervenir com ha intervingut aquestes dues, o de moment amb aquestes dues ja estaria pràcticament ocupat el mercat?
0: Aquestes dues són les més importants. Hi ha d'altres països, però aquestes són les que més s'estan movent, tant dins de metaversos, inclús dins del jovent. El tema més important, també per al que ha entrat el Ministeri de Consum, és que no té els controls previs que pot tenir una plataforma de joc d'atzar que tenim doncs, a Espanya, no? És a dir, tu quan entres hi ha una identificació prèvia. Mira que aquella persona no sigui un menor d'edat, que no hi hagi una discapacitació, és a dir, que no hi hagi una sentència, per exemple, que sigui el que entenem com pròdig, no? Que no pugui doncs, dilapidar el seu patrimoni. Tot això fa aquest control previ que aquestes plataformes no ho fan. És a dir, bueno, tenim aquestes diferències i de moment aquestes dues són les que més problemes han tingut, entre queixes, reclamacions de persones que l'han utilitzat i han perdut grans quantitats de diners.
1: Una altra cosa és si bloquejant les pàgines web s'aconsegueix l'objectiu, no? Perquè si canviant la VPN o buscant alguna manera alternativa d'entrar en aquestes pàgines web, com si no estiguessis entrant des de l'estat espanyol, pots sortejar, entre cometes, aquesta intervenció del govern. Vull dir que aquesta és una altra derivada, no?
0: No, i evidentment ara mateix encara es pot entrar. Hi ha aquest bloqueig de mesura cautelar, però no tindrà constància fins uns 7 o 8 dies. És a dir, que si ara la gent pot entrar amb tota la publicitat que s'està fent, i poden entrar. Però és un mecanisme, però de fet s'ha tingut que fer aquesta mesura a través del BOE. És a dir, no teníem ni el domicili físic per poder enviar directament doncs, aquest bloqueig, no?, dins de l'estat espanyol, que no és l'únic, hi ha d'altres estats que també ho hem fet, com França i Brasil.
1: És Sílvia Pardo, és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Bona tarda, moltes gràcies.
1: No sé com ho veieu, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp?

0: és l'expressió habitual, però sí que això, no tens ni una seu física on anar per intervenir les oficines, perquè no hi ha oficines, i per tant acabes fent tot a través del BOE, i aquesta sensació que tu intentes aturar aquestes pàgines web, però sempre troben la manera perquè l'usuari pugui sortejar aquesta intervenció i acabar apostant de la mateixa manera.
1: Sí, el dubte és si la mesura serà eficaç, però és cert que els jocs d'atzar, no, la, diríem, l'addicció a la ludopatia, al joc, a les apostes, doncs és un problema de salut pública creixent, sobretot entre gent jove, i a més, moltes vegades en barris més vulnerables, no? És les cases d'apostes, com han anat creixent a les rodalies de les grans ciutats, és realment una cosa, jo crec, que fa por, i per tant, diríem, benvinguda sigui la mesura. Una altra cosa, si serà suficient, si cal anar més enllà, i amb internet ens passa sempre, no?, que efectivament tota l'estona com intentar posar parar l'aigua amb els dits.
2: Nosaltres fa temps vam fer ja un reportatge de les apostes per Telegram. Mm-hmm. És a dir, que és que ja no cal que hi hagi una seu web, física, no, és que no tenen ni web en alguns casos, no? Home, la Sílvia Pardo ha dit pot servir, per exemple, per blanquejar diners. Clar, llavors ja no és un joc només, no? És alguna cosa més. I després la fórmula aquesta, no?, que ho comentaves abans, no? Clar, no són les apostes tradicionals en tant que són els usuaris qui decideixen, i per tant allà és més fàcil, no sé si és la paraula, és més fàcil fer trampes, no?, perquè tu pots induir una aposta que ja estigui decidida per part del que la proposa, no?
0: De fet, que hi ha gent que té informació privilegiada i entrant en aquestes plataformes s'ha enriquit. Vull dir, els Estats Units van condemnar a un soldat que va apostar sobre la detenció de Nicolás Maduro. Ell tenia informació perquè formava part de l'operació, per tant sabia que el detindrien, per tant aposta sabent que el detindran, aposta que el detindran i guanya diners. Hi ha qui diu que membres de l'administració de Donald Trump han apostat per la pujada o la baixada del petroli sabent davant mà si Donald Trump pensava fer un atac o reobrir o tancar l'estret d'Hormuz. Per tant, tenint informació privilegiada. Com que apostes contra altres usuaris que no tenen la mateixa informació, doncs clar, tens moltes més possibilitats d'enriquir-te d'una manera totalment il·lícita amb aquesta informació privilegiada.
3: La Sílvia Pardo parlava del control parental, no? Mm. El control parental ja l'hem vist com s'ha intentat assolir, no?, amb temes de pornografia, amb temes d'accés a certes aplicacions, etc, etc. Ja sabem quin ha estat l'èxit que s'ha aconseguit en general, no? Per tant, tinc poca esperança, diguem-ne, que en aquest cas s'aconsegueixi. Però a mi, d'aquest fenomen d'aquestes dues plataformes, m'espanta una mica o m'esclata una mica el cap, per dir-ho així a l'engròs, tota la desinformació i el soroll mediàtic que poden generar, no? Mm. És a dir, algú entra allà, sí. Decideix de preguntar si Pedro Sánchez està malalt o no està malalt, o de si Zapatero serà detingut o anirà a la presó o el que sigui, és igual, el que qualsevol es pugui inventar, i s'enriqueix, però a més fa un soroll mediàtic o una desinformació que no està basada, òbviament, ni en fets, ni en proves, ni en la feina que fan els mitjans habitualment, no? Qualsevol mitjà informa sobre coses que han passat. Aquests prediuen no? Generen informacions sobre coses que passaran en el futur. I això, de la manera que sabem que la gent llegeix poc i es fixa molt en els grans titulars, doncs pot generar estats d'opinió.
2: Això que deies, com... no? L'exemple aquest de si Pedro Sánchez encara hi serà el 30 de juny.
0: Ara, sí. Sí. Aquesta aposta encara està vigent, eh? Ara pots entrar.
2: Clar, però crees una expectació en base a res, perquè enlloc s'ha dit perquè... que estigui previst que ho deixi o no ho deixi el 30 de juny, no? Llavors hi haurà molta gent que pot, com dius tu, sense tenir aquesta informació, pensar-se que aquesta opció...
0: Això abans d'unes eleccions es pot intercedir, o de fet hi ha gent també que si tu tens molts diners, és a dir, tu per exemple, m'invento les xifres, però tu compres ara accions d'una empresa a 10, per exemple, com que tu compres, fas que pugin aquestes accions, hi ha gent que veu que està pujant i diu alguna cosa passa, per tant també compra, quan està al pic, llavors decideixes vendre, les has comprat a 10, a 20, és una especulació, però clar, l'especulació l'estàs provocant tu amb la informació privilegiada que tens o amb aquesta aposta que saps que pot molta gent arrossegar per tal de fer la mateixa aposta que tu. Ara, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp i d'intentar aturar una cosa que sembla pràcticament inaturable, sí, però vaja, el govern espanyol com a mínim ho intenta a través d'aquesta mesura del Ministeri de Consum d'intentar com a mínim bloquejar aquestes dues webs que de moment continuen funcionant, eh? Trigarà uns quants dies a fer-se efectiva la mesura, i un cop sigui efectiva, insisteixo que a través de canviar la VPN o a través de buscar altres fórmules per connectar-t'hi, semblarà que podries sortejar, entre cometes, aquest bloqueig. Però veurem com evoluciona, però és un tema del que realment molta gent cada vegada està posant més crits d'alerta i avisant que aquí hi ha molta informació i que, a més, s'està utilitzant per això, influir en l'opinió pública en temes tan delicats com no només els econòmics, sinó també els polítics a l'hora de fer unes eleccions. Veurem com evoluciona tot plegat, perquè això tot just acaba de començar. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
1: Gràcies, Ariadna.
0: I aniré
1: gràcies.
0: Buscant si el dia del papa us convido o no us convido, depèn del que t'interessi.
2: A disposa.
0: Ah, molt bé.
1: A Montserrat, per això, no ho sé.
2: No, a Montserrat no.
0: No, a Montserrat no, ja no hi sou a temps, eh? No, les acreditacions no. Estan tancades, eh?
2: Nosaltres tot el que sigui guanyar-nos un espai al cel, si és venir aquí a papa.
0: No, Montserrat ja segur que no. D'això que esteu alliberades. Els que hi hem d'anar i ja estem acreditats. I per
2: posaràs
0: tant,
2: el Siri en el nom nostre.
0: Que calgui, tu. Ja obriré una mena de compte per tal que tothom em faci passar els seus comptes pendents. Gràcies a tots els tres. Ho deixem aquí. De seguida el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, el 3Cat Info amb tota l'actualitat. Tornem demà a les dues. Bona tarda de dimarts a tothom.
4: Apartar-se. Deixar voluntàriament les funcions, responsabilitats o càrrecs com exercia dins d'una empresa, una organització o una activitat determinada. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Òscar Fernández, director dels noticiaris, president dels noticiaris. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Avui hem tingut una petita incidència domèstica amb l'Eloi Vila.
2: Gran moment, eh?
3: Què ha passat, Eloi? Què? Estàs bé?
2: El Francesc ha entrat a l'estudi. Ara, abans de començar el programa, dic, escolta, en Francesc, no tindries pas.
1: No. 2 euros. No, m'has dit, et puc demanar un favor?
2: Sí.
1: I he pensat, hòstia, a què li passa?
2: No tindries pas això, res, 2 euros. I si, home, ja te'n deixo una mica més. Dic, és que no trobo la cartera.
1: Ha perdut la cartera, l'Eloi.
3: Compte, eh?
2: Sí, que és un...
3: Però l'has perdut? Te l'han pres?
2: No, passa allò, no sé si t'ha passat mai. Tu l'has perdut mai?
3: La cartera? No, diria que no.
1: Diré una cosa.
3: Hi ha gent molt important,
2: sí,
3: de molt a prop del Garriga i meu, que ha estat 4 dies sense telèfon mòbil.
1: No ho puc imaginar.
3: L'havia perdut, / li havien pres... i ha estat incomunicat 4 dies amb el problema que això li ha suposat.
1: Ah, això ha passat ara?
3: Sí, avui l'ha recuperat.
2: Clar, però això vol dir que si no n'havia anat a buscar una altra, perquè aquesta és una de les coses que és molt interessant, que és, tens la sensació que està controlada, no saps on?
3: Sí.
2: No? Que saps dir, hòstia, potser deu ser, no sé, doncs a casa, o... És en un lloc que no està perduda. Aquesta és la convicció que tinc, que espero que així sigui.
3: Però quants dies penses esperar a retrobar-la? En quin moment decidiràs que l'has perduda i hauràs d'anar a presentar denúncia?
2: M'espero avui, estic veient que no hi ha cap moviment rar, i per tant, hòstia, que...
3: No has anul·lat les targetes ni res, eh?
2: No.
3: Estàs jugant amb foc, eh? Estàs arriscant molt.
1: No donis idees al presumpte lladre, si és que existeix, que esperem que no existeix.
3: Igual és sota el sofà de casa.
1: És molt més probable, no? O sobre la tauleta.
3: Has fet alguna migdiada, alguna cosa que igual ha caigut allà entre els coixins. A vegades entre els coixins, si fiques la mà, apareixen monedes allà, eh?
2: És molt bo això, eh? El que fan els amics allà de dir, repassem tot el que has fet les últimes hores.
3: Patim per tu, Eloi.
2: Ja ho he fet. Tinc la sensació que està controlada, però que li he hagut de demanar uns euros al Garriga.
1: Per cert, tinc ja confirmació oficial del que m'explicaves.
3: Per què has necessitat confirmació? Que no te'n refies de mi?
1: He anat a confirmar que la persona que pensava era la que és.
3: Sí, doncs no sé qui pensava.
1: La resposta és efectivament.
3: Oh, clar, sí, ha estat 4 dies sense.
1: Déu-n'hi-do.
3: Avui l'ha recuperat.
1: Sí. Millor que no ho expliquem, perquè això encara acabarem.
2: Espero recuperar la cartera.
1: Acabarem malament.
3: Sí, home, segur que sí.
1: Segur. Informarem puntualment els butlletins horaris. És dimarts, 25 de maig, i també estem pendents de tot això. Una cartera per... No.
3: Això també, una cartera perduda. Si algú l'ha trobat, sisplau, que adrecis a 93201-7474.
1: Això mateix. I mentrestant, no sé si són perduts o què, 3 setmanes de compte enrere.
3: L'Audiència Nacional ha concedit a José Luis Rodríguez Zapatero 2 setmanes addicionals per estudiar el sumari del cas en contra d'ell, després que ahir es va conèixer el sumari de 1.000 pàgines. La defensa de l'expresident del govern espanyol ho havia demanat. Aquesta pròrroga positiva per Zapatero implica, però, pel govern espanyol haver de gestionar encara 3 setmanes de tempesta política a l'espera de conèixer el pròxim capítol d'aquest cas.
1: I en la mateixa línia, Santi Laiglesia també vol més temps.
3: Sí, és el principal acusat del cas de l'Helena Jubany i ha demanat una ampliació del termini per presentar el seu escrit de defensa. Diu que necessita fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei de l'Helena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar amb detall la causa. Laiglesia s'enfronta a una petició de 26 anys de presó.
1: Pas al costat.
3: Jonathan Andy deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa en la causa per la mort del seu pare, el fundador de la companyia, Isaac Andic. La família ha expressat avui, una altra vegada, el seu absolut convenciment que Jonathan Andic és innocent en aquest cas, pel qual va ser detingut, recordeu, la setmana passada.
1: I als esports estem molt pendents que Alexia Putellas digui alguna cosa.
3: Sí, aquí el tema és que el Barça femení juga demà partit de Lliga contra la Reial Societat. És l'últim partit de la temporada del Barça femení a casa. A la prèvia, tothom està pendent del que pugui anunciar la capitana sobre el seu futur. Si diu que marxa, que és el que molta gent diu que dirà, doncs demà se li podria fer alguna mena d'homenatge i un comiat com Déu mana. Aquest matí, l'entrenador Pere Romeu ha apuntat que si Alexa acaba marxant, es mereix, òbviament, un gran homenatge.
1: Doncs estarem pendents d'aquest comunicat, que no descartem que es pugui produir al llarg d'aquesta tarda. A banda d'aquest comunicat, de què estarem pendents?
3: Doncs d'una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors. Inicialment havia de ser aquest migdia, però s'ha traslladat a 5:45, oficialment per qüestions d'agenda. Demà hi ha vaga general educativa a tot Catalunya i els sindicats adverteixen que si avui no reben una proposta d'increment salarial general per tots els docents, donaran per trencades les negociacions amb la Generalitat.
1: Ho explicarem a Catalunya Ràdio i a 3cat Info. Òscar Fernández, fins demà.
3: Adéu.
2: Vagi bé.

0: Pep Guardiola ja és a Barcelona després de la festa homenatge que se li va fer ahir amb l'afició del Manchester City. Judit Pastor, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ahir Pep Guardiola es va acomiadar del cas del seu equip els últims 10 anys amb un bany de masses, molta emoció i sorpreses per acomiadar aquest tècnic que per molts d'ells és el millor que han tingut allà també a la història del seu club.
1: Sí, després del comiat que li van fer diumenge a l'estadi, coincidint amb l'últim partit de Guardiola, ahir li van voler fer un últim homenatge, una festassa que va començar la tarda amb una rua pels carrers de Manchester. Guardiola i els jugadors del masculí i el femení van celebrar els títols de Copa i de Superliga que han guanyat aquesta temporada, una festa que va seguir després al pavelló més gran de la ciutat amb uns 20.000 aficionats. Hi va haver desfilada de títols, noms històrics del club, el cantant d'Oasis Noel Gallagher i els fills de Pep Guardiola van anar ensenyant un per un tots els trofeus que ha anat aconseguint Pep Guardiola en aquestes 10 temporades, i també hi va haver missatges d'amics i coneguts, com Michael Jordan.
2: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement. Good luck on the links and keep them straight. Congratulations.
0: Clar, la gent normal, el vídeo de comiat, ja la tieta, el del gimnàs, el del club de ball i el de Guardiola i Michael Jordan.
3: Ah, és que és molt gros.
1: I Pep Guardiola flipant, dient, no sabia que em coneixia Michael Jordan. Evidentment, un Pep Guardiola super, super emocionant.
4: Thank you so much. I don't have enough gratitude. And always I will have the rest of my life tattooed on my heart. Thank you so much.
0: Un Guardiola emocionat, com no pot ser d'una altra manera. La gran sorpresa de la nit, però, també va ser l'aparició estel·lar, i per sorpresa, de Mishima, que va interpretar un dels seus himnes, Tot torna a començar.
5: Tots els fragments, aquest naufragi que és la memòria, aquests barracs que no en diguem corbates.
0: Mishima cantant en català, davant de 20.000 aficionats del City, com a homenatge a Guardiola, amb Oasis al davant també, amb el seu cantant. Imagina't, quina festa.
3: Home, amb una cançonassa, més a més, eh? Tot torna a començar, que és la meva cançó de Mishima. Jo sóc molt fan de Mishima.
1: Home, és aquesta cançó, preciosa, aquesta cançó.
3: Me l'he posat allò en bucle.
0: Vols saludar tu, David? Vegades.
3: David!
6: Yep! Com esteu?
3: Hòstia, molt bé.
0: És el David Caravent, és el
3: riu?
0: Cantant de Mishima. Canta, rius de ressaca, d'eufòria, d'emoció.
6: De ressaca pura i dura, sí.
0: Ha estat una nit molt llarga?
6: Molt llarga i molt divertida, perquè ja ho explicaves tu, la combinació aquesta de ser un club, o sigui, tocar davant de hooligans anglesos, amb un club regentat per amb diner àrab, i dirigit per catalans,
3: és
6: el club, és el club del
0: ai, la cobertura
6: del cor de Noel Gallagher. Doncs home, és que és una cosa, una carambola tan espectacular i tan estranya que feia la nit d'ahir, doncs, una cosa molt especial per tot, no?
0: Escolta'm, Guardiola no sabia que hi actuaríeu, és a dir, és realment una sorpresa de veritat?
6: No, totalment, jo crec que va trigar un moment en adonar-se fins i tot d'on érem, perquè estàvem com a damunt de l'escenari, saps? I llavors la perspectiva aquella no la tenia, no sabia ubicar-nos gaire. I quan se'n va adonar, llavors va començar a saludar, però clar, jo estava enmig de la cançó. I llavors no podia parar, no? Però sí, era una sorpresa total. No,
3: trieu vosaltres aquesta cançó? Perquè clar, diu moltes coses, eh?
6: Sí, ens van dir sí, clar, és una cançó sobre la fe, una mica sobre la renovació, l'origen de la fe d'una persona que potser no creu en Déu, però bueno, allò que ens fa creure en les coses una mica, no? I una persona com el Pep, que és bàsicament una persona amb una fe i un talent i una ambició collonuts i molt inspiradors per tothom, doncs jo vaig pensar que era una molt bona cançó per ell.
3: I que és capaç de transmetre-la en un club després de 10 anys al City, perquè jo recordo, em sembla
6: totalment,
3: que era un tuit del Noel Gallagher que deia, o sigui, ens hem passat la vida al City pensant si podríem guanyar 4 partits seguits, i hòstia, vam passar a somiar si guanyem 4 prèmies seguides, no? Hòstia, aquest
6: sí,
3: és el llegat.
6: Sí, increïble.
0: No,
6: increïble.
0: I per Mishima, ara devia fer molt temps, anys, molts anys, que no feies un concert davant de tanta gent que potser no us havia sentit mai, que no se sabia la cançó, no? Perquè potser això quan comences et passa, però després ja la gent que ve a veure't més o menys et coneix.
6: Sí, tal qual. Era una cosa estranya, evidentment. Però, Però bueno, com que tothom està enamorat del Pep aquí a Manchester i amb raó, i llavors doncs aquest respecte cap a qui és, no? Doncs es nota tot arreu. Està ple d'estelades, per exemple, al camp del City diumenge, saps? I són molt sensibles a això, i per tant doncs van tenir la suposo que la paciència d'escoltar-nos el que durés la cançó, no? I després van participar molt, perquè vam cantar també la cançó aquesta, la We've Got Guardiola, diguéssim, que és una versió dels Dave Clark Five, i la vam tocar també, i llavors la gent va participar amb molt d'entusiasme, sí.
0: I escolta'm, collonut, tu que coneixes ara una mica també aquesta idiosincràsia del City, però també la del Barça, com expliques que Guardiola, que va estar menys anys d'entrenador al Barça, però va triomfar igual o més, tingués una sortida molt discreta al Barça, i en canvi a Anglaterra sigui on li han fet aquest superhomenatge? És perquè Anglaterra són més així que nosaltres, o és perquè no ho sabem gestionar des del Barça, això?
6: Jo crec que les dues coses. També la directiva que hi havia en aquell moment, doncs el Pep no
0: combregaven del tot.
6: No, perquè el veien com un llegat de la porta, entenc jo, o no sé, perquè diguéssim que no li van posar les coses gaire fàcils. I llavors, això per una banda. Per l'altra, és aquesta cosa cultural que dius. Jo crec que aquí tenen, ostres, saben aplaudir, venerar i apreciar els seus referents, no? Els seus herois. I ho fan d'una manera desacomplexada i molt emotiva i molt bonica. És a dir, les 20.000 persones d'ahir van pagar una entrada, eh? Uh-huh. Que això és una cosa que és al·lucinant. És a dir, van pagar entrada per anar a acomiadar-se del Pep, no? Entre altres coses.
3: A mi em va agradar molt quan els hi vas dir quina sort que heu tingut, que l'heu pogut gaudir 10 anys, no? Nosaltres 4, i nosaltres 10 anys, eh? Sí, amb el llegat que deixa, eh? No només de títols, sinó de com canvia el Pep, no? Aquest és el gran valor, com canvia el valor del futbol. Jo l'altre dia ho recordava amb uns amics que, o sigui, ara els equips de futbol tots surten amb la pilota controlada de darrere, no? Amb els centrals ben oberts.
6: Totalment.
3: I això és un llegat del Barça, del Pep. És el Pep amb el Barça. I llavors ho comparàvem amb aquella època amb Mourinho, que ara també veus els equips de futbol que també trepitgen i dius, hòstia, mira, el llegat que deixa un i el que deixa un altre, no? Un deixa les trepitjades i l'altre un futbol meravellós, no?
0: I David, dèiem, una nit molt llarga, no sé si heu tingut ocasió de relacionar-vos amb el jugador aquesta nit, amb Noan Gallagher, és a dir, ha estat una nit també molt èpica en aquest sentit.
6: Sí, ha sigut plena d'anècdotes que haurem d'anar desgranant, perquè hem quedat una mica tots els Mishima una mica disperdigats.
0: Però has fet gestions per fitxar Bernardo Silva, per exemple, o no?
6: Bernardo Silva no, però Haaland sí.
0: Que aquest és una mica més difícil, em sembla.
6: I és un tio molt divertit, realment. Vam riure molt. És un tio molt sentit de l'humor.
0: I l'última ja, però i el Pep, que també imagino que després vau poder parlar, com el vas veure?
6: Doncs molt emocionat i molt content i molt satisfet també de la feina feta, perquè realment han sigut 10 anys espectaculars. I és això que dius, que el Pep, aquests tios tan bèsties, tan el Pep ha transformat el futbol,
3: sí, sí.
6: No? És a dir, que ha anat a països amb tradicions futbolístiques que estaven molt allunyades de la seva proposta i els ha transformat. O sigui, és una cosa extraordinària. És a dir, que el futbol anglès, com va passar el diumenge, per exemple, que va venir l'Aston Villa, que dirigeix l'Unai Emery, i sortien amb la pilota també, quan els pressionava el City, sortien amb la pilota controlada, saps? Vull dir que ha canviat l'estil de joc del món del futbol, i això, ostres, això molt poca gent ho pot fer.
0: Doncs ens ha fet gràcia avui saludar el David Caravent, que ahir amb Mishima li van fer aquesta sorpresa a Pep Guardiola el dia del seu comiat amb el Manchester City. David, una abraçada i a passar bé aquesta ressaca post-comiat.
6: Moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: No sé si també tindrà ressaca la Lídia Heredia, si vas tenir una nit llarga ahir a Washington. Lídia, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Va ser llarga la nit d'ahir.
7: Espera un moment que em situo, que no saps tu quin merder porto avui.
0: Ai, què està passant avui?
7: No sé. Moltes coses alhora. Moltes coses alhora. Però estic per vosaltres, eh?
0: Sí, però què està passant? Es pot explicar? És personal o laboral?
7: Sóc jo. Ah. Com deia allò, és d'ells. Quan se te n'anava la llum, que dius, és teu o és d'ells?
3: No és que la celebració d'ahir s'allargués, eh?
7: És meu, quina celebració.
0: L'enganxa molt lluny a la Lídia Manchester, em sembla.
7: No, sí. Però jo sí que vull dir que a mi Mishima m'agrada molt. És l'únic que puc aportar aquest debat.
0: Doncs perfecte, doncs ja ho tenim. Escolta'm, estem pendents de Trump i de la pau i de si arriben a l'acord amb l'Iran, aquest acord que fa 3 mesos que diu que és imminent, què? No ens l'hem de creure,
7: no,
0: o sí?
7: Estem on hem estat 1000 vegades, que un acord és imminent i el tuit següent l'acord no arriba mai. I cada vegada... Aquesta guerra... Entrem els 3 mesos aquesta setmana, eh? I Trump té moltes dificultats per sortir-ne. I ara el preu a pagar perquè es reobri l'estret d'Hormuz, que és una cosa que estava reoberta abans de la guerra... És a dir, només que hagi de pagar alguna cosa per això, ja fa de molt mal explicar.
0: Clar.
7: Perquè és un mal autoinfligit, per entendre'ns, no? Vull dir que malament, Garriga. És a dir, està la cosa difícil.
0: I ara se'm salto el guió, però repassant una mica Twitter, he vist que ha hagut de tornar a l'hospital una mica també les últimes hores, he vist unes fotos que les mans li fan molt mala... La mà li fa molt mala pinta.
7: A veure... A tu, Garriga, no facis pesca clics dels
0: escolta,
7: tubs,
0: li fa molt mala pinta les mans. He vist una foto, les dues mans...
1: Sí.
0: No, taques i unes mans de dinosaure, gairebé.
7: No torna a l'hospital, sinó que és aquella revisió anual que es fan cada any els presidents, sí,
0: l'Hospital
7: Walter Reed.
0: Quantes en porta aquest any ja?
7: Bueno, i també dentista. A mi em preocupen les dents. Mira que et dic, perquè últimament veig que se li mouen raro.
0: Potser a la nit, allò que saps, que s'ha de posar un retenidor...
1: No, a vegades s'ha de vigilar amb les dentadures a certa edat, que cauen en moments que no t'ho esperes, eh?
0: Home, ara li passava.
1: S'ha de vigilar a vegades,
3: sí. Teniu una vocació frustrada, per això, veig.
0: De què, de dentista?
3: Garriga es fixa amb les mans, amb les dents, no?
0: Som els doctors de la casa. És l'hospital de la Corpo, això.
7: Està de visita mèdica, i és cert que li van diagnosticar, hi ha un problema venós, no? Un problema de circulatori i sí, que moltes vegades se li ha mostrat que se li maquillen una mica les mans. Doncs bueno, és que farà 80 anys el 14 de juny. Què voleu?
0: No, ja vindrem a celebrar-lo, l'aniversari. Mira, farà l'aniversari just gairebé coincidint amb el Mundial de Futbol, perquè els Estats Units es preparen per la inauguració del Mundial l'11 de juny. Ets de Shakira?
7: Jo sóc més de Mishima, ja t'ho he dit abans. Però escolta'm una cosa, és que ara quedaràs parat. Tu, l'any 94, on eres?
0: Home, doncs jo soria veient el Mundial per la tele, clar.
7: Vale, pues és que ara no t'ho creuràs, Garriga, perquè trobaràs que no fa per mi, però saps on era jo l'any 94?
0: Ah, home, sí, perquè m'ho has explicat.
7: Ah, ja t'ho he explicat, això?
0: Bé,
7: ja repapiejo?
0: Ui, no, home, m'ho has explicat en privat, no en antena.
3: No sé, Lídia.
0: En antena no, però algun cop ho havíem parlat. Lídia,
1: no li diguis res, Garriga, que li faré una sorpresa.
0: Si vas explicar als companys d'esports que t'havies trobat i tot, sí.
7: Ai, quina ràbia, pensava que et sorprendria.
0: Vaja, jo faig veure que... Oh, no, on eres tu, Lídia?
3: Jo no ho sé.
0: Explica-li a l'Eloi, que no ho sap.
7: No, és que, com que no facis per mi, resulta que jo l'any 94, que va haver l'anterior Mundial celebrat als Estats Units, jo era als Estats Units, de vacances amb la Neu Sala, amb una amiga recorrent la costa oest, i ens treballàvem a Ràdio Barcelona aquella època, i ens vam trucant amb Manolo Oliveros, que és un històric, no?, de la retransmissió futbolística de la ràdio.
0: També vindrà aquest cop el Manolo Oliveros, imagino.
7: Vols dir?
0: Home,
7: que no jubilat el Manolo,
0: no,
7: ja?
0: No, Manolo encara fa els partits del Barça. No, encara els fa,
7: Déu.
0: Sí, sí. Doncs
7: pues mira, ara li faré un missatget.
0: Sí,
7: i ens trucàvem des d'una cabina telefònica, perquè, clar, és que es diu fàcil, 32 anys després, per saber com anava el Mundial, que tu, com et pots imaginar, jo no recordo ni qui va guanyar, jo només me'n recordo d'un italià americà que es deia Joe Malatesta, que vam conèixer que era guapíssim, és tot el record que tinc d'aquell viatge.
0: Però aquest jugava o és un lligue que vas tenir tu?
7: Aquest estava per Flagstaff o per... allò, fent carretera. Però no recordo ni qui va guanyar. Però després vaig pensar, mira, doncs serà el meu segon Mundial als Estats Units, en el fons.
3: Oh, doncs no recordes ni aquell cop de colze, perquè és el Mundial del cop de colze a Luis Enrique, no?, que li hauren el llavi.
7: No, jo d'això no. Jo la meva memòria és selectiva i d'això no recordo res.
0: Va guanyar, per dir-ho, va guanyar el Brasil, aquell Mundial. En tot cas, a Washington no hi ha seu, que és una de les coses estranyes, que la capital del país no té partits, però noteu ja que hi ha xup-xup de Mundial o està costant,
7: veure,
0: això?
7: Si fas cas dels missatges justament del president i de la FIFA, escolta'm, aquí hi ha un xup-xup que no es parla de res més, que serà el Mundial més espectacular de la història, i després llegeixes com està l'ocupació hotelera, com està la venda d'entrades i no, és a dir, jo crec que hi ha hagut com una creació...
0: Una bombolla, no?
7: no sé, una mica de bombolla, no? Una demanda artificial, que la FIFA fins i tot havia fet com una prereserva, que això ho sabràs millor tu que jo, no? D'hotels a ple de seus, que després ha cancel·lat, i amb la qual cosa aquests hotels ara s'han quedat, no?, sense la prereserva que tenien. Per tant, jo crec que serà una mica incertesa fins a última hora què acaba passant amb aquest Mundial, que és el més car, el més gran, no?, i el més llarg de la història. Són 48 equips, són 100, més de 100 partits, són 16 seus. És un Mundial difícil d'anar-hi, si el vol seguir, perquè és que les distàncies són enormes, perquè són els Estats Units, però també és Mèxic i també és Canadà.
3: I en el cas dels Estats Units també la por de viatjar, no? Que això...
0: No, ara obrirem, no?, aquest capítol, però...
7: És que s'ajunta tot.
0: Deixa'm dir que, clar, hotels sense reserves i partits amb entrades molt cares, però moltes entrades encara a la venda, que és el que xoca una mica, no?
7: Home, és que les entrades, la més barata de la final, em sembla que són 4.000 dòlars. I això...
0: Mira, mitja sense... per tu, mitja per jo, Eloi.
8: És que 4.000 dòlars, per favor.
7: No, però... no, i que a més, que això ja... És a dir, ja hi ha estudis que diuen que em sembla que les... No, l'últim Mundial, no sé si eren... La més barata eren 100 dòlars. Aquí és veritat que per primera vegada, i com que es fa aquí als Estats Units, s'utilitza això, que ja ha estat molt polèmic en el món dels concerts i el món dels esdeveniments en general, que és això que en diuen els preus dinàmics.
0: Clar.
7: Que és una manera de dir l'estafa, no?
0: Sí, piramidal, gairebé, sí.
7: L'estafa piramidal.
0: Si te la puc colar, te la colaré.
7: Clar, és a dir, amb la qual cosa els preus van canviant, cosa que també podria fer que si al final les entrades no s'han venut, si tu fas una última hora, doncs resulta que les compris molt barates.
0: Clar, a 36
3: però, per exemple,
0: euros.
3: Parles de 4.000...
7: Però clar, has de planificar venir als Estats Units, si no és que vius aquí, o desplaçar-te d'estat a estat, no? Que fins i tot per gent que viu al país també necessites una certa planificació.
0: Hem estat mirant, avui, preus d'entrades, i les més barates, a la majoria dels partits, són entre 180 euros i 300... en partits mitjanets. Si vas a buscar partits de la selecció...
3: De fase de classificació.
0: Sí, selecció mexicana, selecció nord-americana, selecció brasilera, els preus es disparen. Bé, i l'altre element és aquest. L'entrada dels Estats Units, l'entrada als Estats Units per part de moltes aficions, Lídia, que no sé si hi haurà molta gent de Colòmbia que pugui entrar de turista, o molta gent, ja no et dic, de l'Iran, que dubto molt que hi hagi gaires iranians que puguin venir des de l'Iran. Aquest serà un dels grans problemes.
7: Hi ha dos factors aquí. Un, que els preus de les vises, dels visats de turista, senzillament, ja no cal que siguis un país de l'eix del mal, que tinguis prohibit entrar, o que hagis de demanar un permís especial, que això també passa amb algunes de les aficions, sinó que senzillament de països que tenen una entrada sense restriccions, però que els visats de turista, allò a l'est aquesta que et treus per venir, ha pujat moltíssim. Hi ha molts països de l'Amèrica Llatina, aquests visats ara valen 300 i 400 dòlars, a més del bitllet d'avió, de l'hotel, de l'estada, de l'entrada, per tant això ja ho dificulta. I després, efectivament, doncs a Haití, Costa Marfil, Senegal, la República del Congo, tot això... directament no es pot entrar, o amb l'Iran s'han de passar, no? T'has de treure un visat consular, és a dir, que hi ha una dificultat de gent que seria potencial aficionada al futbol per entrar al país, que també ho fa difícil. Després hi ha gent que també està al país, però que pel que sigui poden... hi ha molta afició llatinoamericana, òbviament, al futbol als Estats Units, que és veritat que han intentat rebaixar l'expectativa de que hi hagi agents de la policia migratòria als estadis. Això, aquestes últimes setmanes, això s'ha com apaivagat una miqueta. Però la gent té por, perquè la gent porta gairebé 2 anys amb la por al cos de moure's, no? De no trobar-se amb una batuda. Per tant, en fi, ell va dient que tot això anirà molt bé, però hi ha molts elements per pensar que no hi anirà. El preu de la benzina, és a dir, per poc que t'hagis de moure en aquest país per anar a veure un partit, el preu de la benzina està pels núvols, pels estàndards.
0: No, ara que arribarà la pau, la benzina caurà en picat en 2 dies, no pateixis.
7: Iran, de fet, ha canviat la seva seu d'estada, no? Tenen com una seu d'aquesta que s'hi estan,
0: com una base,
7: podríem dir, que havia de ser als Estats Units, i finalment aquest cap de setmana ja han arribat a l'acord que estaran a Tijuana, a Mèxic. Molt a prop, relativament a prop de Los Angeles, que serà on ells bàsicament jugaran. Crec que també tenen algun partit a Seattle, però una mica en línia recta, no?, a la costa del Pacífic, per poder desplaçar-se, però per a no estar físicament als Estats Units.
0: Un Mundial que jugarà amb molta calor, i per parlar d'això hem portat algú que també coneixes molt bé. Tomàs Molina, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: Ara parlarem d'una altra cosa amb el Tomàs, però ja que el tenim aquí.
9: A veure, de futbol no en tinc ni idea.
0: No?
9: Això, posem-ho sobre la taula.
0: I de temperatures?
9: Més.
0: Ah, m'ha sort, perquè si em dius que tampoc, dic, doncs no sé què fem aquí. partits a 40 graus.
10: Sí.
0: Això és normal o no és normal? Que arribem al mes de juliol i agost amb partits a 40 graus.
10: Ara m'he estat mirant quines són seus, i Los Angeles, Miami... Sí.
0: Houston, Dallas, Atlanta, no?
10: D'aquí, tot aquí, sí, tot és sí. I a més amb humitats molt altes. Jo crec que allà no estan gaire acostumats a aquestes situacions de temperatura alta i humitat elevada. I això, en partit, serà un problema greu, eh? Si han de jugar a Miami amb humitats altes...
0: Han de jugar.
10: D'això vol dir que són... Això en diríem humidex. És allò de temperatura de xafogó que diem. I amb humitats, ja, si tu tens temperatures de més de 30 graus i humitats per sobre del 40%, això és inevitable.
0: I això què produeix al cos?
10: Inevitable vull dir que no es pot evitar.
0: I això amb un esportista què li produeix? Que es cansa molt més ràpid?
10: No pot suar. Com que no sua, o sigui, quan sues, com que estàs suant, allò no s'evapora i no baixa la teva temperatura corporal.
0: O sigui que pot ser fins i tot arriscat a nivell de salut, pels esportistes.
3: Més per temperatura que per deshidratació.
10: Perquè no baixes la temperatura de per dintre. El fet de suar el que fa és te refreda. Quan s'evapora l'aigua de la suor, baixa la temperatura corporal. Però si no pots baixar la temperatura, doncs... t'acabes...
0: Doncs ja ho veus, Lídia, d'anar amb compte.
7: No, i després pensava que un efecte col·lateral són totes aquestes tempestes d'estiu elèctriques, que n'hi ha moltíssimes en aquella zona, i que a més amb aquí això, ja amb partits de futbol normal, són superestrictes i els cancelen, eh? A la que hi ha tres llamps seguits, queda tot cancel·lat.
0: Recordo la inauguració de Messi a Miami.
7: Clar, és que això em venia al cap, Francesc, això em venia al cap. Vull dir que si a més hi posem associat una mica de tempesta d'estiu, no sé jo.
0: Doncs un mundial fantàstic, com diu Donald Trump, i l'explicarem a Catalunya Ràdio amb... No sé si es pot explicar el nostre dispositiu, no l'explicarem, però tenim un dispositiu preparat, sensacional, amb el tot costa. Lídia Heredia, doncs canviarem ara de tema, moltes gràcies.
7: A vosaltres, una abraçada, Tomàs.
0: Posa ordre, posa ordre.
7: Sí, ara m'endreço. Ara m'endreço, ara mateix, i sobretot miraré de no repapiejar més.
0: Això del Manolo Olivero, sí, m'ho havies explicat, però vaja, ens ha fet il·lusió saber-ho una altra vegada.
10: I torna per Badalona algun dia, dona.
7: Bueno, però tu ja m'ho cuides, no?
10: Tu cuides, sí.
7: Vale.
0: El tenim de mesurer, el Tomàs Molina. Lídia, gràcies.
7: Un petó, adéu, adéu.
0: Obrim carpeta meteorològica. Em posa loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca. Perquè aquests dies estem pendents de la calor, cap de setmana amb 35 graus, ja cap de setmana gairebé d'estiu, no, Eloi?
3: Fantàstic, fantàstic, perquè jo ho enyorava.
10: Tu enyores tenir 35, 39...
7: Eloi, moraníssim,
3: com...
7: ja estàs moraníssim.
3: Bueno, jo, si ensumo una mica el sol, em quedo negre.
10: Que tota aquella gent que li queies bé pel teu cotxe, acabes de perdre la creu.
0: No és normal tenir aquest cap de setmana a meitats de maig?
10: Ja ens hem acostumat a tantes coses que ja sembla que tot sigui normal, però no és normal tenir... És que encara et diria més, ni a l'estiu seria normal tenir temperatures de 40 graus. Antes, això no passava.
0: Això no passava, però ara sí que passa. I, de fet, al Regne Unit hem vist també temperatures rècord. A França la calor ha provocat 7 morts, s'ha declarat una alerta, vull dir que la cosa està complicada, de veritat.
10: I incendis forestals, perquè aquí, clar, nosaltres estem acostumats als incendis forestals, però allà no. I avui ja hem mostrat imatges d'Escòcia amb incendi forestal, que allà no tenen, per no tenir, no tenen ni arbres. Ai, pare, no em fa riure, sé tu, eh? No és que vulgui riure. Però és veritat que allà no tenen... Se'ls hi crema la torba, el terra se'ls hi crema, eh? No tenen arbres per cremar-se ben bé.
0: El temps és sempre notícia a casa nostra, hi ha com molta afició, i hi ha aquella dita que gairebé que tot català té un meteoròleg dintre, o un de cada dos, com a mínim. De fet, aquí hi ha molts observadors climàtics, no? Molta gent aficionada, i per parlar d'això avui ens acompanya el pintor Lluís Roure, que, a banda de ser pintor, també és conegut per les fotografies que envia a l'espai del temps des de l'Empordà. Lluís, hola, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Aficionat a enviar aquestes fotos que ens amenitzen l'espai del temps, no?
11: És una passió, és una passió. Jo, el seu és com un llibre, perquè el llibre s'ha d'il·lustrar. Aleshores, doncs, el temps de dret, hi ha una sèrie de gent que il·lustra amb fotos, que temes que tenim, temes que veiem, temes que... Vas aprenent a què cal ensenyar, a què cal mostrar. Un núvol determinat, un vent especial. Jo visc davant del mar mateix. Quan heu parlat de la calor, veniu a l'escala. Escolteu, allà no fa gens de calor, us puc assegurar.
3: És admirable perquè són fotografies intencionades. O sigui, fotografio allò perquè allò té un valor meteorològic per explicar, no?
0: Tomàs, quantes fotos rebeu al dia?
10: El 90...
0: O a la setmana?
10: a l'any 90.000.
0: Perdona?
8: 90.000?
0: No, no, no, no ho has comptat bé, això. Sí. 90.000 fotos a l'any?
10: Sí, fotos i de vídeos també uns 80.000.
0: Wow. I d'aquestes 80.000, quantes n'envia el Lluís?
11: Jo, home, n'hi ha algunes quantes. Però sóc, quantes. Sóc dels moderats.
10: És jo discret, és discret. Sí,
0: però jo... què n'envies? Una al dia, com a mínim?
11: Sí, no, sí, això sí. Mira, sol ser un parell al dematí i un parell a la tarda. Oh. Sí, home, això al mínim.
8: El teniu abonat.
11: Saps això dels jubilats, hi ha uns quants que envien les fotografies, que estan jubilats, corren amunt i avall, des del Pirineu a les Illes Medes, des de les Medes fins a la Jonquera i fins a baix al Delta de l'Ebre. O sigui que és una passió, també, és una passió. I la fotografia, a vegades, no és gens fàcil. A vegades sembla que s'han fet la foto. Doncs, a vegades, per cercar aquella llum que veus, o hi ha un arc de Sant Martí que el voldries encaixar en algun punt, et passes d'en quilòmetres en el cotxe. Sort que no trobes gairebé els Mossos d'Esquadra, i si no et veuen, no els hi sap pas.
10: Ai, ai, ai, vigila, Lluís, que
3: diu. 90.000, vol dir haver de gestionar cada dia pràcticament unes 250 fotografies, 300. Sí,
8: perquè teniu algú allà.
0: I qui se les mira?
8: Exacte. No.
10: Jo?
0: O sigui, ah, m'estàs dient que les 90.000 fotos que han arribat les has vist totes?
10: Totes no les he mirades.
0: Ah, ah.
10: Però...
0: És a dir, algú deu haver de fer una selecció.
10: No, no, no, nosaltres.
0: Aneu mirant allà, passant allà. Allà. Sí, sí, sí. Com les rebeu?
10: Em sembla que diu una cosa, hi ha gent que n'envia més de... un sol usuari n'envia entre 3 i 4.000. Això que ho sapigueu, això.
11: A l'any, a l'any.
10: A l'any, a l'any.
0: Si no, clar, ja sé que cada dia no.
10: Hem hagut de limitar fins a 20 aportacions diàries.
0: Home.
10: Hi havia gent que enviava més de 100 fotos al dia.
8: I hi ha com rivalitat entre els aficionats.
10: Molta.
8: Ah, clar.
0: Què vol dir rivalitat?
11: Bueno, a veure, tothom vol fer la foto primera del camp que arriba al camp de colze groc, els gallarets i qualsevol fenomen. Hi ha una bastanta competència.
3: Tothom hi ha un gallaret, star system, eh?
11: Eh?
3: Hi ha un star system, no? Sí. Perquè hi ha uns noms que veig sovint. Lluís Roures un, Ramon Bailina també.
11: Sí,
3: no?
10: Sort, sort.
3: En Ramon Bailina, i em sap, un tal Ramoneda també pot ser.
11: Sí, Galceran de Palafrugell, hi ha molta gent.
10: La Carme Molís.
11: La Carme Molís, sí.
0: Us coneixeu?
11: Una mica sí, no ben bé...
0: Però, o sigui, hi ha rivalitat, fins i tot millor no quedar perquè ens tirarem els plats pel cap, no?
11: Jo el que passa que el portal de TV3, al posar les fotografies i els vídeos que es poden veure que ha enviat cada un, aleshores què passa? A vegades tu poses el vídeo, la fotografia, i aquell dia, pues, el que sigui, no l'han posada. Però millor l'endemà va l'altre i fa el mateix tema.
0: Home!
10: És com anar a buscar bolets, això, una mica, eh? És com anar a buscar bolets.
11: Igual.
0: I, Tomàs, rebeu en percentatge. D'aquestes 90.000,
10: sí,
0: quin percentatge són fotos Bunyol?
10: No. No, no. No, n'hi ha molt poquíssimes.
0: No m'ho crec.
10: Paraula d'honor. No, no.
0: Tomàs,
10: paraula d'honor.
0: La gent fa fotos molt lletges.
10: No.
0: No dic els, en general,
10: no dic
0: a la vida.
10: No, eh?
0: O sigui, us arriben fotos molt bones.
10: En general, la majoria de les fotos... Vaja, sí. Les fotos i vídeos, eh? Perquè fer una foto has de tenir més com voluntat d'enquadrar, però fer un vídeo tampoc és tan fàcil, eh?
3: Ja han desaparegut una mica els vídeos, per això recordo aquella època, no? Allò, bon dia...
8: Oi,
3: des
8: allò de la pandèmia, bon dia,
10: sí,
8: això m'encantava, eh?
10: S'ho va inventar l'Eloi, això,
8: eh? Això m'encantava, a mi.
0: Lluís, dona't bé aquesta passió, tu. És a dir, clar, entenc que sent pintor, això d'observar la realitat és una cosa que ja va amb tu, no?
11: Sí, totalment. Jo porto tota la vida als mig dels camps de l'Empordà i a les comarques de Girona, i també una època, doncs, havia fet tot per Catalunya, que havia posat llocs perquè d'alguna manera jo vaig ser col·laborador d'aquesta casa en el suplement de Ben Xavier Solà.
0: Home.
11: Durant 2 anys, i feia la paleta del pintor i m'anava a llocs dels cims, no sé, a les parts de Lleida, del Pirineu Alt, i vaig poder fer fotografies dels llocs de diferents de Catalunya. Però vaja, normalment el meu són de l'escala, els aigüemolls de l'Empordà, l'Empordà dona molt de sí, la tramuntana, hi ha uns canvis molt enormes. Jo el que em vejo són els de l'Osona, la Molist i en Vilamala i tot això, fan aquelles nuvolades immenses. Clar, tenen el Pirineu i els hi cau a sobre. Com...
10: I la boira, i tots.
11: I les boires, i els... El, com es diu, aquella... La imatge
10: aspecte
11: aquella,
10: de Broken.
11: La Broken, aquell sí, aquell del tenen mortal. Aquí baix l'escala no, l'escala d'aquí et puc, la boira, no.
0: A veure, Tomàs, per anar-ho tancant això, voldries enviar algun missatge a la gent que us envia fotos per dir-los no ens envieu més d'això,
10: no,
0: o procureu enviar més d'aquest tema?
10: Un moment,
0: alguna...
10: un moment. No escolteu en Francesc Garriga. És un missatge.
0: 90.000 fotos?
10: Què ens vols ensorrar, no, home, la paradeta?
0: És que em sembla quantitat d'informació ingestionable.
10: No, sí. Tenim com un... és fàcil. Abans ens enviàvem per mail i creu-me que això sí que era molt feixuc.
0: Clar.
10: Perquè encara...
0: Ah, clar, és a dir, el sistema us permet anar passant ràpid,
10: sí,
0: diguem.
10: I avui he esborrat 3.000 mails, que s'entengui. Oh. 3.000, eh?
11: Mira, Francesc, hi ha una cosa. Jo diré abans amb en Tomàs. si en allà al peu de la foto no sortís el nom de la persona, et asseguro que no rebrien ni una. Perquè el ser humà té...
0: L'orgull, no, l'orgull, la firma.
10: Però sempre en rebem de nous, eh? O sigui, hi ha cantera, Lluís.
0: Sí,
10: hi ha cantera.
0: No s'acabaran les fotos.
6: Hi ha una així, jo tinc relleu, no?
3: Hi ha una estil.
0: No, i a més, clar, les càmeres van millorant, per tant, cada cop poden ser fotos com més precises o de moments que potser la llum abans no et permetia fer i ara sí que t'ho permet fer, no?
11: La majoria ho fem amb el mòbil, i el mòbil és pràctic, perquè arribes a vegades la foto l'has de ràpida.
0: Clar.
11: Tot que és uns pocs minuts, què? Minuts, segons, i ha canviat aquell núvol.
3: A mi m'impressiona molt quan hi ha tempesta elèctrica.
11: O sigui... Clar, clar.
10: Això són hores, eh? Per això. Tu no fas de fotografia de llams?
11: Sí, que n'he fet
10: sí?
11: Tant, sí, sí.
0: Ha fet tot, el Lluís.
11: No, mira, jo tinc allà la terrassa de casa i veig tot el Gol de Rosa. Jo estic a 50 metres de l'aigua del mar.
0: Ah,
11: del i llavors allà passen les tempestes per les serres de Verdera, cap al Cap Norfeu. I és curiós que l'Escala és un lloc, Tomàs, que li costa molt de ploure. Jo penso, a vegades m'imagino, el Gol de Roses, que fa una força com un aire, invisible o visible, cap al dit. I abans que les tempestes del Pirineu baixen cap a la Serra de Verdera i cap al Cap Norfeu, i altres baixen cap al Montgrí i cap a la Pà.
10: Això ja dic que tu no fas gaires llams. Tu fas
11: no,
10: fas
11: sí,
10: més,
11: cony. Sí,
10: fas més vents.
11: Sí,
10: t'agrada molt el vent.
11: Les nits. La càmera amb el trípode allà, les nits, i escolta...
0: Doncs meteorologia i fotografies, aquesta combinació fantàstica que tenim cada dia a l'espai del temps de TV3 i que el Tomàs Molina, entre altres, es dedica a repassar, a revisar, curar i projectar-ho en pantalla.
10: I que seguiu enviant-nos fotografies. Sí. 90.000 són poques. Vinga, 180.000.
0: Col·lapsem el servidor de
11: 3K. Hi ha una cosa. Abans, quan enviaves les fotos 15 anys enrere, enviaves la fotografia que es feia per el correu, i en Tomàs et posava, gràcies per la foto, la posarem a la meteo. Sempre, cada foto que publicaven, ell t'ho posava. Ara ningú posa res, ningú
10: creix. Perquè posem ara una barbaritat.
0: Perquè ja ho veus, ja ho veus a la pantalla.
11: No, és clar que sí.
3: I és impossible de gestionar tant material.
11: No, però ells...
10: Gràcies per defensar-me així. Gràcies.
0: Lluís Roura, Tomàs Molina, moltes gràcies per venir aquesta tarda a compartir aquest clàssic de Catalunya, que són les fotos del temps. Una abraçada.
10: Seguiu.
0: Seguiu fent-ho, sisplau. Una pausa, i si sortiu al carrer hi ha un núvol molt guapo, feu la foto, home.
11: Ja vaig,
7: corregent. Corre.
11: Avui no n'hi ha, no n'hi ha.
12: Capravo, estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
14: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
13: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
18: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
19: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
18: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
19: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
20: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
21: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
22: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
21: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
23: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
24: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El Comerç Local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Ja m'entens.
26: Un programa d'un altre gènere.
27: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
28: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
29: Amb David Ávila.
28: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
31: Ara,
28: La tarda, amb Francesc Garriga.
1: Soldadito español, soldadito valiente.
0: Marc Garriga, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: És un dels afortunats que ja ha pogut veure la pel·lícula que sembla que ha estat una de les sensacions del Festival de Cannes, La bola negra, que és la nova pel·lícula dels Javis, guardonada al Premi a Millor Direcció, i que va rebre un aplaudiment històric. A veure, ara que ja han passat unes hores que l'has pogut pair...
2: Dijous passat al matí.
0: N'hi ha per tant?
2: Sí. És una pel·lícula extraordinària.
0: Què vol dir extraordinària? Què vol dir això? Explica'ns-ho pels que no som experts en cinema.
2: A mi m'agrada
0: no,
2: molt...
0: Hi ha un plano que... No, no.
2: A mi, jo parlo, a més en aquest sentit, a Cannes és el festival més prestigiós de cinema d'autor. Uh-huh. Per tant, anem a veure allà unes quantes turres Val. Importants
0: d'acord,
2: de 3 hores.
0: Estem al mateix nivell, d'acord.
2: Que dius...
0: Vull dir que partim de base.
2: Jo intento posar-me a tots els nivells. Bé, llavors hi ha una turra de 3 hores i dic, està molt bé aquesta pel·lícula, però quan arribi als cinemes, això és una pel·lícula per un públic molt concret.
0: I aquesta?
2: La bola negra és al revés. La bola negra, jo crec que la bola negra, la gràcia que té és que és tot. És una pel·lícula que pot agradar a la gent que li agrada un cinema, que busca un cinema ben fet, i alhora és una pel·lícula popular. I aquesta, això és el que li donarà, que aquesta pel·lícula serà la pel·lícula de l'any, aquí segur, sí? I ja veurem si més enllà. El tema és que sí que hi ha hagut una... A veure, hi ha molta enveja aquí, en aquest país.
0: No!
2: Ho sabem, això, ja ho sabem.
0: Això passa?
2: Això passa. I hi ha una sèrie de crítics que són molt puristes, que això que els Javis, que venen de ser jurat a un programa com Drag Race o professors a Operación Triunfo...
0: Què fan aquests aquí,
2: vagin
0: no?
2: Vagin a Cannes i guanyin un premi a millor direcció ex aequo amb Pavel Pawlikowski, que és un director polonès que fa pel·lícules també meravelloses, ho han trobat una mica sacríleg. I, per tant, s'hi han posat una mica de cul amb aquesta pel·lícula.
0: Però, per tant... Tu ara, amb la perspectiva de que dona el temps, que els veus sortir de Paquita Salas, per dir-ho d'alguna manera, i ara fer això, estem davant d'un nou fenomen, els Javis, no sé si per junts o no junts, però...
2: No, seguiran junts. És a dir, nou fenomen no és, perquè jo crec que ja ho són, de fenomen, perquè Paquita Salas ho va ser, però la Messias ho va petar, i la Messias ja era... Paquita Salas era un divertimento, però la Messias era una sèrie que està molt ben feta, a tots els nivells, de guió, d'ambientació, de música, de fotografia...
0: És a dir, els anirem veient a partir d'ara nominats a Goyas, nominats a no sé què, home. I que no acabin a Hollywood.
2: És a dir... El Thierry Frémaux, que és el que remena les cireres a Cannes, el dia de la gala de dissabte, que és quan s'atorgaven els premis, quan van pujar les escales, la catifa vermella acaba amb unes escales que entren al Gran Teatre Lumière, i quan els va rebre els hi va dir benvinguts a Cannes. És a dir, ja sou...
0: Ja formeu cercle, part
2: d'això. Ja formeu part de la família.
0: La pel·lícula que va de la Guerra Civil, quanta guerra? És a dir, que anava tu també et deu interessar especialment.
3: Molt, perquè a més anava a dir quin valor té la temàtica, no?, en aquest èxit.
2: La temàtica, clar, ells... està ambientada... Són tres històries, i una està ambientada a la Guerra Civil, hi ha una història d'amor o d'acostament espiritual i físic entre dos soldats de bàndols oposats, un és Guitarrica de la Fuente i l'altre és el Miguel Bernardó, llavors el que parla la pel·lícula és d'aprofitar la llibertat que ara sí que hi ha de poder viure l'homosexualitat d'una manera que no t'hagis d'odiar a tu mateix o que no t'hagis d'amagar o que no t'hagis d'avergonyir, però per això utilitzen els versos de Lorca, l'obra de teatre inacabada, no, perquè la va acabar, però no es va trobar més que quatre pàgines, que es diu La bola negra, que és precisament d'on neix tot l'intríngulis d'aquesta pel·lícula.
3: Però ells aquesta història és un punt de partida que reinterpreten.
2: Clar, és que jo també vull fer molts
0: spoilers,
2: perquè realment una de les gràcies de veure aquesta pel·lícula és...
3: Però aquest no s'ha de gran
0: sorprengui.
3: Però és veritat. Valor el que fan ells.
2: Sí. Ells agafen la bola negra, les quatre pàgines que es van conservar d'aquella obra de teatre de Lorca, agafen una obra de teatre que es va fer a Madrid, que és aquesta història d'amor entre dos soldats de bàndols oposats durant la Guerra Civil, i fan també una història actual de com tot allò ressona en el present. La manera com encaixen les tres històries, perquè van passant d'una a l'altra, i que de vegades hi ha pel·lícules d'aquestes que dius ara on soc, de què m'estan explicant?
0: No, aquí.
2: Ho fan Perfecte, és mil·limètric.
4: I el guitarrista de la Fuente, que clar, ell és cantant, ara es posa el paper d'actor, ho fa bé.
2: Ho fa molt bé, sí, ho fa molt bé, no havia actuat mai, i no ho diries mai, o sigui, està al costat del Miguel Bernardó amb aquesta història i ho fan perfecte els dos. I no canta, no l'aprofiten, és a dir, no surt allà perquè és que té tres números musicals, no, fa d'actor. La que surt a cantar és la Penélope Cruz.
0: No hi trobes cap pega, la pel·lícula?
2: Jo no hi trobo cap pega.
3: Quan la podem anar a veure?
2: Això el 2 d'octubre, això que deies abans dels Oscars. O sigui, els Goya, clar, en aquest Festival de Canes també ha participat a competició Pedro Almodóvar, que ja va estrenar una pel·lícula que per mi és una pel·lícula menor, Amarga Navidad, i Rodrigo Sorogoyen amb El ser querido, que és una altra pel·lícula que està molt bé, i sobretot Javier Bardem, que jo pensava que guanyaria el Premi Millor Actor, i al final no, però el Goya el guanyarà Bardem. Però a nivell de Goyas, Rodrigo Sorogoyen, quan va veure La bola negra, va dir... Vale,
0: ja tinc res a fer.
2: No tinc res a fer. I a nivell dels Oscars han sortit crítics del New York Times, uns que són Oscar experts, que tenen un canal de YouTube, que diuen que pot estar nominada en 10 categories.
0: Sí, home!
2: 10 categories. Són gent que en saben, ja veurem com acaba tot plegat.
0: I tu ara, que queden... gairebé un any pels Oscars, tu ara apostaries que la veurem en, si no nominada, estrella.
2: Us en recordeu de Sin novedad en el frente, una pel·lícula de Netflix, sí, alemanya, bèl·lica, que estava,
0: sí,
2: molt bé,
0: sí,
2: i que ningú sabia d'on sortia.
0: I es va fotre un fart de guanyar.
2: 10 nominacions als Oscars. Doncs diuen que pot seguir un camí similar a aquella, perquè també està tot a punt a que Netflix, als Estats Units, compri els drets de distribució allà i posi pasta per promocionar-la.
0: I per què hem d'esperar el 2 d'octubre?
4: Ja, és que ara trobo que tinc moltes ganes de
0: ser. Sí. Ells,
2: ells també deien que tenien moltes ganes. 2 d'octubre, perquè al final la temporada de premis, les pel·lícules que s'estrenen a la tardor, acostumen a tenir més possibilitats.
3: Hi ha una estratègia, ja
0: tot està pensat aquí, Eloi.
2: I que aniran al Festival de Sant Sebastià per fer la presentació espanyola, diguéssim, i després de Sant Sebastià l'estrenen.
0: Doncs ens ho explicarà el Marc Garriga, que és el nostre expert.
4: Una última pregunta.
0: Va ser molt ràpida.
4: Sí, per què li van fer 20 minuts d'aplaudiments? Com s'aguanta tant?
2: Això no feu ni cas. O sigui, els aplaudiments als festivals no feu ni cas. La gent que aplaudeix allà és la claca que porta cada pel·lícula.
0: Ah. Ja està.
2: I després ja... I a més
0: bé,
2: és que surten a la pantalla els actors i de sobte, doncs si hi ha un actor que comença a aplaudir més fort, el públic torna a aplaudir. És a dir, evidentment, 2 minuts és menys que 20 minuts, però si una pel·lícula aplaudeixen 13 i l'altra 17, no es pot competir.
0: Nosaltres escoltem el Marc Garriga, no escoltem els aplaudiments. Anirem a veure La bola negra, que és la sensació. Marc, gràcies.
2: Vinga, vosaltres.
0: Fem pausa, seguim.
5: Deixa't portar per la llum de Haydn i la profunditat de Bach el 3 de juny al Palau de la Música Catalana.
6: La Franz Schubert Filharmonia et convida a viure una vetllada plena de contrastos, delicadesa i virtuosisme amb el concert per piano número 1 de Bach i les sinfonies Le Matin i Le Soir de Haydn.
5: Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
7: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
8: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món. L'Orquestra del Festival de Budapest.
12: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia.

0: farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda, guapo.
2: Molt bé, com estàs?
3: Bé.
2: Jo t'he contestat abans que m'ho preguntessis, fixa't.
3: Molt bé, com estàs? T'agrada com vaig vestida avui?
2: Sí.
3: No, no particularment, tampoc,
2: sí, sí,
3: no?
2: Sí, sí, sí. Tot i que ahir encara més.
3: Ah, doncs no m'ho vas dir.
2: T'ho dic avui.
3: Doncs no em serveix. Que s'ha de... Home, és que s'ha de dir quan toca.
2: Avui
3: quan ja ho tinc tota la rentadora.
2: Home, perquè ho estenguis bé i t'ho tornis a posar.
3: D'acord.
2: Roger Granell, com estàs?
4: Què tal? Bé.
2: També m'agrada aquesta samarreta taronja.
3: Sí, et fa més moreno, Roger.
4: Gràcies.
2: Més que taronja, salmó.
5: Sí, color salmó.
2: Bueno, salmó que fet, la rento, fet, mig fet.
4: Va canviant el color.
2: Va perdent, no?
4: Va perdent.
2: Bueno, això és el que passa. Anem, tots anem perdent a cada llençol una bugada. No,
4: no, cada... Escolta, em sentim perfectament,
2: sí,
4: vull dir, saps
2: sí,
4: allò
2: sí,
4: de...
2: Sí, sí. Sí, és com allò del bocamón de Jadillo, no?
3: Uau.
2: Vaja, són...
4: Que n'hi ha moltes, eh,
2: d'aquestes. Sí, els que vaig veure un vídeo d'un noi, d'un nen que feia dislexiades i anava fent. Era molt divertit. Avui que tenim el que no ha sortit d'aquí?
3: Tenim un petit viatge al 2300.
4: Hi ha gent que va molt
2: avançada.
3: Al 2300, perquè hi ha gent...
2: Està avançadíssim.
3: Hi ha gent que és capaç de tenir bona relació amb la seva exparella, fixa't tu.
2: Ah.
3: Això ens sembla a nosaltres viure en el futur, perquè clarament no en sabem.
2: Depèn.
4: Bueno, la pregunta aquella de si es pot ser amic d'un ex.
2: Clar, gaire amic no, però...
4: Nosaltres ens ho hem de treballar molt. Però
3: hi ha dos actors que són bastant protagonistes d'una de les pel·lícules més sonades en català que ho estan aplicant, l'Enrique Oquer i la Macarena García.
2: Ah, és que ara estic just parlant dels Javis, pensar que no parles dels Javis.
3: Dels Javis una mica també,
5: Deu venir de família.
3: Clar, és que com que la Macarena i un dels Javis són germans, això ho sabies o no?
5: La Macarena García és la germana del Javi.
3: Del Javi petit.
5: L'Ambrosi.
3: Sí.
2: Són germans.
3: Sí. García Ambrosi.
2: Ai, te mireu, ja m'aprens. Heu
4: de portar els gens, això d'anar avançant.
3: Potser no ens acabes d'escoltar gaire, Rica. Igual quan puges
2: no,
3: a
2: no sé, no puc retenir tanta informació.
3: També és veritat.
6: Jo ho vaig retenir quan vam fer la Messias. Llavors allà ho vaig saber.
3: Ah, correcte.
2: Ah, clar.
4: Tan bona, la nova pel·lícula.
2: Oh, el Marc Garriga ha vingut aquí, és flipant. Que tema l'ha proposat la Marta, la reunió? No.
3: Sí?
2: Ah, sí?
3: Sí que l'he proposat, perquè és que tothom en parla tant.
2: Doncs nosaltres també n'hem parlat.
3: Molt bé, però no l'ha vist ningú, només en Marc.
2: Clar, m'hem portat l'únic que l'ha vist. 2 d'octubre, falta molt.
3: No és
2: el 2300, però jo
3: veig... Poden ser 4 vides perfectament.
2: Jo ara mateix no sé què veig més lluny, si el 2 d'octubre o el 2300. Ho veig si fa o no fa... Ho veig si fa o no fa a prop. Doncs molt bé, i alguna cosa més?
4: Bueno, que en Guardiola marxa del... No marxa ben bé del Manchester City, marxa de la banqueta, no?
2: Ara, ojo, que ens ho està venent com si fos Breaking News.
3: I a part, que ja ho han fet a la tarda, també, això.
4: El tema és, si torna a Barcelona, no, he estat parlant amb en Víctor Navarro.
2: Home, diu que corre per aquí, no? En principi,
4: per
2: ja.
4: Això, a veure si
2: sabem, torna, sabem les primeres passes.
4: Sí, i vull saber si farà teletreball, perquè ara pot fer teletreball.
2: Clar, no? Si ha de fer de sosó.
4: Per això, potser torna a casa, no?
2: Mm.
4: Bueno, no sé.
2: S'instal·laria a Barcelona.
4: A on, però?
2: O a Santpedor.
4: Ah, també.
2: O a Osona, que s'hi viu molt bé, Osona, diu.
4: No, crec que...
3: Què tal el teu cotxe, Roger? Està bé o no?
4: Està a la UCI.
3: Te'n recordes que l'altre dia explicàvem que el cotxe d'en Roger té com 500.000 quilòmetres?
2: Sí, sí.
3: I tu vas dir, durarà poc. Doncs efectivament,
4: no
3: avui he dit prou.
4: No volia ser... M'ha fet un mago de dir... Potser, i si em paro aquí?
2: A on?
4: Ai. Què passaria si em paro aquí? No ha sortit un llum que fot molt mala pinta?
2: Un que no havia sortit mai?
3: Ai, que per molt gas que no ha sortit d'aquí.
2: Quina forma té aquest llumet?
4: Saps com la cua de porc, aquella?
2: Sí.
4: Com aquella molla?
2: Sí.
4: Més com la bomba del motor, també.
2: Hòstia, sí. La cua de porc i el motor, nen.
4: Un pampallú i l'altre es queda fixa.
2: De quin color?
5: Pinta fatal, això.
4: Taronja.
2: Ah!
6: Si no és vermell,
2: crec que puc tirar, no?
4: Per això he pogut arribar al taller.
2: Ah!
4: Però a 60. No passa de 60.
2: I el del taller què t'ha dit?
4: Vigila, perquè ets un perill públic per la C-17 anant a 60.
2: No riguem perquè no es pot.
4: No, no,
2: no es pot.
4: A 60 la C-17 potser és el mínim, que es pot circular. Perquè hi ha moments que és autovia i moments que no. En tot cas, m'estan mirant el turbo.
2: És que el turbo a vegades...
4: Si ha parat el turbo, el cotxe segurament se'n va a la deixalleria.
6: T'ha dit la frase, hauries de mirar d'anar-te'l canviant o no?
4: M'ha dit, miraré...

0: Què hi podem fer, però...
1: Ves-te acomiadant.
2: No sé si alinearia bé el teu cotxe.
3: Atenció.
2: Una coca del forn de Cabrianes.
4: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa. Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
2: Ja sabeu que aquí cada tarda tenim un berenar per repartir, abans de les 5, però... Avui no farem la trucada diària. Marta del Cor, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Francesc Garriga.
2: Perquè tu avui has volgut portar el berenar a un lloc en concret.
3: L'he portat en persona. Mira, fem una cosa, perquè la gent no sap, els que ens estan escoltant, on l'hem portat.
2: No.
3: Et sembla que sentim
2: sí.
3: Una paraula i a veure si endevineu on soc?
2: A veure.
3: Vinga, podeu saludar.
5: Hola!
2: Home, pinta que a un taller de cotxes del Roger Carandell no.
3: No seria això, no seria això. Som a l'escola Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat i aquests que t'han saludat són els alumnes de tercer de primària que aquest any estan dedicant el curs a estudiar els mitjans de comunicació i han dedicat el tercer trimestre a la ràdio. O sigui que tenim aquí a potencials futurs periodistes.
2: Que bé.
3: I si et sembla, mira, et presento al Nico, a l'Abril, al Darío i a la Sofia, que són 4 d'aquests 50 nens que avui s'hauran de repartir la coca, Francesc, que sàpigues que ho han fet, eh? O sigui, he vist la coca tallada en gairebé 50 bocins.
2: Bocinets.
3: 48 bocins. Però aquí tothom marxarà tastant un d'aquests talls de coca. A veure, tenim aquí aquests alumnes que et presentava. A veure, vosaltres escolteu habitualment la ràdio? A part de fer-la ara a la vostra escola, l'escolteu habitualment?
5: Sí, l'escoltem habitualment jo al cotxe.
2: Veus?
3: I on més? A casa també us posen la ràdio, els pares? O des del mòbil?
5: A vegades.
3: I, a veure, expliquem, perquè vosaltres esteu treballant la ràdio i m'han dit que esteu preparant un podcast, no? Cadascú està preparant un podcast d'una temàtica. Tu, per exemple, de què l'estàs fent, Sofia?
5: D'astronomia i ball modern.
3: Uau. Caram, has vist quina combinació, però eh, Garriga?
2: És una
3: Garriga?
2: Combinació molt...
3: molt original.
1: A veure, sound,
2: sí.
1: Això.
2: Sí, sí.
3: I l'Abril, tu, per exemple, de què estàs fent al teu podcast?
5: D'acudits.
3: Ah, sí, també tenim aquí futurs humoristes, eh?
2: Sí, sí.
3: I hi ha algú de vosaltres aquí, no sé si li agradaria treballar a la ràdio de gran o sou potser més de quedar-vos escoltant-la?
5: Jo treballaria com redactor a la ràdio.
2: Ah, mira.
3: Has vist? Escolta, encara els haurem d'acabar fitxant, Garriga.
2: Oh,
3: mira, escolta. I si et sembla, et presento ara a la Irene i l'Ester, que són aquí les responsables d'haver enviat la coca a 50 alumnes de tercer de primària. A veure, per què els heu volgut obsequiar amb aquest berenar?
6: Doncs, bueno, hem cregut que s'ho mereixien després de la feina feta durant tot el curs i per l'interès que han mostrat per aquesta situació d'aprenentatge sobre la ràdio.
3: Irene, creus que tenim aquí futur talent? No sé si periodistes, però vaja, jo talent n'he vist molt, eh?
6: Jo crec que sí, sobretot, no sé si ho has vist una mica, els podcasts que t'han dit, però han fet unes barreges i uns interessos molt, molt, molt profitosos. Jo crec que podeu tenir aquí un futur, eh? Un relleu bo.
3: Encara els haurem de fitxar. Escolta'm, Garriga, bueno, m'han dit podcast de Barbie Zombies, m'han parlat de futbol, molt, molt interessant el futbol, en el Mundial, m'han dit de tot. I jo els he fet una pregunta que m'agradaria ara que et responguessin tots, si et sembla.
2: Sí.
3: Jo els he preguntat, així, espontàniament, eh? Quin és el programa de ràdio que més us agrada?
7: La
3: Catalunya
7: Ràdio.
3: Amb qui?
2: No.
3: Sí, és
2: resposta molt sincera.
3: Molt sincera i espontània.
1: No hi ha cap coca aquí?
3: No.
2: Senyors de l'EGM, vagin a aquesta escola a fer totes les enquestes, sisplau.
3: I ara el que farem és repartir aquesta coca entre tots aquests nens i nenes.
2: De veritat que hem portat una coca per 50?
3: T'ho prometo. Jo quan l'he vist, dic, escolta'm, i això com ho farem? I l'Irene m'ha dit, escolta'm, no pateixis, o l'Ester m'ha dit, no pateixis, que l'hem tallat. L'he obert i et prometo que està tallada en minibocins. Tots ells marxaran d'aquí tastant-la. No ho sé com ho heu fet, com l'heu tallat, perquè això té mèrit, eh?
6: No, hem fet una divisió.
2: Clar, som mestres.
6: Aquí que estem treballant a tercera primària i res.
2: Bé.
3: Però escolta, no n'heu guardat per vosaltres una mica de coca?
6: No ens dona.
2: Sí, el tallat aquell tallat que sobrava, sí. Ja,
3: heu renunciat vosaltres a la coca, sí. Per bé dels vostres alumnes, oi?
6: Nosaltres els hem volgut regalar i obsequiar amb aquest superbranar.
2: Ara.
6: Per al seu esforç, nosaltres és un mes a més.
8: I ara ells
2: ja... És a l'escola Mare de Déu de Mercè a Sant Feliu, aquests alumnes de tercer, a qui enviem una salutació molt forta, una abraçada, que endavant amb els podcasts i a fer ràdio, que això està molt bé, que sí que està bé fer ràdio, Marta i Roger.
0: A mi m'encanta.
1: I si ho fan amb amics, encara millor. Ai,
2: doncs això és el que passarà aquí. Passa a les 4, passa a les 5 i passa a les 6. I a les 7, i a les 8.
1: Ah, t'anava a dir. I la Sònia.
2: A Catalunya Ràdio tots som amics.
1: Ah, vale, vale. Doncs
2: gairebé. Eloi Vila, moltes gràcies.
8: Que vagi molt bé.
2: A les 6 el que no surti. Marta del Cor, una abraçada a tots els alumnes.
3: Una abraçada per teva.
2: Vinga, doncs anem al butlletí de les notícies, que també són molt amics nostres. I ens preparen les notícies amb més carinyo fins i tot que en alguna altra franja.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè a les 5 saben que s'ha de fer bé. A les 5 per les 6, que és ara.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
9: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. D'aquí mitja hora, el Departament d'Educació i el sindicat reprenen les negociacions per desencallar el conflicte i ho fan hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors i el principal escull continua sent els sous de professors i de mestres. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
10: Bona tarda. El govern ha intentat convèncer els sindicats en dues ocasions. Primer, accelerant el cobrament de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements. De moment, cap proposta ha servit de res. Els sindicats ho veuen insuficient i esperen que avui una nova proposta econòmica sobre la taula del departament pugui capgirar la situació. Mentrestant, i per tenir la negociació més de cara, el govern ha aprovat avui una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Ho ha explicat Sílvia Paneque, la portaveu del govern.
11: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
10: A diferència de les passades reunions, aquesta vegada sí que hi assistirà el sindicat Professors de Secundària. Unitat Mòbil Matilde Seoane i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
9: Més notícies, Cèlia Forment.
10: Els docents no hauran d'acreditar el coneixement del català a les Illes Balears en algunes places i tampoc l'hauran d'aprendre els alumnes que acreditin que hi estan de pas. És un acord del PP i Vox que ha incorporat en la llei Òmnibus i de simplificació administrativa. L'oposició culpa la presidenta, Magda Proens, d'agenollar-se davant Vox, d'anar per la porta del darrere i contra els drets dels catalanoparlants. Sentim Lluís Apestegui, de Més Mallorca, i la resposta de Proens.
12: El català necessita protecció, impuls, no eliminació de les mesures de protecció. Vostè diu que tenim línies vermelles, però a cada pic que negocia amb vos, aquestes línies vermelles se converteixen en línies rojigualdes.
13: Vostè té un problema, sí, i és que vostè, a sa llengua, domer la defensa de manera parcial, intermitent o fixa discontinua.
9: L'Iran ha restaurat parcialment l'accés a internet internacional després de gairebé 3 mesos de bloqueig, segons ha confirmat l'organització NetBlocks, que vigila el trànsit i la seguretat a la xarxa. Les autoritats iranianes van tallar l'accés des de l'inici de la guerra amb els atacs dels Estats Units i d'Israel el passat 28 de febrer. Aquest ha estat el bloqueig d'internet global més llarg de la història en tot un país.
10: Investigadors catalans descobreixen que moltes ampolles de plàstic no es poden reciclar totalment per culpa de la seva estructura molecular. Segons els investigadors de l'Institut de Ciències del Mar i de l'Institut de Química Avançada de Catalunya, ni tan sols els enzims més avançats els poden desfer. Es tracta del PET, un dels plàstics més fabricats del món, que és present a milions de tones de residus que acaben en abocadors de l'oceà. L'estudi s'ha publicat a la revista The Journal of Physical Chemistry Letters.
9: Desarticulen una banda internacional amb ramificacions a Catalunya que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. Venien aquest programari a d'altres delinqüents a que facilitaven eines i també credencials bancàries robades com el nom d'usuari i la contrasenya de les víctimes perquè executessin el frau. Tres dels dos caps de l'organització vivien a Barcelona i Sitges. Eren homes joves amb estudis d'enginyeria i informàtica. Així ho ha explicat aquesta emissora l'inspector de la Policia Nacional encarregat d'aquesta investigació conjunta amb l'Europol, la policia de Hannover i les autoritats franceses.
14: Eran personas formadas aquí en Europa, tenían un perfil técnico de alta capacitación. Estaban viajando por Europa, por Marruecos, se alojaban en hoteles de lujo, eran propietarios de vehículos de alta gama y al final era un ritmo de vida por encima de la media.
9: Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros. Esports, Sònia Olear, bona tarda.
15: Bona tarda, Txell. Alexia Putella es podria anunciar en les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada al Johan. El tècnic del Barça, Pere Romeu, admet que si Alexia Putella es marxa, haurà de rebre l'homenatge que mereix. També demà la Lliga F, l'Espanyol visita el camp del Deportivo. Avui a les 7 juga el Badalona Woman, que rep el Madrid a Palamós. Monchi ha estat presentat aquest migdia com a nou director general esportiu de l'Espanyol, que ha confirmat la seva confiança en Manolo González com a tècnic del primer equip. Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai després de la reunió d'avui amb Joan Laporta, el president del Barça electe. La sortida del director esportiu, Juan Carlos Navarro, serà una de les decisions que prendrà la directiva, que també comença a buscar un nou entrenador. L'Uni Girona incorpora la balear Juana Camilion a l'ACB. A les 8 es juguen els 20 minuts que queden pendents del Penya Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. Barça-Noia, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà.
7: Fins aquí les notícies.

0: arriba l'hora de la Crònica Negra amb la Rebeca Carranco. Bona tarda, Rebeca.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Perquè jo crec que és un bon moment, una setmana després de la detenció de Jonathan Andy com a sospitós de matar el seu pare a la muntanya de Montserrat, col·locar una mica a lloc en quin punt estem, perquè han anat passant cosetes, no?
1: I sí.
0: Jo crec que està bé recapitular. De fet, aquest matí, el propi Jonathan Andic, el fill, ha renunciat a la vicepresidència de la companyia, com a mínim, de forma momentània. Mm-hmm. Això s'esperava que passés?
1: Doncs, mira, el que hem vist fins ara és que Mango ha tancat files l'empresa amb Jonathan Andic durant tot aquest procés. Fins i tot al juny vam veure que el nomenaven vicepresident. Ell és l'únic de la família que forma part del Consell d'Administració de l'empresa. Llavors, és veritat que en un inici, quan nosaltres publiquem al País que ja hi ha una investigació per homicidi, tot això és tancar files, és a dir, en Mango, la família, tothom tanca files. Una vegada ja és la setmana passada detingut, és veritat que sí que comença com a haver-hi una mica aquest soroll de fons de, ostres, és una mica incompatible estar investigat i ser el vicepresident de la companyia, si en qualsevol altre lloc, no, en qualsevol altra empresa, això s'ho replantejarien. Llavors hi havia aquest run-run. Jo sincerament pensava que sí que passaria, però que passaria més endavant una vegada ell s'hagués explicat. És a dir, per mi avui m'ha sorprès. Jo pensava que trigarien una mica més en fer aquest pas, en fer aquesta renúncia que ha fet Jonathan Andic.
0: Ho ha fet amb una carta. Escoltem algun dels fragments, els hem posat veu.
2: Escric amb sinceritat i humilitat des del dolor, la impotència i la frustració de trobar-me davant d'un relat de presumpta culpabilitat que no respon a la realitat. És la més greu, injusta i infundada acusació que pot recaure sobre una persona. Vull expressar amb el cor que he estimat i estimo profundament els meus i d'una manera molt especial el meu pare. Vam viure junts molts moments feliços, entranyables i plens d'afecte. Com passa en tantes famílies, també vam tenir moments difícils i complexos que vam superar amb gran esforç, generositat i ajuda. S'ha construït un relat públic amb una visió parcial, descontextualitzada i tergiversada que ha generat una percepció de culpabilitat aliena a la realitat. Sé que desmuntar-ho exigirà temps, esforç i una dedicació intensa. L'atenció i el focus que exigeix la meva defensa en el procés judicial no em permet mantenir l'alt compromís que exigeix el meu rol en la companyia. Per aquest motiu, he decidit apartar-me temporalment de la meva dedicació a Mango.
0: Què et sembla aquesta carta?
1: Doncs és una carta clarament que no està dirigida, jo crec, als periodistes, no? A nosaltres que estem tot el dia amb això. Jo tinc la sensació que és una carta, doncs, dirigida directament a la gent, que té molts adjectius, no?
0: A la gent, vols dir?
1: Als ciutadans,
0: no? No a la gent de Mango, sinó
1: a la
0: població en general que està seguint aquest cas amb molta avidesa.
1: A l'opinió pública. Sí, pensa que ell, això, té molts adjectius, no? Deia, parlo des de, amb sinceritat, amb humilitat, des del cor, el dolor, no? Parla d'aquesta relació amb el seu pare. Llavors jo tinc la sensació, això, que ell, que és la primera vegada que l'escoltem pròpiament, és a dir, que és la primera carta pública en la que és la seva veu, que ell es dirigeix a tota aquesta opinió pública que porta molt de temps, segurament, doncs, traient les seves pròpies conclusions després d'una interlocutòria que vam conèixer, que és molt, molt dura i que l'apunta, doncs, amb uns indicis, no?, que consideren que són molt sòlids per part dels Mossos.
0: Ens dona alguna pista, creus, de com rebatrà l'acusació, aquesta carta?
1: Jo crec que hi ha dues coses que diu la carta que sí que ens fa pensar una mica per on anirà, no? Primer, hi ha aquell moment en què diu, quan parla d'aquesta investigació dels Mossos, no? Diu que és una visió parcial, no? I ens estan dient que hi ha una lectura esbiaixada que l'han volgut conduir cap a algun lloc, no? Descontextualitzada, no? Amb la mateixa idea i tergiversada. Llavors ja sabem que la seva defensa el que anirà és punt per punt a posar-li un context que considerin que això giri, doncs, ara mateix aquesta situació en la que ell és aquest presumpte homicida del seu pare, no? Llavors això per una part. I després té una altra cosa que jo crec que també és bastant important, que és quan parla del seu pare i diu que té aquesta relació amb el seu pare, que se l'estima molt i que és molt especial, sí que parla que han tingut problemes, no? Diu que en un moment determinat diu que ells doncs, han tingut moments difícils i complexos,
0: sí.
1: No? Llavors ja està fent...
0: Que això ja ho sabíem.
1: Ja ho sabíem,
0: perquè
1: però...
0: Perquè s'havia explicat... no ja només amb la interlocutòria, que era molt contundent, sinó, ostres, jo recordo això, haver-ne parlat fins i tot abans de que passés tot. Això amb l'Albert Martín un dia aquí ens va explicar que la relació entre pare i fill no era ideal.
1: Clar, que això va passar el 2014, quan el pare intenta deixar l'empresa a mans del seu fill i ha de tornar. Però, quan ell declara davant dels Mossos d'Esquadra, sí que una de les coses que explicava la interlocutòria és que ell diu que la relació
0: tot okay.
1: està bé. Tot okay.
0: Llavors, aquí ja ens diu que no.
1: Aquí diu, vam passar per un moment molt complicat i després d'un gran esforç, generositat i ajuda,
0: ajuda
1: no? I aquí parla d'aquesta teràpia que va fer amb aquestes dues psicòlogues que van fer de manera conjunta pare i fill, doncs que ho havien superat. Llavors, ja veiem que amb aquesta idea del mòbil que suposadament dibuixava aquesta interlocutòria, que era econòmic, basada en una mala relació amb els diners pel mig, doncs ell ja intentarà com dir, escolteu, sí que vam tenir problemes, però en aquell moment, quan vam anar a la muntanya de Montserrat, estàvem bé.
0: Llegim també, crec que era La Vanguardia avui, o
1: El Periódico.
0: Parlaven d'alguna caiguda prèvia d'Isaac Andic, sí. Que també podria formar part una mica de dir aquest senyor potser va caure.
1: Sí, ja fa temps que circula com aquesta idea de que hi ha unes imatges d'Isaac Andic entrant a un centre sanitari, no? I avui ho publicava El Periódico, i que cau. Llavors, això veurem com ho fa servir la defensa en algun moment determinat, no? Perquè el que sabem fins ara i el que diu tothom de l'entorn de manera molt tancada és que Isaac Andic era un home que feia molt d'esport, que es cuidava moltíssim i que ell anava a la muntanya a caminar de manera freqüent i llavors que aquesta idea de que tingués algun problema de salut als seus 71 anys i que caigués doncs això per algun problema, doncs que ho veien com poc probable. Ara veurem si això ho juga a la defensa. És veritat que això pot tenir moltes lectures, no? Com no ho han fet servir o no ho han al·legat, no sabem què diran sobre això, però una lectura pot ser, doncs, aquest home sí que tenia problemes d'alguna manera a les cames i va caure, o potser no ho juguen de cap manera perquè va ser, bueno, va caure sense més i no té cap context, no? Però, bueno, és un element important que jo crec que veurem després com s'acaba, quina forma acaba agafant a la causa.
0: I un altre d'aquests elements, hi ha dos excursionistes amb qui es va trobar Jonathan Andic després de la caiguda, sí. A qui en principi els Mossos no van prendre declaració.
1: Sí, aquest és un punt també sorprenent dins d'aquesta investigació. Sí que sabem que en aquell moment ja els dos estan caminant pel camí de les Feixedes, cau i després ell fa, doncs, triga 4 minuts, truca a la parella del seu pare, després, quan penja, truca emergències, i en aquell moment, després ja de trucar emergències, es troba amb aquests dos excursionistes. I el que explica en aquell moment és que els excursionistes fins i tot ajuden, agafen el telèfon de Jonathan Andic i ajuden els serveis d'emergència a ubicar exactament la zona on ha passat. Llavors, els Mossos en aquell moment, la patrulla de seguretat ciutadana que hi va, se'ls troba. I sí que parlen amb ells en aquell context i marxen. I el que sabem és que no els hi prenen les dades.
0: No, deixi'm el seu telèfon i el nom.
1: Deixi'm el seu telèfon per si de cas, i marxen. Llavors, és veritat que durant la investigació, fins on sabem, se'ls intenta trobar, no perquè creguin que puguin aportar com molta informació capdalt, però bueno, sí que serien uns testimonis d'un moment posterior.
0: A veure,
1: no?
0: Com estava aquest senyor, què els hi va demanar. Clar.
1: Llavors els busca inicialment, no els troben, i ara veurem si Método 3 potser sí que els ha trobat, no? Aquesta agència de detectius que té la defensa, veurem. Són aquestes coses que sobrevolen tot això, no? A veure si els han trobat i si han parlat amb ells o no.
0: Tu els has buscat.
1: Jo els he buscat. Els he trobat.
0: No hi ha hagut manera. I també s'ha parlat molt, i és un altre dels elements importants, aquest telèfon mòbil, que segons la defensa o segons la versió de l'acusat, presumpte acusat, es va robar a Quito.
1: Clar, això ho explica una secretària als Mossos, no? Llavors, ni tan sols hi ha com... Sembla que no hi ha com una font directa, és una secretària que explica això de Mango.
0: Aquest mòbil li van robar a Quito.
1: Li van robar a Quito. Llavors, aquest també és un element important que estan investigant els Mossos. Pensem que hi ha com tres telèfons en aquesta història. Hi ha el telèfon que porta Jonathan Andic el dia que cau el seu pare. Llavors, aquest telèfon, els Mossos, quan ja no creuen que és un accident, no ho tenen clar, comencen a sospitar que és un homicidi, ells van a agafar el telèfon. Això ja ha passat bastant de temps i això fan a setembre de l'any passat. Quan van i l'agafen, ja no és el mateix telèfon, és un altre.
0: Què diu? Aquí ha canviat el telèfon. Què ha passat?
1: Què diu? Doncs el que explica una secretària és que aquest telèfon li roben a Quito, ja no hi és. Què estan intentant fer els Mossos? Veure si aquest telèfon en algun moment a Quito dona senyals de vida, perquè és un viatge allà en Pec, ho explica la interlocutòria, de dos dies, per una cosa de feina, i allà suposadament li roben. Per ara, amb el que han comprovat, ells creuen que aquest telèfon no s'arriba a connectar a Quito, però és veritat que encara no han acabat de fer totes les gestions que necessiten per afirmar-ho com de manera fefaent, segur, aquest telèfon no es va connectar, i també ens falta l'explicació que doni Jonathan Andic sobre aquest telèfon. Llavors, aquest telèfon és un element important, i després hi ha un tercer telèfon, que és el que té en l'actualitat, que el dia de la seva detenció, quan els Mossos van a casa seva, no, i ell, bueno, li diuen que ha de marxar amb ell perquè està detingut, i ell parla amb el seu advocat, i l'advocat l'aconsella, escolta, deixa el telèfon dins de casa, perquè si els Mossos tenen la temptació de també endur-se'n, no?, per la investigació, com a mínim que necessitin doncs, una ordre d'escrucó i que entri que l'agafin, no? Llavors aquests tres telèfons en tota aquesta història.
0: A mi que em sorprèn és que aquest senyor tan ric anés amb un iPhone 14 fa dos anys.
1: Que es va canviar pel 16 Pro.
0: Ja, però...
1: Bueno, bé, escolta, no cal ser
0: molt humil. Bé, la defensa ha demanat ja formalment declarar davant la jutgessa. Si això com funciona ara?
1: Ara el que sabem és que la defensa ja se li estan acabant els dies per recórrer aquella interlocutòria de presó eludible sota fiança, que a més tenia aquelles mesures cautelars de que no pot sortir del país i que ha d'anar a signar. Llavors el que sabem és que
0: i
1: això...
0: I retirada del passaport, també.
1: Retirada del passaport. Llavors això... ho recorreran en breu i el que ens expliquen és que per fer aquesta segona part de la declaració una altra vegada davant de la jutgessa i ara sí respondre a tot, perquè recordem que només respon a la seva defensa, ell no respon ni a la jutgessa ni a la fiscalia per recomanació dels seus advocats.
0: Això ho pot fer, no hi ha problema.
1: Això pot fer perquè com no sabíem ben bé què hi havia, no volíem posar-se en més problemes, no? I llavors per si de casa ell no respon. Llavors, primer recorreran, veurem si recorren, tens dos vies. Tu li demanes que no estàs d'acord amb aquella interlocutòria a la jutgessa pròpiament que l'ha dictada, o fins i tot pots anar directament a audiència, veurem quina de les dues vies opten, i després això segon, tornar a declarar aquí li demanant a la jutgessa d'instrucció, ella ha de decidir si sí o si no, el més normal és que digui que sí, lògicament, pel seu dret de defensa, no? Però no tindria sentit que li diguessis no, ara ja no vull saber res del que tens d'explicar això, no? Però crec que això trigarem una mica més.
0: A tot això, avui hem tingut també notícies de la família, perquè una cosa és l'acusat, l'altra cosa és la família, que aquí hi hauria dubtes de dir, bé, potser han vist la interlocutòria i hi ha alguna, no sé, alguna esquerda de la família. Doncs bé, comunicat també una carta oberta de la família reiterant el seu suport a Jonathan Andic.
3: La família Andic vol manifestar el seu suport absolut i incondicional a la decisió presa pel Jonathan d'apartar-se temporalment de la seva dedicació a Mango per concentrar-se en la seva defensa mentre conserva el vincle amb altres projectes familiars, empresarials i socials. La família vol reiterar, un cop més, la seva plena confiança en la innocència del Jonathan. Tal com ha traslladat anteriorment el seu advocat, el lletrat Cristóbal Martell, la conjectura de l'homicidi és inconsistent, però sobretot és dolorosa. Estigmatitza un home innocent. Ara comença el procés de veritat i brillarà la veritat i la innocència.
0: Això és el que heu comunicat. Jo entenc que tant tu com els companys que esteu seguint això heu intentat rascar en la família. La interlocutòria, si tu no saps res del cas i t'han dit no, jo no ho he fet, i llegeixes allò, algun dubte et pot generar.
1: Sí.
0: Us consta que hi hagi hagut alguna mica d'esquerda, una mica de... Ai, això no ens ho esperàvem?
1: Hores d'ara, fins on sabem, les germanes, Judit i la Sara, tanquen files amb ell. És veritat que quan tu obres una mica més aquest cercle, no, ja no et quedes com només...
0: Com més t'allunyes del nucli...
1: Quan tu obres una mica el cercle, sí que hi ha gent que t'expressa algunes dubtes.
0: Hi ha hagut gent que t'ha canviat de discurs després de la interlocutòria?
1: Alguns dubtes, sí. Hi ha persones que expressen alguns dubtes. Sempre és veritat que és molt difícil pensar que un pare mata un fill, no? En el context que sí.
0: Un fill mata un pare, en aquest cas.
1: Perdona, sí, un fill mata un pare. Costa molt pensar-ho, això, no? Però sí que és veritat que abans tot el que escoltàvem era, doncs, això és tota una cosa sense cap mena de solidesa, que els Mossos estan poc menys que inventant, i ara sí que és veritat que hi ha una mica més de prudència quan obres una mica el cercle, eh? Jo tinc la sensació que la família més immediata, això, les seves germanes...
0: Segueixen una pinya.
1: La seva parella... Sí, segueixen fent una pinya amb ell.
0: Bé, doncs ho seguirem pendent, perquè això segurament anirem tenint petites perles i coses que esteu treballant que encara no podeu explicar, no? I ho seguirem amb molta atenció, perquè és un cas que crida molt l'atenció. Et vull preguntar també, però, per un parell de coses més. Una operació dels Mossos que han dut a terme a Girona contra el cultiu i tràfic de marihuana. Això és un clàssic, ja, no?
1: Sí, és un clàssic, però que li estan posant moltes ganes, per dir-ho així. Avui, mig miler de Mossos d'Esquadra s'han desplegat per Girona, o sigui...
0: Això és bastant bèstia, no?, com a dispositiu.
1: Sí, 600 policies és molt.
0: No és habitual,
1: no ho veiem
0: habitualment. És una operació de 600 policies.
1: No ho veiem habitualment. Llavors, aquí han anat a Girona, però també a l'Escala, a Sils, a Llagostera, a Quart, Riudarenes, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Sal... És a dir, per gairebé tota la zona de Girona,
0: el,
1: no?
0: El grup 1 de primera regional, tots els pobles aquí agrupats.
1: Sí, llavors aquí el que van és contra la marihuana, contra el cultiu i tràfic de marihuana, que com hem explicat moltes vegades aquí, és com la prioritat número 1 que tenen a la Comissaria General d'Investigació Criminal, perquè consideren que la marihuana és l'origen de tots els mals a Catalunya.
0: No tant per la marihuana en si, que també, sinó perquè aquí també hi ha un tema de tinença il·lícita d'armes, sí. No?
1: Llavors ells el que diuen és que en el moment que Catalunya es va convertir en productora de marihuana, la gent es va començar a armar, això m'ho he explicat molt. Mm. Llavors, des de 2023 tenen, a més de tots els plans específics de la marihuana, un pla específic contra el tràfic d'armes, no? Que és una cosa que també es preocupa. Llavors, quan fa una investigació de marihuana, van a parlar de marihuana i també van intentar saber aquestes armes d'on surten, per què s'han socialitzat, per dir-ho d'aquesta manera, entre la delinqüència, perquè tothom acaba tenint una arma, tothom que està dins el món delinqüencial.
0: I espera't, que ja que parlem d'armes, encara un últim tiroteig. A Calafell.
1: A Calafell.
0: Home, a Calafell no.
1: A Calafell.
0: Calafell.
1: Això va ser...
0: Ho he llegit, dic, però què passa a Calafell? Si és un poble tranquil·líssim.
1: Bueno, a Calafell han digut algun homicidi. Jo recordo 2024 va haver-hi un homicidi també a la zona d'oci nocturn.
0: Ara m'ho miraré diferent quan hi vagi amb els meus pares.
1: Doncs va haver un tiroteig la matinada de dissabte. Sembla que comença amb una baralla i llavors això que expliquem, de que la petita delinqüència també es comença a armar, doncs tens una baralla que abans podria acabar en cop de punys. Clar. I ara acaba doncs traient un arma de foc. Hi ha una persona ferida, que sabem que no corre perill la seva vida, però hi ha aquesta preocupació perquè és el quart tiroteig que tenim en una setmana. Els tirotejos han augmentat a Catalunya un 45% en relació a l'any passat, no? El 2025 va haver-hi 93, el 24, 64. Eren dos de mitjana a la setmana, però ara estic dient que hi ha hagut quatre de mitjana doncs, aquesta setmana, i és aquesta sensació que preocupa molt els Mossos de no podem normalitzar que cada dos per tres doncs, la gent acabi disparant-se al carrer.
0: No ho hauríem de normalitzar. Rebeca, t'agrada córrer, tu? Ets
1: molt.
0: De fer esport?
1: Sí? Sí, m'agrada molt.
0: Doncs no et perdis el que ve ara, perquè parlarem d'una pel·lícula que es diu Corredora. Molt interessant. Rebeca, gràcies.
1: Gràcies.
0: Ara venim.
4: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
5: Ei, és que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
6: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
7: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
8: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
9: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
6: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona, Edició Clàssics. A Catalunya Música.
8: Oh, Fixa't com sona.
10: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
11: Guanyaré. Faré història.
12: Bona. I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
13: Molt bé.
14: Normal.
11: Guanyaré. Faré història. Ho diuen els atletes.
12: Quin? El company?
11: No, ells no.
0: Guanyaré. Guanyaré. Guanyaré. Aquesta és la paraula que s'han repetit tantes vegades tants esportistes al llarg de la història, però què passa quan el cap diu prou i els obliga a aturar-se? Quan per molt que es vol, no es pot. Doncs aquesta és la història de Corredora, la primera pel·lícula de Laura García Alonso que s'estrena aquest divendres als cinemes i que protagonitza l'actriu Alba Sáez. Laura, Alba, bona tarda.
15: Molt bona tarda.
0: Gràcies per venir. No sé si hi ha nervis abans de l'estrena. És també com una prèvia especial, no?
15: Sí, sí, hi ha molts nervis i molt vertigen. Sí, sí, evidentment. Però molt contentes també de poder compartir per fi tota aquesta feina i poder parlar-ne després.
0: Laura, per què decideixes escriure sobre salut mental? Per què tries aquest tema per fer aquesta pel·lícula?
15: Doncs parteix d'una inquietud personal de voler fer un retrat una mica fent un exercici d'empatia i d'identificació amb el personatge. Trobava que no hi havia una pel·lícula en el cine recent, especialment en l'espanyol, que retratés el problema que pateix la protagonista doncs, intentant entendre'l i no des del rebuig, que és una cosa que havia vist en altres tipus de pel·lícules, no? Això no em passarà a mi, per exemple, això a mi no em passarà. No, bueno, no us l'he dit.
0: Sí, hi haurà molta gent que la veurà i identificarà, potser no exactament, però elements que han viscut de prop a les seves famílies o directament en les seves persones.
15: Sí, volia fer com una mena de... una mica una crida universal, no? Al final és un problema de salut. I patim problemes de salut, al nostre dia, mentals o físics, o visibles o invisibles.
0: Aquí és un problema de salut mental d'un esportista. Ens hem anat trobant mica en mica, que anem veient més esportistes que en parlen obertament. Al Barça vam tenir l'exemple de Ronald Araujo, no?, que va haver de retirar-se doncs, unes setmanes per aturar-se. Però normalment quan pensem en lesions d'esportistes i la pel·lícula va d'un esportista, pensem en qüestions més físiques, no? S'ha fet mal a la cama, s'ha torçat un no sé què, s'ha trencat no sé quan. Aquí no, aquí la lesió és un altre tipus de lesió i tu, Alba, has de fer aquesta interpretació d'entrada corrent. Tu eres corredor, eres runner?
14: No, jo no he sigut mai un esport amb el que m'he identificat gaire ni he pogut connectar, però durant tot aquest any sí que m'he endinsat molt en tot aquest món. Sí, sí.
0: Tot el que veiem a la pel·lícula corrent ets tu o tenies una doble per fer els sprints?
14: Mira,
0: per exemple,
14: hi havia la Júlia, que era una noia que feia de la meva doble, però només per preparar el plano. Tots els planos soc jo, sí, sí.
0: I, per tant, has hagut d'entrenar-te gairebé com si fossis, no un atleta professional, però has hagut de fer un entrenament molt fort per poder colar com a atleta la pel·lícula?
14: Sí, sí, sí. Durant tot un any he estat entrenant a una pista d'atletisme, a la Marbella, amb un entrenador que és un crac, que està dins de la federació, és l'Andreu Novakovski, que és especialista en 800, que és l'especialitat del meu personatge.
0: O sigui, la protagonista que vol ser campiona de 800, heu anat a buscar un entrenador especialista en 800 per fer-ho allò ben fidel.
14: Sí, i llavors, en realitat, m'he estat preparant un any sencer per fer 200 metres a ritme i a tempo d'un atleta del rendiment.
0: I què tal l'experiència? Has descobert ara això de córrer com una afició o molt bé per la pel·lícula i ja fins aquí?
14: Doncs no m'he enganxat, la veritat. O sigui, ho he intentat molt fort. He estat un any sencer allà, però no m'he enganxat. Però bueno, ha sigut superintens i ha sigut superinteressant també poder endinsar-me en algú així, tan exigent, lidiant amb la fatiga d'una manera bastant constant, que setmanalment, i també endinsar-me amb tot el que passa al personatge que té tela.
0: Laura, heu parlat amb esportistes que hagin passat per processos, no sé si dissimilars o propers a això? Què us explicaven?
15: Hem entrevistat tant guanyadores com gent que s'ha quedat pel camí. Era molt interessant veure les dues cares de la moneda.
0: I què explicaven? Què et sembla més fort, els guanyadors o guanyadores o les perdedores?
15: A veure, a mi em sembla sempre molt més interessant i molt més cinematogràfic els perdedors, clar. Perquè és que, a part, som la gran majoria.
0: Bé, clar, és que només guanya un. A mi més l'atletisme, guanyar un i la resta no.
15: I a la vida en general, en qualsevol àmbit, hi ha molta gent que es queda pel camí i són aquestes històries a mi les que m'atrauen, no tantes les de victòria, que també, és a dir, l'èpica associada a l'esport és superxula, però bueno, què passa amb tota la gent que es queda pel camí? Som tants.
0: Clar, i el personatge de l'Alba és algú que no sé si és víctima també d'allò del si vols pots, de si ho intentes aconseguiràs aquell somni, el somni ser campiona, gairebé sigui com sigui, contra totes les circumstàncies, fins i tot mentals.
14: Clar, és això, el si vols pots, bueno, o no, no?
0: Com, no necessàriament.
14: No necessàriament, vull dir, què és el que estàs disposada a donar com pel teu somni? I és això, jo crec que aquesta pel·lícula en especial té justament això, no? Que és una pel·lícula que a priori ha de ser esportiva, no? I normalment l'esportivitat és sempre basa en la història de superació, de jo sí que puc, la que arriba, la que, no? I que hi ha una èpica, i aquesta pel·li justament és el contrapunt, no? No és una història de superació, sinó és una història d'acceptació. És molt més important per poder viure tranquil.
0: Les esportives tenen un final diferent, diguem-ho així. No explicarem el final, però solen tenir un final que no és el que té la pel·lícula, i que la fa segurament també per això més especial. I també és molt important el paper de les famílies. Aquí tenim una secció amb el Cristian Garcia que parla molt sovint de gent que ha hagut de superar traumes i problemes i situacions adverses, i en alguns dels capítols parlàvem de la importància de l'entorn. I en aquesta pel·lícula també és un entorn molt normal, molt comú, que també ha de lluitar amb les eines que a vegades potser no tenim contra això. No sé si també això vol posar el focus en aquest element.
15: Sí, també, bueno, la voluntat també és explicar una mica que no hi ha un manual d'instruccions i no hi ha una manera correcta de fer les coses en aquests casos, que potser si hi ha una manera correcta és estant-hi, no? Estant-hi, escoltant i intentar saber mirar a la persona que està tenint un problema sense jutjar-la, sense imposar, sense coartar la seva llibertat. Però és que això sembla, això que es diu tan senzill, és molt difícil d'aconseguir.
0: Perquè què us deien els esportistes amb els que vau parlar quan els preguntàveu per bé, i l'entorn què us deia? Perquè a vegades si tens un esportista al voltant el que vols és vinga, va, tu pots, vinga, va, una mica més.
15: No sé si vam arribar a comentar concretament amb els esportistes aquest tema. Sí que vaig tirar una mica de sentit comú. I també una mica això que deies, no?, de la antipel·lícula esportiva, no? El més comú en una pel·lícula esportiva, a part d'aquest final èpic cap a la glòria...
0: Allò suant fins a l'últim moment, i la pilota, o allò, entra l'instant final.
15: Doncs a part de tot això, també hi ha un entrenador que és abusador, per exemple, o els clàssics pares del xaval que projecten les seves frustracions en l'èxit del nen, no? I que volen que triomfi a tota costa. Doncs també volíem allunyar-nos una mica d'aquesta narrativa i configurar una família doncs molt disposada a prendre decisions arrel del problema, i diguem, una família amorosa, perquè ja tenia prou la protagonista amb el propi conflicte que estava visquent com per posar-li un entorn que encara li generés més problemes.
14: Sí, que el conflicte està amb ella mateixa i no amb un agent extern, no? Que això fa també que sigui, crec, més interessant, perquè no hi ha un motiu aparent, no? Més que ella.
0: Això ho podríem traslladar també al món artístic, al món del cinema?
15: Uf, clar, sí.
14: A qualsevol professió que sigui una mica adrenalínica i que hi hagi algo com de
15: passió.
14: De passió, sí, com de tempos, del voler arribar, de que hi hagi com... Sí, com una fita, es diu?
0: Sí,
14: no?
0: Un objectiu.
14: Un objectiu, exacte.
15: Sí, tot allò vocacional i tot allò que juga amb la passió, bueno, també pot ser... Bueno, no?
0: Bé, potser normalitzar que per aconseguir allò has de patir, i si vols fer una pel·li molt guai doncs potser has de passar-ho malament, i no sé si és així.
15: Sí, i molts altres aspectes. Per exemple, ara estem molt acostumats a les gales de premis, n'hi ha 50.000, no?, a posar a competir les pel·lícules. Dius, bueno, això no és atletisme exactament, no? Jo veig perfectament que l'Usain Bolt està creuant la meta el primer.
0: Clar.
15: Però per què la meva pel·lícula és pitjor que la de l'altra si no tenen res a veure l'una amb l'altra, no? Aquesta cosa nostra, de la nostra societat, de posar a competir tot, genera moltíssima angoixa i, clar, et qüestiones la teva pròpia valia a partir del judici extern, d'opinions subjectives, i, bueno, poden fer mal, poden trencar. I és una mica també el que li passa a la protagonista.
0: Això ho podrem veure als cinemes aquest divendres, aquest divendres s'estrena, però ja hi ha gent que l'ha vista, quines les primeres opinions que heu rebut, quines són, que us han dit?
15: Superpositives, la veritat.
14: Sí, la veritat, ha sigut increïble, ha sigut molt calorosa l'acollida, i el més xulo de tot això és que després de veure la pel·li hi ha molta gent que després se'n va prendre alguna cosa a sopar per parlar-ne. Perquè sí que és veritat que hi ha molt debat després del visionat, i això jo crec que és el que fa realment que una pel·lícula tingui com una entitat i que sigui una obra d'art. O sigui,
15: el debat que es pugui generar després. Sí que és veritat que jo, bueno, mai saps el que has fet fins que algú que no en té ni idea...
0: Ho veu i ho valora, no?
15: Exacte, i t'ho explica, perquè bueno, abans de que es fes pública la pel·lícula només l'havia vist el propi equip, no? I llavors també estan contaminats d'idees, prejudicis i tal. Ostres, veure que hi ha gent que entén el que li volies explicar, que viatja amb el personatge, que li veu valors allò que estàs explicant, que li ha generat doncs una reflexió, no? Tant al voltant de dels prejudicis que tenim envers les persones que tenen un problema de salut mental, com fer una mica d'introspecció de l'estil de vida que portem, no? si ens portem massa al límit, si portem massa al límit la nostra salut mental, si hem de començar a valorar el poder aturar-nos i deixar de fer, no? Que sembla que estigui relacionat amb la debilitat, de cop, no? Ui, aquest s'ha agafat la baixa perquè és un vago.
0: No aguanta res.
15: Bueno, clar, llavors tot això inserit dins del món de l'esport, no? Que és un lloc on, bueno, t'has de fer una cuirassa molt forta per i anul·lar les teves emocions perquè afecten directament el rendiment, doncs allà se'ns feia una pilota molt interessant.
0: Doncs aquesta pilota interessant, en forma de pel·lícula, la trobarem a partir de divendres. Corredora, en català, la pel·lícula de la Laura García Alonso, amb l'Alba Sáez de protagonista. Que vagi molt bé aquesta estrena, que gaudiu d'aquests nervis previs i que vagi molt bé.
14: Moltes gràcies.
0: Farem una pausa, bé, l'Àlex Gutiérrez i el Marc Andreu, crec que també corre per aquí avui. Crec. Ara ho veurem.
6: Vols estudiar una enginyeria?
16: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
6: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
16: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
17: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
18: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
17: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
19: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
20: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
21: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
20: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
21: T'hi esperem.
20: Linka.
22: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
23: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
24: Linka, a Catalunya Ràdio.
25: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
26: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
25: Sense filtres.
26: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
25: Sense pèls a la llengua.
26: I a més també podem anar a sopar, eh?
25: Sense vergonya.
26: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
25: Però amb molta, molta cafeïna.
26: M'he posat nerviós, collons!
25: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
27: La nit dels ignorants s'hereda.
28: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
27: Pot arribar a travessar oceans.
29: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
27: Veu com creixen els seus oients màgics.
30: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
27: I posa la pell de gallina.
31: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
25: La diumenge dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
31: És que m'heu posat la pell de gallina.
25: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Puta! Com aquest tall aquí, que bé, eh?
32: Que és tele, eh?
0: Per aquí dels tres va.
1: Per tots, crec.
2: Per tots i els de la peixera també, eh?
3: Que bé, no?
0: Ser més per la peixera que per aquí.
3: Molt bé, molt bé. Després parlem.
0: Àlex Gutiérrez, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Marc Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Has vingut avui, que bé. Atenció, perquè avui... Què rius?
1: Que he vingut sempre, prou ja.
0: És, bé, mira, és ja un running gag.
1: Ja,
0: running
1: gag. Queda poc, ja.
0: Creus que fallaràs algun dia dels que queden?
1: Jo diria que sí.
0: És bastant probable. Escolta'm, Àlex Gutiérrez.
3: Digues.
0: Neix un nou canal de televisió...
3: Què et sembla? En temps de digitals,
0: una cosa del 99, no, això?
3: Sí, sí, o del 2004, que després es va posar en marxa la TDT allò en sèrio. Tot i que és una tecnologia que efectivament sembla que ja va cap a caiguda, no, el Consell de Ministres aquest dimarts ha aprovat atorgar una nova televisió. I per tant, hi haurà una nova televisió en obert.
0: Una nova televisió, o sigui, que la podrem veure tot arreu, eh?
3: Exacte, allà on vegis Telecinco, Antena 3 o la 1 o TV3, doncs allà podràs veure també aquest nou canal, que es dirà potser, o segurament, La 7.
0: La 7. O sigui, n'hi ha el número 7. Allà hi ha el canal Plus.
3: Això és el que intenten, clar.
0: El canal Plus de la vida del 7, no?
3: Canal Plus, que ja fa 20 anys que no existeixen, eh? Parlant de coses del segle de fa 20 anys, eh?
0: Però aquell tenies el 7.
3: I tant.
1: Jo tinc 4, el 7, eh?
0: I el 4, que hi tens?
3: El 4-3.
0: El Super 3.
3: Els bons catalans... Home, ui.
0: No, clar, és que quan jo tenia tele no existia 4, encara.
3: Acabes de perdre la Creu de Sant Jordi.
0: La sexta està al 8, clar, perquè la 6 ja l'antena 3 de tota la vida. Que això deu ser només a Catalunya, que l'antena 3 està
3: al 6. Evidentment.
0: És molt bona, aquesta.
1: Molt bona, sí que és veritat.
0: Ara hi ha gent de 20 anys que diuen...
3: Què estan dient?
0: Què vol dir això?
3: Què vol dir el 3?
0: De fet, ara està ordenat com ho té Movistar, ho sento, no? Movistar allà, que TV3 està al...
3: Sí, al
1: 120.
0: No, TV3 està a prop. El que està perdut és Esport 3, que no ho
1: trobes. També t'ho pots canviar tu després,
0: no
1: eh?
0: No ho sé fer. Bé, escolta, ja sabem qui tindrà aquest canal. De qui serà, no?
3: Sí, aquest canal serà d'uns executius que fins l'any passat, estaven dins del grup Prisa. Ells van intentar muntar aquesta televisió dins del grup Prisa. El president del grup Prisa, que és un senyor que es diu Joseph O'Gurlian...
0: Que mana molt.
3: Va dir, escolta, això no té cap sentit. I ell considerava que aquests executius són considerats pròxims a la Moncloa. La televisió que es vol fer, doncs, es diuen... Allò, el mal nom que rep aquesta televisió és Telepedro, que ja dius...
0: Lleig.
3: És una televisió que serà, bàsicament, d'informació i tertúlies, perquè el pressupost són només 20 milions d'euros, que és molt poqueta cosa per fer televisió.
0: No ens poden ni fitxar nosaltres, eh?
3: No, exacte.
0: 20 milions no els arriba.
3: Mitja temporada, podríem fer. I aleshores, aquesta televisió hauria de ser com per compensar en un panorama de televisió on molta cosa està escurada i carrega cap a la dreta o a l'ultradreta, doncs tenia una televisió de tertúlia, una intereconomia, el que havia ser en el seu moment intereconomia, d'esquerres.
0: Però i se sap ja alguna possible cara d'aquest canal?
3: No se sap.
0: Encara no, eh?
3: No, perquè de fet l'únic que ha passat avui és que el Consell de Ministres, que ja havia convocat un concurs per atorgar aquesta llicència l'any passat, doncs ara efectivament l'ha atorgat. Aquesta gent estava, com dèiem, a Prisa, a l'Ogurlian no veia gens bé i gens clar que això pogués ser negoci, creia que li estaven muntant, per entendre'ns, un motí a bord a dintre, es va fer fora del grup. Ells van intentar, amb una certa complicitat del govern, que canviés la propietat del grup Prisa per fer fora l'Ogurlian, no se'n van sortir, i ara, doncs, de manera independent, munten aquesta tele. S'hi presentava Telecinco, també. Mediaset volia tenir una televisió.
0: Ja té 25 canals, Mediaset.
3: Mediaset en té 6, i Antena 3 en té... No, en té 7, i Antena 3 en té 6. Per tant, encara en volien un més. Ells ja l'han lluitat. També és veritat que tenen molt... Mediaset té molta més experiència televisiva. I tu dius, home, si al final has de donar la tele...
0: No entenc què volen fer.
3: No havien... faltaria saber quin era el seu projecte. En tot cas, estava molt clar que li donaven a aquesta gent, perquè, com dèiem, hi havia una connexió Moncloa-Impulsors.
1: I quan s'estrenarà? No se sap.
3: Tenen 6 mesos per fer-ho.
0: Sí. Abans del final d'any ha d'estar en marxa.
3: Exacte, al novembre hauria d'estar funcionant, això.
0: Tu te n'aniries a les 7?
1: Depèn de l'oferta, no?, que hi hagi.
0: Sí?
1: No, hi aniria.
0: Que no salga d'aquí.
1: Que no salga d'aquí. No crec que passi això.
0: No?
1: No. I tu?
3: Jo? Marcos Andrés.
0: Jo estic escoltant ofertes.
1: Mare meva.
0: És el moment, no, ara? És el moment de renovar.
1: Ara hi ha molt mercato,
3: eh?
0: Mira,
1: un dia podem parlar de mercato.
0: Espanyes, les ràdios, triqui-tri, trocotró.
3: És molt interessant. L'Alzina ha deixat la part informativa, eh?
0: I aquí no es mou res. Doncs això, estarem pendents, no? No es mou res, vull dir que no hi ha rumors a casa nostra. Estem molt tranquils en el mercat.
1: Ja arribaran, sempre arriben.
0: gent va una mica de
3: bon gust.
0: Ho farem. Sí. Doncs això és el que tenim, un nou canal de televisió, la 7.
3: La 7, en principi.
0: Molt bé.
2: I tu, Marc, espero que en aquest canal nou de televisió no passi com el que estan fent altres canals amb els programes. No sé què estàveu fent divendres a la nit.
0: Divendres a la nit, jo, per oblidar.
2: Què feies?
0: Per oblidar.
2: Estàs a Girona, és veritat.
0: Sí. No, molt gran nit a Girona.
2: Ah, sí?
0: Passejant pels carrers, sí.
2: Ai.
0: La passejada.
2: Tu, Àlex, miraves la tele?
3: Divendres a la nit, no. Jo, o una pel·lícula, sí. Potser vam posar una pel·lícula.
2: Doncs jo vaig mirar la tele una estona, que normalment no ho faig a la nit, en directe.
0: I què et vas trobar?
2: Vaig posar a TV3 i hi havia la gran pel·lícula. I a mi és veritat que...
0: No et va enganxar.
2: A mi les pel·lícules a la tele, saps que tallen per anuncis i crea rebuig, doncs vaig posar Tocarà més suena.
0: Ah, molt bé.
2: Que ho fan Antena 3 de fa 13 anys o més.
0: Sí?
2: Doncs no ho havia enganxat mai en directe.
0: I
2: sempre mirava la carta. Saps què m'ha passat?
3: Millora?
2: No.
3: Bueno, no. És un programa diferent, no?
2: Es fa tot més lent perquè et fan com una introducció de mitja hora.
0: Com mitja hora?
2: Mitja hora d'introducció del que va passar l'episodi anterior. Com que ho allarguen tot i no comença la gala de veritat fins al cap de mitja hora. Vull dir que tu et connectes a les 10 i t'has de menjar les mateixes actuacions que et vas mirar la setmana passada.
0: I això per què ho fan?
2: Per allargar-ho tot, entenc, i que acabi més tard.
3: Ell que no va marxar, doncs, escolta, a cost zero, mitja hora del programa, que costa zero.
2: Perquè havia de fer temps fins al pla que tenia més tard.
0: Ah, que no hi ha pla?
2: Quin
0: pla tenies?
2: Doncs aprendre alguna cosa amb uns col·legues.
0: Ah.
3: Quants col·legues?
2: Ah, érem 4. Bueno, total, que a mi el que em va sorprendre és que jo sóc un espectador de Tocarà més suena i ja vaig veure la setmana passada les actuacions, a més et posaven molt tros i tal, i després vaig pensar, cal, aquest resum de mitja hora, després vaig anar-lo a buscar a la plataforma i això s'ho retallen. I directament comença el Manel Fuentes així.
4: Muy buenas noches!
0: O sigui, això... Per tele tu vas veure el cap de mitja hora.
2: Sí.
3: Clar, hi ha un altre motiu, segurament, que és l'Access Prime Time. És a dir, com que tu el Prime Time fort comences a partir de certa hora, però ja des d'abans vols tenir la gent retinguda i els tens allà al programa.
2: I suposo que també et deu durar més, perquè la gala dura 2 hores i mitja, més aquesta mitja hora deu acabar a la 1 i alguna cosa, així suma també espectadors i el share puja. Entenc que també funciona així, perquè els hi va anar superbé amb un 19% de share de quota de pantalla.
0: Qui ara Tocarà més suena?
2: Ai, mira, jo no conec ningú quasi bé. És que és fort perquè han passat tots els famosos. Bueno, conec Jesús Lindo Brique.
0: Home, ah,
3: sí.
2: Cristina Castaño.
0: Cristina Castaño, ala.
2: Una actriu,
0: la que s'avecina, sí.
2: Llavors hi ha Maria Parrado, Leonor Lavado, Soler Jiménez...
0: Ara em diuen, s'està inventant els noms?
3: Sí, no podem.
0: Els ha fet ChatGPT.
3: Sí, totalment d'ahir.
0: Inventa noms possibles de...
3: Maria Parrado és per mi nom de ChatGPT.
2: És que 13 temporades.
0: I Leonor Lavado?
3: Leonor Lavado, exacte.
2: Bueno, d'això, que aquests moments per allargar i entenc que ho necessiten per les produccions...
0: S'ha de fer estrany.
2: També passa amb l'intermedio.
5: Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad.
2: Que hi ha un moment al final del programa que et colen la típica maroteca del gag de fa no sé quants anys.
0: El Polònia ho fa,
3: Polònia, eh?
0: Sí. Fa, però un gag molt curt.
2: Clar, però el Polònia ja estem molt acostumats, però l'intermedi que es veu molta actualitat cada dia que et facin aquesta part
0: clar,
2: també,
0: clar.
2: Que també suposo que juguen amb la revuelta i l'hormiguero, que també allarguen com una cordilla quan els interessa i quan no, però com a mínim és contingut nou.
0: No, i el Polònia fa gràcia repetit. Perquè veus coses de fa molts anys, no?, que també fa gràcia.
2: Fa gra... Sí.
0: A mi em fa gràcia.
3: Sí.
2: Però sí, us fa gràcia, eh?
0: És que home, veure el Maragall, veure el Zapatero...
3: Ara
0: el
3: tornem a veure el Zapatero. Sí, és mal moment, eh?
0: Veure el Rajoy, doncs, ai, mira, quan van...
2: Clar, agilitza molt la producció, però realment com a espectador no us sembla que és com, ostres...
0: Però si són 20 i mig minuts de
2: Jo crec que són 4 minuts ben bons.
0: Què dius, 4 minuts?
2: A l'intermedio.
0: Ah, no, jo dic al Polònia.
2: Ah, al Polònia, potser sí. Bueno, i després hi ha aquest efecte que també no m'agrada gens, que és els capítols de millors moments del Foraster o de programes com Joc de Cartes. Que és l'últim capítol de la temporada. Sí,
3: sí. Millors moments.
2: Millors
3: moments.
2: Que això... és com tot hauria de ser millor moment.
0: Home,
3: no pot ser.
0: A la tarda no ho podríem fer, això, perquè és el bo d'inici a final.
2: Exacte. Seria escoltar
0: el podcast... Hauríem de tornar a tirar un programa ja fet.
2: Sencer, no?
0: Sí.
2: Però sí que és veritat que com a espectador a mi em cansa. Jo entenc també després, o sigui, treballant al sector, que a nivell de producció, doncs mira, així t'estalvies també de fer un programa nou.
0: Tu has fet mai un programa de refregits d'aquests?
2: Alguns ha fet. A la ràdio també.
0: El tens previst per aquesta temporada també?
2: No, crec que no.
3: Com si fes una mica més de solet.
0: Bé, escolta, anem a recomanar i de recomanar. Què ens recomanes, Àlex?
3: Tota pubertat, ja que la tenim al 3CAT. En vam parlar en el seu moment quan es va estrenar a l'HBO.
0: Ara ja és a 3CAT,
3: ara ja és a 3CAT. Lliure, gratis, de franc, free for tothom.
0: En català.
3: En català, efectivament. I es podia veure en català en aquell moment, però ara sí que ja, només en català. I, per tant, ideal per seure els preadolescents i adolescents al sofà, mirar-la plegats. És aquelles converses que a vegades et costa de tenir amb el nano perquè dius, hòstia, ara com m'hi poso?
0: Doncs saps què? Mirar la sèrie.
3: No, home, t'ho costa.

0: Ara que s'emetrà el 2027, un moment en què escala foc, un dels protagonistes es posa foc a l'esquena per fer una de les proves aquestes trepidants, i el van posant allà, prou de fer aquest tipus de proves, que en plan cansen una miqueta ja, perquè totes són molt repetitives, i dos, no, va avançar un contingut que no podrem veure fins d'aquí un any.
1: No he vist mai el desafi.
0: Mira, millor.
1: És que no sé, em poses la careta i diria...
0: Perquè no mires a tele, ja de per
1: si. Ni la sintonia.
0: Tu només estàs als Estats Units, Garriga.
1: I TV3, miro també.
0: Sí, què mires a 3CAT?
1: O a Selva, cada tarda.
0: Mira, tens aquí la televisió encesa.
2: Mira, avui hi ha Alejandro Brat a la Selva.
0: Sí, l'estàs mirant ara en directe.
2: Però la gent... El tenim aquí tot sovint i avui veig que tenen l'Alejandro allà per endherències. No han triat bé.
0: Doncs no avancem més, sisplau, continguts que no veurem fins aquí un temps, perquè et crea una necessitat que després no pots complir.
3: Sí, repetir no, avançar tampoc. És el senyor del directe,
2: exacte, jo del dia, com el que no surti d'aquí.
0: Com el la tarda. Catalunya Ràdio...
2: I ningú em recomana el 3CAT en viu d'aquest cap de setmana?
3: Aquí.
0: Home, és que això ja ho hauries de donar per suposat.
2: És l'esdeveniment del cap de setmana. Tu hi vas. A la muntanya de Montjuïc.
0: Hi aniràs?
2: Jo hi aniré.
3: Home, sí, tens una entrevista encadenada.
2: Ah, com ho saps?
3: Home, perquè he vist el programa.
2: Ah, ja ha sortit?
3: Ha sortit. Estàs encaixat. Abans, o sigui, després d'en Xavi Valls... No. I abans d'en Romero.
2: És que m'entrevista el Xavi Valls i jo entrevisto el Gerard Romero.
3: Veus?
0: Hi ha gent que no sap què és 3CAT en viu, crec, també us haig de dir.
3: Què
2: és 3CAT en viu?
0: Doncs mira, és aquest gran cap de setmana obert a tothom per viure tot l'univers de 3CAT. És a dir, que tu pots anar dissabte i diumenge si tens les invitacions que pots aconseguir a la web de 3CAT en viu, si entres 3CATenviu.cat, i allà hi ha tot l'univers de 3CAT, des del Super 3, el Titó, els Beta, tota aquesta gent.
3: Però un musical del Polònia en directe.
2: I serà el que no surti d'aquí.
0: El que no surti d'aquí també hi haurà personatges com tu...
2: Personatges com tu! Però surti, després ja...
3: Sí, no?
0: Hi ha gent del temps...
2: De la ràdio, el temps, informatiu...
3: I després hi ha el Palau Sant Jordi, coincideix, que dissabte hi ha l'espectacle del...
2: Imas Ferrer,
3: i diumenge el concert d'Eufòria.
0: Que són
3: de Paganini.
2: Home, no, ens regalaran un espectacle del Imas Ferrer.
0: Home, és veritat.
3: Un concert d'Eufòria.
2: La resta sí que som grans.
0: I contents. Doncs demà crec que surten noves invitacions.
2: Què dius?
3: Sí, senyor. Sí, de les 8 del vespre, diria jo.
2: Anirem a buscar. No, quedeu-vos, que fem concurs.
3: Clar, una mica de ràpid, no?
2: Atenció, 93-201-74-74. Tinc un lot de productes de la Vall d'Aro que són un goig. Mel, melmelada i carquinyolis. Després us dic exactament la marca. 93-201-7474. Rankings, estan trucant ja.
4: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
5: Bas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
7: I què?
6: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
7: Oh.
6: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
10: Filla, quan era el teu aniversari?
11: Un altre cop, papa?
12: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
13: Sou molt bona gent!
14: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
15: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
7: amb el suport de la Generalitat.

0: de Catalunya. El govern de tothom.
1: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
2: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
3: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
2: Per aprofundir en tota mena de temes.
4: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
2: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
5: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
1: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
6: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
7: Un lot de productes de la Vall d'Aro, mel de la Vall del Riu d'Aura, vi de Bioritme i melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles. Flipa. Això és el que tenim avui per un dels dos concursants, el que guanya el concurs d'avui. Anem a saludar-los. Tenim el Marc. Marc, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Francesc.
7: Des d'on truques, Marc?
8: Vilassar de Mar.
7: Vilassar de Mar, molt bé. Com està el dia en Vilassar? Fa molt sol,
8: bueno,
7: com aquí a Barcelona?
8: Fa sol, fa caloreta allà.
7: Has d'anar a la platja aquest cap de setmana aquí a Vilassar fent honor al nom de mar?
8: Mira, no, hi havia gent, però sí que vaig anar a la piscina, això sí.
7: Que tens piscina a casa?
8: No, però on viuen les meves filles sí que n'hi ha, i vaig anar allà de gorra una mica.
7: Carai. Però et van convidar o et vas autoconvidar?
8: No, em van convidar, però bueno.
7: No, si l'ha de dir, nenes, vinc,
8: No, m'ho van dir... Bueno, la petita que...
7: Clar, és que la petita és més receptiva, poder.
8: Clar.
7: Sí. Clar. Ja passa això. Escolta, et diré ara tres hobbies.
9: Ah, clar, el concurs.
7: Sí. És el concurs,
9: que tot
7: sí.
9: Això estàvem jugant.
7: No, però anem parlant amb la gent. Això és un programa simpàtic que
9: passa
7: vol escoltar la gent.
9: Passa la vida.
7: La gent...
8: Hobbies, no hobbits, Hobbits.
7: No, hobbies.
8: Ah,
7: vinga, va, tres hobbies. Número 1, jugar a dòmino. Número 2, veure partits dels Lakers. Número 3, jugar a videojocs. Aquest rànquing correspon a les tres aficions preferides de Bad Bunny, de Taylor Swift o de la Rosalia. Domino,
8: caram.
7: Lakers, videojocs, Bad Bunny, Taylor Swift o Rosalia.
8: Taylor Swift.
7: Doncs Taylor Swift és una resposta incorrecta. A les tres aficions de Taylor Swift són fer pa, col·leccionar antiguitats i jugar amb els seus gats.
9: Mare meva.
7: El Domino... és de Bad Bunny, Domino, Lakers i videojocs. No pengis, bueno, perquè el Santiago encara també pot empatar-te. Santiago, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
7: D'on ets, Santiago?
10: De Barcelona i truco des de Horta.
7: Ah, mira, molt bé. Com està la carretera, que veig que vas al cotxe?
10: Bé, en aquest moment tranquil, el passeig Maragall... va tranquil.
7: Bé, doncs ja la informació del trànsit en directe amb el Santiago d'Horta. Et diré ara... Què et diré jo? Et diré tres països. França, el Regne Unit i Itàlia. Aquests països són els d'Europa més barats per viatjar aquest estiu, són els països d'Europa amb més rotondes... o els països d'Europa amb l'índex més baix de criminalitat? França, el Regne Unit o Itàlia?
10: Més rotondes.
7: Epa. Has conduït molt per aquests països?
10: Oh, per França, sí.
7: I què, hi ha molta rotonda a França?
10: Sí, a França, sí.
7: Són molt rotundistes?
10: Sí.
9: Són rotunds.
7: Són rotunds. Doncs, Santiago, et comunico que has guanyat.
10: Sí. Moltes gràcies.
7: A França hi ha 42.000 rotondes. Al Regne Unit, 25.000. A Itàlia, 18.000. A tot Espanya, 15.000. Per tant, a França ens tripliquen en rotondes.
10: Correcte.
7: Ves-vos al darrere, tu. Què us agrada més, semàfor o rotonda?
9: Semàfor.
7: Rotonda.
10: Rotonda.
7: Veus, al Santiago li agrada... És molt de rotondes, sí, el Santiago. Ja fa pinta.
10: Perquè es munten menys cues.
7: Clar, a Horta teniu gaire rotonda. A Horta no hi ha gaire rotonda, no?
10: No.
7: Clar, i per això hi ha cues a Horta. Doncs, Santiago, enhorabona. Tens aquest lot de preus de productes de la Vall d'Aro.
10: Perfecte.
7: Enhorabona.
10: Moltes gràcies.
7: Marc, em sap greu.
8: Bueno, enhorabona, molt bé. Això de les rotondes la sabia, sí senyor.
7: N'hi ha a Vilassar?
8: Sí, home, a tot arreu. I, bueno, depèn de quin lloc et també i depèn de quin altre semàfor, no?
7: Depèn, no, que hi ha. Notícies.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
7: Bona tarda, us informa Marc Güell. En marxa aquesta hora una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per abordar les millores que reclama el col·lectiu. La trobada es fa hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors i el principal escull per a l'acord continua sent el sou de professors i mestres. Última hora des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
12: Bona tarda. Avui la reunió hi ha totes les cadires plenes dels sindicats perquè el de professors de secundària ja ha tornat a la negociació després que la setmana passada no s'hi hagués presentat com a senyal de protesta. El clima de negociacions podria fer un tomb amb la nova proposta econòmica que ha de presentar el govern. Una proposta que pugui convèncer els sindicats després que fins ara hagi estat impossible. Fins ara el departament ha proposat accelerar el cobrament de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements. Però als sindicats sempre els ha semblat insuficient perquè volen que l'augment retributiu repercuteixi al sou de tots els treballadors. Avui serà la cinquena trobada. Els sindicats no descarten una vaga indefinida fins a final de curs si no hi ha acord i també plantegen protestes que coincideixin amb la visita del Papa el 9 i 10 de juny. Unitat mòbil, Matilde Siauana, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
7: Més notícies, Roger Santaló.
13: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana al PP no condemnar abans d'hora José Luis Rodríguez Zapatero, però per primer cop evita defensar públicament la innocència de l'expresident espanyol. Tot i la prudència de Bolaños, la Moncloa segueix tancant files amb Zapatero perquè creuen que no han sortit proves sòlides que l'incriminin. Madrid, Denis Sainz-Eaca, bona tarda.
14: Bona tarda. Si la setmana passada Bolaños va expressar al Congrés la seua confiança en la innocència de Zapatero, esta tarda al Senat, el ministre de Justícia ha evitat fer-ne menció i s'ha limitat a demanar respecte per la justícia a la senadora popular Alicia García.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Però fons del govern espanyol deixen clar que el ministre de Justícia no ha canviat de versió i segueix fent costat a Zapatero, si bé altres ministres, com Óscar López, continuen defensant obertament la innocència de l'expresident. Dani Sainz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
7: La mesa del Congrés resol definitivament la primera sanció contra l'agitador ultra Vito Quiles i l'expulsa durant 3 mesos. Ho fa perquè va gravar en una zona no autoritzada l'expresident Zapatero amb el seu telèfon i va penjar les imatges a les xarxes. Madrid, Tània Tàpia.
16: Aquest agitador d'extrema dreta té diversos expedients oberts, però la mesa del Congrés ja ha acabat la tramitació d'un d'ells i li imposa 3 mesos d'expulsió de la cambra per una falta greu. De fet, Quiles ja no podia accedir perquè la mesa va prohibir-li l'entrada de manera cautelar, una mesura que acabava aquest dijous. Ara, però, la decisió de suspendre-li l'acreditació és ja ferma i durarà almenys 3 mesos. Com que el procediment ja ha acabat, si Vito Quiles ho vol, pot anar al Suprem, com ja ha avançat que farà. Dilluns que ve, Vox ha convidat Quiles i també un altre agitador, Bertran Endongo, a un acte sobre llibertat d'expressió. Fons del Congrés apunten que la seva expulsió suposa que no puguin accedir al Congrés tampoc com a convidats.
13: La multinacional petroliera BP ha destituït el seu president, Albert Manifold, preocupada per la seva forma de governar la companyia britànica. Manifold només ha estat 8 mesos al capdavant de BP. El Consell d'Administració ha pres aquesta decisió de forma unànime per les conductes inacceptables i els problemes de supervisió de Manifold. Tot i les acusacions, la companyia no ha explicat més detalls sobre aquestes sospites.
7: A aquesta hora ha de començar a Figueres una concentració de rebuig al crim masclista que va costar la vida a una veïna del municipi en ple carrer la setmana passada. Les entitats convocants reclamen una protecció real de les víctimes. Anem cap a Figueres. Maria Rovira, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Desenes de persones es concentren aquí a la plaça Josep Tarradellas, just on hi va haver el crim la setmana passada. Convoquen la concentració Les Empordarades, una associació de víctimes de violència masclista de la zona de l'Empordà. en el banc en el costat on hi va passar el crim, espelmes, rams de flors i pancartes on s'hi pot llegir ni una més ni una menys, vives les volem, o per Kimberly i totes les víctimes de violència. Han de llegir un manifest on diuen que exigiran responsabilitats, protecció real i justícia. I diuen també en la convocatòria que no ens calen més minuts de silenci sinó que ens sobren les dones assassinades. Josep Lluís Blázquez, Maria Rovira, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, Figueres.
7: Els esports, Sonia Olert, bona tarda.
18: Molt bona tarda, Marc. Alexia Putella, es podria anunciar en breu el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada al Johan. El tècnic del Barça, Pere Romeu, admet que si Alexia Putella es marxa, haurà de rebre l'homenatge que mereix. També demà la Lliga F, l'Espanyol, visita el camp del Deportivo. Avui a les 7 juga el Badalona Woman, que rep al Madrid. Monchi ha estat presentat aquest migdia com nou director general esportiu de l'Espanyol, que ha confirmat la seva confiança en Manolo González com a tècnic del primer equip. En bàsquet, Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai després de la reunió d'avui amb Joan Laporta, president electe del Barça. La sortida del director esportiu, Juan Carlos Navarro, serà una de les decisions que prendrà l'entitat, que també comença a buscar un nou entrenador. A l'ACB, a les 8, es juguen els 20 minuts que queden pendents del Penya Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei lliga masculina. Barça-Noia, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà.
11: Fins aquí les notícies. Ja m'entens.
19: Un programa d'un altre gènere.
20: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
1: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
11: Amb David Ávila.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Em passa, em passa.
1: Home, dalt tenen una de noms censurats, que és un miracle, no, però, que encara hi hagi gent que pugui treballar en aquesta casa.
0: Tens la boca plena de menors.
2: De què estem parlant?
3: Què dius, Juliana? Què dius? Que meu senyor.
1: És el riure nerviós de qui està sota una dictadura. Uau.
0: Juli, acaba't el meló.
1: Sí. Vale, va.
3: Ah, és meló.
1: És meló, és meló.
0: Que ens hem carregat mig planeta perquè l'hem comprat tallat amb envàs de plàstic. Vull dir que...
3: Juliana Creme, bona tarda.
1: Boníssima, jo diria.
3: És que el riure d'aquí està sota la dictadura. Però què dius? Roger Carandell, com estàs?
0: Bona tarda, molt bé.
3: Marta Montaner, molt bé, gràcies, què tal?
4: Hola.
3: És que abans m'he posat nerviós al saludar-te a les 5.
4: Sí, no respost per mi.
1: Últimament desprèn una llum. Mira, et diré que hi ha gent que em crida l'atenció i tot. M'escriuen particularment a mi i amb molt d'interès, dient... Què li passa a Marta Montaner?
3: Sí,
1: desprèn una llum. Dic, sí. Això és aquesta primavera, família.
3: Sí, sí.
4: Mira.
3: T'està...
4: M'està provant, creus?
1: Sí, es va moltíssim. Perfecte. Estàs guapa, morena, que bé, nena. Els 33...
4: Ja ha marxat el bronzejat, ja no hi és, per
1: no,
4: això.
3: Però tu tens un altre bronzejat.
4: Ah,
3: tens
4: vale.
3: Bronzejat d'ànima.
4: D'ànima. Doncs intern. Mira, aquest no el pots aconseguir en aquest centre on ens
1: no!
4: Vam fer llogar la pell, eh?
1: Això només és treballant cada dia en un mateix.
4: I aquest no et cau ni tan brutal els llençols. El bronzejat amb brutals llençols, t'ho prometo.
1: Home, et pinten com quan fan blackface a les rues d'aquestes dels Reis. Home.
3: Que brutals llençols no és necessàriament dolent, tampoc.
1: No, però tampoc és bo.
4: No és bo.
1: És a dir, jo el dia veure, que tenia regla i taco un llençol, dic, mira, no és cap drama, però
4: com una resta
1: no
4: marrons.
1: Passat.
3: No, home, tacar-lo de marró, no.
4: És que és això el que passava.
3: Va. Jo pensava en altres circumstàncies.
4: Ah,
1: a veure, sempre a vegades passa que cau una mica de semen, es canvia i ja està.
3: No, cal. No, no, però no cal ser tan explícit.
1: Jo em volia comprar un sofà si marró...
4: Li has donat a menjar, l'has provocat.
3: Jo estava sent molt pulcrat.
1: Jo em volia comprar un sofà marró pel meu pis i la meva mare em va cridar l'atenció i em va dir, Juliana, sàpigues que en un sofà marró es veurà moltíssim les taques de semen.
3: No, les taques de tot.
1: I dic, escolta'm una cosa, mama. No sé quina idea tens de mi, probablement la que jo mateixa m'he construït a pic i pala aquí en l'antena de Catalunya Ràdio, però no pateixis que no crec que fotem tanta taca, no sé, no és que tingui tanta activitat sexual.
3: Tovallola.
1: Sí, de vegades, tal com et pilla la vida,
4: manteta.
3: Això també... Hosti, aquella manta deu estar ja.
1: I es parla molt del semen i poc del flux femení,
0: O a terra.
4: Ah, digue-ho.
1: Que també taca molt. Jo... Mira, ja... No.
0: No, va, però... És que jo penso que el meu nebot, ara mateix, tornant cap a casa...
1: No, però hi ha cotxes... En el cotxe, de vegades, poden passar mil coses.
3: No, que la Juliana hagi frenat és que, o sigui, el campanar era el de l'església més alta
4: era,
3: de Catalunya.
4: Era un bon punt per això, eh? No se'n parla gaire.
1: No se'n parla gaire.
3: No, un altre dia, ja. O sigui, avui hem fet aquest tema.
1: No, és que
4: hi ha una altra hora, també.
1: Que et molesta que parlem del nostre flux vaginal, que t'incomoda, que es nota que estàs incòmode, que tens vergonya. Doncs sí!
0: Que li molestava el seu.
1: Què passa? Les dones sí tenim flux vaginal. Què hem de fotre-hi? Bé, algunes, perquè després amb la menopausa hi ha èpoques, hi ha moments, hi ha de tot.
3: No parlis per totes.
1: En general... En tenim. I n'hi ha de molta mena, depèn molt del cicle, on del moment del cicle on estàs, i de vegades és un tema seriós. De vegades s'han hagut de llançar calces. Fa molta taca la calça, el flux.
4: Però de vegades no queda igual. No queda igual. A veure, no és una caca de colom.
1: No, però no. Pot ser taques bèsties, el flux. Depèn del moment. És que, de veritat, insisteixo,
4: depèn molt de quan les rentis, perquè si es queda com en cartrona...
1: No, llavors sí que és un problema.
3: Però quants dies estàs per rentar-les?
4: Bueno, si les poses a la rentadora i estàs dos dies sense fer la rentadora, llavors pot ser un problema.
0: I et queda el cubell de la roba bruta. Allò com a darrere, a vegades.
3: No, baix de tot, que diu, això has de fot.
4: Fa una ràbia quan passa això.
0: Sí.
3: Cartró, autèntic cartró.
1: Sí, però avui en dia les màquines que gastem t'ho resolen tot en un moment.
3: No espanyen la roba gairebé, ja.
1: No, res.
3: A mi em va destenir una samarreta que he hagut de tirar, però no passa res.
1: En fi, que és molt saludable, això.
3: Sí, exacte.
1: El què? Tenir fluïts.
4: Ah,
1: l'ésser humà treu coses.
3: I la rentadora
1: també
3: és molt, de tot. Molt important.
1: Home, la rentadora és vital, perquè amb tanta cosa que treu l'ésser humà, si no ens rentem, ja...
3: Visca les rentadores i des d'aquí una abraçada a tots els productors de rentadores. Arriba el que no surti d'aquí, avui...
1: Calentet.
3: Amb molt flux. Flux d'informació.
5: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
6: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
5: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
6: Fes del Palau el teu ritual.
7: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu.
2: Amplia els teus horitzons al món.cat.
8: Dimecres, Quanta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
9: Sargento Tomás Morado Muñiz.
10: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
11: A ell l'investiguen per comunista.
9: Què dius?
10: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
9: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
8: Quanta Guerra. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
12: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
13: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
12: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
13: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
16: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
17: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
16: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
18: És tan fort que cada vegada que penso...
16: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
19: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
16: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
20: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
16: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
21: És un dia feliç.
16: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
24: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
25: Normal. No seria que no les tinguessis.
1: Què dius?
25: Que té unes tensions a l'esquena últimament. Dic, és que el normal seria que no les tinguessis.
1: Que carregam el pes d'aquest programa i de l'alegria a Catalunya.
25: I de tot.
1: Ai, pesa, pesa.
4: Això, l'alegria que passa.
1: L'alegria que passa. Rossinyol.
4: Bé, què us expliquem, nens?
25: Deixa'm dir l'hora, un moment, és un quart de set de la tarda.
1: Sí, que si no la gent ja es pensa que anem gravats.
25: Sí, això ens ho va dir un oient que ens ha pillat, que els dies que no diem l'hora és que anem gravats.
1: Ara ja has confessat tota el vostre secret a tothom.
25: No, perquè ara penso idear un sistema per dir l'hora. Quan anem gravats, també.
1: Molt bé, Roger. A veure, per ser justos, anem gravats dies comptats de l'any, que ara sembla que estiguem cada setmana entregant 5 programes gravats. I a més es nota ja també per l'actualitat. O sigui, si tu saps que la Rosalia s'ha tallat els cabells i nosaltres estem aquí al programa comentant una entrevista que
25: no
1: va fotre el Roger
25: tant,
1: Escapa...
25: Juli, no es nota tant, Juli,
1: cada 15 dies... Bueno, vull dir-te... Però què importa, no, Marta? Pregunto.
4: Jo penso que no importa gens.
1: Jo també penso que no importa gens.
25: Si anem gravats o no.
1: Si la notícia... La gent... Ningú escolta aquest programa per assabentar-se de les notícies d'última hora.
25: No, però ja és un tema nostre, que quan anem gravats i passa alguna cosa, la Marta és la primera que diu...
1: No, la Marta es posa malalta.
25: La Marta les diu grosses.
1: Jo vindria aquí.
25: Sí, diu, mira, ja està. Ja torna a passar i, com sempre. A veure, Marc Andreu, bona tarda.
26: Bona tarda, companys i pendons.
25: Què tal? Com vas?
26: Doncs molt bé, molt content, perquè tenim una molt bona notícia, i és que aquest cap de setmana Catalunya s'atura per celebrar 3CAT en viu.
1: Què? Visca!
26: No n'havíem parlat... Encara?
25: S'està fent molta promoció, però no ho havíem
1: explicat. Jo he vist que perquè tinc ganes que m'ho expliquis.
25: No, a veure, què és?
26: Cap de setmana obert a tothom per viure tot l'univers de 3CAT i conèixer les cares de 3CAT, tant de la ràdio com de la tele. Això passarà el dia 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Barcelona.
25: Aquest cap de setmana, és això?
1: Si us ha quedat maco el cartell, no?
26: I allà hi podreu accedir si teniu les invitacions per poder-hi anar, perquè ja sabeu que també hi ha, entre altres coses, el gran concert d'Eufòria, un especial del Foraster i un programa especial del Que no surti d'aquí.
25: Directe, amb els nostres amics, amb
26: això
25: els nostres clients.
26: Això serà el dissabte 30 de maig, d'una a dues del migdia, allà, a l'Anella Olímpica de Barcelona. Què farem? Un programa especial que no s'emetrà per la ràdio i que podreu viure en allà, però serà com els que fem aquí a la ràdio, no? Tampoc serà com el teatre.
25: No serà ben bé com... Jo l'estic... Mira, avui l'he començat a preparar.
1: De què va aquest programa, Roger? Avui,
25: mira, obro l'escaleta, un moment. Durarà una hora i no 40 minuts com el que dura la ràdio. Per tant, hi ha 20 minuts extras que donem. Hi hauran, ja avanço, Víctor Navarro confirmat. Jaume Miranda confirmadíssim.
1: Dream Team, molt bé.
25: Marc Andreu confirmat amb una peixera gegant plena de secrets. I llegirem alguns whatsapps que ens hem estat guardant aquests dies, que són grossos i que compartirem amb la gent que vingui al 3CAT en viu.
1: I aquest programa es penjarà després o no?
25: No.
1: Exclusiu, Marta. Té aquesta cosa dels teatres, també.
25: Absolutament efímer. Naixerà allà i morirà allà. Que només bé. Els que vingueu a veure...
26: I com hi podeu venir, no? Podreu preguntar ara mateix.
25: Bueno, home, perquè és que no pot venir tothom, eh?
1: És aquesta la pregunta que jo m'estaria fent.
26: Has d'entrar a la web de 3CAT en viu i allà trobareu un destacat on veureu que no surti d'aquí i allà podreu accedir a dues entrades individuals per persona.
25: Són invitacions gratuïtes.
26: Invitacions gratuïtes.
25: I si vols venir amb algú, te'n treus dues, que el sistema t'ho permet. Aquest és el tema.
26: Exacte.
25: Tècnic.
26: Exacte.
25: He vist algun missatge de dir, quan entres, no és doble l'invitació, sinó que...
1: Et fa tenir compte 3CAT, no
26: sí,
1: veig?
26: Sí, has de tenir el compte de 3CAT.
1: Home, Marta, si et fa tenir compte 3CAT, cada vegada que entro a la televisió a veure un episodi del que sigui, que cada cop he d'entrar, a part d'empassar-me 15 anuncis, aquí, evidentment, també necessites el compte de 3CAT. No te l'has fet encara?
4: Sí.
1: Fes-te'l.
25: Bueno, que potser us enviem una panera per Nadal. No sé si està parlat,
1: però
25: això.
1: Però si no ens n'envien a nosaltres ni als treballadors de 3CAT funcionaris, si ens han d'enviar per Nadal.
4: I en Jaume Miranda va publicar que la Laura Escanes li va felicitar l'aniversari per ser...
26: Sí,
4: per tenir un compte 3CAT.
26: Reps un mail.
4: Reps un mail. Sí. Mira, és que, escolta, m'està molt ben pensat,
1: no,
4: això.
1: Tot són avantatges si et fas de 3CAT. Apuntis!
26: Això. Podeu entrar a la web de 3CAT en viu i allà aconseguir les vostres invitacions gratuïtes per venir aquest dissabte a veure'ns en directe.
1: Ho passarem
26: hora,
1: bé.
26: Hora perfecta, no, de veritat, hora del vermut, crec que hi ha food trucks allà
25: sí,
26: també.
25: Sí, amb la fresca.
26: Vull dir, de veritat que ens ho passarem.
25: No, estarem bé, estarem bé. Clar, i fa molta il·lusió que vinguin els oients i veure'ls.
1: A mi em fa una il·lusió horrible.
4: A mi fa il·lusió recuperar aquest horari.
25: A mi també, perquè, clar, l'any passat anàvem
4: d'una dues
25: del migdia.
4: Ara sempre anem de tardes, que està bé, però a mi m'agradava més el migdia i no passa res.
1: I a mi tot el que sigui estar més dies amb vosaltres, família, vosaltres i l'oientat, és sempre una bona notícia.
26: Veurem, ens veurem aquest dissabte, si entreu a la web de 3CAT en viu. Allà podreu aconseguir les invitacions.
4: Ja està, hem fet la promo. Check.
25: Sí, ja està, que tothom...
1: Jo encara no he entès que és el 3CAT en viu, només m'ha quedat clar que hi ha de ser a la una.
4: No. Ja està, és el que has de saber.
25: Hem dit no. A on, no?
26: A l'Anella Olímpica de Barcelona.
1: Sí, però això no és el què, aquest és l'on.
25: Sí. I tu què et passa?
1: Que no entenc què és, que és una festa de celebració de la vida de 3CAT. No celebrem cap
25: clar,
1: anys.
25: 3CAT en viu.
4: En viu, en directe, passen coses.
25: Tu podràs tocar allà.
1: I hi ha algun calendari com el Primavera Sound? Que
26: sí,
1: jo puc...
26: sí que hi és.
1: Jo no
26: el
1: puc mirar, Marc Andreu, que m'interessa.
25: Ah, 3CAT en viu.
1: És que és tan lleig el cartell que han fet que no m'hi puc ni fixar.
25: Bueno, però la informació la deus entendre, encara que no t'agradi el cartell.
1: És que jo quan una cosa és molt lleig ja veig borrós.
4: Depèn.
25: És problema
4: teu. Depèn, Juliana, depèn.
1: Escolta'm una cosa, Marta, m'ha agradat alguna vegada algun lleig. Que em portin a la presó! Nois. És que ja la gent té dret a ser lletja.
25: Puli, a veure, un moment.
1: S'està perdent el dret a la lletjó. Puli, ara sembla que tots hem de ser guapos.
4: Nois. Ja.
1: Bueno, com que estem, com que és accessible a tot de productes i tot de coses, perfecte, el més canònic possible,
25: a veure,
1: quan algú s'escapa una mica del cànon, sembla que ja no té dret ni d'existir.
25: Puli, va, prou.
1: Doncs sí, surto de l'armari. M'agraden lletjos. I què passa? Puli. Que vingui la policia de la lletjó i se m'emporti?
25: Puli.
1: Em seguiré follant a lletjos, Marta, t'agradi o no? Però si em sembla molt bé.
25: Puli,
1: el que passa és que no els veus borrosos, saps?
25: Puli, un moment.
1: O sí, i per això m'agraden.
25: Bueno. Demano que no cridem tant. És que sembla això una classe de...
1: Ho dius perquè només t'agraden guapes. Ah.
25: Sí, però ho dic sense cridar. Ho dic sense cridar. Em cardo a cridar com un puto boig que m'agraden les ties guapes. I escolta'm, et felicito que ho diguis obertament, que t'agraden els lletjos. Endavant.
1: Ho dic sempre per si.
25: Sí, endavant, sí. No, però per la ràdio, a Catalunya Ràdio, un quart de set.
1: Tampoc sé què significa un lleig, no? Però vull dir, algú que no és canònic. unes dents tortes, no? Un nas que dius, ai, aquest nas, que no l'hem enganxat bé. Això
25: molt bé, tenim
1: no
25: més
1: no t'has de justificar tant. Jo ja no diré
25: passen...
1: res més, si em dispenseu.
25: No, si ho dius baixet, pots dir el que vulguis. Si ho dius cridant, no. Passen 7 minuts d'un quart. Marc Andreu, espera't que també hi ha material per tu. Ens escriu un oient al 677-27-10-58. Diu, bona tarda, perfectes. Dissabte al vespre, Marc Andreu ho estava donant tot a la Ciutadella de Roses. El millor. Qui també estava per allà era l'Opau de Pons.
1: Demano que parem.
25: No sí, passava desapercebut.
1: Com diu
25: una
1: Itàlia, basta. No vull blanquejar més el de Pons.
25: Va, sisplau. Se'l veia molt afectuós amb algunes noies, però especialment amb una. Si us plau, algú sap com va acabar la nit? Gràcies pel que feu, guapos.
1: Mira, puc endivinar que la noia amb qui se'l veia afectuós, que entenc que parla d'en Pau i no d'en Marc, era una persona que últimament està sortint bastant al programa per ser una cara justament de 3CAT. No sé si està convidat a 3CAT en viu, però imagino que sí.
25: Jo li volia preguntar també a Marc Andreu, que era allà, Juli.
1: Jo he acabat ja la meva
4: visita. Ella fa 30 segons, no tornaré a dir res més.
25: I de cop has picat la barba d'en Marc Andreu i has explicat què és el que estava passant a Roses.
1: Voleu que marxi?
4: No, Marc Andreu, et vas fer un selfie amb l'Opau de Pons?
26: Sí, sí.
1: A més, sempre amb la boqueta oberta.
26: Em va demanar per tu, Marta.
4: Jo agrairia que deixéssim de parlar d'ell. Sí. Perquè a part el tio va i publica un reel en un altre programa d'una altra emissora que està a l'altra banda de la Diagonal.
1: Els Talones de Racó.
4: Sí. Parlant sobre que nosaltres estem... Bueno,
1: que estem
4: mencionant-lo cada dia.
1: Que estem fent fake news.
4: Sí, segons no, ell, estem però, difamant la seva persona.
25: El tema és qui era la noia, a veure si coincideix amb el que ens està dient tothom.
26: A veure, jo no els vaig acompanyar a la discoteca, van anar a Passarel·la, però sí que és veritat que van anar un grupet, entre ells ja hem parlat que hi havia la que organitza el podcast Fes, que és la Georgina Arnau.
4: La Gena, a qui estem relacionant amb l'Alfred García.
1: Companya del Tot es mou. M'encanta que últimament estiguem parlant tant de la Gena. És que em dona la vida que parlem tant d'ella, és que jo l'adoro.
4: Podem oxigenar una mica per això el programa, perquè cada dia surten els mateixos.
1: Que són la Gena i l'Opau de Pons. És que aquest programa ja no és el que era.
4: On és l'Aitana?
25: Després tens més feina, tu.
4: Què deu fer l'Aitana? Fer paelles? Ho has vist amb en Plex o no?
1: Quan ens hem distret amb tanta Gena i tant de Pau.
4: Bueno, està bé fer el quilòmetre zero, però mira, de tant en tant, una paella de l'Aitana i en Plex va bé.
25: Bé, 6 minuts i dos quarts. I tot parlant de l'aniversari d'en Joan Verdú a Mallorca. Tenim el dubte de si havia llogat o no el iot que sortia a les fotos. Per les imatges, em semblava que era un barco
1: podem
25: gegant.
1: Podem parar-ho tot?
25: I que valíem...
1: Què ha passat? Puc tenir una sintonia d'atenció?
4: Només si és una última hora informativa.
1: Manu Guix acaba de publicar un comunicat que jo penso que és d'última hora informativa.
4: Ai.
1: Sobretot pels afectats, entre els quals jo mateixa, perquè tenia previst anar a un concert a Tortosa que fa justament aquest diumenge 31. Ho ha publicat ell mateix per Instastories, diu... Ajornament dels concerts de Manu Guix.
25: Epa.
1: Per malaltia.
4: Ui.
1: En Manu Guix ha estat diagnosticat d'una pneumonia que li impedeix actuar en els propers dies i fins a nou avís dels metges. Per aquest motiu, i per tal de prioritzar la seva recuperació, hem de posposar els concerts a les dates més pròximes fins que es restableixi completament. Sentim les molèsties que això pugui ocasionar i agraïm de tot cor la vostra comprensió. Us anirem informant de qualsevol novetat. Gràcies per ser-hi sempre.
25: Doncs escolta'm, que es recuperi. Que recuperi, pobre Manu.
1: Pobre Manu, una abraçada grandiosa des d'aquí i que es prengui el temps que faci falta per tornar a pujar als escenaris a follar-se pianos. Els fans podem esperar i el primer és la salut. Sap molt de greu que estigui en aquesta situació, la veritat.
25: Totalment, en plena gira. Per tant, una abraçada forta amb en Manu i que recuperin.
1: Tornem a Mallorca, disculpeu.
25: Sí, a Mallorca, que ens preguntàvem si havia pagat, si no, si era a canvi d'una publicitat i tal. Doncs bé, ens escriu un oient que és d'Andorra i que té detalls de com va anar la cosa. Diu, hola, us estic escoltant i només perquè sapigueu, en Joan Verdú i la Laura Escanis no han pagat res del vaixell en el qual estan. O si ho han fet, ha sigut amb un bon senyor descompte. És una col·laboració que fa en Joan amb Medcat Yachts cada any, que és l'empresa de lloguer de vaixells de luxe d'en Messi.
4: Mare meva.
25: Soc d'Andorra i segueixo en Joan des de fa bastants anys i ho explica tot en els seus vídeos de YouTube. Una abraçada a tots, us escolto cada dia.
1: Com sempre, la informació del tot accessible, res que no sigui públic, perquè ho podríem haver vist nosaltres mateixos.
25: M'ha agradat la connexió de Joan amb Messi.
4: Tu segueixes en Joan Verdú a l'Instagram? Jo no, eh? No he fet aquest pas, jo.
1: No seguia la Goico jo fins fa dos dies, que he de seguir en Joan.
4: Potser ho hauríem de fer per feina. Donem-hi una volta, vale?
1: Poder el podem seguir des del que no surti.
25: Sí, home, clar, si ja el seguim, no?
1: Ah, sí?
25: No el seguim a Instagram.
1: Tu, com que no pots
25: entrar... Ai, no tinc la compte perquè no recordo la contrasenya.
1: Ja ho faig jo.
4: Vinga, crec que ho hem de fer.
25: Seguim-lo. A tot això, Pep Guardiola s'ha acomiadat aquest cap de setmana del Manchester City.
0: I'm so nervous, terrified right now. Why you love me
25: so much?
0: Ha
25: estat un adéu molt especial i molt emotiu, acompanyat de tota la seva família i amb l'actuació sorpresa de Mishima a la festa que el club li ha preparat aquesta nit per sorpresa.
2: Mishima!
1: Ai, quina cançó més bonica.
25: En David Carabén amb tota la banda, que van volar per sorpresa fins a Londres per tocar aquesta cançó que es diu Tot torna a començar, i una cançó que va emocionar moltíssim amb en Pep, que l'anava cantant també.
1: M'ha agradat tant que Pep Guardiola sempre acabi en la cosa local, o sigui, que porti Mishima sí. En el seu comiat. Mm. És que em carda la pell de gallina, literal. Ara feia molt, a més, que no parlàvem d'en David Carabén, que és un dels meus personatges preferits, ell i la Flora, la seva dona. Mm.
25: Per mi, una de les imatges més tendres també d'aquest homenatge ha estat veure com el seu pare, de 94 anys, en Valentí, ha viatjat en avió fins a Manchester per seguir en persona i des de la graderia l'homenatge al seu fill, que fins i tot en Pep va dir el meu pare m'acompanya, i tot l'estadi el va aplaudir, el seu pare anava dient no, a mi no, amb en Pep, tot amb en Pep. També hi havia els seus tres fills, la Maria, en Màrius i la Valentina, i alguns oients els ha sorprès veure que hi havia la seva ex, la mare dels seus fills, la Cristina Serra, que ens diuen això, al comiat d'en Guardiola al City hi havia la Cristina Serra amb tota la família, que han tornat o no van acabar de separar-se mai. Salut, perfectes. Jo vull recordar que pots estar separat i portar-te bé amb el teu ex i et pot acompanyar en un moment important.
4: Només si vius en el futur, recorda.
25: També bé, si ets una mica avançat en el teu temps.
1: Jo crec que sobretot també si tens nens en comú, ja tan grans com els tenen ells, si han estat, què van estar? 20, 30 anys junts, 40?
25: Sí, tota una vida.
1: Tota una vida.
25: Estan molt joves.
1: Jo crec que llavors també les coses són molt diferents, no? I que tot és molt més fàcil. I una cosa és una convivència tan diària com, com la que fan els Javis, que això sí que a mi em sembla una barbaritat, i l'altra és un dia especial per ell, tu ser-hi.
4: Ha de remoure moltes coses, eh?
25: Clar, moltes.
1: Totes.
25: Moltes.
4: Perquè aquesta època també ha acabat amb la parella, en el fons.
25: Sí. Mm-hmm. Però, clar, donem per fet que són ex, i li he comentat amb Víctor Navarro, escolta'm, ara en Pep, tu creus que tornarà a Barcelona, deixant la banqueta del Manchester City, i si torna a Barcelona, on creus que viurà? I la resposta que m'ha donat m'ha generat encara més interrogants.
3: Bona tarda, i com esteu? Doncs, sí, en principi, pel que fa als propers mesos, clar, s'ha de veure perquè ve estiu, marxaran de vacances, però en principi ara s'instal·len a Barcelona, després de la casa que es van fer. Ells vivien pujant ganduixer, tenen un pis de fa molts anys, té el Pep un pis, doncs es van comprar una casa i la tenen a Avinguda Pearson, una casa impressionant, impressionant, a molts milions, impressionant, una casa maquíssima, i allà viuran la família i... En principi, també, Pep i Cristina, que aquí sempre diem que havien de tornar, que tornar, tornar. Ahir els vam veure a Manchester, a la celebració, tots plegats, vam veure tota la família. Doncs el Pep ha arribat aquest migdia aterrat a Barcelona amb un avió privat. Estava la Cristina, la relació era estupenda, mai s'havia trencat aquesta gran relació. Doncs ara sembla que hi ha, bueno, uns indicis de que tornen a estar molt feliços ells.
4: Què?
3: Però veurem. La cosa és que sí que veuran un temps a Barcelona, fins que el Pep decideixi en principi anar a entrenar a una selecció, aquesta vegada, per primera vegada a la seva carrera, una selecció i no un club.
4: Perdona, però això encara dona més corda a la teoria que no pots portar-te bé amb un ex perquè hi tornes.
25: Clar, que no sé si en Víctor es refereix de que se'ls veu feliços en plan, són uns grans ex que es porten molt bé i estan feliços junts, però parla d'anar a viure junts.
4: Jo he intuït un somriure trapella d'en Víctor que em fa pensar que han tornat.
1: A mi l'única cosa que em passa és que d'en Víctor m'enfio un pèl. Recordo que ens n'ha colat ja alguna de fet meu, llavors.
25: Bueno, li retraurem.
1: Fins que jo no ho vegi no m'ho crec, jo com Sant Tomàs.
25: La Maria Guardiola, la filla gran, ahir va fer un post d'Instagram molt bonic, dedicat al seu pare, amb un recull de fotos antigues de tots dos, i una carta molt llarga, que l'he resumit una mica, perquè és una carta bonica, i que ens dona pistes de com ha viscut doncs, tota la seva adolescència i tota la seva joventut. Diu així. Hem parpellejat i han passat 10 anys. 10 temporades i centenars de partits a fora. Viatges a Wembley, nits al Bernabéu i milions de records. El futbol mai ha estat només un esport. Ha decidit on vivíem, cada quan ens mudàvem, els idiomes que apreníem, els amics que fèiem i fins i tot les emocions que sentíem. Gràcies per donar-nos una infantesa construïda al voltant de l'esport, una cosa tan inusual com especial. Ha estat un privilegi veure't i fer-te costat durant gairebé 25 anys. Gràcies per apropar-nos sempre a tot i per incloure'ns-hi. El privilegi més gran de tots ha estat viure-ho al teu costat. Gràcies, papi i mami. Ara. Les coses boniques de la nostra vida sempre ens tornen a portar aquest esport.
4: Que bonic.
25: M'ha agradat molt aquesta carta.
4: En català?
25: Perquè... No, en anglès. I
4: que ara mateix de... resulta que deu ser l'idioma vehicular a casa seva.
25: Bueno,
4: ella és una ciutadana tant... del món, ja ho ha explicat en entrevistes.
1: Ella és nòmada, de... hem perdut una catalana i no n'hem sobrats, eh? Vull dir no és... estava la cosa per perdre llençols.
4: Gran derrota.
25: Heu vist que en Gavi ha publicat un post amb una foto de quan ell era petit dient que el seu somni era anar a la selecció espanyola. I un dels comentaris d'aquesta publicació és de la Shakira.
4: No entenc absolutament res.
25: Que li diu, vull feliz por ti, Gavi. I jo he pensat, aquests dos, des de quan tenen com bona relació.
4: No sé de què es coneixen.
25: Llavors, he mirat i és veritat que en Gavi i en Piqué van coincidir a la plantilla del Barça, a la temporada 21-22.
4: Però era molt menor d'edat, en Gavi.
25: Era molt petit, era la primera temporada amb el primer equip. Aquell any va ser l'any que en Piqué es va separar cap a l'estiu, i per tant van estar coincidint uns mesos que en Piqué i la Shakira sí que eren parella amb en Gavi dintre el vestidor. I potser sí que es van conèixer en aquell moment.
4: Com se l'estima molt en Gavi,
25: moment.
4: Eh? Però és sorprenent perquè no havíem vist un gest d'afecte tan bèstia de la Shakira cap a cap jugador del Barça durant els últims anys. Et diré que jo crec que la Shakira està en la seva lover era, en la seva era de l'amor i de la tendresa i d'abraçar el passat i tot el que ha viscut des d'una part, diguéssim, més tranquil·la, perquè justament avui Lola publicava que la Shakira havia dit que guardaria sempre en el seu cor molta gratitud cap al pare dels seus fills. Que això també és la primera vegada que ho diu així. Sí. Amb aquesta cosa tan benèvola, de sobte, amb Gerard Piqué, efectivament està totalment a una altra fase de... Jo crec que d'això, d'abraçar, la seva lover era. L'entenc.
25: M'agrada aquesta empatia cap a...
4: Sí, la cosa va d'ex, eh? No m'ho diguis.
25: D'ex, perquè, sí, fem-la amb una pausa i tornem a parlar d'ex i que viuen també molt, molt, molt en el futur.
23: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
2: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
23: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
25: Pràcticament 5 minuts per sobre 6:45 i bé, tenim novetats del futur, concretament de l'any 2350.
4: Sí, ens arriben algunes informacions en forma d'ones magnètiques que ara mateix intentarem transmetre-us. Es tracta, evidentment, d'Enric Auqué i de la seva exparella Macarena García. Per posar context, l'Enric Auqué, l'actor, ara està en plena promoció de la sèrie de producció catalana Revelejar, que trobareu a HBO Max, i els periodistes de Vanitatis li van preguntar a una entrevista que va fer per la última sèrie que ha vist. I atenció, perquè ell respon això i es queda tan panxo.
5: Yo he visto Se tiene que morir mucha gente porque sale Macarena García y lo hace increíble. Está, no tengo nada que...
6: ¿La has visto entera?
5: Sí, la he visto entera.
6: Porque no todo el mundo la ha visto.
5: No, no, no, yo he visto entera. Me ha gustado mucho.
6: Que además es divertidísima, ¿eh?
5: Está increíble la Macarena.
4: Quan parla d'aquesta sèrie, de Se tiene que morir mucha gente, fa referència a la sèrie que acaben d'estrenar la Macarena García, l'actriu catalana Anna Castillo, l'altra actriu catalana Laura... Com es diu aquest cognom?
1: Ella, a la Revolta, ha dit Weismar.
4: Weismar, la Laura Weismar, que va guanyar un Gaudí, un Goya l'any passat, que s'ho va endur
1: tot. Promesa,
4: sí, gran
1: sí.
4: Promesa, aquella és increïble. I tot plegat és una sèrie que és la versió en cinema de la novel·la de la Victòria Martín, que ja està disponible a Movistar Plus.
7: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
10: Claro. ¡Hola!
11: ¡Hola! ¡Qué ilusión!
21: ¿De qué os conocéis?
27: Del cole, de toda la vida.
7: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca es rica, o sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
28: Esta hija de puta no viene para dos días. La matamos.
29: No me recuerdes que estoy embarazada.
25: Per tant, l'Enric, que ja l'ha vist tota, li ha encantat i ha dit aquestes paraules tan boniques cap a la Macarena.
4: Jo vaig pel capítol 4, eh? T'està agradant? Em fa moltes ganes de veure-la.
1: M'està agradant? És una sèrie a veure. No t'esperis una gran sèrie per pensar molta estona. Una cosa lleugereta, divertida, bueno, fresqueta. A part, tornar a veure Anna Castillo i Macarena García després d'haver-les vist a Paquita Salas o a La Llamada, fa molta il·lusió.
4: També ve de gust veure una comèdia d'aquest estil, sense pretensions.
1: I protagonitzada per molta dona.
4: A mi, a més, la Victòria, o sigui, m'encanta ella.
1: Victoria Martín.
4: Fa algun cameo, ella, eh?
1: Molt a favor.
25: De fet...
4: Sí, el paper de la Macarena és bèstia, eh? Que fa d'embarassada...
25: Perquè com comença...
4: D'embarassada punky...
25: Com comença la història?
4: Són tres amigues de l'escola, de l'Índia, sí, no s'acaben de suportar,
25: val.
4: I una d'elles té un estil de vida molt diferent perquè és una dona que s'ha casat amb un home molt més vell i està embarassada. Aquesta és la Macarena García, però una vida molt de luxe, com si diguéssim una mica que és el seu sugar daddy, el tio. I llavors ella decideix deixar-lo d'un dia per l'altre.
25: Meravellós.
4: I se'n va viure una altra vegada amb les amigues de l'escola que l'odien.
25: Meravellós. Movistar Plus, eh?
4: Movistar Plus, sí.
25: Cap allà que anirem. Abans passem per la revuelta, perquè ahir la Macarena García va visitar el plató d'en Broncano per presentar aquest nou projecte, precisament, i va anar acompanyada de totes les actrius que hi surten.
4: Exacte, de les que dèiem ara, de l'Anna Castillo, de la Laura Weismar i també de la Victoria Martín, que és l'autora. I ahir aquestes quatre dones van seure al sofà d'en Broncano per promocionar la sèrie, tot i que van començar parlant de diarrees, de gastroenteritis, que vaig pensar, en sèrio? I clar, al final es van acabar allargant perquè no estaven promocionant la sèrie i 50 minuts d'entrevista.
1: Per això és molt escola Victoria Martín, sí. Que li encanta tot el que és molt escatològic.
4: Bueno, i en Broncano més.
1: Sí, i allà es troben.
4: Doncs bé, era obligatori també parlar en aquesta entrevista, per exemple, de la notícia més recent i gran motiu d'alegria a Can García Ambrosi.
8: Javi Chico i Javi Grande han ganado en el Festival de Cannes el premio Mejor Dirección de sí. Cine.
9: Yo, por ejemplo, de repente yo estaba en Madrid,
8: sí.
9: Me enteré de que se tenían que quedar por ahí, dije...
8: Le dijeron que se tenían que quedar,
9: Javi,
8: que eso indica que igual...
9: Que eso indica que... Y yo simplemente dije, Javi, me cojo un avión, claro. Avión a las 4, y me dijo sí.
8: ¿Y fuiste?
9: Y fui.
8: ¿Y lo viviste allí de cerca?
9: Lo viví allí así, como cerca
4: con tus padres,
9: fuiste. Con mis padres, fuimos los tres.
8: ¿Tienes un chat de WhatsApp igual que con las amigas con Javi hermano y Javi es cuñado?
9: Sí, claro.
8: ¿Seguís los tres? ¿Hubo unos días de pausa, supongo, en ese grupo?
9: Sí, pero hace como momentos por rachas, pero siempre lo ha habido, como de normal.
8: Unas cuantas semanas pero, de silencio y
9: no,
8: ya...
9: No, silencio radical no.
4: Clar, per qui no ho sàpiga, la Macarena és la germana d'en Javi Ambrosi, que presumia de germà a la revuelta, i no n'hi ha per menys amb el premi que han guanyat amb en Javi Calvo per La Bola Negra, que és aquesta pel·lícula que genera tanta expectació.
1: Es veu que ens fotran la tabarra amb aquesta pel·lícula de Mallorca, que no veuràs tu.
4: Bueno, Mallorca i el guitarrista de la Fuente, que debuta com a actor, a Miguel Bernardo, Penélope Cruz, etc.
25: I que pinta molt bé.
4: Pinta molt bé.
25: Sentia Marc Garriga, que comentava fa una estona amb en Garriga.
4: Sí, extraordinària,
25: dèiem. I dic, hòstia, doncs s'haurà de veure.
1: Que fort que comencessin fent petites sales i ara estiguin fotent això.
4: Bueno, i la llamada i tot, sí, realment impacta. I parlant d'estrelles del cinema, l'Anna Castillo va fer aparèixer a mitja entrevista el nom de John Travolta, vale? És una mica així com qui no vol la cosa. Sí. I per què? Doncs, Roger, hauries de recordar el que ens ha explicat en Jaume Miranda molts mesos en aquest programa. Tot bé perquè el seu xicot, que és l'Álvaro Mel, actor, estrenarà a finals d'any una pel·lícula amb John Travolta que es dirà Marees Negres. No sé com pinta, crec que no acaba de ser La Bola Negra, tampoc. I és un crossover molt inesperat, igual que el sopar que van compartir tots tres. Mel, John i Anna.
25: Wow.
11: Yo conocí a John Travolta porque hice una peli con mi chico. Y le conocí, y es muy
8: majo.
11: ¿Conociste
8: a John Travolta?
11: Sí.
8: ¿Una peli con tu novio?
11: Sí.
8: ¿Tienes tu... Bueno.
11: Álvaro Mel, se sabe. Yo he cenado con él, pero ya está, ¿no?
8: ¿Cenaste con él? ¿Qué dijo? ¿Qué comió?
11: Pues le encantaron unas croquetas de carabinero.
8: ¿Aquí
11: que no
8: en España?
11: Las había, decir, que no las había probado nunca y estaba flipando. Yo decía, qué fuerte que John Travolta no haya probado una croqueta.
8: Pero le pega que le guste la chicha, ¿no? Que pidiese luego.
11: No, es delicado.
25: M'hauria encantat sentir la conversa.
4: Sí, no?
25: Però Anna Castillo amb John Travolta.
4: Hi va haver com un enamorament entre en John Travolta i l'Álvaro Mel. O sigui, es van entendre moltíssim. L'Álvaro li va regalar aquell quadre en John Travolta, que ell crec que ha penjat
1: avió
4: a casa seva, sí.
1: Sí, de fet, l'Álvaro Mel va visitar el podcast de la Clara Griffins, el de The Origin of Food
4: Show, sí.
1: I també explicava justament aquesta trobada que ja es veu que ha donat moltes alegries a Can Castillo Mel.
4: Per cert, que entre el públic de la revuelta hi havia la sogra de l'Anna Castillo, per tant, la mare de l'Álvaro Mel. I va tenir algunes, molt poques, paraules per la seva jove.
8: Ai. No, perdón, que termino de saludar aquí a los familiares, pero...
11: Perdona.
8: Suegra de Ana, ¿quieres aprovechar para decir algo de Ana, tu...
1: Pues no.
8: Tu nuera?
1: Ella ya sabe. Ella ya sabe absolutamente todo.
8: Vale.
1: Te adoro, amor.
4: Te adoro, amor, que t'ho digui això.
1: Una sogra.
4: La sogra.
25: Bé.
4: Molt bé.
25: Molt bé. Bona relació.
1: Te adoro, amor, és dir-la molt i molt grossa.
4: Sí. Jo no entenc per què hi va anar de públic.
1: Si és que te adoro, amor, no li he dit mai a cap nòvio. Sí, per entendre'ns, m'entens?
4: No?
1: Te adoro, amor.
4: No, ho has dit en català, suposo.
1: T'adoro, amor.
4: No has dit mai t'adoro?
1: T'adoro.
25: Hòstia, jo en veu alta no, eh?
4: És que tu no et veig adorant,
25: no, bueno,
4: Roger, però la Juliana sí que la veig. T'adoro. T'adoro, no?
25: Per mi és com molt egipci, com un déu, saps? T'adoro.
4: Jo he dit, m'agrades, t'estimo, em poses, però t'adoro.
25: Bueno, Marta, està molt bé que tu ho facis servir.
4: Molt bé, l'entrevista va
1: no
4: ser llarga.
1: No ho descaret, tu, Marta? Jo, no, la meva, jo la meva filla li dic t'adoro cada dia.
4: Per mi el registre bonic. Filla és diferent que un nòvio.
1: Bueno, és que aquí estem parlant d'una sogra, eh?
4: No, per això et dic que és, encara, que és una mica extrem.
1: Bueno,
4: ei. Cadascú sabrà lo seu.
1: Ara, cadascú casa seva, la seva.
4: Com dèiem, l'entrevista va ser llargueta, uns 50 minuts ben bons, i es van tocar temes que aquí ens interessen bastant, nois. Temes universals, no? Com l'amor, estimar, enamorar-se. Que clar, quan en parlen aquestes actrius, tot acaba concretant-se en nom i cognoms que tots sabem. Primer respon l'Ana Castillo i després la Macarena.
8: ¿Cuál es la vez que más rápido le habéis dicho te quiero a una pareja?
12: A ver. Como a los 6 meses digo te quiero.
8: Mucho tiempo.
4: ¿Seis meses?
12: Sí, tío, porque lo quiero
8: si
12: sentir,
8: viene,
12: de
8: si
12: verdad.
8: Tiene, si tiene un calor.
12: Pues digo, ¡ay, cómo me gustas! Pero...
4: Yo soy rápida.
8: ¿Tú rápida?
12: Yo creo que sí, según con la pareja, pero con la anterior muy rápida, por ejemplo.
8: Muy rápido.
12: Yo creo que sí.
8: Una semana.
12: ¿Al día?
4: Días. Dos semanitas, ponle... No,
12: al mes igual.
8: Bueno, pero
12: de repente.
8: En un mes se
12: pero porque decir, de repente pero... según la relación, ¿no? Según la intensidad con la que te encuentras,
8: puede,
12: ¿no?
8: Sí, hombre, sí.
12: Hombre, claro, yo creo que
4: según la intensidad...
25: Boníssima pregunta, perquè tenim
4: molt
25: molta informació. Aquí
4: en Broncano ha estat molt bé, perquè sí. Ens donarà de menjar bastants dies. Primer, l'Anna Castillo, que ella és una experta reconeguda, i ella mateixa ho admet, en fer tarzans i anar de parella en parella un cop ho deixa, però evitant el t'estimo fins al 6è mes.
1: Ben fet, i més si fas de tarzan.
25: Una norma clara.
1: Com a mínim t'has de contenir una mica... Jo sóc totalment equip a Anna Castillo.
4: Sí.
1: Totalment.
4: Sí que ho ets.
1: Jo, si puc no dir t'estimo durant els 4 anys de relació, millor.
4: Ara... Coneixes algú i ja li dius t'estimo, algú que no té aquest registre de potencial nòvio.
1: Home,
4: tu
1: sí,
4: dius,
1: clar.
4: Li podria dir t'estimo una persona amb qui faig una birra i passem la nit junts.
1: Bueno, perquè jo
4: estimo
1: rapidíssim. A veure, jo la persona me l'estimo a l'instant.
25: Però el tema és verbalitzar-ho.
1: Que dir-ho no cal dir-ho tot.
4: Però tu que ets tan passional.
25: Molt bé.
4: Que no penses les coses, que és que no penses ni 2 segons abans de dir una barbaritat pel micròfon.
1: Marta,
4: com és que no se t'escapa el
1: t'estimo? Justament perquè sóc passional, vull contenir-me, perquè vull que la cosa duri, no vull gastar-la. Saps? Perquè m'estimo aquella cosa
25: pensa
1: i no vull...
25: Pensa que si ho diu, potser es trenca alguna cosa.
4: Ja.
1: No, i que crec que com més et guardis les coses i més et continguis i juguis amb el misteri i amb l'enigma, més s'allarga.
4: Que se't farà un toc d'atenció des del Club dels Gaudidors.
1: Per què?
4: Perquè això no és gaire gaudidor.
1: Al revés! És perquè vols gaudir-ho més. És com quan et porten un plat de menjar i no comences pel que més t'agrada, sinó que t'ho guardes pel final. Perquè ho vols pel final.
4: És un molt bon debat i ser més gaudidor, si menjar-t'ho tot de cop o deixar-ho pel final.
1: A mi m'agrada, Marta, que saber que aquell plaer podrà allargar-se. És com quan estàs a punt de córrer i dius, mira, deixo esperar-me una mica, parem un moment i després a veure si passa.
4: Doncs teníem l'Anna ja analitzada i ens faltava la Macarena García, que està completament llançada l'emoció, el sentiment, dient-li, entenem, t'estimo, a l'Enric Auqué, el seu exnòvio. Sí,
1: perdona, mira com estan ells i mira com està l'Anna amb l'Àlvaro.
4: Ah, tens raó aquí. Al cap d'un mes, segurament, això va passar en ple rodatge de La Casa en Flames, de Dani de la Orden, que és la pel·lícula on es van enamorar.
1: Que això ja ho entenc, perquè és que el món rodatge és un món a part.
4: Bueno, però això també els hi va passar a l'Álvaro Mel i a l'Anna Castillo amb Un Cuento Perfecto. Ah, per cert, la gravació d'aquesta sèrie de Se tiene que morir mucha gente, que promocionaven ara, diu la Macarena que la va enganxar en una època de màxima eclosió sexual. Amb l'Enric. S'ha obert bastant la Macarena en aquesta entrevista. Diu que estaven en plena efervescència i en plena addicció a la passió. Segurament devien portar un anyet i poc. Però clar, a la Macarena, des que ho van deixar amb l'Enric a finals del 2025, no li hem conegut nova parella o nova il·lusió.
25: Uh-huh.
4: I arriba el torn de les preguntes clàssiques.
12: Yo diría... es que me da un poco de rabia porque todas las veces que he venido aquí me has pillado en un muy mal momento.
8: Siempre, es verdad, ¿eh?
12: Siempre me pillas así.
8: Siempre me es en manos,
1: cosa,
8: ¿eh?
1: Siempre como, Macarena gusta un montón.
12: Siempre en rupturas.
8: Macarena, ¿qué? Justo estás en ruptura ahora.
12: Bueno, unos mesecitos, pero bueno, como gestionando.
8: Igual que hemos preguntado antes tiempo mínimo a decir que te quiero, ¿cuánto tiempo en general post-ruptura hasta reactivar un poco vida así pasional?
12: Yo soy lenta en general, creo.
8: O sea, igual también pasó unos meses.
12: Este mes, por ejemplo, hay número.
8: Ha habido algo, ¿no?
12: Sí, pero ligero.
8: Me gusta...
12: Tipo 4, tipo Victoria.
1: Normal, por favor, gracias. quatre puntets. Informació. Sí, molta informació.
25: M'agrada molt.
1: Estan molt deixades anar,
25: sí,
1: totes,
25: que parlin tranquil·lament.
1: Em podria enamorar jo tan fàcilment de la Macarena García. Bé, jo quan la vaig conèixer em vaig enamorar. Encara ara estic amb el cor trencat.
4: I que parla català a sobre.
1: Té un somriure, té una manera de fer uns ulls que et miren i t'atrapen.
25: És increïble.
1: Té una mirada que dius, però... Escolta'm una cosa, mira una altra, perquè és que no...
4: Bé, i ara el torn de l'Anna Castillo.
11: Quiero decirles que ya tengo las dos casas pagadas y duermo más a gusto que un arbusto. Mira, yo solo sé que hace unos días le dije a Álvaro, Álvaro, voy a ir a la revuelta, vamos a ponernos las pilas.
1: Claro.
11: Entonces creo que ha remontado.
1: Ha remontado.
4: Primer responia a la pregunta de... diners barra patrimoni. L'última vegada la revolta o la resistència devia ser va dir que tenia dues cases que estava pagant amb hipoteca i diu que ja les ha amortitzat i que les té pagadíssimes i que dorm molt a gust.
25: Sí, clar.
4: I pel que fa al sexe, deia que està per sobre dels 12 punts, que va molt bé amb l'Álvaro Mel, que recordem ja fa gairebé 4 anys que van junts. Ja no hi ha aquella química passió del principi.
1: No és allò que només admires i ja tens la calça molla.
4: No, no, no. I recordem que, mentre responia tot això, tenia la sogra asseguda entre el públic.
25: Sí, sí, sí,
4: una altra que també està vivint el 2150.
1: Però la sogra ja ho deu saber, anant bé que follen, també vull dir-te.
4: Sí, però l'altra cosa és recrear-t'hi.
1: Ja.
4: Bueno,
1: també nosaltres tenim aquest programa i també podem tenir sogres, que vull dir-te.
25: Com? Que... Sogres que ens escolten, vols
1: dir? Fent aquest programa, per exemple, tampoc és que nosaltres siguem molt discrets.
25: Ah, no, és veritat.
4: No, perquè
25: veritat.
4: Ens pensem que no ens escolta ningú.
25: No, sí.
1: Jo de tant en tant sí que penso la meva àvia Roser i dic, ai, pobra, s'ho mereix als 96 anys escoltar tot això de la seva neta. Bé. Bueno.
25: Mira, parlant de l'Anna Castillo, un oient ens ha avisat que aquest cap de setmana ella i l'Álvaro han fet una escapadeta a un dels millors llocs de la Costa Brava i ens diu... Hola, Álvaro Mel i Anna Castillo, vistos a Begú. Molt, molt enamorats i ens enjunta una foto d'ells dos que efectivament demostra que eren a Begú al cap de setmana. Pel que he vist, ells han fet el típic i clàssic recorregut que el mateix poble de Begú et demana, que és aparcar i anar directament a la plaça.
1: Jo crec que el que et demana el poble de Begú és que no hi vagi ningú més, sisplau, en un temps.
4: Exacte, please stop.
25: Llavors, ells van fer això, van aparcar i van anar directament a la plaça. De fet, aquí és on la nostra oient els enxampa, perquè he mirat per Google Maps i sé exactament on estan. Estan just davant del bar de plaça, on justament fa 15 dies nosaltres estàvem fent un vermut abans d'anar a dinar al Rostell. I aprofito per demanar disculpes perquè la temàtica del dinar que parlàvem molt alt...
1: Vam parlar moltíssim de sexe anal.
25: Va ser el sexe anal. I,
1: és bueno, que jo fa molt que aviso, crec que poder la intimitat, és cert, però no passa res, puc compartir-ho amb l'audiència. El sexe anal està molt de moda. No m'obsessiona a mi. Jo faig una lectura de la societat, Roger. Jo sóc Tintín. Estic fent periodisme d'investigació i així com, mira, jo fa 4 anys i mig, quan vaig estar soltera, abans de deixar-ho amb la meva última parella, estava molt de moda el tema del cunilingus. El noi s'havia concentrat molt, el noi heterosexual...
25: Però si que no parles de la teva bombolla,
4: segurament, parla d'ell.
25: Perquè en el meu entorn... El sexe anal és una constant. Vull dir, una mica com l'or, que el seu valor es manté, bueno, però estic... no puja i baixa. I tu estàs detectant...
1: Jo estic detectant un interès un creixent, important matisar. No estic parlant de tios que volen fotre-la pel cul, que això sempre s'ha portat...

0: un anhel des de
1: l'home hetero. Hi ha un anhel masculí de l'home heterosexual.
0: La gent està redescobrint el cul.
1: Hi ha un desig de que, de que tu baixis i obris cul i mengis, bueno, i facis i posis
0: de,
1: i treguis. Bueno.
0: De que l'ajudis, no?, a descobrir-se.
1: Una palla completa.
0: Va.
2: Sí, però ja està.
0: Prou. Bueno, si hi ha algú, Marta, sí, però, que es pot llegir per antena, no, llegirem. Però vull dir que...
1: També es porta molt el trombó, eh?
0: El trombó. Ai, però... El trombó n'havia sentit a parlar, també, i sempre molt a favor de la música. Escolta, a veure, un tema, que érem a Begur, amb l'Anna i en Mel.
1: Perquè... Hola, Marc Andreu.
3: Ai, no, jo ja
0: bona tarda. Escolta'm,
2: jo... Entenc que això en el vostre món sempre ha estat de moda.
3: Treballa, quin món? Treballa força.
2: A
3: la comunitat...
2: A la comunitat LGTBIQ+.
0: Ah, vale.
2: Aquest món.
3: D'homes, sí. Sí, sí.
0: Puc tornar a Begur un moment,
1: sí,
0: sisplau?
1: Sí, tornem-hi, sí, que és el teu espai segur, i ara estàs molt malament.
0: A mi m'ha sabut greu una cosa, perquè no sé si ells dos n'eren conscients. Però estic segur que van passar per davant d'un dels monuments històrics més importants del poble de Begur.
2: Com et passes?
0: I que molta gent es perd per desconeixement. Estic parlant de Carme Flow, la botiga de roba de la mare de la Paula Badosa.
2: La tenista que t'encanta, tu.
0: Correcte. El tema és que Carme Flow està exactament a 40 metres del lloc on la nostra oient va fer la foto en Mel i l'Anna. I a mi em sabria molt greu que haguessin passat per davant de Carme Flow sense saber-ho, que va passar, perquè és que has de passar
1: no,
0: per davant.
1: Jo estic segura que l'Anna va entrar i hi va comprar. I això que Carme Flow és car, però com que ella ja té la casa pagada...
2: Caríssim, si els vestits costaven 200 euros!
0: En tot cas, recomano que si passeu per allà, li feu una ullada, es pot entrar, no
1: turisme
0: cal pagar,
1: pop.
0: I sí. És turisme pop que nosaltres vam fer.
2: I si teniu sort, hi haurà la mare de la Paula, que no es diu Carme, perquè Carme és de Carme,
0: de Carme,
2: a fora fumant com una boja.
1: No hi era, el dia que hi vam anar
0: no,
1: els
0: altres. No, hi era, hi havia una treballadora.
4: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: Set minuts i les 7 de la tarda. Ara, en directe, viurem un moment, jo crec, històric a Catalunya Ràdio, que serà apuntar-te a un programa.
3: Wow. Però abans, tots vosaltres us heu d'apuntar a 3Cat en Viu per si ens voleu venir a veure.
2: Encara no ho hem patat?
0: No.
3: Home, perquè hi ha moltes entrades, hi ha molta gent que pot venir.
1: Perdoneu, però esteu molt mal acostumats,
3: i
1: eh?
3: I és entrar a 3Cat en Viu i ja veureu que hi ha una opció que és que no surti d'aquí, que estarà habilitada durant tot el dia d'avui, i si no, demà a partir de les 8 podreu també accedir a les entrades generals de dissabte i de diumenge, però nosaltres estarem
2: per què avisem
3: amb
2: tan poc temps?
3: Ens
2: estàvem discutint
3: amb
2: la gent de 3Cat perquè...
0: Invitacions que us podeu descarregar per venir-nos a veure aquest dissabte a la 1 del migdia a Montjuïc, al 3Cat en Viu. Dit això, Marc Andreu, a veure, fa dies que ho teníem pendent i ens ha semblat que avui era el dia de fer-ho.
3: La setmana passada es va fer aquest anunci a Instagram de 3Cat.
5: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Seràs capaç de trobar la teva parella ideal? Apunta't a la Gran Cita.
3: Ha obert càsting per la nova temporada de la Gran Cita, per tant, s'han renovat la Gran Cita amb una segona temporada. Estem molt contents. I per apuntar-s'hi només s'ha d'anar a la web de lagrancita.cat i allà hi ha un formulari on tu pots omplir-lo.
0: Val, doncs vull que entris ara mateix al formulari.
3: Ja hi soc.
0: Tu vas comprometre davant de l'audiència. Te l'apuntaries?
3: Jo m'apunto.
2: Però per treballar o per trobar l'amor de veritat?
3: Jo busco l'amor de veritat, t'ho dic. I no guarreig com tal, en plan l'amor. A mi m'interessa molt...
2: No guarrets. Què acabes de dir?
3: Hi ha molt guarrets al càsting de la Gran Cita, eh?
2: Creus que hi ha gent que va exclusivament a la Gran Cita a guillejar?
3: Hi ha gent que va guillejar, hi ha gent que va buscar tele, exacte. Hi ha gent que va a buscar...
2: Aneu a buscar l'amor, deveu ser dos. Vull dir que acabaríem abans si tinguéssim una cita de Tinder.
3: Espero que la IA ens emparelli. Bueno, aquí comença dient, amb una mica la descripció del programa, 100 persones, una Gran Cita a cegues, i també ja ens diu quina és la franja d'edat en què es treballa, entre 25 i 45 anys.
0: Estàs ben bé al mig, vull dir que tens molts números.
3: Cap amunt i cap avall.
2: Ens queden només 5 anys.
3: Jo puc jugar-hi.
0: 6, per ser justos.
2: No, ei, tranquil.
0: Hi ha hagut algú de 40 anys?
3: Sí. Crec que algú... Hi ha hagut, doncs, no sé qui és ara.
2: Jo crec que... És a dir, la Wente 30 i pico... Hi ha hagut algú.
3: Mira, primera pregunta. Com ens has conegut? He vist la primera temporada, anunci a les xarxes socials, he rebut un missatge de la productora o a través d'amics i coneguts. Evidentment, hem vist la primera temporada i ho marco així. Llavors es fa entrar el nom i cognom, també el DNI.
2: Que dius Marc Andreu, per la gent que...
0: Però ja ho has fet o ho estàs fent?
2: Marc Andreu de nom, no, és Marc i Andreu i cognom.
0: Tranquil.
1: Sí, sí. Com si tot el rato t'estiguéssim...

0: dient Marta Montaner, que això genera confusió, jo sí, ho entenc. Clar.
1: Vale, sí, escolta'm. Hi fan alguna pregunta ja per com catalogar-te dintre
2: DNI,
1: del seu càsting?
2: DNI, edat i data de naixement, professió... Els interessa saber...
3: Que difícil la teva,
2: Carnicer, xarcuter.
1: I no et demanen què busques, una mica?
2: Sí, espera, d'on ets i on vius, el correu electrònic, les xarxes socials, és important que les posis,
0: també. Arroba Antenes Andreu, per si algú està interessat en ser l'amor del Marc Andreu i així es pot estalviar la peripècia d'aquest programa.
2: El telèfon, també. Situació sentimental actual.
0: Per què no dius el telèfon?
2: Divorciat, solter o vidu?
1: Què posaràs?
2: Home, solter, evidentment. Quan vas tenir la teva última relació sentimental?
3: Pregunta complicada, Marc Andreu.
2: En el meu cas, sí.
0: Et vols obrir amb l'audiència?
1: No, és obligat a respondre? Sí, o ja l'asterisc
3: vermell?
2: A totes les preguntes.
1: No la vols compartir en antena?
2: Bueno, puc dir que realment una relació formal no l'he tingut mai.
1: Val, hi ha l'opció.
3: No passa res, hi ha molta gent, Marc Andreu.
2: Ship, diguéssim, mai he acabat de formalitzar.
0: Millor per tu, nen.
2: Després, quin gènere soc? Dona, home, no, persona no binària o altres? Quina és la teva orientació sexual, heterosexual, homosexual, bisexual o altres?
0: Sí. Tu ara suposo que marcaràs bisexual,
2: no,
0: perquè com que no pares d'emorrejar-te amb ties...
2: No, homosexual.
1: Vull acabar el formulari.
2: Quin tipus de relació busques? Tancada, oberta o altra?
0: Què poses?
2: Jo he posat...
1: Altres.
2: Tancada.
3: Què dius? Què parles? Bueno, és ell que ha de respondre, Juliana.
2: Jo vull
3: una
2: relació
3: tancada. No, que ha de respondre tu.
2: Tu no busques una relació tancada?
3: Sí. Jo no busco cap relació, me n'escapo com puc.
2: Què creus que pots aportar al programa? Aquí...
0: Diversió.
2: Diversió.
0: Sexe sensible.
1: Deixa-li apuntar amb ell, sisplau, un moment.
2: No, si ho feu amb amics, molt millor,
0: Li faig propostes.
2: Va. I després hi ha una última apartat que has de fer. Puja un vídeo, Marta Montaner, Diu, puja un vídeo de presentació entre 1 i 2 minuts o responguis les següents preguntes. Com et defineixes? Quines aficions tens? Quins són les teves red flags? Com ets com a parella? I com hauria de ser la teva parella?
1: I on el gravaràs?
2: Aquí la ràdio no
3: el podrem posar ara, sisplau.
0: No, el compartirem per Instagram, arroba que no surti, seguríssim.
2: Però hi ha alguna cosa que podem compartir només amb l'equip de càsting de la gran cita?
1: No, aquí estem fent pressió.
3: El número de telèfon, si trobes l'amor, serà un amor també col·lectiu amb nosaltres.
1: Clar, l'hauràs de deixar.
2: Els solters també hi podeu participar, els altres solters d'aquesta taula.
0: Escolta'm una cosa, no apretis.
2: Val, no apretaré, però és molt fàcil de fer, veig, aquest càsting.
1: Molt bé, doncs deixo entrat i anirem seguint a veure què et diuen, si et convoquen o si...
2: En principi m'haurien de trucar.
1: Entenc que sí, si els interessa, espero que sí. Ho seguirem, fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
12: Van descobrir que era un superdotat.
13: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
14: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
13: El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
16: Ai, avui no tenim temps ni de saludar la Sònia, el Jordi.
3: Sònia!
16: No,
3: no,
17: pendents d'Alèxia, estem.
1: Podríem apuntar la Sònia a la gran cita.
17: Encara no. Encara no, però no sabem, Estigueu pendents en aquestes dues hores. Clar, sí, he fet veure que no he sentit.
16: No, sí
17: que us he sentit.
16: Jo sí que m'apunto. Del Tot Costa.
18: Tot Costa. Demà és l'últim dia de la temporada del Johan Cruyff i serà dia d'adeus al Barça femení. Pendents de confirmar si el d'Alexia en serà un, fora bo que la reina no tingui un comiat improvisat, sinó a l'altura de la seva enorme dimensió.
15: Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dimarts 26 de maig de 2026, el que havia de ser el dia A, però de moment encara no. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens explica?
1: Però no ho descartem encara, perquè demà a aquesta hora el Barça juga el seu últim partit de Lliga al Johan Cruyff contra la Real Societat, i a 24 hores d'aquest últim partit encara no sabem oficialment què passarà amb el futur d'Alexia. Però portem tot el dia ficant l'F5, fent l'F5 a veure què passa, i en aquestes dues hores ho continuarem fent, perquè en qualsevol cas ha de comunicar alguna cosa. Tot fa pensar que la capitana marxarà, però hores d'ara no hi ha cap comunicació oficial ni per part d'ella ni per part del club, i n'haurem d'estar ben pendents.
0: Pendents del comiat de la capitana i d'alguna altra jugadora més que, com ja hem anat parlant en les últimes setmanes, demà disputarà el seu partit a casa com a jugadora del Barça. De seguida la ruta ens endreça el que sabem a aquesta hora, com deia la Sònia, a 24 hores clavades per l'últim partit de la temporada del femení a casa.
1: I sobre el futur del tècnic del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ho explicava avui l'Ernest Macià aquí a Catalunya Ràdio, és molt complicat que l'entrenador segueixi a la banqueta blaugrana. Si no hi ha cap canvi d'última hora, Pascual acceptarà l'oferta per marxar a Dubai. La seva marxa coincidiria amb la de Juan Carlos Navarro, el director esportiu del Barça, tot i que li queda un any de contracte.
0: Sembla que no hi haurà marxa enrere, perquè avui era el dia de la trobada entre Laporta i Pascual, i pel que sabem a aquesta hora no ha canviat res la trobada amb el president electe pel que fa al parer del que segurament serà exentrenador del Barça. Això serà, evidentment, després dels play-offs pel títol de Lliga, que han de començar d'aquí uns dies.
1: Tornem al futbol. A l'Espanyol han presentat aquest migdia Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi diu que compta amb Manolo González per la pròxima temporada. El nou director general esportiu diu que vol un club sòlid i ambiciós. De fet, fins i tot l'Espanyol ha fet un tuit anunciant la continuïtat de Manolo, que ja tenia contracte, però per esvair qualsevol tipus de dubte.
0: Li han ratificat el contracte i la confiança. Ha estat comunicativament un dia un punt singular, però vaja, el Sergi Andreu ens resumirà aquesta compareixença de Monchi, que d'altra banda a mi particularment m'ha transmès molt bones sensacions de cara al futur.
1: I al Girona, a les últimes hores, el tècnic Mitchell ha fet una publicació a les xarxes socials on diu textualment: en un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes. Fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem, parlant en primera persona, perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit. De moment no hi ha hagut cap comunicació del club, que espera prendre la decisió sobre el mateix futur de Mitchell i convocar una roda de premsa per donar explicacions, suposo que en els pròxims dies. Per cert, que Ter Stegen ha fet un altre tuit acomiadant-se de l'afició del Girona i desitjant també el millor pel futur, de tornar a estar a la categoria on es mereixen. I avui el Badalona Women rep el Madrid a les 7 al municipal de Palamós. També demà jugarà l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportiu de la Corunya.
0: A Palamós hi tenim l'Eduard Solà. Hola, Edu, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Ha començat ja aquest Badalona-Madrid?
2: Sí, ha començat a 4 minuts de la primera meitat, encara empat a 0, amb molts canvis a l'equip titular d'un Badalona i d'un Real Madrid que no s'hi juguen res a la classificació, més enllà que el Madrid pugui assegurar la segona posició i que el Badalona Women pugui escalar posicions a la classificació.
0: Hi ha gaire expectació a Palamós per aquest partit?
2: Hi deuen haver unes 200 persones, molts aficionats catalans del Madrid, fins i tot amb una bandera catalana amb l'escut del Madrid a la galeria de tribuna.
0: Això sí que és nou. Bé, doncs en marxa aquest Badalona-Madrid. Ara la Sònia explicava aquestes comunicacions via tuit, tant de Mitchell com de Ter Stegen, que són de moment les úniques.
2: L'alcalde me n'ha fet una, ha enviat una carta al club. Però vaja, desitjant-los suport i que no s'aturin aquí.
0: De moment no hem d'esperar res més d'oficial per part del club. Ja ho dèiem ahir, que era un punt estrany aquest silenci institucional. No hem sentit cap veu del club des de la dada del Figeli dissabte a la nit, i no en sentirem cap en un termini curt, eh?
2: No en sentirem cap fins que no hi hagi decisió sobre el futur de Mitchell. Convocaran una roda de premsa, explicaran el que hi ha i allà sí que parlaran, o un dels màxims accionistes, Pere Guardiola, o el director esportiu Quique Cárcel, però abans que hi hagi la decisió, res de res.
0: Molt bé, doncs l'Edu avui el tenim en funcions de cronista de la Lliga AF, però també ens ha actualitzat la informació d'aquest Girona, que, com sabeu, malauradament ha baixat a segona. Fins ara, Edu.
2: Fins ara.
1: I a la Lliga CB de bàsquet, la penya reprèn a les 8 del vespre, els 20 minuts pendents del partit contra l'Unicaja de Màlaga. Aquest duel, recordeu, es va suspendre el descans per una avaria al marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. En aquell moment, la penya dominava 53-33. També a la Lliga CB, aquest vespre s'ha de jugar el partit pendent entre el Saragossa i el València.
0: Aquest partit interessa, per una banda, el Barça, perquè s'està jugant amb el València i amb l'UCAM, la segona, la tercera i la quarta posició de la temporada regular a la CB, que són, evidentment, determinants per afrontar els play-offs i esquivar el Madrid fins a la final, però també és important per l'Andorra, que necessita que el Saragossa perdi per fonamentar les seves opcions de permanència. Per tant, és un partit del qual també estarem pendents quan s'acabi el tot costa.
1: Per cert, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la pròxima edició de la Supercopa CB, que es jugarà el 19-20 de setembre, i participaran la penya com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. I l'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Camilion firma per les dues pròximes temporades. I no m'oblido avui de l'NBA, perquè aquesta matinada juga el cinquè partit de la final de la Conferència Oest entre els Spurs i els Oklahoma City Thunder, i serà a partir dels quarts de tres aquest partit, amb un empat a dos a la sèrie, però és que a la final de l'NBA ja esperen els Knicks, que han eliminat per la via ràpida els Cavaliers en quatre partits.
0: Els estem esperant a la final. Quan tinguin a bé acabar la final de la Conferència Oest, ens hi posarem amb la final de debò. Vaja, 27 anys han passat de l'última final dels Knicks.
1: És el teu any, aquest, per treure pit.
0: No, és que si no guanyem aquest any no...
1: Mai, no, ja?
0: Ja, mai. Jo ja no ho veuré. Si no és aquest any, ja no ho veuré.
1: El Giro d'Itàlia, ciclisme, victòria a la 16a etapa de Vingegaard, que reforça així la màglia rosa. L'austríac Félix Gall és ara segon, a 3-0 del danès.
0: Això que Vingegaard va dir, en aquest tram final de Giro regularé els esforços, perquè, clar, jo haig d'anar pensant en el Tour, però vaja, avui ha tingut un moment per guanyar l'etapa.
1: En hoquei patins, avui s'han de jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Són el Barça-Noia, l'Igualada-Voltregà i el Calafell-Reus. Tots tres partits començaran a dos quarts de nou. El Liceu és, de moment, l'únic equip ja classificat pel play-off de semifinals. Encara un parell de punts en motor. Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, de fet el Damià Aguilar ja està ben a sobre, Márquez està de baixa des de l'accident del 9 de maig, quan va caure el Gran Premi de França.
0: I ara faltarà que els metges de la MotoGP li donin el vistiplau. Una cosa és que els seus metges li hagin donat llum verda, i una altra és que els metges del Mundial, un cop arribat a Mugello i examinat el tro de Cervera, l'acabin autoritzant a córrer.
1: I mentre tinc l'Instagram d'Alexia Putellas obert en tot un moment, sí, perquè això és una cosa que anirà de segons, encara t'haig d'explicar que el torneig de tenis de Roland Garros avui s'estrena el número 1 mundial, Jannik Sinner, que jugarà la primera ronda davant del Francesc Tabur. Serà un quart de nou, hora inicial prevista. Han passat rondes Tsitsipas, Sabalenka i Sakari, entre d'altres. Ha quedat eliminat Medvedev i també Cilic. Demà segona ronda per la blanenca Marina Bassols davant Andreeva.
0: A veure com li va a Marina Bassols, que va passar ahir pel tot costa, contenta per la seva primera victòria en un quadre gran de Gran Slam. Aquest és el mapa esportiu del tot costa. Avui us ho explicarem tal com és. Hem deixat deserta la pregunta fins que tinguem clara... fins que tinguem clara...
1: Oficial. Fins que sapiguem oficialment
0: la situació i el futur d'Alexia Putellas, i en el moment que se'n sàpiga alguna cosa, si és que passa durant el tot costa, doncs obrirem les nostres xarxes perquè hi digueu la vostra.
1: Quan Alexia pitgi la seva tecla, nosaltres pitjarem la nostra de la pregunta.
0: Molt bé. La vida i la informació del Barça femení, en aquest cas en directe, des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia de l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Tot bé?
4: Sí, aquí fent scroll.
0: També fent
4: no?
0: F5. Bé, tu, amb el mòbil no es fa F5, es fa
4: scroll. Sí. Actualitzar.
1: Que bé. No estem al dia.
0: Que bé, està rodejat de gent jove i que domina la tecnologia.
4: Però és una paraula bastant...
0: Scroll, no, la paraula scroll la coneixia, no? Sí. No, sí, fins aquí arribo.
4: No estamos tan mal.
0: No, encara no he entrat oficialment a la tercera edat. També ja ho anunciaré quan es produeixi. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
5: Bona tarda, tinc.
0: Afaitadíssim, Miguel Rico, avui.
5: Sí, noi.
0: Sí?
5: Sí.
0: Com és això?
5: Doncs tinc una nota que em va dir que si no m'afaitava no em faria petons.
0: Toma.
5: I vaig a
0: aixecar. Això també m'ha passat.
5: Però que,
1: tu de moment no...
0: No, però anem canviant d'opinió i per això l'ús de la gilet va a dies.
4: Jordi, jo et dic que el meu pare porta barba i de petit, quan jo era petita, se la va afaitar. Mm. I jo li vaig dir que no era el meu pare perquè s'havia tret la barba i mai més se l'ha tornat a treure. Vull dir que això va fluctuant.
0: Sí, sí.
4: Pensa-hi també a l'hora de...
0: Jo he après a fer el que em manen en tots els ordres de la vida i bé, no em va
4: anar
0: tot malament. No. En fi, de seguida també la Laia Bonals, pendents com nosaltres de l'F5 i de l'Scroll. Amb tots ells arrenquem, però evidentment abans hem de recordar que tot costa una dècada.
3: Tot costa una dècada.
0: Capitana Alexia Putellas, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: I moltíssimes felicitats.
6: Moltes gràcies.
0: Ha dormit algú a l'avió de tornada de Göteborg?
6: Algunes sí, algunes es van quedar fregides de la tensió acumulada, però la gran majoria no hem dormit res a l'avió.
1: En quin moment has processat, has dit, som campiones d'Europa?
6: No, encara no ho he fet. No, o sigui, estem guanyant un partit molt important, però encara no he processat que som campiones. Encara no.
3: Tot costa una dècada.
0: Alexia Putellas, protagonista ara fa 6 anys amb motiu de la primera Champions del Barça. El temps ha passat rapidíssim, però les Champions han caigut gairebé igual de ràpid. Ja en tenim 4 i avui el protagonista no és l'equip, sinó ella. I amb l'Alexia i el seu futur arrenquem el Tot Costa.
3: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Salva Pou, a qui ens ha fet un crossover entre els Alexia Quedat, que li cantaven els aficionats diumenge a l'avinguda Maria Cristina, i aquest The Final Countdown, que és per vells. El final del compte enrere, que en teoria ha de ser en els pròxims minuts, perquè Ruth Vilà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tot el dia que esperem el que sembla de sentit comú, que si Alexia ha de jugar demà el seu últim partit amb el Barça, ho anunciaria avui, però de moment encara esperem.
1: Sí, però ara sí que, vull dir, durant tot el dia, com si més no aquí a Catalunya Ràdio, no hem informat de timings perquè no els teníem confirmats, no. I ara sí que tenim confirmat que Alexia anunciarà en els pròxims minuts, és a dir, de manera més o menys immediata, la seva decisió, que en principi és la de marxar del club. I també podem explicar que des del club aquest migdia s'ha començat a moure coses perquè pugui tenir puguem tenir la imatge d'Alexia amb les companyes o amb qui calgui, amb els trofeus, demà mateix cap al migdia, que es pugui fer també aquesta imatge. I per tant, hem d'esperar que sigui oficial, però sí que ens diuen que això ara sí que no ha de trigar.
0: I tot encaminat a que, dic després, per dir alguna cosa, després del partit del Barça demà al Johan Cruyff, hi pugui haver alguna mena de d'acte, no sé si una locució d'Alexia o...
1: És que
0: amb un dia de marge ja m'imagino que no li faran l'homenatge de Guardiola, però alguna cosa farem, no?
1: És estrany, perquè sí, vull dir, la decisió d'Alexia és evident que no l'ha pres avui, i jo crec que el que ha volgut ella és dominar ella els timings, perquè sí. Que el club aquest migdia es comenci a moure la cosa per fer demà això és treballar amb molt poc temps de marge. Per tant, ella dominarà els timings i crec que si estan organitzant això encara no sé si s'ha plantejat què passarà després del partit, però evidentment aquest serà un partit per, si ara confirma Alexia que marxa, per fer el seu comiat amb tota l'afició del Johan Cruyff, que jo crec que és el que segur que voldria ella, no? Algú deia, no, podia fer una roda de premsa. Dic, sí, coneixent Alexia, jo crec que per ella té molt més sentit acomiadar-se al camp i amb el públic directament, que fer-ho a través dels periodistes, que crec que per ella perdria sentit.
0: Bé, en tot cas, això sí que es pot fer qualsevol dia, però el contacte amb la teva gent, amb els teus aficionats, o és demà o ja no és.
1: Sí,
0: aquest
1: sí.
0: És el... Vaja, aquesta seria la pressa. En tot cas, Ruth, per qui ara ens estigui escoltant, perquè realment del futur d'Alexia ens hem preguntat molts cops... Però sempre hem deixat una porta oberta, fins i tot divendres en parlàvem a la prèvia de la final, per si hi havia un canvi, un gir, un canvi d'opinió, i això no passarà. És a dir, Alexia, ja podem donar per fet que no continuarà al Barça.
1: La sensació és que això no passarà i que no continuarà al Barça. Recordem que ella tenia un mes 1, les condicions del qual ja s'havien complert, és a dir, que si el club volgués, diria que Alexia ha de continuar perquè s'han complert les condicions d'aquest mes 1, però ja hem explicat, ho vam explicar des de l'estiu passat, que al mercat de l'estiu, Alexia va arribar al club els últims dies de mercat amb una oferta del PSG per marxar la temporada passada, que el club la van convèncer perquè es quedés, i a més que aquesta oferta era molt bona, però si s'havia de pagar un traspàs ja no era tan bona per la futbolista, i que l'acord amb què van quedar entre el club i la jugadora és... queda't aquesta temporada i nosaltres la temporada que ve, tot i que hi hagi aquest mes 1 i que probablement el compleixis, t'alliberarem i podràs marxar on vulguis, i si tens aquesta oferta tan bona com la que tens aquest any o d'un altre club, doncs aquesta ja seria una oferta directament per a l'ex.
0: Que el compleixis vols dir que els paràmetres perquè s'executés el mes 1
1: s'han complert.
0: Sí. Però que el Barça, per dir-ho així, li ha donat les claus d'aquest any i del seu futur.
1: És com van quedar l'estiu passat quan ella arriba amb aquesta oferta del PSG.
0: Molt bé, a part d'Alexia, que insisteixo, estarem evidentment pendents durant el tot costa, demà hi haurà comiats que aquests ja els sabem del cert, tot i que d'oficial tampoc no n'hi ha cap, eh?
1: No hi ha cap d'oficial. Sabem que Map i Iona marxen, i avui també sabem que Marta Torrejón també deixa el club. Marta Torrejón, de 36 anys, 13 temporades al Barça, 9 lligues i 4 Champions... també s'acomiadarà demà de l'afició. Aquests moviments que dèiem de trofeus per acomiadar Alexia, també s'estan fent fotografies amb altres jugadores importants del Barça que marxen, i una d'elles és Marta Torrejón, i ja podem confirmar que Marta Torrejón també deixarà el Barça, o si més no, com a jugadora deixarà el Barça aquesta temporada.
0: Per tant, en seran una, dues, tres i quatre com a mínim, eh?
1: Sí,
0: Ona, Mapi, Ona, Alexia i Marta Torrejón.
2: I veurem Salma, que també... Ai,
1: I veurem què passa amb Salma.
0: Sí, què passa en aquest cas ara ja seria, per dir-ho així, ho comentàvem ahir, a contracord del Barça.
1: Sí.
2: Sí, sí. Però l'oferta de renovació la tenia sobre la taula,
1: sí,
2: ja,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí, vull dir que aquestes, el Barça ja sap... Hi ha hagut ofertes, també, o sigui, algunes d'aquestes també són a contracord del Barça.
0: Ja, ja.
1: Ona se li ha fet una molt bona oferta...
0: I Alexia també, entenc.
1: Clar, a Ona se li ha fet una molt bona oferta que Ona ha rebutjat perquè volia marxar sí o sí a Anglaterra. A Mapi se li va fer una oferta a la baixa, que Mapi no ha acceptat. I en el cas de Marta, que va contracte i el Barça no la renovarà.
0: Ona... apuntava a l'Arsenal, oi?
1: A l'Arsenal, sí. Avui... Van dir els companys d'ESPN. O sigui, apuntava a Anglaterra i va haver un impàs esperant si l'Arsenal es classificava o no per la Champions, perquè tenien moltes ofertes d'Anglaterra. Quan l'Arsenal va confirmar aquesta classificació per la Champions, ens va explicar la Maria Tiques que aleshores ja la decisió va ser ferma.
0: És que avui, dic perquè avui, no té res a veure, però el meu cervell funciona així. Avui he vist una estadística que l'Arsenal femení té una mitjana de 30.000 espectadors,
1: sí,
0: per partit.
1: Sí. Sí.
0: Suposo que perquè els juguen tots a l'Etihad.
2: Perquè, exacte, tots els de Premier són a
0: l'Emirates,
2: i els de Champions de primera fase, no. Els de Champions de primera fase eren a la seva ciutat esportiva.
0: Ah.
2: I jo crec que els d'eliminatòries sí que han estat ja a l'Emirates.
0: L'estadística era només de partits locals. Doncs, era de Premier i... Bé, és que
2: feien... L'Arsenal juga tots i el Chelsea a partir d'aquesta pròxima temporada també jugarà
0: feien
2: tots a l'Estamford Bridge.
0: Feien el rànquing de equips masculins i femenins i crec que
2: està per davant del Brighton
0: apareixia
2: segur.
0: Setè o
2: sí, sí,
0: vuitè.
2: Per davant del Brighton masculí. Sí, sí. Està l'Arsenal femení, sí, sí.
0: El Brighton, no sé si té estadi ni per capacitat per...
2: Sí, sí, exacte, per superar 33.000. I hi havia un parell d'equips de Premier els que l'Arsenal femení superava.
0: Bé, no crec que Ona marxi només per jugar davant de 30.000 persones, però és una dada que explica que la Premier va a una altra velocitat que la Lliga F. En fi, pendents de tot plegat, Ruth, no sé, aquest matí ha parlat Pere Romeu a la prèvia del partit de demà contra la Reial Societat.
1: Sí.
0: Mira, com que estem en aquest moment d'incertesa, com estava més o menys ella aquest matí, potser val la pena escoltar el que deia del futur d'Alexia.
1: Sí, perquè, per exemple, el que reconeixia Romeu és que Alexia mereix un homenatge.
3: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Doncs això és el que deia Romeu del tema d'Alexia, i també recordes que hi explicàvem que...
0: Ui, es va enfadar molt.
1: Es va enfadar molta
0: tothom,
1: gent,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: sí, sí. Com si nosaltres fóssim aficionats que haguéssim de defensar alguna cosa, no som periodistes, i vam explicar ahir que durant aquesta temporada Pere Romeu no ha tingut clar del tot la seva continuïtat. Ja vam dir que el Barça li oferia un mínim de dues temporades i, vaja, que s'ha d'acabar de lligar tot. La sensació d'aquest final de temporada és que Romeu sí que acceptarà aquesta renovació, però avui també en parlava Pere Romeu.
3: Els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
0: Les millors decisions possibles, entenc que refereix a la confecció de la plantilla.
1: Jo crec que és de planificació, sí.
0: Per tant, ell ja està parlant com a entrenador de la temporada vinent.
1: Jo crec que sí.
0: Vaja, jo ho he interpretat així, però tal com va el dia, ja no sé què dir-vos. En fi, Miguel, Anaïs, que han estat pendents de tot aquest galimaties que us hem explicat, com ho veieu tot plegat?
4: Això de l'Alexia, a mi se m'ha fet una mica llarg, com totes aquestes coses que et mantenen viva l'esperança sabent que acabarà malament, com quan érem joves i d'una noia que se ho havia de pensar, tu ja sabies que no hi havia res a pelar, però vivies una setmana amb certa esperança, o quan vas al metge i et diuen no, això no m'agrada gaire, però no, tu arribes total si era una operació de res, i sempre penses vius amb una esperança que no cal viure, ja saps, bueno, si ha de marxar, que marxi. Jo ja vaig dir l'altre dia que el Barça li ha donat la glòria i ara ha de donar-li l'oportunitat de que faci els diners, i desitjant que surti de la millor manera possible, i aviat, vull dir que no cal esperar més, ja que ho digui avui i s'ha acabat.
5: Sí, al final crec que com va gestionar el Barça el tema Lewandowski va ser molt encertat, és a dir, ho anuncies, el jugador es pot acomiadar de la seva gent, ho anuncia ell...
0: No va ser molt diferent,
1: no, perquè crec que l'intenció és semblant,
2: el que passa que l'expectativa respecte a Alexia és molt superior.
5: I que l'altre dia, quan la veus allà a la festa a l'Avinguda Maria Cristina, que la gent comença a cridar, Alexia, queda't, i ella fa el gest així de dir, ostres, quin greu, no?, em sap, i agafa aire i diu, reprenc el fil del discurs i segueixo elogiant a Pere Romeu, etc. Crec que allà ja es van veure moltes coses. Al final hi haurà gent que ho entendrà més o menys, però el futbol femení i el Barça ha crescut amb Alexia. I això implica moltes coses. Implica que el teu salari no és gens alt, implica que gràcies a ella i amb altres figures el futbol femení ara és professional i segurament les que arriben ja tenen unes fitxes que dius, ostres, amb això podem fer coses. I ella amb 32 anys entenc que vol... garantir el seu futur econòmic i és el moment, ho guanyes absolutament tot, has fet pòquer de títols, ets la capitana, ets un emblema, ets una icona. És una llàstima que des d'aquí no es pugui fer una mica més, però clar, tens el problema del fair play, que tot està relacionat i al final entens que hi ha jugadores que es veuen obligades a fer un pas al costat per guanyar diners, i és molt lícit, crec que és molt lícit tenint en compte la seva situació i el que ha significat pel Barça, i òbviament tothom està amb el seu dret de decidir el seu futur, però en el cas d'Alexia jo crec que està més que
4: justificat. Sí, aquesta no és una decisió que es prengui l'últim moment.
0: Tots dos veig que teniu bastant clar que el mòbil de la decisió és econòmic, que si ho és, i jo ja he dit molts cops que em sembla perfecte.
5: Jo crec que sí, que és econòmic, i em sembla molt...
1: També hi ha un mòbil esportiu, ella té molt... està molt capficada en no ser un tap. I en saber quan és el seu moment per donar pas a les noves generacions, de qui ha fet de mentora i ha estat super pròxima, i quan va firmar aquest contracte ja ho va dir, que tenia molt al cap això, en no ser un tap per les noves generacions, que ja no volia...
5: Sí, però Ruth, potser per un any més, no?, aquest any de massa que li quedava encara, no?, vull dir, ets la capitana, ets titular, a part ha fet un any impressionant a nivell futbolístic, crec que ha estat molt ben recuperada després de la lesió, i crec que ha fet un dels millors anys de la seva carrera, i crec que per un any més li donava i per seguir acompanyant...
2: Sí, el que passa que l'oferta que ella tindrà aquest estiu, segurament no és la mateixa que pot tenir l'estiu vinent.
5: I aquí
2: ara era el moment.
4: Però hi ha una operació de traspàs que li costi diners amb ella. Suposo que si el Barça li dona sortida serà perquè no vol rebre res a canvi.
1: Sí, aquest era el pacte.
2: Tenim ja l'anunci oficial d'Alexia Putellas. Sí. El podem sentir a través d'Instagram, ha fet aquest anunci. Jo crec que sentirem bastanta música, però ella parlant també.
1: És un anunci que ella titula com una història perfecta.
2: Sí? El podem sentir? Ara... No, havien dit... M'havia dit el Salva que el teníem, però ara no. Aquelles coses que passen a la tecnologia...
0: Ara.
2: A veure...
4: Sembla que l'estiguin a metrallant.
6: Aviam. Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
7: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
6: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.
8: Dicen que sí, vieres passar a tu.
6: Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip.
8: Todos sabéis venir
9: Bueno, es va donar l'oportunitat, ja no estava, però... No sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors. Tira'm, mag...
10: Intervenció tècnica d'Alexia.
9: Tira'm, mag...
10: Màgia pura, talent pur. Quina jugadora.
9: Hem portat l'equip femení més lluny del que mai havíem imaginat. A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sols reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible. Catorze temporades i més de 500 partits, amb moments que quedaran per sempre en la memòria del Barça i en el meu cor.

0: No tinc paraules per descriure el que ha estat viure això al costat de totes les meves companyes, de les que van obrir camí i de les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern. A les que veniu per darrere, ja sabeu el que sempre us dic. La pressió i aquestes samarretes són un privilegi. El futur de l'equip és vostre i us tocarà a vosaltres fer història al millor club del món. Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
0: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Doncs ara ja li hem sentit dir a ella, a Alexia Putellas, la capitana del Barça s'ha buidat i deixa pas, com explicava abans la Ruth, no vol ser un tap, serveix el futur en safata a les seves companyes més joves i ella buscarà altres camins, això ja en parlarem, ja se sabrà en el seu moment, però ara ja tenim oficialment aquest adeu del qual estàvem parlant fa setmanes, per no dir que mesos, i que com ella ens ho ha demanat intentarem que no sigui un moment trist, tot i que realment és difícil imaginar-se després de 14 temporades i de tot el que ha passat al Barça femení en aquests últims anys un Barça sense Alexia Putellas.
3: És un vídeo molt emotiu on se la veu ella llegint, com en un estudi de ràdio, perquè ens fem una idea, llegint aquest text que òbviament ha preparat.
2: Podria haver vingut aquí.
3: L'hauríem convidat.
4: Li hauríem fet preu, no?
3: Sí, exacte. I, evidentment, ple d'imatges d'ella mateixa i recordant, per exemple, la quantitat de títols que ha guanyat amb el Barça, 10 lligues, 4 Champions, 9 copes de la Reina i 4 Supercopes d'Espanya, que es diu ràpid, en aquestes 14 temporades, on ella mateixa, ja l'hem sentit, fa un repàs de la seva trajectòria al Barça, que no va ser fàcil, perquè ella fa un primer intent per jugar al Barça, i juga fins i tot, jo crec, uns mesos, però aleshores el Barça no tenia categories inferiors. Compte amb el que expliquem. Quan Alexia tenia 14 anys, el Barça no tenia categoria infantil, va ser el reordenament, va arribar més tard, i aleshores en aquell moment el Barça li diu vés fora, marxa, i ja et recuperarem. Se'n va a l'Espanyol, després se'n va al Llevant, i malauradament és la mort del seu pare el que la fa retornar cap a Catalunya, i aleshores sí, torna a entrar al Barça en aquestes 14 temporades.
2: El Barça estava esperant que Alexia donés el tret de sortida, i ara ja ho confirma també de manera oficial. De fet, com apuntava abans la Ruth, el Barça anuncia que aquest dimecres a les 11 a l'Spotify Camp Nou hi haurà un acte de comiat, m'imagino que amb tota la plana major del club, i evidentment amb Alexia Putellas. Començarem a escoltar reaccions a aquesta notícia, la primera d'un habitual del Tot Costa, la Marta Corredera. Hola Marta, bona tarda.
5: Hola, bona tarda a tots.
2: No es pot dir que sigui una sorpresa, perquè per dir-ho així tu ja ho veies a venir des de fa temps que això s'acabaria així, però no deixa de ser un moment, un punt agradós. No és agre perquè ella ens ha demanat que no ho sigui, però es farà estrany tot plegat, eh?
5: Sí, serà molt estrany. A veure, a mi no m'agafa de sorpresa, perquè ja és una cosa que venia empaint des de fa temps. Jo, a més, vaig tenir la sort de poder estar amb ella dissabte passat, després de la final, vaig estar parlant amb ella i bueno, ja m'ho va deixar clar. I res, només agrair-li tot el que ha fet pel Barça. La veritat, és un moment agradós perquè vols que segueixi, perquè ara mateix ve de guanyar la Champions, ve de guanyar el pòquer. L'any que ve segurament, per mi, hauria de ser, si no és Patri Jarro, hauria de ser ella la pilota d'or, i sembla que encara té molt per donar, no? Però ella mateix ho ha dit al vídeo, m'he buidat, ho he donat tot, jo la conec, és exigent, ella porta molt de temps pensant només en ser millor, fer millor l'equip, en millorar en tots els aspectes, i això al final et desgasta, i jo entenc que vulgui nous reptes, jo entenc que vulgui sortir del club en el millor moment perquè deixa un llegat històric, i no per això deixa de fer mal, òbviament, però penso que és un bon moment per ella per prendre aquesta decisió.
2: Anem treballant sobre la marxa, heu escoltat gairebé en directe l'àudio del comiat d'Alexia Putellas. Si ens esteu seguint a través del canal Esport 3, ara els companys han treballat a tota velocitat per poder servir-vos també les imatges d'aquest vídeo tan emotiu de la que a partir de demà, o a partir de diumenge per ser precisos, serà ja excapitana del Barça.
3: Marta, tu quantes temporades vas coincidir amb Alexia al Barça?
5: Clar, al Barça jo diria que vaig coincidir unes 4.
3: 4 temporades i després totes les de la selecció espanyola.
5: Sí, però clar, jo quan jugava al Sabadell, que jo tenia 13-14 anys, ella tenia 10-11 anys i jo jugava amb ella. Bueno, o ella jugava amb mi, perquè ella va arribar més tard, però jugàvem juntes. O sigui, vull dir, l'Alexia i jo des de 10-11 anys compartim pràcticament vides paral·leles. Llavors, ostres, jo li tinc molt de pressa per això, perquè fa molt de temps que la conec, i més enllà de tot el que he compartit amb ella amb els camps, doncs també personalment li tinc molta estima.
3: I de l'Alexia, aquella que tu veies ja amb 10 anys, a la que ara marxa del Barça, què és el que a tu més t'impressiona?
5: La maduresa mental, perquè tu des de petita ja veies que era una jugadora diferent, ja veies que tenia condicions. Ella amb 11-12 anys jugava ja amb nenes de 13-14 i pràcticament era la millor. Llavors tu ja veies que alguna cosa era diferent. Jo destacaria aquesta maduresa que ha adquirit durant els anys, no? De ser molt més madura a la presa de decisions. Crec que ella ha evolucionat molt en el sentit, sobretot, de ser un exemple i ser una líder. Jo recordo l'Alexia més joveneta i era molt introvertida, li costava molt parlar, i jo l'he vist en les últimes temporades i amb les joves liderant, de vegades no faltava ni que obrís la boca, saps? O sigui, jo destacaria això, no? El lideratge aquest que ha adquirit i la maduresa. Més que dintre del camp, fora, per gestionar totes les situacions durant aquests anys que tampoc han sigut fàcils, molts d'elles.
2: Parles de lideratge, jo diria gairebé més que lideratge de portes endins, carisma de portes en fora. Alexia d'alguna manera ha posat el testimoni en mans de les que venen, però trobar algú que faci d'Alexia, no sé, penso en Aitana, penso en Patri, però bé, cal donar-los l'oportunitat de fer-ho, però jo no sé si
5: sí, però
2: la dimensió d'Alexia és difícil d'igualar, i estic parlant més enllà de la part futbolística, que també és important, òbviament.
5: Sí, no, ara estem parlant, òbviament, que la futbolística és important i tots sabem que al Barça hi ha jugadors amb molta qualitat, amb moltíssima, però estem parlant del que tu dius, Jordi, del tema més enllà del verd, del lideratge, del que pot deixar les futures generacions de liderar un projecte o de liderar un vestidor. I jo crec, i que em perdonin les altres, perquè òbviament Aitana la considero una gran futbolista, Patri per mi, només tinc paraules bones per ella dintre i fora del camp, però per mi la manera de liderar l'Alexia, la unió que ha sigut capaç d'aconseguir en aquest vestidor, no sé, se'm fa difícil veure a una altra jugadora capaç de fer-ho, saps? O sigui, òbviament, Patri, per exemple, té molt de carisma en el sentit de que és molt riallera, amb les companyes, fa bromes, és un altre tipus de lideratge, però que a mi també m'agrada en aquest sentit, però jo, la unió que ha sigut capaç de crear l'Alexia dintre del vestidor, aquesta comunió i aquest lideratge, em perdonaran les altres, però jo veig molt difícil que algú pugui assumir això.
3: És que, sent gran la seva dimensió esportiva, és molt més gran la seva dimensió extraesportiva, no només pel que significa el vestidor, sinó pel que significa en el món del futbol, pel que significa ara mateix ella com a icona. És a dir, és possible que el Barça trobi un recanvi esportiu al camp en un, dos anys. La qüestió és si pot trobar aquest recanvi d'emblema d'aquest Barça femení, d'imatge.
5: És que si mirem, jo recordo, mirant els meus inicis o quan jo era més joveneta i jugava i l'Alexia començava a despuntar, ella sempre ha sigut una icona en quant a imatge. O sigui, Nike la va captar molt ràpid, per exemple, perquè ella tenia aquest carisma, tenia aquesta visibilitat, o tenia, digue-li, aura, com es diu ara, no? Ara la joventut diu això, doncs l'Alexia tenia una aura i té una aura que és molt difícil d'aconseguir. La tenia potser Megan Rapinoe, potser Alex Morgan, i Alexia Putellas, és que no se m'ocorreixen més jugadores que puguin tenir aquesta cosa diferencial, i òbviament en aquest sentit per mi no hi ha cap substitut ni dintre del vestidor ni fora que pugui suplir aquesta figura d'Alexia. Després esportivament, òbviament, dintre d'uns anys direm, bueno, doncs tampoc va ser per tant. O no, o al revés, direm, ostres, doncs aquell dia va morir el projecte, que també pot ser, perquè ara a veure què passa, ara a l'Alexia és el que dic, és una figura que uneix molt al vestidor, que ha creat aquest projecte juntament amb altres jugadores, i ara, pues mira, és com una miqueta una fidera que ha de començar a liderar-se per part d'unes altres jugadores, i veurem si són capaces de fer-ho o no. Això ho direm durant els anys, però el que està clar, que jo crec que l'Alexia com a icona, com a imatge, com a líder i com a tot, és insubstituïble per mi.
2: La Marta tenia l'exclusiva des de dissabte a Oslo, els altres ens hem hagut d'esperar a dimarts. Per casualitat no sabràs on va. Ho sé, però no t'ho puc dir.
3: Podem explicar que totes les informacions apuntant a que aniria a Londres, precisament
2: ja,
3: el projecte...
2: Totes les informacions apuntaven que marxaria i
3: no
2: fins que
3: pugui,
2: hem vist el vídeo.
3: Sí, però en principi seria a Londres, i això voldria dir al London City que no s'enfrontaria al Barça en la pròxima Champions, perquè el London City no està classificat per la Champions. La Marta té molta més informació i potser ens pot rebatre aquesta informació, però si és així, no sé fins a quin punt hi ha influït també això en ella, de no voler...
2: No fem de Giralde.
3: Perquè aleshores veig que ve a acabar a Lyon.
2: Alexia ja ho ha fet tot, només li demano que demà no digui coses que després no podrà complir. És l'únic que li demanem.
3: Sí, no, perquè és veritat que el London City, si es confirmen totes les arribades que durant aquest temps s'han dit que poden arribar, és a dir, Mapi, la mateixa Alexia, no sé si alguna jugadora més, tindrà projecte per classificar-se per la pròxima Champions, això sí.
2: Imaginem. En fi, amb la Marta Corredera hem volgut fer una primera reacció, més en calent impossible, perquè havia començat ja el programa per saber com respirava després d'aquest anunci d'Alexia Putellas. Ella, per sort, ha tingut 4 dies per reflexionar-lo i ens ha fet aquesta mirada tan interessant de la part que és futbolística i també de la part que és de la dimensió carismàtica i de lideratge d'Alexia Putellas. Marta, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, un petó.
2: Aquí a l'estudi han estat escoltant atentament el Miguel i l'Anaïs. Alguna qüestió que us hagi canviat la mirada després? M'he pensat en tu, Miguel, aquest meu cuidat és molt guardiolista.
4: Sí. I potser inspirat també amb el Guardiola.
2: Home, segurament. Segurament, no?
4: Jo, si s'ha d'acabar, ja ho he dit abans, que s'acabi quan més aviat millor, que surti de la millor manera possible, que vagi l'equip que millor pugui tractar-la i que sigui feliç. No hi ha res més a dir.
3: Saber triar el moment de marxar també és molt important.
4: Importantíssim, diguem-ho a mi.
1: Sí, sí.
3: I jo crec que encara que ara, demà serà especialment un dia, jo crec, molt emotiu pels aficionats del Barça, i que ara mateix a les xarxes doncs ja hi es transmet una gran tristor. També crec que si ella tria aquest moment, més enllà del factor econòmic, és perquè ella també veu que ara és indiscutible, però que no ho sap si ho serà l'any vinent.
4: Això és triar el
5: moment. I que no ho milloraràs, Sònia. No ho milloraràs.
3: I que exacte, marxa guanyant una Champions, no saps com anirà.
5: Increïble. Ho has guanyat absolutament tot. És impossible millorar. Com a molt ho pots repetir, però és molt difícil, perquè guanyar 4 títols en una temporada i una Champions, tal com s'està posant al panorama.
1: Ser protagonista.
5: I amb aquesta ascendència no ho milloraràs. Si hi havia un moment perfecte, era aquest.
3: Ho dic perquè també podem tenir la tentació de dir: home, el club podria haver fet un esforç, perquè és cert que el club s'ha mantingut en tot moment on li ha pogut el seny per sobre de la rauxa, de dir, té un any més, que és el que a nosaltres ens convé, i no podem arribar, perquè econòmicament no podem arribar al que li oferiran fora. Per tant, no ens posem, no embogim i de cop li oferim 3 anys perquè, Alexia, tu has d'acabar aquí la teva carrera, perquè això que seria que la rauxa et guanyés, després segurament ho acabaries pagant tu i ella.
4: Ja ho hem vist amb jugadors del primer equip.
3: Sí.
4: No podem demanar que es torni a caure amb el mateix error. I respecte
2: a la situació actual,
4: a la situació de l'Alexia, és molt millor.
3: Sí,
4: marxar
3: sí.
4: Quan tothom està desitjant que et quedis, sí. Que marxar quan tots estan desitjant que te'n vagis.
2: Sí, aquests dies, amb el cas d'Alexia, pensava en Cazorla, que va tornar a l'Oviedo, vaja, no com un heroi, més que un heroi, els va ajudar a pujar a primera.
4: Jugant pràcticament gratis.
2: I ara se'n va amb un descens, gairebé sense jugar perquè l'entrenador que va arribar per salvar-los a la desesperada no el volia. Vaja, en fi, que és un final trist per un mite.
6: No, no,
2: no estic comparant l'estat de Cazorla, que té 40 anys, amb el de Alexia, però a nivell de llegenda m'hi va fer pensar l'altre dia, i això Alexia sí que no s'ho podrà retreure mai, haver marxat a dalt de tot després de guanyar tots els títols.
3: I el tot costa d'haver-la entrevistat, que era bé de les últimes entrevistes amb la samarreta del Barça que haurà fet Alexia.
2: Sí, oh. no ens va donar informació que li va donar la corredera, però no va estar malament.
3: No,
2: ara ja la propera veurem si com a jugadora del London o...
7: Té l'imperi de Michelle Kang aquí està fent feina,
3: Sí, sí.
2: Sí, bueno, de moment les Champions les continuen guanyant aquí.
7: Sí, de moment.
2: Ja, potser algun dia no, però de moment ella va pagant i aquí anem guanyant.
3: Sí, però ahir hi havia algú que deia no embogim, això no són les competicions masculines i no critiquem de manera feroig aquesta dona que està invertint en uns equips que ningú altre ho fa i no és el que passa de dir, no, és que venen els equips masculins, hi ha molts milions està invertint en molts, no volen invertir i
2: jo no la critico, però està rebentant el mercat perquè està posant sous desorbitats a un equip que ara mateix no té aquest nivell.
3: Però ja l'han rebentat ja l'ha rebentat l'Arsenal, ja l'ha rebentat el Chelsea.
2: Però l'Arsenal i el Chelsea són equips que abans ja tenien aspiracions. Mm-hmm. Ella el que està fent és, d'alguna manera, i em sembla que està molt bé, però ho fan equips que no tenen...
3: Bé, el Lyon
2: ha guanyat
3: les coses. Això es pot parlar del London City.
6: Quina fitxa pot tenir aquesta noia al London City?
3: L'Alexia?
6: Sí.
3: Jo crec que pròxim al milió d'euros.
6: També és un bon sou. Jo potser tornaré a treballar.
3: Jo crec que pròxim a milió d'euros.
2: Que no deu estar gaire lluny del que guanyava aquí. El que passa és que el contracte
3: l'imagino
2: que serà més llarg.
3: Són 3 anys, no? Seran 3 anys, no sé si seran 3, seran 4 o el que li ofereixi.
2: Aquí sí que, cadascú que faci el que vulgui, jo aquí no hi entraria perquè em sembla que Alexia té tot el dret a fer això. És a dir, ella ha de mirar pel...
3: O fins i tot més perquè arriba lliure, que aquesta és una altra, clar.
2: Probablement, però que vull dir que aquí no hi trobareu un home... Doncs si és per diners i ben té fet, tot el dret, sí, perquè a més
7: pues com que tot aquí, en aquesta vida vull
2: com
7: dir...
2: ella, no, però que ara d'aquí se'n va sense deixar res per fer
3: i
2: ho ha fet uns quants cops. És a dir que, vaja, jo crec que
3: compromís total,
2: ja ens coneixem tots i sempre hi acabarem trobant voltes, però jo crec que és impecable la decisió que pren Alexia. Que ens hauria agradat més que es quedés aquí? Doncs sí, però l'última paraula la tenia ella i jo crec que fa ben fet. Farem una pausa i encara mirarem de rescatar alguna mirada més sobre aquest adeu d'Alexia Putellas. Deixeu-me passar un moment per Palamós, perquè allà hi tenim el Solà. Mira. Oh, final de la primera, per quina connexió més...
8: Com tu series, eh?
2: Sí.
8: Tot ionitzat. Sé que l'estàs mirant, perquè sé que l'estàs mirant.
2: Doncs l'estic mirant.
6: Encara jugues a la tele, no?
2: Sí, la transmissió de la tele va un pèl més tard, però vaja, podria aventurar-me a dir que van 0-0 i que t'ho estàs passant de conya.
8: Sí, van 0-0 i m'ho estic passant de conya, empat a 0, amb un Badalona Women que està plantant cara al Madrid i que ha tingut la millor oportunitat amb una escapada d'Irina Uribe, al final no han pogut resoldre i la defensa del Madrid ha hagut de rebutjar la pilota pràcticament de sota els pals, amb un Madrid que amb prou feines ha arribat a la porteria de Maria Valenzuela, de moment però empat a 0 en un partit on es demostra que no hi ha gaire res en joc més enllà dels 3 punts i millorar la classificació. Ni Madrid, que serà segon, ni Badalona Women, que ja s'assegura la permanència fa unes quantes jornades, doncs estan posant tot l'esperit competitiu. Descans, com heu pogut sentir, Badalona Women 0, Real Madrid 0.
2: Gràcies, Edu. Fins ara.
8: Fins ara, adéu.
2: Una pausa i ara venim.
9: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
11: Ostres.
10: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
12: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
13: Les notes del nen, les obres a casa...
12: El manteniment del cotxe...
13: Ah, no, això no és cap càrrega.
14: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
15: Peugeot.
11: Vine a descobrir les drassanes reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
15: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
11: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
15: Drassanes reials, pedres que expliquen Barcelona.
16: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans?

0: persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
1: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, si obligues, que cantes somrient sempre.
2: Amb Ricard Ostrell.
4: Em van passant coses.
3: Sí.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Catalunya Ràdio. Som 3cat.

0: 7 minuts i seran les 8 d'aquest dimarts 26 de maig de 2026, que quedarà per sempre com el dia que Alexia Putellas ens va comunicar que deixa el Barça després de 14 temporades i incomptables èxits de tots els calibres. Havia de ser aquí acompanyant-nos, però se li ha girat feina al periòdico, a la Laia Bonals. Hola, Laia, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Una mica... Sí, una tarda mica complicada de cop, eh?
0: S'ha complicat la tarda, sí, sí. I això que més o menys ho teníem previst, però clar, fins que l'F5 ha aparegut al vídeo de l'Alexia, estàvem tots parats.
1: Totalment, no, és una notícia que ja esperàvem. De fet, aquí teníem tot preparat, com passa sempre, però clar, no, mai vols tirar sense que ho hagi anunciat ella i sense que hagi fet aquest vídeo, perquè era molt important aquesta oficialització, que s'ha anat retardant durant el dia d'avui. Però un final trist, he de reconèixer que veient el vídeo una llagrimeta se m'ha escapat, perquè, ostres, ha donat que realment Alexia Putellas deixa de ser futbolista del Barça. No sé jo si ho hem acabat de pair o en som conscients de què significa.
0: Bé, ara ho comentàvem amb la Marta Corredera, que com a mínim té la mateixa implicació a nivell de lideratge i de carisma que ara mateix futbolístic.
1: No, absolutament, vull dir, futbolísticament, després de la lesió ha tornat d'una manera paulatina, però ja torna a ser una mica aquella Alexia líder en el vestidor a nivell futbolístic i a nivell emocional, és l'eterna capitana. Crec que és impossible que cap futbolista mai pugui igualar el que significa Alexia, perquè ha sigut la líder i la representant de tot un vestidor que ha canviat la història, que ha canviat la societat. I crec que a mesura que passi el temps i ja la veiem de lluny amb altres colors, ens n'adonarem de la importància, perquè quan la tens a prop és normal normalitzar, no?, tenir Alexia Putellas, però ara que deixarem de tenir-la, uf, es fa una mica complicat.
0: Hem parlat d'aquesta espera per la comunicació. La Marta Corredera ens explicava que ella ja li va comentar dissabte. Tens més o menys clar com ha anat la gestió d'aquesta comunicació? En quin moment Alexia ja tenia decidit de totes que marxava?
1: Al final, ella havia postergat la decisió fins a la final de la Champions i és una mica el que ha dit en el vídeo, no? Volia la història perfecta, volia que si s'havia de marxar es marxés com ha acabat passant, guanyant a l'Olímpic de Lió, endur-te de la quarta Champions i després de la Champions i de fer la celebració ahir ja estava tot bastant sentenciat i bastant clar la decisió que prenia. I sí que és cert que durant el dia d'avui doncs tot es complica sempre, quan hi ha d'entrar un, hi ha d'altre l'altre, mira el vídeo, edita no sé què, vigila el que sigui, doncs al final s'ha anat com retardant una miqueta, però que havia de ser avui era la informació que tots teníem i que, bueno, que estàvem esperant. Però sí que és veritat que primer anava a ser el migdia, després anava a ser una miqueta més a la tarda i ja...

0: sigut aquí ben de ser el programa, vamos.
1: Laia, ara amb la Marta Corredera reflexionàvem sobre la dimensió d'Alexia Putellas, més enllà del que és estrictament el tema esportiu, és a dir, més enllà del que aporta dins del camp. Tu quin t'imagines que pot ser el relleu en aquesta situació en què es trobarà el Barça a partir d'ara, en què no només és la sortida d'Alexia, sinó que algun altre pes pesant de la plantilla marxa? Qui t'imagines que pot agafar el lideratge d'aquest equip?
0: Crec que és molt difícil. O sigui, crec que no existeix un relleu real per a Alexia Putellas. Tindrem altres lideratges, hi haurà altres futbolistes que agafaran les regnes d'aquest equip, però fer-ho de la manera que ho ha fet Alexia i com ho fa Alexia, crec que no hi ha ningú que ho pugui ser així. Ara tocarà veure quines són les futbolistes del vestidor de les que es quedaran aquesta temporada, que es veuen amb cor i que han d'agafar una mica aquest rol. Dos noms clars per mi són Aitana Bonmatí i Patrick Jarro. Ara són lideratges molt diferents. Veurem quin és el que acaba de quallar més al vestidor i qui també és qui té la voluntat d'assumir el rol, perquè Alexia Putellas té una dimensió molt gran i per Aitana Bonmatí també la té, però és una altra manera de lideratge, és un altre futbolista molt diferent. Per tant, veurem com acaba de sentar-se tot. Jo m'esperaria a veure com comença la temporada que ve amb la final de la plantilla que et quedi, que arribi i qui se'n vagi, i a partir d'allà s'intentaria, crec que s'ha de construir una nova manera de liderar aquest equip i veurem qui agafa una mica aquest braçalet, ja sigui físic o literal.
2: Pel que fa al futur d'Alexia, les teves informacions van en la línia de la Sònia i la Ruth cap a Londres?
0: Absolutament. Michel Cante entre Sella i Sella tenia Alexia Putellas, ho estem intentant per totes les vies possibles. Veurem si acaba tancant-se una operació, però a priori pinta que sí, que el destí final d'Alexia seria a Londres, es retrobaria amb Jana i potser amb alguna altra companya que ara té al Barça com Mapilion.
2: Doncs les impressions de la Laia Bonals, una autèntica experta com la Ruth, com la Sònia, com l'Anaïs en el dia a dia del Barça femení, i que ens hi ha dit la seva després d'aquest anunci d'Alexia Putellas. Laia, n'anirem parlant i et deixem continuar amb la feina al periòdico. Gràcies.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: De la Laia Bonals cap al Ramon Salmurri. Hola, Salmo, bona tarda.
3: Hola, bona tarda,
2: Costa. El Salmo és a una gala de premis Sportswomen, ho dic bé?
3: Sí, una gala del diari Esport, la gala dels premis de la dona al món de l'esport, on hi ha dos representants del club, un d'ells Pere Romeu, i on hi és també la premiada Clara Serra Jordi, protagonistes del Barça, d'una jornada en la que Alexia havia rebut un guardó, que també havia d'assistir, però que, òbviament, finalment no ho ha pogut fer.
2: També se li ha girat feina.
3: Altra feina. Sí.
2: I què, creus que podrem sentir alguna primera impressió de l'entrenador, una de les possibles hereves d'Alexia?
3: No sé què dir-te, ho intentarem i estarem pendents, i si ho podem aconseguir, doncs fantàstic, però diguem-ne que ara mateix hi ha una mica de, no sé com dir-ho, de disputa en aquest sentit, entre la voluntat d'alguns de que facin algunes declaracions i la voluntat d'altres de que no sigui així. Però vaja, que estic aquí pendent d'això, i si hi hagués alguna reacció, t'ho faig evident.
2: Doncs si hi ha, evidentment, qualsevol novetat, qualsevol possibilitat de reacció, jo crec que el dia s'ho val. Si no és avui, no passa res, ja els escoltarem demà, però el dia del comiat d'Alexia Putellas, tenint en compte que participen en actes públics, estaria bé poder escoltar, ni que sigui una primera impressió de gent que la coneix i que hi ha treballat i que hi treballa el dia a dia.
1: En el cas de Pere Romeu, l'entrevistava aquest diumenge passat el Roger Escapa, i Pere Romeu li explicava que ell li havia demanat a Alexia que es quedés, però també ja deixava entreveure cap on aniria, deia, però ella farà el que voldrà, i també li explicava que l'any passat ja li havia demanat que es quedés, recordem amb la informació que ens explicava abans la RUR respecte a l'oferta del PSG.
2: Molt bé, Salmo, evidentment, línies obertes, si hi ha qualsevol protagonista a la teva posició ens demanes pas, d'acord?
3: Molt bé.
4: Ja tenim algunes reaccions a xarxes de les companyes, per exemple, Marta Torrejón, que també m'ha explicat que deixa el club aquesta temporada, diu eterna, llegenda única, Graham Hansen, una autèntica llegenda, com et trobaré a faltar, o també la Irene Paredes, gràcies per tot, Ale.
2: Molt bé, doncs les companyes que ja s'estan manifestant a xarxes, ara a veure si tenim sort i s'abraonen sobre el micròfon de Ramon Salmurri. Ha estat una primera hora gairebé dedicada de manera monogràfica a l'anunci d'Alexia Putellas de deixar el Barça amb efectes immediats. Demà l'últim partit del Johan Cruyff a les 7. Jo crec que el de diumenge a Madrid segurament ja se l'estalviarà, però, en fi, Lewandowski també va anar a València i jo no ho vaig acabar d'entendre. Són les 8. Vuit tocades. Avui el retard mínim, tenint en compte la magnitud de la informació que estem remenant. Agnès Marquès, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
5: Doncs mira, la força haurem de recollir també l'impacte de la sortida d'Alexia, però pel que fa estrictament a informació general, res, aquesta hora destacar que explicarem el resultat d'una reunió que hi ha en marxa ara mateix entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar a veure si desencalla en el conflicte laboral que ha portat mestres i professors a convocar un calendari de vaga. Segons fonts sindicals, el departament hauria presentat en aquesta trobada una nova proposta de millora salarial que costaria força les posicions. S'ha d'acabar encara la reunió d'avui. Estan emplaçats a una nova reunió demà. Veurem si la d'avui doncs acaba amb un acord definitiu o demà continuen. També a aquesta hora dir-vos que us explicarem. Estic jugant amb l'ordinador que s'està penjant, però no passa res, perquè ho dic per si em veieu dubtar una mica més del compte.
2: No. Us explicarem... Impecable. Com si fes 20 anys que fa ràdio.
5: Ah, exacte. Doncs escolta, en Quim Olivares, el corresponsal del Regne Unit, que ens explicarà que el Parlament d'Escòcia ha aprovat la proposta del nou govern d'Edimburg de demanar a Londres l'autorització d'un segon referèndum després que en les últimes eleccions doncs, va guanyar el partit independentista. La iniciativa s'ha aprovat amb els vots del Partit Nacional Escocès i també els Verds. I avui sentirem dues veus que no és fàcil de tenir-les a la vora i escoltar-los. Un és l'hispanista Ian Gibson, que fa una crida, és interessant, parla de moltes coses, però així com a titular fa una crida al govern espanyol a impulsar les recerques de les despulles de l'Orca, perquè és un tema que està completament aturat. Si hi ha després un canvi de govern, doncs pronostica Gibson que s'aturarà del tot i que el que no pot ser és que l'Orca, en un moment en què doncs, torna a estar d'una manera tan potent sobre la taula amb aquesta pel·lícula de Los Javis que ha tingut tan bona acollida a Canes i que ens diuen els que en saben que pot tenir molt més recorregut en altres festivals internacionals, doncs demana que no s'aturi, que no pot ser que una figura com l'Orca les seves despulles encara estiguin desaparegudes. I l'altra és el periodista Richard Ford Pulitzer, que també hem pogut parlar amb ell amb un equip de Catalunya Ràdio i que parla de Trump i de la por que té Donald Trump als intel·lectuals. Tampoc una cosa molt pujada, diu Ford, diu només la gent del cinema, etc. I tot, ell ja té por d'aquest tipus de perfils. També lligant una mica doncs, amb el que ha passat, ho explicàvem la setmana passada, no?, amb el talk show de Colbert, que la CBS que ha acabat tancant per pressions polítiques. Bé, tot això, i algunes coses més.
2: Molt bé, doncs, que l'ordinador manté en secret, sí. Ara mateix, però que podreu escoltar. Avui el dia va de secrets. A partir de les 10 al Catalunya Nit, amb tots aquests continguts, i segurament encara algun més, amb el Manel Alias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
5: Gràcies.
6: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
7: Amb Sònia Gelmà.
1: A la primera hora del Tot Costa, un monogràfic sobre Alexia Putellas, que precisament ens agafava en directe quan comunicava oficialment a través de les seves xarxes que posa punt final a la seva carrera al Barça després de 14 temporades al primer equip, on ha guanyat infinitat de títols, però bàsicament els més importants, 4 Champions i 10 Lligues. Una Alexia Putellas tenia el dret a decidir, per dir-ho així, gestionat amb el Barça ja des del final de la temporada passada. En aquests últims dies ens veiem, intuíem, vaja, la notícia, però que hem esperat tots plegats que ell oficialment doncs informés que deixa el Barça demà. A les 11 del matí el club li ha preparat un acte amb la presència, òbviament, de Joan Laporta i de tota la plantilla del femení i demà a les 7 de la tarda, en principi sobre el camp, doncs jugarà els seus últims minuts com a jugadora del Barça. Demà a les 7, partit al Johan Cruyff de Alexia Putellas. Hem valorat la notícia amb Miguel Rico, amb l'Anaïs Martí, amb la Ruth Vilà, amb la Marta Correderas i amb la Laia Bonals, que ens han entrat a distància.
2: Corredera, una.
1: I què he dit?
2: Correderas.
1: Marta Corredera i Laia Bonals.
2: Ah, això mateix.
1: Sorbenera, Correderas i Bonals.
2: Parlo de memòria, però diria que 4 Champions i 10 Lligues és igual que Messi.
1: Ara m'agafes, però ho resolem
2: 4 Champions,
1: ràpid.
2: Segur. I les 10 Lligues me'n balla una.
1: Ho resolem ràpid.
2: Però, vaja, no té més, però fa gràcia que...
8: Perdona,
2: que el punt final
8: sigui... El nivell de personatge del que vam parlar d'una hora.
2: Doncs mira, seria una manera de subratllar-ho. En fi, que aquesta...
1: Sí, efectivament, 10 Lligues i 4 Champions, també Lionel Messi. Molt bé, la teva memòria. Perfecte, sí.
2: És que el palmarès de Messi me'l sé gairebé de memòria, i ara quan has posat tot junt el d'Alexia...
1: Sí, et diré que Alexia té un parell de copes del rei més i té 4 supercopes menys. Vull dir, però vaja que sí. Sí, és que Messi té 8 supercopes d'Espanya.
2: Sí, sí, Messi té uns quants títols.
1: Bé, bàsicament, Alexia segurament pot tenir les supercopes que s'han disputat, potser hi ha alguna més, vull dir que la supercopa femenina va trigar més a instal·lar-se.
2: Ens quedarem en la part... de majúscules dels palmaresos, i aquí ho han clavat tots dos. Aquesta ha estat la primera hora del Tot Costa. De seguida, la segona, no tancarem el capítol Alexia, pendents del Ramon Salmurri a prop de Pere Romeu. La Ruth la tenim aquí en mode centre de dades per si hi ha qualsevol novetat, qualsevol reacció més, però hem de parlar també d'un altre futur al Barça, i un altre que segurament fotrà el camp.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: I és que avui estava prevista i s'ha produït la trobada entre Joan Laporta i Xavi Pascual per intentar convèncer el tècnic del Barça de bàsquet que no plegui, no marxi al final de la temporada. L'Ernest Macià ha estat pendent, ara però és a Badalona. Hola, Ernest, bona tarda.
1: Com estem, companys?
0: Ets a l'Olímpic, com ho testimonia el so que tens de fons, assistint a la represa del Joventut Unicaja, que es va haver de suspendre en el seu dia perquè es va espatllar el marcador de l'Olímpic.
1: Sí, i el marcador ja va, i el que diu el marcador és que de moment, tot i que han passat 5 minuts, segueix guanyant la penya de 20 punts davant d'un equip, l'Unicaja, que en aquest moment és fora de play-off i que, per tant, ha vingut aquí no de comparsa, sinó intentar remuntar el partit, van a totes. Això sí, de moment la penya està contenint bastant bé la reacció.
0: Per cert, que la penya ha sabut avui que serà anfitriona de la Supercopa CB el mes de setembre, per tant, la penya disputarà aquest torneig. El primer de la propera temporada, també hi seran el Baskonia i el València i el campió de la Lliga CB, que sabrem en les properes setmanes. Però vaja, per dir-ho així, la penya, a diferència del que li va passar a l'última Champions, aquí sí, com a anfitrions tindran garantit la participació a la Supercopa. Ernest, el tema. Trobada a la porta Xavi Pascual. Semblava irreconduïble. Hi ha hagut algun canvi en el parer, en la posició de Xavi Pascual?
1: Bé, Xavi Pascual ja anava amb la idea que no seguiria, però almenys s'ho pensarà. Ha vist, tot i així segueix sent molt difícil que es quedi, però ha vist que Joan Laporta pren decisions incòmodes, com per exemple liquidar el contracte de Juan Carlos Navarro com a general manager del bàsquet. De fet, ja la setmana passada O'Callaghan i Mario Bruno Fernández van assistir a l'assemblea de la Lliga CB, no hi va assistir Navarro, i les últimes decisions ja, doncs, Navarro està bastant desconnectat. S'està veient a veure quin encaix pot tenir, doncs, com a ex-llegenda del club, però fora ja de qualsevol escala de decisió. Mario Bruno Fernández també serà, entre cometes, degradat, podríem dir-ho així, però no, és a dir, seguirà dins el club i, per tant, es proposa una estructura totalment nova. En aquest context, fa unes quantes setmanes, segurament, veiem que el Barça, a més, augmentarà el pressupost i que a la reunió d'avui, doncs, Laporta ha dit que si convé es faria un esforç més, però potser arriba una mica massa tard. En tot cas, la confirmació no trigarem massa dies a saber-la i la idea, insisteixo, és que Pascual se'n va als Emirats Àrabs, és a dir, se'n va a l'Orient Mitjà.
0: És a dir, per resumir-ho, Pascual no ha canviat de parer amb la reunió, amb la trobada d'avui amb Laporta, però diríem així, tot i que tenim coll avall que marxarà, esperem confirmació. En el cas de Navarro està sentenciat, eh?
1: Sí, Navarro està sentenciat. I en el cas del Xavi Pascual, jo crec que en les properes hores et podré donar més informació al 100%, però la informació que jo tinc és que no seguirà aquí a Can Barça, perquè la diferència és tan gran amb el que li ofereixen fora que, en fi, a no ser que avui Laporta hagi convençut a Pascual, que de moment, diguem-ne, no ha tancat 100% la porta, però vaja, és molt, molt complicat que segueixi.
0: Bé, doncs quedarem pendents de confirmacions, però ni tan sols Laporta ha aconseguit convèncer ara per ara Pascual perquè es quedi, i a partir d'aquí s'obrirà el capítol de recanvis, per descomptat, per la secretària, per la direcció esportiva, per el càrrec de mànager. Algú haurà de substituir Navarro. Sí. I a la banqueta, en les últimes setmanes, havien aparegut els noms d'Ivon Navarro, d'Espanulis, tot i que t'haig de dir que a mi Espanulis no me l'acaben de confirmar.
1: Aris de Tessalònica sembla que és el més ben situat, perquè hi ha un pressupost i un projecte potent. I la veritat és que l'Ivon Navarro va ser a través d'una persona, d'una tercera persona, el contacte, és a dir, no va ser directe, i la pregunta va ser: t'agradaria entrenar al Barça? I ell va dir: home, clar, com que no. Però ja està, de moment no hi ha res més. I avui el Xavi Ballesteros, no? Suposo que anava aquí.
0: Sí. Doncs,
1: ha tret un nom important, eh?
0: Home, no, un nom important no. Ha tret el Sant Cristo gros. Amb permís d'Aito García Reneses, ha tret l'entrenador més llorejat de la història del bàsquet europeu.
1: Sí, sí. Jo el dimecres de la setmana passada vaig fer la consulta ja amb l'entorn Obradovic i el que se'm va dir és que en aquests propers dies decidirà si vol entrenar l'any que ve. Aquí hi ha un tema i és que suposo que la seva edat doncs ja no pesaran segurament tant els temes econòmics, però és evident que si entra un altre mirat a l'Eurolliga i evidentment tenim el Hapoel que van en pressupostos molt per sobre, doncs això pot distorsionar les opcions que pugui tenir el Barça, però evidentment doncs Željko Obradović té, sabem que té una casa aquí al Maresme i que doncs segurament Barcelona és un caramel per qualsevol persona si a més doncs s'augmenta pressupost i es fa un projecte amb garanties, doncs jo crec que no es pot descartar res. Veurem què diu Obradović, perquè ja serà una decisió més després d'haver viscut a Sèrbia, el que va viure, doncs segurament la tranquil·litat de Barcelona li pot anar bé, veurem.
0: Doncs és curiós perquè el Barça tenia avançats alguns fitxatges, però al final acabarà sent un estiu mogut tant pel que fa a la recerca d'un mànager com d'un entrenador que substitueixi Xavi Pasqual. Evidentment, estarem pendents. Demà més informació amb l'Ernest i convocarem sessió de 5è quart per analitzar tota aquesta moguda a la secció de bàsquet del Barça. Ernest, com deixem aquest Penya Unicaja?
1: Doncs mira, amb la penya increixendo, guanyava de 20, ara guanya de 28. O sigui que en principi això no s'hauria d'escapar, la sisena plaça ja està garantida, doncs encara tindria alguna opció la penya de ser cinquè.
0: Fins ara, Ernest.
1: Vagi bé.
0: A veure, passem un moment per Palamós perquè el Solà s'ha avorrit a la primera part. A la segona, malauradament, el Madrid ha posat la directa, Edu?
2: Sí, amb només 4 minuts ha fet 2 gols. El primer d'Eva Navarro, amb un xut des lluny, bé, de fet, una centrada. La pilota ha botat, sí. Ha superat la portera del Badalona avui amb Maria Valenzuela. I res, 4 minuts després, ara, tot just, el Badalona està trient de centre. Ha marcat Weir, després d'una bona jugada per la banda esquerra de Feller, ha posat la pilota a l'àrea petita i pràcticament al punt de penal. La jugadora de Madrid ha fet el 0-2, amb una primera part que, com abans deies, el Badalona avui m'ha fet un bon partit, però el Madrid, amb dues esgarrapades al començament de la segona meitat, està situant aquest 0-2. Ara som al 8, gairebé 9 de la segona part.
0: Per sort no té cap intervenció. El Badalona avui està salvat de fa setmanes. El Madrid que acabarà segon, però perden les catalanes, guanya el Madrid a Palamós a l'inici de la segona part. Fins ara, Edu.
2: Fins ara.
0: De seguida, alguna reacció més del adéu d'Alexia Putellas abans per tancar l'afer Pasqual? Us sembla molt preocupant la deriva que ha agafat la secció?
3: Doncs sí, perquè jo no tinc una resposta. A mi no em preocupa tant que marxi com el fet de que vulgui marxar. I si vol marxar és perquè hi ha alguna cosa a la secció de bàsquet, alguna cosa al Palau que no li acaba de fer el pes.
4: Sí, i és una cosa que ha quedat prou clara en les últimes setmanes amb les declaracions i en la manera que ha tingut d'expressar-se Xavi Pasqual. Crec que al final el sistema econòmic s'està menjant el Barça. Penso que el fet de ser un club poliesportiu, amb seccions, amb futbol femení, hauria de ser un premi a l'hora de comptabilitzar el fair play. I no només no és un premi, sinó que a sobre et penalitza. És a dir, com més tens, com més fas, com més intentes, més competitiu intentes ser, més et penalitza amb tot. Llavors, clar, tu arribes aquí i Xavi Pasqual, amb la voluntat d'aixecar el màxim de títols possibles, entenc que van haver-hi una sèrie de promeses de no, mira, això ho millorarem,
0: clar,
4: intentarem fer la cara a l'estiu.
0: Aquest és el tema, Anaïs, que Pasqual ja arriba en aquest context.
4: Correcte.
0: De saber de quin mal ha de morir, per dir-ho en plata, i així tot al final de temporada, segurament perquè té una oferta estratosfèrica, però a final de temporada han passat 6 mesos i abandona la nau. Vull dir que alguna cosa ha vist.
4: Dius
0: que no...
4: que hi ha, no? Potser del que se suposa que havia de passar aquest estiu, si és que havia de passar alguna cosa, no? Està clar que hi ha hagut algun missatge que no ha arribat o que no s'ha complert. I en aquest sentit és que el Barça és víctima de tota aquesta situació econòmica del fair play que t'està menjant. Llavors, clar, si tu pots marxar a un altre lloc a trincar més pasta i amb un projecte que no sé si serà millor o pitjor, el normal és que t'ho pensis.
0: Sí, sí. També et dic que a mi em resulta estrany la seqüència.
4: Sí, és a dir, la seqüència
0: que arribis al novembre d'alguna manera disposat a reconstruir i que l'abril ja diguis aquí no hi foto res, per més calés que et paguin, a mi em sembla preocupant.
4: És perquè hi ha alguna cosa que per aquí al mig que s'ha trencat.
0: M'imagino que tots dos, l'entrenador que marxa i el club que veu que se li esfondra el projecte, ens donaran les explicacions corresponents. Tornem a la carpeta Alexia Putellas. Míriam Guàrdia, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: La Míriam ha estat aquesta tarda en una gravació d'un programa de DAZN, que m'imagino que s'emetran els propers dies, on hi havia alguna futbolista del Barça, i per tant, acompanyada d'Alexia Putellas, amb la qual has pogut parlar de la deu de la capitana.
5: Exactament. Res, és un programa que s'emetrà demà. Estava la Quica Nazaret, la Clàudia Pina i també estava la Cata Coll. És cert que s'ha comunicat en el moment del programa que l'Alexia ja no estaria al Barça, marxava, però, tot i això, no li han preguntat en aquell moment res sobre les jugadores, o sigui, sobre la haver marxat. És cert, tot i això, que la Quica sí que ha parlat sobre l'Alexia i ens ha explicat això.
6: La última foto, Quica... Quiero que me digas...
7: Hay imágenes para todas, ¿eh? Esto parece la isla.
6: Para todas, y fíjate tú que o sea, vamos aquí con prisa, porque quiero que me digas qué significa para ti este abrazo con la número 11 del Barça y qué representa también para ti, Alexia, en todo lo que también te ayudó en la lesión y en tu adaptación al Barça. Este abrazo en las finales de Oslo, ¿te vas a poner a llorar? O sea, ¿te ha emocionado?
8: No, yo no lloro. No, yo soy muy sentimental y mis pues sentimientos y mis emociones no las escondo. Y Alexia pues es quien es en el mundo del fútbol, en el mundo del Barça y pues en el mundo de cada una de nosotras, y la veo no solo como pues la mejor jugadora del mundo, sino también como pues una amiga y todo lo que hace por nosotras sin decir mucho, su presencia marca mucho, y al final conseguir todos estos cuatro títulos a su lado también es algo de que me orgullo mucho, y es algo que podré decir pues es algo que lo tendré y que me acordaré para siempre. Como he dicho antes, yo no he ganado solo una Champions, yo he ganado una Champions con cada una de estas jugadoras, y pues Alexia es Alexia y es el símbolo, se dice, el símbolo de nuestro equipo, es la persona de nuestro equipo, la nuestra capitana, y yo creo que todo lo que tenemos hoy, mucho es por ella y por todo lo que ha hecho por el Barça y por el fútbol.
0: Doncs la reacció emocionada de Quica Nazaret en aquest programa de DAZN que s'emetran en els propers dies, m'imagino. Míriam, gràcies.
5: A vosaltres.
0: En línia, qui també va ser capitana del Barça en el seu moment, de fet va ser jugadora blaugrana en dues etapes, entre el 2008 i el 2015, i després entre el 2016 i el 2021, que per tant coneix perfectament Alexia Putellas. Parlo de la Vicky Losada. Vicky, bona tarda.
9: Hola, què tal?
0: Molt bé, i vos?
9: Muy bien.
0: Sí?
9: Ok, sí.
0: Ets al Bristol ara mateix, m'imagino que amb la temporada ja acabada, tot en ordre, eh?
9: Sí, sí, todo bien. Sigo en Inglaterra, por desgracia ahora, pero sí.
0: Per desgràcia?
9: No, porque tengo ganas de volver a Barcelona.
0: Ah, d'acord. I amb perspectiva de continuar-hi la temporada vinent, t'ho pregunto perquè com que hi ha tants moviments, aprofito per saber de tu.
9: No, lo mío no cambia, me quedan 2 años más aún, así que sí, aguantaré hasta los 37 si puedo.
0: Molt bé. Escolta'm, com t'has quedat? Jo m'imagino que d'una manera o d'una altra ja n'estaves informada. Com has encaixat aquest adeu d'Alexia al Barça?
9: Sí, la verdad, me habían informado, pero esta mañana cuando me he despertado, y de hecho yo había hecho una apuesta que no se iba y la he perdido. Pero bueno, la hice antes de las semis de Champions, Y cuando la vi en emocionada, que la conozco y Alexia pocas veces llora en público, dije, creo que he perdido la apuesta.
10: Perquè la gent es faci una idea, Vicky Losada és una altra institució del Barça femení, va jugar 376 partits. Vicky, tu en el teu moment també vas haver de prendre la decisió de deixar el club, i ara ho deies, fins i tot havies apostat que no, que s'acabaria quedant, perquè ha de costar prendre aquesta decisió. Sí. I més quan et veus que estàs allà dins, que l'equip guanya, no?
9: Sí, es que además ella ha tomado la decisión estando al máximo nivel, pero bueno, es algo que ella siempre lo ha dicho, no solo ahora, lleva años diciéndolo, que cuando ha tenido que renovar, que ella mientras se viese al 100%, y en el vídeo de sus redes ha dicho que bueno, que una de las razones por las que se iba era porque ya se había vaciado del todo, y seguro que lo ha pensado durante muchos meses, porque es las que somos de la casa es una decisión muy difícil, y seguro que ella ahora ya lo tenía asimilado.
0: Vicky, aprofito que has vist molt món, ara ets a Anglaterra, també vas ser a Itàlia, per preguntar-te per la dimensió. Aquí tenim molt clar què representa Alexia, una de les cares, si no la cara d'aquesta explosió del futbol femení. A fora la veuen igual? A Anglaterra tenen una dimensió similar a la que tenim aquí d'Alexia Putellas?
9: Sí, sí, sí, sí. Alexia es Dios. Alexia es la reina. Alexia es todo el mundo. Las mejores jugadoras del Arsenal, del Chelsea, el respeto que le tienen todo el mundo. Es que el aura que tiene Alexia, todo el mundo la respeta muchísimo, y para todo el mundo es la mejor. Pues dentro y fuera del campo, lo que Alexia mueve, la verdad que yo no lo he visto en mi vida.
10: Clar, ara ho deies, també fora del camp, el que ella significa fora del camp serà gairebé més difícil de substituir que el que significa dintre del camp el Barça, no?
9: Sí, porque por suerte al final el Barça crea muy buenas jugadoras, y ahora el fútbol femenino ha mejorado mucho y vienen con mucho conocimiento desde bien pequeñas, y al final lo suyo es que salgan incluso mejores jugadoras que Alexia, y que pasará en el futuro. Pero lo que Alexia ha hecho fuera del campo, o sea, Alexia es insustituible. Le ha tocado vivir una época en la que ha tenido un impacto. Es que Alexia ha ganado el primer Balón de Oro español, y de repente en 4 o 5 años ha conseguido lo que probablemente ninguna jugadora conseguirá nunca.
0: Doncs aquesta és la mirada de la Vicky Losada, excapitana del Barça, ara al Bristol City, i companya de viatge tants i tants anys d'Alexia Putellas.
10: Li has enviat missatge, Vicky? En deu tenir 50.000, ¿eh? No crec que
9: t'hagis
10: respost, si
9: li has enviat. Però... No, aún no, la verdad. Yo soy más de llamar, pero la verdad que he tenido un día súper ajetreado para arriba y para abajo, y acabo de llegar a casa y acabo de ver, no sé a qué hora ha salido, acabo de ver el vídeo.
10: Fa una hora mal contada. Sí.
9: Pues eso, así que ahora estoy viendo todos y casi me he puesto a llorar, pero bueno, porque yo soy fácil de emocionarme. Pero la entiendo perfectamente, es que son muchos años y da pena, pero bueno, es mejor el vídeo de sus redes. Es precioso y refleja cómo ha crecido el fútbol femenino, y ella ha estado en todos esos años.
0: Doncs si avui t'has emocionat, jo et recomanaria que estiguis pendent de l'acte institucional del Barça demà al matí, i sobretot del comiat al Johan Cruyff.
9: M'encantaria estar, la verdad, pero no puedo.
0: Bé, un altre, vaja, quan vinguis a Barcelona segur que tindràs sí. temps de, vaja, tu privilegiada, que segurament t'hi podràs abraçar. Vicky Losada, moltíssimes gràcies per aquest testimoni en calent de l'adeu d'Alexia Putellas. Una abraçada molt forta.
9: Merci, abraçada.
0: La Vicky, que s'ha acabat mig emocionant, és un dia, la veritat és que és emotiu, i això que ella deia, que l'Alexia és poc de plorar en públic, i em temo que les pròximes 24 hores aniran en aquesta línia. Ara sí, farem una pausa, i quan tornem hem de parlar, vaja, hem d'escoltar Monchi en el dia de la seva presa de possessió com a alma mater del futur de l'Espanyol. Ara venim.
11: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
12: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
13: i aquest? A què es dedica?
12: Doncs a viure, es dedica a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Siga ric en viure.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o nou Seat Arona i continua rodant.
16: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
17: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
0: Són gairebé dos quarts de nou del vespre. Evidentment, la protagonista del dia és Alexia Putellas i el seu adeu al Barça. També ho és Xavi Pasqual, que ja us ha explicat l'Ernest Macià, que si no hi ha un canvi miraculós també deixarà de ser entrenador del Barça. I l'altre gran protagonista del dia és Monchi. Sergi Andreu, bona tarda.
18: Bona tarda, Jordi.
0: Que avui ha fet la seva presa de possessió i bé, ha explicat moltes coses, començant segurament per la confirmació de Manolo com a entrenador de cara a la temporada vinent com a gran titular.
18: Sí, sí, sí, era la principal incògnita, de fet, el que tothom volia saber, i jo crec que el primer premi de la grossa ha sortit aviat, perquè al minut 2 de la compareixença Monchi ja ha explicat que el seu projecte, el seu nou projecte, passa per Manolo González a la banqueta. De fet, té un any més de contracte, però és veritat que l'arribada de Monchi feia pensar en un canvi a la banqueta, i d'ell depenia absolutament la decisió de continuar o no. Doncs bé, l'ha ratificat, com sentirem ara.
19: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
18: Com a línia mestra, Monchi ha explicat que aspira a donar solidesa al nou projecte d'Alan Pace i intentar ser el més ambiciós possible. Pel que fa al mercat d'estiu, demà mateix es reuneix amb Manolo González per dibuixar la propera plantilla, però ja ha deixat caure que, malgrat la inversió que hi pugui haver, que n'hi haurà poc o molt, per ell els diners no són prioritaris.
19: El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos que, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido de que si el club, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber.
18: Es produeix una cosa curiosa, i és que Monchi compaginarà aquest nou càrrec amb l'Espanyol.
0: Ui, sí,
18: amb
0: això... innegociable, això, eh?
18: Sí, sí, de fet, amb la presidència del club de la seva ciutat, el San Fernando, a Cádiz, que és de l'equip de la tercera divisió andalusa. De fet, això ha estat condició sine qua non perquè Monchi acceptés el projecte, i es veu que, pel que sentireu ara, Alan Pace no hi va posar problemes.
19: Me contó cosas muy normales. No me vendió nada fuera de normal. No me vendió ni humo, me puso las cosas muy, muy claras. Y sobre todo, hay dos cosas. Una, para mí, muy personal y muy importante, en ningún momento puso en duda mi otra labor, que es ser presidente del Club Deportivo San Fernando, que evidentemente no es algo, pero para mí es muy importante. Y luego me sentí querido. Y eso, hay momentos en la vida que el sentirse querido tiene más valor que otras cosas. Y posiblemente yo estaba en un momento que me transmitiera confianza, cariño, fue muy importante.
0: Molt bé, doncs.
18: Amb aquesta última resposta, per cert, no sé si s'ha acabat de notar, perquè
0: sí,
18: no,
0: sí.
18: No és la mateix.
0: Sí.
18: S'emociona.
0: En el dia de la, és el dia de les emocions. Sí, sí, jo també
18: sí,
0: estava seguint la roda de premsa i he pensat, ui,
18: s'està
0: emocionant. potser perquè...
3: És emocionant que t'estimin.
0: Sí, jo ho he... Però és una interpretació absolutament lliure. He pensat que potser la sortida de l'Aston Villa no va ser en els millors termes.
3: O al Sevilla.
0: Però ell ara venia del...
4: Sevilla ho va decidir ell, no?
3: Sí, no, no, sí, però bueno, ell al Sevilla... Sí, en principi era el seu club.
0: Sí, el que passa al Sevilla, aquest senyor és Déu, eh? Jo, si no aquest sé, tio no sé. Se sent estimat a Sevilla...
3: Bueno, no sé.
0: No, no, jo tampoc. Bé, en tot cas, s'ha sentit estimat per l'Espanyol, que és el que ja ens està, importa ara, ara mateix. I a mi, la veritat, Sergi, no sé a tu, m'ha causat una molt bona impressió. Sí. Tot el que ha dit, en el to que ho ha dit... Sense,
18: molt coherent, amb molt de sentit.
0: Com m'acaba de dir ell, sin vender humo.
18: Sí, sí, amb un discurs molt, molt coherent, explicant coses que tenen sentit, creixement sostenible, enfortir estructures, sense fer volar coloms i tocant de peus a terra, no? A mi m'ha generat bastanta confiança tot el que he dit, sí, sí. Bé,
0: la trajectòria de Monchi jo crec que l'avala i el discurs que ha fet avui fa pensar que l'Espanyol i el seu futur, com a mínim els despatxos està en bones mans. Quedem pendents de veure si demà tenim informacions noves sobre aquesta trobada Monchi Manolo per acabar de posar fil a l'agulla o de dissenyar la plantilla de la temporada vinent. Sergi, gràcies.
18: Fins ara, adéu.
0: I encara un altre nom del dia, aquest ja l'hem anat apuntant en les últimes setmanes, que és el del Joan Pedro. Laia Tudel, bona tarda.
20: Bona tarda.
0: El jugador del Chelsea, que, com sabeu, a falta de Julián Álvarez, seria l'objectiu prioritari per reforçar la davantera del Barça ara mateix.
20: Sí, ja ho vam explicar fa dies, el Ramon Salmur ja va explicar l'opció de João Pedro, Julián de moment es parla quantitats molt altes i sembla que està complicat, doncs el Barça evidentment està estudiant altres opcions i una d'elles és la de João Pedro, és un jugador que coneix bé Deco, sobretot l'entorn del jugador el coneix molt bé. Ahir Gijantes explicava el viatge de Deco i acompanyat de Bojan fins a Londres per reunir-se amb l'entorn del jugador. Ha aterrat fa mitja hora Deco a Barcelona i allà doncs ha parlat breument amb alguns dels companys que hi havia a l'aeroport, entre ells també de Gijantes, i hem pogut sentir el que els deia, i no ha negat Deco que hagi fet cap reunió per Joao, al contrari.
0: Doncs aquest cop no.
20: No.
0: I és una diferència perquè l'altre dia quan va ser... una de les últimes vegades que l'he sentit parlar va dir no, parleu de... Vau explicar una reunió de per Pedro?
20: Quan va anar a veure la final de la Copa a Anglaterra,
0: va anar amb la família, i no he anat a parlar de João Pedro, però avui no ho ha negat.
20: Avui ha dit que sí, avui li han demanat molt per João Pedro i aquesta reunió i pel davanter que busca el Barça, i ell ha dit que estan treballant, que ell coneix molt bé l'entorn, que amb els clubs encara no han parlat, amb el Chelsea, quan li han demanat pel Chelsea, però que estan parlant amb el jugador, per tant, sí que confirma aquesta reunió, o com a mínim que el Barça està en converses amb l'entorn de João Pedro. De Julián Álvarez, quan li han tret el nom, aquí no ha entrat, s'ha centrat més en João Pedro, i per tant... És un jugador que, com a mínim, el Barça s'està movent, està treballant, és lògic, és el que li toca fer al Barça, però com a mínim amb l'entorn doncs estan tenint converses.
0: És llàstima perquè ara que el matalassarisme oficial ja dona per perdut Julián Álvarez, el Barça ja ha passat a la següent carpeta.
20: Pot ser estratègies també, de mercat.
0: Per què no? Jo no dic que no. No seria la primera vegada que fas veure o que t'interesses per un altre futbolista perquè no se t'afilin a la parra amb un altre.
3: En tot cas, no, si fas una cosa com aquesta, no s'ha de dir. Està prohibit negociar amb jugadors.
0: Jo estava pensant això, que em sorprèn que Deco hagi reconegut que estan parlant amb el futbolista sense parlar amb el club.
20: Bé, el que ha fet és negar que s'hagi... Ha dit, no, amb els clubs no... Mm-hmm. I quan l'hem demanat pel jugador diu, bé, nosaltres estem fent la nostra feina.
0: Ara mateix a l'Everything Cost de la BBC estan rajant de Deco i estan anunciant querelles.
21: Això al Barça li va costar, si no m'equivoco, 15 milions en el cas de Griezmann.
0: Sí, sí. I això que aquell tenia clàusula.
4: L'any passat amb Nico va passar una situació molt similar.
0: Amb
4: Nico Williams.
0: Ah, sí. Sí. Bé, però sí. Llavors van ser ells els que van venir.
4: Per això,
0: si piquen el timbre, obro a tothom. Però
21: és veritat, sí, sí.
20: Però amb els entorns, un entorn que de cos sí, sí, porta bé amb l'entorn de Joao sí, Pedro, doncs haurem anat a parlar a veure però... què tal el mercat
21: si no,
20: en general.
21: És que és absurd, és això. És que ja, si no, com
0: no,
21: ho
0: no,
21: fas?
0: Però si és que, no, és que, si és que ho ha de fer així.
3: O decideix absurd, que pot ser absurd.
21: És que és absurd.
3: La norma. Però el que no et deixa la UEFA és negociar amb jugadors en contracte en vigor sense parlar primer amb el club.
21: Però és que la norma és absurda, no, perquè tu per negociar amb el club sí, hauràs de saber si el jugador vol venir o no, no?
3: No és el Deco, això ho han fet tots els dies.
21: Clar, més vell que la veu, això.
0: És evident que no aniràs a parlar amb el club si no saps que el jugador vol venir. És de calaix. Però a la vegada explicar-ho públicament
20: bé, no ha estat tan clar. Jo crec que he explicat que no ha estat, no ha dit m'he reunit amb l'entorn de Joao Pedro. Home, ara a veure, em sabria greu ara... Ja prou difícil té el Barça fer certes operacions, això, ara, sí, sí. Per això que se li compliqui més.
0: Sí, sí.
20: Però vaja, el cas és que evidentment és un jugador que interessa, que el Barça està treballant, que no ha anat a Londres de compres, Deco, ha anat a saber una mica com està el jugador. Potser també és cert.
0: Normalment Deco quan va a Londres torna amb coses interessants.
20: No ha anat de compres de moment. Bé, doncs això. Que seguirem aquest capítol de Joao Pedro, però que evidentment no és l'únic davanter amb el que treballa el Barça.
0: En paral·lel, avui hem pogut escoltar la reacció d'Eric García després de classificar-se, de ser convocat pel Mundial.
20: Sí, la reacció 24 hores després, no és una reacció com Gavi al moment. No l'havíem sentit després d'aquesta convocatòria. Ho hem fet avui en un acte molt especial que ha fet Eric García amb el Barça Genuine, on els ha regalat a cadascun dels jugadors i jugadores un llibre dels relats solidaris i allà des dels mitjans ja ha parlat d'aquesta convocatòria pel Mundial.
1: Molt content, al final crec que bueno, és el punt i final d'una temporada que ha sigut molt bona, no? I doncs tant de bo podem tornar i parlar d'aquí un mes i dir que som campions del món.
20: Doncs és com una cirereta, no? De la seva temporada, que és molt bona a nivell individual, però també a nivell general el fet que hi hagi tants jugadors del Barça al Mundial, el que et demostra és que s'estan fent les coses bé al Barça.
1: Bueno, que la feina s'està fent molt bé aquí, al club. Som 8 i jo crec que bueno, el Gerard, el Bernal també hi podien haver estat, així que bueno, crec que parla molt bé, com dic, no? La feina que està fent el club i òbviament que el seleccionador confia en nosaltres, està clar.
0: Molt bé, doncs Eric content com no pot ser d'una altra manera d'estar convocat pel seu segon Mundial, ja va ser el de Qatar, on no va tenir una participació, diria... Hòstia, ara parlo de memòria i potser m'equivoco, però en fi. No, clar, perquè jugava, Luis Enrique va fer jugar a Rodri de central i crec que Eric no va tenir gaire presència. Esperem que en aquest en tingui més. De l'Univers Barcelona, hi ha alguna cosa més?
20: Res més.
0: Bé, no marxis, però vull preguntar al Miguel i a l'Anaïs aquest 8-0 del Barça al Madrid a la convocatòria de la Fuente, què us diu?
3: Pues, no em sembla tan estrany el 8, perquè he vist altres vegades amb 9
0: i tot. Sí, sí.
3: O 10, però el que és molt significatiu és el 0 del Madrid. Però clar, és que a més el 0 del Madrid està plenament justificat. Hi ha hagut alineacions aquest any del Madrid que no tenia cap jugador seleccionable, i els que té seleccionables precisament sembla que estan en la llista de transferibles del Madrid, com serien el Fran García i el Gonzalo. I la temporada que ha fet el Huisen, diguéssim, no és per tirar els trastos al seleccionador per no haver-lo convocat. La veritat és que ha estat molt per sota de les expectatives. Per tant, però... és normal que... És que hi ha una diferència molt gran. O sigui, jo crec, sincerament, que el Madrid i l'Atlético han tingut millor plantilla que el Barça, però una vegada més s'ha demostrat que no és la plantilla, és l'equip el que et fa guanyar. Necessites, naturalment, plantilla per anar tapant forats al llarg de la temporada.
0: Els 8 al Mundial és que la plantilla no està malament.
3: Bueno, però és que són... No, és que són els 8 que juguen,
0: eh? Ja. Bueno, a més els internacionals d'altres seleccions.
3: Sí, però...
0: 14 o 15 al Mundial.
3: Sí, però que d'una línia del Barça hi són tots. I, a més, aquest faltaria Rafinha, Lewandowski, Frenkie de Jong, ja parlem tots. Sí. Vull dir, ja en tens 11. Els que juguen al Barça són molt titulars. Jo el que dic és que la plantilla del Barça, el que crec, no m'estic queixant de res, però dic que el pas a millorar és que el fons d'armari s'aproximi més al nivell que les últimes temporades que han estat jugadors bàsicament de la casa, que miraves a vegades a la banqueta i la gent deia, però qui és aquest tio? I no sabien qui era, no? Bueno, pues ara hem de mirar que la plantilla del Barça de titulars puguen ser 17 o 18, no els 12 o 13 que juguen ara.
4: A mi em sembla que és lògic el que ha passat, però també és una normalitat que s'ha de destacar, perquè al final l'entorn de Madrid és molt potent, sempre se l'escolta tothom, i crec que Luis de la Fuente en aquest sentit ha estat un seleccionador valent, en part, perquè el més fàcil era col·locar a Hausen i dir, mira, ja m'emporto un del Madrid com per complir l'expedient, que és el que tothom estava acostumat, no?, d'alguna manera, i no ho ha fet perquè, evidentment, s'ho mira i diu, escolta, és que jo he de pensar en guanyar un Mundial i m'emporto els millors. Però no era una decisió fàcil, perquè moltes vegades els entorns apreten moltíssim i ha demostrat que és un seleccionador que ell tira amb la seva personalitat i les seves decisions, i si algú de Madrid s'empenya, doncs mira, ja tens dos problemes, no? Perquè ahir sentia, ostres, que si te vaig amb Carvajal, que si amb Hausen, que si amb Gonzalo... és que no han donat motius, però el més fàcil era colar algun per no tenir problemes, no?, entre cometes, i crec que ha estat un tio valent en aquest sentit.
3: Ja ho va fer el Clement amb el seu moment.
4: Sí, sí.
3: I això que no tenia una bona relació, almenys públicament, amb Cruyff, però va arribar un moment que es va canviar fins al pla de viatges de la selecció, que normalment quan jugava la selecció a on fos, anaven a Madrid, descarregaven allí, i els que no eren de la capital se n'havien d'anar cap a casa com fos. Amb el Clemente hi va haver un moment que anaven 10 o 11 jugadors del Barça i l'avió de la selecció, el primer que feia era per a Barcelona, que baixessin els d'aquí.
4: I 9 catalans, no? Em sembla que són.
0: Sí, 8 del Barça, 9 catalans.
4: Després i... Després tenen els bascos, vull dir que és una selecció curiosa en aquest sentit.
0: Abans de deixar-vos marxar, vull que escolteu això.
2: One of your favorite bands has come in all the way from Catalonia. Please make some noise for Mashima!
7: Good evening, everybody. We are Mashima, and we are, even if we are a Catalan band full of Barca fans, yesterday at the Etihad, we had to shed some tears with you as we watched the wonderful love and respect you have for Pep Guardiola. You will have to learn to miss him as we have been doing in Barcelona for the last 14 years and a month.
0: Haureu d'aprendre a viure sense ell, com hem fet nosaltres els 14 últims anys i un mes. Això és el que deia el David Caravena, el líder de Mashima, ahir a la festassa que li van organitzar a Manchester a Pep Guardiola, la segona. La primera li van organitzar diumenge a l'Etihad, ahir com a punt culminant de la rua.
3: Un pavelló, no?
0: Com?
3: Era un pavelló.
0: Sí, no ho he dit bé?
3: Sí, ho has dit?
0: És que no ho sé. Ja no sé, després de dues hores de programa puc haver dit en una cassola. En tot cas, la rua per Manchester per celebrar els títols de la temporada del masculí i del femení acabava en aquest pavelló per més de 20.000 persones i, vaja, una de les sorpreses que li van dedicar a Guardiola va ser que actués Mashima, i això és el que els deia David Caravena als aficionats del City que eren allà, però també els deia, però escolta, l'heu tingut 10 anys i l'important és haver gaudit el camí com ho heu fet. I per reblar el clau, jo amb això reconec que em va caure la dentadura a terra, va i li posen aquest missatge a Pep Guardiola. No, aquest no. A veure, que el busquem.
21: Aquest no és el tall que buscaves, això, perquè aquest és David...
0: Això és una cançó de
21: David Caravent,
0: de David Caravent. El que estem buscant és una felicitació de Michael Jordan, que espero trobar de seguida. Bé, mentrestant, la reflexió que em queda a mi... Ja sé que som cultures diferents, però jo he flipat el comiat que li han dedicat a Guardiola. aquí, quan va marxar, el context era un altre, hi havia discrepància segurament amb la directiva del moment. Insisteixo, els catalans som com som, però la sensació que l'han acomiadat gairebé amb honors d'estat, a mi em fa una mica d'enveja, no sé si ho veieu igual.
3: I tant.
4: Molta.
3: I tant.
4: Igual que em fa molta enveja que l'hagin gaudit tants anys i que aquí fóssim incapaços o fossin incapaços d'allargar més la trajectòria de Guardiola. Que al final també crec que allà han estat capaços de veure la dimensió, no?, del que ha suposat Guardiola, no només a la Premier, sinó al llarg de tota la seva trajectòria esportiva, de dir, és un home que ha canviat la manera d'entendre el futbol, la manera de posar-lo en pràctica, la filosofia, que ha canviat la Premier League, perquè ha fet com història en aquest sentit, i tots aquests èxits l'han sabut transmetre molt, molt bé amb aquests homenatges, de dir, és un influent del futbol. I crec que aquí, al Barça, més enllà de les complicacions amb la directiva, no va estar tant de temps, i dos, tampoc crec que fóssim tots tan conscients del que va significar Guardiola com ho hem estat en el moment en el que ha sortit per la porta, que sovint això passa, no? No ets conscient del que tens fins que ho deixes de gaudir. I crec que amb Guardiola va passar una mica això.
3: Jo crec que ha canviat el futbol al país que va inventar el futbol. No puc dir res més. Que és extraordinari i que aquí va estar poc temps. També és veritat, ajudat per molta gent, també els mitjans, que no volien a Guardiola al Barça.
0: Aquest era el document que estava buscant.
6: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement. Good luck on the links and keep them straight. Congratulations.
0: Doncs que Michael Jordan et feliciti per la teva carrera.
4: Passa cada dia.
0: Fins i tot sent Pep Guardiola, jo crec que t'ha d'impressionar una miqueta. I a sobre, si et desitja que et vagi bé en el golf, que és una passió que comparteixen, sí, el millor entrenador de la història i el millor jugador de la història del bàsquet, doncs tot això que tenen. Doncs em trec el barret pel comiat que li han dedicat a Manchester, al City, a Pep Guardiola. A veure si el pròxim cop que comiadem una llegenda aconseguim fer una cosa que s'hi assembli. Miguel Rico, Anaïs Martí, gràcies.
3: A vosaltres.
4: Adéu.
0: Macià, com ha acabat el Joventut Unicaja?
8: Doncs mira, igual que ho havíem deixat, la penya guanyava de 20 abans de la interrupció per el tema elèctric del marcador i ha guanyat de 21. Ha aguantat 95-74, o sigui que bé, apunta encara la possibilitat de ser cinquè, però està consolidada la sisena posició del play-off.
0: Ernest, gràcies.
8: Que vagi bé.
0: Una pausa, motos i waterpolo. Ara venim.
22: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
23: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
24: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
23: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros.

0: Així, a geni oblidat pel franquisme.
1: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir, que lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
0: El petit paó, nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
3: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.

0: Temps per les motos, perquè tenim una bona notícia sobre l'estat físic de Marc Márquez de cara al proper Gran Premi. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marc Márquez vol tornar aquest cap de setmana mateix a Itàlia.
1: Sí, ha passat revisió mèdica amb els seus metges de confiança de Madrid i ha demanat hora per dijous que ve al circuit de Mugello per passar revisió mèdica amb els metges del Mundial. Ell mateix a les xarxes ha penjat un "ens veiem a Mugello". Crec que si viatges és perquè vols que et donin aquest pas per poder disputar el Gran Premi. Recordeu que es va operar diumenge dia 10, després de caure a l'esprint de França, i que es va perdre la cursa llarga de Le Mans i tot el Gran Premi de Catalunya. Per tant, hauran estat fins a 16 dies, dues setmanes des de la cirurgia al peu dret i la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. Ja l'havien vist recentment a les xarxes com treballava al gimnàs amb aquest braç dret i de l'entorn ens arriba que està ben fort.
0: Què respon a aquest motiu de tornar aquesta setmana i no esperar una mica més com semblava inicialment?
1: Jo crec que hi ha dos motius. El primer, està bé físicament i, atenció, psicològicament, perquè les setmanes que no entenia el que li passava, ell va arribar a pensar que això era un tema de cap i ara està plenament alliberat de totes dues bandes i que vol lluitar pel Mundial. Ell veu que els de dalt cometen errades, que no hi ha un amo clar d'aquest campionat, perquè Dijan Antonio i Acosta s'han acostat a Bezzecchi, i el mateix Bezzecchi no fa pas tant, ha recordat com el 2025 Marc Márquez va passar per sobre de tothom. Mira, ara mateix Marc Márquez és a 85 punts del líder Marco Bezzecchi i en queden en joc 592. La referència que tenim és de l'any 2022, no hi havia curses sprint, Pecco Bagnaia li va recuperar 91 punts a Fabio Quartararo quan hi havia 250 en joc. S'ho van jugar a l'última cursa de València. Per tant, crec que hi ha marge.
0: Molt bé, doncs a veure com i quan torna el tro. Gràcies, Damià.
1: Adeu.
0: I acabem amb waterpolo perquè demà comença la sèrie final de la Lliga Femenina. El Sant Andreu s'enfronta al Mataró i tinc en línia la jugadora andreuenca, l'Helena Ruiz. Hola, Helena, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Tot a punt per aquesta final?
2: Sí, sí, sí, entrenant ja a tope.
0: L'any passat vau guanyar la Champions, però no la Lliga. Això fa que aquest any la Lliga sigui un objectiu encara més important?
2: Sí, bueno, la veritat que aquests anys, no, d'aquesta tassa Sant Andreu, la Lliga, doncs no l'hem aconseguit encara i és un gran objectiu que tenim. I bueno, per això estem entrenant a tope, no deixem de mirar tampoc la Champions, però ara toca la Lliga i anirem a per totes.
0: Que en aquesta final de la Lliga no hi hagi el Sabadell, que ha estat gairebé l'etern dominador del waterpolo femení durant anys, i que hi sigui el Mataró, és una mica un canvi de paradigma.
2: Bueno, sí, però sabem que el Mataró, bueno, ja s'ha pogut veure, no, pels resultats i tot, està fent molt bona temporada tant aquesta com fa ja uns anys. Per tant, sabem que no és un rival gens fàcil, que no ens posarà les coses fàcils, llavors sabem a lo que anem i anirem a per totes.
0: La final és en format partit a Sant Andreu, partit a Mataró, i si calgués un tercer a la vostra piscina, la preveus ajustada d'anar al tercer partit o esperes poder-ho enllestir abans?
2: Sí, jo crec que sí, que arribarem al tercer partit. Crec que som dos rivals molt forts, no? Que en cada partit qualsevol dels dos pot guanyar. Per tant, crec que igual doncs, un dia se l'emporta a l'altre també, però bueno, per això estem doncs, treballant molt, no? I posant-nos sempre

0: a to per poder emportar-nos-ho si podem en dos partits.
1: Mm. Per cert, es dona una curiositat. Sovint hem parlat de les germanes Tarré, que són porteres del Sant Andreu i del Mataró, però resulta que tu jugues al Sant Andreu amb ta germana, l'Ariadna.
0: Sí, sí, sí. De fet, bueno, sí, elles estan en contra, però nosaltres estem juntes jugant contra el Mataró.
1: I entenc que és millor anar juntes, eh? Per no tirar-se els plats pel cap a casa.
0: Clar, i per la família també, no? Pels pares.
1: No s'han de dividir.
0: Clar.
1: Molt bé. Doncs l'Helena Ruiz, una de les puntals d'aquest Sant Andreu, que a partir de demà intentarà guanyar la Lliga de Waterpolo, igual que, evidentment, ho intentarà el Mataró del Dani Ballart. Helena, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Dos minuts i les 9. Abans d'acabar, passem per Palamós. Solà, com acabarà aquest Badalona-Madrid?
2: Doncs acabarà amb victòria del Madrid. Mira, ha estat a punt també de coincidir amb els... Mira, escolta...
1: Molt bé, una altra connexió oportuníssima.
2: És molt crac. Final del partit, amb la golejada del Madrid, que acaba guanyant per 0-4, amb hat-trick de Weir. Els tres gols de tot just començar la segona meitat, amb només 6 minuts de diferència, han situat ja el 0-3. I després, al final, és veritat que tant el Badalona com el Madrid haguessin pogut fer més gols, però al final aquest Badalona Women 0, Real Madrid 4.
1: Gràcies, Edu.
2: Adéu.
1: Sònia, remata-ho.
3: El dia en què us hem explicat i us hem fet sentir el comiat d'Alexia Putellas, que marxa al final d'aquesta temporada, deixa la seva carrera al Barça després de 14 temporades, més de 500 partits jugats amb el club de la seva vida, MVP de l'actual Champions, que va guanyar dissabte passat, i deixa pas a les joves futbolistes i també segurament fa un últim contracte de la seva vida. N'hem parlat amb el Miguel Rico i l'Anaïs Martí, a banda de la Rubila, que és qui ens ha explicat la informació. També hem trucat la Laia Bonals, la Marta Corredera i la Vicky Lozada, aquestes dues últimes companyes d'Alexia des que eren petites. La coneixen perfectament. De fet, Vicky Lozada ens ha admès que s'havia emocionat veient el comiat d'Alexia Putellas. També va ser capitana del Barça i també va haver de marxar, en el seu cas, quan ja no jugava. El fet diferencial d'Alexia és que se'n va en el més alt possible, jugant com a titular una final de Champions.
1: Gràcies, Sònia.
3: Fins demà.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi un dia més. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Hansi, quin missatge deixem a l'Alexia?
4: Oh, muy bien. Buen trabajo.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bona nit, us informa Manel Elias. El Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions en el conflicte laboral que ha portat els mestres a convocar un calendari de vagues. En la cinquena reunió, que s'ha fet fins fa pocs minuts a la conselleria, s'han plantejat algunes millores salarials per a mestres i professors. Malgrat aquestes millores i la millora també de la sintonia, els sindicats mantenen la jornada de vaga convocada per a demà. Unitat mòbil al Departament, Matilde Seoane i Maria Costa.
7: Bona nit. Les dues parts, govern i sindicats, admeten que avui s'han fet passes endavant, però encara sense acord. La proposta del departament avui ha canviat. En comptes d'oferir complements per pagar més les tutories, ha ofert un complement únic per a tots els docents, que de moment aquest curs vinent seria de 40 euros i no tanquen la porta a augmentar-ho a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
8: Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
7: Els sindicats ja avisen, però, que aquest complement hauria de ser aquest any de 60 euros com a mínim i multiplicar-se per dos el 2029. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
9: Demà, si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
7: Unitat mòbil, Matilde Seoane, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
6: Més notícies, Marc Güell.
10: Indra ha nomenat el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb Àngel Simón al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions.
6: Alejandro Fernández confirma que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del Partit Popular de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder del partit, El País, ha anunciat que fa el pas després que la formació hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
11: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
10: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban per ocupar més territori i evitar els atacs amb drons per part d'Hezbollah. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que ha ordenat un gran desplegament de forces més enllà del territori que ja ocupaven. En els atacs de les últimes hores, l'exèrcit israelià ha matat almenys 16 persones, segons Beirut. Hezbollah també ha anunciat nous atacs amb drons contra les tropes d'Israel. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els seus últims atacs i anuncia una resposta a les dues parts, però mantenen les negociacions.
6: El Parlament escocès aprova la proposta del nou govern d'Edimburg de demanar a Londres l'autorització d'un segon referèndum d'independència, malgrat el rebuig de l'executiu de la capital britànica. La iniciativa s'ha aprovat amb els vots del Partit Nacional Escocès i els Verds.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut del català. Assegura que queda molta feina a fer, però afegeix que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa ho ha dit aquest vespre en l'acte per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua, en què ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua.
12: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
10: En aquest acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat, també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
6: Esports, Ruth Vilà.
7: Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades al club. La capitana de l'equip blaugrana ha anunciat que marxa amb un vídeo titulat La història perfecta, en què recorre els seus anys al Barça. Demà Alexia participarà al matí en un acte institucional de comiat i a la tarda jugarà el seu últim partit al Johan Cruyff a les 7 contra la Real Societat en el penúltim partit de Lliga. Amb la samarreta blaugrana, Alexia ha guanyat 10 Lligues i 4 Champions, entre altres títols. L'Espanyol ha presentat Monchi com a nou director general esportiu. Monchi ha confirmat la seva confiança en Manolo González com a tècnic del primer equip. L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, segueix amb la idea de marxar a Dubai després de reunir-se avui amb Joan Laporta, president electe. El club ha decidit acomiadar el director esportiu, Juan Carlos Navarro. A l'ACB, la penya ha jugat els 20 minuts que li quedaven pendents del partit contra Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic. Els badalonins han guanyat de 21-95 a 74. I en hoquei patins avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarta final de l'hoquei lliga masculina. Ara mateix a la primera part, Barça 2, Noia 1, Calafell 1, Reus 1 i Igualada 0, Voltregà 0.
5: Fins aquí les notícies.
13: Senyores i senyors, bon dia.
14: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
16: Unió. No, ja ho sé.
15: Que és?
16: El mateix que la IA.
15: Que tots els pobres siguin delinqüents.
17: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
18: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
19: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
20: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
21: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
14: Amb Ricard Ostrell.
22: Em van passant coses.
21: Sí.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
7: El pit de totes.

0: Parlem molt de càncer de mama, sobretot en les dones. Cadascuna ho passa com pot, i algunes no poden quedar-se per explicar-ho. Mentre transitava pel purgatori de les medicines i la quimioteràpia, la poeta lleidatana Dolors Miquel, amb les forces arrencades de no se sap on, ha escrit el seu particular homenatge al pit adormit, un llibre del que tothom en diu meravelles. Avui hem baixat a la delegació de Tarragona, on viu, per parlar amb ella. Dolors Miquel escriu sobre el pit i fa una història cultural dels pits de totes, el de la maternitat, el de l'amor, el de la sexualitat. Parla de pits grossos i petits, i d'aquesta manera també parla dels nostres anhels, les nostres pors i els nostres amors.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: from life and fear.
1: Si haguéssim de fer un resum particular d'aquest llibre, del Pita Dormit, editat per Edicions 62, aquesta cançó ens aniria perfecta, perquè és aquesta barreja de parlar d'amor, d'històries, de memòria i sobretot d'una vida molt llarga que han viscut dones com la Marian Faithful, que ja no hi és, però la Dolors Miquel sí que hi és i té moltes ganes d'explicar-la en aquest llibre que us recomanem moltíssim. Hem anat a Tarragona, hem pujat, passen 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, i després tenim aquí la Georgina Monge, que ja està fent cua, perquè ens parlarà de què?
2: Deepfakes, d'aquesta nova forma de violència masclista que s'està donant a les xarxes.
1: Exacte, d'enganyar-nos a través de la imatge, d'aquestes imatges que s'inventen per fer-nos per a bojos. Això serà la segona part del programa, però nosaltres comencem aquí, us donem la benvinguda, benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, i avui sí que ho podem dir, fins amunt. La poeta Dolors Miquel torna després d'un silenci llarg amb el Pita Dormit, però la memòria viva, vivíssima. El Pita Dormit és el nom del seu últim llibre, un viatge poètic, perquè les poetes no poden deixar mai de fer poesia. Agafada a l'excusa de sobreviure, malalta de càncer de pit, escriu un llibre que és memòria del seu camí en la literatura, ens parla d'amors, del que és ser una dona a través de la mitologia, dels referents històrics, de la cultura popular, de l'alta cultura. El Pita Dormit, jo diria que és una catedral gòtica de vida amuntegada que ens fa viure totes. Què et sembla, això que dic?
3: Bé, el que passa és que jo és que soc molt amant del Sant Crist de Taüll.
1: Tu ets més del romànic que del gòtic, sí. Jo ja ho sabia.
3: I aleshores, no sé, a veure, jo una catedral d'Escuradents, com diria l'Enric Casasses, no? La catedral d'Escuradents. Doncs no, és que no sé, és un llibre que vaig escriure, no és res més. O sigui, és així. És a dir, ara, per exemple, quan me'l miro, doncs penso, sí, com ho vas poder fer? Perquè, clar, no tenies energia. Però, clar, penso, en realitat, tota l'energia devia venir d'aquí. O sigui, la poca que tenia me la devia donar el llibre, perquè, clar, és que ara mateix no entenc com ho vaig fer, la veritat.
1: Clar, és que jo, llegint-lo, jo també sóc més del romànic que del gòtic, eh? Però jo pensava que gairebé t'estaves encomanant a un déu, que tu dius en el llibre que no existeix, que hi ha un punt en el llibre gairebé com de lletania, de resar.
3: Sí, sí, totalment. O sigui, jo m'estic encomanant a un déu. El que passa és que no trobo religió, d'alguna manera, que aculli aquesta idea d'aquest déu. Ni trobo tampoc filosofia que me'l resumeixi o que em digui... Serà... Però d'alguna manera el necessito. No sé si perquè m'han educat amb la idea de déu. Jo crec que no, perquè una vegada, quan ja era joveneta i tal, vaig pensar, hosti, és que a tots els pobles del món tenen religió. O sigui, tots tenen la idea de déu, no? O sigui, que és una idea universal. És una idea, diguem, que és medular de la raça humana, jo crec, no? No sé si els lleons i els gripaus també en tenen.
1: No sé, els haurem de preguntar.
3: És que no entenem la seva llibre.
1: Escolta, però clar, tu estaves en un moment, passes per mil fases en tot aquest període de la malaltia, perquè clar, aquí ens sembla, llegint-te, que són molts anys, però en realitat no van ser tants anys, potser no va arribar ni un any.
3: No, van ser 3 anys.
1: 3 anys, eh?
3: Sí. És que la cosa es va complicar, o sigui, perquè si és només càncer, bueno, ja es ven... diguem, fotuda la cosa, no? Però, clar, amb les medicacions que et donen i tot això, doncs, clar, et foten altres òrgans en l'aire. I a mi se'm va complicar perquè em van fotre un altre òrgan en l'aire i, clar, vull dir, aleshores, cada 2 per 3 l'ambulància d'urgències està tot el dia a Santa Tecla. Ja. Si me coneixien tots pel nom. O sigui, era horrible.
1: Però, de tota manera, hi ha molta crítica també en aquest llibre al sector mèdic, sí, a com tracten els pacients... I recordo un fragment, ara no sé quina pàgina és, però tu estàs estirada i sents les infermeres parlant del seu cap de setmana i de tot aquest món que està tan viu quan tu estàs allò que hi ets però no hi ets.
3: Sí, és que jo penso, per exemple, una cosa que em va cridar molt l'atenció, no sé si es dona a tot arreu, és que les infermeres de la quimioteràpia, les que te la, diguem, posaven i tal, eren molt joves. Vaig pensar, és que potser és un món que no es pot aguantar gaire, no? O sigui, perquè, clar, veure pacients, alguns dels quals ja estan destinats a morir, no? I els altres, doncs, potser sobreviuran, quedaran amb lacres, no? Etcètera, etcètera. Doncs poder és molt trist. I vaig pensar, no hi ha dones grans, saps? O sigui, eren noies joves, no? I potser després vaig pensar...
1: Vols dir que no en tenien la mort?
3: No, que volien d'alguna manera superar aquell estat, perquè clar, veure la vida així és molt dur. O sigui, tenir una visió de la vida així realment és dur. O sigui, si no et dediques a riure, a fer bromes, a pensar si te n'aniràs amb aquell o si aniràs a no sé on de viatge, què et queda? O sigui, a veure, és molt dur, no?
1: Dius que jo t'he sentit dir que el Pit adormit, aquest llibre, va ser una necessitat que es va convertir gairebé en una obsessió. Era una manera d'agafar-se la vida? Què era?
3: Sí, per mi era la vida. No era una manera d'agafar-se la vida. No.
1: Era la vida.
3: Era la vida.
1: Perquè no podies moure, pràcticament.
3: No, pràcticament. Hi havia molts moments que no podia moure'm. Al principi, encara em podia moure, era molt cansament. Perquè, clar, jo no sabia que estava tenint... Bueno, que el cor, o sigui, no havia suportat el rotllo patatero que em posaven, no? Clar, i aleshores això, entre una cosa i l'altra, clar, era com un còctel molt tof. No, no tenies, diguem... El que passa és que sí que és veritat que no sé... És que no entenc. O sigui, perquè si no podia anar ni al lavabo, caminant, ni podia fer-me res. La major part de dies... Jo penso, com va...
1: Algú llegint el cuento deu pensar... Tot cuento.
3: Sí? Jo mateixa, a vegades ho penso.
1: Aquest s'ho ha inventat, això de la malaltia, només per escriure aquest llibre.
3: Exacte, sí, ma merda. Tant de bo no l'hagués escrit, de veritat, eh? Ja.
1: Escolta, però sí que...
3: Però només perquè no hagués passat per això, no? Per no escriure...
1: Absolutament, absolutament, sí. Perquè tothom n'està dient coses molt bones.
3: Sí, sí, és una altra cosa que em crida molt l'atenció, no? Vull dir, perquè jo pensava... Quan el vaig acabar d'escriure, me'l vaig llegir tot, i dic, sí, sí, que aguanta, no? Perquè, bueno, havia fet ja, a veure, anava fent per trossos i tot, no? I sobretot polint, perquè hi havia trossos que a vegades... És que a vegades quan escrius hi ha trossos que són... que t'agraden molt, no? Però els has de treure perquè no hi lliguen. I allí tens com una baralla, no? I, bueno, jo ja no hi tinc baralla, o sigui, els trec i fora, no? Però sí, sí, vaig pensar, vols dir que algú s'ho podrà llegir? I tal, i me'l vaig llegir i vaig pensar, doncs sembla que sí que es pot, no?
1: I tant.
3: Sí, i aleshores vaig esperar a veure què em deia el meu editor, perquè no se l'havia encara llegit, s'havia llegit només 10 o 15 pàgines al començament, perquè, clar, com era una estructura que vaig pensar, la faré com... Bueno, de fet, copio aquesta, la Maggie Nelson, els Bluets, no? Que ella em va donar la idea, i pensava, hosti, quina bona idea de fer una estructura així, perquè, clar, és tan lliure que en cap moment et pots sentir tancada en un altre món, perquè dius, hosti, tenir dos mons alternatius, el que vius i el que imagines, no... Jo per això, amb la novel·la, estic com a, diguem, separada, no?

0: perquè aquest llibre també és un viatge de memòria en una època a finals dels 90 a Barcelona, on hi havia un moment de, en la poesia estava molt efervescent, on hi ha molts recitals, on hi ha feina, on hi ha públic,
1: sí,
0: per tot
1: públic,
0: això.
1: Sobretot públic, però públic de veritat. És a dir, per exemple, jo ara vaig anar al Festival de Poesia de Barcelona, no?, i que me n'alegro molt que el facin, que el facin cada any i tot això, com m'alegro molt que facin els Jocs Florals, Pàtria, Fe i Amor, trobo fantàstic, no? Doncs, i la veritat és que tu veus el públic allí assegut i sembla que hàgim tornat als recitals, diguem, tradicionals, no? Aleshores hi ha com un desfase, no?, entre, per exemple, si surt un grup, per exemple, el grup on surt, no sé, el fill de del Pau Riba i la Mami Marc, no?, doncs el Llull Riba Marc, no?, i aleshores dius, hosti, estan fent una cosa que és trencadora, però està en un ambient que no és trencador, i aleshores aquest ambient no s'arriba a trencar tampoc, saps? Vull dir que...
0: Què creus que ens ha passat? Perquè hi era això a Barcelona.
1: Sí, jo penso que ens ha passat el mateix que la roba punky. O sigui que hi havia uns tios i ties molt superguais a Barcelona quan jo era jo, estava a la universitat, que eren punkis, no? I em recordo una tia que portava una faldilla que l'agafava amb una agulla de cap i pensava, hosti, un imperdible, que és meravellós això, i pensava, quina dona, no? I tal, i aleshores, de sobte, van passar uns anys i me trobo peces punkis a Passeig de Gràcia, a les botigues de pijes de Passeig de Gràcia, de Diagonal, no?
0: O sigui, ja s'ha domesticat tot.
1: Sí, s'agafa, la societat s'apropia per destruir. O sigui, és una manera superguai que té la societat d'anul·lar.
0: El capitalisme.
1: Sí,
0: el capitalisme, de fer calés amb una cosa que no valia res, que era pura imaginació.
1: Sí, però no només... És que aquí no, o sigui, si només fos fer calés, encara aplaudiria. Però aquí és pitjor, perquè el que volen és destruir aquella idea. I la manera de destruir aquella idea, quina és? Que se la posi una pija.
0: Escolta, parles d'aquest món de la poesia,
1: sí.
0: I en aquest món de la poesia gairebé tots són homes.
1: Oh, sí.
0: I tu dius que hi ha tots els homes, l'Enric Casasses, el Víctor Nic, l'Escofet, el
1: Pedrals,
0: etc. I tu ets l'única dona, pràcticament. I després tu, que els hi fums una mica de canya, tota una colla de noies que tu dius que són unes groupies, unes fans, etc.
1: Sí,
0: no?
1: És que ho era.
0: Les noies dels pits petits, perquè per ser groupie, sí. Fans ha de tenir els pits petits, o
1: sí,
0: què?
1: Sí, jo tinc una teoria, i la teoria és que... A veure, jo, per exemple, sóc una dona així més aviat nòrdica.
0: Per sí, tu dius que ets alemanya.
1: Exacte. Sí. I aleshores, doncs, jo veig que els agraden més iberes. O sigui, dos petit, pit petit, cul petit, si pot ser trets molt allargats, no? O sigui, jo el que veia... A veure, si és amb aquesta fisonomia i té ulls blaus i tal, o sigui, amb aquest tipus de físic, o sigui, i eren noies així com petites i tal, i allí, dic, jolín, no?
0: Però tu estàs fent una crítica aquí, una crítica...
1: Total.
0: Amb aquestes noies, també, i sí. Però sobretot a la poesia. I, de fet, hi ha alguns moments que li dius a grans sanctus santorums, com Vignoli o Portavella, en aquest cas director sí. De cine, agenolleu-vos, demaneu-nos perdó.
1: Clar.
0: Perquè no hi érem, en aquest cànon. No ens heu vist.
1: Clar, perquè és que, home, és que jo quan vaig tornar a veure el recital del Price, del Portavella, és que, a veure, se'm van caure les calces, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, vaig pensar, o sigui, és que és al·lucinant. O sigui,
0: diem només... l'ànima als peus.
1: Exacte. Dic, és que és al·lucinant. Només hi ha una puta tia a tot aquest recital. Mm. A part de la peça rodona, però aquella, amb ella sí que la graven perquè era la noia jove del Ferreter, i això queda molt bé, no? Que el poeta vagi amb una noia jove, perquè no sé... És com si fos un... No sé, potser és una història de masculinitat, de potència viril, no? No sé. Hi ha alguna relació. Bueno, ara ja m'he perdut.
0: No, però dic que en aquell moment te'n donaves compte o te n'has adonat escrivint el llibre? Que
1: no, no, ja
0: això?
1: M'he adonat aleshores.
0: I et feia ràbia, eh?
1: Bastanta, perquè dius... A veure, aquelles noies estaven totes allí esperant que el poeta, els poetes en plural, vull dir, havia, per exemple, l'Enric tenia molt més predicament. Moltes fans. Era terrible, però els altres també en tenien, no? I aleshores totes estaven esperant que els fessin un poema. I pensar jo... Era com una absurditat, no? Vull dir, o sigui... No
0: es van crear com, podríem dir, estrelles de rock a petita escala.
1: Totalment, okay. Sí, jo ho veia així, perquè a més, per exemple, recitaven els versos amb veu alta. Moltes vegades, alguns tipus d'algunes estrofes, el públic les repetia, com ara canten cançons, no?, i tot això, I sí, sí, i aquelles noies doncs estaven allí totes, i aleshores, clar, jo això ho havia conegut quan era alumna a la universitat, perquè això també ho feien els professors, no?, que estaven més o menys bons, no?, i que tenien, eren més o menys interessants, doncs el que feien era, d'alguna manera, totes estàvem allí pendents d'aquell tipus, no? I aleshores, el fet de ser tu marcada era com una lluita, o sigui, és que hi ha aquesta mentalitat patriarcal que també tenim molt les dones, no?, de esbarallar-nos per un home i ser l'escollida. I després, quan ja ens ha escollit, totes les altres dones són unes bruixes perquè ens el poden prendre. Aquesta és la base, no?, d'aquest tipus de pensament que jo odio.
0: Però això ha canviat i no totes som iguals.
1: Això sí que és veritat, que no totes som iguals, però la major part...
0: Hi ha gent amb pits grossos.
1: No, però que no vull dir que aquestes noies joves ho fessin, sinó... Però penso que, no sé, ara potser sí que ha canviat, no?, però jo durant la meva època no.

0: El que tu també dius, perquè és que dius moltes coses en aquest llibre, és que algunes d'aquestes, o sigui, és a dir, que les dones encara ens mirem els homes com des de baix, i que en canvi els homes entre ells s'intenten fusionar amb l'altre, intenten ser l'altre, prendre-li les idees, podríem dir, o ser ells. És a dir, l'Enrique Sassas potser també tenia fans homes, però el que volien era ser com ell.
1: Totalment, o sigui, jo no ho entenia, perquè jo li deia a l'Enric, dic, és que no ho entenc, dic, perquè no busquen la seva pròpia veu, dic, perquè no s'esforcen, no? O sigui, jo no ho veia en aquell moment, però clar, és que també pensa que, a veure, segurament no tenien veu pròpia, aquesta és la història de base també, o sigui, segurament si no imitaven amb algú no haguessin pogut fer poesia, no? Però sí que és veritat que estaven com tots, hi havia com una... No sé, com si tots estiguessin drogats amb la idea de l'Enric, no? I tot plegat, no?
0: Potser era el que més sobresortia de tota
1: Totalment,
0: aquesta colla.
1: Sí,
0: era és evident, i també és el que tenia més edat, el que ha arribat fins avui amb una carrera molt important darrere. Sí. Se l'ha reconegut també en premis. Tu també podríem dir que has fet el mateix camí. Tot i així, en el llibre també desconfies de les teves possibilitats.
1: Totalment,
0: com a poeta. Per què
1: jo...
0: creus que passa això?
1: Home, passa perquè jo, per exemple, estava allí donant-ho tot com tots, o sigui, i tal, i tot eren homes, però jo no me n'adonava perquè acabava de trencar un matrimoni, bueno, tenia el cap a no sé on, no? I
0: aleshores... Amb els suecs.
1: Bueno, amb els suecs després.
0: És que em perdo un tant de mascle.
1: No, en aquell moment estava, clar, encara bastant ferida, no?, d'aquell paio que veia estar amb ell durant tant de temps, no? I ara si m'has dit el suec i ja me n'he anat a Suècia,
0: sí,
1: i
0: ja
1: a França.
0: Calor, ja t'ha agafat calor.
1: Ja m'ha agafat calor.
0: Canviem de tema.
1: Vale.
0: Tu venies amb el cor, trencat. Tu estaves amb el cor trencat.
1: Sí, i aleshores no me n'adonava que tot eren homes, no? Però una cosa que sí m'adonava era que, per exemple, hi havia revistes de pensament o el que sigui, no? I aleshores, per exemple, doncs ara parlareu l'Enric amb no sé qui, ara parlarà... No sé, sempre homes. Jo pensava, però és que es pensen que no tinc intel·ligència. O sigui, perquè,
0: però al
1: clar,
0: final una s'ho creu, perquè tu hi ha un moment
1: clar,
0: que fas una mica d'humor en què dius que tornes una nit d'un recital i dius que estàs amb els ulls tancats i veus com una llum i penses que t'ha patat l'única neurona que tens.
1: Sí, aquí hi ha una mica de cinisme.
0: Hi ha una mica de cinisme, però sí que...
1: Sí,
0: ja,
1: no,
0: aquesta
1: és
0: idea
1: que
0: ens ha fet molt
1: la
0: mal,
1: idea,
0: jo
1: molt
0: crec.
1: Mal, és que és, la història és com si ells tinguessin intel·ligència i nosaltres no. O almenys no la intel·ligència que tenen ells, que és superior. O sigui, i aleshores, clar, això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no? Vull dir, perquè dius, hosti, jo no arriba... O sigui, no sé, és que jo durant tota la vida, després, ara penso, hosti, però què pensava que era la intel·ligència? O sigui, és que pensava que era una cosa gairebé extraterrestre, o sigui, inassolible per un cervell femení, no? O sigui, ho veia com... T'ho dic de veritat, no exagero.
0: No, et crec. De fet, jo ara pensava, si escriure aquest llibre t'ha servit per definitivament demostrar-te a tu mateixa que ets una dona molt intel·ligent, a part de sensible, bona poeta i moltes altres coses.
1: Sí, sí,
0: no t'has
1: sí.
0: fet fent la pilota, eh?
1: Sí, bueno, la veritat és que... La veritat és que també és veritat que en un moment determinat de la meva vida, doncs, me va treure molt la filosofia, l'assaig i... Sí, jo, des de molt joveneta, sempre he estat pensant. O sigui, no sé, per exemple, doncs, si vaig amb el cotxe, per exemple, amb el meu parella, no? Anem al vora la platja i penso, per què han fet aquí aquests edificis? O sigui, sempre m'estic fent preguntes, sempre m'havia estat fent preguntes i preguntes i preguntes del món, del per què del món, del per què de les coses, no? I, bueno, i és veritat que, a partir de que trobo tots els pensadors aquests, que sempre havia volgut, diguem, trobar-los, però, clar, a vegades la vida t'aparta d'allò que vols, no? I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, no? I clar, és veritat que fer aquest tipus d'estudis, doncs, que feia jo a casa i tot plegat, doncs, sí que era com... Me'n vaig adonar que la intel·ligència no era masculina. O sigui...
0: El tanto titular. Dolors Miquel.
1: Vull dir que era intel·ligència, no? O sigui, no tenia sexe, vaja.

0: Això ara sembla obvi, però jo crec que hi ha aquí una lluita, i de fet jo crec també, i és una cosa que expliques en el llibre, aquesta necessitat d'amor, que no l'expliques directament, però que està allà, sí. Aquest que expliques moltes vegades que estàs al recital, qui ets però no hi ets, que sempre hi ha l'alcohol pel mig...
1: Sí, que
0: hi ha...
1: sense alcohol impossible.
0: Exacte, i que hi ha una manera, en el fons, com de... És com un ansiolític, l'alcohol, no?
1: Totalment.
0: És a dir, fa baixar tota l'ansietat, totes les pors, etc. Clar, perquè em fa la sensació que tu, com moltes, hem passat molt de temps pendent durant la seva vida de trobar l'amor, trobar una parella, i que totes les coses que eren escriure, és a dir, fer una carrera, quedaven en segon pla.
1: Bé, en el meu cas no. O sigui, és veritat que la meva generació, com tantes, de sobte dius, hòstia, estàvem tots tan bé, aquí sortíem i tal, i tothom és com una fugida en parella, no? Tothom fuig en parella i, clar, i tu et quedes allí. I sembla com que la teva vàlua com a dona, o sigui, un home no tant, però una dona, la seva vàlua és la parella que aconsegueix. I avui en dia encara això pesa.
0: És a dir, jo està clar que tu volies escriure, perquè si no, no haguessis fet sí. tota la carrera que has fet després, però sí que jo crec que com a dona d'aquesta generació et pesa això. Et sí, pesa sí, saber, perquè hi ha alguna cosa en aquest llibre que està parlant de la vàlua. Què tenen aquestes dels pits petits que no tinc jo?
1: Sí.
0: A mi em fa la sensació que hi ha una reflexió sobre això.
1: Sí, sí, sí, que hi és. No sé, però... A veure, jo això dels pits petits...
0: Clar, ho dic de broma, eh?
1: Sí, ho sé.
0: És una metàfora, per parlar de nimfes, si vols.
1: No sé, és que no sé, vull dir, no sé què contestar tot això, de veritat, perquè, a veure, jo vaig posar lo de pits grossos perquè, clar, jo és que sempre he tingut els pits grans, i quan era petita ja, doncs, hosti, anàvem nenes i jo tenia uns pitarros, i estava prima, no?, bastant prima, aleshores, no?, i aleshores, però que aquelles popes, no?, que diem a Lleida, no?, i dius, hosti, tu, sembla com allí la bandera femenina allí passant, no?
0: Que per què? Perquè ser femení... Ser femenina és un problema?
1: A veure, és que en segons quin tipus... Per exemple, jo amb el meu cos i tal, a segons quin ambient, de puta mare. Però a l'ambient aquest intel·lectualoide, puta pena.
0: Yeah.
1: Saps?
0: Vull Però llavors dir... et valoraves més per aquesta mirada masculina que per la teva literatura.
1: Sí. No, jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Tota l'estona. Per exemple, tots els homes, o sigui, tota la gent que havia de validar, perquè hi ha d'haver una validació dels teus escrits o del que tu facis, i qui fa la validació té importància, no? I aleshores, qui fa la validació eren tots homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Això ho expliques, no? Que hi ha un moment que te n'adones que el cap del teu pare... l'amo del teu pare, l'amo i Déu, que dius del teu pare, tens 15 anys i et mira el pit.
1: Clar, i jo me'n recordo una vegada que hi havia un home que sempre me tirava els trastos i tal, i ell feia crítiques i no sé què, i vam quedar una vegada, vam anar a dinar i tal, perquè li havia passat un llibre, perquè se'l llegís i tal, perquè, clar, és que és això, acabes d'alguna manera, diguem... sent una mica miserable, per dir-ho en plata, perquè, clar, has de donar-li les teves coses a homes. O sigui, no...
0: Què vols dir, les teves coses a homes?
1: En aquella època, sobretot, o sigui, no hi havia dones. O sigui, i els homes que hi havia eren homes que d'alguna manera et valoraven també per si els agradaves o no els agradaves. Com a dona, saps?
0: Sí, que no importava si escrivies bé.
1: Jo penso que no gens.
0: Uau!
1: Jo crec que no gens. Jo això és el que jo,
0: això
1: és el
0: I
1: que
0: això vol dir que també no et vas sentir valorada pels teus companys del moment?
1: No, sí, l'Enric i tots ells sí. O sigui, curiosament me valoraven. Jo estava molt bé amb ells. No. Per això no me'n vaig adonar que no hi havia dones, segurament, no? Jo estava bé amb ells. O sigui, jo a l'Enric me l'estimava, evidentment. El Víctor també, no? I la resta els hi tenia afecte i em semblaven majos. Després hi havia la Memi, el Pau Riba, que m'agradaven molt, no? No, era gent que m'agradava. O sigui, a veure, això no vol dir que jo es combregués amb certes maneres o actituds de vida seues, però bé, no, per estimar no cal combregar.
0: I tant. De fet, tu parles, per exemple, en aquest viatge, perquè hi ha mort en aquest viatge del pit adormit, en aquest llibre, però també hi ha molta vida.
1: Sí.
0: I parles, per exemple, que tu als recitals t'agradava sempre fer coixí, menjar, i que estaves amb gent que lo de menjar li importava poc.
1: Me posaven negre. És que m'ha semblat en tontos. Dic,
0: clar, si tot el dia drogats i beguts, eh?
1: Exacte.
0: Una mica fa la sensació.
1: Sí, i a més, o sigui, a veure, a mi m'agrada menjar, esmorzar, dinar i sopar com a mínim,
0: clar,
1: no? I aleshores, i si no, doncs, no sé, dinar, sopar, esmorzar, bueno, a mi m'agrada menjar, no? I aleshores, a part, que és que sense menjar, això, mira, només llegint la Ilíada i l'Odissea, cada dos per tres surt.
0: Clar.
1: Aquest, el puto ventre que diu l'Odisseu, no?, que ens fa fer tantes coses, és que realment, sense menjar, és com l'aire, o sigui, són elements que... I aleshores jo pensava, però aquesta gent que es pensen que viuran de l'aire, no? Doncs no. I clar, i ells no, venga, anem a fer això, potser, ai, menjaven a les 12 de l'any, i som una gana que tenia, els hagués matat a tots.
0: És curiós que justament en aquest moment, que aquest llibre parla d'aquest moment d'estar malalt i d'estar tan a prop de la mort, tu estàs revisitant la vida.
1: Sí, clar.
0: La vida, la sexualitat, això, la poesia, el menjar... No t'interessa el trauma?
1: A veure, sí, sí que hi ha un trauma, hi ha dolor, no? Hi ha
0: sí.
1: molt dolor. Però...
0: Però busques la bellesa, també,
1: clar,
0: el dolor.
1: Clar, estic tota l'estona intentant... Doncs jo crec que d'alguna manera, si me'n vaig a parlar d'aquestes coses, és perquè allí trobo la força d'un cos que ja no me respon, no? O no me responia, no? Ara sembla que tinc un diàleg.
0: T'està responent.
1: Sí, sí.

0: m'imagino, hi ha un moment que m'emociona molt, perquè dius que quan t'assabentes que tens càncer, que és una cosa que trobo molt forta, és que t'agafa alegria.
1: Sí.
0: Explica'm això.
1: És que no m'ho puc...
0: És raríssim.
1: És molt raro.
0: Una estranyesa, després et vas caure als inferns, diguéssim, sí. Però al principi t'agafa alegria. Per què?
1: Molta
0: perquè
1: alegria.
0: Perquè dius, així estaré estirada al llit i podré escriure més, o com va?
1: No t'he sentit. És que, a més, anava pel carrer amb els auriculars i anava escoltant música i supercontenta i super... No sé, era com...
0: Com una eufòria estranya.
1: Una eufòria molt estranya. No sé per què. Però també, per exemple, quan me vaig llegir el llibre, que, clar, aquest llibre... L'escrit, diguem, ha estat escrit així com un diari.
0: A trossos.
1: No, tot seguit, sí. Excepte el final, perquè vaig fer el tros de... bona part dels recitals de Mallorca, ho vaig fer tot seguit, i aleshores, clar, allí vaig tenir més feina, perquè, clar, no era anar amb lo so, sinó que aleshores, bueno, vaig tenir més feina, no? Però, clar, quan me'l vaig llegir, al principi, veig que hi havia un tros que vaig posar, i això és un senyal... De que no moriràs. O sigui, ja al principi, o sigui, això devia ser, doncs, quan encara no m'havien ni tan sols tret operat per treure'm el tumor, no? És que... I allí està posat això, i dic, fixa't...
0: Creus que tenies la convicció d'escriure em salvarà?
1: No ho sabia. O sigui, a tot el llibre crec que es veu clarament que hi ha un moment que jo penso que realment me moriré. Uh-huh. De fet, jo aquest llibre és que no sabia ni si l'acabaria ni m'ho plantejava. És que no era important acabar-lo. O sigui, no l'escrivia tampoc perquè el llegís ningú. Per mi ho era tot. O sigui, era la meva vida. O sigui, perquè, clar, quan una persona no pot... A més, jo vivia sola, no? I aleshores, bueno, amb els meus animalets, però ara més un, no? Però, a veure, quan... A veure, no sé, no hi ha res més amb aquesta vida. No hi ha gent que et porti el dinar, l'esmorzar, el sopar, no? Vull dir, jo a vegades havia de trucar al meu germà perquè vingués, perquè no podia aixecar-me. O sigui, no podia. Intentava molestar el mínim possible a tothom, no? Però, no sé, vull dir... Bah, a mi era la meva vida, o sigui, tota la meva vida era aquesta. No n'hi havia d'altra. O sigui, jo no sabia. O sigui, jo, hi ha moments que creia fermament, i el meu entorn tan bé que... A veure, que jo no passaria. O sigui, que em moriria. I després, doncs, bueno, la cosa es va anar arreglant i al final dic, hòstia, pues no m'he mort, no? O sigui, i...
0: Ara hauré de continuar escrivint.
1: No, és que era molt surrealista tot, perquè, clar, jo parlava per telèfon, no?, això sí, i, bueno, quan no estava
0: parles
1: bé...
0: dels amics, parles sí, de l'amistat, sí, de la gent que et va cuidar, que t'enviaven missatges,
1: sí,
0: que et deien coses, no?
1: Clar, és que és molt important, això, clar. Sembla que no, però... I després de l'Esther Xargay i l'Alice Costa... que estava amb les tres en càncer i elles dues es van morir. I aleshores, clar, això a mi em va caure a sobre... Buah, va ser un moment per mi duríssim.
0: Et faré aquella pregunta que segur que t'han fet aquests dies i fa tanta ràbia.
1: Quina?
0: Ha sigut curativa aquesta escriptura o curen els medicaments?
1: A veure, aquesta escriptura per mi ho ha sigut tot. O sigui, és que és allò, és com si hagués viscut en una illa... Jo sola, doncs, no sé, amb un animal o... Saps? Vull dir, no hi havia res més. O sigui, no sé, era un Robinson Crusoe.
0: Al mig. Robinson Crusoe i també Muntanya Màgica. Parles del llibre de Thomas Mann.
1: És que, clar, aquest llibre per mi era una guia en aquest moment, perquè, clar, és que Thomas Mann explica també la diferència entre el món dels sants i el món dels malalts. Són dos mons completament diferents. Aleshores, quan estàs com a malalt i veus el món dels sants, és que a mi me costa. A veure, m'ha costat molt reintegrar-me en aquest món, perquè és que no té sentit. Bueno, això ja ho sabia.
0: Quin és el món que no té sentit? El dels sants?
1: El dels sants.
0: Sí,
1: No en té.
0: Per què? Explica'm això, que això és bastant fort, eh? Què dius,
1: sí,
0: ara?
1: Però, mira, això...
0: Dolors Miquel.
1: No, mira, si tu veus la pel·lícula aquella del cavall de Torí, del Bellatar, t'ho explica perfectament. O sigui, Bellatar explica perfectament aquesta sensació que jo et dic ara i que Thomas Mann també explica a La muntanya màgica, de que el món dels malalts i el món dels sants no tenen res a veure. A veure, Thomas Mann no té aquesta sensació que jo tinc, no? Però, de fet, el protagonista, Karstop, no vol tornar a la vida i espera alguna cosa. No vol deixar de ser malalt, encara que no està malalt, saps? No sé, és que es veu tot com a... No té sentit. Ara què fan? Ara tots corren cap aquí...
0: Per què es barallen?
1: No, però ja no és el que es barallen, sinó que fins i tot quan surten contents a fer una processó, dius, què estan fent? O sigui, és tot com a molt, diguem, estrany, no?
0: Però, perdona, ser poeta no és veure el món també amb una mica d'estranyesa, sempre?
1: Sí, però la malaltia, diguem, és que ja... A veure, tu veus amb estranyesa i et preguntes, però quan... Ai, li estic donant cops al micro.
0: No passa res, així es veu que és de veritat, que t'ha entrevista.
1: Doncs,
0: que he vingut a Tarragona per tu, no ho faig per tothom, això, eh?
1: Ai, gràcies. Em pensava que dic, m'ha fet molta il·lusió, a veure't. Doncs, no sé, o sigui, jo ho veia molt estrany tot el que feien, és que si tiraven petardos, que si ara se disfressaven amb uns sacs i deien que eren dimonis, i... o ara se reunien, no sé, ho veia tot tan estrany, eren com uns ritus, per a mi, com si hagués arribat als ritus dels marcians alienígenes que no
0: entenia. És com que tu mires tot de lluny, podríem dir.
1: De lluny i que no té sentit. Dius, però per què fan tot això i si deixen
0: però
1: la vida?
0: Però prefereixes estar sana, oi?
1: Sí, més que res perquè el cos fa patir. D'acord.

0: el camí.
1: Has trobat la bellesa en aquest pit adormit i has parlat molt de pits. Hem fet la broma abans dels pits petits i els pits grossos, però has anat buscant a la història, a la literatura, a la filosofia, el valor que se li ha donat als pits. I has deixat anar frases, és a dir, que marquen, que emocionen, però a mi em fa la sensació que els pits de les dones són aquell lloc d'on tothom vol xuclar. I no només parlo del sexe. Estic parlant d'una cosa més metafòrica. Són com les mares que ho donem tot.
2: Tot. És que jo, clar, jo... És que al fons de tots aquests pits hi ha la idea de la mare. Totalment. O sigui, la dona mare, la dona creadora, la dona fèrtil, encara que no sigui fèrtil, no? O sigui, al fons hi ha això. O sigui, i després, jo el que em va fer al·lucinar molt, molt, molt, perquè vaig trobar uns turons en forma de pit que estaven a Gales, no? I aleshores, doncs, vaig començar a buscar, perquè se'ls deia d'una manera en concret, i me'n vaig adonar que a tot el planeta, o sigui, a tot arreu, hi ha muntanyes o pics o turons que tenen el nom, o sigui, que se'ls diu el pit de tal, el pit de l'adolescent, el pit de la verge...
1: Tothom vol veure pits per tot arreu.
2: Tota la terra està plena de pits, és a dir, l'home, amb les seues paraules, ha marcat la geografia, no? I tot està ple de pits. O sigui, tu no, una muntanya no es diu la polla amb perdó de no sé qui. No, això no es troba.
1: No.
2: Tot i que sempre he dubtat, això del romànic, l'únic que m'ha fet dubtar molt és aquest fet del campanar aixecat cap a dalt, no? Que l'he vist sempre molt fàl·lic, això sí.
1: És l'única cosa que és sospitosa.
2: Sí, és l'únic que me fa, diguem, desbancar-me una mica del romànic, no? Però...
1: Però la resta, és a dir, has fet aquest viatge que suposo que t'ha fet reflexionar i t'ha fet també entendre el que t'estava passant.
2: Sí,
1: entendre la malaltia, em fa
2: clar,
1: la sensació.
2: És que, per exemple...
1: Que tota la història que portem, tota la història cultural que tenim a les esquenes, és molt més important del que imaginem fins i tot quan estem transitant per la vida.
2: És que jo, clar, en aquest moment vaig trobar molt important el que era precisament això que tu dius, la història cultural, tota la cultura, tot això era aliment pur i viu. O sigui, era una... I per això jo estava tota l'estona...
1: Tot desamorrar també les popes de la història cultural.
2: De la història cultural, totalment, no? Perquè realment, o sigui... I després, clar, el que passava, per exemple, que jo passava doncs, per coses que eren molt fastigoses, no? I aleshores, clar, l'escrit em permetia transformar-les, o sigui, fer una transmutació, així en plan alquímic, gairebé, no? O sigui... Traure bellesa d'on només hi havia hagut, doncs, lletjó... Bueno, la lletjó també podíem discutir, no? Però, doncs, brutícia, no sé, coses horribles, no? I aleshores permetia, doncs, fer una altra visió. O sigui, reconstruir aquell pensament, no? I lost my heart.
1: I si la Dolors Miquel, per exemple, també parla d'aquesta geografia del cos, també hi ha molta geografia en aquest llibre, perquè a mi m'ha emocionat molt que t'has dedicat a parlar de les places dels pobles, que important la plaça del poble, la tarima aquella on recitàveu els pobles. Si vas fins a Cadaqués, em fas tot el recorregut dels pobles de Catalunya. També hi ha en aquest llibre un amor a Catalunya, però Catalunya...
2: Els països catalans,
1: sí. No només Barcelona, parles de València...
2: I, no, i això no està fet a posta.
1: Però t'ha sortit, eh?
2: Clar, perquè jo ho sento. Així, no? I aleshores és veritat, he parlat de València, no? I clar, allà no vam fer gira, no?
1: Sí, però dels camins, de Mallorca...
2: De Mallorca, els camins, com eren les cales, els arbres que hi havia... Doncs jo què sé, les flors que trobàvem, no? Vull dir, sí. O sigui, sí, la terra té una presència... gairebé de personatge, no? Hi ha molts moments, no? Perquè, clar, és que vivim sobre ella.
1: No, i també perquè jo crec que amb aquest viatge per la poesia i per tots aquests recitals d'això de finals dels 90, estàs també fent aquest viatge per aquesta Catalunya que sembla que ara no hi té ningú que li reciti. No hi ha ningú que li reciti en aquesta Catalunya.
2: Oh, sí, és com els socialistes. S'acaben els recitals.
1: Serà això.
2: Sí, he vist una foto avui terriblement, diguem, inquietant, que era l'Illa amb el Bad Bunny a la Sagrada Família, tu.
1: Sí.
2: O sigui, Illa, Bad Bunny, Gaudí.
1: I què?
2: Doncs, no lliga. O sigui, és horrible. O sigui, no sé, és que no té sentit. Per què el Bad Bunny va amb l'Illa? I què hi fa Gaudí allà al mig? O sigui, el més que greu me sap de tot és el pobre Gaudí, que ell va fer allí una història espiritual i tal, i no sé què, i meravellosa, no? Bueno, hi ha molta gent que la critica, jo no. Però què fan aquests allí? No, van, i si hi hagués anat sol, però amb l'Illa havia d'anar.
1: No, no crec que anessin junts.
2: Vols dir?
1: Dolors Miquel, m'estàs trencant el clímax? Jo estic aquí amb el Pit Adormit, edició 62, que és una meravella de llibre, i ara no sé com hem anat a per aquí.
2: Però és que la vida és així de sorprenent.
1: Exacte, Bad Bunny, mare meva, que ens faltava. Sentit de l'humor també n'hi ha en el llibre.
2: Sí, és que l'humor és molt sa, respires més bé. De fet, quan rius, tens més aire, no? O sigui, de fet, nosaltres...
1: Se t'inflen els pits.
2: Sí, estem... I a part se t'inflen els pits. Els altres coses, doncs... A veure... Ara que estem respirant tots el mateix aire, o sigui, és que l'aire és comunista. L'aire és comunista.
1: Amb aquesta frase jo crec que ja hauríem de deixar aquí, perquè... En fi, moltes gràcies per escriure aquest llibre, El Pit Adormit, edició 62, Dolors Miquel, un gust. He baixat a Tarragona, però amb tu aniria al fi del món, perquè...
2: Jo amb tu també.
1: Val la pena. Casem-nos, no esperem més.
2: Casem-nos de seguida.
1: Ara anem a comprar els anells aquí.
2: Exacte.
1: Aquí a la Rambla. Merci.
0: Adiós. Les dones i els dies, a contracorrent des que van néixer.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
7: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
8: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
7: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
5: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
8: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
7: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
10: Hola romàntica, hola satànica, una maniàtica, segueix la tàctica.
1: La nostra tàctica és fer aquest programa fins a les 10 de la nit, Georgina Monge, que hem estat aquí sentint a la Dolors Miquel, que l'hem gravada aquesta tarda. I tenim moltes coses a dir. I tu tens ganes de parlar-nos del deepfakes, que m'has d'explicar exactament què és això. Sí. Bona nit.
11: Bona nit, Montse. Anem a parlar de què és el deepfake, que, per qui no conegui què és, són aquestes imatges ultrafalses generades per la intel·ligència artificial. Jo en català ho he vist traduït per hipertrucatge. I seria una mica com les fake news, les notícies falses, però en versió imatge.
1: És a dir, com aquella imatge que avui hem vist del Bad Bunny i l'Illa, que jo tinc els meus dubtes de que allò fos veritat i que passés a la Sagrada Família, eh? Que sé que és real, sé que és real. Nil Via diu, és real. Sí, però podria semblar un deepfake.
11: Ara ja dubtem.
1: Podria ser un deepfake.
11: Podria semblar-ho, sí.
1: I escolta, i això, com ho relacionem amb la violència masclista?
11: Doncs perquè hi ha persones que han aprofitat aquestes noves eines de la intel·ligència artificial, com per exemple el reconeixement facial, per atacar dones, no? Que han fet coses com, per exemple, crear imatges falses de dones reals a les quals les despullen amb les eines que facilita la intel·ligència artificial.
1: Vaja, que tenim dades de com aquesta mena de trucatge, podríem dir, aquests hipertrucatges, sobretot s'utilitzen per finalitats pornogràfiques, no s'utilitzen per fer el bé.
11: Exacte.
1: Ni per fer la gracieta de Batllal, ha estat enganxada amb Bad Bunny en una discoteca. No, s'utilitza per...
11: Exacte, la majoria de vegades el contingut és pornogràfic, i de fet ja sabem que també ha obert la porta a altres coses terribles, com imatges amb material d'abús sexual infantil, etc. No? Però la majoria d'ocasions com dius, Montse, els deepfakes són vídeos porno modificats utilitzant tecnologia d'intercanvi de cares a través d'intel·ligència artificial, per la qual cosa la cara de la protagonista es reemplaça per una altra persona. Des del col·lectiu FemBlog, que és un col·lectiu molt interessant especialitzat en violències digitals, han compartit un estudi que es diu State of Deepfakes, que, com tu deies, Montse, revelava que el 98% dels deepfakes són de naturalesa pornogràfica i el 99% de les víctimes són dones.
1: És bèstia,
11: eh? És molt bèstia. De fet, aquesta pràctica s'ha convertit en una de les principals formes de violència digital masclista cap a les dones, amb un impacte claríssim sobre el dret a la privacitat, intimitat, honor, pròpia imatge.
1: Ja vam sentir aquelles notícies d'alguns companys de classe que amb intel·ligència artificial modificaven, és a dir, amb fotografies de les seves companyes, els hi canviaven la cara i també doncs, el que feien era fer pornografia amb les imatges de les seves companyes de classe, però això és una tècnica, podríem dir, que ja fa molt temps que es fa servir i que va començar sobretot amb actrius famoses.
11: Sí, es van fer famosos el cas del que van afectar l'Emma Watson, Taylor Swift, Scarlett Johansson, i aquí l'estat espanyol també se'n va fer molt ressò la comunicadora feminista Carla Galeote, que ho va denunciar per xarxes. I el que és més preocupant, jo penso, és que actualment s'ha estès a la modificació de contingut de dones anònimes fent servir fotos obtingudes a les seves xarxes socials públiques.
1: I, de fet, jo crec que part del problema ve del fet que és molt fàcil crear aquest tipus de contingut. És a dir, qualsevol, a més hi ha fins i tot aplicacions, m'imagino,
11: sí,
1: que t'ajuden a fer aquestes imatges falses.
11: Exacte, és facilíssim. Qualsevol amb un mòbil ho pot fer. De fet, des de FemBlog ho alerten que les aplicacions que ho permeten sovint estan disponibles a tots els nostres telèfons mòbils o fins i tot incrustades en alguns chats i canals del nostre Telegram, per exemple. I, clar, això facilita que la creació de contingut fals es faci amb amigues, amb parelles, amb exparelles, i això pot donar lloc a situacions del que s'anomena sextorsió, és a dir, extorsió sexual, en la qual es generen imatges sexuals d'una persona mitjançant intel·ligència artificial.
1: I se li fa xantatge.
11: Per, diuen, si vols que eliminem aquest vídeo, doncs ens dones diners, o fins i tot es demanen favors sexuals a canvi.
1: Déu-n'hi-do. Te quiero

0: han agafat una imatge meva.
1: Clar.
0: Clar, és...
1: Ara per ara encara es pot saber si ha estat manipulada aquesta imatge amb relativa facilitat. Hi ha programes que ho poden identificar, però diuen que per com està evolucionant la intel·ligència artificial, pot ser que fins i tot d'aquí un temps no tan llunyà ens costi poder dir amb aquest programa certificar, mira, això és una imatge falsa, no?
0: Que a mi em passa, per exemple, quan vaig a Twitter, a vegades que hi ha algunes imatges o vídeos que són per enriure-se'n d'algunes dones amb poder, etc, que moltes vegades m'he plantejat, però això és veritat o no? M'ho he hagut de mirar dos o tres vegades.
1: Sí, sí, sí. I fins i tot ara ja desconfiem de les que sí que ho són, com, no? Com m'ha passat, o amb el Dana va passar molt també, que no sabíem que era real, no? Quan hi va haver totes les inundacions, no sabíem que era real, que era fals. Per mi, el tema és que els deepfakes, com tu has dit, Montse, són molt fàcils de crear i els danys que poden generar poden ser d'una abast enorme. I davant d'això, jo crec que tenim un repte majúscul, perquè sembla que enfront un fenomen d'una abast tan gran i que sembla tan difícil poder actuar per aturar-ho, en comptes de centrar-nos en què fem per impedir que hi hagi persones que estiguin creant aquest contingut, que hi hagi persones que estiguin difonent aquest contingut, que hi hagi tantes persones que després comparteixen, no?, amb els telèfons el seu contingut. És a dir, en comptes d'estar centrant-nos en qui està exercint aquest tipus de violència, és com si tots els missatges els estiguéssim llançant a qui els pateix, no?, que són majoritàriament dones. I tots aquests discursos van en la línia de recomanar a les dones, doncs, que es protegeixin, a generar discursos dient que és devastador ser víctima de deepfakes, i sovint fins i tot s'acompanya d'un imaginari de quina vergonya que et passi això, i al final són discursos que revictimitzen a les dones.
0: Ah, clar. És culpa teva, pràcticament. Eh?
1: Exacte.
0: Per això et va encantar un article de la Núria Labau, que es diu, atenció amb el títol, Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgulloses de sus mamadas. Clar, és que amb aquest títol
1: totes
0: ens vam quedar aferrades en aquest text. De fet, la tenim al telèfon, la Núria Labau, que és periodista i doctora en antropologia social i que el passat mes d'abril va publicar al portal Contexto y Acción aquest article. Georgina, que a tu et va impactar.
1: Sí, sí, sí, sí, a mi em va impactar.
0: Escolta,
1: molt.
0: Saludem-la perquè anem molt, molt... fumudes de temps. Núria Labau, bona nit, com estàs?
2: Bona nit, un placer estar aquí con vosotras.
0: Tu vas passar bé fent aquest títol?
2: Bueno, es un poco clickbait, yo lo reconozco, pero bueno, es una frase de Virginia Spence, a mí también me impactó y creo que transmitía bastante el mensaje que yo quería dar con el artículo.
0: Escolta, per què vas triar aquesta frase i què volies dir? Per qui no hagi llegit l'article, quina és la teva tesi?
2: Bueno, ella explica en una entrevista esta frase que en realidad no hablaba de los deepfakes, hablaba de un caso que también se hizo famoso de unos chicos de un colegio que difundieron una imagen de un adolescente que estaba chupando una polla, ¿no?, a otro compañero. Entonces, ella lo que le decía es, a mí lo que me sorprende es que a día de hoy todavía podamos avergonzar a una chica por una imagen de carácter sexual, ¿no?, que eso sea algo vergonzoso. Imaginaros cuando hablamos de los deepfakes, que ni siquiera eres tú realmente, ¿no?, que es una imagen de síntesis y que de hecho lo que hace es que la veracidad, digamos, pierda, ¿no?, la imagen pierda relación con la verdad. Entonces, todavía más, esos mensajes que estamos produciendo, ¿no?, de que estas imágenes pues producen vergüenza, te dañan, bueno, pues lo estamos equiparando a una violencia, y es cierto que no hay consentimiento en la difusión o en la generación y por tanto es una violencia, pero es verdad que tenemos que hacer emerger otro tipo de discurso precisamente para cuando a las chicas les pase esto o a las mujeres nos pase esto, pues suframos menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otra serie de mensajes que igual tendríamos que estar produciendo, ¿no?
1: Sí, de fet, al teu text, Núria, parles de la vergonya com una eina de control social, especialment per les dones, i volíem que si ens ho podies explicar una mica i compartir els efectes que té aquesta vergonya, per una banda, no?, en el dia a dia de les dones, i per l'altra banda, també, com aquesta idea de no avergonyir-se també pot ser difícil d'assumir per moltes persones, no?, i com ho podem treballar, això, socialment.
2: Sí, bueno, la vergüenza ya sabemos que siempre ha sido como una herramienta de control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Es verdad que esa sexualidad pues se ha restringido mediante medidas coercitivas, pero también mediante la culpa, ¿no? Haciéndonos sentir culpables o sentir vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aunque hoy todavía somos más libres, ¿no?, los restos de esta moral siguen funcionando a través de estas exposiciones públicas, ¿no?, o de la amenaza de esta exposición pública. Entonces, bueno, yo creo que el feminismo lleva mucho tiempo luchando contra esto, ¿no?, tratando de que la sexualidad también sea un ámbito propio nuestro, un ámbito para nuestra libertad. Y bueno, y todavía es verdad que queda mucho por hacer si vemos que cuando una imagen de este tipo se difunde, todavía avergüenza más, digamos, a las mujeres que la sufren que a las personas que la han difundido, ¿no?
0: Clar, quan hauria de ser al revés, no? De fet, ara m'ha fet recordar...

0: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
0: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: És l'esportista del Barça que ha guanyat més títols, 3 més que Leo Messi, i aquest vespre ha anunciat que deixa el club. Alexia Putellas marxa del Barça després de 14 temporades i tants èxits que ha situat la secció femenina blaugrana com un exemple a seguir. En parlarem amb un dels seus entrenadors, Lluís Cortés, d'aquí uns minuts.
3: Catalunya nit.
4: El govern i els sindicats de mestres i professors estan més a prop d'un acord després d'una nova proposta del departament amb millores salarials. Tot i així, es mantenen les vagues previstes per demà i les parts s'han emplaçat a una nova reunió demà mateix.
2: Quatre hores després de fer-se pública el sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, el govern fa equilibris per mantenir-li el suport, però amb més prudència que el dia que va saltar la notícia. Avui s'hi ha referit el president Illa en aquests termes.
5: Confío en el presidente Zapatero y, sobre todo, confío en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país, y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
2: El jutge ha acceptat ajornar 15 dies la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tingui temps de preparar-se la defensa.
4: El Parlament escocès ha aprovat demanar a Londres l'autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del govern d'Edimburg ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria després de les últimes eleccions a Escòcia. Ens ho explicarà el corresponsal al Regne Unit, Quim Olivares.
2: Jonathan Andic deixa el seu càrrec a Mango per centrar-se en la seva defensa i ho ha comunicat als treballadors en una carta a la primera declaració pública en què denuncia que les acusacions contra ell són injustes i infundades.
4: I a la segona hora del programa, a partir de les 11, sentirem dues veus que no sempre tenim a l'abast. D'una banda, el periodista nord-americà, Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries, Richard Ford.
6: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units. Malgrat que la situació és la mateixa, en qualsevol cas hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
4: I també Ian Gibson, que reclama que el govern espanyol s'afanyi a trobar les restes mortals de Lorca.
7: Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración. Y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
4: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Sospitàvem que podia passar i hem tingut la confirmació aquest mateix vespre. Alexia Putellas marxa del Barça. Després de 14 anys, ha fet l'anunci a través d'un vídeo a les xarxes. Un missatge dirigit als culers.
0: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits.
1: Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi i mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
8: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
1: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.
4: Doncs el cert és que 14 anys després, Potella se'n va del Barça amb la motxilla carregada d'èxits, tant col·lectius com individuals, amb tots els títols possibles del futbol femení i amb dues pilotes d'or en reconeixement al seu gran talent esportiu. Podem saludar a aquesta hora Ruth Vilà, periodista del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Ruth, bona nit.
9: Hola, bona nit.
4: T'ho ha seguit, Alexia, al llarg de, diríem, tota la seva carrera, pràcticament. Per
9: tot això... Sí, hem seguit i anat explicant, no? I a més, la seva és una història curiosa, perquè quan Alexia fitxa pel Barça, el Barça no té categories inferiors i hi ha un moment que hi ha un ajustament de la reglamentació que fan que Alexia hagi de marxar del Barça, perquè com que no hi ha categories inferiors no pot jugar. I tot i això se'n va jugar a l'Espanyol, jugar al Llevant, i al final, per la desgraciada mort del seu pare, torna a Catalunya i torna al Barça, i aleshores ja comença la seva història amb aquest club el 2012. És a dir, que és una història també de la lluita de moltes futbolistes que volien ser-ho i que no podien per circumstàncies que no eren pròpies d'elles.
4: Ara et demanaré com la descriuries tu com a jugadora dins aquest Barça, però abans resoldre una incògnita que jo crec que deu tenir molt aficionat culer ara mateix. S'acaba un cicle, el femení, del Barça amb la sortida de Potelles?
9: A mi sí que m'ho sembla, perquè l'Alexia ha estat una icona dins i fora el camp, i ja preveiem, o ja explicàvem, que hi ha diverses jugadores importants del Barça que marxen, però la culminació d'aquest canvi de cicle és clarament que marxi Alexia, i ella ja ho explica, que una de les... No? I en marxa perquè segurament podrà tenir un bon contracte fora, ara que el Barça les està passant magres i no pot pagar determinats contractes, però també marxa perquè creu que ha de deixar pas a les noves generacions, i per tant també ella entén que està havent-hi aquest canvi, que ja vam veure a la final de la Champions amb la titularitat d'una jugadora de només 18 anys, de Clara Serra Jordi, i que la pròpia Alexia entén que sí, que ha arribat el moment de deixar pas a les més joves, i per tant ella encapçala aquest canvi de cicle.
4: Sabem ja quin nou destí té, és a dir, quin club jugarà la temporada vinent?
9: Jo no ho tinc confirmat, però sí que en el podcast Fem Futbol que fem aquí a Catalunya Ràdio, la Maria Tiques, que està molt ben informada, ens explicava que gairebé tots els números de la rifa els té London City, que és aquest equip que ha fundat a Londres la magnat Michelle Kang, que és una dona asiàtica que viu als Estats Units i que ha decidit invertir en clubs de competicions femenines, que és propietària també del Lió, que té un club als Estats Units, que és l'equip de Washington, i que va comprar també aquest club a Londres, que és un club que no jugarà Champions la temporada que ve, però que està armant Michelle Kang per arribar també al capdavant de la competició a Anglaterra.
4: És interessant també, doncs, aquest equip i aquesta propietària, no? Seguir-li també les passes. Però escolta, repassem. Algú que no conegui Alexia Potelles, com la descriuries com a jugadora? I quina és la seva vàlua, no?, com a integrant d'aquest Barça guanyador?
9: Doncs com a futbolista ha estat una futbolista que jo crec que ha viscut la bisagra d'un futbol en competicions femenines, podríem dir, antic, perquè tu pensa que Alexia, quan va començar, els entrenadors dels equips de les nenes eren els pares o algú que no volia entrenar els nens i el feien entrenar les nenes. I ella ha viscut el procés de professionalització i ha estat l'estàndard d'aquest procés, exigint-se sempre al màxim, una migcampista una mica total, no? amb molta arribada a l'àrea en determinats moments de la seva carrera, també forta defensivament ara al final de la seva carrera al Barça, és a dir, una migcampista molt completa, molt vistosa, esquerrana, no? Que els esquerrans sempre tenen aquella cosa, no? que te'ls mires d'una altra manera, amb molt de gol per ser migcampista. Alexia ha fet molts gols tot i ser migcampista i amb molta essència Barça d'aquest, no? Els grans migcampistes migcampistes del Barça, doncs Alexi també té aquesta essència Barça, incorporant-hi a més com molta arribada a gol. I després, clar, fora del camp, Alexi és una icona absoluta. Jo crec que és la icona del canvi, del paradigma del canvi de les competicions femenines i de les dones que es dediquen professionalment a jugar a futbol. És veritat que abans que ella hi va haver sobretot jugadores dels Estats Units, com Megan Rapinoe o com Alex Morgan, que ja encapçalaven titulars, premsa, marques, però Alexia crec que és un fenomen més global. Aquestes eren sobretot un tema de seleccions, amb la selecció dels Estats Units. Megan Rapinoe segurament sí, una icona, sobretot pel moviment LGTBI, però jo crec que Alexia es converteix en una icona d'aquest futbol modern, d'aquest futbol que també juguen les dones i que ha fet un pas endavant i que és global. Ara mateix, per exemple, hi ha aquesta campanya de les patates fregides de l'Eix, que protagonitzen Thierry Henry, Messi, Beckham i Alexia Putellas. És que, clar, és brutal això, i això ho ha aconseguit aquesta jugadora fent moltes coses, sobretot dins del camp, també fora, perquè les jugadores d'aquesta generació tenen aquest pes, no?, que quan els hi fan una entrevista no parlen només de futbol, i han de parlar de tota la lluita que han de fer les dones per aconseguir la igualtat, i elles no han tingut cap problema també en encapçalar aquesta lluita.
10: Demà serà un dia que és molt especial per Alexia, perquè jugarà el seu últim partit amb la samarreta blaugrana, per tant, ara sí que ja ho sabem, tancant la Lliga contra la Reial Societat. Sabem com pot anar aquest comiat que li farà l'afició culer i que li ha de fer també la institució, el club.
9: Sí, el de la institució serà al matí. A les 11 han convocat els periodistes per anar al Camp Nou, on Alexia es trobarà amb les seves companyes, amb tots els trofeus que ha aconseguit, i també doncs, amb la directiva del Barça, amb el president electe Joan Laporta, amb el president en funcions també Rafa Juste, i aquí hi haurà un acte més protocolari a l'estadi, tot i que amb l'emoció de també estar acompanyada de les seves companyes i de tots aquests títols. I després de la tarda, jo crec que és el que ja li fa més il·lusió, poder-se acomiadar de la gent que habitualment va al Johan Cruyff. Abans de començar avui el Tot Costa, que sabíem que estava a punt d'esclatar aquest vídeo d'Alexia, que estaven a punt de tirar aquest vídeo d'Alexia, jo he entrat a mirar si hi havia entrades per demà al partit contra la Reial Societat, que és a les 7 al Johan Cruyff, i n'hi havia gairebé a tot arreu del camp. I quan he sortit jo del Tot Costa, que eren era les 8, perquè no he coincidit, Agnès? Sí. Doncs a les 8, quan he sortit del Tot Costa, ja no quedava ni una entrada per anar a veure... ja no quedava entrada per anar a veure què partit el Johan, que jo crec que serà el moment més emotiu per ella, perquè s'acomiadarà d'aquesta afició que l'estima de tant i que ella també ha estimat tant a aquesta afició. Encara queda un partit de Lliga, que serà fora, jugaran a Madrid el cap de setmana, però Alexia en aquest vídeo ja anuncia que aquest de demà serà el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
10: Doncs l'haurem de seguir, ho farem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, segur en totes les diferents franges. Gràcies, Rut Vilà, que vagi molt bé, fins demà.
9: Adéu, bona nit.
2: Un minut i mig per arribar a un quart d'11 de la nit. Estem parlant d'Alexia Putellas, que ha anunciat avui que acaba la seva etapa al club de la seva vida, al Barça. Ja hem dit a la portada que ha aconseguit més títols fins i tot que Leo Messi. David Obach, bona nit.
11: Bona nit.
2: Fem una mica el perfil d'Alexia Putellas.
11: Doncs mira, ha anunciat avui que marxa del Barça als 32 anys, nascuda a Mollet del Vallès, i prové d'una família de basquetbolistes, contràriament al que, al que pugui semblar, però ella es va decantar doncs, per la pilota als peus, i als 6 anys ja de ben petita va començar a jugar a futbol. Va passar pel futbol base del Sabadell, del Barça i de l'Espanyol, com ara apuntava la Ruth, amb l'equip blanquiblau. Doncs va debutar ja a l'elit el 2010 i va guanyar una copa, primer títol important d'Alexia doncs, a les files de l'Espanyol. Quan va arrencar el Sabadell, les males llengües diuen que hauria una mica falsejat la seva edat per poder començar a jugar, perquè el tall era a partir dels 8 anys per a les nenes, i Alexia doncs, encara no hi arribava, però vaja, va començar a donar puntades a Sabadell a l'edat una mica més prematura. Després, de l'Espanyol, on s'hi va estar un any, el primer equip va passar pel Llevant el 2011, i ràpidament va fitxar pel Barça ja el 2012 per complir aquests 14 anys amb la samarreta blaugrana, en els quals ha guanyat com a títols més destacats 4 lligues de campions, l'última doncs ben recent, 10 lligues i 10 copes entre la trentena de títols que ha acabat assolint. I sobresurten sobretot les dues pilotes d'or que va ser capaç de guanyar i que l'acrediten com a millor jugadora del món dels anys 2021 i 2022. I hem recuperat un extracte de la primera d'aquestes que va guanyar en sortir a rebre el guardó.
12: El club, que el destí ha volgut que justament avui sigui el seu 122è aniversari. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
11: Una Alexia que continuava aquest discurs tenint un record pel seu pare, mort doncs, de manera prematura. També ha guanyat un Mundial amb la selecció espanyola i que va portar molta i molta cua, i ella es va significar molt aleshores. Recordem aquell petó l'any 2023 no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Abans, mesos previs d'aquest Mundial, tot l'enrenou amb les jugadores que van renunciar a la selecció espanyola femenina si no hi havia canvis. Alexia també, una de les que portava la veu cantant, prenent protagonisme en aquest sentit, i després ho va fer també quan es va produir aquest petó no consentit de Rubiales a Jennifer Hermoso.
13: Que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido durante tantos años y sigue estando en el masculino. Simplemente mi generación también ha tocado ejercer de otros roles, no solo de jugadoras, para conseguir eso. Y creo que un legado que queremos dejar también a las siguientes es que ellas ya no se tengan que preocupar por estas cosas.
2: Aquesta Alexia també reivindicativa, i una Alexia que sap el que és la mel de l'esport, no? Tots aquests títols que ara ens explicaves, però també la part més fosca, la de les lesions greus.
11: Sí, en va tenir, vaja, pràcticament la més greu que pot tenir una futbolista. En el seu cas, el 2022 va patir un trencament dels lligaments del genoll que la va deixar pràcticament un any sense jugar. Es va sobreposar aquest tràngol tornant a molt bon nivell, com s'ha demostrat. Una Alexia que, ara ho deia la Ruth també, va fer de bisagra en el canvi esportiu del futbol practicat per dones, però també ho ha estat doncs, per aquests motius que hem destacat, en els canvis significatius ja en el caire més social del que ha estat el futbol, en el tracte que s'ha rebut per part de les jugadores que s'estan formant i de les professionals, no? En aquesta evolució que estem vivint afortunadament en els últims anys. Un apunt, el que apuntava la Ruth també, segona golejadora històrica del Barça, 232 gols d'Alexia Putellas, per davant només una persona, Leo Messi.
2: Déu-n'hi-do, un gran currículum, gràcies.
11: Deixa'm apuntar ràpidament, sí, que demà el Tot Costa s'emetrà en directe des de l'estadi Johan Cruyff per viure doncs, com evoluciona el partit, i sobretot allargarà l'emissió més enllà de les 9 del vespre, l'hora habitual de tancament del Tot Costa, per seguir l'homenatge que se li farà a Alexia damunt de la gespa.
2: Perfecte, David, parlem després.
11: Molt bé, fins després.
10: Doncs bé, quan passen 17 minuts de les 10 en punt de la nit i encara recollint la notícia que Alexia Putellas deixa el Barça, podem saludar Lluís Cortés, que va entrenar l'equip femení del Barça entre el 2019 i el 2021, un període en què les jugadores, les culers, van assolir, entre d'altres, per primer cop el títol més preuat del futbol europeu, que és la Lliga de Campions. Lluís Cortés, bona nit.
14: Hola, bona nit.
10: Coneixes bé Alexia, perquè abans de ser l'entrenador principal ja estava a l'equip tècnic, ja estaves a l'equip tècnic. No sé si us havia arribat la possibilitat que Alexia plegués. Ara fa uns dies que es rumorejava, si tenies la sensació que Alexia posaria aquest any el punt final amb la seva història amb el Barça.
14: Sí, sí, sí, la veritat que malauradament ja era algo que més o menys s'estava comentant, que s'estava collent, i pues, que la gent que estem potser una mica més a prop sí que ens havia arribat la informació o el rumor amb més força, però bé, per sort va acabar bé, no? Perquè això sí que se sabia ja abans de la final de Champions. Per sort va acabar bé a Oslo i s'ha pogut despedir com és Alexia, que és una guanyadora.
10: Mm-hmm. Ara ho dèiem, no?, que vas entrenar aquest equip les temporades entre el 2019 i el 2021. Com era Alexia? Què en recordes?
14: Mira, Alexia és una jugadora que és super exigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés a l'equip femení pues, com es mereixia, ni més ni menys, però també és molt exigent amb ella mateixa. O sigui, Alexia, jo la recordo diverses vegades i diversos partits i diversos entrenaments, però sobretot en partits després d'haver guanyat, dir-li a Alexia, però no estàs contenta, i no està bé contenta. No, perquè aquella pilota que he perdut no la puc perdre. No, perquè no podem concedir un gol en els últims minuts. I un exemple molt clar d'això, recordo quan vam guanyar la Copa de la Reina en el 2021, que ha guanyat la Copa de la Reina, i era Alexia, estem al pòdium, ens havien donat la medalla, la copa. Alexia, que ara és moment de celebrar, el que més està contenta. I deia, no, no podem celebrar perquè en dues setmanes, o en una setmana o en uns dies, tenim la final de Champions i aquest any no podem perdonar-la. O sigui, aquesta era Alexia, i crec que amb aquests exemples queda molt, molt descrita com era ella com a jugadora, no?, en quant a la seva mentalitat.
10: Sí, una mentalitat exigent, perfeccionista, competitiva també, no? Ara tenim aquí sobre la taula unes dades. Alexia Putellas, que ha jugat 507 partits amb el Barça, en els quals ha marcat 232 gols, pràcticament la meitat dels partits ha marcat un gol i ha repartit fins a 230 assistències. Per tant, ho té una mica tot també com a jugadora, no?
14: Sí, i sense ser davantera. O sigui que això també és algo que és important a destacar. O sigui que no és una jugadora que estigui a prop de l'àrea i l'arribin totes les entrades i només li calgui empenyar la pilota, no? O sigui que és una jugadora que jo sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota. O sigui, era capaç de baixar molt la seva posició per ajudar en la sortida de pilota amb les centrals i poder des d'allà crear la situació d'atac. També et podia portar molt, també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no?, d'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències des de la seva posició, però també una gran finalitzadora. Una gran finalitzadora, i la gent diu, no, perquè xuta els penals. Ja, de penals també ha fet gols, però n'ha fet molts, i molts, arribant molt bé de segona línia, xutant des de fora de l'àrea. O sigui, que una migcampista faci aquest número de gols i aquest número d'assistències és un número brutal.
10: Demostra la seva excepcionalitat. Ara hem de veure com queda el Barça, la secció femenina de futbol, perquè marxa ella i marxen segurament també algunes altres jugadores i que es confirmarà en els pròxims dies. Quina hauria de ser l'estratègia del club ara per omplir el buit d'Alexia Putellas? Lluís Cortés.
14: Jo crec que el club, l'estratègia és clara. O sigui, és clara. I ha d'apostar per la gent de casa, perquè al final hem vist que la gent de casa pot competir molt bé, que la gent de casa té un nivell, que aquesta és la gràcia o la clau del Barça, que des de fa molts anys s'està treballant molt bé, i no només en el primer equip, sinó també en tota la cantera o tot el futbol base també femení. I crec que la clau és no buscar molt a fora, buscar molt a casa. O sigui, vam veure la final de la Champions, Clara Serra Jordi, el nivell que va oferir contra un Olympique de Lyon amb jugadores que han costat molts diners, que estan cobrant molts diners, i Serra va jugar, va fer un partidàs, va guanyar la final. Llavors, és que potser la solució la tenim a casa. I tenim jugadores a casa de molt nivell que potser no tenen l'experiència d'Alexia, però és que l'experiència es guanya tenint experiència. O sigui, posant-les algun dia, jugant amb elles, com el seu dia vam fer amb Clàudia Pina o amb Jana Fernández o amb altres jugadores joves, que avui són les jugadores que són, gràcies a que el seu dia es va apostar per elles.
10: Sembla que és una fórmula que funciona tant en el masculí com en el femení i que el Barça té la sort de poder explotar. Veurem què és el que passa en les pròximes temporades. Estem parlant amb Lluís Cortés, que va ser entrenador del femení les temporades del 2019 al 2021 i, per tant, va entrenar Alexia Putellas. Ara, Lluís, estàs entrenant a l'Aràbia Saudita. Com és allà el futbol femení, no? Com es va obrir camí en una societat com la d'aquell país?
14: Doncs mira, ara ja necessitem moltes jugadores com Alexia. O sigui, realment a la selecció nacional totes les jugadores saben de la importància d'Alexia. Avui m'estaven escrivint missatges moltes, no? Dient, coach, que l'Alexia marxa, no? Com és això? No sé què. O sigui, totes, per elles és molt important tenir aquests referents al futbol mundial, però sobretot al Barça, als equips que elles també segueixen més, no? Allà el futbol femení està, pues, com podria estar a Espanya potser fa 25-30 anys, quan abans ho explicava la Ruth, no?, que els pares havien d'entrenar, o que inclús potser hi havia famílies que dificultaven que les seves nenes poguessin jugar. Doncs ara s'ha dit, això encara passava fa 3 anys, no? Ara està passant menys, per sort cada cop el futbol femení és més popular, més gent juga, tots els partits a la primera divisió són televisats, però, insisteixo, és molt important jugadores o referents com Alexia, que també una cosa que m'agrada molt d'Alexia és que s'ha parlat d'ella, però sobretot per coses que ha fet al camp. O sigui, així com altres jugadores sí que s'han hagut de posicionar en determinades causes i han guanyat molta repercussió mediàtica per altres coses, com deia abans de Megan Rapinoe, jo crec que Alexia s'ha centrat molt en ser una bona jugadora, en ser una bona futbolista, i que la gent parlés molt d'ella, de com jugava. sí, sí que és veritat que ha mostrat el seu recolzament, no? En el cas de Jenny o en altres situacions concretes, però sobretot s'ha parlat d'ella com a futbolista i crec que això és molt important en una jugadora d'aquest nivell.
10: Estem parlant d'una molt bona jugadora, carismàtica i a la vegada inspiradora. És Alexia Putellas, que després de 14 temporades aquest vespre ha anunciat que deixa les files del Barça. Lluís Cortés, exentrenador del Barça femení, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
14: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
10: Bona nit.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Quatre minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. Aquesta tarda de nou hem estat molt pendents de la trobada que hi havia entre el govern i els sindicats en el sector de l'educació i podem dir que s'han acostat les posicions malgrat que es mantenen les vagues. La clau de la taula d'aquesta tarda ha estat la nova proposta salarial que ha fet el Departament d'Educació, un nou complement salarial per a tots els docents que s'aplicaria aquest any. Les dues parts s'han emplaçat demà a les 3 de la tarda a tornar-ne a parlar perquè el govern demà pugui presentar una proposta per escrit i amb xifres. Maria Costa.
15: El govern i els sindicats han admès avui que han fet passos endavant i el majoritari, l'USTEC, de fet, deia fins i tot això.
16: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
15: I és que avui el departament s'ha desdit de la proposta que va oferir divendres al sindicat, recordem, de pagar més als docents per les tutories a través dels complements. Avui l'oferta girava entorn d'invertir aquests diners en un complement únic per a tots els docents i que sigui ja consolidable. Seria de gairebé 40 euros, tot i que el govern no tanca la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ho explicava Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
17: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
15: El sindicat ja avisen, però, que aquest complement hauria de ser aquest any de 60 euros com a mínim i que a partir del 2029 s'hauria de multiplicar per 2. Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no en 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que tot plegat és encara insuficient i que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
16: Demà, si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
15: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis, que es van deixar de cobrar amb les retallades. Recordem que demà hi ha vaga a tot Catalunya amb protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
2: Per tant, demà el que podríem tenir és o bé l'acord definitiu a molt a prop o bé el trencament i cap a vaga indefinida.
15: Tot és possible, sí.
2: Molt bé, demà ho expliquem, doncs. Gràcies, Maria.
10: El govern espanyol, 24 hores després de conèixer el contingut del sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, fa equilibris per mantenir el seu suport a l'expresident del govern espanyol. A mesura que se saben nous detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i que creixen les veus que demanen avançar les eleccions, la prudència es va imposant a poc entre les declaracions públiques dels ministres del govern de Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
18: Hola, bona nit.
10: Quin ha estat el canvi de discurs de les últimes hores, Dani?
18: Doncs el més destacat ha estat el del ministre de Justícia, Félix Bolaños, que si la setmana passada proclamava sense embuts la innocència de l'expresident Zapatero, avui al Senat s'ha limitat a demanar al PP que no el condemnen abans d'hora.
19: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
18: Però també la ministra portaveu Elma Saiz ha evitat mullar-se i només el ministre Óscar López posava la mà al foc per Zapatero.
20: Yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
21: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
18: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions, com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
22: Creo que a estas alturas prolongar la agonía
5: ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
6: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
18: Illa manté también la seua confianza en el expresidente Zapatero y demana respecto a la seua presunció de inocencia.
10: Y a la Moncloa s'aferran a las explicaciones que pugui donar el expresidente socialista a la Audiencia Nacional, pero encara haurem de esperar unos días.
18: A la Moncloa confíen que Zapatero podrá esvair todos los dubtes. Ahora bé, l'espera será agónica y se allargará tres setmanes más. El jutge José Luis Calama ha acceptat la petición de Zapatero per ajornar la seua declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de compareixer dimarts que ve, com estava previst, ara s'ha fixat la seua citació per al 17 i 18 de juny. Mentrestant, Pedro Sánchez no altera la seua agenda i avui ja és a Roma, on demà es reunirà amb el papa Lleó XIV. Allà està previst que el president espanyol responga als mitjans de comunicació sobre el cas Zapatero.
10: Gràcies, Dani. Bona nit.
18: Adéu, bona nit.
2: I enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, l'expresident José María Aznar ha reaparegut en l'escena política i insisteix en aquella frase seva, el que pugui fer, que faci, per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Mentrestant, Alberto Núñez Feijó evita parlar de la moció de censura i pressiona els socis per forçar un canvi. Tant Junts com el PNB diuen que la moció de censura, de moment, no està sobre la taula. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
22: Bona nit. Els populars no afluixen i insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets, amb la seva mítica frase.
23: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
22: Feijó, però, no acaba de fer el pas per liderar la moció de censura, l'aritmètica parlamentària és tossuda i no suma el suport necessari per fer caure el govern de Sánchez. I un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
24: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
22: Paraules dirigides principalment al PNB dos dies després que el seu líder, Aitor Esteban, titllés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026. I en aquesta línia, la portaveu Maribel Vaquero ha insistit que l'executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
25: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027. No podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
22: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB...
26: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
22: La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, descarta de moment donar suport a una hipotètica moció de censura.
27: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
22: Tot i la insistència dels de Feijó, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb Junts i el PNB.
10: Moltes gràcies, Àngel, sobre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, i posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
28: José Luis Rodríguez Zapatero. Per una banda, la investigació. Per l'altra, el singular rol que ha jugat durant els darrers anys. Veurem com acaba el seu procés, del que anirem coneixent anècdotes que seran com una gota malaia pels socialistes, però la situació en la qual ens trobem obliga a provar d'entendre qui ha estat Zapatero durant la fase crítica del sanchisme, una fase crítica que ja va començar la legislatura passada. No ha estat un expresident vestit amb l'uniforme institucional. Tampoc han estat poques les seves intervencions públiques, només cal repassar els actes de la campanya andalusa, i encara menys ha intentat dissimular cap mena de neutralitat. Més aviat ha estat tot el contrari. Cara enfora, ha actuat com una mena d'influencer progressista, un líder dedicat a animar unes bases descoratjades que sentien a Sánchez atacat per terra, mar i aire. Als mítings, a les entrevistes, ell més que ningú, ha injectat orgull a milers de persones. I en època d'emocions polítiques, i per contrast amb Felipe González, això és un capital enorme. Aquesta autoritat dins del socialisme governamental ha tingut, cara endins, un correlat atípic, una influència paradiplomàtica, de fet validada pel govern. No se sabia molt bé si el seu rol responia al PSOE o a la seva condició d'expresident. No ho feia des d'una fundació, anava a la seva, aparentment a títol personal, com un alfil de l'esquerra global, barrejant ell i o el seu entorn política i negocis. I aquí tot es feia més ambigu i aquí, és on el seu cas, en la dimensió política com a mínim, es fa més incomprensible.
3: Catalunya nit.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació d'avui contra el tràfic de marihuana a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Anem cap a Girona, Laia Claret.
0: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
4: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
11: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
12: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
13: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
12: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
29: Tota comunitat necessita un cor.
30: Un cor? Per què?
29: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
30: I reforçar la identitat?
29: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
30: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
31: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
32: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
33: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
32: Per aprofundir en tota mena de temes.
34: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
32: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Mitjà de sí o mitjà de no.
35: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
31: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
31: Som 3CAT.
3: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Parlament escocès ha aprovat demanar a Londres l'autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del govern d'Edimburg, que ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i també dels Verds, que han configurat una nova majoria després de les últimes eleccions a Escòcia. Corresponsal a Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Expliquem-ho, què s'ha votat exactament aquesta tarda al Parlament d'Escòcia?
1: Mira, s'ha votat una moció amb 72 vots a favor i 55 en contra perquè el Parlament escocès, com deies tu, demani formalment els poders de l'executiu britànic per convocar un segon referèndum d'independència. Ara per ara, i segons una sentència del 2022 del Tribunal Suprem amb seu a Londres, l'executiu escocès no pot convocar-lo sense tenir un acord amb l'executiu britànic. No pot fer unilateralment. Avui, per tant, ha començat el procés per arribar a pactar un segon referèndum d'independència tal com van fer el 2012 David Cameron i Alex Salmond, fet que va desembocar en la consulta del 2014. John Sweeney, que és l'actual primer ministre escocès, ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és precisament ser independent. I per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar aquest segon referèndum. Sentim Sweeney.
2: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
1: Sweeney ha posat diversos exemples, ha parlat de sanitat pública, d'escola pública, de millorar la, de treure de la pobresa els infants, i també ha posat un exemple, en aquest cas sobre el tema energètic. Tornem-lo a sentir.
2: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
1: Cal tenir present que les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara. Són 73 diputats entre el Partit Nacional Escocès i els Verds dels 129 que hi ha a l'hemicicle d'Edimburg.
0: I què ha dit l'oposició?
1: Mira, l'oposició unionista acusa l'executiu d'ignorar qüestions com la sanitat i l'escola pública, etc., i considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament un dia després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors Escòcia, Russell Finlay, ha posat el dit a la nafra.
3: El moment del debat d'avui és còmic. John Sweeney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
1: De fet, al final del debat s'ha centrat en aquesta qüestió i alguns diputats de l'oposició han dit que no es creuen que Sweeney i Nicola Sturgeon, que és exdona de Murrell quan era primera ministra, no sabessin que el llavors director general del Partit Nacional Escocès es quedava diners del partit, i acusen l'actual líder del SNP, del Partit Nacional Escocès, d'intentar tapar l'escàndol durant aquests darrers anys i no el troben honest per liderar el futur del país, hi hagi independència o no n'hi hagi.
0: Ara que la pregunta, Quim, però, és que tot i aquest pas endavant que ha fet el Parlament escocès, si hi haurà referèndum o no, tu què creus? Com estan les coses?
1: A veure, mira, fins ara Keir Starmer, que és el primer ministre britànic, ha dit que no s'imagina una altra consulta a Escòcia mentre ell sigui primer ministre. De fet, aquesta tarda un portaveu de Downing Street ja ha dit que el govern laborista no vol la independència ni tampoc un segon referèndum. A Escòcia ja en va fer un, ja ho hem dit abans, el 2014, en què els contraris a la secessió es van imposar amb un 55% dels vots. Ara per ara no hi ha un impediment legal per fer aquest segon referèndum, tot i que el que cal, senzillament, és un acord polític entre Londres i Edimburg, que ara sembla llunyà. Ja vam explicar quan vam anar a Escòcia que una de les opcions que té el moviment pro-independència, si Downing Street diu que no a convocar-ne un segon, és que les properes eleccions generals britàniques, les del 2029, siguin com un referèndum de facto. Però això en cap moment ha sortit avui en les més de 4 hores de sessió al Parlament d'Edimburg.
0: Doncs ho haurem d'anar seguint. Quim Olivares, gràcies, bona nit.
1: Vinga, vosaltres, bona nit.
4: I avui hem de tornar a parlar de la situació al sud del Líban perquè Israel ha ampliat la seva ofensiva malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons de la milícia xiïta que han augmentat en les últimes setmanes. Vicent Mifsud.
5: Sí, l'exèrcit d'Israel ha ordenat aquesta nit l'evacuació d'una desena de poblacions més per a continuar desplegant les seues tropes i forçar la retirada de Hezbollah. El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu ha anunciat un gran desplegament de forces per estendre el control més enllà del territori que ja ocupaven un 8% del sud del Líban.
6: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
5: En els atacs de les últimes hores, l'exèrcit israelià ha matat almenys 16 persones i ha causat més d'una vintena de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza, on també hi ha alto el foc, per acabar amb el nou camp militar de Hamas. Hi ha almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines.
4: Unes operacions, totes aquestes que ens estàs explicant, que coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran després de l'atac nord-americà de les últimes hores.
5: Sí, l'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respon, però de moment cap de les dues parts trenca les converses per intentar arribar a un acord de pau. Segons Washington, el seu atac de la passada matinada ha estat una acció defensiva contra rampes de llançaments de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Per cert, que en paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig. Les autoritats iranianes van tallar l'accés després de l'inici de la guerra per part dels Estats Units i Israel el 28 de febrer. Des d'aleshores no tenien internet al país.
4: Déu-n'hi-do, gràcies, Vicent.
0: Tres quarts d'onze de la nit ha estat un dels nostres titulars. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. Rafael de Ribot.
7: Sí, el fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el va detenir els Mossos, recordem-ho, la setmana passada, acusat d'homicidi, arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública de Jonathan Andic i denuncia que l'acusació contra seva és injusta i infundada i diu que està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat, que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conserva la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Precisament, tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família, ha donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió.
4: I afegim-hi, Rafael, un nomenament important avui, el de Josep Maria Recasens com a nou conseller delegat de la companyia Indra.
7: Doncs sí, el fins a ara president de Renault Espanya, responsable d'estratègia del grup automobilístic, farà tàndem amb el també català Àngel Simón al capdavant de la tecnològica. La nova etapa Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
0: Gràcies, Rafael. I també a partir d'ara els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. Roger Santaló.
8: Sí, el Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només podien acollir-se a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
9: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
4: Y I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que és el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades, Roger.
8: Sí, la Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans. Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics.
0: Gràcies, Roger. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem per què les biblioteques, algunes d'elles, estan fent vaga.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
13: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
12: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
14: Quina raó mou el teu món?
15: Lo futur del Pere.
16: Algun dia tenir el meu propi piset.
17: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
18: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: La nit dels ignorants s'hereda.
20: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
19: Pot arribar a travessar oceans.
21: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
19: Veu com creixen els seus oients màgics.
22: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
19: I posa la pell de gallina.
23: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
24: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
23: És que m'heu posat la pell de gallina.
25: Ja m'entens.
26: Un programa d'un altre gènere.
27: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
28: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
29: Amb David Ávila.
28: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
30: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
4: A les portes de la selectivitat, les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en un punt mort. Els treballadors s'han concentrat avui a la plaça de Sant Jaume i després s'han manifestat pel centre de la ciutat amb lemes com aquests que estem sentint. El personal de les biblioteques ha protestat juntament amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien que les seves condicions laborals han empitjorat i que el govern municipal els tracta amb menys preu. Ara podem saludar Montse Serra, és bibliotecària i delegada del Comitè de Consorci de Biblioteques de Barcelona. Montse Serra, bona nit.
31: Bona nit.
4: Quines són les vostres reivindicacions, Montse?
31: Bé, doncs en aquest moment estem en un moment de conflicte amb el Consorci de Biblioteques, que és qui gestiona doncs, la xarxa de 40 biblioteques de la ciutat de Barcelona, i amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè estem

0: nostre malestar i puguem finalment arribar a un acord per oferir un bon servei, que és el que volem fer a les biblioteques, oferir un bon servei de qualitat a la ciutadania.
1: Quines són aquestes línies vermelles?
0: Doncs ara mateix tenim tres fronts oberts amb aquesta negociació. Per una banda, doncs, hi ha l'acord a l'adhesió al conveni de l'Ajuntament, que això ho fem cada 4 o 5 anys. Ara s'ha aprovat un conveni que té moltes mancances, però igualment doncs, nosaltres hem de fer com un acord d'adhesió. Però per una altra banda, l'empresa doncs, ens ha imposat que alhora hi haurà un acord horari, cosa que mai havia passat a biblioteques, un acord horari. Fa 25 anys que existeix el Consorci, mai s'havia firmat un acord horari. Per tant, ha de ser un acord doncs, de qualitat, que millori la conciliació, que millori la nostra realitat horària a les biblioteques. I finalment, doncs, som un grup, les bibliotecàries, les tècniques mitges en biblioteconomia, que fins ara ens regien per les condicions del conveni de la Diputació. Aquesta vegada ens obliguen, perquè s'ha de dir així, a passar-nos al conveni de l'Ajuntament. Però en aquests moments ens estan oferint unes condicions diferents de la resta de personal de l'Ajuntament. Per tant, doncs, aquestes són les línies vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes. Fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores, això ho hem repetit moltes vegades. O sigui que hi ha tota una sèrie de millores que en molts casos necessiten ampliació de plantilla per poder-se solucionar. És una de les mancances endèmiques a biblioteques, que necessitem més plantilla, fa molts anys que ho demanem. I així estem, amb aquesta lluita i intentant que se'ns escolti, que la ciutadania ens recolzi i intentant que finalment es puguem arribar a un acord.
1: De moment tenim ara aquesta vaga indefinida. Les biblioteques estan obrint o estan obrint amb poc personal aquesta quarantena de biblioteques que ens deies. En quina situació estan mentre feu aquesta vaga indefinida?
0: Ja fa uns quants dissabtes que hem estat fent vaga, només en dissabte. Crec que n'hem fet com 3 o... No, com 4 o 5. I hem tancat pràcticament totes, s'han tancat pràcticament totes les biblioteques. O sigui que de les 40, potser en algun dissabte han obert 2 biblioteques o 3 com a molt. I avui, que ha sigut el primer dia de la vaga indefinida, perquè l'acord que estem intentant arribar doncs no és suficient, no està arribant, la vaga ha començat avui, aquest matí només han obert 3 biblioteques i aquesta tarda només n'han obert 2 de 40. O sigui que el seguiment és amplíssim, la plantilla està doncs, supera mobilitzada i volem aconseguir aquestes millores que al final revertiran en una millora en el servei públic. És el que estem intentant i creiem que l'empresa doncs, també hi sortirà guanyant finalment, perquè tothom vol que les biblioteques es treballi bé i per això s'ha doncs, de cuidar a la plantilla també, evidentment.
1: Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci Biblioteques de Barcelona. T'agraïm molt que ens hagis atès en directe. Una abraçada.
0: Moltes gràcies. Una abraçada.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Claríssimament ens seguirem torrant.
1: Sí.
0: Això ha quedat clar ja amb la... Sí, amb la primera frase. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, era fàcil, és aquesta cançó que es diu Sun is Hot, de Chris Rea. Doncs sí, ens continuarem tenint aquesta calor intensa. Demà una miqueta més, i encara una miqueta més entre dijous i divendres, que és quan tocarien sostre aquestes temperatures. Temperatures que avui...

0: ja s'han enfilat més que no pas ahir. Han arribat aquests 34 graus gairebé a ponent, interior de l'Ebre, 30 graus a la ciutat de Barcelona, però també 30 cap a comarques interiors, també en alguns punts del Prepirineu, amb un cel clar sense núvols, per tant aquesta estabilitat i aquestes temperatures altes que també es noten al cel on no hi ha núvols. Demà potser tindrem alguna nuvolada de tarda inofensiva, algun núvol prim que pot anar creuant, però com dèiem, demà les temperatures encara voldran pujar una mica més. Aquestes temperatures elevades per l'època que, com dèiem, tocarien sostre entre dijous i divendres. Això no vol dir que després baixin molt, eh? Però sí, que no seran valors tan, tan alts.
1: Encara, el cap de setmana...
2: Sí.
1: No, no, fa calor, però...
0: Baixaran
1: però
0: més o menys com avui,
1: manera.
0: Per això. Sí.
2: Doncs
0: seran
2: més,
0: és a dir, pujaran molt dijous, divendres i tornarem... com qui diu avui.
2: Doncs bé, avui per mi ha estat bé, però això per mi és juliol, agost, gairebé, però bé, en fi.
0: Sí, sí, la veritat és que són temperatures de juliol i no de finals de maig.
2: Està bé, està bé. Doncs gràcies, Gemma, demà més. Bona nit.
1: Bona nit, Gemma.
0: Bona nit.

0: Són les 11. El 26 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora complirem de noms molt destacats d'entrada a Gaudí. Avui és Sant Felip Neri i us explicarem quina vinculació tenia l'arquitecte amb l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. A l'interior, de fet, hi ha dos retrats d'Antoni Gaudí.
1: I escoltarem tres autors rellevants. Per una banda, l'hispanista Ian Gibson, que publica No me encontraron, la fosa de Lorca, crònica de un olvido. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha alertat que si no es busca el cos de Federico García Lorca, aviat serà massa tard.
0: També dedicarem espai a un premi Pulitzer que avui ha visitat Barcelona. Richard Ford ha demanat perdó per pronunciar la paraula Trump i ha alertat també de com és de perillós el president del seu país.
1: I conversarem amb una assessora política i de grans personalitats al Regne Unit, Chloe Dalton. Ella sempre estava viatjant, sempre de bòlit i atrafegada, fins que un llibreter li va canviar la vida. El seu llibre figura en moltes llistes dels millors del 2025.
0: I ens acompanya aquí a primera fila de l'estudi del Catalunya Nit el director d'un palau. D'un palau preciós i que, per sort, no és un d'aquells edificis inexpugnables reservats només a l'alta aristocràcia. Estem parlant de Joan Oller, el director del Palau de la Música. El 3 de juny és una data important per a ell i per al palau i abans d'acabar el dia explicarem per què. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 26 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer.
4: És una jugadora que és superexigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés a l'equip femení pues, com es mereixia, ni més ni menys, però també és molt exigent amb ella mateixa.
5: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
6: No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
8: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
10: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
11: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
12: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
13: Aquestes són les línies vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes. Fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Són les 11 i pràcticament 7 minuts. Avui el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, dues plataformes nord-americanes de prediccions que dominen el mercat mundial dels pronòstics. Roger Santaló, bona nit de nou.
2: Bona nit.
1: Abans d'entrar en per què se'ls bloqueja a Espanya, expliquem d'entrada què és un mercat de prediccions.
2: Per fer-ho simple, són mercats d'apostes i de temàtica molt variada. Els usuaris entren a Polymarket i Kalshi per apostar, per exemple, sobre quan hi haurà un alto el foc entre Rússia i Ucraïna, qui succeirà Trump com a candidat dels republicans nord-americans, o si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans del juliol. Sobre Zapatero, per exemple, a Polymarket, el 70% dels usuaris creuen que, com a mínim, continuarà en llibertat fins al juliol.
1: Parlem de mercat de prediccions. Quina diferència hi ha amb una casa d'apostes?
2: La diferència és que a les cases d'apostes jugues contra la plataforma. En canvi, a Polymarket i Kalshi et jugues els diners amb els altres usuaris. I, per tant, els diners sortiran de la teva butxaca o de la del veí, segons qui hagi encertat la predicció. Hi ha una altra diferència. Les temàtiques les decideixen els mateixos usuaris i el benefici surt de l'interès que generen. Ho explica Sílvia Pardo, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en declaracions al Catalunya Migdia d'aquesta emissora.
3: Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí som on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta.
2: En canvi, a les cases d'apostes són les mateixes cases les que hi decideixen el tema i la quota que es paga.
1: Estem dient que s'han bloquejat a Espanya. Per què les voldria tancar el Ministeri de Consum?
2: Doncs perquè operen al país sense llicència de joc i tenen menys restriccions de protecció al consumidor. Però de moment només s'ha obert l'expedient sancionador i encara hi poden entrar menors o persones que estiguin inhabilitades per apostar. Per Sílvia Pardo també hi ha altres debats de fons, com l'ús de criptomonedes que s'escapen del control econòmic o que les prediccions incideixin en l'opinió dels usuaris i, per tant, que aquests mateixos acabin convertint el pronòstic en una realitat.
3: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
2: I com que qualsevol pot proposar la temàtica per a dir, això obre la porta a les màfies a blanquejar diners, invertint en un resultat concret. O també que persones que disposen d'informació confidencial juguin amb les cartes marcades. Això va passar amb la detenció de Nicolás Maduro, traslladat als Estats Units, quan un soldat que participava en l'operatiu va guanyar molts diners pronosticant què li passaria a l'expresident veneçolà.
1: Doncs així és com funciona Polymarket i Kalshi. Veurem si continuen fent-ho a Espanya. Gràcies, Roger. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Avui a Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb dos pesos pesants de la literatura internacional, d'aquells que parlen amb autoritat i coneixement i que no sempre els podem tenir a l'abast d'aquesta manera. Escoltar-los és un plaer i per això avui al Catalunya Nit volem dedicar els pròxims minuts a fer-ho, a escoltar-los sense pressa. A escoltar el que han dit avui. Som, per una banda, l'hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fossa de l'orca, crònica d'un olvido. Valeria Obereda, bona nit.
4: Bona nit.
0: Gibson ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, ha parlat del llibre que no fa ni una setmana que ha tret sobre l'orca, un tema que domina. És especialista, sobretot en l'orca, ha escrit una desena de llibres sobre l'autor de Granada i també és especialista en Dalí. Ens ha quedat clar que per ell hauria de ser una prioritat d'estat trobar les restes de Federico García Lorca.
5: Digo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y les van a decir, bueno, sabemos porque está en la fuera. Ah, en Granada todo el mundo tiene su teoría, su certeza de dónde están los huesos de Lorca. Hay una lista que dicen que está aquí.
0: De fet, ell, Valeria, ell també té la seva pròpia teoria d'on poden estar les restes de Lorca.
4: Sí, ja ho ha dit en algun llibre anterior. Ell considera que són a prop de la font d'Aina de Mar, en un parc que precisament porta el nom del poeta.
5: Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración. Y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
4: I se'n riu de les excuses ridícules que donen per no buscar en aquest lloc que l'enterrador li va assegurar fa 50 anys que hi va dipositar les restes. No poden fer-hi un escàner perquè hi ha aigua, diuen.
5: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
0: El cert és que aquestes paraules de Gibson, que està molt bé sempre escoltar-lo, però, és clar, atenent a la dimensió que sembla que agafarà també la figura de Lorca, encara més de la que ja té per l'èxit de la pel·lícula de Los Javis, La bola negra, que hem vist com ha triomfat a Canes i que ens diuen els que en saben de cinema que comença a haver un rum-rum de escoltar, sí, sí, triomfaran altres festivals i premis, etc. Compte amb el que ha dit Gibson, eh?
4: Jo crec que hem comentat que és una prioritat d'estat.
0: Exacte, ell diu que hauria de ser això, no? Està preocupat perquè, per aquest fet que no es busquen ara les restes de Lorca.
4: Sí, perquè té clar que un govern de dretes, que pot ser que passi en un futur,
0: sí, tant,
4: això diuen també, no mourà ni un dit per aconseguir-ho.
5: Si viene el PP y con su amigo de, sus amigos de Vox, van a ir suprimiendo la memoria histórica, ¿no? Que en cada comunidad, claro, porque esto de no reabrir heridas y todo eso, esto a mí me afecta el estómago cuando lo oigo.
4: I ho compara amb l'extrema dreta a la Gran Bretanya, amb el populisme de Nigel Farage.
5: ¿Qué pasa en Inglaterra con este Farage y tal? Y salen de Europa. Es que la gente es imbécil, que tiene estas máquinas. Están, y los jóvenes lo tienen muy difícil porque, claro, reciben mensajes todo el día, toda la noche, con mensajes. Y va a ser muy, muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira.
4: Per tant, doncs, tot i que voldria ser optimista, li costa.
5: De modo que no puedo ser muy optimista, ¿no? Me duele. Espanya me duele, a la verdad.
0: Hi ha moltíssimes persones que encara no han trobat els seus familiars, no? Això passa. També passa amb Federico García Lorca i Gibson, que té, doncs, això entre cella i cella, eh? Diu que cal saber, sí o sí, on són aquestes despulles.
4: Sí, com tu apuntaves, diu que és una aspiració de milions de persones que consideren Lorca un símbol.
5: Queremos saber dónde están los restos de nuestro padre, de nuestro abuelo. Y Lorca es un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos. Tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco. Y Lorca representa para mí a todos.
6: És un símbol, claro.
5: És un símbol.
0: Doncs aquestes són part de les reflexions de Ian Gibson a Catalunya Ràdio, però, Valeria, parlàvem al principi de dos autors. El segon és el nord-americà Richard Ford, Premi Pulitzer i també Premi Princesa d'Astúries, que ha vingut a Barcelona a presentar En Palabras Sencillas.
4: Sí, és una breu reflexió sobre la relació entre la literatura i la política, concretament sobre com la política es filtra en la intimitat de les persones.
0: No ha trigat a sortir, oi, el nom de Donald Trump?
4: Ha sortit de seguida, segons Ford. La literatura ha de plantejar les preguntes adequades, que sovint són perilloses per al conservadorisme perquè són imprevisibles. Per ell, Donald Trump té por de la vida intel·lectual.
7: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units. malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
4: Richard Ford reivindica la literatura com a forma de veritat i de compromís amb la humanitat.
7: La literatura és el mitjà suprem que ens permet renovar la nostra vida sensual i emocional i obtenir una nova consciència. Molts dels meus col·legues que escriuen llibres meravellosos pensen que ser escriptor consisteix a escriure. Per mi és important saber per què faig les coses que faig, i ho faig des de fa 60 anys. Si et dono un llibre, vull que el facis servir. No només llegir-lo, fes-lo servir.
4: Ford és un dels autors més aclamats de la seva generació i un cronista magistral de la societat i la moral del seu país. Aquest vespre ha fet una xerrada al CCCB sobre el seu univers creatiu.
0: I nosaltres, sí, exacte, efectivament, uns quants. Nosaltres hem pogut accedir en aquest tastet. Moltíssimes gràcies, Valèria.
4: Vinga, bona
0: nit.
4: Fins la pròxima.
1: Onze i 17 minuts. El 10 de juny d'aquest any farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, d'aquí la visita del Papa a Barcelona. Més o menys tothom ha sentit a parlar de com va morir Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia, tot i que la pregunta que plantegem ara és si algú sap on es dirigia abans d'aquest incident. Doncs hi ha una teoria molt extensa que diu que segurament anava a un lloc molt especial per ell, que és l'església on pregava després de la seva jornada a la Sagrada Família. Es tracta de l'oratori de Sant Felip Neri, amb molta vinculació amb la figura de Gaudí. Aquest any que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, avui, 26 de maig, se celebra també el dia de Sant Felip Neri. Ha sigut aquesta coincidència el que ens ha portat fins a l'església. En concret, s'hi ha acostat el nostre company, el Marc Presseguer.
6: Sempre que pensem en Gaudí, ens ve al cap la Sagrada Família, el Parc Güell, la Pedrera, però poques vegades pensem en la plaça de Sant Felip Neri, que està ubicada a uns metres de la catedral de Barcelona. És on ens trobem ara mateix, i estem amb en Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori, que està en aquesta plaça. Bona nit, Manuel.
8: Bona nit.
6: Quina vinculació pot tenir Gaudí amb un lloc on no hi ha edificat cap edifici?
8: Doncs precisament la vinculació que té Gaudí amb Sant Felip Neri és especialment intensa o particular, perquè aquest era el seu espai de devoció privada, diguem-ne, diària. En els últims 20 anys de la seva vida, pràcticament ell venia cada dia a resar aquí a l'oratori totes les tardes, i per tant ell té una relació molt íntima, diària, on es barregen doncs, la seva espiritualitat. Ell també tenia els seus directors espirituals i confessors aquí, amb els que també discutia qüestions de litúrgia, i per tant era un espai de trobada també amb un entorn molt particular de Barcelona, perquè l'Oratori de Sant Felip Neri també era un espai on es trobaven molta de la gent vinculada al Cercle Sant Lluc. De Gaudí també sabem que tampoc no era una persona que es donava gaire, no?, al tracte social, i en canvi aquí, doncs, per aquesta presència diària, aquesta dimensió més espiritual, doncs era un dels espais més freqüentats per ell.
6: És veritat que ell es dirigia aquí el dia del seu incident?
8: És a dir, ningú li va preguntar abans de sortir de la Sagrada Família, però era el recorregut que feia cada dia, perquè ell era molt metòdic també, i per tant tot indica que sí, doncs que havia sortit com cada dia, quan acabava la feina a la Sagrada Família, doncs feia aquest passeig que, passant per un lloc, passant per un altre, sempre acabava o passava per l'Oratori de Sant Felip Neri.
6: Ho comentaves ara, que no és conegut per ser una persona gaire sociable, i també es diu que no li agradava ser retratat. Tot i així, hi ha dos quadres en aquest oratori on surt ell.
8: Efectivament, i precisament per això encara hi tenen un valor més especial, no?, perquè d'imatges reals directes d'ell n'hi ha molt poques, i aquesta és una representació d'ell, que més sabem del cert que és així.
6: Entrem a veure'ls?
8: Entrem.
6: Som-hi. Ja estem a dins, estem veient els dos quadres. Què representen ben bé aquests quadres?
8: Doncs són dos quadres que la congregació de l'oratori van encarregar al pintor Llimona a principis del segle XX, i són quadres sobre la vida de Sant Felip Neri. Per una banda, doncs, tenim Sant Felip Neri el Gianicolo, que és un de les set turons de Roma amb els nens, i per l'altra banda, doncs, és un dels miracles de Sant Felip Neri, doncs, d'una missa de Sant Felip Neri on, doncs, la tradició diu, doncs, que ell va levitar, no? I són dos quadres monumentals d'unes mides immenses, i doncs que tenen una particularitat especial.
6: Llavors, Gaudí fa de Sant Felip Neri?
8: No és ben bé que Gaudí faci de Sant Felip Neri, és Llimona que li demana a Gaudí d'utilitzar el seu rostre com el rostre de Sant Felip Neri. Una, perquè Llimona sap que Gaudí és un gran devot d'aquest temple, un gran devot d'aquest sant, i perquè, a més, s'hi semblen. O sigui, físicament, l'aspecte de Gaudí en el moment de dur a terme aquests quadres, doncs s'assembla molt a totes les representacions que tenim del Sant Felip Neri, representacions que tenim del segle XVI, i per tant hi havia aquesta similitud física, hi havia aquesta complicitat entre tots, es va fer aquesta petició, i pel que ens consta, doncs Gaudí doncs estava molt honorat, no?, que el seu rostre hagués pogut servir per aquesta causa.
6: A part de l'any Gaudí, avui aquí tenim una celebració també important, i és que justament avui, dia 26 de maig, és Sant Felip Neri. Com ho celebreu?
8: Avui se celebra, es fa totes les activitats amb les seves misses solemnes i tot plegat a Gràcia. Demà es farà a l'Oratori de Barcelona amb unes portes obertes a partir de les 4 de la tarda fins a les 7 de la tarda. L'església estarà oberta per tothom que la vulgui visitar. A l'Orga Montserrat Torrent, amb tot un impacte que va tenir important, i per tant demà l'església estarà oberta a tothom que vulgui, i a les 7 hi haurà una missa solemne on aquells qui vulguin hi podran participar, i a més podran escoltar aquest magnífic orga que acabem d'inaugurar.
6: Aquest oratori té més de 350 anys.
8: Efectivament, va ser fundat el 1673 i té una particularitat, entre moltes altres, i és que és un dels tres únics complexes eclesiàstics que hi ha a Barcelona que mai han estat cremats. I sí que va quedar acceptat, sobretot a la façana, amb tota la tragèdia, doncs els nens que estaven refugiats aquí, però des d'un punt de vista artístic, el patrimoni artístic de la casa no va patir gaire la Guerra Civil, i per tant és un dels tres únics tres complexes que tenim on hi ha tota la decoració que s'ha anat acumulant durant aquests tres segles i mig d'història, i per tant té unes característiques difícils de trobar.
6: Per què creus que Gaudí va triar aquest com el seu oratori?
8: A mi no m'agrada. Hi ha gent que parla, no?, per la boca de Gaudí. El que sí que sabem és que aquest era un espai molt particular a finals del XIX i principis del segle XX. És un espai on es troba tot un conjunt d'una corrent intel·lectual catalanista i alhora catòlica. És una acumulació de personatges en un mateix espai que tenen una perspectiva molt, molt espiritual alhora i molt arrelada a la història i al fet nacional català, però alhora que estan investigant de cara al futur. Tampoc és estrany que aquí era un lloc per on també havia passat Verdaguer, en els moments on se li comença a complicar la vida. Un dels llocs on se l'acull és aquí. Aquí a la sacristia del costat és on hi ha el famós trencament definitiu entre Verdaguer i el canonge Collell. Per tant, és un espai de Barcelona, a vegades poc conegut, on en moltes èpoques de la història han passat moltes coses, però que hi ha un moment específic, a finals del segle XIX o principis del segle XX, on hi conflueixen tot un conjunt d'actors molt importants i molt potents de la cultura, de la música i de la història eclesiàstica i també artística del país.
6: Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori Sant Felip Neri, bona nit i moltes gràcies per rebre'ns.
8: Bona nit.
9: Catalunya nit.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
0: 1885 01885, sèrie 16.
12: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
14: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
13: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
14: Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
13: I sabem celebrar els bons moments.
14: Pa-da-pam!
13: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
14: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La tarda dona molt de joc.
15: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
16: Aneu massa de listos.
17: I els valencians?
16: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
15: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
18: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
19: Has sentit el que acaba de dir?
20: Que a Mallorca no feu l'amor.
10: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
17: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Ara conversarem amb una dona a qui li ha canviat la vida un animal salvatge. Ella en tenia una de molt intensa com a assessora política per al Parlament i el govern britànic, viatjant per tot el món, fins que es va trobar amb un animalet indefens a prop de casa seva i va decidir acollir-lo. Els seus malabarismes per cuidar-lo s'han convertit en un llibre que podem dir que és un best-seller internacional i que publica en català Periscopi. Es titula Llebretó. Chloe Dalton, benvinguda al Catalunya Nit.
19: Thank you so much.
20: Moltíssimes gràcies.
1: Tothom durant el confinament té algunes escenes que recorda. La bicicleta estàtica a la cuina de casa. Pensar que tallar els cabells tu mateix no era tan difícil i després comprovar davant del mirall que no, que allò és una professió que s'ha d'aprendre. Però podríem dir que el seu confinament, a banda de totes aquestes coses, va tenir una història increïble. Vostè es troba a prop de casa seva un llebretó acabat de néixer. Què és el que passa a continuació?
19: Thank you so much.
20: Moltíssimes gràcies. És cert, jo vaig fer totes aquestes coses que tothom feia, però a més estava treballant en temes de política exterior, estava també, vaig treballar a Afganistan, evidentment amb el tema talibà, i vaig anar a fugir una mica al camp, estava vivint una mica al mig del nord-res, al nord d'Anglaterra. I un dia, com descric en el llibre, doncs vaig sentir a un home que cridava a un gos que bordava. I vaig anar cap allà i vaig veure un llebretó de... Potser tenia un dia o dos i vaig pensar, potser ha estat caçat pel gos i ha estat separat de la dona. I aleshores el llibre és el que vaig fer jo en aquelles circumstàncies, és a dir, intentar ajudar aquell animal sense canviar la seva natura salvatge. Vaig intentar que sobrevisquis, però per tornar-lo a la vida salvatge. I que em passés a mi és una cosa inaudita, perquè la meva feina no té res a veure amb els animals, ni mai he tingut un animal domèstic. Jo em dedicava, com deies, a la política exterior, i van passar coses extraordinàries, i al cap de 2 anys vaig decidir fer aquest llibre, i aquí estic.
1: I sort que el vas escriure. Ara ho deies, la teva vida era molt diferent del que va ser amb aquest llebretó, però crec que això és precisament la gràcia d'aquest llibre, el que pot sorprendre. És a dir, si aquest llibre l'hagués escrit un biòleg, podria ser un llibre molt interessant, però molt diferent. I una de les coses que vostè va fer és llegir tot el que hi havia sobre llebres, però clar, no hi ha un manual de cuidar llebres perquè és un animal que no acostuma a estar dintre d'una casa. Aleshores, vostè va aprendre a base d'observació.
19: Right.
20: Doncs tens tota la raó. Així va ser, de vegades es serveix a la vida ser un amateur i tal. Jo no sabia què feia. Senzillament era una dona normal i corrent, una urbanita, diguem-ho així, sense aquest tipus de coneixement, sense aquest saber fer, i senzillament tenia com una mica un instint respecte al qual no havia pensat mai. Però vaig pensar, mira, això és un animal salvatge, no et pertany, no és un animal domèstic, ni ha estat mai domesticat pels humans. Estem parlant d'una criatura salvatge que he de protegir una mica, però no li he de fer mal ni li he de canviar de cap de les maneres. Per tant, una de les coses que vaig fer, i els meus amics i família van pensar que era raríssim, és que no vaig donar-li un nom. Vaig pensar, si li dono cognom humà serà com si fos un animal domèstic. I aquestes són algunes de les coses que explico en el llibre. I també potser per la meva feina en el món de la política vaig intentar documentar-me, descobrir tot allò que podia de les llibres. I vaig veure que en realitat no sabem gran cosa d'aquests animals. D'una banda, doncs no pensem que són gaire especials, però mai no han estat domesticats, tenen un esperit realment salvatge que s'ha resistit a aquesta domesticació, i per tant els humans sempre veuen els llibres molt com des de la distància. Han estat inspirats, això sí, per les llebres, per estereotips i llegendes, però, de fet, jo llegint aquests llibres vaig descobrir que la realitat de les llebres és molt diferent de la imatge que molts tenim en la nostra ment, perquè, de fet, hi ha moltes associacions negatives amb les llebres, molt més que no pas de positives.
1: Sí, això ho he pres amb el seu llibre, per exemple, clar, fins i tot Shakespeare en parlava més o menys malament, o hi ha moltes frases populars en contra, i diria que aquest, ara sí, a banda de que es llegeix com una novel·la, gairebé podríem dir, però també podria ser el primer llibre sobre com compartir la vida amb un llebretó, i també com un al·legat a favor d'aquest animal.
20: Sí, una de les coses que per mi era molt important subratllar amb el llibre és que jo no sé si vaig fer el que tocava realment, el que era correcte o no. Les circumstàncies eren molt inusuals. L'animal estava en perill. Però, en realitat, si veus un llebretó en el paisatge, en realitat no l'hauries de tocar, l'hauries de deixar. Ells neixen ja a la terra i el que fa la mare és protegir-lo i deixar-lo amb una certa distància també perquè vagi creixent. Per tant, si trobes amb un llebretó, no feu allò que vaig fer jo, no l'agafeu. I això ho explico d'una manera molt oberta en el llibre. Segueixo sense saber si vaig fer el que realment tocava, però intervenir com ho vaig fer, doncs bé, vaig prendre algunes decisions que eren instintives, però compte també amb coses que vaig fer. Si no hagués tractat la llebre com un animal salvatge, si l'hagués posat en una gàbia, cosa que no vaig fer, doncs segurament no hagués tingut aquesta experiència. I per tant, jo vaig prendre la decisió de no tocar la llebre massa, respectar la seva llibertat, i això és el que va acabar portant aquesta història extraordinària, i és que la llebre era salvatge, sortia de casa, però va prendre la decisió final de viure entre el món salvatge i casa meva, és a dir, tornava a casa a dormir, va criar les seves cries a casa meva. I sí, podem parlar de Shakespeare, o fins i tot anar més enrere, que la llebre es considerava com una plaga, perquè corrien molt, amb moltíssima velocitat, i moltes vegades també estava associat a la bruixeria. És a dir, jo fa 200 anys m'haguessin acusat de bruixa, de bruixeria, sens dubte. Per tant, d'alguna manera, precisament perquè vaig tenir aquest privilegi, aquesta oportunitat de conviure amb una llebre salvatge lliure, doncs potser puc ajudar la gent a veure que aquests animals són realment especials, increïbles, preciosos i, a més, molt més inspiradors del que la gent pot pensar. Gent que ja li agraden les llebres.
1: La relació que s'estableix entre la llebre i vostè és extraordinària. No vull explicar gaires coses perquè crec que la gràcia és que la gent ho descobreixi per si mateixos, però perquè no es pensin allò que agafes un animal com que agafaria un gatet i ja està, diré que la Chloe Dalton va fer fins i tot reformes a casa seva. Se'n va anar a dormir a una altra habitació si calia per no interferir en el que ella que considerava havia de ser l'autonomia d'aquest animal. Per tant, això ho anireu descobrint al llibre, però sí que m'agradaria preguntar-li fins a quin punt li va canviar la vida conèixer aquesta llebre.
20: It has changed my life so profoundly. Ha canviat la meva vida d'una manera molt profunda, com si haguéssim tirat una pedra en un estany i veiéssim totes les ones, no? Ha canviat la meva manera de fer, ha canviat els meus costums, el silenci, la televisió apagada, els llums apagats a la nit. Vaig començar a observar amb deteniment el moviment de la llebre, i en el procés també vaig com frenar. Jo estava, era molt addicte a l'adrenalina. Doncs treballava en política, una crisi rere l'altra. Jo era la persona que em saltava tots els casaments i totes les festes perquè sempre estava voltant arreu del món, i la llebre m'ha fet reavaluar la meva vida, frenar una mica, adonar-me'n que tenia una desconnexió de la natura i que patia precisament per això. I crec que molta gent potser que pot compartir, no?, aquesta sensació. Per tant, realment la llebre m'ha canviat en molts sentits, i a un nivell més subjectiu i personal també hi ha aquesta realitat de que un animal profundament silenciós m'ha ajudat a trobar la meva veu en la meva carrera. Jo en la meva carrera, és a dir, diguéssim, les meves paraules amb molta gent, jo era, però estava sempre entre bastidors, amagada una mica com una llebre, no? Crec que hi ha molta gent que per un motiu o per un altre viu així, no?, entre bastidors i no expressant-se d'una manera clara individual. I aquí estic 4 anys després, he escrit un llibre, estic viatjant pel món, parlant a la gent de les llebres, escoltant l'experiència de moltes persones pel que fa a la natura. He tingut l'oportunitat d'escriure i crec que no hi ha res més bonic i inspirador en aquest sentit, sobretot si em miro el context de la meva vida en el seu conjunt.
2: Ara, mentre parlava de com era la seva feina, sap, llegint el seu llibre, hi ha un moment en què vostè explica que té un viatge al Pròxim Orient i, clar, li sap greu marxar dies perquè no podrà saber què li està passant a la llebre. I jo en aquest punt pensava com de estrany és el nostre món. Tot l'amor que vostè posava per salvar aquest animal i després el que estava passant, les atrocitats que poden cometre els humans, per exemple, el que estava passant a Gaza fa 4 dies, no?
20: No, you're absolutely right, and there is. Tens tota la raó, i hi ha un vincle. You know, our world is profoundly out of balance. El nostre món està molt desequilibrat. We don't treat people's lives as being of equal value. No tractem la vida de les persones com si tinguessin el mateix valor. Tenim moltíssimes desigualtats. And inconsistencies in our attitudes. I incoherències en les nostres actituds. Si això es multiplica i es reflecteix a la natura, la nostra relació amb la natura també està molt desequilibrada. Si veus, per exemple, que només el 40% de la biomassa del món és éssers salvatges, el 96 és les persones, el bestiar, els animals de companyia. Per tant, què podem pensar d'un món tan desequilibrat en aquest sentit? Si la llebre ha ampliat la meva percepció del món, doncs crec que és molt important, perquè ho hem d'enllaçar també amb els éssers humans, i me n'adono ara que la nostra relació amb la natura també forma part de tot plegat. I això és quelcom que jo dec a la llebre.
2: Està escrivint un altre llibre, ja tinc entès.
20: Totalment.
3: It's nearly finished.
20: Gairebé el tinc acabat. Una de les coses que descric en el llibre de Llebretó és que les llebres són criatures d'hàbits. Viatgen moltes distàncies, però cada dia al matí, per dormir, tornen al mateix lloc i poden estar en aquell lloc dormint, si ningú ho altera, durant mesos o anys. I com a resultat d'això, deixen com unes línies, diguéssim, unes autopistes de les llebres que fan servir els animals i que enllacen cel i terra. I el que fa aquest nou llibre és agafar el fil a partir d'on acaba aquest llibre i analitzo la relació entre els animals de companyia i els animals salvatges. No en diré gaire res més, però es publica el 2027, si tot va bé.
2: Entenc, per tant, que l'altra vida va quedant aparcada, la d'assessora.
3: No, not really. I mean,
20: no, ben bé.
3: I think we might have this in common, but
20: if potser això ho tenim una mica en comú.
3: If you work on
20: si treballes amb temes internacionals i estàs implicat d'alguna manera en l'àmbit polític, estem ara realment en un moment molt difícil en el món. Ens diuen que el progrés no és lineal, és a dir, que donàvem moltes coses per fetes i que ens poden robar. Podem parlar de seguretat, dels drets que tenim o les coses que ens poden preocupar a nivell local, global, com per exemple el progrés pel que fa al medi ambient. Per tant, hi ha una part de mi que se sent molt agraïda del fet de poder doncs, treballar com a escriptora, com a autora. Hi ha una part de mi que encara vol intentar ajudar, si puc, amb la mesura que pugui, amb temes que, globals i polítics que són importants. Per tant, si puc, aniré muntant, diguéssim, els dos cavalls alhora, aniré amb un peu a cada lloc.
2: Esperem que sí, que ho aconsegueixi. He deixat la pregunta pel final, perquè crec que és una cosa que li passarà a tots els lectors que t'acabes estimant aquesta llebre. Està bé, encara està viva, perquè una de les coses que sabem al descobrir el teu llibre és que són animals també molt fràgils amb una esperança de vida molt curta. Com
3: this
2: està?
3: Is a gigantic spoiler.
20: Això és un spoiler majúscul.
2: Ho deixem així? Sí.
3: No, not at all.
20: No, pas. Gens, és una broma. El que puc dir és que la història de la llebre continua. Aquest matí, quan m'he despertat al meu hotel aquí a Barcelona, he mirat les càmeres que tinc a casa i he vist que hi ha tres llebretons a casa, que segurament són ja la quarta generació. Per tant, sense dir massa, us puc dir que encara convisc una mica amb aquests animals, que encara els observo, i que aquest crec que és un llibre per qualsevol persona que pensi que mai no llegirà un llibre sobre llebres o sobre animals o sobre literatura. Tu deies que es llegeix com una novel·la i crec, espero, confio de totes que sigui a més que obri la possibilitat de canvi i la possibilitat de coexistència.
2: Quarta generació, ha dit. L'he de felicitar com si fos la rebesàvia.
3: No,
20: gens ni mica. No, gens. No, jo no humanitzo amb absolut les llebres. Precisament, jo vaig pensar al principi d'aquesta experiència que la llebre em necessitava. I al final em vaig adonar que la llebre no canviarà. La llebre és un animal salvatge amb uns instints. Jo sí, en canvi, vaig canviar. No va ser la llebre la que va canviar, vaig canviar jo.
2: Doncs moltíssimes gràcies pel llibre, perquè crec que és un exemple molt bonic de vida.
3: Thank you so much. I'm so grateful.
20: Moltíssimes gràcies, de debò, estic molt, molt agraïda.
0: Doncs pràcticament a tocar de 11:45 de la nit hem de canviar els llibres, les novel·les, pels diaris, pel paper ben prim dels diaris. Lídia Téllez, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Que t'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
5: Només de l'Ara, vull
0: dir. Doncs vinga, anem amb la portada de demà de l'Ara.
5: Doncs mira, quan el conflicte educatiu, diu, sindicats de mestres i govern acosten posicions. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la vaga general. Per altra banda, tenim Aletxa Putellas, que surt en portada, la foto de portada, i diu: he estat i seré sempre una culer. I li diu que la davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols i 14 temporades. Per altra banda, tenim: el jutge dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango i una nova jubilació activa vol promoure els treballs dels pensionistes.
0: Molt bé.
5: Fins aquí.
0: Fantàstic. Lídia, bona nit.
5: Bona nit, fins demà.
0: Adéu.
2: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
22: Mira, hi podem afegir La Vanguardia, que obre dient que Pedro Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. La foto és per turistes als carrers de Londres amb pantalons curts i màniga curta. Europa es resigna a la calor extrema, titulen, i també en aquesta portada els enginyers catalans urgeixen un pla ambiciós per al futur. En aquesta portada també ens expliquen que el Cercle d'Economia avisa de les carències en tecnologia i productivitat i protagonisme també per Alexia Putellas. Botelles. Diu, Alexia se'n va al London City, apunten. El Barça perd a la seva reina. També Alexia Botelles a la portada del País, més en petit. Botelles, la jugadora que va canviar la història, deixa el Barça. L'obertura és per al novetats de la investigació del cas Plus Ultra. Diu que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat, i la foto d'aquesta portada és per al jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas, i expliquen que posposa la declaració de Zapatero. I un últim titular, la llei de la intel·ligència artificial prohibirà les deepfakes de contingut sexual.
0: Molt bé, gràcies Marc, això és el que trobarem als diaris de demà. I a l'antena de Catalunya Ràdio, que podem avançar? Marta Prat,
4: doncs,
0: bona nit.
4: Mira, bona nit, avançarem que hi ha una nova jornada de vaga i mobilitzacions a tot el país, a l'escola pública, aturades arreu del país que arriben demà justament després d'una nova sessió de negociacions que hi ha hagut aquesta tarda i que tornarà a repetir-se demà a la tarda per intentar acordar entre el Departament d'Educació i els sindicats algun marc d'entesa perquè aquestes mobilitzacions puguin desconvocar-se. De moment, el representant de l'USTEC, el sindicat majoritari, ja ha deixat clar que la contraproposta del govern encara és lluny del que ells demanen i, per tant, continuaran amb les protestes i, si cal, diuen, aniran a més.
6: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
4: Una altra cita important demà, la compareixença que farà davant els mitjans de comunicació Pedro Sánchez des de Roma, després de la trobada amb el papa Lleó XIV, més que per la reunió amb el pontífex, aquest cop serà, doncs, pel que pugui dir de tot el que està sortint publicat sobre el sumari d'aquesta suposada implicació de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de corrupció. Un dia més també estarem pendents del que està passant a l'Iran i d'aquest acord que per reobrir l'estret d'Hormuz que s'està cuinant amb els Estats Units. Això mentre Israel continua atacant el Líban, continua atacant la Franja de Gaza, i un dia més hem hagut de parlar de morts allà. I parlant dels Estats Units, la NASA ha anunciat fa una estona els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. El procés arrencarà abans que acabi aquest 2026 amb la primera de les missions, que serà gestionada per Blue Origin, que és aquesta empresa del magnat Jeff Bezos, i l'administrador de la NASA explicava això.
7: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
4: I un dels nostres astres, en aquest cas del futbol, Alexia Putellas, que demà dirà adéu també a l'estadi Johan Cruyff, a la seva afició local.
2: Últim doncs,
4: seguirem. Que encara els en queda un altre a Madrid de partit, però com a local serà l'últim amb la samarreta blaugrana.
2: Segur que serà motiu, ho seguirem aquí també. Gràcies a tots dos. Bona
4: Gràcies,
2: nit.
4: Bona nit.
2: Hora màgica, 12 minuts, i les 12 minuts i la mitjanit se'ns acaba el dia i ho hem d'acabar bé, això.
0: Mira, l'acabarem el dia amb un home d'acció, més d'acció que no pas de reflexió. Per això, a l'hora de triar estudis, es va decantar per Administració i Direcció d'Empreses, una carrera pràctica. Però el món de les idees també l'atreia i no hi va renunciar. Al matí es formava per administrar i dirigir empreses i a les tardes es dedicava al món del pensament, a la filosofia, dues disciplines antagòniques a les quals s'hi ha de sumar un hobby, la música. Va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona. El nostre convidat diu que és un melòman per sobre de totes les coses, i d'aquesta coctelera d'ADE, de la filosofia i de la música, n'ha sortit el que és avui el director general d'un gran equipament musical de Barcelona. Avui ens acompanya el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller. Bona nit.
23: Hola, bona nit.
0: Semblava un camí fet a mida, no? Diríem, hem vist així.
23: Sí. No m'ho pensava, però em vaig deixar portar per la vocació i al final gestionar música és el que més em motiva al món.
0: Bé, comencem pel principi, que sempre ho fem amb tots els nostres convidats. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
23: Ui, he après moltes coses. He après el bé que gestioneu un programa de ràdio per la nit, com gestioneu els temps, les intervencions, això és interessantíssim. Sí. Això per fantàstic, amb una tranquil·litat, sense la pressió del directe, així, això ha sigut molt interessant. També conèixer com funcionen les plataformes de predicció, d'apostes de predicció, això és és tot un fenomen, molt contemporani, molt actual, sí. I, ostres, m'ha interessat molt, i després que mai m'hauria imaginat que Gaudí feia de model de Sant Felip Neri. Jo sempre me l'he imaginat com un personatge tímid, introvertit, que la creativitat la mostrava amb altres coses, i que acceptés això, doncs sorprenent. Lluís Millet, el fundador de l'Orfeo, formava part d'aquesta camarilla, també allà a Sant Felip Neri, i hi ha algunes fotos d'ells dos, que eren molt amics, Lluís Millet i Antoni Gaudí.
2: Sí, es veu que Antoni Gaudí es deixava retratar molt poc i per això ens va cridar l'atenció que hi haguessin aquests dos quadres allà. Sí,
0: i la casualitat del dia, no?, d'avui també, justament. Sabem que no et canses d'escoltar Bach. És així, oi?
23: Sí, Bach, és inacabable.
0: Per què ell entre tants compositors?
23: Ostres, Bach, deia Pau Casals, primer està Bach i després tota la resta, no? Bach, hi ha un misteri dintre la seva música que és difícil d'explicar, per exemple, per versions, per diferents, per que siguin allunyades del que era origen, sempre se sosté, sempre s'aguanta, sempre impacta profundament, no? Té una resistència a les versions que el fa com més ric des d'aquest punt de vista, no? I a les versions que actualment es fan de Bach, probablement Bach li quedarien molt lluny, però en canvi ens segueixen commovent. No, la seva obra és immensa.
0: Per on hauria de començar algú que no hagi escoltat mai Bach?
23: Potser per les variacions Goldberg, potser seria... Sí. Les variacions... Bueno, la meva obra preferida de Bach, de tota manera, és la Missa en si menor. És una obra que és com una... És un misteri també perquè ell l'escriu al final de la seva vida i no la fa... Ell és luterà, és una missa catòlica, i dius, i per què la fa? I sembla que una de les possibilitats és que la faci per com recopilar tot el seu saber, demostrar tot el que un cor pot fer amb una missa. Una obra magnífica, una obra... sobre que et porta la màxima emoció.
2: Tu vas arribar fa 15 anys a dirigir el Palau de la Música i una de les coses que introdueixes és Palau Vincles.
23: Sí.
2: Que ara farà 15 anys. De què estem parlant?
23: Sí, estem parlant amb la convicció de que els grans equipaments, o els no grans, els equipaments culturals, també tenen un deure social i veure com la seva excel·lència artística, la seva expressió, es pot convertir també en una ajuda a algun dels problemes que té la societat. En aquest cas, amb una cosa que no inventàvem, perquè fa molt de temps, que ja inventà Josep Ercerp Clavé al segle XIX, és el cant coral ens pot fer millors persones. El cant coral ens aporta valors d'autoestima, de responsabilitat, de suport d'un dels altres, i això traslladar-ho avui en dia, doncs portar-ho a nens i nenes en risc d'exclusió. I és així com neix Palau Vincles, amb la voluntat de que a través del cant coral nenes i nens que poden tenir dificultats en un futur tinguin uns valors que els ajudin a tenir una millor expectativa de futur. I per tant, al costat de l'orgull que ens produeix l'excel·lència de la millor música de Bach amb els millors intèrprets i recolzar el talent dels joves que surten de les MUC o el Conservatori del Liceu, també tenim una vessant social que és

0: Llavors anar a aquests centres i proveir aquesta activitat, perquè cantar junts realment els hi millora moltes coses, l'autoestima, l'expectativa, el sentit de la responsabilitat, el companyerisme, tots aquests són indicadors que milloren quan un practica de manera regular el fet de cantar junts.
1: Això ho celebrareu el 3 de juny, com? Sí.
0: Celebrarem celebrant-ho amb un concert, com ha de ser, però amb la idea de... Sempre m'agrada dir que l'important de Palau Vincles no és el concert final que venen i fan al Palau Gens, és la feina cada setmana, cada dia, d'anar com treballant, no? D'introduir bons hàbits.
2: Al Palau també li convenia aquesta vessant, no? Aquesta idea de tornar a connectar amb la societat i de col·laborar i participar en la societat després de tot l'escàndol Millet.
0: Jo crec que va ser un dels elements que volíem diferenciar, però no és només el Palau, és una cosa que des de fa un cert temps considera que els festivals i altres equipaments han de tenir aquesta preocupació social. Doncs el Palau es posava al dia també amb aquest projecte. És important fer-lo amb una cosa que li sigui pròpia, i el propi del Palau és el cant coral. Mm. És una cosa que d'alguna manera forma part del seu ADN.
2: El Palau bat rècords en nombre de concerts i també de públic. No sé com ha evolucionat el Palau en aquests 15 anys que hi ets al capdavant, i quin és l'objectiu així a curt termini que us proposeu i que ens puguis explicar?
0: Mira, és veritat que hem crescut molt en nombre de concerts, hem crescut molt en nombre de gent que hi ve, però també hem treballat molt, i ha sigut un dels objectius, i seguim treballant per el nostre origen, que és l'Orfeó Català, que tingui una vida molt rica, que aquesta mostrarà sigui un ambaixador cultural de Catalunya a tot arreu, amb una màxima excel·lència, però l'objectiu m'agradarà reduir-lo una cosa més, que és que hi hagi molta experiència extraordinària en la gent que ve a sentir un concert, que realment... Ens agrada dir una experiència transformadora, que cada persona que vingui surti d'allà millor del que ha entrat i li haguem donat doncs, una bona estona o d'evasió, o d'esperança, o d'introspecció, qualsevol d'aquests sentiments que pot produir la música. Al fi i al cap, la música és el llenguatge dels sentiments. No? Llavors, l'objectiu per mi va molt més a aquestes petites experiències que cada us pugui endur.
1: Mm-hmm. Avui que tu has vist la cuina del nostre programa, no? Com fem aquí la ràdio, i ara et voldria preguntar una cosa de la vostra cuina també, i és els intèrprets, perquè hi ha molts teatres, hi ha molts auditoris, però els músics, quan entren al Palau i diuen tocaré aquí, què diuen de l'edifici?
0: Diuen uau!
1: Perquè impressiona, no?
0: Uau, sí, l'edifici és molt especial, evidentment és l'únic a sala de concerts del món, que és patrimoni de la humanitat de la UNESCO, però a part és d'una bellesa extraordinària, d'una exuberància, però a més té aquell punt de la història, no? Allà ha passat moltes coses, llavors això genera una màgia especial. Hi ha intèrprets que a vegades et diuen, aquí no es pot fer un mal concert, aquí dones el millor de tu mateix, no? Aquí tens les millors condicions, i hi ha intèrprets que són molt exigents a quines sales van, i el Palau afortunadament doncs sempre és una de les sales que volen venir. Sí, això volia Domènec i Montaner, aquesta trobada entre la bellesa de l'arquitectura, però també la bellesa de la música, per tenir una experiència, avui en diríem immersiva, però en aquell moment era una experiència estètica extraordinària, no?
1: Clar. Nosaltres cada dia acabem amb una cançó, no és Bach, perquè són cançons noves, que aquesta que posarem és d'un disc publicat divendres, la d'aquesta setmana fa així. Però això gairebé podria ser un òrgan, de moment.

0: Future Islands, que han celebrat 20 anys amb un disc que divendres passat el van publicar, i aquesta era una de les cançons que havien descartat. I ara, de cop i volta, els agrada molt.
1: L'última paraula del dia d'avui la tindrà en Joan Oller. Ell és el director general del Palau de la Música, aquest palau on casen la bellesa de l'arquitectura i de la música, i on, com ens ha explicat, alguns músics diuen que no s'hi pot fer un mal concert. Gràcies per acompanyar-nos, Joan, i res, aquest micro...

0: El micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
1: Doncs que la gent vagi, aneu a concerts, perquè no, concerts en directe, perquè no hi ha res com la comunicació en un, que es dona en un concert en directe entre els intèrprets i el públic. No hi ha cap altra experiència que ho iguali.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Partit Popular pressiona els socis d'investidura de Pedro Sánchez en ple escàndol pel cas que esquitxa l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i tant Junts com el PNB diuen que aquest escenari de moment no està sobre la taula. En aquest context, l'expresident espanyol José María Aznar del PP ha reaparegut aquest dimarts demanant que facin fora Sánchez de la Moncloa.
2: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
1: Al PNB, la portaveu Maribel Vaquero diu que el govern espanyol no pot esgotar la legislatura.
3: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto. No podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
1: Pressió que també ve des de les files socialistes. El president manxec Emiliano García Page torna a reclamar un avançament electoral.
4: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
1: Així les coses, aquest dimecres Pedro Sánchez parlarà per primer cop del cas Zapatero 3 setmanes abans que l'expresident comparegui davant del jutge. Més notícies, Joan Vilaplana.
5: El Congrés dels Diputats fa el primer pas per facilitar que els partits petits puguin tenir grup parlamentari propi. La reforma del reglament, que compta amb el suport del bloc de la investidura de Sánchez, planteja que puguin formar grup les formacions que han aconseguit un mínim de 5 diputats i que o bé han obtingut el 10% del vot en totes les circunscripcions on s'han presentat o bé han assolit el 3% en el conjunt de l'Estat.
1: La Cambra Baixa Espanyola també tramita una proposició de llei amb l'objectiu que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica. També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digitals. La proposta del PP s'ha admès a tràmit amb el suport de gairebé tots els grups, EH, Bildu i Sumar. S'han abstingut i només Junts i ha votat en contra.
5: El govern català i els sindicats d'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues per aquest dimecres a tot Catalunya. El departament ha intentat convèncer els representants dels treballadors amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
6: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: També hi ha conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona, que estan en vaga indefinida des d'aquest dimarts. Els bibliotecaris protesten perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Segons ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques, Montse Serra, la jornada de protesta ha estat un èxit.
7: El seguiment és amplíssim, la plantilla està mobilitzada i volem aconseguir aquestes millores que al final revertiran en una millora en el servei públic. És el que estem intentant i creiem que l'empresa també hi sortirà guanyant finalment, perquè tothom vol que les biblioteques es treballi bé i per això doncs s'ha de cuidar a la plantilla també.
1: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna abans que acabi el 2026. L'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades.
5: La primera missió, anomenada Moonbase One, arribarà al Pol Sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que aprovarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: I als esports, Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada.
1: A l'Espanyol l'han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general de l'esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
5: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
0: Fins aquí les notícies.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Estàs confonent correlació amb causalitat.
12: No,
11: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
12: ja
11: humilla.
12: Que
11: és,
12: lo mateix
11: que
12: la IA.
11: Que tots els pobres siguin delinqüents.
13: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
14: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
15: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
16: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
17: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
10: Amb Ricard Ostrell.
18: Em van passant coses.
17: Sí.

0: Avui, al meu barri, és nit de deixar els mobles al carrer perquè els serveis municipals els recullin. No cal avisar de res, senzillament els deixes a la porta, com sabeu, exterior de l'edifici, i un camió els recull i els porta a la deixalleria. Sovint hi trobes de tot, coses amuntegades que no serveixen per res, i de tant en tant, mobles ben desmuntats que et fan preguntar-te si realment estaven per llançar o bé els propietaris se n'han cansat i n'han comprat un de nou. Avui he vist un llitet de nadó amb les baranes, el somier, les rodes per traslladar-lo i el que m'ha semblat un canviador amb els calaixos també en un costat. I mentre pensava que potser encara algú el podria aprofitar, la mirada s'ha anat a dues noies que venien per la mateixa vorera, però en direcció contrària a la meva. Una d'elles estava clarament embarassada i, és clar, ha pensat el mateix que jo i ha començat a mirar l'estat del llitet en qüestió. De seguida li ha dit a l'altra noia que truqués algú per telèfon i a partir d'aquest moment el que ara diré ja són imaginacions meves. Deu haver trucat algú que vingués amb el seu cotxe per endur-se aquell llitet destinat a morir entre trastos vells i donar-li una nova vida, la que probablement en pocs mesos tindrà entre els seus braços i ara ja també en un llit que li haurà sortit de franc. Però us asseguro que amb una mà de pintura i una persona manetes, aquella andròmina podrà tornar a servir durant com a mínim un parell d'anys per la criatura que aquella noia portava a la panxa. És el que espero que hagi passat, perquè evidentment no m'he quedat a escoltar la conversa del telèfon i tampoc he gosat preguntar. Però el nas em diu que aquell llitet ja deu tenir un nou futur propietari. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, José María Campillo, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí una nova edició de la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. Esperen, com sempre, les vostres reflexions, les vostres preguntes, respostes, queixes, felicitacions, denúncies al 93207474 o bé els missatges que també ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui en aquest telèfon, en aquest missatge de WhatsApp, ens hem trobat amb un àudio de la Dolors des de Banyoles, que suposo que ens ha fet després d'escoltar l'entrevista que vam fer la nit de diumenge a dilluns a l'infermer que va venir a parlar de Fira Gran.
2: Jo també soc cuidadora del meu home des de fa un temps. Ell fa molts anys que té el Parkinson, però clar, necessita cura més. Últimament necessita més cura. Llavors jo, en aquest cas, soc la seva cuidadora. I estic contenta de poder-ho ser. Tant de bo no ho hagués de ser perquè no estés malalt, però bé, ja que ho està, doncs, que ho pugui fer i que Déu em doni salut per anar-ho fent, no? Llavors sí que és això que ha dit ell, que és molt important els espais aquests de ventilació, que poden ser senzilles coses. Per exemple, per mi anar a portar els nets al matí a les 9, tot xinujano, a l'escola, doncs és un moment molt agradable, o gimnàs un cop a la setmana, o un petit passeig de 20 minuts, o agafar una estona de lectura cada dia, que, com en el meu cas, m'agrada llegir. Vull dir coses molt personals, ja us dic ara, però no volia parlar precisament d'això. Jo us volia parlar sobre la importància que té tenir la casa, les cases adaptades. Pot canviar el 100%, cuidar un malalt amb la casa adaptada, o haver de fer malabarismes per entrar al bany o per anar a la cuina o per allà on sigui. Gràcies a Déu, aquest no és el meu cas. Les portes amples, corredera, si pot ser, i que sigui fàcil per anar a les diverses estances de la vivenda, diguem, eh? Clar, no tothom ho pot fer, això. No tothom ho pot tenir, per desgràcia. Però a vegades, a l'hora d'arreglar-te una casa, esclar, no pensem gaire en el nostre futur. Hi ha cases molt mones, en diversos nivells, però aquesta cosa, aquestes cases, a lo millor, llavors, se'ns pot tornar en contra, perquè no sempre serem àgils i potser un dia doncs, necessitem doncs, que no hi hagi entrebancs pel mig, no? Jo llenço això a l'aire perquè ella ha parlat sobretot la part emocional, però aquesta part, com a experiència ja dic, trobo que és molt interessant, i a veure si algun dia un expert ho pot corroborar.
0: Doncs mira, Dolors, tens tota la raó. Vam bàsicament parlar de tot el tema emocional dels cuidadors no professionals, però no vam parlar... I hi ha una cosa molt important que va dir, suposo que esteu d'acord els que heu escoltat l'entrevista, que aquestes coses s'han de pensar quan encara estàs bé. I dir a les persones del teu entorn familiar, que a priori són més joves que tu i en principi haurien de viure molts més anys que tu, que el dia que tu tinguis un problema i necessitis que algú tingui cura de tu, com vols que sigui aquesta cura? Si la vols a casa, si no la vols a casa, que són coses que a vegades es deixen de parlar perquè fa com por o vergonya i dius no, aquestes coses s'han de parlar perquè si no després es prenen decisions que la persona afectada no vol. Però és veritat que ningú va dir, no vam parlar de com tenir la casa, i que això també s'ha de tenir en compte. Si tens una casa, com diu la Dolors, molt bonica, amb moltes escales amunt i avall, el dia de demà necessites que algú tingui cura de tu, tot allò són impediments. Vull dir que també està bé pensar en un moment determinat de la vida si tens una vivenda que pot estar mínimament adaptada a quan tens algú malalt que s'ha de tenir cura a casa. Per tant, bona reflexió la de la Dolors que ens ha deixat en aquest àudio. Després, l'Aleix, des d'Esparreguera, pregunta quin sentit té creuar els dits per tenir sort. És veritat que ho fa molta gent. Quan una cosa no et surt bé o intentes que allò et surti el millor possible, et creues els dits a veure si tens sort. A veure si algú ens sap explicar d'on ve això. Després, la Magda arranca últimament. Doncs molta gent va donar resposta a una pregunta d'un altre oient que buscava cervellets de xai per poder fer un plat que li feia la seva mare, que són els cervellets de xai, crec que era, arrebossats. La Magda pregunta quins nutrients ens aporta menjar cervells de xai. En Joan Carles, des de Caldes d'Estrac, ens diu: cada dia agafo el tren de la R1 a Barcelona a les 8 del matí. Diu: avui m'he endut una desagradable sorpresa, molts seients estaven molt bruts. Diu: no és habitual, ens diu en Joan Carles, però avui m'ha tocat. I després, vam començar la setmana, la nit de diumenge a dilluns, ens va trucar l'Enric, que estava en ruta, i ens feia aquesta consulta sobre el món de la parella i la sexualitat.
3: Tinc la meva parella, que ens estimem molt i és una persona fantàstica i genial, però els dos som força joves, vull dir, també estem com molt actius, però degut a uns bloquejos que té, no practiquem sexe de cap tipus.
0: Degut als bloquejos que té ell, l'altra persona, eh?
3: Sí.
0: D'acord.
3: I això a mi també, a la llarga, ja després de mig any aquesta situació, també em fa plantejar-me al final un pilar important quan comença a ser com superimportant o no, o què, o si és una cosa insostenible o és una cosa de...
0: O si has de tenir paciència, no? Sí.
3: Clar.
0: Molt bé, aquesta és la consulta que feia l'Enric. Jo li vaig demanar l'edat per saber de què estàvem parlant i ens va dir que ell tenia 24 anys i la parella 23. I avui ens hem trobat una resposta que li ha deixat al WhatsApp del programa en Joan Josep, i ell explica, no ens diu els anys que té, per tant no sé de quant temps estem parlant, però diu: vaig tenir una relació de jove d'uns 3 anys. Diu: mai vam poder tenir relacions sexuals amb penetració. Diu: hi havia un fre de totes les altres formes de relació sexual, diu, cap problema, però la penetració no. Passats uns anys, després de trencar, perquè diu que va estar amb aquesta persona 3 anys, i ella amb una altra relació i amb fills, diu, ens vam trobar i vaig preguntar que què havia passat, perquè era evident que allà sí que havia hagut relació, perquè tenia 3 fills. Diu, la resposta va ser que el primer cop amb l'altra persona va ser perquè portava unes copes de més, ens explica en Joan Josep. Diu, no sé si pot servir en aquest ignorant que demanava aquesta consulta. I en Joan Josep afegeix: gràcies pel vostre servei a una societat cada cop més deprimida, solitària i sense escalf, sense família. Les administracions, que són qui han d'aixoplugar tothom, també ens deixen abandonats, i ens quedeu vosaltres com única esperança per sobreviure. Carai, Joan Josep, sí que comencem forts avui, però gràcies, i ens diu que una abraçada.
4: Lasciatemi cantare
1: la nit dels ignorants.
4: Con la chitarra in mano.
1: Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
4: Sono un italiano.
5: A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades ja truca a persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
0: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
5: Ah, vale, no entenc, jo no sabia com escriure, dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i posa el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé, si és bene, no?
4: Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano.
1: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
4: Un italiano vero.
5: Ciao, bona nit.
0: 12 i pràcticament 20 minuts al 93207474, que avui hem hagut d'anar a comprovar si funcionava perquè no esteu trucant, no sé què està passant, és molt estrany, però funciona el telèfon, vull dir que ho hem comprovat, per tant, hem llegit tots els missatges, hem escoltat els àudios de WhatsApp que teníem i que ens heu deixat al telèfon del WhatsApp, ara hi ha el 93207474 per les vostres preguntes, respostes o pel que us vingui de gust. Mentre aneu pensant què voleu preguntar o què voleu contestar, nosaltres sí que tenim prevista aquelles entrevistes que no t'esperes.
1: L'entrevista que no t'esperes.
0: Aquests dies, si passeu per Verdú, que és a la comarca de l'Urgell, podeu anar fins al Castell del Poble i aprofitar per visitar una exposició que s'hi fa. Es diu així, Sifons de Catalunya, joies de vidre i gas. La mostra s'havia d'haver tancat ja a meitat de maig, però la bona acollida ha fet que s'allargui fins a final de mes. Què hi trobem en aquesta exposició? 500 sifons de tota mena i color. Aquest envàs de vidre, amb un tap característic, amb una palanqueta per fer sortir l'aigua carbonatada de l'interior, el van introduir a Catalunya els indians que tornaven d'Amèrica a començaments del segle passat. A casa nostra hi van arribar a haver unes 600 fàbriques de sifons, cadascuna de les quals tenia un segell propi que el serigrafiava a l'ampolla. Aquest segell permet saber de quina època i de quina zona són. Aquestes 500 peces que s'exposen al Castell de Verdú són propietat d'una persona, d'en Jaume Castells, que és un jubilat de Mollerussa, que va començar a col·leccionar sifons fa uns 50 anys i que n'ha reunit gairebé, no aquests 500 que es poden veure, no, un miler. Jaume Castells, bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
0: Més de 50 anys col·leccionant sifons. Li puc preguntar d'on li ve aquesta afició?
6: Mira, ve del 1975, quan en, juntament amb ma mare portàvem l'hostal de Pinós, aquest que hi ha al centre de Catalunya, que segons el Quim Mas Ferrer no ha estat mai tancat durant 500 anys. I allí el típic era servir molts vermuts. Però, clar, sobretot que no faltés el sifon. I quan el servia a taula, allò que girava és el protector de plàstic, perquè era obligatori el protector de plàstic. Ostres, un escut diferent. Ostres, un escut diferent. I un altre, els vaig anar separant, fins que un dia ma mare em diu, escolta, cada dia me falta més envasos aquí. I dic, no, dona, no, que estan separats. I des de llavors no he parat. I he anat fent, anar buscant, amb mercadillos por ahí, amb amics que m'han emportat, obres que s'han fet a les golfes que han trobat caixes antigues i fins ara.
0: És a dir, que si algú a Catalunya té un sifon que no sap què fer-ne i no li interessa,
6: pot
0: venir
6: cap
0: a portar-li. Cap a Mollerussa. A portar-li en Jaume Castells. Perquè
6: això mateix,
0: a l'exposició n'hi ha 500, però jo crec que en té gairebé un miler, no?
6: Sí, de Catalunya, o sigui, a Verdú, només hi he portat els de Catalunya. De Catalunya en tinc cap allà uns 600, no hi van capiguer tots, I llavors en tinc uns 400, que ara ja fa potser 6 o 7 anys vaig començar a fer del resto de l'Estat, perquè hi ha una, a Catalunya nosaltres calculem que hi havia cap allà unes 600 fàbriques. Però, clar, dintre de les 600 fàbriques hi ha fàbriques que tenien entre 4 i 5 i hi ha algunes 6 logos diferents.
0: Clar.
6: I llavors, per això, pues, jo calculo que cap allà 700 i pico hi són, eh? De Catalunya sol.
0: Clar, es va donar que portaven aquest segell, però sabem què representa exactament? És la fàbrica que els feia? O què representa aquest segell que vostè s'anava donant que eren diferents?
6: Sí, mira, el segell, cada fàbrica feia el seu escut. O el seu... Llavors, dintre de l'escut hi havia el gravat a l'àcid, que és aquell gravat a l'àcid al vidre, el serigrafiat de color, que hi ficaven, pues, no sé, per exemple, aquí a Mollerussa n'hi ha uns que tenim l'escut de Mollerussa. Molts pobles tenen l'escut del poble, però no tots, i si no, pues, l'escut que els hi feia, pues, la casa que els feia, i llavors tenim el gravat en relleu, el vidre, que són aquests que són quasi els més antics, que ja no se'n fan ara, pràcticament, d'aquests.
0: I n'hi ha que també són de diferents colors, oi?
6: Sí, bueno, n'hi ha de blaus, n'hi ha de verds, n'hi ha de rosa, i ara t'explicaré una mica els colors aquests. Els més cotitzats són uns que porten unes dècimes d'urani, que porten entre 0 i 0,2% d'urani, que aquests es van fabricar entre el 1940 i el 1970, i aquests, quan els hi dones amb una llinterna ultravioleta, doncs són fluorescents. És molt curiós.
0: Ah, són fluorescents.
6: Són fluorescents, sí. Quan li dones una llumeta ultravioleta, doncs fan com un fluorescent. En tinc dos, que diguis que hi ha una llumeta dintre. I, en canvi, quan apagues la llumeta fluorescent, queda normal i corrent.
0: Clar.
6: I dos és que és una passada del fluorescent que arriba a fer. O sigui, serveix per llum de tauleta de nit, com aquell que diu.
0: Exacte, perquè, clar, està bé això.
6: Sí, el que passa és que d'aquests en queda molt poquets, perquè es van destruir molt per fer joies, que estaven molt apreciats, aquest vidre, per fer joies. Però els donava una brillantor especial.
0: És a dir, aquests d'aquests colors són els que anaven més buscats perquè se'n feien joies, eh?
6: Se'n feien joies i ara, per exemple, de roses pràcticament no se'n troba. El que passa és que jo, com que els faig per tots els anagrames de les cases i dels pobles, vull dir, aquests, si en trobo algun, també l'agafo, no? Però jo el que més m'interessa són les marques de les cases comercials.
0: Uh-huh.
6: En tinc un de molt curiós, que hem calculat que és del 1940, que és d'un tal Llobet i Vila de Bellpuig, i aquest senyor, les persones més grans de Bellpuig, diu que l'havien vist que passava amb un tricicle d'aquells a repartir xocolata, begudes, xarops, coses que eren. I aquest, pues, em va fer, i mira, m'han emportat un.
0: Veus?
6: M'ha fet molta il·lusió.
0: Doncs sí, escolta'm.
6: Perquè també és fluorescent. No és molt fluorescent, però déu-n'hi-do, eh?
0: Clar, si hi havia tantes fàbriques, com deia, que calcula com unes 600 fàbriques de sifons, clar, entenc que hi havia un moment que era un producte que es consumia moltíssim, era una beguda molt popular. Clar, jo la tinc relacionada, ja m'ho deia abans, no?, per rebaixar el vermut, però no sé si també es bevia sol o...
6: Bueno, sí, també, pues, no sé, pels nens si es trobaven malament de la panxa, per les persones grans, era com una beguda també una mica farmacèutica. El portar el gas i tot això, vull dir, com érem petits que ens diuen, escolta, un vaset de sifó o un vaset de bitxí o alguna cosa això. Però per fer paí, diguéssim.
0: Sí, però no té ben bé el mateix gust que el bitxí, no? Que l'aigua,
6: aquesta... No, és totalment diferent. És totalment diferent. O sigui, inclús ara amb els sifons que han sortit ara, aquests de plàstic, de supermercat, és que no té res que veure.
0: Tampoc. Vull dir,
6: no, per aquí les vores encara tenim dues fàbriques que en fan. O sigui, a casa meva sempre hi ha un sifon disponible.
0: Ah, sí? Em preneu sempre a casa, eh? I com el
6: sempre
0: preneu?
6: Mira,
0: sol?
6: En tinc dos a la nevera. Sí, sol, també sol. Sol, un vermut, I, sí, normalment sol.
0: Clar,
6: i...
0: perquè aquests sifons que ara vostè exposa, clar, d'això normalment se'n comprava un, no?, que hi havia, i després tornaves als envasos i només havies de pagar el que costava el líquid, oi que sí, que anava així?
6: Perfecte, sí, sí. Jo ara, per exemple, jo ara van amb caixes de 8, i quan tinc la caixa buida, vull dir, vaig a la botiga, que encara tenim una botiga que en reparteix, i bueno, deixo l'envàs allí i me'n donen un de ple i pago pues, només el líquid.
0: Està bé, això. Hi ha una cosa curiosa que m'han explicat, que és que el sifó es podia recarregar a casa, que a vegades no calia anar a la botiga a comprar l'envàs, sinó que t'ho podies reomplir. Això sap com es feia abans?
6: Sí, jo en tinc dos d'aquests. És que no m'agrada repetir massa models, no? En tinc un de gran i un de petit. És un de litro i un de mig litro. I aquests porten a dalt el caputxó, porten un cartutxo, que és d'això de gas, i el ficaves, l'omplies d'aigua bona, ficaves el cartutxet a dintre, va com una rosca, fins que l'agulleta de dintre el foradava. I llavors, quan ja ho notaves que havia entrat el gas a dintre, el sacsaves una mica i ja tenies el sifó a casa fet.
0: Imagina't.
6: I no calia anar, només tenies que comprar el que és el gas. I ja està.
0: I ja està. Després també entenc que els taps, aquella palanqueta típica per fer sortir el líquid, això era una part important de l'envàs també, eh?
6: Sí. Primer van ser de plom.
0: Sí.
6: Després de plom es va dir que no era bo. Després hi van ficar com una miqueta de plàstic a dintre, com una mineta d'un bolígraf a dintre, per dir alguna cosa de plàstic, tampoc no va acabar de llonces, i ara tots són de plàstic. O sigui, ara el pom totalment prohibit.
0: Això està clar, sí. Em diuen que en aquesta exposició, que per cert, de tan bé que ha anat, l'han allargada, vull dir que déu-n'hi-do,
6: sí.
0: També s'hi pot veure maquinària que també és seva, no? Quin tipus de màquines hi ha aquí?
6: Bueno, tinc una màquina manual, que és una màquina que només s'omplia un a un, i tot ho tenies que fer manual, i només hi anava l'entrada del gas amb un tubet, i llavors en tinc una altra que és de dos, on omplien dos a l'hora, i també és manual, sense rellotges ni res. I aquestes van, ficaves el sifó a dintre, tancaves la porta, si no tancaves la porteta no es podia carregar el gas, perquè el sifó està entre 8 i mig i 9 de pressió. I clar, n'explotava molts.
0: Clar.
6: En tant en tant.
0: Clar.
6: Ara no, ara les màquines noves tenen el seu rellotget allí, el fiquen 8 i mig, tots estan a 8 i mig, i pràcticament no n'explota cap si no és que estigui tarat.
0: Clar.
6: Ha canviat molt tot això.
0: No, està clar. I a millor, en aquest aspecte millor, perquè clar, que t'esclati un sifó pot fer molt de mal.
6: Home, a 8 quilos i mig, déu-n'hi-do, eh?
0: Clar, sí. Estàs molt a prop sempre, no? Quan et poses una beguda, tu estàs molt a prop d'allò, no? Clar, em deia que en
6: té... De totes maneres, per això és obligatori encara amb la malla de plàstic a fora. Tots els veuràs amb la malla de plàstic a fora.
0: I això és pel tema per si explotaven, o és una qüestió de disseny?
6: Perquè te'n pot explotar algun amb el viatge, o moure's la taula, algun que tingui el vidre ja una mica tarat, o, bueno, pot explotar. I per això és obligatori que es portin la funda de la malla de... Abans era malla d'això de ferro, que aquests en corren molt pocs, perquè això s'ha fet molt bé de seguida, i ara quasi bé tots són de plàstic.
0: Clar.
6: De PVC.
0: Dic, abans em deia els que té que són catalans, els que són de fora, però de fora de tot l'estat, és a dir, en té d'altres països, existeix?
6: No. Jo només faig Espanya.
0: Només fa Espanya. Però té constància
6: només
0: que n'hi hagi en altres països?
6: No, fins ara feia Catalunya. I fins ara feia Catalunya, però fins fa 4 o 5 anys, i ara ja, pues, Catalunya ja em costa molt, però molt, de trobar, perquè ja... A més, no hi ha ningú que tingui cap catàleg fet. Vull dir, jo estic intentant de fer un catàleg ara d'això, però bueno, m'està costant molt perquè, clar, no tinc massa informació de tants anys enrere.
0: Clar, deu saber l'any, no? L'any una mica i poca cosa més. I la procedència, d'on venia, tot això, suposo que ho deu tenir apuntat, no? Amb unes fitxes o alguna cosa així.
6: Sí, això ho tinc amb un llistín telefònic, amb un abecedari, i es va anar ficant tots per abecedari. Però, clar, tinc que escriure el nom del fabricant, l'escut de quin color és, el vidre de quina manera és, I, clar, porta molta fenya.
0: Ah, però és la seva principal activitat ara que està jubilat o no?
6: Bueno, fa moltes coses.
0: Fa moltes coses. A part de fer exposició...
6: Me falta molt temps.
0: Sí?
6: Me falta molt temps.
0: Però això està bé, vol dir que està entretingut i que no es queda pas a casa, que la casa no li caurà a sobre, que diuen, no?
6: No, sempre me diuen que si cau a casa nostra no m'enganxarà per
0: tot. No l'enganxarà. Quin diria que és el sifó més bonic que té a casa seva? Dels que exposa o dels que s'han quedat a casa? És igual, eh?
6: Bueno, jo, aquest que explicava de Bellpuig,
0: sí,
6: que porta partícules d'urani, és un sifó diferent, és d'aquests piramidals que se'n diu, que puja de baix i van acabant amb estret a dalt, i és un color entre un verd i un taronja, així és una mica de... no és massa definit, però vull dir, les lletres estan molt ben, es veuen molt bé, i aquest el tinc molt apreci, dintre d'altres. Llavors també tinc una funda de les cases de bienestar, per dir alguna cosa, que no es vegués la marca i que no es vegués la malla, ficaven a dintre de un... com, és com un recipient d'això de plata,
0: sí,
6: ficaven allà dintre i no es veia el sifó, només s'apretaves a dalt i sortien el caputxó i prou.
0: Està bé. I el més antic que té?
6: No ho sabem. No ho sabem. Però jo estic calculant que tots aquests estan després de la guerra, o sigui, més o menys.
0: Sí.
6: Més o menys després de la guerra estan entre 1940 i 1970, i ara, a partir del 2000, això ja ha donat de molt de baixa.
0: Clar, sí, sí. Dèiem que és una exposició que es pot veure al Castell de Verdú fins a final de mes, però mai tu l'ocellet... Sí. Que ja té ganes de tornar a tenir tots els seus fills sifons per entendre'ns a casa seva amb vostè. Que se li està fent una
6: estic
0: mica llarg, això. Sí o no?
6: Estic preparant una exposició a casa, sí.
0: Què vol dir? Que després podrem venir a veure la casa seva?
6: Es podrà vindre a veure a casa, sí.
0: Això. Per tant, és
6: a
0: un
6: veure,
0: nou projecte.
6: Sí. Dintre d'aquí m'estan trucant diverses sales d'exposicions perquè hi vagi. Ja els he dit que de moment 3 o 4 mesos la vull tindre a casa. Després ja en parlarem.
0: Ah, doncs està bé que la pugui exposar en algun museu, alguna sala d'exposicions, perquè, clar, és una cosa bastant inèdita la que té vostè, la que ha aconseguit fer durant tots aquests anys. Per tant, si encara hi ha algú que ens està escoltant que té un sifó que no sap què fer-ne, doncs mira...
6: Cap a Mollerussa,
0: a casa en Jaume, que li donarà una altra vida, vaja. Perquè això
6: una
0: sí,
6: altra vida,
0: això
6: sí
0: que és que...
6: No, i ho podrà veure tothom,
0: clar.
6: Vull dir, estarà oberta... i serà gratuïta, com la tenim a Verdú, com l'hem tingut al Castell del Remei, i, bueno, estic en projectes d'anar al Monestir de les Avellanes, que ja veurem si anarem, a veure què, i, bueno, m'estan trucant vària gent. Vull dir, és sorprenent, el ressò que ha tingut.
0: Doncs és meravellós, que passin aquestes coses amb algú que hi dedica tot el seu temps lliure, el que té i el que no té també. Jaume Castells, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta col·lecció de sifons que encara podem visitar al Castell de Verdú, i si no, ja vindrem a casa seva, així que moltíssimes gràcies.
6: Pues moltíssimes gràcies, i també dono moltes gràcies també al Castell del Remei i després a l'associació Cercavins, que són els que realment s'han interessat perquè la fiqués allí.
0: Perfecte. Doncs, molta sort i que n'hi portin uns quants més, si pot ser, Jaume Castells. Bona nit. Adéu-siau.
6: Molt bé. Adéu, bona nit.

0: veritat, eh, Gràcia, que fins i tot el sabor de Gràcia. Tinc una cançó que es digui Sipons, que és la que ha trobat l'Oriol per il·lustrar després d'aquesta conversa. Va, que ens truca el 932017474, d'entrada la Carmeta, des de la Barrià de Sants a Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta, eh? Què tal?
0: Molt bé.
1: Bona nit per tothom. La meva pregunta no és una crítica, és per al xicot aquell que dona el temps a Comarques, com acaba a Comarques,
0: sí,
1: que li posen aquella musiqueta...
0: Per sota?
1: Sí,
0: mentre parla. Sí.
1: I a TV3 li posen aquella musiqueta, que no deixa sentir bé el que diu. La posen fluixeta, però a vegades la posen alta, i jo aquella hora, doncs, m'agrada sentir el temps, i aquest xicot ho fa molt bé, i no puc sentir bé aquella musiqueta.
0: Això al migdia, no? Suposo que em diu.
1: Al migdia, a Comarques.
0: Al TN Comarques, sí,
1: sí. Sí, al migdia, perquè em sembla que no ho fa, si ho fa aquella noia, o fa Molina. No posen això. Escolta. I més que una crítica és, a veure, per què posen aquesta musiqueta així que no deixen concentrar i sentim aquest xicot? Ho fa també.
0: Molt bé, molt bé. Doncs a veure què
1: ens demanen. Més, moltes gràcies i bona nit a tothom, eh?
0: Gràcies, bona nit. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: A veure, una anècdota de ser dels Sifons.
0: Sí.
2: A casa de Vic, al restaurant, fèiem banquets a domicili. El que ara en diuen càterings.
0: Sí.
2: Parlo dels anys 50. Jo era molt petit. Aleshores, van anar a una casa pairal a fer un casament o el que fos, i com no fos que no hi havia neveres per refredar tanta beguda, doncs van fer un cubells i en barres de gel trencades i venen l'aigua, els refrescos, els vins blancs, els sifons i tot. Penseu que en aquell temps, els primers quadres, o sigui, no anaven amb protecció.
0: Total. Amb la malla aquella de plàstic, no la portaven.
2: Mm. Total, l'home té el sifon i li explota a menys d'un pam de la cara.
0: Ai.
2: Truquen, el van emportar a l'Aliança Vic, truquen a casa, estava treballant, i si posa la mare, diu, el senyor Dineres, diu, s'ha enganxat a l'Aliança, diu, ràpidament portin un pijama i tot, però, diu, però com? Diu, si està fent un banquet? Diu, no, diu, s'està, bueno, el susto va ser majúscul. Va tenir que venir un oftalmòleg de Barcelona, que li va cosir la còrnea, i tot va anar bé, gràcies a Déu.
0: Mare meva.
2: No va perdre la visió, d'aquí que li va entrar una afició a anar a veure sempre Santa Llúcia com venia aquí a Barcelona.
0: Clar.
2: Allà davant de la casa de la Diaca, i no va dir-ho.
0: Mare meva, és que la podia haver perdut la vista realment, eh?
2: Oh, i tant, i tant.
0: Sí, sí, ja ens deia que per això la malla aquesta, l'objectiu era,
2: sí, sí,
0: era això, que si explotaven, perquè
2: després,
0: a vegades passava...
2: Quan jo em vaig jubilar de l'hotel, em van regalar un sifon, però despejem-nos un sifon normal, convencional.
0: Mm.
2: Són com dues boles, la de dalt més grossa i la de baix una mica més petites, forrades d'arpilla, d'això de cadira.
0: Sí.
2: Molt maco, que això que ho feien en restaurants de luxe en aquell temps, per exemple, l'Oro del Rin, i tot plegat, a baix, en la bossa, en la bola de baix, i posaven aigua gasada, que hi havia una aixeta, i pujava el gas cap amunt i gasava l'aigua que hi havia dalt, que era ni més ni menys que l'aigua de cels. Val?
0: Sí.
2: Per això no tens que ara amb el sifon normal.
0: Mm-hmm. No, però és el mecanisme. Molt bé. Molt bé, Joan.
2: I doncs, una altra cosa.
0: Digues.
2: Ahir nosaltres vam tornar de Londres, que vam anar a veure el net i la filla petita, i jo voldria, des d'aquí, fer un petit homenatge a tots els aeroports, perquè n'hi ha totes les assistències, per persones amb disminució, com és el cas meu. Nosaltres, jo només arribar al Prat o arribar a Heathrow o a Luton o el que sigui, i ja et presentes a... I això tens que sol·licitar-ho abans, eh?
0: Clar.
2: Et presentes a assistència, t'agafen i teniu que pensar que és que no et deixen ni un minut sol. T'acompanyen de tot arreu. T'ho fan tot ells. Et trobes sentat a l'avió sense donar-te en compte.
0: Que bé.
2: Vull dir que és...
0: Una cosa que funciona, Joan, expliquem-la, sí senyor.
2: És una meravella, tant és que sigui a França, com a París, com a Londres, com a Barcelona, com a Madrid. És algo, mira, estic emocionat perquè creieu-me que val la pena.
0: Val la pena, i tant que sí. Doncs gràcies, espero que heu tingut uns bons dies. Gràcies, Joan.
2: Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit, adéu. La Montserrat, des de Mataró, bona nit.
3: Hola, bona nit, bona nit. Mira, volia preguntar, a veure, quina importància té, o potser no, no sé, el fet de que és quan puja o baixa la pressió atmosfèrica ens puguem trobar les persones amb més o menys molèsties. Saps? Allò que a vegades dius que et fan més mal el cos o que tens els ossos o tot això.
0: Sí, la relació de trobar-se pitjor segons la pressió atmosfèrica.
3: Ah, això mateix. Si això és important o no. Vull dir, sí, pot ser que tingui molta, molta influència aquesta cosa, vaja, no sé.
0: Molt bé.
3: És una pregunta.
0: Perfecte, molt bé. Doncs,
3: molt bé.
0: Gràcies, Montserrat.
3: Vinga, adéu, bona nit.
0: L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
4: Bona nit, Marta, bona nit, totes són ignorants. Jo volia comentar-te això del sifon, sí. Perquè a casa meva tota la vida no hem gastat els sifons, però ara jo no en trobo de sifons.
0: Doncs mira que aquest senyor bé que ens ha dit que n'hi ha, eh? Jo perquè no en compro, però, no, però sí que es veu que n'hi ha.
4: Doncs al supermercat jo no veig sifons ara. Veig gracioses, veig totes aquestes coses, però no veig sifons. I tota la vida m'hi he gastat, perquè nosaltres bevíem amb porró a casa meva,
0: sí.
4: I posàvem imitat vi i imitat sifon. I era una beguda estupenda. Però ara no hi ha sifons. No en veig, vaja, no en veig. Voldria saber si és que em distribuïssin el supermercat.
0: A veure on te'n podia trobar, no?
4: Exacte, això mateix.
0: Mira, podia tornar a aprendre, em faria il·lusió de tornar a anys enrere.
4: En tinc un de record, eh?
0: A veure?
4: Sí, el tinc posat bé a sobre de la cuina com una exposició.
0: Clar, per fer bonic. Doncs a veure, Anna, si algú li diu on te pot trobar sifons, ara mateix. Perfecte.
4: Molt bé.
0: Gràcies, bona nit. Adéu. En Narcís, que està en ruta, bona nit.
5: Sí, hola, bona nit.
0: Què tal, Narcís? Oi, oi, oi, Narcís, que et perdem, que s'entretalla. No sé si... Per on pares, en ruta?
5: Estic a punt d'arribar a Martinet, de Cerdanya.
0: Ah, amigo, a punt d'arribar... Oh, que bé.
5: En principi hauria de... No sé si...
0: Se'n va una mica. A veure, prova-ho, si no ens haurem d'esperar que paris, potser.
5: A veure, si m'aturo ara... saps que hi ha unes obres aquí i ens fan passar per la carretera vella que fa una enclotada.
0: Ah, amigo, deu ser això.
5: I, potser ara surt.
0: Ara et sentim millor, eh?
5: Oh, doncs, sí. No, una reflexió sobre... heu tingut una frase ara al començament del programa que, sobre la brutícia, algun lloc estava brut o...
0: No, el tema dels mobles que es deixen al carrer perquè se'ls enduguin, era, sí.
5: Va. No, era seguint aquest fil. No dels mobles, però de la brutícia, de la brossa.
0: Sí.
5: Que aquest cap de setmana, que ha estat un cap de setmana llarg, hem anat amb la família, al verd d'aquí, de mar, de Cabrera de Mar, al Maresme.
0: Sí.
5: El lloc fantàstic, o sigui, és de la xarxa Xenescat, però preciós. A més, el Maresme, totes les comarques tenen el seu encant, però evidentment que el Maresme, aquest, de la platja i aquest interior que es té de la serralada litoral, és meravellós. Llavors hem anat en bicicleta a vora del mar. Llavors, és que està tot molt brut, molt, però una cosa escandalosa, eh? Fins i tot l'aigua del mar, que aquests dies hi havia una mar tranquil·la amb una aigua transparent, però venien doncs, com unes llengües de brossa plena de plàstics i el problema dels plàstics no és el plàstic que es veu, és el que està ja tan esmicolat i esclivellat que gairebé no es veu, que és el que suposo que se'n passen
0: els peixos,
5: peixos, les algues...
0: I de retruc nosaltres, sí.
5: Sí, sí. I això... Bé, això és... general, però ho parlo així amb aquest èmfasi, perquè jo no sé que, però que no ens en donem compte d'això.
0: Això som nosaltres, vull dir, m'incloc, sí, sí. Tot i que m'incloc perquè m'hi haig d'incloure, però vull dir que hi ha gent molt marrana que tira les coses, que dius, què feu tirant això aquí, llançant això aquí?
5: Però és que el mar és un abocador terrible. O sigui, tenim un mar fantàstic, perquè ara jo estava comentant aquesta experiència aquest cap de setmana al Maresme, que és un lloc meravellós, però l'embrutícia fa que l'experiència que puguis tenir que quedi reduïda.
0: Clar,
5: però dràsticament.
0: Sí, sí.
5: I llavors, que, per exemple, jo tinc un conflicte amb la meva parella, perquè jo sóc d'aquells que m'aturaria a recollir, a netejar.
0: Sí.
5: I la meva parella diu, però no, home, tirem, que si no farem el d'allò. Però és que, aviam, jo m'estimo més parar-me a netejar que anar fent quilòmetres plens de merda per tot arreu.
0: Ja.
5: Ai, perdona, eh? Merda, vull dir, plàstics... Plàstics de tota mena, eh?
0: Sí,
5: de
0: sí.
5: Bosses, etiquetes de roba, amb penjadors... Bueno, és,
0: llaunes, bosses de patates... Sí, sí, no acabaríem mal.
5: És horrorós. I ho volia denunciar i d'alguna manera també a veure si els propers oients, els propers que es manifestin, si són d'aquestes persones que diuen no, és que jo m'aturo a recollir-ho.
0: A recollir les coses, sí.
5: Que també és una bogeria, perquè no te'l series mai de terra.
0: No, està clar. Bona reflexió, Narcís. Moltes gràcies per fer-la a la nit dels ignorants.
5: Entesos.
0: Vinga, que vagi bé.
5: Adéu,
0: bona nit. En Pep, des de l'Eixample, bona nit.
6: Hola, Marta, què tal? Bona nit.
0: Com
6: Mira,
0: estàs?
6: No m'agrada a mi contribuir masses vegades a la setmana, però bueno, ja com estic aquí en contacte amb vosaltres, tinc una veïna meva que fa pintades i coses així, és molt manualista, coses que fa manualitats.
0: Mm.
6: I això dels sifons... Sé que ella en té molts de sifons diferents.
0: Ep.
6: I els pinta i els transforma. I en el bar on anem sempre demana sifons i tal. Jo me'n recordo dels sifons, ja tinc 63 anys, els sifons aquests amb la reixa metàl·lica.
0: Sí.
6: I ara amb la reixa de plàstica. I també fa bastant de temps que el sifon clàssic, fa molt de temps que no en veig cap. No en toco cap. Perquè
0: sí.
6: També ara demanen soda i et donen la botella de plàstic o la botella de vidre amb soda, que és soda,
0: sí.
6: És el sifon. El sifon clàssic. Sabeu què li diu el sifon al cambrer? Li diu, no m'apretis molt que m'escorro. Escolta una altra cosa. Deixa'm aprofitar que estic amb antena. Tu, Marta, en confiança que em deixes dir de tu, m'agradaria que fessis un...
0: Només faltaria que m'haguessis de dir de vostè, mare meva.
6: Una entrevista d'aquestes especials. Mira, jo sóc invident i vaig sol amb el meu bastó.
0: Sí.
6: Hi ha molts puestos, moltíssims, cada vegada n'hi ha menys, s'ha de reconèixer també, que estan fent mal, que les terrasses... mira, aquí al costat de casa meva hi ha un xino que té una parada d'aquestes, de Quita i Pont, això és el principal, Quita i Pont, no té permís per posar la parada allà fora. I ell li posa entrebanques allà, patabam, tu, i moltes terrasses també, que t'entrebanques allà perquè no veus la cadira,
0: sí, sí.
6: Perquè no veus les taules i tal, els problemes, i ho sé que és un problema ser invident, no veiem les terrasses i tal.
0: No, perquè cada vegada les terrasses posen més taules a fora i tu, si vols... Avui m'ha passat que tirava les escombraries i la feina que he tingut per passar per un carrer, perquè hi havia les taules gairebé tocant a la paret, i dic, sí, pronta. Si hi ha gent, van posant taules, tens raó, vull dir que sí, que sí.
6: A mi m'agradaria que hi ha... Això de la parada aquesta de la fruiteria, hi he fet moltes fotos, jo i tots els veïns que ens coneixem per aquí, més o menys, i deu tenir algun contacte a l'Ajuntament o on sigui, que passen de tot, ni denúncies ni res, aquesta parada segueix en el mateix lloc. I no tenen permís, tots ho sabem, que no tenen permís per posar la taula. Jo no vull arruïnar la fruiteria, ni molt menys, a mi m'agrada que se guanyin la vida, però aquesta parada no hi ha de ser-hi ja. Perquè un dia va començar amb una tauleta i ara aquesta parada almenys fa, doncs, què vols que digui jo, pues, 5 metres de llargada,
0: ja,
6: segur.
0: Sí, sí.
6: Perquè ens la sabem i la veiem i tal. Però a mi el que em fastidia és que hi ha persones que no tenen el permís de posar allò damunt de la cera i ho posen.
0: I ho posen i no passa res.
6: I no els hi diu res.
0: Sí, sí. Haurem d'investigar a veure qui dona els permisos i fins a on es pot anar. En fi.
6: Escolta'm.
0: Gràcies, Pep.
6: Gràcies per la teva atenció.
0: A tu, una abraçada. Bona nit. La Maria Rosa, des de Sant Cugat. Bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
7: Bé, bé. Sí, avui desperta, no? I altres dies dormo, que avui desperta. No em podré dormir tota la nit, ja veuràs.
0: Bé, no.
7: Escolta, sí. És que saps, jo faig servir de sifons.

0: vostès acostumo a fer-lo. I aleshores hi va el sifon. I per dir-li aquesta senyora de Mirasol...
1: Sí, l'Anna, sí.
0: L'Anna, per això ve dir que és un cop de tren, si vol d'allò, que vagi amb el carretó i en agafi uns quants, a Cal Cavallo, aquí, aquí a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Em pot trobar.
1: Cal Cavallo, us diu?
0: Cal Cavallo, sí, sí, sí. És una bodega que hi ha. I està al carrer Hospital, o sigui, el Pla d'Hospital, el carrer de l'Hospital, allò era... Està al carrer que està tocant a la plaça del monestir, vull dir, no té pèrdua.
1: No té pèrdua.
0: Fins i tot ho pot mirar, suposo que per internet ho podrà trobar, posa Cal Cavallo, i ja té anys aquella bodega, i allà en tenen, jo els compro allà. Sí, sí, doncs, quan vaig també vaig amb el carretó.
1: Escolta'm, que li portin, tu, que li facin a la seva filla o qui sigui, algú de la família que li vagi a buscar.
0: Com
1: sigui,
0: que va allà a Sant Cugat.
1: Sí, sí.
0: O sigui que...
1: Allà està Mirasol, perfecte.
0: Si li ve de gust prendre'n, allà en podrà trobar.
1: Molt bé, escolta'm. Doncs gràcies, Maria Rosa. Perfecte.
0: Ui, no us sento molt malament. No sé si és que se m'estan acabant les piles. Bé, no, a mi ja fa temps que se m'acaba.
1: No, dona, no, tu no se t'acaben les piles.
0: El telèfon.
1: Potser sí, perquè jo... Nosaltres et sentim bé, eh?
0: Sí, doncs jo malament, doncs jo no el sento bé avui. Doncs... En fi, escolta, em poses un moment amb l'Aina, sisplau?
1: Sí, tornem amb l'Aina. Oriol, li tornes la trucada a l'Aina? Mentrestant jo saludaré en David, que està en ruta. Bona nit, David.
2: Bona nit.
1: Com estàs?
2: Molt bé, tornant de treballar.
1: Tornant de treballar, molt bé.
2: Sí. Escolta, mira, trucava per aquesta senyora de Mirasol, que veig que ara la Rosa Maria li ha contestat. A tot arreu hi tenen sifons. És a dir, jo vaig viure a Argentona i hi havia un celler que tenia sifons. Vaig viure a l'Ella i la companyia de l'Ella tenia sifons. Ara visc a Mataró i també hi ha uns cellers, els cellers Montserrat, que tenen sifons. Vull dir, només que busquis una mica...
1: Troba sifons.
2: Trobarà sifons a molts llocs. Jo també sóc un consumidor de sifons i no és difícil.
1: Molt bé. Doncs, escolta'm.
2: És una cosa, només que busqui una mica, trobarà segur.
1: Trobarà segur, perfecte. Sí. Doncs entesos, feta la recomanació. Moltes gràcies, David.
2: Vinga, bona
1: Vinga,
2: nit.
1: Vinga, que bona nit. Adéu-siau.
3: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
8: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
7: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
9: És que pots quedar fent un detall de veritat.
10: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
9: Avui estic...
8: Perdona, que puc capir, això, però... És que no tinc una resposta.
9: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
8: No.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Que escolta'm, l'èxit del sifon, amb tantes trucades posteriors per començar a comentar coses dels sifons, no havíem tingut temps de fer la publicitat que estava prevista per aquesta hora, per tant, ara ja no tenim massa més temps de fer res, perquè arribem a la una de la matinada i això vol dir que escoltarem les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia de què ha passat al món o què hem de tenir previst per les pròximes hores, i després tornarem a la segona hora de la nit dels ignorants. Aquesta setmana ens toca fer una ruta per Catalunya, ja veureu que té a veure amb una cosa xula que passa aquest cap de setmana, però espero les vostres trucades també al 93207474 si voleu continuar parlant de sifons, jo encantada, i si voleu obrir nous episodis i noves reflexions, com ara també ens feia aquest oient parlant de com s'ha trobat de brut els itineraris que feien anant en bicicleta, en Narcís, que fem-nos-ho mirar, que té...

tota la raó del món, tal com estaven els camins i fins i tot l'aigua, i ella estava per la costa del Maresme, doncs que sapigueu que ho podeu fer a partir de la 1 i pocs minuts quan s'acabi el butlletí. Així que us espero. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. Segons el govern libanès, els bombardejos israelians han causat una trentena de morts aquest dimarts. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control d'Hezbollah i evitar els atacs amb drons de la milícia xiita que han augmentat en les últimes setmanes.
2: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
1: Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits. Les accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. Teheran ho considera una violació de l'alto el foc, però de moment cap de les dues parts ha trencat les negociacions per posar fi a la guerra. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident espanyol a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del que estava previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou.
3: La principal novetat és que fins ara només es podien acollir a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
4: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: Es podran acollir aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms en els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial.
1: Esports, Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid en la 29a jornada.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de la Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
3: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta de Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
1: I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda. Els dobles masculins han superat el duet Girón-Fuchs-Bibis en dos sets, 6-3 i 6-2. En individuals ha superat la primera ronda, entre d'altres, Sinner i Sabalenka, els números 1 mundial.
0: Fins aquí les notícies.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
6: No m'agrada aquesta sintonia.
7: És que està molt bé. Pop, pop,
5: pop, pop. Inconfusible, però molt imitable.
7: M'ho faries tu, Elisenda?
6: Jo sempre. Va. Pa, pa, pa, pa.
7: Mar Marvà, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
8: Pam, pam, pam, pam.
6: Molt bé.
7: Com ho faries, Òscar?
9: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
5: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: Pam, pam, pam, pam.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Vaca, tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, que ara mateix hi tenim a la Fina des de Nou Barris a Barcelona. Bona nit, com estàs?
1: Pues bona nit, buenas noches. Resulta que ahora, como duermo demasiado con un pequeño artilugio, no les escucho. Voy a ver si... Porque
0: me
1: esto
0: cachis,
1: se puede...
0: Fina, me cachis.
1: Sí, ya, pero se pueden sacar, por a ver si mi marido me lo saca, porque...
0: Sí, es muy fácil, ¿eh? A la plataforma 3CAT vas a buscar el día abans y pots escoltarlo, no hay problema.
1: Toco me lo busquen, porque claro, tres o cuatro a tiempo que no les escucho, no demasiado, y recordaba dos o tres cositas. En primer lugar, quería hay una señora que quería contactar conmigo y a ella le dio el teléfono para el tema de la boca seca.
0: Sí.
1: Y me dio un teléfono, la llamé y la señora no lo coge nunca. No sé si está equivocado o algo, pero bueno, esto es una cosa. Si se lo quiere volver a dar, intentaré ponerme en contacto con ella para decir.
0: D'acord.
1: A ver, yo desearía encontrar dónde. Por eso acumulo dos otras cositas pequeñas. Una sartén de aquellas pequeñitas de hierro 100%. Yo no quiero decapantes ni nada, no. Todos los sartenes que tengo en casa son hierro auténtico.
0: Sí.
1: Que los conservo de antiguo, de casa. Y hay unas pequeñitas que ahí pones un solo huevo frito.
0: Sí.
1: O una tortilla a la francesa, muy monas, muy chiquitonas. Pero antigua, vamos, de la Ande la Picó, como os digo aquí. Sí. Ande la Picó,
0: sí.
1: O algo así.
0: Sí, Ande la Picó, ya lo diré. Sí,
1: a ver si donde...
0: Una paella per fer un únic o ferrat, vols? Però de ferro.
1: Sí, això mateix.
0: Vale, molt bé.
1: Y luego, yo le quería felicitar de las últimas veces que escuché el programa, un señor. Oiga, este señor se podría poner a escribir libros o algo así. Qué ingenio, qué maravilla de persona. Hablaban ustedes de un arzuelo y este señor dijo, callo, qué sentido del humor, que el sentido del humor es curativo, es magnífico. Recuerde usted que un piloto americano hubo un desastre que estrelló el avión y solo se salvó el piloto, por el sentido del humor, y lo declararon como una terapia curativa, el sentido del humor. Este señor decía, va llena de mecha, algo parecido así, perdone, porque yo tengo muy mal catalán, no lo entiendo bien, pero no, hablarlo no es un... Pero va a decir algo así, y va a estrubar, y en va a decir, pósate a que esta... pomada. Al cap d'una hora,
0: sí,
1: una caseta.
0: Sí.
1: Després, no sé què.
0: Sí.
1: I sap què va passar? Que aquest moixol va aixecar les ales i
0: sí,
1: va marxar
0: sí, va
1: volant.
0: Manxar. Crec que
1: no
0: va ser en Joaquim de la Bisbal. Diria que va ser.
1: Oiga, perquè... felicítalo, perquè a mi que me gusta escribir, me lo guardo pues para como chiste, pero cuando proceda, ¿eh? Porque qué ingenioso. Estoy seguro que la señora si la tiene, o que los de su entorno lo han de pasar muy bien con él, ¿eh? Qué maravilla de persona.
0: Sí. Sí,
1: es verdad. Y luego quería también, un señor ha llamado que tiene con su pareja problemas, un chico
0: joven,
1: por temas de sexo.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: este
0: sí.
1: Señor tiene que saber que el sexo es una consecuencia del amor. El amor lo cura todo. Que la insistencia crea resistencia. Que él, por ejemplo, su pareja es muy hermoso, por ejemplo, y las cosas vienen rodadas, entre ellas el sexo, cuando, por ejemplo, si usted está viendo una película abrazado a su pareja, y pues... resulta que luego ya viene rodado, pero si lo buscas e insistes, él tiene que saber que la insistencia crea resistencia.
0: Claro.
1: El amor, las caricias, los besos, los abrazos lo traen rodado. Y si él ama a la persona, como al parecer que sí, y ella también, tenga en cuenta que el amor se convierte en el mayor acto de comunicación, lo pienso siempre, que hay entre dos seres. Como hay amor entre ellos, ya le vendrá rodado, pero que abra caminos, otros caminos, un regalito, que le guste ya un perfume, un día que prepara una cena y pone aquella música pues con la cual se conocieron, que abra caminos, ¿eh? Esto es un consejo.
0: Muy bien, perfecto.
1: Que haga lo que quiera, pero tal. Y gracias, y finalmente pues felicitar al español porque no nos hemos ido a segunda.
0: Sí, señora,
1: ¿no?
0: Molt bé. Tota la raó, Fina.
1: Y en cambio afear lo que hizo el Barça con un equipo que jugó el último partido, que estaba sumido en las oscuridades y en las profundidades más oscuras, y se dejó ganar entonces con todo un plantel de estrellas. Parece que no le gusta que el español juegue en primera división. Bueno, allá la conciencia de cada uno. A mí me pareció feo, ¿vale? Y a usted felicidades porque, bueno, ya se lo he dicho otras veces, no le quiero cantar la oreja, ya sabe por qué.
0: Vale.
1: Fina,
0: gracias.
1: Buenas noches.
0: Adéu-siau. Doncs mira, a veure, entre altres coses, aquesta paella de 100% ferro, petiteta, per poder fer ouferrats, a veure si algú pot ajudar la Fina a saber on te la trobarà. Va, que continuem trucant al 93207474, a veure si algú més ens vol dir alguna pregunta o fer alguna resposta de les que encara no hem contestat, per exemple, o una reflexió. Ens truca la Núria des de Gràcia, Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Disculpa, bueno, anava a dir que és molt tard, però no que és l'hora que
0: tu... No, què vol dir que és molt
2: trucar?
0: Tard? Pots trucar fins no, a les perquè... dues, no pateixi gens.
2: No és per això, no. És que també em poso nerviosa, t'explico, perquè jo amb tot el tema de les vagues que estan fent els estudiants d'una banda i per altra, la que he sentit abans de les biblioteques,
0: sí,
2: que ha parlat una representant i no sé quins temes entre la Diputació i l'Ajuntament, a mi em sap greu, sóc sincera, t'explico, jo tinc 4 nets i... un de primària, un altre que fa, em sembla que fa ESO, dos que estan preparant-se ara el batxillerat, han acabat i s'han de preparar per fer la selectivitat.
0: Ui,
2: clar, hi han hagut problemes ja per, bueno, nosaltres de primària i així, com que estan a escola concertada, doncs, bueno, encara hem pogut anar salvant. Però ara estava pensant, quan he sentit de la biblioteca, jo sé que els meus nets la usen i fan, no?, que l'altre dia diu, ja, ja m'aniré a la biblioteca. Dic, no hi vagis, que em sembla que estan tancades. I el que em sap greu que dic, després de tots aquests nanos que estan tot el curs treballant i preparant-se, ara arriba l'esprint final i què fan? Els hi tanquen les portes, perquè aquests nanos aprofiten molt les biblioteques. Van a baix, estudien, queden amb amics i... de veritat, em sap greu i volia mostrar el meu desacord. Jo suposo que tindran alguns motius per fer la vaga, però igual es poden fer en un altre temps, que no distorsionin tant ara els nanos.
0: Al final de curs, vols dir, no?
2: Al final de curs, perquè al cap i a la fi després ens lamentem que els nanos abandonen els estudis, però és que si us hi posem cada vegada més complicat, vull dir, entre les escoles que fan la vaga, que no poden anar, els, pues, ara aquests que volen preparar la, pues, la majoria aprofiten molt les biblioteques perquè estan més tranquils i es troben i estudien allà. No sé, era, mira, m'ha posat nerviós el fet aquest ja de sentir que abans ha parlat una noia, no sé si és una representant d'algú de les biblioteques,
0: uh-huh,
2: i quan l'he sentida ja estava una mica així en,
0: ja has dit, ara tu que ho dic,
2: pel fet de l'escola. Uh-huh. I, en fi, li dic, mira, aprofito la plataforma aquesta, només mira, en serveixes
0: per treure el que tens a dins, ja està. I tothom,
2: exacte,
0: pot dir la seva.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Per
0: doncs...
2: això és per dir, ja sé que no solucionaré res, però vull dir, pensant en els nanos, doncs, mira, m'afecta, saps el que
0: sí,
2: vull
0: sí,
2: dir?
0: Sí,
2: pensant,
0: entenc.
2: Perquè dic, veient l'endemà com van tantes dificultats, vull dir, en fi...
0: Espero que puguin estudiar bé i que es treguin, sobretot els dos que estan,
2: exacte,
0: per la selectivitat, que se la treguin bé, o sigui, que estudiïn com puguin, però que se la treguin bé.
2: Que s'ho treguin bé, exacte, és això, noia. Esperem que sí.
0: I tant.
2: Pues,
0: gràcies,
2: moltes
0: Núria.
2: Gràcies, Marta, per escoltar-me i permetre'm expressar.
0: Només
2: d'acord?
0: Faltaria. Gràcies, que vagi molt
2: gràcies,
0: bé.
2: Gràcies, bona nit.
0: Adéu,
2: a tu i a tothom.
0: Bona nit. Altres preguntes que jo ara, si voleu, us les comento, perquè són preguntes que encara no ha contestat ningú, perquè així, si us inspireu, us ve de gust, deixeu un missatge o truca al telèfon del directe, el 93207474, doncs ho podeu fer. Per exemple, la Roser des de Ciutat Vella, Barcelona, ja fa uns dies que ens demanava què és la massa mare, de què serveix i quin efecte té en el pa. És clar. El Ramon, des de Bonastre, volia saber si un cotxe de 20 anys pot entrar en aquests moments a Tarragona, si està permesa. L'Anna, des del Fort Pienca, Barcelona, per què no hi ha lavabos públics a la zona de la platja del Bogatell? En Lluís, per què quan cobrem la pensió hem de pagar l'IRPF? En Joan, des de Vallcarca, volia saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge. Quan la persona no hi és... un cop ha marxat, diguéssim, es pot recuperar aquell pis? I en Pere, des de Calella, vol saber per què els jugadors de futbol escupen tant, i es veu les imatges, perquè diu, A la resta d'esports no passa. Això són preguntes que encara tenim aquí al POU, que encara no ha respost ningú, si us ve de gust. Ja ho sabeu, a través del WhatsApp, al 667-220-148, en forma d'àudio o missatge escrit, o trucar al 93-201-7474. O truqueu ara, o serà després d'aquesta excursió que farem per Catalunya. Va.
3: On anem? Amb Gerard López.

0: tant.
1: Va, que aquesta època de l'any fa per fer camins, per visitar boscos, per fer passejos, i amb això, doncs, necessitem en Gerard López. Bona nit.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Molt bé. Escolta'm, què ens proposes aquesta setmana?
2: Què vols? Va.
1: Un lloc en pau, tranquil, que encara sigui una mica verd, que potser hi hagi una mica de fresqueta en algun moment.
2: D'acord, doncs...
1: Demano l'impossible?
2: No, perquè si anem al Mare Magnum de Barcelona, crec que...
1: No, ens interessa.
2: Doncs anem a l'Alt Urgell, què et sembla?
1: Millor.
2: I si anem entre els pobles de Tuixén i Josa de Cadí, com ho veus?
1: Sensacional.
2: Ja ho tenim. De fet, he de confessar que el que avui explicarem és com una versió reduïda d'un dels últims capítols del programa No cal anar a Suïssa.
1: Sí, els festius intersemanals,
2: correcte.
1: Molt bé.
2: És el que hem perpetrat aquests dies, pensant també en una efemèride que s'acosta, que és la festa i la fira de les trementinaires de Tuixén.
1: Carai, que bé, molt bé. Però un moment, perquè clar, tu tens molt per la mà això, però potser els oients o no tots saben qui eren, en aquest cas, les trementinaires.
2: Tens raó, però qui ens ho explicarà no serà un servidor. Serà una que ho sap prou bé, que ja és mig trementinaire, que és la directora del Museu de les Trementinaires de Tuixén, la Lina Sevillano.
3: Una trementinaire eren dones de la Vall de l'Avança, Tuixén, Josa, Alinyà, que al segle XIX i fins ben entrat al segle XX... el que feien era recol·lectar plantes medicinals autòctones que neixen a la vall, elaborar remeis i olis a partir de les resines del pi, de l'avet, del ginebre, i amb aquests productes a la tardor i a l'hivern doncs feien una venda ambulant a peu per tot el territori català per obtenir doncs uns ingressos amb els quals ajudaven a complementar l'economia domèstica, l'economia familiar.
2: Doncs això, un cop a l'any, durant unes setmanes, baixaven de la muntanya a la plana, o si més no, baixaven a la muntanya més baixa, no tan alta, i feien les seves rutes per masos, per pobles, i venien aquests productes seus, no? Herbes remeieres, ungüents de tota mena, i el producte, diguem, estrella era això, la trementina, i d'aquí el nom.
1: Molt bé.
2: Si et sembla bé, Marta, al final del trajecte, com que acabarem el museu, en podríem parlar una altra vegada.
1: Molt bé,
2: més
1: detalls.
2: Però primer...
1: Primer?
2: Primer, caminar una miqueta. Compres?
1: Compro, però pinta bé, sí. Em sembla bé que acabem la ruta al museu, però abans de comprar-te la ruta, que ja ens coneixem, vull saber les dades exactes.
2: Vale. Doncs va, apunta. Anirem, caminarem per una ruta del Camí Vell, que se'n diu. Per tant, el que farem serà pujar i baixar pel mateix camí.
1: D'acord.
2: D'acord? No és circular.
1: No és circular, molt bé.
2: Si fem anar i tornar, apunta 14 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do, molt bé.
2: Per tant, compta 3-4 hores sense estressos, d'acord? Sortint de Josa, que estem a 1.400 metres, i arribem a Tuixén, que està més avall, a 1.200. Desnivell, per tant...
1: Assequible, no? Sí.
2: A veure, entremig fas alguna pujadeta
1: ja
2: i baixadeta,
1: penso,
2: no és amb un regle, això,
1: Ja m'ho penso.
2: I després hi ha una bona opció, que si dius, mira, vull fer la meitat, no vull anar i tornar, sinó només vull baixar, doncs és pujar amb dos carruatges. Un el deixes a Tuixén i amb l'altre puges fins a Josa per començar a caminar i quan arribes a Tuixén tornes a recollir.
1: Ah, així només fas el camí de baixada?
2: És una opció, si només vols baixar o pujar. Això, en fi...
1: A vegades les baixades...
2: És el clàssic, sí. Això una mica depèn de que et carregui més si pujar o baixar.
1: Clar.
2: El que passa que farem de baixada fins a Tuixén perquè volem rematar el museu.
1: Molt bé.
2: D'acord?
1: D'acord. Perfecte, però... Com arribem fins a Josa del Cadí?
2: Doncs mira, és fàcil. Si arriba amb cotxe.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Fins aquí amb cotxe.
2: Correcte.
1: Perfecte.
2: Pensa que tot això és una vall que està un punt amagada, d'accés complicat, especialment abans, antigament, evidentment, perquè al voltant hi té muntanyes de 2.000-2.600 metres, que no cal que pugem. Tenim el Cadí, el Port del Comte, el Pedraforca, la Serra d'Albert, i això vol dir que arribis per on arribis, has de superar sempre un seguit de colls.
1: Clar.
2: D'acord? Apunti. Senyora Romagosa, prengui nota.
1: Prenc nota.
2: Si venim de Gósol, pel costat del Pedraforca, per entendre'ns, hem de fer els colls de Josa i de la Mola.
1: I de la Mola.
2: Si vinguéssim de Solsona i de Sant Llorenç de Morunys, hem de fer el coll de Port.
1: Molt bé.
2: I si vinguessin de la Seu d'Urgell, per tant, del nord, per entendre'ns, hem de passar pel Coll de la Trava. O sigui que s'han de fer revolts...
1: Sí o sí.
2: És de les que es mareja el cotxe?
1: No, no.
2: Que has de menjar olives o...
1: No, perquè més intento conduir jo, quan hi ha tanta curva.
2: Clar,
1: o sigui que
2: mereixin...
1: ja m'està bé. No, si no... A mi m'està bé conduir.
2: Si no, malament, si et mereixes
1: sí.
2: tu conduint.
1: No, no.
2: És un problema.
1: Molt.
2: En tot cas, un cop a Josa de Cadí, anem a buscar la plaça i comencem a caminar. Però no sense abans gaudir d'aquest poble i del seu amable entorn. Apunta. Bé, potser ja t'ho coneixes, Marta, però...
1: però avui aprendré més coses.
2: Apuntem. Josa de Cadí està enclavat en aquest petit, un petit turó rocallós on s'hi aixequen les restes de l'antic castell de Josa. Mm-hmm. I també una església, Santa Maria i Sant Bernabé, que són bastant recents, del segle XIX. Mm-hmm. Que em diràs, home, i no hi ha res més antic?
1: Ja no que... hi ha res més antic?
2: Sí, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè a un quilòmetre del poble hi veuràs Santa Maria de Josa, que és l'antiga parròquia, mm-hmm. Aquesta ja romànica, val? És del segle XII. I a més està als peus del Cadinell, i perquè ens entenguem el Cadinell,
1: ja com, el Cadinell?
2: Com diu el nom, és una serralada prèvia a la del Cadí.
1: Ah, clar.
2: Que també fa la seva impressió, és l'avantsala, per entendre'ns, de tota la serralada del Cadí, no? I encara un apunt previ. Si anem sobrats de temps, o si ens ho repensem i dius, mira, em fa mandra baixar
1: sí.
2: a Tuixent, sempre hi ha l'opció de fer una alternativa, que és una volta circular al poble.
1: Ah, d'acord.
2: T'ho dic perquè, de no fa gaire, allà s'ha recuperat un camí de tota la vida, però és d'aquells, una ruta perimetral, al voltant de Josa, que s'havia mig esborrat amb el pas del temps, però que ara s'ha recuperat.
1: Molt bé, i això per com o de quina manera s'ha fet?
2: Perquè hi ha una entitat que se'n diu el Museu dels Camins de Josa i Tuixent, que, mira, fa temps que treballen, i una de les seves impulsores es diu Gemma Cots, i ens ha visitat sovint. Escolta.
0: Hem recuperat el de que dona la volta a Josa, que era un antic camí que s'estava en desús i que estava tapat, i els padrins ens van començar a dir que hi havia aquest camí. Val. Josa està en un turonet a dalt d'una muntanyeta petita i llavors dones la volta. Hem recuperat la ronda de Josa.
1: La ronda.
2: Sí, clar, sí, no, ronda sud, no? Litoral, doncs
1: i mira, la ronda
2: la Josa també. I atenció, que a més el Museu dels Camins de Josa i Tuixent, a banda d'això, de recuperar rondes, recuperen també la memòria de la gent gran.
1: Això està molt bé.
2: Sí, dels padrins de Josa i de Tuixent. Després, si et sembla, en podríem sentir algun exemple que realment val molt, molt, molt
1: segur,
2: la pena.
1: Segur que sí. Escolta'm, Gerard, i el camí vell fins a Tuixent, on l'anem a buscar?
2: Doncs a la part més baixa del poble, que és a la banda sud-oest, anem buscant un riuet, que és el riu de Cerneres, i després anem cap al molí, un molí de Josa. Uh-huh. Allà creuarem un petit curs d'aigua i començarem ja a baixar amb el riu de Josa i la carretera que enllaça els dos pobles a la nostra dreta. Val? Anem tots en paral·lel, carretera, riu i caminet, nosaltres pel caminet, d'acord?
1: Sí.
2: Aigües avall, per la banda més obaga, entre ombres de coníferes, que no faltin, i també altres espècies ombrívoles, xinoxano, alguna passarel·la de fusta, no sempre en bon estat, però bé, anem tirant, i sempre sota bosc, en bona part. Sempre no, però en part sí, Hi ha algun tros que també vas pel ras, per entendre'ns, i que també val la pena. I quan portem 4 quilòmetres, passarem per una zona d'esplanada al costat de la carretera, on hi ha una ermita. Apunti, ermita de Sant Jaume de Tuixent.
1: Sant Jaume de Tuixent, molt bé.
2: I de mica en mica la ruta va virant ja cap al sentit sud per anar a trobar finalment, ara sí, l'objectiu final, que és Tuixent. D'acord?
1: D'acord.
2: Per cert, Marta, saps que abans t'he comentat que la Gemma entrevistava els padrins de Josa i de Tuixent?
1: Sí, que m'ho has dit, i que eren molt interessants.
2: Doncs sí. T'ho dic perquè tenen penjat a la seva pàgina de YouTube, els del museu, tot el material gravat, i mira, te'n poso només un parell d'exemples. Saps què feien tots aquests avis quan eren joves? Me'n feien moltes coses,
1: sí,
2: però...
1: Per distreure's?
2: Doncs sí.
1: No ho sé, ballar, jo què sé.
2: Exacte.
1: Ah, sí, ballar?
2: Anaven de festa major a ballar, no? Ho feien i anaven de poble en poble. I pregunta òbvia, saps com hi anaven a cada
1: poble
2: de festa? Clar, si he d'anar de Josa a Tuixent, com hi anaven?
1: No, ni idea, però no, massa cosa no podien tenir.
2: A peu, perquè abans es feia tot a peu. I saps què feien pel camí? Doncs feien una maniobra de canvi presumit.
1: Què és això?
2: Maniobra de canvi presumit.
1: No sé què vol dir.
2: Molt fàcil. Mira, per arribar, mentre feien camí, caminaven amb espardenyes, perquè és més còmode, no? Però, esclar, tu vas al ball. Clar. No, no pots presentar el ball amb espardenyes, oi?
1: Ah, no?
2: No.
1: No.
2: Has d'anar amb sabates.
1: Llavors feien un canvi.
2: Correcte. Quan estaven a punt d'arribar al poble on hi havia el ball, feien allò, un canviasso, que se'n diu, de calçat. I un dels testimonis que recollia la Gemma ho explicava amb molta, molta gràcia. Escolta, és la Maria Pallarola, va néixer a Tuixent l'any 1933.
1: Sí.
2: Escolta què feien.
4: Per anar a aquells pobles marxàvem amb espardenyes pel camí i amb una mata... abans de que ens recordéssim i ficàvem les espardenyes i ens calçàvem unes sabates per quan tornéssim a sortir i tornàvem a casa que ja era clar. Empalmàvem, sí.
1: Has vist? S'empalmaven sí, sí. Ells tota la nit ballant.
2: Festa, un dia anaven al Sarau, també anaven.
1: Home, t'ho diràs.
2: Total, que mentre nosaltres el 2026 escanegem el camí per si encara hi queda alguna espardenya, sí. Diguem, vintage amagadota, anem avançant camí avall, sempre ben a la vora del riu de Josa, que en alguns moments el travessarem i ho farem amb ponts, com dèiem, i palanques, i finalment acabem arribant a Tuixent. Ho fem per dalt, per la part del poble, vessant nord. Per cert, la ruta coincideix, no ho he dit, amb un GR, que és el GR 107-3.
1: Molt bé, això ja és una garantia.
2: Sí, sembla una ràdio, no? Sí. GR 107.3. No, no, no és un FM.
1: Camí. És un camí indicat. GR. Molt bé. Escolta, i a Tuixent què hi tenim?
2: Tenim el cotxe,
1: també
2: en
1: veritat,
2: principi, si volem
1: important.
2: Fer l'opció curteta per tornar fins a Josa, però tenim alguna cosa més. A Tuixent hi tenim el començament de la vall de l'Avança. Estem a 1.225 metres d'altitud i en la confluència de dos rius, el de Josa, que és el que ens acompanyava, d'on venim, i el riu de Mola.
1: Sí.
2: Saps què hi ha a la part més elevada d'aquest poble?
1: Un campanar, una església...
2: Una església, és que no falla. Correcte, sí senyora,
1: això
2: molt
1: ja
2: bé.
1: És d'aquest país, és típic d'aquest país.
2: Església parroquial de Sant Esteve de Tuixent, edifici d'estil romànic del segle XI, amb un tros de campanar com Déu mana. Si t'agraden les talles romàniques,
1: sí.
2: Policromades,
1: sí.
2: De Mar de Déus, de finals del XII...
1: Ah, sí? Aquí n'hi ha?
2: Allà en tens.
1: Però, que bé.
2: Però si t'agraden les retaules dedicats a Sant Sebastià del XVI...
1: Això ja
2: també,
1: no ho conec tant. Però també
2: en tindries.
1: Escolta, però et deixes una cosa que abans ja n'hem parlat. El Museu de les Trementinaires, que em té una mica encuriosida.
2: Entrementinada, no?
1: Sí.
2: Doncs mira... S'hi ha d'anar. I, a més, la seva responsable, la Lina Sevillano, que abans l'hem pogut sentir, i està treballant-hi des de l'any 1998.
1: Doncs fa uns quants anys, sí.
2: Saps que el producte estrella de les trementinaires, ho hem dit abans, era aquest oli de, de trementina, però no era l'únic.
3: Sí, el que duien era plantes medicinals autòctones que potser cap a la plana o a la vora del mar, doncs les cases que visitaven no en trobaven, com pot ser la corona de rei, orella d'os, herba blava... I també duien remeis com pot ser doncs, la trementina, que és aquest remei que els hi dona el nom a les trementinaires i que elaboren a partir de la resina del pi roig. I aleshores doncs, aquest remei, que doncs, tenia força demanda, és el que els hi dona el nom de trementinaires.
1: Molt interessant. Escolta'm, i una pregunta. Aquesta trementina, com es presentava, diguéssim, físicament? Com la transportaven?
2: Bona pregunta, Marta.
3: La transportaven amb llaunes. Les llaunes són uns recipients on doncs, portaven doncs, aquest i d'altres remeis, però bé, doncs, les transportaven en llaunes. I la trementina té una textura com la mel, o sigui, fila com la mel, i s'aplicava en forma de pegat, de cataplasma, i les propietats que atribuïen a la trementina és que feia sortir el mal cap en fora. Això vol dir que per un refredat, doncs, si feien un pegat al pit, doncs estava la mucositat i és expectorant. De fet, seria una mica els orígens del bisbe Porú.
1: Que bona, aquesta. Sí, sí. No la sabia.
2: Vaporub, en versió segle XIX, eh? A partir de la resina del pi roig. Ah, no sí, pi negre, sí. No, pi roig. L'última trementinaire va estar voltant fins als anys 80, però del segle passat, no fa pas tant, i al museu hi ha un bon testimoni d'aquests darrers trementinaires. I, a més, tenien unes rutes molt marcades. Una anava cap al Berguedà, una altra més cap a Ponent, una altra cap a Osona, Empordà, i tornava per dalt pel Ripollès. En fi, tenien clients fixos, clar. Ja sempre... Era una mica d'Amazon de l'època, no? Però d'un any per l'altre...
1: Clar, ja sabien que havien d'anar-hi.
2: Quan tornis a venir el mes de gener, porta'm trementina i porta'm no sé què.
1: Sí.
2: I si en voleu saber més, ho trobareu, com us dèiem, al Museu de les Trementinaires. I si pugeu a Tuixén a finals d'aquest mes, atenció, perquè de ple, aquest cap de setmana que tenim ara... Hi ha la festa i la fira de les trementinaires, Marta.
1: Home, m'ho estàs posant allò amb safata per anar-hi.
2: En trementina t'ho estic
1: aquests
2: posant.
1: Aquests dies, 29, aquest pròxim?
2: Sí, sí, 29, 30 i 31 de maig.
1: Molt bé. M'ho apunto, eh? M'ho apunto.
2: Home, clar que sí.
1: Molt bé.
2: I si voleu més dades, a la mateixa pàgina del museu en trobareu. Per tant...
1: Doncs, escolta'm, igual et porto algun pagat aquests de trementina, a veure què ens arregla, a veure si ens acaba d'arreglar a tots plegats. Gerard, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
5: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
6: Ràdio. A Catalunya Ràdio. Postdates.
7: Vull una escriptura granyal. Cada paraula al seu punt. I l'arròs, deliciós. De Principi d'incertesa, de Martí Sales.
6: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Ara passen 4 minuts a 2:15 de la matinada, el 93207474, ara que ja hem fet un bon passeig i ara que ja sabem què hem de trobar aquí a Tuixén, en aquest Museu de les Trementinaires, i què hi passa aquest cap de setmana. Doncs, després de l'excursió, doncs una trucada de la Maria Rosa des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta. Tu no coneixes Tuixén?
1: Sí que conec Tuixén.
10: Ah, bueno.
1: Ara ja conec Tuixén, sí.
10: Però ja has estat.
1: Hi he estat, sí, sí.
10: Ah, bueno.
1: Hi he estat.
10: Així no tinc res més a dir.
1: No, però pots dir-me, perquè jo no... Vull dir...
10: No, a veure, jo el conec perquè, sí. Com que al meu fill també li agrada tant la muntanya,
1: sí.
10: I a més... Hi ha unes pistes d'esquí molt properes a Tuixén. El meu fill ja fa bastants anys que té una casa llogada tot l'any.
1: Oh, quina bé.
10: A mi m'agrada.
1: Clar, perquè a més ara fora de l'hivern també és meravellós.
10: I tant. Ara també fa fred, eh?
1: Sí, però a mi el fred no m'espanta. El fred no m'espanta, al contrari.
10: No.
1: La calor és insuportable. Però el fred,
10: això és el que jo tampoc no suporto.
1: Sí, doncs mira, aquests dies estem bé, però vaja.
10: Dit això, com digues. Que ja s'ha dit el que jo podria dir, deixem el tema aquest. Jo, si truco, és per respondre a aquest ignorant que ha preguntat que per què els pensionistes se'ls retén IRPF. Hi ha dos motius. El primer és que si tu cobres una pensió que, diguem-ne, és elevada, llavors et retenen IRPF en funció d'una quantitat anual que jo exactament aquest any no recordo quina és. És a dir, un exemple, una persona que cobri una pensió que a l'any li resultin 16.000 euros a l'any,
1: sí,
10: no li retendran IRPF.
1: Sí.
10: Ara bé, si tu cobres dues pensions, encara que no arribis als 16.000 euros, et retenen IRPF.
1: Uh-huh.
10: I això et parlo per mi, per experiència.
1: Uh-huh.
10: Perquè quan vivia el meu marit, ell tenia la seva pensió, jo la meva. Al morir el meu marit i jo demanar pensió de viudetat, automàticament t'apliquen IRPF. Diuen perquè estàs cobrant de dues empreses, cosa que no és veritat, o jo no ho entenc així, perquè qui paga les pensions actualment? L'Estat espanyol.
1: Uh-huh.
10: Doncs quan tens dues pensions et retenen IRPF.
1: Molt ben explicat, perfecte.
10: És tot el que puc dir sobre aquest tema, doncs, per experiència pròpia.
1: Sí, sí, claríssim.
10: Cosa que et dic una cosa... Clar, si tu cobres una pensió màxima, que em sembla que actualment ve a estar sobre 2.500, 2.600 euros, perquè, ull, que també s'hi han posat topes des de fa alguns anys.
1: Mm-hmm.
10: Bueno,
1: molt bé.
10: Dintre de tot ho trobo lògic, però clar, perquè en cobris dos...
1: Et toca pagar, sí, sí.
10: És la llei.
1: És la llei, correcte. Doncs molt ben explicat. Moltes gràcies, Maria Rosa.
10: Bueno, bona nit a tothom.
1: Bona nit, que descansis. La Constança, des de Terrassa, bona nit.
11: Hola, bona nit. Mira, bueno, vull fer una pregunta i després una altra també. Et vull fer dos. No, que jo veig en els copers que tenen marques de pasta de dents,
1: sí,
11: com la farmàcia, i a, sí, vegades són pastes així bastant, bastant bones, no?
1: Sí.
11: Deuen tindre la mateixa composició?
1: Les que hi ha a la farmàcia de les que hi ha al súper.
11: Són una mica més econòmiques, al súper. Uh-huh.
1: Molt bé.
11: Llavors pregunto si tenen si deuen tindre la mateixa composició, si són...
1: Uh-huh,
11: perquè tinc una amiga i deia que sí, que és el mateix.
1: És el mateix, molt bé.
11: I després l'altre és que recordo que quan érem petits ens agradava molt la Graciosa i vinc a veure Graciosa, sobretot l'estiu,
1: sí,
11: i ens deien, no beveu tant, que dissipa. I és veritat que ens dissipava. Què vol dir dissipar?
1: No, jo també va preguntar, què vol dir no em beguis tant,
11: sí,
1: que dissipa?
11: Sempre es deien, no beveu tant, que això dissipa la Graciosa.
1: Ah, i preguntes què vol dir això, eh? Perquè jo tampoc ho sé.
11: Sí, què vol dir dissipar?
1: Molt bé, perfecte.
11: Adéu, bona nit, bona nit a tothom.
1: Adéu. La Mia, des de Tarragona, bona nit.
12: Hola, bona nit. Mira, jo volia comentar, arrel d'això que esteu parlant de l'IRPF,
1: sí,
12: volia dir exactament el que... Jo cobro a l'any 17.000 i pico d'euros, val? De cop de pensió. I em retenen, IRPF, em retenen exactament 1.500 i pico d'euros a l'any, esclar.
1: Sí.
12: Bueno, jo trobo que és massa, vull dir que és una borrada, perquè és un 8% del que cobro, vaja,
1: del que cobres. Correcte.
12: Sí, i res, només volia dir això, que sí que efectivament jo trobo que em fan un gran massa, i volia dir exactament el que cobro i el que em retenen.
1: Clar, això, perfecte, doncs gràcies per explicar-ho.
12: Molt bé.
1: Moltes gràcies, Mia, que descansis.
12: Bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit. Doncs va, que teníem encara alguna música de les que heu anat demanant, de tant en tant demaneu músiques, nosaltres en portem el recompte, i ara feia dies que no n'escoltàvem cap, i recordo que l'Aino t'he apuntat en un document, i m'ho està xivant. En Ferran, des de Santa Coloma, volia escoltar una Santa Espina cantada, i l'hem trobada, cantada pel Ramon Calduc. Som-hi.

0: Hem de tirar molt enrere, eh? Al mes de desembre, una de les diverses preguntes que ens va fer en Josep Lluís del barri d'Horta de Barcelona era aquesta.
1: Actor, actriu més vell en actiu, que encara siguin rodant.
0: I aquí li hem demanat perquè ens fes una resposta, doncs, al gran Àlex Gorina.
2: És una molt bona pregunta, però caldria una investigació molt a fons perquè hi ha moltes cinematografies de molts països i, per tant, és incontrolable en aquests moments imaginar en el món quins són l'actor i actriu en actiu més veterans o de més edat. Basant-me només en el cinema americà, que és més fàcil de controlar, us puc dir en aquests moments que la persona més vella en actiu és una dona, Eva Marie Saint, l'actriu de La ley del silencio, Con la muerte en los talones i Éxodo, que té 101 anys. Però també tenim a Dick Van Dyke, el de Mary Poppins i Chitty Chitty Bang Bang, que ja té 100, i Mel Brooks, ja sabeu, el jovencito Frankenstein i Sillas de Montar Calientes, que farà 100 anys el 28 de juny. I tots ells i ella estan en actiu, com a mínim fa poc, com a mínim han fet encara doblatges de pel·lícules d'animació. I pel que fa al cinema espanyol, ho hauria de mirar més a fons. Però jo crec, em sembla, que activament tenim només a la Lola Herrera, que ja té 90, la Maria Galeana, que també té 90, i Pepe Sacristán, que té 88. Però segurament en el món dels secundaris trobaríem alguns més.
0: Doncs gràcies, perquè el cap del Gorina és immens, sap tantes coses que, imagina't, si es posés a estudiar encara ens faria un màster amb tot això. Sí, que moltíssimes gràcies. Va, que encara tenim temps de saludar a la Tomassa, que ens truca des de Viladecans. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Digues, Tomassa, com estàs?
3: Doncs fins ara estava molt trista, però aquesta tarda m'ha succeït imprevist una situació que no m'esperava i volia compartir-ho. Doncs... Em costa de dormir i tal, us escolto, moltes vegades hagués trucat i no em trobava en cor, perquè el dia 28 farà 15 mesos que va morir el meu marit sobtadament, després de 2 mesos ingressat a l'hospital i molts anys de lluita, de patiment, de diverses malalties. I ho he passat molt fumut, horrorós, i resulta que ma filla fa un temps que em va dir que s'havia ficat en una d'això de per conèixer persones, possibles parelles, de, que no me'n recordo com es diu, semblant a un Tinder.
0: Sí, una aplicació per trobar parella.
3: Sí, i em deia que jo patia molt i vinc a plorar, que de fet encara ho faig, o sigui, a diari, perquè... També va donar la mala sort que quan va morir el marit, feia un any abans que havia mort ma mare, i també 2 mesos ingressada, un patiment de... Ho va passar molt malament i se m'ha ajuntat tot i ho he passat horrorosament fatal. I clar, ma filla em va dir que provés en el seu de Llonses i vaig provar-ho amb mala sort que no vaig poder entrar en el seu perquè... En el meu mòbil, no sé què faria malament des del començament, també la major part de coses en anglès. O ja. Sigui, jo ho poso en el català
0: i en moltes també.
3: I la seva aplicació, ella la va fer de normal i jo em ficava i em sortia en anglès i ella va provar-ho i va comprovar que efectivament la meva era en anglès. Mm. Total, vaig desistir. I passat un temps, com que havia sentit tant a parlar del tema Tinder, pensava, bueno, vaig a provar per mi mateix en el Tinder. O sigui, però una mica forçat perquè sóc reticent, però clar, ho passo tan malament i després de 40 anys de convivència en parella amb el marit i no m'acostumo en el tema de viure tota sola i tot allò. Ella li està anant força bé, d'un noi que ha conegut i tal, i jo pensava, doncs, vaig a provar, no? Doncs mai se sap.
0: Però, I què, clar, ja i fa què mesos, ha passat? Què ha passat aquí?
3: Doncs això, que fa mesos i les persones que sortien, doncs ja estava desistint de sortir d'aquesta mena d'això perquè no tenia sort. I ahir em va contestar doncs, un home que justament aquesta tarda doncs m'ha trucat. Jo anava de camí a Barcelona a veure un concert de Santa Maria del Pi, que van fer de música antiga, que ha sigut una meravella.
0: Sí.
3: I tot el camí de, en el transport públic, de bus i de metro, doncs anàvem parlant. I tot ha sigut una sèrie de coincidències que no m'ho podia ni creure, o sigui... No. O sigui, ha sigut algú tan maco.
0: Us aveniu molt, vaja.
3: D'entrada, tot el que parlàvem, ell m'anava dient, jo el que li anava dient també, la forma de parlar, cosa que en els que havia contactat fins ara era tot el contrari, a la mínima ja havia d'assistir, perquè jo pensava, ostres, quina mala sort, quin diria a mi de provar aquest tema. Que...
0: Però només heu parlat per telèfon, de moment, eh? Entenc?
3: Només per telèfon.
0: Sí, falta la trobada cara a cara.
3: No, perquè va ser ahir quan em va, doncs, allò d'escriure i clar, tot allò.
0: I que encara falta de veure-us en directe, per entendre'ns.
3: Sí, que m'ha comentat de que treballa a Barcelona, va gairebé tots els dies a Barcelona, i a veure si podien quedar, doncs, demà o un altre dia i tal. Jo li he comentat que demà, doncs, no serà possible, que justament vaig anar una amiga a veure... de Públic de la Selva, de casualitats de la vida.
0: Sí,
3: no?
0: sí, està bé.
3: De TV3. I llavors l'he dit, a veure si, perquè vaig molt sovint a Barcelona a veure espectacles de música per anar fent, perquè clar, no, m'enfonso moltíssim, procuro anar-hi cada dia a caminar a natura i tal, i sóc amant de la música i vaig moltíssim a Barcelona.
0: Doncs escolta'm, Tomàs, me n'alegro aquest maig que d'entrada ara falta el segon pas. Si vols, quan hagi passat el segon i el tercer pas, si et ve de gust, ens ho expliques. De moment,
3: doncs,
0: tota la sort del món.
3: Això anava a dir, que tant de bo que sortís
0: bo.
3: Bé.
0: Sí,
3: i us faig una mica d'una mena de còmplices, perquè fins que no m'assegure no li diré a ningú.
0: No,
3: si tot
0: la
3: filla no li he dit que sóc al Tinder, encara no, ni li he comentat. I tant de bo sortís
0: de
3: bé
0: bo.
3: I sortís algo bonic i doncs tornaria a trucar
0: tota
3: i subiria.
0: Perfecte. Tomàs, tota la sort del món. Tota la sort del món, d'acord?
3: Sí, perquè ja em tocaria, ho he passat molt malament.
0: Clar que sí. Doncs gràcies per compartir-ho. Una abraçada molt gran
3: molt
0: i que descansis.
3: Igualment.
0: Adéu-siau.
3: Bona nit. Bona nit.
4: El conte per anar a dormir.
0: Aquesta setmana us estem explicant els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. I avui llegirem dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 1, avorriment. Diu així. He obert la guia a l'atzar i amb els ulls clucs he deixat caure el dit. Un nom, una adreça, un número de telèfon. És un home neutre, carregat sempre amb un mostrari. Malgrat la rutina horària i la repetició setmanal de trajectes, seguir-lo és prou entretingut. Durant les visites, mentre l'espero a l'ombra d'un plàtan o d'un portal, prenc nota de tots els seus moviments. Començo a conèixer-li els costums i puc preveure fins i tot algunes de les seves accions. Només trenca la monotonia després de la feina per quedar amb una dona pèl roja amb qui passeja per llocs apartats o es tanca en un hotel dels afores. En tres ocasions he aprofitat aquests encontres vesprals per forçar-li el maleter del cotxe i prendre-li el mostrari. Ara s'està més a casa i només surt per comprar el diari per trobar-se amb la dona pèl roja. Molt de tant en tant fa cua a les oficines de l'atur. La dona d'aspecte irascible deu haver rebut el meu anònim perquè ha vingut a l'hotel dels afores i ha esperat a recepció durant un parell d'hores. En sortir, l'home del mostrari sense mostrari, lívid i amb veu farfallosa, ha embastat un seguit d'excuses inversemblants. Ara s'allotja en una pensió de poca volada i ha fet dos viatges a la casa on viu sola la dona d'aspecte irascible per recollir les seves migrades pertinences. Passeja molt, com abstret i sense rumb, i les trobades amb la dona pèl roja han adquirit una pàtina ombrívola. L'home del mostrari, sense mostrari i sense dona, deu haver rebut el meu anònim perquè ha vingut a l'hotel dels afores i ha esperat que sortíssim. la dona pèl roja, agafada del meu braç, ha encaixat amb un somriure sardònic els seus improperis matossers. Ara viu al carrer i menja de la caritat d'unes monges. Passa els dies al Parc de la Dama del Paraigua i estén la bugada a les bardisses que envolten la font mitològica. He vist l'home del mostrari sense mostrari i sense dona i sense

les crostes de morter regalimant per les juntures, un matalàs d'escuma i una bombeta plena de ditades que il·lumina, sense gaire convicció, la impossibilitat de sortir-ne. Fa dies, però, que l'Enzo Vive ha deixat d'intentar-ho. Ja no s'hi veu amb cor. No ha vist ningú. Només recorda un ombra abans del cop, quan es desperta dels lapses de son, amb esquerdes de dolor repartides per tot el cos, no pot incorporar-se. Els sentits recoberts per un feltre enganxós han perdut la major part de la seva eficàcia. Les hores enterbolides per empatia s'amunteguen com les restes d'una poda. Proteïsme. L'Anne Boissel mai no l'havia satisfet l'ortodoxia del seu cos. Tenia les coses com tothom i al mateix lloc que tothom no se deia amb el seu caràcter sediciós. Sempre s'havia imaginat maleable, com un lepidòpter, en una metamorfosi inesgotable de formes i volums. Com si només pogués ser ella mateixa, seguint els paràmetres d'una mutació constant, convertint el canvi i la diferència en l'ànima irreductible del seu lloc al món. Amb la primera tanda d'operacions va neutralitzar l'aparença simètrica de la morfologia corporal. Va fer-se aixinar l'ull dret, engrandir el nariu esquerre, pigmentar la meitat dreta dels dos llavis, engrossir abundosament la sina esquerra i la natja dreta, amputar el dit anular esquerre i escurçar la cama dreta. Lluny de descoratjar-la, la dolorosa recuperació d'aquestes intervencions va convertir-se en una mena d'ascesi purificadora. Se sentia cada cop millor, més a gust, instal·lada en un punt sense retorn, des d'on observar la mediocritat dels altres. Poc després, l'Anne Boissel va encetar una nova fase herètica, centrada en la remodelació. Es va afegir un tercer pit sota la sina dreta, uns pòmuls al front i una gepa a l'esquena. Persistència. Conscient del rebuig que despertava la seva figura de forma, l'Anne Boissel mai no s'havia interessat per res que no fos ella mateixa. Els anys d'obstinada egolatria l'havien aïllat dins un reducte d'arrogància i menyspreu, fins que va enamorar l'Enzo Vive. Amb una contundència malaltissa, com si les fibres del seu organisme l'haguessin estat esperant per esclatar en cadena. L'Enzo, però, amb creixent aversió, defugia la dona del cos estrafet, grotesc com una gàrgola, que li havia desmanegat les fràgils coordenades de la rutina amb el seu entestament egoista. L'Anne Boissel, però, incapaç de resignar-se, va pregar, exigir, imposar, fins a fer-se ineludible. I transformació, un vespre qualsevol, amb una aixafogor sedentària, omplint l'aire de mosquits, l'Anne Boissel entra al soterrani i aspira amb avidesa l'olor de l'Enzo Vive. Un silenci opac absorbeix la claror pàl·lida de la bombeta plena de ditades. L'Anne Boissel mira el cos adormit, lliure de les traves del recel. Li agrada la lluïssor de la pell suosa, perlejada com un estany sota la pluja. S'agenolla al seu costat i li desenvena el monyó del braç esquerre per netejar la ferida. Sap que no serà fàcil, però s'imagina el futur que els espera i somriu amb els ulls desenfocats per les llàgrimes.

Déu-n'hi-do, quina segona història, la de l'Eduard Márquez, en aquests 29 contes menys. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que arriben els companys dels serveis informatius, escoltarem les notícies i nosaltres us direm adeu-siau. Tornarem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes, amb més ganes de compartir coses que us han passat, les que són boniques i les que no ho són tant, perquè aquí hi ha temps per tot i ganes d'escoltar a tothom, i com sempre també amb més històries i amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que descanseu i demà a les 12 ens tornem a escoltar. Adéu-siau, bona nit.